0: i Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
1: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus, si bé al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca a l'interior i algunes boirines.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa. I a Berlín guanya la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. Si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Eral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, ihr Lieben.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
1: La Comissió Electoral Central Russa anunciarà a les 10 del matí d'aquest dilluns els resultats preliminars de les eleccions legislatives del cap de setmana, en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida eixampla encara més la majoria al Parlament i obté el 57,3% dels vots. Uns resultats que no sorprenen ningú, ja que han estat uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Moscou, Cristina Solias.
7: Rússia Unida revalida la seva supermajoria a la Duma. Al cap de llista, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha destacat que el Kremlin ha pogut repel·lir tots els intents dels països occidentals d'interferir en les eleccions legislatives i avisa que aquesta victòria incontestable avala l'estratègia de Vladimir Putin.
8: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
7: Ara bé, l'oposició denuncia tota mena d'irregularitats. Fins i tot el líder del Partit Comunista, Gennady Zyuganov, que sempre ha tancat files amb Putin i la seva guerra a Ucraïna, ha alertat que el joc brut del Kremlin ha anat massa enllà en aquestes eleccions.
8: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
7: L'oposició ha denunciat que les autoritats han posat traves al vot en papereta perquè el vot electrònic és més fàcil de manipular, han forçat els treballadors públics a votar massivament per Rússia Unida i han expulsat candidats pacifistes o que eren massa populars.
1: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han desembarcat aquest diumenge a Catalunya amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per a l'any que ve. El president espanyol ha tornat a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortida al curs polític. En plena crisi a Ceuta, ha acusat el PP i Vox de ser deslleials i ha assegurat que tornarà a guanyar les properes eleccions. Albert Prat.
9: Pedro Sánchez ha jugat en territori amic per escalfar motors. Sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions, ja ha convocat

0: Partit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
1: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
0: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, el president Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
2: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez. O Abascal, Aznar y Feijóo, o Sánchez. Esta es la cuestión. Aquesta és la qüestió.
0: A la Pineda de Gavà, Sánchez ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta, però ha promès a Illa que farà mans i mànigues perquè el nou finançament autonòmic sigui una realitat.
3: De la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, proposa revisar el procés per obtenir la nacionalitat espanyola o fins i tot retirar-la a aquells que delinqueixin. Ho ha dit en un acte multitudinari a Badalona, on també ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Badalona, Joan García.
4: Alberto Núñez Feijóo ha triat la Badalona governada amb majoria absoluta pel popular Xavier García Obiol per endurir el seu discurs sobre política migratòria.
5: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
4: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, Feijóo planteja una Catalunya motor econòmic de l'Estat lluny dels plantejaments identitaris.
5: Quiero una Catalunya líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y no quiero una Cataluña en el bucle permanente sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
4: Declaracions del president del PP davant unes 5.000 persones, en dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que a Badalona mou multituds.
3: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat. La mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns ha arribat fins a la frontera del Tarajal. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants han reclamat l'expulsió immediata dels migrants, que no es permeti que n'hi arribin més i també més seguretat. Els manifestants han expressat la seva indignació amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
6: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
7: Que deje ya el debate de hacer pantomima, de hacer payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
8: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
3: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a les platges com el del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. També aquest diumenge al vespre hi ha hagut un altercat al port amb l'arribada d'un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els ha llançat ous i pedres i la policia hi ha hagut d'intervenir. En aquest context de tensió política i social, aquest dilluns tornarà a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També ho farà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompanyat de dirigents del partit a Europa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya, el primer que vol fer és prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, l'expresident reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar ara fa 9 anys. Per això afirma que abans de decidir res, voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat actual.
9: During all this time, I tried to be in contact.
10: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
3: El líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas d'un retorn, però que encara no els vol revelar.
9: I don't know exactly, because I don't know if we... I can return to Catalonia or not.
10: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
3: Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquesta arriba coincidint amb l'inici del compte enrere per al seu possible retorn. I és que precisament aquest dilluns el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. L'alcalde de Barcelona anuncia un front comú internacional contra l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha explicat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
11: Amsterdam, Milà, Roma, Barcelona, Nova York, Toronto, Ciutat de Mèxic i moltes altres ciutats reunides a la cimera Urban 20 comparteixen problemes similars relacionats amb la migració, el canvi climàtic i l'accessibilitat a l'habitatge. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha impulsat conjuntament amb Nova York, Toronto i Ciutat de Mèxic una iniciativa internacional per a donar una resposta global al que es considera un problema global.
12: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional. Va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
11: Precisament, l'anfitrió de la trobada, l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani, resumia així per a què ha de servir aquest front conjunt de les grans ciutats del món.
13: Per construir les relacions i la solidaritat internacional necessàries per solucionar aquests temes i per restablir la confiança de la gent en la governança democràtica.
11: Per la seva part, l'alcalde de Barcelona ha anunciat una trobada d'aquesta iniciativa internacional. Es farà a nivell tècnic amb experts i tinents d'alcalde al novembre a la capital catalana en el marc de l'Smart City Congress a Barcelona. Jaume Collboni ha afirmat que servirà, entre d'altres coses, per a combatre els fons d'inversió especulatius.
3: Obrim àrea de servei.
14: El temps.
3: Dani Ramírez.
15: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. De 8 en 8, queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus. A l'interior, al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa, al voltant dels 20, també, grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa l'aixafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
14: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Diumenge de manifestacions en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port han sortit al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Ossete, portaveu.
16: La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
3: A Palma i a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística. Palma, Caterina Carmany.
17: Alguns milers de persones s'han manifestat a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports de les Balears. Aena ha previst 1.000 milions d'euros d'inversió en els pròxims 4 anys i això, segons l'organització, portarà al límit la saturació turística i els recursos naturals. Sentim el portaveu contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, Pere Joan Femenia.
18: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació és seguir creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
17: També reclamen que es frenin les noves rutes, que es redueixi el nombre de jets privats que aterren a les Illes Balears i que es prohibeixin els vols a la matinada.
3: Carlos Mazón compareix aquest dilluns davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana. L'expresident de la Generalitat Valenciana hi torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció que porta el cas. València, Marta García.
19: El 17 de novembre de l'any passat, Carlos Mazón va compareixer per primera vegada davant la comissió i en una sessió molt tensa no va aclarir on estava i es va desentendre de la gestió d'aquella dana.
20: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
21: Porque andabas caminando y no la escoltarías. O sea, el presidente de la Generalitat Valenciana, en alerta roja.
22: Yo no era el que tenía que activar la alerta.
20: ¿Pero usted? Yo tampoco.
22: ¿Cómo que no?
20: No.
22: Usted es un mentiroso. Usted es un homicida y esto es un psicópata.
19: Carlos Mazón torna a compareixer ara després d'un escrit on segueix defensant que la majoria de morts no haurien sigut evitables encara que s'haguera llançat abans un esalert. La jutgessa Núria Ruiz Tobarra qüestiona obertament aquest argumentari i considera que les afirmacions de Mazón impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta, a més d'inculpar l'aleshores consellera d'Interior Salomé Prades, citada, per cert, el pròxim dilluns, dia 28. En esta segona compareixença davant la Comissió d'Investigació, s'espera un Mazón novament a la defensiva en una sessió on també compareixerà l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso.
3: Més coses. El sector del conreu herbaci alerta de la falta d'alternatives per controlar la plaga de l'aranya roja al blat de moro. La Unió Europea prohibeix l'únic fitosanitari per controlar la proliferació d'aquest àcar i les proves pilot per experimentar amb depredadors naturals no han obtingut el resultat esperat. Torregrossa, Alba Mor.
23: Després del tancament del canal d'Urgell l'any 2023 per la sequera i d'una època de menys plantació per por a la falta d'aigua del 2024, l'any passat el sector va viure una campanya correcta. Les previsions de remuntar de manera definitiva d'enguany, però, es van esfumar mitjans d'estiu quan els agricultors van veure proliferar la plaga de l'aranya roja als seus cultius sense opcions per fer-hi front. Això ho explica el responsable de cereals de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Antonio Llaràs.
24: Han provat olis, han provat... I avui per avui no tenim una alternativa que puguem dir als pagesos això funciona. No. I, a més, totes les alternatives que han provat, a part de que no han funcionat, són més cares. Són molt més cares.
23: Segons la FECAC, aquests danys no estan coberts per les asseguradores, de manera que els productors no disposen de compensacions. Per això, la Federació demanarà mesures de suport en una reunió prevista amb el Departament d'Agricultura.

0: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva amb Manolo García com a convidat de luxe. Aquest any els concerts han congregat més de 170.000 persones. Anem a Vic, Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú amb sorregaria i fidel a la filosofia de Francesc Pujols.
2: No us hi diré més, però aquesta cançó és boníssima. Les altres també, però ja se sobreentén.
1: I la Rambla arriba de seguida com qui no vol la cosa. Fa broma dient que abans hi havia una cosa que es deia rock i que agradava molt als de la seva generació. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. Potser s'enyoren de la petita reunió que van fer amb l'última de la fila. L'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. 6 de cada 10 assistents són de fora d'Osona i un 20% no havien assistit mai al mercat. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents, que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
3: Creiem que això reforça el model del Mercat de Música Viva com l'espai de referència i d'explosió de la música d'aquest país, i realment que estem molt contents.
1: Pel que fa als concerts de sala, Nacho Vegas, Marina Herlop o Romàntic Dimoni han estat alguns dels més venuts.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Sea Otter Europe ha tancat aquest diumenge la seva 10a edició amb prop de 80.000 visitants. Girona, Berta Artigas Fontàs.
5: El Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del pavelló de Fontejau de Girona, ha tancat edició amb un impacte econòmic d'uns 40 milions d'euros. En fa balanç el director del festival, Albert Balcells.
6: Però vaja, sabem que està deixant doncs, un valor econòmic important i també a nivell social, perquè tota aquesta implementació de cultura esportiva, de cultura de l'esport, cultura sana, de treballar la salut, doncs a través del ciclisme segurament també és un impacte que acaba generant doncs, molt benefici doncs, tant diguem-ne econòmic com també com dèiem, social.
5: Enguany, la fira ha inclòs més de 500 marques relacionades amb el món de la bicicleta, que veuen la cita com una oportunitat per estar en contacte amb el client final i altres empreses. És el cas de Megamo, una marca gironina.
7: Bueno, ara mateix Girona és l'epicentro del ciclisme a tota Europa. Ja ens coneixen, però la Sea Otter ha fet molt perquè ens coneixin encara més.
5: Ho explica Jaime Salvador, director comercial de la companyia. També grans marques aposten per fer presència a la capital gironina, com Shimano.
8: Quizás el mejor escaparate para poder mostrar nuestro producto, ¿no? O sea, yo creo que no hay un sitio que reúna las condiciones tan ideales como Girona, ¿no? En este caso.
5: És David Vaquero, el responsable de comunicació. Aquest matí, ciclistes, amateurs i professionals han omplert el recinte en l'últim dels 3 dies que dura el festival.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
9: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota en Lliga dels Blancs.
4: 3Cat Info.
9: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-li, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
10: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí llamamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
9: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al portugués.
11: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
9: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa a 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. De seguida tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys. N'ha parlat Ricky Rubio.
12: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
9: L'ex-blaurana Nicola Provitola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
13: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
9: Pel Barça ha parlat el seu entrenador.

0: El Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la Primera Federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín, segon, i a Marco Bezzecchi, tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes amb els frens. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha emportat el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda, o sigui que... Fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
0: Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol: Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Gate d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2. En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions després de guanyar 12-22 al Tbilisi i Geòrgia. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9.

0: Són 2:15.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El conseller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. També de la plana internacional destaca que la Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval de la seva guerra a Ucraïna. A partir d'ara us explicarem que una iniciativa vol aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. L'ha engegat aquest estiu la Rosita, de 95 anys, que ja ha recollit més de 60.000 signatures i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
2: Que el Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga per 2-1 al Metropolitano i contra l'Atlètic de Madrid. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
1: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa, i a Berlín guanya la candidatura d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. Si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar encara aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental.

0: tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Erhal. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
1: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
2: Hat gewonnen, ihr Lieben.
0: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça. Tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
3: Donald Trump especula sobre el futur de la guerra amb l'Iran i en declaracions al canal Fox s'ha preguntat a si mateix si decideixo fer volar tota la nació, quan ho faré. En la conversa, que no s'ha enregistrat, el president afegia que està en una fase de presa de decisions i que passaran coses molt importants aviat. Segons la Fox, Trump treballa en tres opcions: esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsin econòmicament o arribar a un acord. Trump podria reunir-se amb 6 líders del Golf Pèrsic al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides aquesta pròxima setmana per abordar la situació. La Casa Blanca també permetrà que una delegació de funcionaris iranians, encapçalada pel president del país i el ministre d'Exteriors, assisteixin a la sessió d'alt nivell de l'Assemblea. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha disparat els preus de l'energia pel tancament de l'estret d'Hormuz i ha provocat un encariment del preu del carburant que està passant factura electoral a Trump de cara a les eleccions legislatives del novembre als Estats Units. La primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia davant els joves del seu partit, els Germans d'Itàlia, un projecte de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i altres mesures adreçades als migrants.
4: És un procediment que estableix per llei el nombre d'estudiants estrangers per classe.
5: Introdueix
4: també l'obligació dels pares dels estudiants estrangers amb problemes greus d'adaptació escolar a aprendre italià i prohibeix el burca i el hijab.
3: Segons ha dit Meloni, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. També ha dit que posarà el nom d'instituts als centres de formació professional per posar-los en valor i ha reclamat que no hi hagi aprovats generals als cursos. La policia pakistanesa ha detingut la política opositora Alema Khan, germana de l'empresonat exprimer ministre Imran Khan, una detenció que arriba mentre el partit dels Khan es prepara per a una llarga marxa contra el govern a Islamabad la setmana que ve. L'ordre policial justifica la detenció durant 30 dies, dient que les activitats de la detinguda són perjudicials per a la seguretat i també per al manteniment de l'ordre públic. La formació política ha condemnat la mesura i l'ha vinculat a un intent del govern d'entorpir la marxa cap a la capital convocada per al 27 de setembre, en què es preveu que centenars de milers de simpatitzants exigeixin la posada en llibertat de l'exprimer ministre. Imran Khan, antiga estrella del críquet i cap de govern entre el 2018 i el 2022, està empresonat des de fa 3 anys i afronta causes judicials que ell atribueix a una persecució política per part de l'executiu actual i de l'exèrcit. El seu partit ha denunciat reiteradament que el líder opositor ha estat sotmès a un règim d'aïllament sense accés a drets bàsics des del seu empresonament. I l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michael Ignatieff alerta del risc per a la democràcia de la concentració de la intel·ligència artificial en molt poques mans i demana més regulació i mesures punitives per als qui la utilitzen per crear continguts falsos. Ignatieff, que ha participat en un acte del CIDOP a Barcelona, defensa les migracions i la multiculturalitat, però assegura que les democràcies modernes necessiten garantir fronteres segures. Vicent Mitsut.
6: Ignatieff, referent del liberalisme, és optimista sobre la capacitat de regular la IA, però demana que la Unió Europea comenci a actuar perquè ens juguem el futur de la democràcia.
7: No som prou conscients que tota la plaça pública de la vida democràtica ara és propietat d'unes 6 persones. que la plaça pública està digitalitzada i la democràcia es produeix en un espai digital que és simplement el Far West. I la nostra capacitat per determinar què és cert i què és fals en aquest Far West està sent atacada constantment.
6: Molt crític amb el govern espanyol, per Ceuta, defensa que les democràcies han de tenir control de les seues fronteres.
7: Els demòcrates liberals com jo, que defensem una societat multicultural i la immigració, hem de garantir als nostres ciutadans que la frontera és segura. I aquí no ho és. Això fa guanyar vots als partits d'extrema dreta si la gent ho veu cada dia. I al meu parer, no s'equivoquen. Calen fronteres segures.
6: En paral·lel, però, demana als estats vies que faciliten la immigració legal.
7: L'altra cosa que cal és una via d'accés àmplia i oberta per a la immigració legal en països com Espanya i també el Canadà, on la demografia s'està desplomant. La manera més segura de condemnar-se bàsicament al declivi econòmic, a l'estancament i a la crisi és aturar la immigració.
6: El Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials diu que el funcionament democràtic dificulta la competència amb potències com la Xina.
7: Això és la democràcia, una discussió constant i inacabable sobre la llibertat. El problema és que els mecanismes de control i contrapès que hem establert han multiplicat de tal manera els vetos dins la nostra democràcia que no aconseguim tirar res endavant.
6: L'expolític canadenc no creu que una aliança Unió Europea-Canadà pugui refer l'ordre internacional sacsejat per Trump, però sí influir en les grans potències que anomena depredadores.
7: Hem d'identificar algunes qüestions que suposen un perill sistemàtic per a tota la humanitat i esforçar-nos de valent per fer entendre als depredadors que això no és assistència social, sinó una qüestió de supervivència. És l'única manera de convèncer els russos, els xinesos i els nord-americans perquè actuïn, però si ho aconseguim, crec que podrem marcar una gran diferència i construir un món millor.
6: Ignatieff creu que s'ha valorat poc el desencant domèstic als Estats Units per les aliances tradicionals i la globalització, un fet que va aprofitar Trump per arribar al poder i amenaçar la democràcia tant a casa com fora.
7: Com algú que ha estimat els Estats Units tota la vida, tinc la sensació de ser testimoni de com un imperi s'autodestrueix.

0: A casa nostra, els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets haurien passat aquest dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard, sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. I unes 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència de la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats i observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també cuida la salut. En posta, Anna Farràs.
1: El Delta Birding Festival va començar divendres amb el 98% de les places de les activitats venudes i ha incrementat un 10% la participació, arribant als 5.000 visitants. Tot i que l'espai Mont Natura Delta té poc marge per créixer, el festival està consolidat. El Delta és un espai idoni per observar ocells i esta pràctica té beneficis més enllà de la descoberta de les espècies. Miquel Rafa és representant de la Fundació Catalunya La Pedrera, una de les entitats organitzadores del Birding.
2: Fa milers d'anys que ens hem criat a la natura, però els últims anys ens hem desconnectat molt. I, per tant, aquesta afició ens permet tornar a enganxar-nos. Això va molt bé, també, per, fins i tot, la nostra pròpia salut mental i emocional. I, per tant, és una afició supersaludable que ens torna a reconnectar doncs, amb el nostre entorn natural, ens fa ser més conscients del que està passant i també és una afició molt divertida.
1: La mostra també mira cap al futur i ha donat veu a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. Un d'ells és Jofre Cutral, que ha investigat els anomenats efectes trampa a infraestructures humanes on queden atrapats els animals.
3: Jo volia denunciar una mica, perquè sóc fotògraf de natura, bueno, els efectes trampes i tot és, bueno, és un problema al qual es pot solucionar, i vaig voler enfocar aquest treball a parlar sobre aquestes infraestructures perquè es poden millorar fàcilment.
1: I enguany l'organització ha volgut fer un pas més cap a la inclusivitat amb activitats adaptades a persones amb capacitats diverses i ha donat més visibilitat a les dones en un sector, l'ornitologia, molt masculinitzat.
0: Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa, engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures. Ens ho explica la Mar Riera, amb muntatge tècnic de Jordi Galbany.
4: La imatge de la Rosita encapçala aquesta campanya publicitària engegada aquesta setmana per Change.org. Hem parlat amb ella i ens explica que ja fa 5 mesos que està ingressada i que paga 25 euros cada setmana per poder mirar la tele.
5: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
4: Tot i que el seu fill la visita sovint, ens explica que la tele li fa molta companyia i l'ajuda a passar les estones amb la seva companya d'habitació.
5: Ara també aquí mirem molt perquè a la meva companya li agrada molt les pel·lícules de l'Oeste. I llavors també mirem moltes pel·lícules d'aquestes antigues, saps? De les verdaderes. La que ha sigut el Robert Mitchum i els artistes antics, perquè ara no n'hi ha. Ara d'artistes així bons que facin de l'Oeste no n'hi ha. Com tots aquests, el John Wayne, el Robert Mitchum, tots aquests. No hi ha res ara, eh?
4: La Rosita és també una enamorada de la ràdio i sobretot escolta un programa de Catalunya Ràdio.
5: La nit dels ignorants. Ara hi ha la Marta. El d'abans també m'agradava molt, eh? Ja l'escoltava quan va començar el germà del Josep Cunit a fer aquell programa.
4: La mateixa Rosita ens deia que no s'esperava que tanta gent s'assumés a aquesta iniciativa per demanar la gratuïtat de la tele als hospitals públics.
5: Jo no m'ho creia, que en recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, s'ha volcat molta gent, Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
4: Des que vam parlar amb ella, en pocs dies ja sumen 63.400 signatures i continua creixent la xifra, un problema que varia en funció d'on t'ingressin, i és que hi ha comunitats on aquest servei de televisió ja és gratuït, és el cas com per exemple del País Valencià i Castella-La Manxa. De moment, però, ningú s'ha posat en contacte amb la Rosita i des del Departament de Salut es limiten a dir-nos que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit, queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinada, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus. A l'interior, al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa, al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
6: 3CAT Info.
0: Productes agrícoles i caça de les comarques interiors de Tarragona, peix del Delta de l'Ebre, vins del Priorat i el Montsant i incorporació creativa de la mel del Perelló a bona part de les receptes. Són alguns dels trets característics del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant, guardonat amb una estrella Michelin des del 2021. Òscar Callau.
8: Els hem deixat aquí al centre aquest cruixent de panipuri amb una rileta de cabirel per sobre i finalitzat amb un chimichurri de avellana, que és un altre dels nostres productes estrella. Continuem
9: davant. La fórmula gastronòmica del restaurant obert el 2016 pel cuiner Rafael Múria està fortament arrelada al territori i a la Mediterrània. Una tasca realitzada amb un equip de companys també molt joves i creatius, com el cap de sala, Andreu Pardell.
10: La intenció del projecte és posar al nivell dels vins una gastronomia, però sobretot també una gastronomia de respecte pel producte, respecte pel territori.
9: Múria va posar en marxa el Quatre Molins a Cornudella de Montsant amb 23 anys i només dos després va rebre l'estrella Michelin.
10: Som molt atrevits. Amb aquesta joventut crec que hem portat aquest punt de valentia expressat a la gastronomia, sobretot per elaboracions i aquest concepte més abstracte, més atrevit, amb productes mediterranis, de costa i de proximitat.
9: A la carta d'aquest temple gastronòmic del Montsant hi ha plats com anguila, wasabi i porro, gilda de gamba, ravioli de ceps, llamàntol i sàlvia, o una carma durada amb ostra i llet de cabra.
10: Començarem amb aquesta primera selecció d'aperitius, partint de l'esquerra amb una endívia que fem farcida d'una crema de formatge blau, llom de tonyina vermella o alfegoma durada i acabat amb un toc de polen fresca a sobre, i a la dreta, llom de bonito, que el fem fumat prèviament i marcat lleugerament a la brasa, acompanyat d'una crema coliflor, ceba escabetxada, oliva i també piparra.
9: Per completar l'experiència gastronòmica, el Quatre Molins ha posat en marxa una taula secreta, alguns divendres per sopar, que inclou una cita cegues pels carrers de Cornudella i la visita amb sorpresa a un antic celler subterrani.
0: El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes a Tarragona. Josep Almirall.
11: Els verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
12: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
11: La colla vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 10. Li va caure entrant en la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el pilar de 7. Gina Fort n'és la cap de colla.
13: No estem contents amb el resultat de la dia d'avui, tot i així fer un 5 de 9 un altre cop aquí a la plaça de Font després de tants anys, Polín, és algo que hem d'estar orgullosos.
11: I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar la primera tripleta màgica des del 2024. 5 de 8, 3 de 9 a l'estrena del dia i 4 de 9.
0: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat aquest diumenge i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
14: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
15: Entusiasme pràcticament generalitzat en la sessió de gala de La bola negra a Sant Sebastià mentre continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3CAT Info, ha dit que està convençuda que hi haurà molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
16: Van a passar moltes coses con La bola negra, muchas. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea. I intento, además, ilusionarme lo justo.
15: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Guitarrica de la Fuente ens deia que assumia amb interpretar la nieve el tema principal del film durant la cerimònia dels Premis de Hollywood i els actors principals són conscients també que l'enveja o les expectatives tan elevades amb que arriba la pel·lícula poden ara provocar que La bola negra comenci a tenir crítiques negatives. Divendres arriba a les sales de cinema. Aquest diumenge han compartit protagonisme amb Brad Pitt. Així l'han rebut quan ha arribat a l'hotel Maria Cristina. Dimecres el sentirem defensant En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula de supervivència que ha rodat acompanyat d'un gos que és el coprotagonista del film. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet
0: do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Ed Sheeran trenca el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Michael Moore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic n'ha parlat en la primera intervenció pública des de llavors, en un concert a Filadèlfia on ha actuat sol perquè la resta

0: resta d'artistes que l'acompanyen han abandonat la gira en suport a Michael Moore. El cantant ha hagut de sortir al pas després de la polèmica generada que va provocar crides al boicot contra ell. L'artista ha demanat disculpes, admet que hi va haver errors i que va haver de prendre decisions molt difícils. Sheeran assegura que no volia decebre els fans i insisteix que s'ha vist arrossegat al debat en el que ha qualificat com el conflicte polític més complex del món. Llegint un teleprompter, també ha fet menció a la situació a Gaza, que ha dit que és catastròfica, injustificada i desproporcionada.
1: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Sheeran també ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, al dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort d'innocents.
2: 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
3: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs al Lliga.
2: 3CAT Info.
3: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no han aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
4: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí lo llamo la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
3: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al tècnic portuguès.
5: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
3: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Ara tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys, com ha recordat Ricky Rubio.
6: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
3: L'exblaurana Nicolà Provítola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
7: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
3: Pel Barça ha parlat el seu entrenador Alexander Sekulic.
8: First of all, I have to say...
9: Primer de tot he de dir que la Provítola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
10: Their shooting makes us fall apart.
3: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així d'aquesta victòria.
11: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, Doncs

0: de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
1: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes de frens. Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobla Dura de les Regueres a la província de Lleó. Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol: Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2 després de remuntar un 2-0. I en waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions. Ha guanyat 12-22 al Tbilisi georgià. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per un resultat de 11-9.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 3.
1: Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que es queden a les portes d'obtenir escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller qualifica els comicis de desastre, però de moment diu que continuarà. La Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval a la seva guerra a Ucraïna. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirma que quan torni vol fer una immersió en la Catalunya d'avui abans de decidir el seu futur polític. En una entrevista a The Sunday Times, la vigília que el Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés, Puigdemont reconeix que té previstos diversos escenaris possibles de futur, però que encara no els vol revelar. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat aquest cap de setmana a Catalunya conscients que és clau en les pròximes eleccions generals, mentre que el secretari general dels socialistes afirma que el PP està subordinat a Vox. El president dels populars ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Diumenge de protestes contra la voluntat d'Aena d'ampliar els aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa. La societat civil avisa de les conseqüències socials i sobre el territori d'atraure encara més visitants. Quimi Portet i la col·laboració sorpresa de Manolo García tanquen el Mercat de Música Viva de Vic. Aquesta edició ha plegat 170.000 espectadors i 1.300 professionals.
0: Esports.
2: El Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. El Madrid ha perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
1: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus, si bé al Pla de Lleida.

0: la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca a l'interior i algunes boirines.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa. I a Berlín guanya la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. Si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
2: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
3: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
2: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Erhal. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
4: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
5: Hat gewonnen, ihr Lieben.
2: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça. Tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
0: La Comissió Electoral Central Russa anunciarà a les 10 del matí d'aquest dilluns els resultats preliminars de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida eixampla encara més la majoria al Parlament i obté el 57,3% dels vots. Uns resultats que no sorprenen ningú, ja que han estat uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Moscou, Cristina Solias.
6: Rússia Unida revalida la seva supermajoria a la Duma. Al cap de llista, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha destacat que el Kremlin ha pogut repel·lir tots els intents dels països occidentals d'interferir en les eleccions legislatives i avisa que aquesta victòria incontestable avala l'estratègia de Vladimir Putin.
7: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
6: Ara bé, l'oposició denuncia tota mena d'irregularitats. Fins i tot el líder del Partit Comunista, Gennady Zyuganov, que sempre ha tancat files amb Putin i la seva guerra a Ucraïna, ha alertat que el joc brut del Kremlin ha anat massa enllà en aquestes eleccions.
7: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
6: L'oposició ha denunciat que les autoritats han posat traves al vot en papereta perquè el vot electrònic és més fàcil de manipular, han forçat els treballadors públics a votar massivament per Rússia Unida i han expulsat candidats pacifistes o que eren massa populars.
0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han desembarcat aquest diumenge a Catalunya amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per a l'any que ve. El president espanyol ha tornat a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortida al curs polític. En plena crisi a Ceuta, ha acusat el PP i Vox de ser deslleials i ha assegurat que tornarà a guanyar les properes eleccions. Albert Prat.
8: Pedro Sánchez ha jugat en territori amic per escalfar motors. Sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han ni convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
9: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
8: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, el president Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic que capaç de frenar l'onada reaccionària.
10: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta és la qüestió. Aquesta és la qüestió!
8: A la Pineda de Gavà, Sánchez ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta, però ha promès a Illa que farà mans i mànigues perquè el nou finançament autonòmic sigui una realitat.
0: De la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, proposa revisar el procés per obtenir la nacionalitat espanyola o fins i tot retirar-la a aquells que delinqueixin. Ho ha dit en un acte multitudinari a Badalona, on també ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Badalona, Joan García.
11: Alberto Núñez Feijóo ha triat la Badalona governada amb majoria absoluta pel popular Xavier García Obiol per endurir el seu discurs sobre política migratòria.
12: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
11: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, Feijóo planteja una Catalunya motor econòmic de l'Estat lluny dels plantejaments identitaris.
12: Quiero una Catalunya líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y no quiero una Cataluña en el bucle permanente, sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
11: Declaracions del president del PP davant unes 5.000 persones, en dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que a Badalona mou multituds.
0: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat.
13: Cavalla nunca se rinde!
0: La mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns ha arribat fins a la frontera del Tarajal. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants han reclamat l'expulsió immediata dels migrants, que no es permeti que n'hi arribin més i també més seguretat. Els manifestants han expressat la seva indignació amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
14: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
15: Que deje ya el antepan de hacer pantomima, de hacer el payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
16: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
0: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a les platges com el del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. També aquest diumenge al vespre hi ha hagut un altercat al port amb l'arribada d'un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els ha llançat ous i pedres i la policia hi ha hagut d'intervenir. En aquest context de tensió política i social, aquest dilluns tornarà a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També ho farà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompanyat de dirigents del partit a Europa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya, el primer que vol fer és prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, l'expresident reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar ara fa 9 anys. Per això afirma que abans de decidir res, voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat actual.
17: During all this time, I tried to be in contact.
18: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: El líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas d'un retorn, però que encara no els vol revelar.
17: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
18: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
17: I will not tell to you yet.
0: Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquesta arriba coincidint amb l'inici del compte enrere per al seu possible retorn, i és que precisament aquest dilluns el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. L'alcalde de Barcelona anuncia un front comú internacional contra l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha explicat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
19: Amsterdam, Milà, Roma, Barcelona, Nova York, Toronto, Ciutat de Mèxic i moltes altres ciutats reunides a la cimera Urban 20 comparteixen problemes similars relacionats amb la migració, el canvi climàtic i l'accessibilitat a l'habitatge. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha impulsat conjuntament amb Nova York, Toronto i Ciutat de Mèxic una iniciativa internacional per a donar una resposta global al que es considera un problema global.
20: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional. Va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
19: Precisament, l'anfitrió de la trobada, l'alcalde novaiorquès Zoran Mamdani, resumia així per a què ha de servir aquest front conjunt de les grans ciutats del món.
21: Per construir les relacions i la solidaritat internacional necessàries per solucionar aquests temes i per restablir la confiança de la gent en la governança democràtica.
19: Per la seva part, l'alcalde de Barcelona ha anunciat una trobada d'aquesta iniciativa internacional. Es farà a nivell tècnic amb experts i tinents d'alcalde al novembre a la capital catalana en el marc de l'Smart City Congress a Barcelona. Jaume Collboni ha afirmat que servirà, entre d'altres coses, per a combatre els fons d'inversió especulatius.
0: Obrim àrea de servei.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
22: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canviar el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus. A l'interior, al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa, al voltant dels 20, també, grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa l'aixafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diumenge de manifestacions en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port han sortit al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Ossete, portaveu.
23: La gent ja no pot més i el tema de els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
0: A Palma i a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística. Palma, Caterina Carmany.
24: Alguns milers de persones s'han manifestat a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports de les Balears. Aena ha previst 1.000 milions d'euros d'inversió en els pròxims 4 anys i això, segons l'organització, portarà al límit la saturació turística i els recursos naturals. Sentim el portaveu contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, Pere Joan Femenia.
2: Nosaltres creiem que AENA ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació és seguir creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
24: També reclamen que es frenin les noves rutes, que es reduen

0: Així, el nombre de jets privats que aterren a les Illes Balears i que es prohibeixin els vols a la matinada.
1: Carlos Mazón compareix aquest dilluns davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana. L'expresident de la Generalitat Valenciana hi torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció que porta el cas. València, Marta García.
2: El 17 de novembre de l'any passat, Carlos Mazón va compareixer per primera vegada davant la comissió i en una sessió molt tensa no va aclarir on estava i es va desentendre de la gestió d'aquella dana.
3: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
4: Porque andabas caminando y no la escoltarías. Bueno, o sea, el presidente de la Generalitat Valenciana, en alerta roja.
5: Yo no era el que tenía que activar la alerta.
3: Pero ¿usted? Yo tampoco.
5: ¿Cómo que no?
3: No.
5: Usted es un mentiroso. Usted es un homicida y esto es un psicópata.
2: Carlos Mazón torna a compareixer ara després d'un escrit on segueix defensant que la majoria de morts no haurien sigut evitables encara que s'haguera llançat abans un esalert. La jutgessa Núria Ruiz Tobarra qüestiona obertament aquest argumentari i considera que les afirmacions de Mazón impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta, a més d'inculpar l'aleshores consellera d'Interior Salomé Prades, citada, per cert, el pròxim dilluns, dia 28. En esta segona compareixença davant la Comissió d'Investigació, s'espera un Mazón novament a la defensiva, en una sessió on també compareixerà l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso.
1: Més coses. El sector del conreu herbaci alerta de la falta d'alternatives per controlar la plaga de l'aranya roja al blat de moro. La Unió Europea prohibeix l'únic fitosanitari per controlar la proliferació d'aquest àcar i les proves pilot per experimentar amb depredadors naturals no han obtingut el resultat esperat. Torregrossa, Alba Mor.
6: Després del tancament del canal d'Urgell l'any 2023 per la sequera i d'una època de menys plantació per por a la falta d'aigua del 2024, l'any passat el sector va viure una campanya correcta. Les previsions de remuntar de manera definitiva d'enguany, però, es van esfumar mitjans d'estiu quan els agricultors van veure proliferar la plaga de l'aranya roja als seus cultius sense opcions per fer-hi front. Això ho explica el responsable de cereals de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Antonio Llaràs.
7: Han provat olis, han provat... I avui per avui no tenim una alternativa que puguem dir als pagesos això funciona. No. I, a més, totes les alternatives que han provat, a part de que no han funcionat, són més cares. Són molt més cares.
6: Segons la FECAC, aquests danys no estan coberts per les asseguradores, de manera que els productors no disposen de compensacions. Per això, la Federació demanarà mesures de suport en una reunió prevista amb el Departament d'Agricultura.

0: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva amb Manolo García com a convidat de luxe. Aquest any els concerts han congregat més de 170.000 persones. Anem a Vic, Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú amb sorregaria i fidel a la filosofia de Francesc Pujols.
2: No us hi diré més, però aquesta cançó és boníssima. Les altres també, però ja se sobreentén.
1: I la Rambla arriba de seguida com qui no vol la cosa. Fa broma dient que abans hi havia una cosa que es deia rock i que agradava molt als de la seva generació. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. Potser s'enyoren de la petita reunió que van fer amb l'última de la fila. L'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. 6 de cada 10 assistents són de fora d'Osona i un 20% no havien assistit mai al mercat. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents, que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
3: Creiem que això reforça el model del Mercat de Música Viva com l'espai de referència i d'explosió de la música d'aquest país, i realment que estem molt contents.
1: Pel que fa als concerts de sala, Nacho Vegas, Marina Herlop o Romàntic Dimoni han estat alguns dels més venuts.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Sea Otter Europe ha tancat aquest diumenge la seva desena edició amb prop de 80.000 visitants. Girona, Berta Artigas Fontàs.
5: El Festival Internacional de Cicli

0: Isma, si Otter Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del pavelló de Fontejau de Girona, ha tancat edició amb un impacte econòmic d'uns 40 milions d'euros. En fa balanç el director del festival, Albert Balcells.
1: Però vaja, sabem que està deixant doncs, un valor econòmic important i també a nivell social, perquè tota aquesta implementació de cultura esportiva, de cultura de l'esport, cultura sana, de treballar la salut, doncs a través del ciclisme segurament també és un impacte que acaba generant doncs, molt benefici doncs, tant diguem-ne econòmic com també com dèiem, social.
0: Enguany, la fira ha inclòs més de 500 marques relacionades amb el món de la bicicleta que veuen la cita com una oportunitat per estar en contacte amb el client final i altres empreses. És el cas de Megamo, una marca gironina.
2: Bueno, ara mateix Girona és l'epicentro del ciclisme a tota Europa. Ja ens coneixen, però la Sea Otter ha fet molt perquè ens coneixin encara més.
0: Ho explica Jaime Salvador, director comercial de la companyia. També grans marques aposten per fer presència a la capital gironina, com Shimano.
3: Quizás el mejor escaparate para poder mostrar nuestro producto, ¿no? O sea, yo creo que no hay un sitio que reúna las condiciones tan ideales como Gerona, ¿no? En este caso.
0: És David Vaquero, el responsable de comunicació. Aquest matí, ciclistes, amateurs i professionals han omplert el recinte en l'últim dels tres dies que dura el festival.
4: Esports. Amb Alfons Gorina.
5: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota en Lliga dels Blancs.
6: 3Cat Info.
5: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-Lee i ha criticat la designació de l'àrbitre.
7: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Que es una presión, aquí olhamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
5: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al portugués.
8: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
5: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. De seguida tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys. N'ha parlat Ricky Rubio.
9: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
5: L'ex-blaurana Nicola Provitola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
10: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
5: Pel Barça ha parlat el seu entrenador Alexander Sekulić.
11: First of all, I have to say...
12: Primer de tot he de dir que la Provitola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
11: Their shooting make us fall apart.
5: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge: a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3. A la segona divisió,

0: El Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
1: 3CAT Info. Informar.

0: prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda. O sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda. Ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
0: Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol: Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Gat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2. En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions després de guanyar 12-22 al Tbilisi i Geòrgia, i encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9.

0: Són 3:15.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El conseller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. També de la plana internacional destaca que la Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval de la seva guerra a Ucraïna. A partir d'ara us explicarem que una iniciativa vol aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. L'ha engegat aquest estiu la Rosita, de 95 anys, que ja ha recollit més de 60.000 signatures i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
2: Que el Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
1: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa, i a Berlín guanya la candidatura d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. Si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar encara aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elli Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, ihr Lieben.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça.

0: tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
1: Donald Trump especula sobre el futur de la guerra amb l'Iran i en declaracions al canal Fox s'ha preguntat a si mateix si decideixo fer volar tota la nació, quan ho faré. En la conversa, que no s'ha enregistrat, el president afegia que està en una fase de presa de decisions i que passaran coses molt importants aviat. Segons la Fox, Trump treballa en tres opcions: esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsin econòmicament o arribar a un acord. Trump podria reunir-se amb 6 líders del Golf Pèrsic al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides aquesta pròxima setmana per abordar la situació. La Casa Blanca també permetrà que una delegació de funcionaris iranians, encapçalada pel president del país i el ministre d'Exteriors, assisteixin a la sessió d'alt nivell de l'Assemblea. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha disparat els preus de l'energia pel tancament de l'estret d'Hormuz i ha provocat un encariment del preu del carburant que està passant factura electoral a Trump de cara a les eleccions legislatives del novembre als Estats Units. La primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia davant els joves del seu partit, els Germans d'Itàlia, un projecte de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i altres mesures adreçades als migrants.
2: És un procediment que estableix per llei el nombre d'estudiants estrangers per classe. Introdueix també l'obligació dels pares dels estudiants estrangers amb problemes greus d'adaptació escolar a aprendre italià i prohibeix el burca i el hijab.
1: Segons ha dit Meloni, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. També ha dit que posarà el nom d'instituts als centres de formació professional per posar-los en valor i ha reclamat que no hi hagi aprovats generals als cursos. La policia pakistanesa ha detingut la política opositora Alema Khan, germana de l'empresonat exprimer ministre Imran Khan, una detenció que arriba mentre el partit dels Khan es prepara per a una llarga marxa contra el govern a Islamabad la setmana que ve. L'ordre policial justifica la detenció durant 30 dies, dient que les activitats de la detinguda són perjudicials per a la seguretat i també per al manteniment de l'ordre públic. La formació política ha condemnat la mesura i l'ha vinculat a un intent del govern d'entorpir la marxa cap a la capital convocada per al 27 de setembre, en què es preveu que centenars de milers de simpatitzants exigeixin la posada en llibertat de l'exprimer ministre. Imran Khan, antiga estrella del críquet i cap de govern entre el 2018 i el 2022, està empresonat des de fa 3 anys i afronta causes judicials que ell atribueix a una persecució política per part de l'executiu actual i de l'exèrcit. El seu partit ha denunciat reiteradament que el líder opositor ha estat sotmès a un règim d'aïllament sense accés a drets bàsics des del seu empresonament. I l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michael Ignatieff alerta del risc per a la democràcia de la concentració de la intel·ligència artificial en molt poques mans i demana més regulació i mesures punitives per als qui la utilitzen per crear continguts falsos. Ignatieff, que ha participat en un acte del CIDOP a Barcelona, defensa les migracions i la multiculturalitat, però assegura que les democràcies modernes necessiten garantir fronteres segures. Vicent Mitsut.
3: Ignatieff, referent del liberalisme, és optimista sobre la capacitat de regular la IA, però demana que la Unió Europea comenci a actuar perquè ens juguem al futur de la democràcia.
4: No som prou conscients que tota la plaça pública de la vida democràtica ara és propietat d'unes 6 persones, que la plaça pública està digitalitzada i la democràcia es produeix en un espai digital que és simplement el Far West. I la nostra capacitat per determinar què és cert i què és fals en aquest Far West està sent atacada constantment.
3: Molt crític amb el govern espanyol per Ceuta, defensa que les democràcies han de tenir control de les seues fronteres.
4: Els demòcrates liberals com jo, que defensem una societat multicultural i la immigració, hem de garantir als nostres ciutadans que la frontera és segura. I aquí no ho és. Això fa guanyar vots als partits d'extrema dreta si la gent ho veu cada dia. I al meu parer, no s'equivoquen. Calen fronteres segures.
3: En paral·lel, però, demana als estats vies que faciliten la immigració legal.
4: L'altra cosa que cal és una via d'accés àmplia i oberta per a la immigració legal en països com Espanya i també el Canadà, on la demografia s'està desplomant. La manera més segura de condemnar-se bàsicament al declivi econòmic, a l'estancament i a la crisi és aturar la immigració.
3: El Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials diu que el funcionament democràtic dificulta la competència amb potències com la Xina.
4: Això és la democràcia, una discussió constant i inacabable sobre la llibertat. El problema és que els mecanismes de control i contrapès que hem establert han multiplicat de tal manera els vetos dins la nostra democràcia que no aconseguim tirar res endavant.
3: L'expolític canadenc no creu que una aliança Unió Europea-Canadà pugui refer l'ordre internacional sacsejat per Trump, però sí influir en les grans potències que anomena depredadores.
4: Hem d'identificar algunes qüestions que suposen un perill sistemàtic per a tota la humanitat i esforçar-nos de valent per fer entendre als depredadors que això no és assistència social, sinó una qüestió de supervivència. És l'única manera de convèncer els russos, els xinesos i els nord-americans perquè actuïn, però si ho aconseguim, crec que podrem marcar una gran diferència i construir un món millor.
3: Ignatieff creu que s'ha valorat poc el desencant domèstic als Estats Units per les aliances tradicionals i la globalització, un fet que va aprofitar Trump per arribar al poder i amenaçar la democràcia tant a casa com fora.
4: Com algú que ha estimat els Estats Units tota la vida, tinc la sensació de ser testimoni de com un imperi s'autodestrueix.

0: A casa nostra, els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets haurien passat aquest dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard, sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. I unes 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència de la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats i observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també cuida la salut. En posta, Anna Farràs.
1: El Delta Birding Festival va començar divendres amb el 98% de les places de les activitats venudes i ha incrementat un 10% la participació, arribant als 5.000 visitants. Tot i que l'espai Mont Natura Delta té poc marge per créixer, el festival està consolidat. El Delta és un espai idoni per observar ocells i esta pràctica té beneficis més enllà de la descoberta de les espècies. Miquel Rafa és representant de la Fundació Catalunya a la Pedrera, una de les entitats organitzadores del Birding.
2: Fa milers d'anys que ens hem criat a la natura, però els últims anys ens hem desconnectat molt. I, per tant, aquesta afició ens permet tornar a enganxar-nos. Això va molt bé, també, per, fins i tot, la nostra pròpia salut mental i emocional. I, per tant, és una afició supersaludable que ens torna a reconnectar doncs, amb el nostre entorn natural, ens fa ser més conscients del que està passant i també és una afició molt divertida.
1: La mostra també mira cap al futur i ha donat veu a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. Un d'ells és Jofre Cutral, que ha investigat els anomenats efectes trampa a infraestructures humanes on queden atrapats els animals.
3: Jo volia denunciar una mica, perquè sóc fotògraf de natura, bueno, els efectes trampes i tot és, és un problema al qual es pot solucionar, i vaig voler enfocar aquest treball a parlar sobre aquestes infraestructures perquè es poden millorar fàcilment.
1: I enguany l'organització ha volgut fer un pas més cap a la inclusivitat amb activitats adaptades a persones amb capacitats diverses i ha donat més visibilitat a les dones en un sector, l'ornitologia, molt masculinitzat.
0: Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa, engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures. Ens ho explica la Mar Riera, amb muntatge tècnic de Jordi Galbany.
4: La imatge de la Rosita encapçala aquesta campanya publicitària engegada aquesta setmana per Change.org. Hem parlat amb ella i ens explica que ja fa 5 mesos que està ingressada i que paga 25 euros cada setmana per poder mirar la tele.
5: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
4: Tot i que el seu fill la visita sovint, ens explica que la tele li fa molta companyia i l'ajuda a passar les estones amb la seva companya d'habitació.
5: Ara també aquí mirem molt perquè a la meva companya li agrada molt les pel·lícules de l'Oeste. I llavors també mirem moltes pel·lícules d'aquestes antigues, saps? De les verdaderes. La que ha sigut el Robert Mitchum i els artistes antics, perquè ara no n'hi ha. Ara d'artistes així bons de que facin de l'Oeste no n'hi ha. Com tots aquests, el John Wayne, el Robert Mitchum, tots aquests, no hi ha res ara, eh?
4: La Rosita és també una enamorada de la ràdio i sobretot escolta un programa de Catalunya Ràdio.
5: La nit dels ignorants. Ara hi ha la Marta. El d'abans també m'agradava molt, eh? Ja l'escoltava quan va començar el germà del Josep Cunit a fer aquell programa.
4: La mateixa Rosita ens deia que no s'esperava que tanta gent s'assumés a aquesta iniciativa per demanar la gratuïtat de la tele als hospitals públics.
5: Jo no m'ho creia, que en recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, eh? Perquè jo em pensava, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
4: Des que vam parlar amb ella, en pocs dies ja sumen 63.400 signatures i continua creixent la xifra, un problema que varia en funció d'on t'ingressin, i és que hi ha comunitats on aquest servei de televisió ja és gratuït, és el cas com per exemple del País Valencià i Castella-La Manxa. De moment, però, ningú s'ha posat en contacte amb la Rosita i des del Departament de Salut es limiten a dir-nos que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinada, una mica de fresc a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus, a l'interior al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30 a 33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
6: 3CAT Info.
0: Productes agrícoles i caça de les comarques interiors de Tarragona, peix del Delta de l'Ebre, vins del Priorat i el Montsant i incorporació creativa de la mel del Perelló a bona part de les receptes. Són alguns dels trets característics del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant, guardonat amb una estrella Michelin des del 2021. Òscar Callau.
8: Els hem deixat aquí al centre aquest cruixent de panipuri amb una rillet de cabirol per sobre i finalitzat amb un chimichurri de avellana, que és un altre dels nostres productes estrella. Continuem
9: la fórmula gastronòmica del restaurant obert el 2016 pel cuiner Rafael Múria està fortament arrelada al territori i a la Mediterrània. Una tasca realitzada amb un equip de companys també molt joves i creatius, com el cap de sala, Andreu Pardell.
10: La intenció del projecte és posar al nivell dels vins una gastronomia, però sobretot també una gastronomia de respecte pel producte, respecte pel territori.
9: Múria va posar en marxa el Quatre Molins a Cornudella de Montsant amb 23 anys i només dos després va rebre l'estrella Michelin.
10: Som molt atrevits. Amb aquesta joventut crec que hem portat aquest punt de valentia expressat a la gastronomia, sobretot per elaboracions i aquest concepte més abstracte, més atrevit, amb productes mediterranis, de costa i de

0: proximitat.
1: A la carta d'aquest temple gastronòmic del Montsant hi ha plats com anguila, wasabi i porro, gilda de gamba, ravioli de ceps, llamàntol i sàlvia, o una carn madurada amb ostra i llet de cabra.
0: Començarem amb aquesta primera selecció d'aperitius, partint de l'esquerra amb una endívia que fem farcida d'una crema de formatge blau, llom de tonyina vermella o alfegoma dorada i acabat amb un toc de polen fresca a sobre, i a la dreta, llom de bonito, que el fem fumat prèviament i marcat lleugerament a la brasa, acompanyat d'una crema coliflor, ceba escabetxada, oliva i també piparra.
1: Per completar l'experiència gastronòmica, el Quatre Molins ha posat en marxa una taula secreta, alguns divendres per sopar, que inclou una cita cegues pels carrers de Cornudella i la visita amb sorpresa a un antic celler subterrani.
2: El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes a Tarragona. Josep Almirall.
3: Els verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
4: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
3: La colla vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 10. Li va caure entrant la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el pilar de 7. Gina Fort n'és la cap de colla.
5: No estem contents amb el resultat de la dia d'avui, tot i així fer un 5 de 9 un altre cop aquí a la plaça de Font després de tants anys, Polín, és algo que hem d'estar orgullosos.
3: I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar a la primera tripleta màgica des del 2024. 5 de 8, 3 de 9 a l'estrena del dia i 4 de 9.
2: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat aquest diumenge i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
6: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
7: Entusiasme pràcticament generalitzat en la sessió de gala de La bola negra a Sant Sebastià mentre continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3CAT Info, ha dit que està convençuda que hi haurà molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
8: Van a passar moltes coses con La bola negra, moltes. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea. I intento, además, ilusionar-me lo justo.
7: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Guitarrica de la Fuente ens deia que assumia amb interpretar la nieve el tema principal del film durant la cerimònia dels Premis de Hollywood i els actors principals són conscients també que l'enveja o les expectatives tan elevades amb què arriba la pel·lícula poden ara provocar que La bola negra comenci a tenir crítiques negatives. Divendres arriba a les sales de cinema. Aquest diumenge han compartit protagonisme amb Brad Pitt. Així l'han rebut quan ha arribat a l'hotel Maria Cristina. Dimecres el sentirem defensant En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula de supervivència que ha rodat acompanyat d'un gos que és el coprotagonista del film. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet
2: do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Ed Sheeran trenca el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Michael Moore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic n'ha parlat en la primera intervenció pública des de llavors, en un concert a Filadèlfia, on ha actuat sol perquè la resta d'artistes que l'acompanyen han abandonat la gira en suport a Michael Moore. El cantant ha hagut de sortir al pas després de la polèmica generada que va provocar crides al boicot contra ell. L'artista ha demanat disculpes, admet que hi va haver errors i que va haver de prendre decisions molt difícils. Sheeran assegura que no volia decebre els fans i insisteix que s'ha vist arrossegat al debat en el que ha qualificat com el conflicte polític més complex del món. Llegint un teleprompter, també ha
9: ha fet menció a la situació a Gaza, que ha dit que és catastròfica, injustificada i desproporcionada.
10: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
9: Shiran també ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, al dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort d'innocents.
11: 3CAT Info. Esports.
9: Amb Alfons Gorina.
12: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs al Lliga.
11: 3CAT Info.
12: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no han aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
13: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí lo llamo la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
12: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al tècnic portuguès.
14: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
12: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Ara tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys, com ha recordat Ricky Rubio.
15: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
12: L'ex-blaurana Nicola Provítola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
16: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
12: Pel Barça ha parlat el seu entrenador Alexander Sekulić.
17: First of all, I have to say...
18: Primer de tot he de dir que la Provítola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
19: Their shooting makes us fall apart.
12: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera: Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així d'aquesta victòria.
20: Si volem entrar tots, deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
12: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes de frens. Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Encara en motor, Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'Aire Lliure. La pilot

0: La Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobla Dura de les Regueres a la província de Lleó. Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol: Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2 després de remuntar un 2-0. I en waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions. Ha guanyat 12-22 al Tbilisi georgià. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per un resultat de 11-9.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 4.
1: Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que es queden a les portes d'obtenir escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller qualifica els comicis de desastre, però de moment diu que continuarà. La Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval a la seva guerra a Ucraïna. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirma que quan torni vol fer una immersió en la Catalunya d'avui abans de decidir el seu futur polític. En una entrevista a The Sunday Times, la vigília que el Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés, Puigdemont reconeix que té previstos diversos escenaris possibles de futur, però que encara no els vol revelar. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat aquest cap de setmana a Catalunya conscients que és clau en les pròximes eleccions generals. Mentre que el secretari general dels socialistes afirma que el PP està subordinat a Vox, el president dels populars ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Diumenge de protestes contra la voluntat d'Aena d'ampliar els aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa. La societat civil avisa de les conseqüències socials i sobre el territori d'atraure encara més visitants. Quimi Portet i la col·laboració sorpresa de Manolo García tanquen el Mercat de Música Viva de Vic. Aquesta edició ha plegat 170.000 espectadors i 1.300 professionals.
0: Esports.
2: El Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. El Madrid ha perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
1: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus, si bé al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca a l'interior i algunes boirines.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa. I a Berlín guanya la candidata d'origen turc de l'esquerra radical.

0: El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà, si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
1: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
2: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
1: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Erhal. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
3: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
4: Hat gewonnen, ihr Lieben.
1: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça. Tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
0: La Comissió Electoral Central Russa anunciarà a les 10 del matí d'aquest dilluns els resultats preliminars de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida eixampla encara més la majoria al Parlament i obté el 57,3% dels vots. Uns resultats que no sorprenen ningú, ja que han estat uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Moscou, Cristina Solias.
5: Rússia Unida revalida la seva supermajoria a la Duma. Al cap de llista, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha destacat que el Kremlin ha pogut repel·lir tots els intents dels països occidentals d'interferir en les eleccions legislatives i avisa que aquesta victòria incontestable avala l'estratègia de Vladimir Putin.
6: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
5: Ara bé, l'oposició denuncia tota mena d'irregularitats. Fins i tot el líder del Partit Comunista, Gennady Zyuganov, que sempre ha tancat files amb Putin i la seva guerra a Ucraïna, ha alertat que el joc brut del Kremlin ha anat massa enllà en aquestes eleccions.
6: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
5: L'oposició ha denunciat que les autoritats han posat traves al vot en papereta perquè el vot electrònic és més fàcil de manipular, han forçat els treballadors públics a votar massivament per Rússia Unida i han expulsat candidats pacifistes o que eren massa populars.
0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han desembarcat aquest diumenge a Catalunya amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per a l'any que ve. El president espanyol ha tornat a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític. En plena crisi a Ceuta, ha acusat el PP i Vox de ser deslleials i ha assegurat que tornarà a guanyar les properes eleccions. Albert Prat.
7: Pedro Sánchez ha jugat en territori amic per escalfar motors. Sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
8: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
7: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, el president Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic que pas de frenar l'onada reaccionària.
9: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
7: A la Pineda de Gavà, Sánchez ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta, però ha promès a Illa que farà mans i mànigues perquè el nou finançament autonòmic sigui una realitat.
0: De la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, proposa revisar el procés per obtenir la nacionalitat espanyola o fins i tot retirar-la a aquells que delinqueixin. Ho ha dit en un acte multitudinari a Badalona, on també ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Badalona, Joan García.
10: Alberto Núñez Feijóo ha triat la Badalona governada amb majoria absoluta pel popular Xavier García Obiol per endurir el seu discurs sobre política migratòria.
11: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
10: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, Feijóo planteja una Catalunya motor econòmic de l'Estat lluny dels plantejaments identitaris.
11: Quiero una Catalunya líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y no quiero una Cataluña en el bucle permanente, sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
10: Declaracions del president del PP davant unes 5.000 persones, en dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que a Badalona mou multituds.
0: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat. La mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns ha arribat fins a la frontera del Tarajal. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants han reclamat l'expulsió immediata dels migrants, que no es permeti que n'hi arribin més i també més seguretat. Els manifestants han expressat la seva indignació amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
12: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
13: Que deje ya de hacer pantomima, de hacer payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
14: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
0: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a les platges com el del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. També aquest diumenge al vespre hi ha hagut un altercat al port amb l'arribada d'un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els ha llançat ous i pedres i la policia hi ha hagut d'intervenir. En aquest context de tensió política i social, aquest dilluns tornarà a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També ho farà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompanyat de dirigents del partit a Europa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya, el primer que vol fer és prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, l'expresident reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar ara fa 9 anys. Per això afirma que abans de decidir res, voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat actual.
15: During all this time, I tried to be in contact.
16: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: El líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas d'un retorn, però que encara no els vol revelar.
15: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
16: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
15: I will not tell to you yet.
0: Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquesta arriba coincidint amb l'inici del compte enrere per al seu possible retorn. I és que precisament aquest dilluns el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. L'alcalde de Barcelona anuncia un front comú internacional contra l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha explicat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
17: Amsterdam, Milà, Roma, Barcelona, Nova York, Toronto, Ciutat de Mèxic i moltes altres ciutats reunides a la cimera Urban 20 comparteixen problemes similars relacionats amb la migració, el canvi climàtic i l'accessibilitat a l'habitatge. L'alcalde l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha impulsat conjuntament amb Nova York, Toronto i Ciutat de Mèxic una iniciativa internacional per a donar una resposta global al que es considera un problema global.
18: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
17: Precisament, l'anfitrió de la trobada, l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani, resumia així per a què ha de servir aquest front conjunt de les grans ciutats del món.
19: Per construir les relacions i la solidaritat internacional necessàries per solucionar aquests temes i per restablir la confiança de la gent en la governança democràtica.
17: Per la seva part, l'alcalde de Barcelona ha anunciat una trobada d'aquesta iniciativa internacional. Es farà a nivell tècnic amb experts i tinents d'alcalde al novembre a la capital catalana en el marc de l'Smart City Congress a Barcelona. Jaume Collboni ha afirmat que servirà, entre d'altres coses, per a combatre els fons d'inversió especulatius.
0: Obrim àrea de servei.
20: El temps.
0: Dani Ramírez.
21: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus. A l'interior, al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa, al voltant dels 20, també, grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30 a 33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
20: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diumenge de manifestacions en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port han sortit al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Ossete, portaveu.
22: La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
0: A Palma i a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística. Palma, Caterina Carmany.
23: Alguns milers de persones s'han manifestat a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports de les Balears. Aena ha previst 1.000 milions d'euros d'inversió en els pròxims 4 anys i això, segons l'organització, portarà al límit la saturació turística i els recursos naturals. Sentim el portaveu contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, Pere Joan Femenia.
24: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació és seguir creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
23: També reclamen que es frenin les noves rutes, que es redueixi el nombre de jets privats que aterren a les Illes Balears i que es prohibeixin els vols a la matinada.
0: Carlos Mazón compareix aquest dilluns davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana, l'expresident de la Generalitat Valenciana, i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció que porta el cas. València, Marta García.
1: El 17 de novembre de l'any passat, Carlos Mazón va compareixer per primera vegada davant la comissió i en una sessió molt tensa no va aclarir on estava i es va desentendre de la gestió d'aquella dana.
2: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
3: Porque andabas caminando y no la escoltaries. O sea, el presidente de la Generalitat Valenciana, en alerta roja.
4: Yo no era el que tenía que activar la alerta.
2: ¿Pero usted? Yo tampoco.
4: ¿Cómo que no?
2: No.
4: Usted es un mentiroso. Usted es un homicida y esto es un psicópata.
1: Carlos Mazón torna a compareixer ara després d'un escrit on segueix defensant que la majoria de morts no haurien sigut evitables encara que s'haguera llançat abans un esalert. La jutgessa Núria Ruiz Tobarra qüestiona obertament este argumentari i considera que les afirmacions de Mazón impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta, a més d'inculpar l'aleshores consellera d'Interior Salomé Prades, citada, per cert, el pròxim dilluns, dia 28. En esta segona compareixença davant la Comissió d'investigació, s'espera un Mazón novament a la defensiva, en una sessió on també compareixerà l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso.
0: Més coses. El sector del conreu herbaci alerta de la falta d'alternatives per controlar la plaga de l'aranya roja al blat de moro. La Unió Europea prohibeix l'únic fitosanitari per controlar la proliferació d'aquest àcar i les proves pilot per experimentar amb depredadors naturals no han obtingut el resultat esperat. Torregrossa, Alba Mor.
6: Després del tancament del canal d'Urgell l'any 2023 per la sequera i d'una època de menys plantació per por a la falta d'aigua del 2024, l'any passat el sector va viure una campanya correcta. Les previsions de remuntar de manera definitiva d'enguany, però, es van esfumar mitjans d'estiu quan els agricultors van veure proliferar la plaga de l'aranya roja als seus cultius sense opcions per fer-hi front. Això ho explica el responsable de cereals de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Antonio Llaràs.
25: Han provat olis, han provat... I avui per avui no tenim una alternativa que puguem dir als pagesos això funciona. No? I, a més, totes les alternatives que han provat, a part de que no han funcionat, són més cares. Són molt més cares.
6: Segons la FECAC, aquests danys no estan coberts per les asseguradores, de manera que els productors no disposen de compensacions. Per això, la Federació demanarà mesures de suport en una reunió prevista amb el Departament d'Agricultura.

0: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva amb Manolo García com a convidat de luxe. Aquest any els concerts han congregat més de 170.000 persones. Anem a Vic, Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú amb sorregaria i fidel a la filosofia de Francesc Pujols.
2: No us hi diré més, però aquesta cançó és boníssima. Les altres també, però ja se sobreentén.
1: I la Rambla arriba de seguida com qui no vol la cosa. Fa broma dient que abans hi havia una cosa que es deia rock i que agradava molt als de la seva generació. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. Potser s'enyoren de la petita reunió que van fer amb l'última de la fila. L'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. 6 de cada 10 assistents són de fora d'Osona i un 20% no havien assistit mai al mercat. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
3: Creiem que això reforça el model del Mercat de Música Viva com l'espai de referència i d'explosió de la música d'aquest país, i realment que estem molt contents.
1: Pel que fa als concerts de sala, Nacho Vegas, Marina Herlop o Romàntic Dimoni han estat alguns dels més venuts.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Sea Otter Europe ha tancat aquest diumenge la seva desena edició amb prop de 80.000 visitants. Girona, Berta Artigas Fontàs.
5: El Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del pavelló de Fontejau de Girona, ha tancat edició amb un impacte econòmic d'uns 40 milions d'euros. En fa balanç el director del festival, Albert Balcells.
6: Però vaja, sabem que està deixant doncs, un valor econòmic important i també a nivell social, perquè tota aquesta implementació de cultura esportiva, de cultura de l'esport, cultura sana, de treballar la salut, doncs a través del ciclisme segurament també és un impacte que acaba generant doncs, molt benefici doncs, tant diguem-ne econòmic com també com dèiem, social.
5: Enguany, la fira ha inclòs més de 500 marques relacionades amb el món de la bicicleta, que veuen la cita com una oportunitat per estar en contacte amb el client final i altres empreses. És el cas de Megamo, una marca gironina.
7: Bueno, ara mateix Girona és l'epicentro del ciclisme a tota Europa. Ja ens coneixen, però la Sea Otter ha fet molt perquè ens coneixin encara més.
5: Ho explica Jaime Salvador, director comercial de la companyia. També grans marques aposten per fer presència a la capital gironina, com Shimano.
8: Quizás el mejor escaparate para poder mostrar nuestro producto, ¿no? O sea, yo creo que no hay un sitio que reúna las condiciones tan ideales como Gerona, ¿no? En este caso.
5: És David Vaquero, el responsable de comunicació. Aquest matí, ciclistes, amateurs i professionals han omplert el recinte en l'últim dels 3 dies que dura el festival.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
9: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota en Lliga dels Blancs.
4: 3Cat Info.
9: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distància just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per 2 jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-Lee i ha criticat la designació de l'àrbitre.
10: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Que es una presión, aquí oliamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
9: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al portugués.
11: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
9: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. De seguida tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys. N'ha parlat Ricky Rubio.
12: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
9: L'ex-blaurana Nicola Provitola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
13: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
9: Pel Barça ha parlat el seu entrenador Alexander Sekulić.
14: First of all, I have to say...
15: Primer de tot he de dir que la Provitola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
16: Their shooting make us fall apart.
9: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i a Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes amb els frens. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha emportat el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i...

Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2. En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions després de guanyar 12-22 al Tbilisi i Geòrgia, i encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9.

0: Són 4:45.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El conseller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. També de la plana internacional destaca que la Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval de la seva guerra a Ucraïna. A partir d'ara us explicarem que una iniciativa vol aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. L'ha engegat aquest estiu la Rosita, de 95 anys, que ja ha recollit més de 60.000 signatures i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
2: Que el Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa CB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
1: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa, i a Berlín guanya la candidatura d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. Si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar encara aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Eral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, ihr Lieben.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça. Tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
1: Donald Trump especula sobre el futur de la guerra amb l'Iran i en declaracions al canal Fox s'ha preguntat a si mateix si decideixo fer volar tota la nació, quan ho faré. En la conversa, que no s'ha enregistrat, el president afegia que està en una fase de presa de decisions i que passaran coses molt importants aviat. Segons la Fox, Trump treballa en tres opcions: esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsin econòmicament o arribar a un acord. Trump

0: podria reunir-se amb 6 líders del Golf Pèrsic al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides aquesta pròxima setmana per abordar la situació. La Casa Blanca també permetrà que una delegació de funcionaris iranians, encapçalada pel president del país i el ministre d'Exteriors, assisteixin a la sessió d'alt nivell de l'Assemblea. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha disparat els preus de l'energia pel tancament de l'estret d'Hormuz i ha provocat un encariment del preu del carbó que està passant factura electoral a Trump de cara a les eleccions legislatives del novembre als Estats Units. La primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia davant els joves del seu partit, els Germans d'Itàlia, un projecte de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i altres mesures adreçades als migrants.
1: És un procediment que estableix per llei el nombre d'estudiants estrangers per classe. Introdueix també l'obligació dels pares dels estudiants estrangers amb problemes greus d'adaptació escolar a aprendre italià i prohibeix el burca i el hijab.
0: Segons ha dit Meloni, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. També ha dit que posarà el nom d'instituts als centres de formació professional per posar-los en valor i ha reclamat que no hi hagi aprovats generals als cursos. La policia pakistanesa ha detingut la política opositora Alema Khan, germana de l'empresonat exprimer ministre Imran Khan, una detenció que arriba mentre el partit dels Khan es prepara per a una llarga marxa contra el govern a Islamabad la setmana que ve. L'ordre policial justifica la detenció durant 30 dies, dient que les activitats de la detinguda són perjudicials per a la seguretat i també per al manteniment de l'ordre públic. La formació política ha condemnat la mesura i l'ha vinculat a un intent del govern d'entorpir la marxa cap a la capital convocada per al 27 de setembre, en què es preveu que centenars de milers de simpatitzants exigeixin la posada en llibertat de l'exprimer ministre. Imran Khan, antiga estrella del críquet i cap de govern entre el 2018 i el 2022, està empresonat des de fa 3 anys i afronta causes judicials que ell atribueix a una persecució política per part de l'executiu actual i de l'exèrcit. El seu partit ha denunciat reiteradament que el líder opositor ha estat sotmès a un règim d'aïllament sense accés a drets bàsics des del seu empresonament. I l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michael Ignatieff alerta del risc per a la democràcia de la concentració de la intel·ligència artificial en molt poques mans i demana més regulació i mesures punitives per als qui la utilitzen per crear continguts falsos. Ignatieff, que ha participat en un acte del CIDOP a Barcelona, defensa les migracions i la multiculturalitat, però assegura que les democràcies modernes necessiten garantir fronteres segures. Vicent Mitsut.
2: Ignatieff, referent del liberalisme, és optimista sobre la capacitat de regular la IA, però demana que la Unió Europea comenci a actuar perquè ens juguem al futur de la democràcia.
3: No som prou conscients que tota la plaça pública de la vida democràtica ara és propietat d'unes 6 persones, que la plaça pública està digitalitzada i la democràcia es produeix en un espai digital que és simplement el Far West. I la nostra capacitat per determinar què és cert i què és fals en aquest Far West està sent atacada constantment.
2: Molt crític amb el govern espanyol per Ceuta, defensa que les democràcies han de tenir control de les seues fronteres.
3: Els demòcrates liberals com jo, que defensem una societat multicultural i la immigració, hem de garantir als nostres ciutadans que la frontera és segura. I aquí no ho és. Això fa guanyar vots als partits d'extrema dreta si la gent ho veu cada dia. I al meu parer, no s'equivoquen. Calen fronteres segures.
2: En paral·lel, però, demana als estats vies que faciliten la immigració legal.
3: L'altra cosa que cal és una via d'accés àmplia i oberta per a la immigració legal en països com Espanya i també el Canadà, on la demografia s'està desplomant. La manera més segura de condemnar-se bàsicament al declivi econòmic, a l'estancament i a la crisi és aturar la immigració.
2: El Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials diu que el funcionament democràtic dificulta la competència amb potències com la Xina.
3: Això és la democràcia, una discussió constant i inacabable sobre la llibertat. El problema és que els mecanismes de control i contrapès que hem establert han multiplicat de tal manera els vetos dins la nostra democràcia que no aconseguim tirar res endavant.
2: L'expolític canadenc no creu que una aliança Unió Europea-Canadà pugui refer l'ordre internacional sacsejat per Trump, però sí influir en les grans potències que anomena depredadores.
3: Hem d'identificar algunes qüestions que suposen un perill sistemàtic per a tota la humanitat i esforçar-nos de valent per fer entendre als depredadors que això no és assistència social, sinó una qüestió de supervivència. És l'única manera de convèncer els russos, els xinesos i els nord-americans perquè actuïn, però si ho aconseguim, crec que podrem marcar una gran diferència i construir un món millor.
2: Ignatieff creu que s'ha valorat poc el desencant domèstic als Estats Units per les aliances tradicionals i la globalització, un fet que va aprofitar Trump per arribar al poder i amenaçar la democràcia tant a casa com fora.
3: Com algú que ha estimat els Estats Units tota la vida, tinc la sensació de ser testimoni de com un imperi s'autodestrueix.

0: A casa nostra, els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets haurien passat aquest dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. I unes 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de referència de la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats i observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també cuida la salut. En posta, Anna Farràs.
1: El Delta Birding Festival va començar divendres amb el 98% de les places de les activitats venudes i ha incrementat un 10% la participació, arribant als 5.000 visitants. Tot i que l'espai Mont Natura Delta té poc marge per créixer, el festival està consolidat. El Delta és un espai idoni per observar ocells i esta pràctica té beneficis més enllà de la descoberta de les espècies. Miquel Rafa és representant de la Fundació Catalunya a la Pedrera, una de les entitats organitzadores del Birding.
2: Fa milers d'anys que ens hem criat a la natura, però els últims anys ens hem desconnectat molt. I, per tant, aquesta afició ens permet tornar a enganxar-nos. Això va molt bé, també, per fins i tot la nostra pròpia salut mental i emocional. I, per tant, és una afició supersaludable que ens torna a reconnectar doncs, amb el nostre entorn natural, ens fa ser més conscients del que està passant i també és una afició molt divertida.
1: La mostra també mira cap al futur i ha donat veu a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. Un d'ells és Jofre Cutral, que ha investigat els anomenats efectes trampa a infraestructures humanes on queden atrapats els animals.
3: Jo volia denunciar una mica, perquè sóc fotògraf de natura, bueno, els efectes trampes i tot és, és un problema al qual es pot solucionar, i vaig voler enfocar aquest treball a parlar sobre aquestes infraestructures perquè es poden millorar fàcilment.
1: I enguany l'organització ha volgut fer un pas més cap a la inclusivitat amb activitats adaptades a persones amb capacitats diverses i ha donat més visibilitat a les dones en un sector, l'ornitologia, molt masculinitzat.
0: Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa, engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures. Ens ho explica la Mar Riera amb muntatge tècnic de Jordi Galbany.
4: La imatge de la Rosita encapçala aquesta campanya publicitària engegada aquesta setmana per Change.org. Hem parlat amb ella i ens explica que ja fa 5 mesos que està ingressada i que paga 25 euros cada setmana per poder mirar la tele.
5: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
4: Tot i que el seu fill la visita sovint, ens explica que la tele li fa molta companyia i l'ajuda a passar les estones amb la seva companya d'habitació.
5: Ara també aquí mirem molt perquè a la meva companya li agrada molt les pel·lícules de l'Oeste. I llavors també mirem moltes pel·lícules d'aquestes antigues, saps? De les verdaderes. La que ha sigut el Robert Mitchum i els artistes antics, perquè ara no n'hi ha. Ara d'artistes així bons que facin de l'Oeste no n'hi ha. Com tots aquests, el John Wayne, el Robert Mitchum, tots aquests. No hi ha res ara,
4: La Rosita és també una enamorada de la ràdio i sobretot escolta un programa de Catalunya Ràdio.
5: La nit dels ignorants. Ara hi ha la Marta. El d'abans també m'agradava molt, Ja l'escoltava quan va començar el germà del Josep Cunit a fer aquell programa.
4: La mateixa Rosita ens deia que no s'esperava que tanta gent s'assumés a aquesta iniciativa per demanar la gratuïtat de la tele als hospitals públics.
5: Jo no m'ho creia, que en recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, s'ha volcat molta gent, Perquè jo em pensava, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
4: Des que vam parlar amb ella, en pocs dies ja sumen 63.400 signatures i continua creixent la xifra, un problema que varia en funció d'on t'ingressin, i és que hi ha comunitats on aquest servei de televisió ja és gratuït, és el cas com per exemple del País Valencià i Castella-La Manxa. De moment, però, ningú s'ha posat en contacte amb la Rosita i des del Departament de Salut es limiten a dir-nos que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
6: El temps. Dani Ramírez.
7: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit, queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresc a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus. A l'interior, al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa, al voltant dels 20, també, grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
6: 3CAT Info.
0: Productes agrícoles i caça de les comarques interiors de Tarragona, peix del Delta de l'Ebre, vins del Priorat i el Montsant i incorporació creativa de la mel del Perelló a bona part de les receptes. Són alguns dels trets característics del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant, guardonat amb una estrella Michelin des del 2021. Òscar Callau.
8: Els hem deixat aquí al centre aquest cruixent de panipuri amb una rileta de cabirol per sobre i finalitzat amb un chimichurri de avellana, que és un altre dels nostres productes estrella. Continuem
9: davant. La fórmula gastronòmica del restaurant obert el 2016 pel cuiner Rafael Múria està fortament arrelada al territori i a la Mediterrània. Una tasca realitzada amb un equip de companys també molt joves i creatius, com el cap de sala, Andreu Pardell.
10: La intenció del projecte és posar al nivell dels vins una gastronomia, però sobretot també una gastronomia de respecte pel producte, respecte pel territori.
9: Múria va posar en marxa el Quatre Molins a Cornudella de Montsant amb 23 anys i només dos després va rebre l'estrella Michelin.
10: Som molt atrevits. Amb aquesta joventut crec que hem portat aquest punt de valentia expressat a la gastronomia, sobretot per, bueno, elaboracions i aquest concepte més abstracte, més atrevit, amb productes mediterranis, de costa i de proximitat.
9: A la carta d'aquest temple gastronòmic del Montsant hi ha plats com anguila, wasabi i porro, gilda de gamba, ravioli de ceps, llamàntol i sàlvia, o una carn madurada amb ostra i llet de cabra.
10: Començarem amb aquesta primera selecció d'aperitius, partint de l'esquerra amb una endívia que fem farcida d'una crema de formatge blau, llom de tonyina vermella o alfegoma dorada i acabat amb un toc de polen fresca a sobre, i a la dreta llom de bonito, que el fem fumat prèviament i marcat lleugerament a la brasa, acompanyat d'una crema coliflor, ceba escabetxada, oliva i també piparra.
9: Per completar l'experiència gastronòmica, el Quatre Molins ha posat en marxa una taula secreta alguns divendres

0: Es per sopar, que inclou una cita cegues pels carrers de Cornudella i la visita amb sorpresa a un antic celler subterrani.
1: El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes a Tarragona. Josep Almirall.
2: Els verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
3: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
2: La colla vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 10. Li va caure entrant la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el pilar de 7. Gina Fort n'és la cap de colla.
4: No estem contents amb el resultat de la dia d'avui, tot i així fer un 5 de 9 un altre cop aquí a la plaça de Font després de tants anys, Polín, és algo que hem d'estar orgullosos.
2: I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar a la primera tripleta màgica des del 2024. 5 de 8, 3 de 9 a l'estrena del dia i 4 de 9.
1: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat aquest diumenge i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
5: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
6: Entusiasme pràcticament generalitzat en la sessió de gala de La bola negra a Sant Sebastià mentre continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3CAT Info, ha dit que està convençuda que hi haurà molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
7: Van a passar moltes coses con La bola negra, moltes. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea. I intento, además, ilusionar-me lo justo.
6: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Guitarrica de la Fuente ens deia que assumia amb interpretar la nieve el tema principal del film durant la cerimònia dels Premis de Hollywood i els actors principals són conscients també que l'enveja o les expectatives tan elevades amb què arriba la pel·lícula poden ara provocar que La bola negra comenci a tenir crítiques negatives. Divendres arriba a les sales de cinema. Aquest diumenge han compartit protagonisme amb Brad Pitt. Així l'han rebut quan ha arribat a l'hotel Maria Cristina. Dimecres el sentirem defensant En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula de supervivència que ha rodat acompanyat d'un gos que és el coprotagonista del film. I'm in love with the shape of you.
1: Ed Sheeran trenca el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Michael Moore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic n'ha parlat en la primera intervenció pública des de llavors, en un concert a Filadèlfia, on ha actuat sol perquè la resta d'artistes que l'acompanyen han abandonat la gira en suport a Michael Moore. El cantant ha hagut de sortir al pas després de la polèmica generada que va provocar crides al boicot contra ell. L'artista ha demanat disculpes, admet que hi va haver errors i que va haver de prendre decisions molt difícils. Sheeran assegura que no volia decebre els fans i insisteix que s'ha vist arrossegat el debat en el que ha qualificat com el conflicte polític més complex del món. Llegint un teleprompter, també ha fet menció a la situació a Gaza, que ha dit que és catastròfica, injustificada i desproporcionada.
8: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
1: Sheeran també ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, al dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort d'innocents.
9: 3CAT Info. Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
10: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs al Lliga.
9: 3CAT Info.
10: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no han aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
11: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí olhamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
10: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al tècnic portuguès.
12: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
10: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Ara tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys, com ha recordat Ricky Rubio.
13: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
10: L'ex-blaurana Nicolà Provítola ha estat MVP de la final, anotant 31 punts per la penya.
14: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
10: Pel Barça ha parlat el seu entrenador, Alexander Sekulic.
15: First of all, I have to say...
16: Primer de tot he de dir que la Provítola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
17: Their shooting makes us fall apart.
10: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera: Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així d'aquesta victòria.
18: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
10: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes de frens. Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Encara en motor, Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. Altres resultats poliesportius: a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2 després de remuntar un 2-0. I en waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions. Ha guanyat

0: 12-22 al Tbilisi georgià. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per un resultat de 11-9.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 5.
1: Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que es queden a les portes d'obtenir escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller qualifica els comicis de desastre, però de moment diu que continuarà. La Comissió Electoral russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval a la seva guerra a Ucraïna. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirma que quan torni vol fer una immersió en la Catalunya d'avui abans de decidir el seu futur polític. En una entrevista a The Sunday Times, la vigília que el Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés, Puigdemont reconeix que té previstos diversos escenaris possibles de futur, però que encara no els vol revelar. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat aquest cap de setmana a Catalunya conscients que és clau en les pròximes eleccions generals. Mentre que el secretari general dels socialistes afirma que el PP està subordinat a Vox, el president dels populars ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Diumenge de protestes contra la voluntat d'Aena d'ampliar els aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa. La societat civil avisa de les conseqüències socials i sobre el territori d'atraure encara més visitants. Quimi Portet i la col·laboració sorpresa de Manolo García tanquen el mercat de música viva de Vic. Aquesta edició ha plegat 170.000 espectadors i 1.300 professionals.
2: Esports. El Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. El Madrid ha perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
1: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus, si bé al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca a l'interior i algunes boirines.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa. I a Berlín guanya la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà, si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, ihr Lieben.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
1: La Comissió Electoral Central Russa anunciarà a les 10 del matí d'aquest dilluns els resultats preliminars de les eleccions legislatives del cap de setmana, en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida eixampla encara més la majoria al Parlament i obté el 57,3% dels vots. Uns resultats que no sorprenen ningú, ja que han estat uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Moscou, Cristina Solias.
7: Rússia Unida revalida la seva supermajoria a la Duma. Al cap de llista, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha destacat que el Kremlin ha pogut repel·lir tots els intents dels països occidentals d'interferir en les eleccions legislatives i avisa que aquesta victòria incontestable avala l'estratègia de Vladimir Putin.
8: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
7: Ara bé, l'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, fins i tot el líder del Partit Comunista, Gennady Zyuganov, que sempre ha tancat files amb Putin i la seva guerra a Ucraïna, ha alertat que el joc brut del Kremlin ha anat massa enllà en aquestes eleccions.
8: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
7: L'oposició ha denunciat que les autoritats han posat traves al vot en papereta perquè el vot electrònic és més fàcil de manipular, han forçat els treballadors públics a votar massivament per Rússia Unida i han expulsat candidats pacifistes o que eren massa populars.
1: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han desembarcat aquest diumenge a Catalunya amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per a l'any que ve. El president espanyol ha tornat a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític. En plena crisi a Ceuta, ha acusat el PP i Vox de ser deslleials i ha assegurat que tornarà a guanyar les properes eleccions. Albert Prat.
9: Pedro Sánchez ha jugat en territori amic per escalfar motors. Sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
10: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
9: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, el president Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic que pas de frenar l'onada reaccionària.
11: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
9: A la Pineda de Gavà, Sánchez ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta, però ha promès a Illa que farà mans i mànigues perquè el nou finançament autonòmic sigui una realitat.
1: De la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, proposa revisar el procés per obtenir la nacionalitat espanyola o fins i tot retirar-la a aquells que delinqueixin. Ho ha dit en un acte multitudinari a Badalona, on també ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Badalona, Joan García.
12: Alberto Núñez Feijóo ha triat la Badalona governada amb majoria absoluta pel popular Xavier García Obiol per endurir el seu discurs sobre política migratòria.
13: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
12: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, Feijóo planteja una Catalunya motor econòmic de l'Estat lluny dels plantejaments identitaris.
13: Quiero una Catalunya líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a

0: desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y no quiero una Cataluña en el bucle permanente, sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
1: Declaracions del president del PP davant unes 5.000 persones, en dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que a Badalona mou multituds.
2: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat. La mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns ha arribat fins a la frontera del Tarajal. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants han reclamat l'expulsió immediata dels migrants, que no es permeti que n'hi arribin més i també més seguretat. Els manifestants han expressat la seva indignació amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
3: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
4: Que deje ya el antepan de hacer pantomima, de hacer el payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
5: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
2: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a les platges com el del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. També aquest diumenge al vespre hi ha hagut un altercat al port amb l'arribada d'un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els ha llançat ous i pedres i la policia hi ha hagut d'intervenir. En aquest context de tensió política i social, aquest dilluns tornarà a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També ho farà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompanyat de dirigents del partit a Europa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya, el primer que vol fer és prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, l'expresident reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar ara fa 9 anys. Per això afirma que abans de decidir res, voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat actual.
6: During all this time, I tried to be in contact.
7: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
2: El líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas d'un retorn, però que encara no els vol revelar.
6: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
7: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
6: I will not tell to you yet.
2: Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquesta arriba coincidint amb l'inici del compte enrere per al seu possible retorn. I és que precisament aquest dilluns el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. L'alcalde de Barcelona anuncia un front comú internacional contra l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha explicat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
8: Amsterdam, Milà, Roma, Barcelona, Nova York, Toronto, Ciutat de Mèxic i moltes altres ciutats reunides a la cimera Urban 20 comparteixen problemes similars relacionats amb la migració, el canvi climàtic i l'accessibilitat a l'habitatge. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha impulsat conjuntament amb Nova York, Toronto i Ciutat de Mèxic una iniciativa internacional per a donar una resposta global al que es considera un problema global.
9: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional. Va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
8: Precisament, l'anfitrió de la trobada, l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani, resumia així per a què ha de servir aquest front conjunt de les grans ciutats del món.
10: Per construir les relacions i la solidaritat internacional necessàries per solucionar aquests temes i per restablir la confiança de la gent en la governança democràtica.
8: Per la seva part, l'alcalde de Barcelona ha anunciat una trobada

0: d'aquesta iniciativa internacional. Es farà a nivell tècnic amb experts i tinents d'alcalde al novembre a la capital catalana en el marc de l'Smart City Congress a Barcelona. Jaume Collboni ha afirmat que servirà, entre d'altres coses, per a combatre els fons d'inversió especulatius.
1: Obrim àrea de servei.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
3: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canviar el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus. A l'interior, al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa, al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Diumenge de manifestacions en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port han sortit al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Ossete, portaveu.
4: La gent ja no pot més i el tema de els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
1: A Palma i a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística. Palma, Caterina Carmany.
5: Alguns milers de persones s'han manifestat a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports de les Balears. Aena ha previst 1.000 milions d'euros d'inversió en els pròxims 4 anys i això, segons l'organització, portarà al límit la saturació turística i els recursos naturals. Sentim el portaveu contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, Pere Joan Femenia.
6: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació és seguir creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
5: També reclamen que es frenin les noves rutes, que es redueixi el nombre de jets privats que aterren a les Illes Balears i que es prohibeixin els vols a la matinada.
1: Carlos Mazón compareix aquest dilluns davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana, l'expresident de la Generalitat Valenciana, i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció que porta el cas. València, Marta García.
7: El 17 de novembre de l'any passat, Carlos Mazón va compareixer per primera vegada davant la comissió i en una sessió molt tensa no va aclarir on estava i es va desentendre de la gestió d'aquella dana.
8: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
9: Porque andabas caminando y no la escoltaríes. Bueno, o sea, el presidente de la Generalitat Valenciana, en alerta roja.
10: Yo no era el que tenía que activar la alerta.
8: Pero ¿usted? Yo tampoco.
10: ¿Cómo que no?
8: No.
10: Usted es un mentiroso. Usted es un homicida y esto es un psicópata.
7: Carlos Mazón torna a compareixer ara després d'un escrit on segueix defensant que la majoria de morts no haurien sigut evitables encara que s'haguera llançat abans un esalert. La jutgessa Núria Ruiz Tobarra qüestiona obertament aquest argumentari i considera que les afirmacions de Mazón impliquen la seva desconeixença.

0: mitjançant tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta, a més d'inculpar l'aleshores consellera d'Interior, Salomé Prades, citada, per cert, el pròxim dilluns, dia 28. En esta segona compareixença davant la comissió d'investigació s'espera un Mazón novament a la defensiva en una sessió on també compareixerà l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso.
1: Més coses. El sector del conreu herbaci alerta de la falta d'alternatives per controlar la plaga de l'aranya roja al blat de moro. La Unió Europea prohibeix l'únic fitosanitari per controlar la proliferació d'aquest àcar i les proves pilot per experimentar amb depredadors naturals no han obtingut el resultat esperat. Torregrossa, Alba Mor.
2: Després del tancament del canal d'Urgell l'any 2023 per la sequera i d'una època de menys plantació per por a la falta d'aigua del 2024, l'any passat el sector va viure una campanya correcta. Les previsions de remuntar de manera definitiva d'enguany, però, es van esfumar mitjans d'estiu quan els agricultors van veure proliferar la plaga de l'aranya roja als seus cultius sense opcions per fer-hi front. Això ho explica el responsable de cereals de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Antonio Llaràs.
3: Han provat olis, han provat, i avui per avui no tenim una alternativa que puguem dir als pagesos això funciona. No. I a més, totes les alternatives que han provat, a part de que no han funcionat, són més cares, són molt més cares.
2: Segons la FECAC, aquests danys no estan coberts per les asseguradores, de manera que els productors no disposen de compensacions. Per això la Federació demanarà mesures de suport en una reunió prevista amb el Departament d'Agricultura.

0: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva amb Manolo García com a convidat de luxe. Aquest any els concerts han congregat més de 170.000 persones. Anem a Vic, Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú amb sorregaria i fidel a la filosofia de Francesc Pujols.
2: No us hi diré més, però aquesta cançó és boníssima. Les altres també, però ja se sobreentén.
1: I la Rambla arriba de seguida com qui no vol la cosa. Fa broma dient que abans hi havia una cosa que es deia rock i que agradava molt als de la seva generació. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. Potser s'enyoren de la petita reunió que van fer amb l'última de la fila. L'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. 6 de cada 10 assistents són de fora d'Osona i un 20% no havien assistit mai al mercat. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents, que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
3: Creiem que això reforça el model del mercat de música com l'espai de referència i d'explosió de la música d'aquest país, i realment que estem molt contents.
1: Pel que fa als concerts de sala, Nacho Vegas, Marina Herlop o Romàntic Dimoni han estat alguns dels més venuts.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Sea Otter Europe ha tancat aquest diumenge la seva desena edició amb prop de 80.000 visitants. Girona, Berta Artigas Fontàs.
5: El Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del pavelló de Fontejau de Girona, ha tancat edició amb un impacte econòmic d'uns 40 milions d'euros. En fa balanç el director del festival, Albert Balcells.
6: Però vaja, sabem que està deixant doncs, un valor econòmic important i també a nivell social, perquè tota aquesta implementació de cultura esportiva, de cultura de l'esport, cultura sana, de treballar la salut, doncs a través del ciclisme segurament també és un impacte que acaba generant doncs, molt benefici doncs, tant diguem-ne econòmic com també com dèiem, social.
5: Enguany, la fira ha inclòs més de 500 marques relacionades amb el món de la bicicleta, que veuen la cita com una oportunitat per estar en contacte amb el client final i altres empreses. És el cas de Megamo, una marca gironina.
7: Bueno, ara mateix Girona és l'epicentro del ciclisme a tota Europa. Ja ens coneixen, però la Sea Otter ha fet molt perquè ens coneixin encara més.
5: Ho explica Jaime Salvador, director comercial de la companyia. També grans marques aposten per fer presència a la capital gironina, com Shimano.
8: Quizás el mejor escaparate para poder mostrar nuestro producto, ¿no? O sea, yo creo que no hay un sitio que reúna las condiciones tan ideales como Girona, ¿no? En este caso.
5: És David Vaquero, el responsable de comunicació. Aquest matí, ciclistes, amateurs i professionals han omplert el recinte

0: en l'últim dels 3 dies que dura el festival.
1: Esports. Amb Alfons Gorina.
2: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota en Lliga dels Blancs.
3: 3Cat Info.
2: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-Lee i ha criticat la designació de l'àrbitre.
4: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí olhamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
2: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al portugués.
5: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
2: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. De seguida tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys. N'ha parlat Ricky Rubio.
6: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
2: L'ex-blaurana Nicola Provitola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
7: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
2: Pel Barça ha parlat el seu entrenador Alexander Sekulic.
8: First of all, I have to say...
9: Primer de tot he de dir que la Provitola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
10: Their shooting makes us fall apart.
2: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín, segon, i a Marco Bezzecchi, tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes amb els frens. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha emportat el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
11: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda, o sigui que... Fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
2: Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol: Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Gate d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal.

Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2. En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions després de guanyar 12-22 al Tbilisi i Geòrgia, i encara en waterpolo, el Mataró ha

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El conseller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. També de la plana internacional destaca que la Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval de la seva guerra a Ucraïna. A partir d'ara us explicarem que una iniciativa vol aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. L'ha engegat aquest estiu la Rosita, de 95 anys, que ja ha recollit més de 60.000 signatures i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Que el Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa CB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
0: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa, i a Berlín guanya la candidatura d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. Si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar encara aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
2: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
3: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
2: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Eral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
4: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
5: Hat gewonnen, ihr Lieben.
2: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça. Tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
0: Donald Trump especula sobre el futur de la guerra amb l'Iran i en declaracions al canal Fox s'ha preguntat a si mateix si decideixo fer volar tota la nació, quan ho faré. En la conversa, que no s'ha enregistrat, el president afegia que està en una fase de presa de decisions i que passaran coses molt importants aviat. Segons la Fox, Trump treballa en tres opcions: esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsin econòmicament o arribar a un acord. Trump podria reunir-se amb 6 líders del Golf Pèrsic al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides aquesta pròxima setmana per abordar la situació. La Casa Blanca també permetrà que una delegació de funcionaris iranians, encapçalada pel president del país i el ministre d'Exteriors, assisteixin a la sessió d'alt nivell de l'Assemblea. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha disparat els preus de l'energia pel tancament de l'estret d'Hormuz i ha provocat un encariment del preu del carburant que està passant en factura electoral a Trump de cara a les eleccions legislatives del novembre als Estats Units.

0: La primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia davant els joves del seu partit, els Germans d'Itàlia, un projecte de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i altres mesures adreçades als migrants.
1: És un procediment que estableix per llei el nombre d'estudiants estrangers per classe. Introdueix també l'obligació dels pares dels estudiants estrangers amb problemes greus d'adaptació escolar a aprendre italià i prohibeix el burca i el hijab.
0: Segons ha dit Meloni, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. També ha dit que posarà el nom d'instituts als centres de formació professional per posar-los en valor i ha reclamat que no hi hagi aprovats generals als cursos. La policia pakistanesa ha detingut la política opositora Alema Khan, germana de l'empresonat exprimer ministre Imran Khan, una detenció que arriba mentre el partit dels Khan es prepara per a una llarga marxa contra el govern a Islamabad la setmana que ve. L'ordre policial justifica la detenció durant 30 dies, dient que les activitats de la detinguda són perjudicials per a la seguretat i també per al manteniment de l'ordre públic. La formació política ha condemnat la mesura i l'ha vinculat a un intent del govern d'entorpir la marxa cap a la capital convocada per al 27 de setembre, en què es preveu que centenars de milers de simpatitzants exigeixin la posada en llibertat de l'exprimer ministre. Imran Khan, antiga estrella del críquet i cap de govern entre el 2018 i el 2022, està empresonat des de fa 3 anys i afronta causes judicials que ell atribueix a una persecució política per part de l'executiu actual i de l'exèrcit. El seu partit ha denunciat reiteradament que el líder opositor ha estat sotmès a un règim d'aïllament sense accés a drets bàsics des del seu empresonament. I l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michael Ignatieff alerta del risc per a la democràcia de la concentració de la intel·ligència artificial en molt poques mans i demana més regulació i mesures punitives per als qui la utilitzen per crear continguts falsos. Ignatieff, que ha participat en un acte del CIDOP a Barcelona, defensa les migracions i la multiculturalitat, però assegura que les democràcies modernes necessiten garantir fronteres segures. Vicent Mitsut.
2: Ignatieff, referent del liberalisme, és optimista sobre la capacitat de regular la IA, però demana que la Unió Europea comenci a actuar perquè ens juguem el futur de la democràcia.
3: No som prou conscients que tota la plaça pública de la vida democràtica ara és propietat d'unes 6 persones, que la plaça pública està digitalitzada i la democràcia es produeix en un espai digital que és simplement el Far West. I la nostra capacitat per determinar què és cert i què és fals en aquest Far West està sent atacada constantment.
2: Molt crític amb el govern espanyol per Ceuta, defensa que les democràcies han de tenir control de les seues fronteres.
3: Els demòcrates liberals com jo, que defensem una societat multicultural i la immigració, hem de garantir als nostres ciutadans que la frontera és segura. I aquí no ho és. Això fa guanyar vots als partits d'extrema dreta si la gent ho veu cada dia. I al meu parer, no s'equivoquen. Calen fronteres segures.
2: En paral·lel, però, demana als estats vies que faciliten la immigració legal.
3: L'altra cosa que cal és una via d'accés àmplia i oberta per a la immigració legal en països com Espanya i també el Canadà, on la demografia s'està desplomant. La manera més segura de condemnar-se bàsicament al declivi econòmic, a l'estancament i a la crisi és aturar la immigració.
2: El Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials diu que el funcionament democràtic dificulta la competència amb potències com la Xina.
3: Això és la democràcia, una discussió constant i inacabable sobre la llibertat. El problema és que els mecanismes de control i contrapès que hem establert han multiplicat de tal manera els vetos dins la nostra democràcia que no aconseguim tirar res endavant.
4: We can't get anything done.
2: L'expolític canadenc no creu que una aliança Unió Europea-Canadà pugui refer l'ordre internacional sacsejat per Trump, però sí influir en les grans potències que anomena depredadores.
3: Hem d'identificar algunes qüestions que suposen un perill sistemàtic per a tota la humanitat i esforçar-nos de valent per fer entendre als depredadors que això no és assistència social, sinó una qüestió de supervivència. És l'única manera de convèncer els russos, els xinesos i els nord-americans perquè actuïn, però si ho aconseguim, crec que podrem marcar una gran diferència i construir un món millor.
2: Ignatieff creu que s'ha valorat poc el desencant domèstic als Estats Units per les aliances tradicionals i la globalització, un fet que va aprofitar Trump per arribar al poder i amenaçar la democràcia tant a casa com fora.
3: Com algú que ha estimat els Estats Units tota la vida, tinc la sensació de ser testimoni de com un imperi s'autodestrueix.

0: A casa nostra, els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets haurien passat aquest dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard, sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. I unes 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de referència de la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats i observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també cuida la salut. Amposta, Anna Farràs.
1: El Delta Birding Festival va començar divendres amb el 98% de les places de les activitats venudes i ha incrementat un 10% la participació, arribant als 5.000 visitants. Tot i que l'espai Mont Natura Delta té poc marge per créixer, el festival està consolidat. El Delta és un espai idoni per observar ocells i esta pràctica té beneficis més enllà de la descoberta de les espècies. Miquel Rafa és representant de la Fundació Catalunya La Pedrera, una de les entitats organitzadores del Birding.
2: Fa milers d'anys que ens hem criat a la natura, però els últims anys ens hem desconnectat molt. I, per tant, aquesta afició ens permet tornar a enganxar-nos. Això va molt bé, també, per, fins i tot, la nostra pròpia salut mental i emocional. I, per tant, és una afició supersaludable que ens torna a reconnectar doncs, amb el nostre entorn natural, ens fa ser més conscients del que està passant i també és una afició molt divertida.
1: La mostra també mira cap al futur i ha donat veu a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. Un d'ells és Jofre Cutral, que ha investigat els anomenats efectes trampa a infraestructures humanes on queden atrapats els animals.
3: Jo volia denunciar una mica, perquè sóc fotògraf de natura, bueno, els efectes trampes i tot és, bueno, és un problema al qual es pot solucionar, i vaig voler enfocar aquest treball a parlar sobre aquestes infraestructures perquè es poden millorar fàcilment.
1: I enguany l'organització ha volgut fer un pas més cap a la inclusivitat amb activitats adaptades a persones amb capacitats diverses i ha donat més visibilitat a les dones en un sector, l'ornitologia, molt masculinitzat.
0: Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa, engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures. Ens ho explica la Mar Riera, amb muntatge tècnic de Jordi Galbany.
4: La imatge de la Rosita encapçala aquesta campanya publicitària engegada aquesta setmana per Change.org. Hem parlat amb ella i ens explica que ja fa 5 mesos que està ingressada i que paga 25 euros cada setmana per poder mirar la tele.
5: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies, no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
4: Tot i que el seu fill la visita sovint, ens explica que la tele li fa molta companyia i l'ajuda a passar les estones amb la seva companya d'habitació.
5: Ara també aquí mirem molt perquè a la meva companya li agrada molt les pel·lícules de l'Oeste. I llavors també mirem moltes pel·lícules d'aquestes antigues, saps? De les verdaderes. La que ha sigut el Robert Mitchum i els artistes antics, perquè ara no n'hi ha. Ara d'artistes així bons de que facin de l'Oeste no n'hi ha. Com tots aquests, el John Wayne, el Robert Mitchum, tots aquests. No hi ha res ara, eh?
4: La Rosita és també una enamorada de la ràdio i sobretot escolta un programa de Catalunya Ràdio.
5: La nit dels ignorants. Ara hi ha la Marta. El d'abans també m'agradava molt, eh? Ja l'escoltava quan va començar el germà del Josep Cunit a fer aquell programa.

0: La mateixa Rosita ens deia que no s'esperava que tanta gent s'assumés a aquesta iniciativa per demanar la gratuïtat de la tele als hospitals públics.
1: Jo no m'ho creia, que en recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
0: Des que vam parlar amb ella, en pocs dies ja sumen 63.400 signatures i continua creixent la xifra, un problema que varia en funció d'on t'ingressin, i és que hi ha comunitats on aquest servei de televisió ja és gratuït, és el cas com per exemple del País Valencià i Castella-La Manxa. De moment, però, ningú s'ha posat en contacte amb la Rosita i des del Departament de Salut es limiten a dir-nos que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
2: El temps. Dani Ramírez.
3: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canviar el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinada, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus. A l'interior, al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa, al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa l'aixafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
2: 3CAT Info.
4: Productes agrícoles i caça de les comarques interiors de Tarragona, peix del Delta de l'Ebre, vins del Priorat i el Montsant i incorporació creativa de la mel del Perelló a bona part de les receptes. Són alguns dels trets característics del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant, guardonat amb una estrella Michelin des del 2021. Òscar Callau.
5: Els hem deixat aquí al centre aquest cruixent de panipuri amb una rileta de cabirol per sobre i finalitzat amb un chimichurri de avellana, que és un altre dels nostres productes estrella.
6: Continuem davant. La fórmula gastronòmica del restaurant obert el 2016 pel cuiner Rafael Múria està fortament arrelada al territori i a la Mediterrània. Una tasca realitzada amb un equip de companys també molt joves i creatius, com el cap de sala, Andreu Pardell.
7: La intenció del projecte és posar al nivell dels vins una gastronomia, però sobretot també una gastronomia de respecte pel producte, respecte pel territori.
6: Múria va posar en marxa el Quatre Molins a Cornudella de Montsant amb 23 anys i només dos després va rebre l'estrella Michelin.
7: Som molt atrevits. Amb aquesta joventut crec que hem portat aquest punt de valentia expressat a la gastronomia, sobretot per, bueno, elaboracions i aquest concepte més abstracte, més atrevit, amb productes mediterranis, de costa i de proximitat.
6: A la carta d'aquest temple gastronòmic del Montsant, hi ha plats com anguila, wasabi i porro, gilda de gamba, ravioli de ceps, llamàntol i sàlvia, o una carn madurada amb ostra i llet de cabra.
7: Començarem amb aquesta primera selecció d'aperitius, partint de l'esquerra amb una endívia que fem farcida d'una crema de formatge blau, llom de tonyina vermella o alfegoma dorada i acabat amb un toc de polen fresc a sobre, i a la dreta, llom de bonito, que el fem fumat prèviament i marcat lleugerament a la brasa, acompanyat d'una crema coliflor, ceba escabetxada, oliva i també piparra.
6: Per completar l'experiència gastronòmica, el Quatre Molins ha posat en marxa una taula secreta, alguns divendres per sopar, que inclou una cita cegues pels carrers de Cornudella i la visita amb sorpresa a un antic celler subterrani.
4: El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes a Tarragona. Josep Almirall.
8: Els verds van arrodonir una gran actuació amb el 3-9 amb l'agulla, el 3-10, el 5-9 i el pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
9: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem.

0: La Colla Vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 10. Li va caure entrant en la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el pilar de 7. Gina Fort n'és la cap de colla.
1: No estem contents amb el resultat de la dia d'avui, tot i així, fer un 5 de 9 un altre cop aquí a la plaça de Font després de tants anys, Polín, és algo que hem d'estar orgullosos.
0: I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar la primera tripleta màgica des del 2024. 5 de 8, 3 de 9 a l'estrena del dia i 4 de 9.
2: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat aquest diumenge i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
3: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
4: Entusiasme pràcticament generalitzat en la sessió de gala de La bola negra a Sant Sebastià, mentre continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3CAT Info, ha dit que està convençuda que hi haurà molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
5: Van a passar moltes coses con La bola negra, muchas. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea. I intento, además, ilusionarme lo justo.
4: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Guitarrica de la Fuente ens deia que assumia amb interpretar la nieve el tema principal del film durant la cerimònia dels Premis de Hollywood i els actors principals són conscients també que l'enveja o les expectatives tan elevades amb què arriba la pel·lícula poden ara provocar que La bola negra comenci a tenir crítiques negatives. Divendres arriba a les sales de cinema. Aquest diumenge han compartit protagonisme amb Brad Pitt. Així l'han rebut quan ha arribat a l'hotel Maria Cristina. Dimecres el sentirem defensant En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula de supervivència que ha rodat acompanyat d'un gos que és el coprotagonista del film. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too.
2: Ed Sheeran trenca el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Michael Moore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic n'ha parlat en la primera intervenció pública des de llavors, en un concert a Filadèlfia, on ha actuat sol perquè la resta d'artistes que l'acompanyen han abandonat la gira en suport a Michael Moore. El cantant ha hagut de sortir al pas després de la polèmica generada que va provocar crides al boicot contra ell. L'artista ha demanat disculpes, admet que hi va haver errors i que va haver de prendre decisions molt difícils. Sheeran assegura que no volia decebre els fans i insisteix que s'ha vist arrossegat al debat en el que ha qualificat com el conflicte polític més complex del món. Llegint un teleprompter, també ha fet menció a la situació a Gaza, que ha dit que és catastròfica, injustificada i desproporcionada.
6: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
2: Sheeran també ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, al dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort d'innocents.
7: 3CAT Info. Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs al Lliga.
7: 3CAT Info.
8: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no han aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
9: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí lo llamo la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
8: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al tècnic portuguès.
10: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
8: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Ara tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys, com ha recordat Ricky Rubio.
11: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
8: L'exblaurana Nicola Provítola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
12: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
8: Pel Barça ha parlat el seu entrenador Alexander Sekulic.
13: First of all, I have to say...
14: Primer de tot he de dir que la Provítola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
15: Their shooting makes us fall apart.
8: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així d'aquesta victòria.
16: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
8: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes de frens. Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobla Dura de les Regueres a la província de Lleó. Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2 després de remuntar un 2-0. I en waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions. Ha guanyat 12-22 al Tbilisi georgià. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per un resultat de 11-9.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Comencem un nou dia, una nova setmana, dia de sol i temperatures més altes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, avui s'arribarà per sobre els 30-32 graus a pràcticament tot arreu, fins als 35-36 a l'extrem sud de Catalunya. Avui amb un dia de sol i serà el dia més càlid de la setmana.
0: Nova victòria també de l'extrema dreta avui a unes eleccions regionals a Alemanya i rebregada històrica també de la CDU del canceller alemany Friedrich Merz. Els ultres d'Alternativa per Alemanya han guanyat a l'estat de Mecklenburg, tot i que aquest cop, en principi, no tindran majoria per governar. Els conservadors de la CDU han quedat per primer cop fora d'un parlament alemany on no arriben el 5% dels vots. Friedrich Merz.
2: Avui hem viscut dues eleccions amb resultats molt diferents. No podem edulcorar el resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental. És un desastre. La CDU ha lluitat molt, però al final la CDU ha quedat aixafada en l'escalada entre l'SPD i l'AFD.
3: Zwischen SPD und AfD.
0: La CDU, que també perdrà l'alcaldia de Berlín, en favor, en aquest cas, de l'esquerra. Corresponsal a Alemanya, Jordi Regàs. Bon dia.
4: Bon dia. Davallada històrica de la CDU de Friedrich Merz a les eleccions regionals de Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el partit no entra ni al Parlament. Tot i això, Merz vol continuar. A Berlín, l'esquerra radical entra per primer cop a l'alcaldia.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 també amb el director del CIDOP, Pol Morillas, d'aquest auge de l'extrema dreta alemanya abans de les 9 del matí. I menys història han tingut també les eleccions al Parlament de Rússia. Enmig de denúncies dels partits de l'oposició, el partit de Vladimir Putin hauria obtingut una clara victòria. I aquí a casa nostra avui tornarem a parlar de Ceuta, perquè avui hi torna Feijó.
5: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad.
0: Això després de pujar el to contra la immigració des de Badalona aquest diumenge. Avui ens acompanyarà Feijó a la visita de la ciutat autònoma, acompanyat del líder també dels populars europeus, Manfred Weber. També hi serà avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Alba Gil, bon dia.
6: Bon dia. Feijó liderarà una delegació del PP europeu mentre que el ministre visitarà els allotjaments de migrants. I mentre milers de persones continuen dormint al ras, l'executiu ha llançat una campanya per desincentivar noves entrades irregulars.
0: Hi ha una prevista dimecres i a partir de les 9 parlarem també amb el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, sobre aquest nou avís que corre per les xarxes sobre una nova entrada massiva aquest dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc. I en temps d'agora també ens acompanyarà avui l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, i parlarem amb l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina. Demà és quan el Tribunal Constitucional comença a abordar l'amnistia. Pot ser la penúltima casella abans del retorn de Carles Puigdemont.
7: That is my first intention when I arrive.
0: Això després de l'entrevista de l'expresident al The Sunday Times, en què ha explicat que el primer que farà quan torni és recórrer el país per analitzar com ha canviat en 9 anys i també per prendre-li el pols. Tot això aquest dilluns, en què tornem a veure també a Carlos Mazón, l'expresident valencià, compareix a la comissió del Congrés que investiga la Dana, i parlant de retorns, ha tornat Mourinho. Mourinho de tota la vida.
8: Que jo pensava que encontrava una liga diferent de la liga que he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la liga que he dejado aquí años atrás.
0: Monumental l'estripada del tècnic del Madrid contra els àrbitres després de perdre el derbi madrileny contra l'Atlètic. Ho analitzarem també a l'Agora Esportiva a partir de 12:15. I dilluns, 21 de setembre, també és el Dia Internacional de la Pau.
9: I am a Catalan. Today, a province of Spain.
0: I aquesta tarda al Congrés es farà per primer cop un homenatge al compositor i músic català. Serà a l'hemicicle i anirà a càrrec d'Iñaki Gabilondo i d'Anna Belén. Per cert, si és 21 de setembre, Núria Feliu hauria fet 85 anys.
10: Sou aquí els bons amics que jo

0: Aquesta manera tan simpàtica de convertir la música popular també en una música i una manera també de fer de país. També hi ha hagut altres versions de Núria Feliu fantàstiques, versions de cinema, com per exemple aquesta.
1: M'enamoren els timadors que fan mil trampes i semblen senyors.

0: I com oblidar-la, amb Tete Montoliu.
1: Gotes de pluja van caient damunt el meu cap i això a mi no m'agrada.
0: Aquesta és una versió també de cinema. Tete Montoliu és aquesta, mira.
1: Tu sempre igual.
0: Aquesta versió disco que va fer Núria Feliu de Paraules.
1: No tens remei.
2: Tu m'has pres tots els sentits.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora el repàs també a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: L'extrema dreta arrasa també a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre que els democratacristians del canceller alemany Friedrich Merz s'ensorren i per primer cop queden fora d'un parlament regional. Berlín, Jordi Regàs.
4: La CDU de Friedrich Merz queda fora del parlament regional de Mecklenburg, Pomerània Occidental i deixa el canceller en una situació molt delicada. Pèssim balanç per als democratacristians, que també perden l'alcaldia de Berlín a mans de l'esquerra radical de Die Linke. Merz, tot i això, abans de confirmar-se que el seu partit no entrava a Mecklenburg, confirmava que ell continua.
5: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
4: Avui caldrà veure si el suport de la direcció del partit es manté. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I sense sorpreses també a la Comissió Europea, en aquest cas Comissió Electoral Central Russa, que certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana.
2: Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència.
1: Moscou, Cristina Solies.
6: El cap de llista de Rússia Unida el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
7: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
6: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot amb papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Emmanuel Macron prepara un pla de seguretat davant dels atacs de Rússia.
8: El president francès ha parlat a les últimes hores d'amenaça híbrida. Creu que s'ha intensificat i vol protegir les infraestructures crítiques del país. L'intent d'atac amb drons sobre l'aeroport de Leipzig, Alemanya, o un tren a la frontera entre Polònia

0: ni Rússia confirmen, sosté Macron, que la situació és greu. Ahir llegim al diari Ara que l'expolític canadenc Mikhail Ignatieff considera que, d'alguna manera, deia, ja està en curs una guerra mundial.
1: Avui en parlarem a partir de les 9 i a partir de 3 quarts de 9 amb el director del CIDAUF i a partir de les 9 amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I a Ceuta, atenció, perquè Albert Núñez Feijóo torna avui cap allà amb una delegació del Partit Popular Europeu encapçalada pel seu president, Manfred Beba.
2: I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir immigrants, mentre milers de persones continuen acampades a carrers i platges.
1: Madrid, Alba Gil.
3: Feijóo aterra a Ceuta per quarta vegada des que va esclatar la crisi i ho fa ara amb la plana major del PP europeu en una estratègia per internacionalitzar la situació que viu la ciutat autònoma. Els populars busquen europeïtzar el problema saudí i evidenciar la inacció de que acusen el govern espanyol. Qui també hi serà per quarta vegada és Fernando Grande Marlaska. El ministre de l'Interior té previst visitar els centres d'acollida de migrants i diferents unitats de Policia Nacional i Guàrdia Civil en ple xoc polític amb el president de la ciutat autònoma i amb milers de persones encara malvivint als carrers. L'executiu vol demostrar que té el bou agafat per les banyes i ha desplegat també una campanya a les xarxes socials per desincentivar les entrades irregulars. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ahir, en un acte, en aquest cas a Badalona, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va insistir a proposar retirar la nacionalitat espanyola als nouvinguts que delinqueixin.
4: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
1: Mentrestant, Pedro Sánchez acusa el Partit Popular i Vox d'estar instal·lats en el dia de la marmota i també de fer una oposició destructiva davant de la crisi de Ceuta.
5: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
0: Ahir el president espanyol va tornar a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa del PSC organitzada cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític.
6: Pedro Sánchez sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han hi convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
5: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
6: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
7: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
6: Des de Gavà, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I sobre el terreny, més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat.
2: Igual que en les protestes anteriors, els manifestants van reclamar l'expulsió immediata dels migrants i més seguretat.
1: I a l'altre costat de la frontera de Ceuta, a Fenidec, estan pendents de la campanya electoral per les eleccions legislatives que es faran dimecres al Marroc.
0: La situació allà és tranquil·la, però les ferides pel que està passant a Ceuta estan obertes.
1: Enviat especial a Fenidec, Nando Zanuguera.
8: La zona fronterera de Fenidec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor, però ell manté negocis a Ceuta i aquí, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Un altre venedor d'una botiga d'esports es mostra imatges de com es va col·lapsar la ciutat el 30 de juliol, però no vol opinar. Això és una cosa entre el Marroc i Espanya, diu. Nosaltres, el poble, no en sabem res. Des de Fenidec, Nando Zanuguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, als Estats Units, nou tiroteig dels ICE. En les últimes hores, un agent d'immigració del país ha disparat i ferit també, de gravetat, un home de 28 anys a Texas.
2: Les autoritats han confirmat que la víctima és un immigrant veneçolà. Segons explica un testimoni a l'agència EFE, un agent de l'ICE que conduïa una camioneta negra sense identificar va abordar el cotxe que conduïa l'home, va xocar contra el vehicle i va disparar. L'home va rebre almenys dos impactes de bala i el van ingressar a l'hospital en estat greu. Després el van traslladar a un centre de detenció. Els fets han provocat una forta reacció política de rebuig. El congressista demòcrata Greg Kassar ha exigit transparència, que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei.
9: This is a pattern. It's a disturbing pattern. And it's got to stop.
2: Diu que el que està passant és una tendència preocupant i cal posar-hi fi. L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent sobre els fets.
1: I Carles Puigdemont ja pensa a tornar de l'exili.
0: La setmana que comença el compte enrere per l'amnistia, l'expresident ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer el país per fer una immersió en la Catalunya d'avui.
1: Jordi Corbalan.
10: Feia mesos que Puigdemont no apareixia en públic i només parlava a les xarxes. Ara ha verbalitzat què farà si pot tornar, conscient que la Catalunya d'avui no és la mateixa que la del 2017.
11: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat.
12: Immersion, the reality.
10: Tot plegat quan comença la partida perquè el Suprem hagi d'acabar amnistiant els líders de l'1 d'octubre. Demà, el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, però segurament caldrà esperar fins al 6 d'octubre perquè la majoria progressista del Tribunal posi contra les cordes Llarena i Marchena. Si el Suprem acaba obeint el TC, haurà d'aixecar les ordres de detenció contra els exiliats que podran tornar. Oriol Junqueras es podrà presentar a les eleccions. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui, a partir de les 10, en parlarem a l'Àgora amb Jordi Pina, advocat de Jordi Turull. I el Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies.
2: Fins a l'agost, Adif ha presentat 229 denúncies per substracció de coure a Catalunya davant les 184 de tot l'any passat. Segons publica El País, el Ministeri es planteja ara la reforma del Codi Penal que castiga els robatoris amb força per incloure-hi agreujants quan es tracti de cable o altres elements de la infraestructura ferroviària.
1: Aquest mateix cap de setmana, els Mossos van detenir la matinada de dissabte 5 persones quan intentaven robar coure a les vies del tren de Roda de Barà, en aquest cas el tarragonès.
0: L'actuació s'emmarca en un dispositiu específic del cos per combatre aquests incidents de la xarxa ferroviària. Divendres es va produir un altre robatori de coure a l'estació de França de Barcelona i això que s'ha reforçat la vigilància privada en aquest punt per controlar-ho.
1: D'aquesta qüestió en parlarem també a l'hora a partir de 11:15. I els Mossos busquen 5 homes, en aquest cas que van anar vestits de policia per segrestar suposadament un altre home a la P7.
2: Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes, vestits de negre amb vermilles reflectants i la paraula policia, escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part de darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard, sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
1: I l'alcalde de Barcelona ha anunciat un front comú internacional en contra de l'especulació immobiliària.
0: Jaume Collboni ho ha anunciat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món.
1: Nova York, Oriol Serra.
13: Algunes de les grans ciutats del món han decidit unir forces per combatre l'especulació immobiliària en favor de l'accessibilitat a l'habitatge. La iniciativa global proposada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, compta amb el suport de l'anfitrió de la cimera Urban 20, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, i segons el mateix Collboni, ja s'hi han afegit d'altres ciutats.
14: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
13: Està previst que el novembre se celebri a Barcelona la primera reunió a nivell tècnic per començar a establir les mesures concretes de la iniciativa. Des de Nova York, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
0: Molt bon dia.
1: La primera. Mira.

0: La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, continua arrasant i s'emporta el Premi del Públic al Festival de Toronto. Mentrestant, al Festival de Sant Sebastià també s'ha presentat la pel·lícula, que ha rebut una ovació històrica de 10 minuts.
1: La segona.

0: I Quimi Portet tanca una nova edició del Mercat de Música Viva que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Vic. Els diversos concerts que s'han fet hi han passat més de 170.000 persones.
1: I la tercera?

0: Bon dia. El Barça sembla la diferència de la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. El Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut, que guanya la Supercopa de Bàsquet, el Barça 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Tot això avui, que és dilluns 21 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Max, quan passaven 9 minuts de la 1 de la matinada a casa seva, al barri del Poblenou de Barcelona, i l'Ona, amb 2 quilos 360 grams, a l'Hospital Arnau de Vilanova i la de Lleida. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, sembla que avui tindrem el dia més càlid de la setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí, ja partint de valors molt alts. Aquesta hora amb 25 graus a Figueres, amb una mica de tramuntana calenta que està bufant. Al Masnou ja en tenen 24, a Reus 21, a Sort refresca una mica i en tenen 10. Avui s'arribarà per sobre els 30-32 graus a gairebé tot arreu, 35-36 a les zones més càlides del sud, amb un dia de sol, amb algunes capes de núvols prims que ens poden anar creuant, i sembla que aquesta situació es podria allargar pràcticament tota la setmana, com a mínim fins dissabte que ve. Així que tenim una setmana de temps estable i estiuenc.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
4: A partir de les 9 conversarem sobre Ceuta amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i connectarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio al Marroc, Nando Zanoguera.
5: Després entrevistarem l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i amb l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina, abordarem la setmana en què el Tribunal Constitucional debat l'aplicació de l'amnistia als líders del procés.
4: A 11:15 ens preguntarem què es pot fer per combatre el degoteig de casos de robatoris de coure que afecten la xarxa ferroviària.
5: I a 11:45, Àgora Esportiva, comentarem un nou mal perdre de José Mourinho en la derrota del Madrid contra l'Atlètic, que el deixa a 6 punts del Barça.
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Ara són les 6:22. I aquí amb aquesta hora al satèl·lit, arrenquem amb Nova York. Oriol Serra, good morning.
6: Good morning, Ricard.
2: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
7: Hola, bonjour.
2: A Moscou hi tenim la Cristina Solías, Privet, bon dia.
8: Privet.
2: I a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
2: Comencem aquest recorregut pel món, com dèiem, als Estats Units, on creix l'altamor d'una temporada d'huracans que podria ser especialment violenta. De moment, les previsions del temps adverteixen de la formació de tempestes tropicals violentes a la costa atlàntica, Oriol.
6: S'acosta una tardor complicada pel que fa als fenòmens meteorològics d'alta intensitat als Estats Units, concretament a la formació d'huracans potencials, i no ho fa per sorpresa. A la meitat sud de la costa est saben bé quines són les conseqüències d'una tempesta tropical. A l'Atlàntic s'ha intensificat la tempesta batejada com a Fai i ja fa setmanes que s'adverteix sobre l'amenaça del que es coneix com El Niño. Aquesta vegada, als Estats Units es parla d'un Super El Niño, actualment en desenvolupament enmig de l'oceà i avançant lentament cap al continent americà.
2: I parlant de sostenibilitat i de clima, durant aquest diumenge, a Brussel·les, no hi haurà circulat pràcticament cap cotxe. S'hi celebrava, Bruno, el Dia de la Mobilitat Sostenible.
10: Sí, Ricard, i a Brussel·les s'ho prenen tan a pit que directament prohibeixen la circulació de vehicles particulars. Si no tens una causa justificada, et multen. I això va deixar ahir escenes idíl·liques de carrers i avingudes plenes de gent i de famílies amunt i avall, passejant, fent esport o jugant. Una fotografia que avui dilluns ja s'ha esvaït. És dia laborable, tot es reactiva, i la gent, qui més qui menys, tornarà a agafar el cotxe per anar amunt i avall.
2: I ara saltem cap a Moscou perquè el 5G acaba d'aterrar a Rússia. El problema, Cristina, és que els ciutadans no ho notaran.
11: Sí, després d'anys prometent internet mòbil d'alta velocitat a milions de ciutadans, finalment el govern rus ha desplegat la xarxa 5G a 16 de les ciutats més importants del país. Ara, però, s'ha sabut que aquestes freqüències estan reservades per al Ministeri de Defensa i Roscosmos, la NASA russa, que també treballa en l'àmbit militar. A més, només un de cada 10 telèfons mòbils russos admeten el 5G. Tot plegat en un país on, a més, els talls d'internet són cada cop més freqüents amb l'excusa de combatre els drons ucraïnesos.
2: I acabem a Madrid, perquè avui és Dia Internacional de la Pau i ressonarà al Congrés dels Diputats el cant dels ocells i també, Tània, les paraules de Pau Casals.
12: A
7: Aquesta tarda a l'Hemicicle, un jove músic tornarà a tocar el violoncel original de Pau Casals. Serà en l'acte per commemorar el 155è aniversari.

0: l'aniversari del naixement del músic, un acte conduït per Ana Belén i Iñaki Gabilondo, on es recordaran moments com aquest.
1: I am a Catalan. Catalonia has been the greatest nation in the world.
0: Una reivindicació de Catalunya com a nació que va fer en ple franquisme recollint la medalla de la pau de les Nacions Unides.
2: Doncs ara són les 6:25 i així tenim el món.
3: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
4: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
3: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Comprant al Dimenges Bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
6: Que l'any serien 1, 2, 3...
5: Més de 2.400 euros.
6: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
5: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
3: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
2: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
3: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
2: I a partir de les 3,
8: l'espai de reflexió a la tertúlia.
9: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
10: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
9: El més perillós és que escapi el nostre control.
11: I per aquí jo crec que s'hauria d'anar al debat.
3: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
12: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
8: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
13: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
8: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
14: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
15: Ara mateix, sí, sí.
8: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'app web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
2: Ara són les 6:28.

0: I ara els esports amb Robert Prat. El Madrid es despenja de la Lliga amb la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid.
1: El Barça, que referma el seu lideratge, 5 punts sobre l'Atlètic de Madrid, deixa el Madrid a 6 punts. L'equip de Mourinho va ser incapaç de guanyar davant un Atlètic de Madrid molt superior. Mourinho es va queixar de l'àrbitre, que va deixar el Madrid amb 10 jugadors gairebé tota la segona part, després de xiular un penal contra l'equip blanc.
2: Després hi ha un àrbitre que 41 anys no té internacionalització, pues no serà perquè és un gran àrbitre. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
1: Simeone contesta.
3: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perdemos todo. Cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, no va. No hay que pasar la línea.
1: A la segona divisió, el Sabadell guanya per 3-1 l'Oviedo, se situa en posicions de promoció a la primera divisió.
0: I el Joventut de Badalona guanya la Supercopa de bàsquet al Barça.
1: 101-87, primer títol dels verdinegres en 18 anys. Ricky Rubio, jugador de la penya.
4: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
0: Trial i en motocross.
1: Daniela Guillem, 20 anys, nova campiona del món en motocross. Guillem Ferrés també s'ha proclamat campió en MX2, segona categoria del motocross. I Berta Ballant guanya el seu segon títol mundial de trial.

0: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Llagostera, al Gironès, a les 7:35.
1: I es pondrà a les 7:48 al vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Mollerussa, 13 graus, a Terrassa, 18, i a Ulldecona, 15.
0: I pel que fa al temps, la setmana comença amb temps estiuenc.

0: del litoral en sentit Llobregat, també a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat, també en sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, en general funciona sobre el previst, però hi ha, això sí, alguns retards a Rodalies, com per exemple el del primer tren de l'R11 que ha sortit de Figueres cap a Barcelona, que va 25 minuts tard.
1: Tot això avui, que és dilluns, 21 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer són dos, Alemanya i Rússia.
2: L'extrema dreta arrasa també a Mecklenburg-Pomerània Occidental, mentre que els democristians del canceller Friedrich Merz s'ensorren i per primer cop queden fora d'un parlament regional. A Rússia no hi ha hagut sorpreses i el partit de Vladimir Putin ha obtingut el 57,3% dels vots en unes legislatives plenes d'irregularitats i sense transparència.
1: El segon, Ceuta.
3: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar i a la ciutat autònoma per exigir que s'expulsi immediatament els migrants.
1: El tercer, amnistia.
2: Demà el Tribunal Constitucional començarà a estudiar els recursos d'empara de dirigents independentistes contra la negativa del Suprem a amnistiar-los de malversació. Ahir, en una entrevista, Carles Puigdemont afirmava que quan pugui tornar a Catalunya vol fer una immersió al país abans de decidir el seu futur polític.
1: El quart, coure.
3: El Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies, abans del país. Justament la matinada de dissabte, els Mossos van detenir 5 persones quan intentaven robar coure les vies del tren a Roda de Barà, al Tarragonès.
1: El cinquè, Alzheimer.
2: Hi ha evidència científica que es pot prevenir o retardar fins un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial d'aquesta malaltia que afecta 150.000 persones a Catalunya.
1: I què més ens deixa la matinada, Pol Forada?
4: Bon dia. Doncs a Brussel·les, més enllà de la preocupació per Alemanya, continuen els gestos d'acostament amb el Canadà. En les últimes hores, el president francès Macron s'ha reunit amb el canadenc Carney a un arxipèlag francès que és a molts pocs quilòmetres de la costa canadenca de Terranova. Tots dos han apostat per continuar l'apropament de cara al futur.
1: I amb què van a dormir als Estats Units?
4: Doncs aquest dilluns es reuneixen Donald Trump i l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, aprofitant que el president serà a la ciutat per l'Assemblea de l'ONU, que arrenca demà. És la tercera reunió que tenen en l'últim any. Han estat trobades força cordials, tenint en compte que Trump l'havia arribat a qualificar com a comunista llunàtic.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
4: Doncs amb els preparatius de la cimera entre Xi Jinping i Donald Trump aquesta setmana a la Casa Blanca. A les hores prèvies s'han vist el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, amb el seu homòleg xinès He Lifeng. Entre d'altres, han acordat noves reunions entre tots dos països per parlar de la intel·ligència artificial.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
1: Centrades sobretot en el desastre electoral per la CDU del canceller alemany Friedrich Merz.
5: Que vota els extrems a Alemanya en dos estats i escombra els conservadors. Llegim a La Vanguardia. La ultradreta venç en un altre estat alemany i Merz perd Berlín, titula El Periódico. I per la seva banda, El País explica que l'ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes. També avui en portada, les visites a Catalunya de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana. Pugna des de Catalunya, titula El Periódico, amb foto partida. D'una banda, Sánchez i Illa a la Festa de la Rosa i de l'altra, Alejandro Fernández i Feijóo. Semblen dues fotografies calcades. A cada foto, un aplaudeix i l'altra aixeca la mà esquerra. I altres temes de portada, Ceuta i Rússia. El País explica que Rabat blinda la frontera en vigília de les seves eleccions legislatives i Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions. Llegim a La Vanguardia, on també veiem la gran foto de portada amb el recompte de vots sota un quadre de Vladimir Putin.
1: I a la premsa comarcal, males notícies al camp. La collita de blat de moro de Lleida ha començat amb uns rendiments desastrosos. Lara García.
6: El Segre explica que la collita de panís a Lleida ha hagut d'avançar 15 dies per la calor. La mala polinització per les altes temperatures s'ha sumat a la falta d'alternatives per controlar la plaga d'aranya roja. Com a resultat, els rendiments dels cultius han disminuït i els agricultors cullen pinyes de panís molt petites. Per evitar que hi hagi més pèrdues, els pagesos del sector consideren l'opció de canviar de cultiu en futures campanyes. A Girona, el Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe ha plegat aquest cap de setmana 80.000 visitants. Segons recull el diari de Girona, s'espera que generi un impacte econòmic a la ciutat de 40 milions d'euros. Aquesta desena edició ha estat la més multitudinària fins ara. I al diari de Tarragona llegim que els Mossos d'Esquadra no tornaran al recinte de les Gavarres. El ple de l'Ajuntament ha aprovat modificar el conveni de cessió de la finca perquè la Generalitat destini exclusivament l'edifici als agents rurals.
1: I en esport, Robert Prat, el Barça eixampla la diferència de la Lliga amb el Madrid.
7: A 6 punts després de la derrota 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid, Mourinho carrega durament contra els àrbitres, d'aquí diu que estan poc qualificats, el Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo, i el Joventut que es proclama campió de la Supercopa de bàsquet davant el Barça, un títol que arriba 18 anys després de sequera. Berta Avellán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén, nova campiona del món de motocross.

0: De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 43 dies, i aquesta és l'anàlisi que en fa el Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
1: Good morning, Catalunya. Després d'una temporada terrible a nivell de política internacional, finalment Donald Trump s'ha pogut apuntar un tanto victoriós. Aquest cap de setmana sabíem que els Estats Units ha arribat a un acord amb Dinamarca per controlar la seguretat de Groenlàndia. De moment, encara no coneixem els detalls del pacte, però el fet que s'assigni aquesta mateixa setmana a Nacions Unides resulta una garantia de salt endavant. Després d'entossudir-s'hi molt i de voler aplicar la doctrina Monroe a tota Amèrica, Trump ha aconseguit que els danesos renunciïn a comerciar els seus minerals i també a albergar bases militars a Groenlàndia en països forans a l'Aliança Atlàntica. De fet, segons el tractat que tenia amb Dinamarca del 1951, els Estats Units ja tenien prioritat per instal·lar bases a l'illa, però ara la presència militar s'espera més que creixent. Comptat i debatut, Trump no pot presumir d'expansionisme, però sí d'influència. El problema és que, de moment, a Iran no ho ha aconseguit i, en aquest cas, s'hi ha deixat muntanyes de dòlars.
2: Dos quarts i mig de set del matí.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya es desperta amb la mirada posada a les eleccions alemanyes. L'extrema dreta ha tornat a guanyar en un land alemany i la CDU del canceller Friedrich Merz torna a patir una desfeta electoral.
4: Per primer cop a la història, els democristians desapareixen d'un parlament regional, el del land Mecklenburg-Pomerània Occidental, on s'ha imposat l'ultradreta. El canceller Merz admet el desastre després que la CDU hagi quedat per sota del 5% mínim i necessari per poder tenir un escó. Tot i això, segueix.
5: Was jetzt zu tun ist...
6: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
4: A Berlín també ha perdut. En aquest cas ha guanyat l'esquerra de Die Linke i per primer cop tindrà l'alcaldia de la capital del país.
2: Això a Alemanya, Rússia, sense sorpreses. La Comissió Electoral Central certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les legislatives del cap de setmana.
4: Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Sergei Lavrov, cap de llista.
7: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
4: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats com el veto de candidats.
2: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber.
4: I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants, mentre milers de persones continuen acampades a carrers i platges. Ahir, en un acte a Badalona, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va insistir a proposar retirar la nacionalitat espanyola als nouvinguts que delinqueixin.
8: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
4: També des de Catalunya, en concret des de la Festa de la Rosa de Gavà, Pedro Sánchez acusava el PP i Vox d'estar instal·lats en el Dia de la Marmota i fer una oposició destructiva davant aquesta crisi a Ceuta.
9: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
2: I aquest cap de setmana comença el compte enrere per l'amnistia. Carles Puigdemont ja pensa tornar de Waterloo.
4: L'expresident ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer el país per fer una immersió a la Catalunya d'avui. Feia mesos que no apareixia en públic i ahir va parlar al The Sunday Times.
10: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
11: Immersion, the reality, to touch again.
4: Demà el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, però segurament caldrà esperar fins al 6 d'octubre perquè la majoria progressista del Tribunal posi contra les cordes Llarena i Marchena i s'acaben veient obligats a aixecar les ordres de detenció.
2: I una previsió destacada per les pròximes hores. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, torna a comparèixer davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana.
4: I torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció.
2: València, Marta García.
12: Han passat 10 mesos des de so.
13: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
12: És la primera compareixença de Carlos Mazón davant la comissió del Congrés el 17 de novembre del 2025

0: on es va desentendre de la gestió de la Dana. Avui torna després d'aquest escrit dirigit a la magistrada Núria Ruiz Tubarra, que qüestiona obertament l'argumentari de Mazón. Considera que les afirmacions de l'expresident valencià impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta. Avui s'espera un Mazón novament a la defensiva en una comissió on també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso. Marta García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Una quarta part dels allotjaments d'ús turístic de la ciutat de Girona no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries.
2: L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per sancionar els propietaris i això ha indignat l'Associació d'Apartaments.
1: Girona, Fèlix Martín.
3: Dels 375 pisos turístics registrats a Girona, un centenar no ho han utilitzat aquest any ni una sola vegada. Això es revisarà i pot tenir conseqüències, concreta la regidora Caral Vila.
4: És a dir, que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada de Rivell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar, i és això el que estem fent.
3: Des de l'Associació d'Apartaments Turístics estan indignats per l'anunci, i també en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio justifiquen per què sovint no es fa ús d'aquest sistema. Explica Esther Soler.
5: El client, com que molts cops no està a l'apartament quan ha de baixar les escombraries, i és veritat que si un propi gestor té 10 apartaments, doncs molts cops utilitza una mateixa targeta, no està obrint amb les 10 targetes diferents.
3: Les multes més lleus per aquests casos van dels 125 als 600 euros. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc.
2: Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys, 150.000 a Catalunya.
1: Mònica Mas.
6: La dieta, l'exercici físic, estudiar, socialitzar o tractar-se la sordesa són alguns d'aquests factors, 14 en total, que es poden fomentar per evitar o retardar l'Alzheimer. Des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments promocionin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb aquesta malaltia continuïn actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
7: Soc mestra i les meves neurones s'han d'alimentar. I si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamuts de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
6: Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la crònica cultural la comencem avui parlant de cinema. Perquè La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, continua arrasant.
8: El Festival de Toronto s'ha endut el Premi del Públic, el més important del certamen, i a Sant Sebastià s'ha rebut amb una eufòria desbordant.
1: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
9: Un premi més per a La Bola Negra, i aquest és molt rellevant perquè històricament catapulta cap als Oscars. Ja ho deia ahir Penélope Cruz a Catalunya Ràdio.
10: Van a passar muchas cosas con La Bola Negra, muchas. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día.
9: A Sant Sebastià han hagut de doblar la longitud de la catifa vermella per acollir tots els fans que volien saludar les estrelles del film, i l'ovació al final de la projecció de la premiera espanyola ha estat de traca. Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Divendres, La Bola Negra arriba a les sales de cinema catalanes. Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Això a Vic.
8: Quimi Portet ha omplert la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva. Manolo García com a convidat de luxe. 170.000 persones han assistit als concerts d'aquesta edició.
1: I això a Barcelona.
11: En la periferia brillante de una galàxia mediana en medio de...
8: Ha sigut el Festival B de Barcelona amb un rècord d'assistència amb 35.000 persones. Això són 10.000 assistents més que l'any passat en 3 dies de concerts, de dijous a dissabte, al Parc del Fòrum. Hi han actuat, aquesta que sentim, Maria Arnal, Muixca, Guitarrica de la Fuente, La Plazuela o Biznaga. Segons l'organització, un 85% del públic són joves de la mateixa ciutat.
1: Són 6:45 del matí. Torna Camí de Càveres a 3Cat, el podcast que recull històries de la pagesia i de les feines del camp al llarg de les estacions i que ara se centrarà a la tardor i l'hivern.
12: La castanya és un fruit absolutament de temporada.
8: Per exemple, amb aquest capítol dedicat al cultiu de castanyes, anant al Montseny i també al mercat de Sant Antoni de Barcelona. El podcast és una iniciativa del ramader Marc August Muntanya i el fotoperiodista Martí Alvesa, que defensa la necessitat de donar veu a la pagesia.
1: Una altra novetat, aquesta a la tele. Aquesta nit arriba a TV3 la sèrie Gènesi i sobre la revolució gastronòmica que es va viure al Bulli.
13: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en el...

0: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner i tots dos han passat aquest cap de setmana pel suplement de Catalunya Ràdio.
1: És brutal. El tema com parlo i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
2: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
3: Passa un minut de 3:15 del matí perquè fa el temps. Avui tornarem a tenir un dia 100% estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, sí, les temperatures ens hi faran recordar altra vegada, amb valors que poden arribar als 30-32 graus a bona part del país, fins als 35 a les zones més càlides del sud. A aquesta hora tenim una mica de tramuntana, que bufa a la zona de l'Empordà, i això fa que en aquest sector la temperatura dispari per sobre ja dels 24-25 graus, per exemple, 25 graus a Portbou. També arriben els 24-25 en alguns trams de la costa central, com és habitual en aquesta època encara, els dies més càlids, i sí que refresca una mica més a l'interior. Amb un dia que serà assolellat, amb algunes capes de núvols prims que ens aniran creuant, i sembla que aquesta situació de calma persistirà com a mínim fins divendres o dissabte d'aquesta setmana. La temperatura no serà tan alta, però sí que es mantindrà clarament per la banda alta.
3: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
5: Doncs pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès talla dos carrils i provoca a aquesta hora 4 quilòmetres d'aturades en sentit sud i també hi ha les retencions habituals d'aquesta hora a les dues rondes en sentit Llobregat, sobretot a la litoral i també a la C58 entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, en general funciona sobre el previst, però hi ha alguns retards a Rodalies, com per exemple el del primer tren de l'R11 que ha sortit de Figueres cap a Barcelona i circula 25 minuts tard.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge del Carles, de Mataró. Parla en nom d'un grup d'usuaris descontents amb la gestió de la piscina municipal. L'equipament ubicat al centre va tancar al febrer per problemes estructurals i fins que no torni a obrir, els usuaris han estat reubicats en una altra piscina municipal però gestionada per una empresa privada al barri de Cerdanyola. El Carles critica que els preus són molt més cars i les instal·lacions deficients.
8: I ara doncs, ens han multiplicat quasi bé alguns, els suposa quasi un 300-400% d'increment en el preu i a més doncs el problema aquest del transport per arribar fins allà.
7: L'Ajuntament respon que ha pactat preus amb l'empresa per intentar facilitar l'activitat dels abonats, però el Carles insisteix a demanar una rebaixa.
6: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. La setmana comença amb un descens del preu del petroli. El barril de Brent baixa més d'un 2% fins als 101 dòlars. Això fa que els mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics, operin en verd. La borsa de Tòquio creix un 1,40% i la de Hong Kong prop d'un 0,5%. Pel que fa a les borses europees, divendres van tancar amb retallades. L'IBEX 35 va perdre un 1,60% i avui obrirà des dels 19.500 punts. A Wall Street, el Dow Jones també va tancar a la setmana amb retallades, però el principal índex tecnològic, el Nasdaq, va recollir beneficis de les empreses d'intel·ligència artificial i va repuntar un 0,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
10: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
11: Doncs jo només sento la carretera.
10: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. PDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
12: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
13: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Ràdio.
1: 10 minuts i a les 7 del matí, aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: A Barcelona saludem Marc Jurado, bon dia.
4: Bon dia.
1: I des de Girona, Núria Paraire, bon dia.
5: Bon dia.
1: Comencem a les comarques tarragonines perquè l'Audiència de Tarragona ha de decidir avui si trasllada el cas Montoro a Madrid o manté el procés d'instrucció Tarragona, Ricard.
2: Sí, aquest és el cas que investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoró, per impulsar suposats canvis il·legals i rebaixes fiscals a empreses gasistes a canvi de comissions. Hi ha prop d'una trentena d'investigats. La instrucció es fa a Tarragona perquè l'origen de tot plegat està relacionat amb uns correus electrònics que els Mossos van trobar a la seu de la multinacional gasista Messer, al Morella, al Tarragonès. Les defenses fa temps que demanen el trasllat de la investigació a Madrid. El jutge Rubén Rus va refusar aquesta petició a l'abril. A veure què passa avui.
1: Saltem a Lleida. Avui es parlarà sobre seguretat i civisme perquè celebrarà una junta de seguretat que s'ha hagut d'avançar, Júlia.
3: Així és, una junta de seguretat on participarà la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el nou director general dels Mossos, Ferran López. La trobada s'ha avançat després d'una baralla la setmana passada en una zona molt concorreguda de la ciutat i on hi van participar una desena de persones armades amb pals i ganivets que van deixar 6 ferits.
1: La intel·ligència artificial serà avui la protagonista a Barcelona, Marc.
4: Sí, s'hi celebra a partir de les 10 la primera Cloud Community House d'Europa, que és doncs una trobada que durant 4 dies reuneix 15 ambaixadors europeus de l'assistent d'intel·ligència artificial d'Anthropic. S'hi faran tallers i sessions pràctiques i tindrà lloc, com no podia ser d'altra manera, al districte 22 arroba. I també avui, i també a Barcelona, es presenta la nova proposta immersiva Codi Gaudí, l'experiència inèdita, la primera gran producció del nou equipament lúdico-cultural Espai Imagina.
1: I acabem a les comarques gironines. La Fira Internacional de Ciclisme, Sea Otter, ha arribat als 80.000 visitants, Núria.
6: Doncs sí, aquesta gran fira que inclou proves esportives arriba als 10 anys a Girona i ha estat la més multitudinària tant en visitants com en participants en les curses. Els organitzadors ja feien bones previsions, però ens asseguren que la sort i el bon temps els han acompanyat per aconseguir una edició rodona. L'any que ve ja està previst que es torni a fer a Girona, però de cara al futur no ho asseguren perquè alerten que necessitaran més espai per a la fira.
1: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
7: El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. José Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. El Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut que guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballant revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
1: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
8: Ja el tenim aquí. José Mourinho ha tornat i amb ell les fotos i els papers a la sala de premsa per queixar-se dels àrbitres. Quan el portuguès veu que no pot guanyar el camp, intenta fer-ho a les rodes de premsa, com ja li va dir Guardiola fa uns anys. I és la millor notícia pels culers. Som on érem el 2010. Un Barça superior i un Madrid frustrat. Però aquesta és una tàctica que fins i tot els seus, la premsa de Madrid, la comencen a veure antiga i ja no li compren del tot.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: Amb un horari nou.
10: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
0: Catalunya Nit.
9: Un informatiu en profunditat.
10: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
10: Amb horari nou.
9: De 9 del vespre a 11 de la nit.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
13: Per què?
12: Tres bessones? Bessones són dues!
13: Ah.
12: Tres són trigèmines!
13: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
12: Què és aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3?
14: Hòstia, és veritat això?
13: És veritat, té raó.
12: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
11: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
16: A partir de les 9 conversarem sobre Ceuta amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i connectarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio al Marroc, Nandos de Noguera.
17: Després entrevistarem l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i amb l'advocat...

0: De Jordi Turull, Jordi Pina, abordarem la setmana en què el Tribunal Constitucional debat l'aplicació de l'amnistia als líders del procés.
1: A 11:15 ens preguntarem què es pot fer per combatre el degoteig de casos de robatoris de coure que afecten la xarxa ferroviària.
0: I a 11:45, Àgora Esportiva, comentarem un nou mal perdre de José Mourinho en la derrota del Madrid contra l'Atlètic, que el deixa a 6 punts del Barça.
1: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Quan falten 4 minuts per la 7, el més destacat de la televisió, Mariola Cubells, avui sobre les tertúlies de televisió d'aquest cap de setmana després de fer-se públiques les manipulacions sobre les llistes d'espera als hospitals de Madrid.
3: Surt la notícia de la manipulació de les llistes d'espera a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, responsabilitat del govern del PP Díaz Ayuso, però el cap de setmana les tertúlies televisives converteixen en protagonista al cirurgià a qui el PP acusa falsament de ser el responsable de la manipulació, quan el que ha fet ha sigut denunciar-ho. I el colmo és veure a una exdiputada del PP, com Noelia Núñez, que va haver de dimitir per mentidera com a reina dels platós contra el metge.
2: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'estrena d'una de les grans apostes televisives de la temporada, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Gènesi.
4: Molta atenció, un retrat magnètic de l'ascens de Ferran Adrià i la revolució del bulli fins a convertir-se en el referent gastronòmic mundial que coneixem avui. Amb un Miquel Fernández que es llueix a gust en la pell del cuiner català des de la seva joventut, tot i el repte, i amb qui descobrim les interioritats de la creació i les cabòries genials del xef, que no només ha avalat Gènesi, sinó que l'ha definida com la millor sèrie de gastronomia que s'ha fet mai. Tindrà un total de 6 capítols i els dos primers s'estrenen avui en exclusiva a 3CAT. Més endavant, Netflix s'encarregarà de distribuir-la internacionalment.
2: I què deien els altres divendres, Jovany?
5: Divendres vam tenir novetats sobre el cas Endic. Novetats que el Ricard Ostrell ens va explicar amb una onomatopeia.
6: I que consistien en anar a Montserrat i simular... Bum!
5: Precisament com que era divendres, vam notar certa dispersió a l'equip del Matí de Catalunya Ràdio.
7: S'havia d'estrenar el juliol del 2023.
8: Entre els quals el de 3CAT.
5: I ara et faré una pregunta, Josep Marrón.
6: Ai, Josep. Marrón.
5: Ramon. Però amb el que vam gaudir de veritat, divendres va ser amb el nou hit de l'exconseller Ramon Tremosa, Viva la vida, de Coldplay.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, lluny.
0: Quines cançons despertes avui.
1: Avui amb la música de George Michael i I Want Your Sex. I és que tal dia com avui, un 21 de setembre, però de l'any 1998, Bill Clinton va testificar davant el gran jurat nord-americà sobre les seves relacions amb Monica Lewinsky. Durant la seva compareixença, Clinton va reconèixer haver tingut una relació inapropiada o inadequada amb Lewinsky, un fet que, posteriorment, el va conduir a procediments polítics i a un impeachment al Congrés dels Estats Units, del qual, finalment, va ser absolt pel Senat.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: polititzar aquesta crisi, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, visita avui la ciutat autònoma acompanyat del líder dels populars europeus, Manfred Weber. Alba Gil.
1: Feijóo té Ceuta per quarta vegada des que va esclatar la crisi i ho fa ara amb la plana major del PP europeu en una estratègia per internacionalitzar la situació que viu la ciutat autònoma. Els populars busquen europeïtzar el problema saudí i evidenciar la inacció de que acusen el govern espanyol. Qui també hi serà per quarta vegada és Fernando Grande Marlaska. El ministre de l'Interior té previst visitar els centres d'acollida de migrants i diferents unitats de Policia Nacional i Guàrdia Civil en ple xoc polític amb el president de la ciutat autònoma i amb milers de persones encara malvivint als carrers. L'executiu vol demostrar que té el bou agafat per les banyes i ha desplegat també una campanya a les xarxes socials per desincentivar les entrades irregulars. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I és que fa dies que corren per xarxes missatges animant a una nova entrada massiva demà passat, dimecres, coincidint en aquest cas amb les eleccions al Marroc, pel Foradada.
2: Diversos mitjans marroquins, incloent-hi alguns de la corda de partits governamentals, com l'Opinión, alerten que en els últims dies han corregut crides a una nova entrada massiva. Fins i tot l'ambaixada espanyola a Rabat havia avisat el govern marroquí i aquest cap de setmana, com deia l'Alba, s'ha publicat a les xarxes, aquesta ambaixada, diversos missatges en què s'avisa que entrar de manera irregular a Ceuta i Melilla no dona dret a accedir a la península, tampoc a quedar-se a Espanya ni a moure's lliurement per Europa.
0: I una de les coses que subratllaven també els informes policials de finals de juliol era aquesta passivitat de la policia del Marroc. Ara, a l'altra banda de la frontera, el desplegament de tropes és evident. La situació, això sí, es manté tranquil·la. Ha enviat especial a Fenidec, al Marroc, Nando Sanoguera.
3: La zona fronterera de Fenidec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor, però ell manté negocis a Ceuta i aquí, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Un altre venedor d'una botiga d'esports es mostra imatges de com es va col·lapsar la ciutat el 30 de juliol, però no vol opinar. Això és una cosa entre el Marroc i Espanya, diu. Nosaltres, el poble, no en sabem res. Des de Fenidec, Nando Sanoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de les 9 parlarem amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, per saber fins a quin punt preocupa el que pugui passar dimecres. I també parlarem dels aldarulls que hi ha hagut a Ceuta les últimes hores.
2: I aquesta vegada no han tingut a veure directament amb els immigrants. La policia ha hagut, fins i tot ara ho sentíem, de disparar trets a l'aire per dispersar un grup de ceutís que protestaven contra l'arribada d'una associació navarresa, Negu Gorriak, que es diu Dreta Sostre. Els acusaven de ser, deien, radicals, proetarres i d'anar a trencar-hi la convivència.
0: Probablement Feijóo serà rebut diferent avui a Ceuta. Això després d'haver portat a Catalunya el seu pols amb Pedro Sánchez.
2: El líder del PP des de Badalona aquest diumenge es comprometia a endurir les condicions per aconseguir la nacionalitat espanyola.
4: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
0: Atacava Feijóo des de Badalona i responia Pedro Sánchez des de Gavà.
5: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
0: Avui en parlarem a l'Àgora del matí amb Sara González, Antoni Bolaño, Aitor Arriaga i Pau Llong. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dilluns 21 de setembre, comencem el dia amb 8 graus a Camprodon, 13 graus a Mollerussa, 14 a l'Espluga de Francolí, que contrasten amb els 25 que hi ha a Figueres o 24 a Barcelona. Bufa una mica de tramuntana a l'Empordà, això és el que ha fet pujar la temperatura tant en aquest sector del nord-est. A la resta, encara valors moderats, a l'espera que al migdia arribin amb facilitat els 30 o 32 graus i fins als 35 graus al sud de Catalunya. Serà un dia estiuenc amb sol i algunes capes de núvols prims. I sembla que aquest tipus de temps s'allargarà bona part de la setmana.
8: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres. Ens despertem amb un accident a la P7 que provoca 4 quilòmetres de cua a Sant Cugat del Vallès en sentit sud perquè en aquest punt només hi ha un carril obert. A la mateixa P7 hi ha un altre accident a l'Ampolla en direcció a Tarragona i cua també als punts habituals de les rondes de Barcelona.
0: Informen Eloi Cordomí i Mireia Sala. Són les 7 i 5. I aquesta la repassem el que cal saber d'aquest dilluns 21 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
0: Francesc Soler, bon dia.
10: Bon dia.
0: I Lara García, bon dia.
11: Bon dia.
0: Patacada.
11: Alemanya, de la CDU del canceller Friedrich Merz. Els democristians s'ensorren i per primer cop queden fora d'un parlament regional, el de Mecklenburg-Pomerània Occidental. L'extrema dreta ha tornat a arrasar.
12: La CDU de Friedrich Merz queda fora del parlament regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental i deixa el canceller en una situació molt delicada. Pèssim balanç per als demòcrates cristians, que també perden l'alcaldia de Berlín a mans de l'esquerra radical de Die Linke. Merz, tot i això, abans de confirmar-se que el seu partit no entrava a Mecklenburg, confirmava que ell continua.
13: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
12: Avui caldrà veure si el suport de la direcció del partit es manté. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sense sorpreses.
14: A Rússia, la Comissió Electoral Central certificarà aquest matí la aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana.
15: Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits.
0: Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
16: El cap de llista de Rússia Unida, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
17: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
16: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot en papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, a França, pla de seguretat.
14: El que prepara Emmanuel Macron davant dels atacs de Rússia. El president francès ha parlat en les últimes hores d'amenaça híbrida. Creu que s'ha intensificat i vol protegir les infraestructures crítiques del país.
18: L'intent d'atac amb drons sobre l'aeroport de Leipzig, Alemanya, o en un tren a la frontera entre Polònia i Ucraïna, confirmant, segons Macron, que la situació és greu.
0: Avui en parlarem a partir de 3:15 amb el director del CIDOB, Pol Borillas, i també amb el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez. I compte enrere.
15: Per l'amnistia, demà el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, encara que segurament caldrà esperar fins a l'octubre. Carles Puigdemont ja pensa tornar a Catalunya.
14: L'expresident ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer el país per fer una immersió en la Catalunya de avui. Feia mesos que no apareixia en públic, però hi va parlar a The Sunday Times.
19: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país. Immersion, the reality,
0: the touch again. Gestos.
14: Els de Pedro Sánchez cap a Catalunya i la festa de la Rosa a Gavà, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític.
20: Pedro Sánchez sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han hi convocat les eleccions ja ha convertit la festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
21: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
20: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
22: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijó o Sánchez. Esta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
20: Des de Gavà, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Endurir penes.
15: Pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies. El Ministeri de Transports ho té entre cella i cella. Segons publica El País, el Ministeri es planteja la reforma del Codi Penal que castiga els robatoris amb força per incloure-hi agreujants quan es tracti de cable o altres elements de la infraestructura ferroviària.
14: Fins a l'agost, Adif ha presentat 229 denúncies per robatori de coure a Catalunya davant les 184 a tot l'any passat. Aquest mateix cap de setmana, els Mossos van detenir la matinada de dissabte 5 persones quan intentaven robar coure les vies del tren de Roda de Barà al Tarragonès.
0: I avui tothom parla del segrest a l'AP7.
14: Els Mossos busquen 5 homes que van vestir-se de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental.
15: Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. L'home el van poder trobar més tard, sa i estalvi, i la policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
0: Contra l'ampliació dels aeroports.
14: Milers de persones es van manifestar ahir a Barcelona, Palma i Eivissa per alterar les conseqüències, per alertar de les conseqüències que tenen aquests projectes en l'àmbit social i sobre el territori.
18: A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port van sortir al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Osete, portaveu de Zero Port.
1: La gent ja no pot més, i el tema de els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
15: Aquest estiu les Illes han batut un nou rècord de visitants amb 24 milions de persones i els plans d'Aena preveuen 1.000 milions d'euros d'inversió per augmentar encara més aquestes xifres els pròxims 4 anys.
0: Carlos Mazón.
14: L'expresident de la Generalitat Valenciana torna a comparèixer avui davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana. Ho fa després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció.
0: València, Marta García.
9: Han passat 10 mesos des d'això.
10: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
9: És la primera compareixença de Carlos Mazón davant la Comissió del Congrés el 17 de novembre del 2025, on es va desentendre de la gestió de la Dana. Avui torna després d'aquest escrit dirigit a la magistrada Núria Ruiz Tobarra, que qüestiona obertament l'argumentari de Mazón. Considera que les afirmacions de l'expresident valencià impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta. Avui s'espera un Mazón novament a la defensiva en una comissió on també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso. Marta García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Alzheimer.
18: Hi ha evidència científica que es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre algun factor de risc. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys, 150.000 a Catalunya.
23: La dieta, l'exercici físic, estudiar, socialitzar o tractar-se la sordesa són alguns d'aquests factors, 14 en total, que es poden fomentar per evitar o retardar l'Alzheimer. Des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments promocionin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb aquesta malaltia continuïn actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
24: Soc mestra i les meves neurones s'han d'alimentar i si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, estic, vaig escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamuts de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
23: Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I en esport, Robert Prat ha tornat.
25: José Mourinho, el tècnic del Madrid, carregat durament contra els àrbitres. Després de la derrota per 2 en el camp de l'Atlètic de Madrid, l'equip blanc es va quedar amb 10 jugadors tota la segona part després d'un penal amb expulsió de Hudson.
26: Pobre gente, se han equivocado y ha metido uno de 41 años que nunca ha estado en una situación como esta y otro que tiene un historial muy rico en contra del Real Madrid. S'han equivocat.
25: El Barça li treu 5 punts a l'Atlètic de Madrid, 6 al Madrid, el Sabadell en llocs d'ascens a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo.
0: Qui juga, qui guanya?
25: La Penya torna a guanyar un títol després de 18 anys la Supercopa de Bàsquet davant el Barça per 101-87. Juan el Morales, president del Joventut de Badalona.
27: Hem tingut moments molt, molt, molt difícils, crítics, diria jo, dramàtics fins i tot, però guanyar molt i avui estem molt, molt contents, molt contents. A més, crec que ha estat molt merescut, tant ahir com avui, hem jugat molt, molt i molt bé.
0: Un minut serà un quart de 8 del matí, anem al quiosc.
28: Doncs a aquesta hora us saludem des del quiosc del costat de la ràdio amb el Calet. Calet, molt bon dia.
29: Molt bon dia a tothom, bon dia a Catalunya.
28: Escolta'm, et veig molt tranquil. On hi hauria d'haver revistes, estàs tu aquí assegudet.
29: Mira, Marta, hem que prendre amb calma perquè la setmana és llarga i estem de dilluns, per tant, a poc a poc.
28: Doncs a poc a poc. Mentrestant, repassem les portades d'avui, centrades sobretot en el desastre electoral per la CDU del canceller Merz a Alemanya. El País explica ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes, mentre que La Vanguardia explica que per primera vegada la CDU desapareix d'un land. L'Ara també dedica la portada a Alemanya i parlen directament de desfeta. En les portades d'avui també hi veiem les visites a Catalunya de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana. El periòdico és el diari que més s'hi exté i titula Pugna des de Catalunya. A sota hi veiem una fotografia partida, a l'esquerra Sánchez i Illa a la festa de la Rosa Gavà i a la dreta Alejandro Fernández i Feijóo a Badalona. En totes dues fotografies un dels dos aplaudeix i l'altre aixeca la mà per saludar. Altres temes de portada d'avui, Ceuta i Rússia, el país explica que Rabat blinda la frontera en vigília de les seves eleccions legislatives i La Vanguardia que Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions, acompanyat, això sí, d'una fotografia on veiem gent recomptant vots d'una urna enorme sota un quadre de Vladimir Putin.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: La cultura és allò que tu vius.

0: El que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curado per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Mollà, 19 a Sant Pol de Mar i també 19 a Cornellà. Carreteres, Mireia Sala.
3: Retencions a la P7 a Sant Cugat en sentit sud per un accident. Cua a la Ronda de Dalt des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes i aturades als punts habituals de la Ronda del Litoral, la C58, la 2 i la B23.
2: L'Ajuntament de Barcelona obre 4 noves unitats de memòria en centres d'atenció primària de Gràcia per atendre persones que estan en fases inicials del deteriorament cognitiu.
4: Us ho expliquem avui coincidint amb el Dia Mundial de l'Alzheimer.
2: Montse Mir.
5: Aquestes unitats ofereixen un programa continuat on es treballen diferents funcions cognitives amb l'objectiu de retardar la progressió de les malalties. Es fan sessions setmanals d'una hora i mitja i cada unitat disposa de 15 places anuals que gestionen amb derivacions des dels centres d'atenció primària. Les sessions han començat al setembre i s'acabaran pel juny. En total, Barcelona compta ara amb 9 unitats de memòria que poden atendre 165 persones cada any. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Més notícies. Detinguts dos lladres de botigues del barri del Poblenou de Barcelona.
6: Entre tots dos sumen més de 100 antecedents.
2: Maite Curto.
7: Els Mossos els atribueixen 4 robatoris amb força en comerços del Poblenou durant el mes d'agost. Forçaven les entrades als establiments amb el mètode de la palanca i un cop a l'interior s'enduien diners, caixes enregistradores i objectes de valor. Els arrestats de 42 i 50 anys acumulen 61 i 48 antecedents policials respectivament relacionats amb fets similars. Gràcies a les imatges de les càmeres de videovigilància se'ls va poder identificar. Maite Curto pel matí de Catalunya Ràdio.
2: El Vallès ha acabat l'ocupació de l'Ajuntament de Cardedeu.
8: S'ha fet després d'aprovar un document amb accions per a l'emergència habitacional que demà presentaran a l'alcalde.
6: Hi han estat 3 dies i 3 nits, concretament en la sala de plens.
2: I a la Roca, presó provisional sense fiança per l'intern vinculat amb la mort del seu company de cel·la.
8: L'agressió es va produir de nit i sense arma blanca, 4 camins. Tot plegat, ho llegim al 9-9.
2: El Bages Castellnou prepara una gran renovació de la zona esportiva.
6: L'Ajuntament construirà una graderia al camp de futbol, un local social, 3 pistes de pàdel i una zona enjardinada.
8: Segons explica el Regió 7, comptarà una inversió subvencionada d'1 milió d'euros.
2: I a l'Alt Penedès relleu al capdavant de l'alcaldia de Mediona.
6: Vora 20 anys després, Aida Batet prendrà el relleu de Cervant Casas del PSC. El ple es farà aviat, segons explica l'Eix Diari.
2: I cultura. Avui es presenta Codi Gaudí, l'experiència inèdita. És la primera gran producció del nou equipament lúdico-cultural Espai Imagina. Es presenta a 11:15 del matí a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Passen 4 minuts, 7:45. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
10: 83.473, 83473, de la sèrie 48, 048.
9: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
11: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
12: Mm-hmm.
11: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
12: I des de 16.400 euros.
11: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
12: Citroën.
11: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
13: No podem edulcorar el resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental. És un desastre.
14: Davallada històrica de la CDU de Friedrich Merz, on el partit no entra ni al Parlament. El cap de llista de Rússia Unida, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
15: España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
16: I mentre milers de persones continuen dormint al ras, l'executiu ha llançat una campanya per desincentivar noves entrades irregulars.
17: Yo pensaba que encontraba una liga diferente de la liga que yo he dejado. Me han dicho que no.
18: Catalonia has been the greatest nation in the world.
19: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Democristians.
20: Són els integrants d'un moviment polític que tradicionalment combina els valors del cristianisme amb els mecanismes de la democràcia liberal i l'estat del benestar. La CDU Alemanya, que s'ha enfonsat a les eleccions regionals d'ahir, és una de les formacions democristianes més importants d'Europa. També ho era la italiana DC, amb Giulio Andreotti al capdavant, fins que va desaparèixer. O la catalana, Unió Democràtica de Josep Antoni Duran i Lleida, també desapareguda. Correrà la mateixa sort la formació d'Adenauer, Kohl i Merkel?
19: I de democristians a Aliança Global.
20: És un pacte d'unió entre persones, grups, organitzacions o estats per aconseguir un objectiu comú o defensar interessos compartits. Jaume Collboni va instar ahir els alcaldes de les grans ciutats del món a crear una aliança global per impulsar l'accés a l'habitatge assequible seguint la proposta de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani. Per tant, una aliança ben diferent de la d'Oriols.
19: Memòries.
20: Gènere literari d'origen autobiogràfic en què l'autor explica fets, experiències i vivències reals que ha viscut com a protagonista o com a testimoni directe. Joan Carles I va rebre ahir un nou premi a París per Reconciliación, les memòries que li ha escrit Laurence Debré. Diu l'emèrit que el llibre el situa entre els homes que han decidit parlar en lloc de guardar silenci. Encara que, sincerament, crec que val més pel que calla, 23F, Fortuna a l'exterior, etc., que pel que parla.
19: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 229.
21: Són les denúncies per robatori de coure a Catalunya que ha presentat Adif des de l'agost. El Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies. L'any passat van ser 184 denúncies en tot l'any.
19: 67.000 milions.
21: Són els diners que podria mobilitzar Espanya en els propers 4 anys amb inversions en centres de dades. És un càlcul de Spain DC, la patronal del sector. Tecnològiques i fons immobiliaris estan posant en marxa desenes de projectes, però la regulació que prepara el govern espanyol en podria estroncar més d'un.
19: 30.000.
21: Són les persones que van manifestar-se ahir a Barcelona en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències que tenen aquests projectes en l'àmbit social i sobre el territori. Van ser convocades per la plataforma Zero Port.
19: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig José Mourinho, amb cara de pocs amics, està assegut a la sala de premsa i té a la mà un foli amb dues fotografies de dues jugades.
22: És una imatge que trobareu fàcilment a les xarxes o a la premsa. El que ensenya Mourinho són dues jugades polèmiques. És la seva manera de queixar-se per reclamar dues expulsions de dos jugadors de l'Atlètic de Madrid després de la derrota d'ahir i carregar també contra l'àrbitre.
19: La segona imatge hi veig un doctor vestit amb bata blanca. A la mà hi té la rèplica d'un cervell de plàstic o goma de color blau turquesa. Està al mig d'un laboratori, s'hi veu gent treballant i taules amb pots i tubs.
22: És la imatge que tria La Vanguardia per parlar de l'Alzheimer avui, que és el Dia Mundial contra aquesta malaltia. El doctor és Albert Lleó, director de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau. Explica que el diagnòstic precoç i noves teràpies revolucionen com s'aborda aquesta malaltia.
19: I a la tercera hi veig l'interior d'un carro de la compra amb una mà de qui està deixant una ampolla blanca amb etiquetes blaves i al costat hi veiem uns iogurts i un paquet groc que sembla mantega i també un paquet de galetes en forma 2.
22: Aquesta fotografia explica el pes de les marques. La veiem al periòdico, que explica com Consum, Dia i Lidl guanyen més quota de mercat gràcies a ofertes i promocions. Ara els consumidors visiten més botigues i supermercats i distribueixen la compra per poder estalviar. S'ha acabat allò de comprar-ho tot a un únic lloc.
23: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
19: I avui parlem a La cara B del temps de la sequera extrema que està tenint a França i que farà perillar, atenció, les collites com a mínim fins a començaments del 2027. Eloi Cordomí, bon dia.
24: Bon dia. Sí, a França ja porten 5 mesos sense pluges importants, això després d'un estiu extremadament càlid i d'un hivern amb molt poca neu als Alps i al Massís Central, cosa que també ha fet perillar el cabal dels rius, que s'han quedat sense reserves. De fet, el Servei Públic d'Informació sobre l'Aigua acaba d'emetre un informe que diu que en aquests moments ja hi ha 93 departaments amb restriccions i 74 departaments en nivell de crisi. I amb les dades del satèl·lit veiem que gairebé tot el país, la humitat del sol, de la Terra, és gairebé nul·la, amb uns nivells que no s'havien vist mai en aquesta època. Per tant, els sembrats que s'haurien d'acollir l'hivern també perillen. Normalment parlem de quatre fases de la sequera. A França estan patint una sequera meteorològica, una sequera agrícola, una sequera hidrològica, i en alguns departaments ja estan notant el que anomenem una sequera socioeconòmica, que és el que vam tenir aquí a Catalunya ara fa 3 anys.

0: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Divendres, l'Enigmàrius feia camp de llegums vigilat per videoarbitratge. I la resposta era favà. Un favà és un camp de faves. I el videoarbitratge es coneix popularment amb l'acrònim V-A-R, de manera que fa var. Avui dilluns comencem la setmana amb un enigmario zoològic. Part posterior a mar, que terra endins pot ser davantera. De quatre lletres. Part posterior a mar, que terra endins pot ser davantera. Quatre lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: Atenció a aquest titular que circula. Detenen dos avis per fer malbé dos semàfors perquè creien que eren armes d'assalt electròniques. Marc Amorós, bon dia.
4: Bon dia. La notícia circula acompanyada d'un vídeo en què veiem la parella d'avis, un amb impermeable vermell, l'altre amb un de blau, enfilats en una escala de mà tallant els cables de subministrament elèctric d'un semàfor per aconseguir que deixi de funcionar. Diu la notícia que els dos jubilats tenen entre 60 i 70 anys i que van repetir aquesta acció diversos semàfors abans de ser detenuts per la policia. Quan els policies van interrogar-los, van dir que ho feien perquè els semàfors són en realitat armes d'assalt electròniques que, segons ells, emeten ones negatives que provoquen càncer cerebral, ansietat, atacs cardíacs i, en el pitjor dels casos, fins i tot pot causar la mort. Cap dels dos es penedeix del que han fet, asseguren que estan ben desperts i que saben què passa de veritat amb els semàfors.
3: I això és real o fals?
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que detenen dos avis per fer malbé dos semàfors perquè creien que eren armes de sala electròniques és una notícia real. Ha passat en un poble d'Anglaterra. Tots dos avis formen part d'un grup conspiranoic que es fa dir Blade Runners i que estan convençuts que els semàfors estan alimentats per tecnologia il·legal militar.
3: Gràcies, Marc.
4: Adéu, bon dia.

0: I per arribar al punt de dos quarts de vuit, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Carme Ruscalleda.
1: Atenció, oients, aquesta és una setmana d'estrenes. Aquesta setmana estrenem Tardor. Aquesta setmana estrenem La Mercè. També s'estrena avui a TV3 Gènesi. No us la perdeu pas. Aquesta setmana potser s'estrenen al mercat carbasses, moniatos, cols, bledes. Toca estrenar a casa vostra aquells soparets de sopa barrejada amb tall, hortalisses i fideuets. Estem també atents a les estrenes de Plat Fondo.

0: Són 7:45. I avui és dilluns, 21 de setembre del 2026. Ens despertem amb 13 graus a Malniu, 22 al Raval de Barcelona i 17 al Guaire. El dia en què entrevistarem el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, a partir de les 9 del matí. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que l'extrema dreta ha tornat a guanyar unes eleccions regionals a Alemanya, ara a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental. L'altra gran notícia és que per primer cop la seu del canceller Merz ha quedat fora del Parlament.
3: A la capital Berlín, l'esquerra de Die Linke ha tret l'alcaldia als conservadors. Menys història han tingut les eleccions a Rússia, sense transparència.

0: ni garanties i que s'han portat clarament al partit de Putin.
1: Feijóo porta avui a Ceuta el líder dels populars europeus, Manfred Weber. Amb el ministre Álvarez parlarem a les 9 sobre la possibilitat que dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc, hi hagi

0: Avui reapareix l'expresident valencià Carlos Mazón, està citat a la comissió del Congrés que investigui la tragèdia de la Dana.
1: En esports, el Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts. Després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid, Mourinho carrega durament contra els àrbitres, el Sabadell en llocs de promoció primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo, i el Joventut que guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça, un títol que arriba després de 18 anys de sequera.
2: Sembla que tindrem també una altra setmana avui estiuenca. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Si avui tindrem temperatures 5 o 6 graus per sobre de l'habitual a l'interior, la resta de la setmana baixarà una mica la temperatura, però igualment es mantindrà clarament per sobre del que és normal, amb un temps que serà assolellat com a mínim fins divendres o dissabte.
2: I mobilitat també a aquesta hora amb retards a l'R2 Sud i als regionals del Sud. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. En concret, endarreriments que poden superar els 20 minuts als trens de l'R2 Sud, la línia del Garraf i a les línies regionals del Sud. Adif explica que és a causa d'una incidència a la infraestructura que hi ha hagut a l'estació de França i que ja s'ha resolt, però no concreta quin tipus d'incidència. D'altra banda, el tramvia de Barcelona s'ha variat un comboi i això fa que les freqüències de pas estiguin alterades a les tres línies del tram baix.
2: I a les carreteres, un accident de primera hora complica el trànsit a la P7. Mireia Sala.
5: Sí, a 8 quilòmetres de cua de Cerdanyola a Sant Cugat en sentit Barcelona-Tarragona i aquesta retenció gairebé s'enganxa amb l'habitual cua de Barberà del Vallès. Retencions també a la C58, la B23 i les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt en direcció al Nus del Llobregat.
2: Ho rebatem fent un cop d'ull a les portades. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia. Centrades, Ricard, sobretot en el desastre electoral per la CDU del canceller Merz a Alemanya, que vota els extrems en dos estats i escombra els conservadors. Llegim a La Vanguardia, la ultradreta venç en un altre estat alemany i Merz per Berlín, titular El Periódico, i per la seva banda El País explica que l'ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes. També vull en portada les visites a Catalunya de Sánchez i Feijó aquest cap de setmana, pugna des de Catalunya, titular El Periódico, mentre que Lara recull les paraules de Sánchez: governaré fins al 2031 i més enllà. També en portada, per cert, Ceuta, El País explica que Rabat blinda la frontera en la vigília de les seves eleccions legislatives.
2: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Quan són les 7:33. I aquesta hora obrim la redacció al matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
7: Bon dia.
2: Avui articles sobre les eleccions regionals a Alemanya i sobre Donald Trump.
7: La Vanguardia considera que després dels mals resultats de les tres últimes eleccions a Alemanya no està clar ni el futur de Friedrich Merz ni el del seu partit, la CDU. Encara sobre Alemanya, davant del populisme i l'antipolítica, El Mundo fa una crida urgent a oferir respostes al problema de l'habitatge, l'encariment de les coses o les tensions que provoca, diu, la immigració desordenada. Lara diu que la guerra de Trump contra l'Iran ofega els seus aliats i creu que el president dels Estats Units mira de desviar l'atenció amb el pacte de Dinamarca i Groenlàndia, mentre que El País remarca que l'acord sobre aquesta illa, sobre Groenlàndia, preserva la sobirania i la integritat del regne de Dinamarca després de l'intent annexionista dels Estats Units. I l'editorial del Periódico analitza les visites de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo aquest cap de setmana a Catalunya i recorda que aquest és un territori essencial per tots dos, tant pel PP com pel PSOE.
2: Avui en parlarem de la geopolítica també amb el ministre José Manuel Álvarez a partir de les 9 del matí i també ens acompanyarà, avui a partir de 9:45, Lluc Salellas, l'alcalde de Girona. Però abans, què ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons?
8: La setmana del llibre en català planteja un tema important. Literatura catalana és tota la que es fa a Catalunya o només l'escrita en català? Literatura espanyola és tota la que es fa a Espanya o només l'escrita en castellà? Llegir és obrir finestres en la nostra casa interior i hi ha escriptors i escriptores de qui, després de llegir-los, voldríem fer-nos amics. Un llibre és un amic i una bona lectura és un massatge al cervell. Per això, descobriu amb alegria el plaer de la lectura. Convé llegir cada dia. Llegir és una aventura.
9: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem! Data Planning.
10: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
11: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Erol Hileri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
10: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
12: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et

0: i de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
1: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
2: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
3: No tots els herois porten capa. N'hi ha que porten casc, cinta mètrica i un nivell a la mà. Cada dia els professionals de la construcció fan molt més cobres, construeixen benestar. I en aquesta feina, Obramat els fa costat. Amb solucions completes, marques líderes al millor preu, estoc immediat i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Catalunya Ràdio.
5: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Si sou de crispetes, aquesta notícia no us agradarà.
6: La producció de blat de moro ha caigut a la meitat per l'excés de calor, denuncia Unió de Pagesos, i ho llegim al Segre. Avisen literalment que ningú no recorda un moment tan dolent com aquest. A més, alerten que els agricultors operen per sota dels costos i han vist com s'ha disparat el preu del gasoil. Hi ha un altre ingredient, l'aranya roja, un insecte que amb la calor està en el seu hàbitat i l'únic fitosanitari que la combat està prohibit.
5: Adeu a la barra lliure dels pàrquings.
7: Els nous edificis que es construeixin a Barcelona i en 27 municipis dels voltants tindran les places limitades en funció de com de prop tinguin el transport públic. Així ho recull l'actualització de la normativa municipal que llegim al País. Els pisos públics en tindran com a màxim una per pis. També hi ha canvis a l'hora de programar places als nous barris que es construeixin. Si és un carrer de vianants, no n'hi haurà.
5: Què deixarà França lliure de política?
6: Les escoles. Llegim a La Vanguardia que per primera vegada garantiran que els centres educatius quedin al marge de la propaganda política. Ho han fet a través d'una ordre del Ministeri d'Educació. Tot això a la vista de les eleccions que hi haurà al país la pròxima primavera. Es podrà parlar d'escoles i educació, però en cap cas fer-hi actes polítics.
5: I qui s'ha interessat en el concurs de Castells de Tarragona?
7: Doncs la televisió nord-americana CBS, fins al punt que farà un especial que presentarà la seva estrella, Leslie Stahl. Hi ha més de 300 professionals de més d'un centenar de mitjans de comunicació i de 16 països d'arreu del món acreditats per cobrir aquest esdeveniment que es fa cada dos anys. Serà el primer cap de setmana d'octubre, ho llegim al periòdico.
5: I així en els actes de festa major i busqueu sempre el Ball de Bastons, apunteu el 3 d'octubre a l'agenda.
6: Vilaseca es convertirà el primer cap de setmana d'octubre en punt de trobada del món bastoner català amb la celebració de la 51. Una nena trobada nacional de Ball de Bastons de Catalunya. Hi participaran més de 1.500 persones i comptarà amb 6 cercaviles simultànies pels carrers del municipi. Ho veiem amb més Tarragona.
5: I ara que estan els destacats en internacional i economia, amb Pol Forada i Lara García.
8: La premsa alemanya mira amb lupa la reacció de la CDU després de la desfeta electoral a les eleccions d'aquest diumenge. El Frankfurter Allgemeine Zeitung parla de declivi i destaca que poques vegades dues eleccions estatals han amenaçat tant un govern federal. La majoria d'analistes dubten de fins quan podrà aguantar Friedrich Merz com a canceller. La redactora en cap de Bild, Marion Hunt, es pregunta quant temps aguantarà impassible la CDU mentre els extrems s'enforteixen i ells es debiliten progressivament, o sobre la victòria de Die Linke a Berlín. A les pàgines d'opinió de Die Welt hi llegim: aquesta victòria, la de l'esquerra, suposa un problema més gran per a la societat burgesa que el d'Alternativa per Alemanya. I als Estats Units, el New York Times explica els dubtes que té Donald Trump sobre què fer amb els atacs dels hutis al Iemen. El príncep saudita, Mohammed bin Salman, el va trucar dijous implorant ajuda, però Trump de moment manté que no hi enviarà tropes. Això sí, dubta per què necessita l'ajuda de l'Aràbia Saudita a l'Iran.
9: I a la premsa econòmica, Expansión explica que enmig de la crisi de l'habitatge i les pujades d'impostos es disparen les donacions en vida. Durant el primer semestre de l'any s'han disparat un 12,4%. Aquesta setmana la premsa continua parlant d'intel·ligència artificial. El País avisa que Europa es planteja garantir a les grans companyies DIA l'accés total a les dades dels ciutadans. El diari ha tingut accés a un document oficial de Dublín que proposa modificar la normativa general de protecció de dades. I 5 dies avui es fixen les cartes Pokémon, fa 30 anys que van sortir a la venda i s'han convertit en un actiu clau d'inversió per moltes persones. Hi ha qui paga milions d'euros per les cartes i guarden els sobres sense obrir esperant que augmenti el seu valor. El diari assegura que això és una bogeria financera.
5: I a la premsa esportiva 7:41, Robert Prat hi destaca la tornada de Mourinho, del Mourinho més crític, més irreverent, és a dir, el Mourinho de tota la vida.
4: Vaja. Sí, sí, el de sempre, un Mourinho que ha tornat.
10: Pobre gente, se han equivocado y ha metido uno de 41 años que nunca ha estado en una situación como esta y otro que tiene un historial muy rico en contra del Real Madrid. Este señor Trujillo...
4: Fora de lloc, així destaca el diari Esport la sortida de tot a Mourinho a la sala de premsa. Per Joan Baells, Mourinho torna a fer pena. Ni futbol, ni autocrítica, i culpant l'àrbitre, el VAR i Negreira. I em sap molt...

0: Trompada i d'excuses de Mourinho. Santinolla diu que aquest relat porta el Madrid a la ruïna perquè no entra en el debat del joc i es queda únicament en la queixa. La Vanguardia afegeix que Mbappé es va fer molt petitet quan les coses se li van complicar al Madrid i parla d'un Atlètic de Madrid que en va tenir prou amb el Cholito, el fill de Simeone, per esclafar el Madrid. El diari Ara diu que Simeone fa ressuscitar el vell Mourinho. Pel periòdico, Mourinho no és la solució i es confirma que el problema del Madrid supera la banqueta. Des de Madrid, el Marca afegeix que ha tornat el Mourinho de les trinxeres, un mou que explota mentre l'Atlètic de Madrid es diverteix. El diari AS parla d'un gran Atlètic de Madrid enmig d'un incendi arbitral. I l'esportiu remarca el deliri que es va viure a l'Olímpic de Badalona amb el títol de la Supercopa de bàsquet davant el Barça, el primer de la penya en 18 anys. Trujillo.
1: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Els participants a l'Espetegafoc de Sitges retiren a pols un taxi mal estacionat per seguir la festa?
3: Sí, a les imatges que publica el Vanguardia s'hi veu un grup de 20 persones movent el taxi fins a aconseguir retirar-lo del carrer on era des de les 5 de la tarda de dissabte. Estava aparcat en un dels carrers per on passa l'Espetegafoc, un espectacle pirotècnic amb correfoc que recorre els carrers al nucli antic de Sitges. Per la seva a part, la policia local ha al·legat que no disposa de la grua municipal per retirar el vehicle.
1: Li demanen que avisi una baixa mèdica amb una setmana d'antelació.
4: El compte de Soy Camarero AX ha publicat un missatge on comparteix les normes que queden establertes després d'una discussió entre els empleats d'un restaurant. Entre els punts n'hi ha un de sorprenent. Diu, tota sol·licitud de baixa haurà de ser comunicada amb una setmana d'antelació. Alguns usuaris han comentat, si jo tingués aquests dots els faria servir per als números de la primitiva o em reservo la setmana que ve per faltar perquè em trencaré una cama, que m'ho ha dit la pitonissa del meu barri. Ho hem vist al Huffington Post.
1: Dormir més de 9 hores al dia pot augmentar el risc de mort fins a un 34%.
3: Veus, ho recull l'Economista, que explica que, segons un estudi que ha fet diversos científics a la Universitat de Semmelweis, dormir 9 hores o més no és bo perquè es relaciona amb un estil de vida sedentari. A més, diuen que pot ser un senyal que alguna cosa va malament. Els experts ho relacionen amb malalties cròniques, inflamacions o problemes cardiovasculars.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Avui dilluns toca felicitar la nostra estimada Mercè Arànega, en fa 69. També fa anys Jorge Drexler, el cantant, 62. I també Liam Gallagher, en suma un mes i arriba al 54. Acabem felicitant l'actor Òscar Casas. És nascut al 98, per tant en fa 28.
1: Avui n'hauria fet 85, Núria Feliu. I el sant oral?
4: Avui és Sant Jonàs, Sant Bonifaci, Sant Eusebi i Sant Maleci.
1: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
5: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
7: 21 de setembre de 2016, Andreu Buenafuente torna a TV3 per un dia després de 7 anys sense treballar-hi. Conversa durant una hora amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en l'estrena de Fora de Sèrie, un nou programa d'entrevistes en què cada setmana canvien presentador i convidat. Del cara a cara, Buenafuente Puigdemont destaca la petició que li fa el de Reus sobre el desenllaç del procés. Soc xarnego, diu. Et demano que ho facis com més transversal millor. I ara fa 10 anys, un altre dels temes de conversa era el divorci d'Angelina Jolie i Brad Pitt. La parella tenia 6 fills i portaven 12 anys junts. En aquell moment, Jolie tenia 41 anys i Pitt 52. Acabo amb les festes de la Mercè 2016. Destacava el concert de Love of Lesbian, el pregó de Javier Pérez Andújar i el piro musical que aquell any va homenatjar Prince i David Bowie.
8: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
9: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
10: La intel·ligència artificial està transformant també la manera com accedim a la informació. Segons el Digital News Report 2026, un 10% dels usuaris ja s'informa a través de chatbots dia, davant del 7% de l'any anterior. En aquest nou escenari, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el màster universitari en comunicació digital i noves tecnologies. Una formació especialitzada i orientada a les noves exigències del mercat professional de la comunicació digital.
9: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:47. I aquesta hora repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. L'extrema dreta arrasa a Alemanya i la CDU de Friedrich Merz queda per primer cop fora d'un parlament regional.
2: Els ultras han arrasat el Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental. A Berlín ha guanyat l'esquerra Die Linke i per primer cop tindrà l'alcaldia de la capital del país. El canceller Friedrich Merz per ara segueix.
11: Was jetzt zu tun ist...
12: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
1: I a Rússia no hi ha hagut sorpreses i guanya el partit de Vladimir Putin.
13: Ha obtingut el 57% dels vots en unes legislatives plenes d'irregularitats i sense transparència.
1: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del Partit Popular Europeu.
2: Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar a la ciutat autònoma per exigir que s'expulsi immediatament els migrants. Des de Catalunya, ahir en va parlar el mateix president del PP i també Pedro Sánchez.
14: Acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
15: En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
1: En parlarem a les 9 amb el ministre d'Exteriors José Manuel Álvarez. I el Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos.
13: Abans al país, justament la matinada de dissabte, els Mossos van detenir 5 persones quan intentaven robar coure a les vies del tren a Roda de Barà al Tarragonès.
1: Hi ha evidència científica que es pot prevenir o retardar l'Alzheimer fins a un 40%.
2: Això sí, s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial d'aquesta malaltia que afecta 150.000 persones a Catalunya.
1: La bola negra de la pel·lícula dels Javis continua arrasant i s'emporta el Premi del Públic al Festival de Toronto.
13: També s'ha presentat al Festival de Sant Sebastià on ha rebut una ovació històrica de 10 minuts.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? A aquesta hora fem una ronda de connexions pel país. Des de Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
17: Molt bon dia.
1: Girona, Fèlix Martí, bon dia.
18: Bon dia.
1: I Tarragona, Clara Echevarria, bon dia.
19: Hola, bon dia.
1: A Lleida, avui, Junta de Seguretat Avançada i amb els màxims responsables del Departament d'Interior. Estela.
16: La mateixa consellera, Núria Parlon, i també el nou director general dels Mossos, Ferran López. La trobada s'ha avançat després d'una baralla la setmana passada en una zona molt concorreguda de la ciutat i on van participar una desena de persones armades amb pals i ganivets, que va deixar 6 ferits. De l'àmbit de la mobilitat, també us diem que hi ha indignació dels usuaris de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Des d'avui es perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres amb menys capacitat, en 4 de les freqüències amb més demanda, perquè Renfe ha de revisar si els combois tenen fissures. Des de la plataforma de viatgers ens asseguren que el tren de la 7 ha sortit ple i amb retard i fins i tot en algun cas del mateix seient assignat a dues persones.
1: La protagonista avui de Barcelona serà la intel·ligència artificial, Marc.
17: Sí, si celebra, Ricard, a partir de les 10, la primera Cloud Community House d'Europa. Això és una trobada que durant 4 dies reuneix 15 ambaixadors europeus de l'assistent d'intel·ligència artificial Anthropic. S'hi faran tallers i sessions pràctiques i tindrà lloc al districte 22 arroba. I també avui i també a Barcelona es presenta la nova proposta immersiva Codi Gaudí, l'experiència inèdita, la primera gran producció del nou equipament lúdico-cultural Espai Imagina.
1: I al sud del país, el Ministeri per la Transició Ecològica té a punt el contracte biennal de manteniment i conservació de la finca de la Bombita, al cor del Delta de l'Ebre, Clara.
19: Sí, la finca, que té unes 500 hectàrees de superfície, es diu Bombita, perquè la va fundar un famós torero sevillà, Ricardo Torres Reina, conegut amb aquest sobrenom, i que va comprar les terres a principis del segle XX. El cas és que des del 2009 aquesta finca és a mans del Ministeri i és emblemàtica perquè d'aquí va néixer el que ara és el Parc Natural del Delta de l'Ebre. El territori, però, critica la gestió que se n'està fent. I d'altra banda, aquí continuem amb els ulls posats en les festes de Santa Tecla. Perquè avui es farà el pregó de la Festa Major que enguany va a càrrec d'Álvaro Cano i Rubén Almazán, els capitans de l'equip Nàstic Genuín, que ha donat pas a la creació de la Liga Genuín Mueve, la competició de futbol que plega persones amb discapacitat intel·lectual.
1: I a Girona, la Fira Internacional de Ciclisme Sea Otter ha tancat la seva edició més multitudinària. Fèlix.
20: Sí, i ara toca fer balanç. 80.000 visitants en 3 dies, èxit de proves ciclistes i grans marques presentant novetats de temporada. Confirmen 11a edició l'any vinent, però de cara al futur no asseguren continuïtat a Girona perquè diuen els falta espai. I mentre la Sea Otter és un èxit, el barri de Sant Narcís, també Girona, plega La Volta, una de les entitats que ha sostingut la vida artística i cultural durant 12 anys. Expliquen que ho deixen per la incertesa econòmica de l'actual sistema de subvencions. Des de l'Ajuntament de Girona ja avancen al matí de Catalunya Ràdio que faran un nou concurs per la gestió del projecte el 2027.
1: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
19: Adéu,
1: bon dia.
19: Adéu, bon dia.
11: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, el dia comença amb sol i amb previsió de temperatures estiuenques. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia, sí, que arribaran els 30-32 graus a gairebé tot arreu, fins als 35 al sud de Catalunya, i destaquem les temperatures altíssimes que hi ha aquesta hora a l'Empordà a causa d'una tramuntana reescalfada. Portbou ja tenen 27 graus i Espolla 28, que contrasten amb els 12 graus que hi ha en aquests moments a Olot, 7 al Pont de Suert o 14 graus a Montblanc. Avui sol, però amb algunes capes de núvols prims, sobretot pel nord-est de Catalunya, poc importants, i sembla que aquesta previsió de temps estable es mantindrà pràcticament tota la setmana, com a mínim fins divendres o dissabte, amb una temperatura que baixa una mica, però es mantindrà clarament per sobre del que toca en aquesta època.
1: I pel que fa al trànsit, matí complicat ara mateix a l'AP7. Mireia Sala.
21: Sí, a 4 quilòmetres de cua de Cardedeu a la Roca en sentit sud per un vehicle avariat i més endavant 11 quilòmetres més de retenció de Barberà a Sant Cugat per un accident. Una altra avaria a la Ronda de Dalt provoca 11 quilòmetres de retenció des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes. També hi ha cua a la C60 entre Argentona i la Roca del Vallès en els dos sentits.
22: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
23: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
24: Avui hem rebut el missatge del Carles, de Mataró. Parla en nom d'un grup d'usuaris descontents amb la gestió de la piscina municipal. L'equipament ubicat al centre va tancar al febrer per problemes estructurals i fins que no torni a obrir, els usuaris han estat reubicats en una altra piscina municipal però gestionada per una empresa privada al barri de Cerdanyola. El Carles critica que els preus són molt més cars i les instal·lacions deficients.
25: I ara doncs, ens han multiplicat quasi bé alguns, els suposa quasi un 300 o un 400% d'increment en el preu. I, a més, doncs el problema aquest del transport per arribar fins allà.
24: L'Ajuntament respon que ha pactat preus amb l'empresa per intentar facilitar l'activitat dels abonats, però el Carles insisteix a demanar una rebaixa.
26: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, el 636 36 0609. I a aquesta hora toca repassar el preu de les coses. Avui ens fixem en la carn de vedella, Lara Garcia.
27: Sí, concretament en la carn de llata de vedella. Quan arriba la tardor és la carn de vedella que més es ven perquè és la que s'utilitza per fer plats guisats de xup-xup com el fricandó. El seu preu varia en funció de la demanda, per tant ara començarà a pujar. Mm. A Pons, a la Noguera, el quilo de llata ronda els 17 euros.
28: Nosaltres aquí a Pons, a Cala Rosita, tenim la llata de vedella d'Oliana de Cal Roquer a 17 euros el quilo. Mm.
27: Algunes carnisseries ja han començat a traslladar al client l'increment de preus. Ens ho explica l'Àlex Gallifa, de la carnisseria Gallifa, del mercat Felip II, al barri de Sant Andreu de Barcelona.
29: Nosaltres a la tenda el podem arribar a vendre 28, 29 euros al quilo perquè hi ha molta demanda i de cara a estiu, que potser ja no es fan tant guisat, doncs aquí acostuma a baixar i potser pot arribar a la nostra tenda, per exemple, la pots trobar 24 euros al quilo.
27: I a Girona, a Carnstoni, ja trobem la llata a més de 20 euros al quilo.
30: A Carnstoni, de la Devesa de Girona, la llata de vedella ben parida la venem a 23,50.
1: I ara fixem-nos on van a parar els nostres impostos. Avui, dilluns, què costen els serveis religiosos en un hospital? Ot Serra, bon dia.
31: Bon dia. El Parc Sanitari Pere Virgili al barri de Vallcarca de Barcelona ha adjudicat aquest any 6.760 euros a l'Arcabisbat de Barcelona en concepte de serveis de religió catòlica. I quins són aquests serveis? Doncs bàsicament agents pastorals passen per les habitacions dels malalts que volen sentir missa o ofereixen l'últim sagrament a qui ho desitgi. El Parc Sanitari Pere Virgili se n'encarrega al frare caputxí Josep Anan.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia!
32: Bon dia, Ricard. Doncs mira, aquest cap de setmana ha tingut especial rellevància un vídeo de la cantant Amaia Romero, que va saltar la fama l'any 2017 després de guanyar OT i per sentenciar la cultura pop amb frases com «¿Cómo me voy a poner unas metges californianas si soy de Pamplona?». Doncs bé, com dèiem, s'ha fet viral un vídeo que li van gravar de petita, envoltada pels seus companys d'escola. Aquests l'animen a cantar i ella s'arrenca per la quinta estació. Escolteu.
33: Canta, canta, canta, canta, canta, que soy yo quien te haré los minutos.
0: Andalusia!

0: Déu-n'hi-do, eh? Aquesta seqüència forma part del documental sobre la cantant Una Vuelta al Sol, on es demostra que Amaia ja era una artista amb 10 o 12 anys, un do que es té o no es té, no com servidora de vostès, Ricard, que amb aquella edat el meu superpoder musical era fer sonar una flauta amb el nas.
1: Sí.
0: Una llàstima absoluta, eh?
1: Sí, d'haver-ho continuat fent.
0: Sí.
1: Gràcies, Elisenda.
0: A tu.
1: Ja hi tornem a ser.
2: Onzena temporada del Tot Costa.
3: Por qué? ¿Por qué?
1: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
2: Nova temporada amb els vells clàssics.
3: No sé si són muy simpáticos. No sé.
4: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
3: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
5: El matí de Catalunya Ràdio.

I com cada dia abans d'arribar a les 8 del matí dediquem una cançó. Avui, tal dia com avui del 1941, va néixer Núria Feliu. I avui aquesta cançó és per ella. Siguis on siguis, per molts anys, Núria. Núria.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular pel trànsit, problemes a la P7, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Carme. Sí, un accident de primera hora a Sant Cugat en sentit sud provoca cua des del punt de l'accident fins a Mollet del Vallès. Això són 19 quilòmetres. Com a via alternativa per anar a Barcelona es pot optar per la C58 i la C16. A la mateixa P7 també hi ha 4 quilòmetres de retenció en sentit Barcelona a la Roca del Vallès per un vehicle avariat. Destaquem també la Ronda de Dalt amb retencions d'11 quilòmetres des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes perquè hi ha un carril tallat per una avaria.
0: Desfeta electoral dels democratacristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. La Comissió Electoral russa certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions

0: legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats, Putin obté el 57,3% dels vots, molt al davant de la resta de partits. Han estat uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber. També viatja a la ciutat autònoma el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir-ne l'expulsió. Mentrestant, al Marroc, l'atenció se centra en les eleccions legislatives de dimecres. La gran incògnita és si l'atenció amb Espanya arran de la crisi de Ceuta mobilitzarà l'electorat. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys. A Catalunya hi ha 150.000 persones amb Alzheimer. L'Ajuntament de Girona estudia sancionar els propietaris d'allotjaments d'ús turístic després de constatar que un de cada quatre no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries. L'associació que plega aquests habitatges ja hi ha mostrat el seu rebuig. I Quimi Portet tanca una nova edició d'èxit del Mercat de Música Viva de Vic en un concert que va tenir la col·laboració sorpresa de Manolo García. El certamen ha tingut un augment d'assistents que s'enfilen fins als 170.000.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. El Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballant revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
0: La temperatura pujarà avui dilluns i serà molt alta per finals de setembre, com si fos ben bé el mes d'agost. Màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 a l'interior i al prelitoral gironí. Farà sol tot el dia.
1: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informe Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, comencem parlant d'Alemanya. L'extrema dreta torna a guanyar en un land alemany i la CDU del canceller Friedrich Merz torna a patir una desfeta electoral. Els democristians obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on s'imposa l'ultradreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre pel seu partit, però per ara manté que continuarà. La crònica des de Berlín és del Jordi Regàs.
3: El partit conservador alemany, la CDU de Friedrich Merz, ha patit una nova patacada a les urnes. A Mecklenburg-Pomerània Occidental pràcticament ha estat a punt de desaparèixer del Parlament regional. Tot i això, Merz compta amb el suport del partit i aquest diumenge ha confirmat que continua.
4: Was jetzt zu tun ist...
5: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: A Berlín, la CDU ha perdut l'alcaldia a mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc, Elifer Alp. Serà el primer cop que l'esquerra radical mana la capital del país. El que de moment no s'atura és la progressió de l'extrema dreta que duplica resultats a tot arreu.
0: D'aquí a un parell d'hores, a les 10 del matí, la Comissió Electoral Central Russa certificarà la aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència, corresponsal a Moscou, Cristina Solias.
6: El cap de llista de Rússia Unida, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
7: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
6: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot en papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber i coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants mentre milers de persones continuen acampades en carrers i platges. Madrid, Alba Gil.
4: Feijóo aterra a Ceuta per quarta vegada des que va esclatar la crisi i ho fa ara amb la plana major del PP europeu en una estratègia per internacionalitzar la situació que viu la ciutat autònoma. Els populars busquen europeïtzar el problema saudí i evidenciar la inacció de que acusen el govern espanyol. Qui també hi serà per quarta vegada és Fernando Grande Marlaska. El ministre de l'Interior té previst visitar els centres d'acollida de migrants i diferents unitats de Policia Nacional i Guàrdia Civil en ple xoc polític amb el president de la ciutat autònoma i amb milers de persones encara malvivint als carrers. L'executiu vol demostrar que té el bou agafat per les banyes i ha desplegat també una campanya a les xarxes socials per desincentivar les entrades irregulars.
0: Mentrestant, Pedro Sánchez acusa PP i Vox d'estar instal·lats en el dia de la marmota i fer una oposició destructiva davant la crisi de Ceuta.
8: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
0: Ahir el president espanyol va tornar a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el dret de sortida al curs polític. Albert Prat.
9: Pedro Sánchez sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
8: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 i més allà!
9: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
10: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
0: En aquest clima polític, més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants van reclamar l'expulsió immediata dels migrants i més seguretat. Els manifestants es mostraven indignats amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
11: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
12: Que deje ya el antepan de hacer pantomima, de hacer el payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
13: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
0: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a platges com la del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. Ahir al vespre també hi va haver un altercat al port quan va arribar un col·lectiu navarrès amb material pels refugiats. Un grup de 50 persones els va llançar ous i pedres i la policia hi va haver d'intervenir. I això mentre a l'altre costat de la frontera de Ceuta, a Fenidec, estan pendents de la campanya electoral per les eleccions legislatives del Marroc que es faran dimecres. La situació allà és tranquil·la, però les ferides pel que està passant a Ceuta estan obertes. Tenim un enviat especial a Fenidec, a l'Andosa Noguera.
14: La zona fronterera de Fenidec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor, però ell manté negocis a Ceuta i aquí també, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Un altre venedor d'una botiga d'esports ens mostra imatges de com es va col·lapsar la ciutat el 30 de juliol dels migrants que marxaven cap a Ceuta.
15: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
14: Malgrat tot, no vol opinar sobre el que va passar.
15: Aquest és un assumpte polític entre el Marroc i Espanya. Nosaltres, el poble, no sabem res. Només ho saben els polítics, perquè això és massa important per a nosaltres.
14: Altres missatges detectats a Facebook per animar els migrants a passar a Ceuta, hi havia ofertes de vestits de neoprè per travessar la frontera nedant. El nostre venedor nega que ell n'hagués venut cap. Tot això a la zona fronterera. El centre de Fanidec és un laberint de carrers i mercats, típic d'una ciutat marroquina. I veiem un candidat socialista davant un local que és la seu de campanya de les eleccions de dimecres. Li demanam la seva opinió sobre la crisi migratòria, però no en vol parlar. És una qüestió massa sensible.
1: Resca Info.
16: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
17: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No ho sé.
16: Deu ser això, sí.
18: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
16: Et trobo a faltar.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Resca Info.
0: 8 i 12 minuts, el Tribunal Constitucional començarà demà a estudiar els recursos d'empara dels líders del procés per a l'amnistia. Mentrestant, l'expresident Carles Puigdemont ja pensa en el seu retorn i ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer el país per fer una immersió en la Catalunya d'avui abans de prendre una decisió sobre el seu futur polític. Jordi Corbalán.
20: Feia mesos que Puigdemont no apareixia en públic i només parlava a les xarxes. Ara ha verbalitzat què farà si pot tornar, conscient que la Catalunya d'avui no és la mateixa que la del 2017.
21: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
20: El líder de Junts no dona pistes sobre el seu futur polític, només apunta que té dos o tres escenaris, tot plegat quan comença la partida perquè el Suprem hagi d'acabar amnistiant els líders de l'1 d'octubre. Demà, el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, però segurament caldrà esperar fins al 6 d'octubre perquè la majoria progressista del Tribunal posi contra les cordes Llarena i Marchena. Al divan de Sílvia Coppola, Gonzalo Boya, l'advocat de Puigdemont, és prudent.
22: Vender la piel del oso antes de casarlo es un mal negocio.
20: Si el Suprem acaba obeint el TC, haurà d'aixecar les ordres de detenció contra els exiliats, que podran tornar, i la inhabilitació de la resta. Oriol Junqueras es podrà presentar a les eleccions.
0: I avui tornarem a veure Carlos Mazón, l'expresident de la Generalitat Valenciana, torna a compareixer davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció. València, Marta García.
23: Han passat 10 mesos des de això.
24: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
23: És la primera compareixença de Carlos Mazón davant la Comissió del Congrés el 17 de novembre del 2025, on es va desentendre de la gestió de la Dana. Avui torna després d'aquest escrit dirigit a la magistrada Núria Ruiz Tobarra, que qüestiona obertament l'argumentari de Mazón. Considera que les afirmacions de l'expresident valencià impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta. Avui s'espera un Mazón novament a la defensiva en una comissió on també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüesso.
1: Resca Info. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
25: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
1: Consulta el programa barcelona.cat per a la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. Resca Info.
0: Un quart de nou del matí, fem atenció ara al trànsit i al temps. Connexió amb el nostre equip viari. Parlàvem de problemes a la P7. Com estan les coses? Mireia Sala, bon dia.
26: Bon dia, Carme. Doncs complicades encara. Un accident de primera hora a Sant Cugat en sentit sud provoca 20 quilòmetres de cua des del punt de l'accident fins a Mollet del Vallès en sentit sud. Com a via alternativa per anar a Barcelona es pot optar per la C58 i la C16. A la mateixa P7 també hi ha 7 quilòmetres de cua de Llinars a la Roca del Vallès per un vehicle avariat que afecta també la C60 entre Argentona i la Roca. Aturades també a la 2 entre Esparreguera i Abrera, i destaquem la ronda de dalt amb retencions des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes perquè hi ha un carril tallat per una avaria. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia de Rodalies i R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de França, segons Adif, que no ha concretat de quin tipus d'incidència es tracta. Això afecta també els regionals del sud. I això és tot. Renovem dades als titulars de 2:15.
1: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
2: Dia ben tranquil, un dia ben estable, sol aquest matí, també a la tarda, pocs núvols, cel totalment serè i amb una temperatura que avui serà ben alta. Més aviat pròpia d'agost que no pas a finals de setembre. Estem a 21 de setembre i avui les màximes estaran 4-5 graus per sobre de la mitjana, del que tocaria. Per exemple, avui es pot arribar a xifres de 34 o 35, on s'enfilin més a les zones més escalfades del país. Ribera d'Ebre, també Baix Ebre, Tortosa podria arribar als 35-36 graus, també Mora d'Ebre, també el prelitoral Girona, ni valors de 34 graus, és el cas, per exemple, de Banyoles, que podria apropar-se a aquesta temperatura, o també a valors de 32, 33 a la Catalunya central. A la costa també xifres al voltant dels 30, i al Pirineu tampoc s'escapen d'aquestes temperatures, entre els 26 de Viella als 32 de la Seu d'Urgell. Una previsió també d'aquest dimarts de temps estable, de sol, pocs núvols, alguna boirina matinal, algun núvol alt, temps molt tranquil i amb una temperatura normalment càlida, però sí que perdrem 2 graus respecte a la temperatura d'aquest dilluns.
0: Més coses d'aquest dilluns 21 de setembre. Existeix evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si actuem sobre alguns factors de risc. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia i des de la Fundació Pasqual Maragall demanen a les administracions ajudes perquè les persones que reben un diagnòstic puguin seguir actives tant temps com sigui possible. Actualment, l'Alzheimer afecta una persona de cada 10 més grans de 65 anys, 150.000 afectats a Catalunya. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
3: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: I per això, des de la Fundació Pasqual Maragall, demanen que els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer segueixin actives. És el cas de la Josefa, que té 75 anys i en fa 2, que sap que té Alzheimer i, després del xoc dels primers mesos, assegura que té clar que la malaltia no és un obstacle.
4: Un mestre i les meves neurones s'han d'alimentar i si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
0: I també cal ajut per als cuidadors en què recau el 80% de les cures, que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
1: 3CAT Info.
0: L'alcalde de Barcelona ha anunciat un front comú internacional en contra de l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha anunciat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'hi han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
5: Algunes de les grans ciutats del món han decidit unir forces per combatre l'especulació immobiliària en favor de l'accessibilitat a l'habitatge. La iniciativa global proposada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, compta amb el suport de l'anfitrió de la cimera Urban 20, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, i segons el mateix Collboni, ja s'hi han afegit d'altres ciutats.
6: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
5: Està previst que el novembre se celebri a Barcelona la primera reunió a nivell tècnic per començar a establir les mesures concretes de la iniciativa.
0: Una quarta part dels allotjaments d'ús turístic de la ciutat de Girona no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries i més de la meitat en fan molt poc ús. L'Ajuntament estudia sancionar els propietaris i això ha indignat l'associació que aplega aquests habitatges, Girona Fèlix Martín.
7: Dels 375 pisos turístics registrats a la ciutat de Girona, un centenar no han fet servir aquest sistema ni una sola vegada aquest any, el porta-porta, els contenidors intel·ligents o bé les àrees temporals de recollida. I per això l'Ajuntament fa un requeriment als propietaris perquè en donin explicacions i estudia també sancions. Ho ha concretat Caral Vila, que és la regidora d'Atenció Ciutadana.
8: Ens hem trobat UTS, pisos turístics, que no fan ús del sistema. Quan diem que estudiem les sancions, és que se'ls ha de fer requeriment que ens expliquin del per què no fan ús, és a dir, que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada del barri vell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar, i és això el que estem fent.
7: Des de l'Associació Turística d'Apartaments recorden que hi ha pisos turístics que no sempre estan llogats o que sovint les mateixes empreses privades que fan la neteja també recullen les escombraries, justifica Esther Soler.
9: El

0: client, com que molts cops no està a l'apartament quan ha de baixar les escombraries, és el propi gestor qui agafa les escombraries i les porta i utilitza aquesta targeta. I és veritat que si un propi gestor té 10 apartaments, doncs molts cops utilitza una mateixa targeta, no està obrint amb les 10 targetes diferents.
1: Les multes més lleus per no fer servir el sistema d'escombraries a Girona van dels 125 als 600 euros.
2: Els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard, sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. Parlem ara del Museu de Música del Mercat, volíem dir de Música Viva de Vic.

0: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar aquest mercat de música viva. Manolo García com a convidat de luxe. 170.000 persones han assistit als concerts d'aquesta edició, Vic, Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. L'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
2: Creiem que això reforça el model del Mercat de Música Viva com l'espai de referència de la música d'aquest país.
0: El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes de Tarragona, Josep Almirall.
3: Els Verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'Agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el Pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
4: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
3: La Colla Vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al Pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 9. Li va caure entrant la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el Pilar de 7. I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar la primera tripleta màgica des del 2024.
0: I un altre festival?
5: Periferia brillante de una galaxia mediana en medio de un mar oscuro.
0: Rècord d'assistència al Festival B de Barcelona amb 35.000 persones. Són 10.000 assistents més que l'any passat en 3 dies de concerts de dijous a dissabte al Parc del Fòrum. Hi han actuat Maria Arnal, a qui estem sentint de fons, Muixca, guitarrica de la Fuente, Rusovski, Lorna, La Plazuela i Biznaga, entre d'altres. En total, una quarantena d'artistes amb tot tipus de propostes, com ara pop i reggaeton i també música urbana. Segons l'organització, un 85% del públic són joves de la mateixa ciutat.
6: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
7: Hola, bon dia.
8: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
7: A Madrid es despenja de la Lliga amb la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. A Barça referma el seu lideratge en solitari a la Lliga amb 5 punts sobre l'Atlètic de Madrid, segon, i deixa Madrid a 6 punts. L'equip de Mourinho va ser incapaç de guanyar davant un Atlètic de Madrid molt superior. Mourinho, el tècnic del Madrid, es va queixar de l'àrbitre, que va deixar l'equip blanc amb 10 jugadors gairebé tota la segona part després de xular un penal contra el Madrid.
9: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que esto

0: La via más grande que la primera.
1: I ara sentim el tècnic de l'Atlètic de Madrid, Simeone.
2: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todo. Cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, no va. No hay que pasar la línea.
1: També a primera divisió es van jugar i altres partits. Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Reial Societat 3. Ara mateix la classificació de primera està liderada pel Barça amb 21 punts, l'Atlètic de Madrid és segon amb 16, els mateixos punts que té el Betis, tercer, i a Madrid baixa a la quarta posició amb 15 punts. L'Espanyol és 15è amb 7 punts. Per cert, encara del Barça, direm que el central Andreas Christensen es va fer una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. A la segona divisió de futbol, el Sabadell guanya per 3-1 l'Oviedo i se situa en posicions de promoció a primera divisió. Ferran Costa, tècnic dels Arlequinats.
3: Ens va bé sentir que representem les lletres del nostre himne, que el cantem sempre al vestidor abans de cada partit, a l'autocar, quan anem fora de casa, és la cançó amb la que arribem als estadis i és el que busquem. O sigui, fer justícia a aquestes paraules, a aquestes lletres, i sento que la nostra afició ho veu reflectit amb l'equip.
1: El Sabadell és cinquè a la classificació de segona amb 11 punts, a 5 del líder el Castelló, el Girona és vuitè amb 10 punts. A la prèvia de partit s'ha sabut la greu lesió al genoll que té el davanter centre titular del Sabadell, Nico Giocaccini, que es perdrà el que queda de temporada.
4: Trescat Info.
1: El Joventut de Badalona guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87, és el primer títol dels verdinegres en 18 anys. Ricky Rubio, jugador de la penya.
5: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
1: Nicola Provitola va ser l'MVP de la final amb 31 punts. Èxit català en trial i en motocross. Berta Bellán guanya el seu segon títol mundial de trial. La pilot de Terrassa es va imposar i a la segona prova que es va disputar a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat al Tot Gira Catalunya Ràdio.
6: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda. O sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
1: Daniela Guillén, amb 20 anys, és la nova campiona del món de motocross. Guillén Ferrés s'ha proclamat campió en MX2, la segona categoria del motocross. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez perd el lideratge amb el cinquè lloc a Àustria, un Mundial que ara domina... Jorge Martín Acosta es va imposar ahir amb Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez va caure i Pol Espargaró i Alex Rins van quedar fora dels punts.
7: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
8: Dos quarts de nou del matí fem un repàs de les principals informacions d'aquest dilluns. Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. Mentrestant, la Comissió Electoral Russa certificarà aquest matí la aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc com ara la dieta, l'exercici i la socialització. qüestions que us hem explicat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació dels usuaris de tren d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Des d'avui es perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens APLO per d'altres amb menys capacitat en 4 de les freqüències amb més demanda perquè Renfe ha de revisar si els convois tenen fissures. El Ministeri per la Transició Ecològica té a punt el contracte biennal de manteniment i conservació de la finca de la Bombita al cor del Delta de l'Ebre. Uns treballs del tot insuficients per la societat del Taica, que demana una gestió més propera. I arriba TV3 i la plataforma 3CAT, la sèrie Gènesis sobre la

0: A banda dels accessos a Barcelona, hi ha problemes a l'AP7 a l'Empordà, amb un accident que talla un carril, i a l'altre extrem del país, a l'Ampolla, amb un carril de menys per un camió volcat, en els dos casos en sentit Barcelona. Pel que fa al transport públic, retards de 20 minuts a l'R2 Sud per una incidència en la infraestructura a l'estació de França de Barcelona.
1: En esports que destaquem, Montse.
2: Doncs que el Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota amb els blancs per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho, que carrega durament contra els àrbitres. I en bàsquet, el Joventut guanya la Supercopa. El Barça per 101-87.
1: I pel que fa al temps, la temperatura pujarà avui dilluns i serà molt alta per finals de setembre, com si fos ben bé agost. Màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 graus a l'interior i al prelitoral gironí. Farà sol tot el dia. Dos quarts de 9 i 3 minuts, l'extrema dreta torna a guanyar anul·lant Alemanya i la CDU del canceller Friedrich Merz torna a patir una desfeta electoral. Els democristians han quedat sense escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on s'hi posa l'ultradreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà Berlín. Jordi Regàs.
3: El partit conservador alemany, la CDU de Friedrich Merz, ha patit una nova patacada a les urnes. A Mecklenburg-Pomerània Occidental pràcticament ha estat a punt de desaparèixer del Parlament regional. Tot i això, Merz compta amb el suport del partit i aquest diumenge ha confirmat que continua.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: A Berlín, la CDU ha perdut l'alcaldia a mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc, Elif Eralp. Serà el primer cop que l'esquerra radical mana la capital del país. El que de moment no s'atura és la progressió de l'extrema dreta, que duplica resultats a tot arreu.
1: Pendents que a les 10 del matí la Comissió Electoral Central Russa certifiqui la clapardora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i de falta de transparència crònica des de Moscou, de la Cristina Solias.
5: El cap de llista de Rússia Unida, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
6: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
5: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot en papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90.
1: I encara de l'exterior, tiroteig dels ICE als Estats Units. En les últimes hores, un agent d'immigració del país ha disparat a un home de 28 anys a Texas i l'ha ferit de gravetat. Les autoritats han confirmat que la víctima és un migrant veneçolà. Segons explica un testimoni a l'agència EFE, una gent de l'AIS que conduïa una camioneta negra sense identificar va abordar el cotxe que conduïa l'home, va xocar contra el vehicle i va disparar. L'home va rebre almenys dos impactes de bala i el van ingressar a l'hospital en estat greu. Després el van traslladar a un centre de detenció. Els fets han provocat una forta reacció política de rebuig. El congressista demòcrata Greg Kassar ha exigit transparència, que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei.
7: This is a pattern. It's a disturbing pattern
8: que cal acabar.
7: It's got to stop.
8: Durant les darreres setmanes, els ICE han detingut un nen de 5 anys a Austin. Han detingut professors d'educació infantil i han disparat a una persona. Això s'ha d'acabar.
1: L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent sobre els fets.
9: 3CAT Info.
1: Dos quarts i mitja nou, existeix evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si actuem sobre alguns factors de risc. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia i des de la Fundació Pasqual Maragall demanen a les administracions ajudes perquè les persones que reben un diagnòstic puguin seguir actives tant temps com sigui possible. Actualment, l'Alzheimer afecta una persona de cada 10 més gran de 65 anys. En total, 150.000 afectats a Catalunya. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic.

0: Alzheimer.
1: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: I per això, des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer segueixin actives. I també cal ajut pels cuidadors, en què recau el 80% de les cures, que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient. Marxem ara cap a Lleida. Hi ha indignació dels usuaris de tren d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Des d'avui es perden, us ho explicàvem, unes 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres amb menys capacitat en quatre de les freqüències amb més demanda, perquè Renfe ha de revisar si els combois tenen fissures. Des de la plataforma de viatgers reclamen solucions urgents. Estela Busoms.
2: El primer servei afectat és el de les 7 i 5 del matí, segons el portaveu de la plataforma d'usuaris Avant Catalunya, Kevin Bruquer. El d'avui ha sortit ple i amb retard, i fins i tot en algun cas amb el mateix seient assignat a dues persones. Es queixa d'opacitat de Renfe i assegura que la retallada de places deixa sense opcions molts treballadors i estudiants que depenen d'aquesta línia per als seus desplaçaments quotidians.
3: Hi ha molta gent que viatja a diari amb el tren Lleida-Tarragona-Barcelona amb l'Avant que no tenim plaça. Llavors, el que està fent això és abocar-nos directament al transport privat o inclús a l'ús d'aplicacions com BlaBlaCar.
2: En concret, els trens ABLO substituïts tenen 581 places i els substituts, tot i que són de doble composició, en sumen 476. Per tant, es perden més de 100 places per trajecte i aquests en feien 4 diaris. A les 7 i 5 del matí i a les 7 i 23 de la tarda, de Lleida cap a Barcelona, i a les 6 i 5 de la tarda i a 8:45 del vespre en sentit contrari. Renfe assegura que la mesura és temporal, però no concreta quan s'allargarà. També respon que fins ara solien quedar places lliures als trens que ara s'han de revisar i confien que la demanda quedi igualment coberta. D'altra banda, els usuaris denuncien també que continuen sense solució les vibracions dels trens Avant en diversos trams de la línia i que això genera sensació d'inseguretat.
0: I encara sobre mobilitat, malestar entre els usuaris de la C28 al port de la Bonaigua pels talls de circulació de les obres, que en alguns casos superen l'hora i mitja. Fa un mes Carreteres va anunciar talls de 45 minuts, però els conductors denuncien que els temps reals són molt superiors i que no hi ha informació clara sobre quan es talla la carretera ni quan es torna a obrir. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
4: La situació afecta especialment els veïns que es desplacen habitualment entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, sobretot treballadors que fan aquest trajecte cada dia. Els alcaldes d'Alta Àneu i Esterri d'Àneu, Josep Miquel Rossell i Pere Ticó, reclamen a Carreteres més planificació i informació, perquè asseguren que els horaris anunciats no es compleixen i això fa impossible preveure l'hora d'arribada.
5: L'obra ja ha començat, després se va informar això de talls de 3/4 d'hora cada dia i això que ara com a territori ens està molestant més, perquè no, realment no ha sigut així.
6: Aquesta falta de comunicació, d'organització i de planificació a nivell de la durada d'aquestes obres i sobretot dels passos pels nostres veïns i veïnes, que al final és una comunicació entre comarques que afecta tema econòmic, tema sanitari i tema turístic.
4: També es queixen els conductors que es troben els talls sense saber quan duraran. Alguns expliquen que han arribat a esperar més d'una hora i que no saben si els compensa continuar o donar la volta.
7: Nosaltres volíem anar a Salardú i després a Viella i ens ha dit que havia un tram que estava aturat per obres i que el temps tant podia ser com de 3/4 com d'una hora, que inclús alguns havien dit que havien estat molt més, o sigui que no hi ha un horari definit del temps que hem d'estar aturats aquí.
8: No nos habían notificado de nada, entonces llevamos aquí media hora parados y afortunadamente no tenemos prisa, pero habrá gente que tenga alguna urgencia y le van a causar un problema grave.
9: S'està fent més llarg, però bueno, suposo que és el que hi ha i ens haurien d'haver informat més.
4: El port de la Bonaigua és l'única connexió directa entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. L'alternativa és passar pel port de Perves i el túnel de Viella, amb un recorregut molt més llarg.
0: El Ministeri per la Transició Ecològica té a punt el contracte biennal de manteniment o conservació de la finca de la Bombita. Està al cor del Delta de l'Ebre. Uns treballs del tot insuficients per la societat del Taica. Anem cap a Tortosa, Jordi Barranca.
10: La Bombita té unes 500 hectàrees de superfície i el seu característic nom es deu al propietari original, un torero sevillà amb un sobrenom homònim. El 2009 el govern espanyol va adquirir-la després que amb un intent d'ampliació del Canal Vell es va assecar gairebé del tot. Des d'aleshores s'han fet contractes de manteniment i conservació, una gestió molt millorable per l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler.
11: No s'ha fet pràcticament res. Durant aquests 17 anys, l'Ajuntament del Deltebre hem reclamat que hi hagués una gestió ambiental, que hi hagués una gestió de preservació dels usos pesquers i cinegètics i que hi hagués una gestió també de turisme, enfocada al turisme sostenible, a la pròpia finca. I això no ha sigut possible.
10: No només critiquen les accions que s'hi fan, sinó que també denuncien que forma part del nou expedient d'atermenament que hi ha sobre la taula, és a dir, del projecte per redefinir el domini públic marítim o terrestre.
11: Tota la finca de Bombita, si és la part nord, si és la part de la Masia, o és la part sud, o és la part que travessa la carretera T340 que va cap a Riu Mar, se vol incorporar tota a lo domini públic marítim terrestre. Això vol dir que des de la línia de costa són més de 4,5 quilòmetres.
10: El cas de la Bombita és paradigmàtic també per entitats com la Plataforma en Defensa de l'Ebre per reivindicar la recuperació ecològica del Delta.
0: I de la cultura, la Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, continua arrasant. El Festival de Toronto s'ha endut el Premi del Públic, el més important del certament. I a Sant Sebastià s'ha rebut amb una eufòria desbordant. Enviada especial, Marc Garriga.
12: La Bola Negra.
13: Choice Award presented by Rogers goes to La Bola Negra by directors Peter Calvo and Javier Ambrosi.
14: Un premi més per a La Bola Negra i aquest és molt rellevant perquè històricament catapulta cap als Oscars. Ja ho deia ahir Penélope Cruz a Catalunya Ràdio.
15: Van a passar moltes coses con La Bola Negra, moltes. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea. I intento, además, il·lusionar-me lo justo.
14: A Sant Sebastià han hagut de doblar la longitud de la catifa vermella per acollir tots els fans que volien saludar les estrelles del film i l'ovació al final de la projecció de la premiera espanyola ha estat de traca. Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció.
16: La sobreexposició és algo que no siempre es fácil, claramente. De hecho, el otro día yo le decía a Javi, mira, con toda esta promoción, yo me voy a desaparecer un tiempo, no me vais a ver ninguno, no sé lo que voy a hacer.
17: Es verdad que es un halago que la película interese tanto, o sea, que es una oportunidad gigante, pero también es verdad que tanta exposición, pues no puedes evitar lo que tú has dicho antes, pues que haya gente que sin ver la película vote o que haga una crítica mala pues por ir a la contra, pues no puedes evitar que cuando se va para arriba luego se va para abajo.
14: Divendres, La Bola Negra arriba a las salas de cinema catalanas.
18: No dicen nada. Se me ha olvidado toda la palabra.
0: Doncs així hem arribat a 9:15 del matí. Cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic a les carreteres, matí complicat per l'AP7. Mireia Sala, bon dia.
19: Bon dia. Doncs millora una mica la situació a l'AP7, però encara hi ha força problemes. Un accident de primera hora provoca cua de Cerdanyola a Sant Cugat, perquè els vehicles accidentats són al voral. A la mateixa AP7 hi ha retenció de Mollet a Barberà, en sentit sud. Aturades també a la C58 de Terrassa a Sant Quirze i a l'entrada a Barcelona. I a la ronda de dalt de Vallcarca a Pedralbes per una avaria que talla un carril. A banda dels accessos a Barcelona, també hi ha problemes a l'AP7 a l'Empordà, a Borrassà, amb un accident que talla un carril, i a l'altre extrem del país, a l'AP7, però a l'Ampolla, amb un carril de menys per un camió volcat, en els dos casos en sentit Barcelona. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia de Rodalies R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de França, segons Adif, que no ha concretat de quin tipus d'incidència es tracta, i aquests retards afecten també els regionals del sud. Això és tot. Renovem dades als titulars de les 9.
0: El temps. Enric Agut.
20: Previsió de temps estable aquest inici de setmana marcat per l'arribada de la sessió astronòmica de la tardor, que ho farà aquest dimecres a les 2 de la matinada. Hi ha un temps totalment estable i amb una temperatura alta per l'època de l'any. Com avui dilluns, avui tindrem aires d'agost. no pas de finals de setembre, amb màximes entre 30 i 33 graus en molts indrets i localment arribant als 34-35, per exemple, al Segrià, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, però també al prelitoral gironí. També al Pirineu, calor amb una temperatura que pot arribar als 31-32 graus, com és el cas de la Seu d'Urgell, 32-31 a Sort, també a Pont de Suert o a Ripoll. Hi ha hagut una mica de tramuntana al nord de l'Empordà, que ha fet que la temperatura mínima s'hagi mantingut alta a l'extrem nord de l'Alt Empordà amb valors de 24 o 25 graus, per exemple, a Portbou.

0: Doncs bé, posem avui el focus, ho fem cada dilluns, en les qüestions que marquen aquesta setmana. La setmana ho comencem fent amb la secció d'Internacional, amb el Sergi Roca, que és el seu cap. Sergi Roca, bon dia.
1: Bon dia, Carme, bon dia.
0: Som al Marroc, a l'altre costat de la frontera amb Ceuta, i som per la situació a la ciutat autònoma, però també perquè aquesta setmana i eleccions legislatives. Quan són, Sergi?
1: Doncs són dimecres. Tenim, com dius, en Nando Sanoguera a Fenidec, on la situació és aparentment tranquil·la, però la tensió ens està explicant des d'ahir. És evident, s'imposa el silenci en general quan intentem parlar amb els marroquins d'aquesta part del país, perquè els fets de Ceuta són més que presents. Hi ha mitjans marroquins que parlen d'un possible nou intent de cara a dimecres per passar un altre cop cap a Ceuta, però veurem. De moment, la situació i els controls policials que ens està explicant en Nando des de Fenidec són més que evidents i, per tant, aquesta possibilitat ara mateix no sembla molt clara. Però les eleccions, com preguntaves, són aquest dimecres, són eleccions legislatives, són no les úniques, perquè també en fan de municipals al país, però, evidentment, estem parlant d'una monarquia absolutista, diria jo, malgrat que hi ha aquestes eleccions legislatives on hi ha d'haver una certa participació, però tothom té claríssim que els partits que acaben governant en el Parlament marroquí són de la corda del rei Mohamed VI, i fins i tot moltes vegades, com s'ha demostrat amb el tema de Ceuta, moltes vegades sembla que les autoritats reals, com seria la monarquia, i les autoritats després més executives, no tenen tota la informació, la mateixa informació, si més no.
0: Com fa 15 dies després de les eleccions a Saxònia, la mirada també l'hem de posar a Alemanya. Hi ha un Merz molt decebut, que admet una derrota clara.
1: Molt decebut i molt debilitat, Avui Friedrich Merz, el canceller alemany, compareixerà al voltant de les dues del migdia. Veurem què torna a dir, perquè ahir quan va compareixer a primera hora de la tarda, un cop es van tancar els col·legis electorals, el seu partit, la CDU, encara tenia opcions d'entrar al Parlament de Mecklenburg, Pomerània Occidental. Al final s'ha quedat fora. Això no havia passat mai. Per tant, aquí hi ha dues lectures que s'imposen, que és l'estat de salut de la CDU, molt debilitat després de Saxònia, després de Mecklenburg, fins i tot després també dels mals resultats a Berlín, però també l'auge de l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya. Qui compareix aquest matí, migdia, també és Alice Weidel, una de les co-líders, i evidentment estan més que reforçats. No podran governar a Mecklenburg, però sí que un altre cop s'imposa aquest relat que ja veurem a les següents eleccions a tota Alemanya què acaba passant. O també hi ha el paper de la nova escollida, nova alcaldessa de l'esquerra a Berlín, que també intentarà imposar les seves polítiques diferents que les que hi havia hagut ara, segur, a la capital alemanya.
0: Més eleccions, les de Rússia en aquest cas, però aquí tot està molt més clar, no es preveia pas cap sorpresa.
1: No es preveia. Putin més avalat també en la guerra, perquè la campanya, la Cristina Soler, la nostra corresponsal, en Joan, ha anat explicant repetidament els últims dies, l'havia centrat molt en el conflicte. Eren les primeres eleccions després de 4 anys de guerra legislatives, i al llarg del matí haurem de saber resultats definitius, que estan ja al voltant d'un 58% per Rússia Unida, el partit de Putin, 8 punts més que fa 5 anys. Fins i tot això, per part de l'oposició, s'interpreta com que l'estratègia del Kremlin d'irregularitats de tot tipus ha funcionat, i fins i tot s'ha passat una mica de la ratlla. No? Però, vaja, un Putin consolidat també a les urnes, tot i que, evidentment, amb totes les irregularitats del món.
0: Europa reconeix aquests resultats?
1: Europa, com tot el que passa a Rússia, d'entrada no.
0: D'entrada no. Amb l'agenda a la mà, el que centrarà gran part de l'atenció internacional aquesta setmana és l'Assemblea General de l'ONU, que es fa a Nova York.

0: York. Avui ja hi ha moviment?
1: Avui hi ha moviment. Macron, per exemple, es troba amb Trump. Pedro Sánchez també té actes, això ja li deixo a Raúl Flores. Però quan comença de veritat, diguem-ho així, amb discursos, els discursos que coneixem al faristol de l'Assemblea General de l'ONU de Nova York, és demà. Amb Lula, Brasil sempre comença, després Trump, i més tard també hi haurà Macron, Barnum, el Marroc també tindrà la paraula demà. Dimecres, si anem amb la gent de la mà, dimecres serà el torn de l'Iran, veurem si finalment és Pezeshkian el president, que malgrat la guerra en principi podria tenir opcions de parlar davant del faristol, però també Zelensky o Merz, Pedro Sánchez, això dimecres. Dijous serà el torn de Netanyahu. Veurem què passarà, si torna a haver protestes com l'any passat, qui no hi haurà és Mahmoud Abbas, perquè el líder palestí de l'autoritat palestina no té el permís per anar a Nova York. I ja saltem a dissabte, on parlarà la Xina, no Xi Jinping, però sí doncs un dels seus líders principals.
0: I ja de tornada a Washington, Donald Trump rebrà Xi Jinping, i estem parlant de les dues grans potències mundials amb molts temes per tractar.
1: Sí, no parlarà a l'ONU Xi Jinping, però sí amb Trump, en una visita molt esperada per qüestions. Intel·ligència artificial, pugna comercial, les guerres, estem parlant de les dues grans superpotències. Trump admira Xi Jinping, però de portes endins també el presenta sempre com el gran enemic. Per tant, veurem què suposa aquesta trobada.
0: Sergi Roca, gràcies, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: I la setmana política, hem parlat del món, la setmana política comença marcada per l'amnistia, per Ceuta i també per l'educació. Raúl Flores, bon dia.
2: Bon dia, Carme.
0: Comencem per l'amnistia. Què és el que ha de passar aquesta setmana?
2: Doncs una setmana que comença ja a ser decisiva per saber com i quan s'aplicarà l'amnistia. Aquesta setmana el Tribunal Constitucional començarà a estudiar els recursos d'empara que van presentar ja fa molts mesos els líders polítics del procés. Demà dimarts, a estudiar el primer recurs que es va presentar, que és el de l'exconseller Jordi Turull, reclamant justament, com fan els altres, que se li apliqui d'una vegada per totes l'amnistia. Demà el que es veu és la proposta d'un magistrat conservador que, com va explicar la setmana passada a 3cat Info, vol denegar-li de nou l'aplicació de l'amnistia. La previsió és que el ple del Constitucional rebutgi aquesta proposta i l'encarregui de nou a un altre magistrat, en aquest cas del sector que s'anomena progressista d'aquest tribunal, i el que acabaria esmenant la plana. Quan es manarà la plana? Quan resoldrà el primer recurs? Això ens en podríem anar a principi d'octubre, el ple que està previst pel dimarts 6 d'octubre, tot i que hi ha alguna petita opció que això pugui fer aquesta mateixa setmana. I tot plegat, recordem l'endemà també del que estem explicant, l'endemà que l'expresident Carles Puigdemont expliqués al diari britànic The Sunday Times que ja pensa en la tornada i que vol fer una gira per tot el país per palpar, diu, la realitat catalana i decidir què fa amb el seu futur polític.
0: I aquesta setmana també es tornarà a parlar del català europeu.
2: Sí, un any després, els ministres europeus tornaran a parlar de l'oficialitat del català a la Unió Europea. També serà demà dimarts a la Comissió d'Afers Generals de la Unió. El punt no surt a l'ordre del dia, es preveu només debat i no votació, però el ministre espanyol, José Manuel Álvarez, posarà en marxa la nova estratègia de l'Estat, que passa per defensar que no té sentit reconèixer les llengües dels futurs estats d'ampliació de la Unió Europea si no es reconeix abans llengües d'estats que ja formen part de la Unió. En aquest cas, es refereix al català, al basc i també al gallec.
0: I dimecres l'educació centrarà el dia. Per què?
2: Doncs perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà al Parlament, ho farà a les 9 del matí, per informar sobre el fiasco de les proves PISA. Illa donarà explicacions, debatrà amb l'oposició i podria ja començar la ronda de contactes amb els partits per intentar teixir el futur pacte d'educació a Catalunya que prepara amb les formacions polítiques i també amb diverses organitzacions.
0: I Ceuta marca també l'inici d'aquesta setmana. Explica'ns què ha de passar.
2: Doncs mira, avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita de nou la ciutat autònoma. En aquesta ocasió ho fa acompanyat del líder del PP europeu, de Manfred Weber. Forma part d'aquesta estratègia que hem anat veient els últims dies, sobretot la setmana passada a l'Eurocambra, d'implicar diversos debats d'àmbit internacional, en aquest cas a la Unió Europea, perquè allà també s'hi recullin posicionaments sobre la crisi a Ceuta.
0: Doncs ho deixem aquí, Raúl Flores, cap de política. Gràcies, bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
3: A Esport.
0: Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Madrid es despenja de la Lliga amb la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Barça referma el seu lideratge amb 5 punts sobre l'Atlètic de Madrid i deixa Madrid a 6 punts a la classificació. L'equip de Mourinho va ser incapaç de guanyar davant un Atlètic de Madrid molt superior. El tècnic blanc es va queixar de l'àrbitre que va deixar

0: a Madrid amb 10 jugadors gairebé tota la segona part després de xular-los un penal. I no va expulsar, diu José Mourinho, dos jugadors de l'Atlètic.
1: Podíamos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras.
0: Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, creu que cal respectar els àrbitres i se centra a explicar que el seu equip ha sabut aturar Madrid.
2: La verdad que hoy vivimos un partido emocionante, muy bueno. El equipo hizo un trabajo colectivo increíble, defendió muy bien, vuelvo a repetir, defendió muy bien contra un equipo que tiene muy buenos jugadores.
0: També a primera, jugats ahir, Getafe 1, Málaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Reial Societat 3. Ara mateix la classificació de primera liderada en solitari pel Barça amb 21 punts, l'Atlètic de Madrid és segon amb 16, els mateixos punts que té el Betis, tercer. I a Madrid baixa a la quarta posició amb 15 punts, l'Espanyol és 15è amb 7. Per cert, encara del Barça direm que el central Andreas Christensen estarà voltant d'un mes de baixa, el danès es va fer una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre a partit de dissabte contra el Sevilla.
3: 3Cat Info.
0: A la segona divisió, el Sabadell guanya per 3-1 l'Oviedo i se situa en posicions de promoció a primera divisió. Ferran Costa, tècnic dels Arlequinats.
4: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
0: El Sabadell és cinquè a la classificació amb 11 punts, a 5 del líder, el Castelló, el Girona és vuitè amb 10 punts. A la prèvia de partit s'ha sabut la greu lesió al genoll que té el davanter centre titular Nico Giocaccini, que es perdrà el que queda de temporada. El Joventut de Badalona guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys. Ricky Rubio, jugador de la penya.
5: Sí, quan ets petit no ho valores tant, la veritat. Han passat molts anys i ara ho valores molt més. I sí, puc haver aconseguit molts títols, però no m'esperava aconseguir aquest títol aquí i el vaig a disfrutar.
0: Nicola Provitola va ser el millor jugador de la final amb 31 punts. Èxit català en trial i en motocross, Berta Avellán guanya el segon títol mundial de trial. La de Terrassa es va imposar la segona prova que es va disputar a la província de Lleó. Daniela Guillén, amb 20 anys, és la nova campiona del món de motocross. I Guillem Ferrés s'ha proclamat campió en MX2, la segona categoria de motocross. I al mundial de MotoGP, Marc Márquez perd el lideratge amb el cinquè lloc a Àustria, un mundial que ara domina Jorge Martín.
3: Trescat Info.

0: Les 9 en punt, bon dia. I a aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
1: Matí complicat a l'AP7 per un accident de primera hora del matí a Sant Cugat. Ara hi ha cua de Mollet a Barberà i més endavant de Cerdanyola a Sant Cugat en sentit Barcelona-Tarragona. Una altra via problemàtica és la Ronda de Dalt, on un vehicle variat talla un carril i hi ha cua des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes en direcció al nus de Llobregat. A més, encara hi ha retencions a la C58 de Terrassa-Sant Quirze i a l'entrada de Barcelona, a la 2 a Esparreguera, la B23 a Molins, la C32 a Cornellà i a la Ronda del Litoral de Santa Coloma a Ciutat Vella.
0: Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. La Comissió Electoral Russa certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats oficials, Putin obté el 57,3% dels vots, molt al davant de la resta de partits. Han estat uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber. També viatja a la ciutat autònoma el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir-ne l'expulsió. Al Marroc, l'atenció se centra a les eleccions legislatives de dimecres. La gran incògnita és si l'atenció amb Espanya arran de la crisi a Ceuta...

0: mobilitzarà l'electorat. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys. A Catalunya hi ha 150.000 persones amb Alzheimer. Des d'avui, els trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres de menys capacitat. Afecta 4 de les freqüències amb més demanda. Renfe ho justifica per una revisió dels combois mentre la plataforma de viatgers reclama solucions urgents. Arriba a TV3 i a la plataforma 3Cat la sèrie Gènesis sobre la trajectòria del xef Ferran Adrià. A Netflix, el més destacat és Una Bomber, amb Russell Crowe, en Bomber, volíem dir, que interpreta el terrorista que durant una dècada va atemorir als Estats Units amb l'enviament de cartes bombes.
1: Esports.
2: El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats, i el Sabadell en llocs de promoció primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 100-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Avellán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
0: La temperatura pujarà avui dilluns i serà molt alta per a finals de setembre, com si fos agost ben bé. Màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 a l'interior i al prelitoral gironí. Sol durant tot el dia.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen pràcticament 4 minuts de les 9 del matí. Soc el Marc Teixidor, els us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10. Bon dia.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que per primera vegada han quedat fora d'un parlament regional a Alemanya per l'ascens de l'extrema dreta. A més, han perdut l'alcaldia de Berlín, que passarà a mans de l'esquerra de Die Linke. Merz, de moment, assegura que continuarà el càrrec malgrat el malestar intern. Berlín, Jordi Regàs.
3: El partit conservador alemany, la CDU de Friedrich Merz, ha patit una nova patacada a les urnes. Tot i això, Merz compta amb el suport del partit i aquest diumenge ha confirmat que continua.
4: Was jetzt zu tun ist...
5: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: Val a dir que ho va dir quan la CDU encara pensaven que entraven al Parlament Regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental, perquè és el que suggeria en aquell moment el sondeig a peu d'urna. Després, ja a les 10 de la nit, conforme avançava l'escrutini, la CDU queia per sota d'aquest 5% en vots, que és el llindar que li hauria donat accés al Parlament Regional. A Berlín, la CDU ha perdut l'alcaldia a mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc, Elifer Alp. Serà el primer cop que l'esquerra radical mana la capital del país. El que de moment no s'atura és la progressió de l'extrema dreta, que duplica resultats a tot arreu. I bé, en tot cas, Merz ahir va ratificar, ja fa mesos que ho fa, que cal continuar amb les reformes que considera que són imprescindibles i, òbviament, pensa que ell és el canceller indicat per tirar-les endavant. Ara al migdia hi ha una roda de premsa prevista per part del canceller i veurem si la derrota es queda aquí o si finalment s'acaba plantejant un relleu.
0: I a les 10 del matí, la Comissió Electoral Central Russa certificarà l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives d'aquest cap de setmana. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Moscou, Cristina Solies.
6: El cap de llista de Rússia Unida, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estat estratègia de Putin.
7: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
6: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot amb papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 9 i 6 minuts. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, torna avui a Ceuta amb una delegació del Partit Popular Europeu encapçalada pel seu president, Manfred Weber. I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir immigrants, mentre milers de persones continuen acampades en carrers i platges. Madrid, Alba Gil.
4: Feijóo aterra a Ceuta per...

0: quarta vegada des que va esclatar la crisi i ho fa ara amb la plana major del PP europeu en una estratègia per internacionalitzar la situació que viu la ciutat autònoma. Els populars busquen europeïtzar el problema saudí i evidenciar la inacció de que acusen el govern espanyol. Qui també hi serà per quarta vegada és Fernando Grande Marlaska. El ministre de l'Interior té previst visitar els centres d'acollida de migrants i diferents unitats de Policia Nacional i Guàrdia Civil en ple xoc polític amb el president de la ciutat autònoma i amb milers de persones encara malvivint als carrers. L'executiu vol demostrar que té el bou agafat per les banyes i ha desplegat també una campanya a les xarxes socials per desincentivar les entrades irregulars.
1: Pedro Sánchez acusa el Partit Popular i Vox d'estar instal·lats en el dia a dia de la marmota i fer una oposició destructiva davant la crisi de Ceuta.
2: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
1: Ahir el president espanyol va tornar a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa del PSC que organitza cada any a la Pineda de Gavà, per donar el tret de sortida al curs polític. Albert Prat.
3: Pedro Sánchez sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
2: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
3: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
4: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijó o Sánchez. Esta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
1: Tornem a Ceuta. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat. Igual que les protestes anteriors, els manifestants van reclamar l'expulsió immediata dels migrants i més seguretat. Els manifestants es mostraven indignats amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
5: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
6: Que deje ya el antepan de hacer pantomima, de hacer payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
7: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
1: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a platges com el del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. Ahir al vespre també hi va haver un altercat al port quan va arribar un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els va llançar ous i pedres i la policia va haver d'intervenir. A l'altre costat de la frontera de Ceuta, a Fenidec, estan pendents de la campanya electoral per les eleccions legislatives del Marroc, que es faran dimecres. La situació allà és tranquil·la, però les ferides pel que està passant a Ceuta estan obertes. Enviat especial a Fenidec, Nando Zanoguera.
8: La zona fronterera de Fenidec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor, però ell manté negocis a Ceuta i aquí també, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Un altre venedor d'una botiga d'esports ens mostra imatges de com es va col·lapsar la ciutat el 30 de juliol dels migrants que marxaven cap a Ceuta.
9: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
8: Malgrat tot, no vol opinar sobre el que va passar.
9: Aquest és un assumpte polític entre el Marroc i Espanya. Nosaltres, el poble, no sabem res. Només ho saben els polítics, perquè això és massa important per a nosaltres.
8: Altres missatges detectats a Facebook per animar els migrants a passar a Ceuta, hi havia ofertes de vestits de neoprè per travessar la frontera nedant. El nostre venedor nega que ell n'hagués venut cap. Tot això a la zona fronterera. El centre de Fenidec és un laberint de carrers i mercats, típic d'una ciutat marroquina. I veiem un candidat socialista davant d'un local que és la seu de campanya de les eleccions de dimecres. Li demanem la seva opinió sobre la crisi migratòria, però no en vol parlar. És una qüestió massa sensible.
1: 9 i pràcticament 12 minuts.
10: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El Tribunal Constitucional començarà demà a estudiar els recursos d'empara dels líders del procés per a l'amnistia, mentre que l'expresident Carles Puigdemont ja pensa en el seu retorn i ha explicat a la

0: premsa britànica que vol recórrer el país per fer una immersió en la Catalunya d'avui. Jordi Corbalan.
1: Feia mesos que Puigdemont no apareixia en públic i només parlava a les xarxes. Ara ha verbalitzat què farà si pot tornar, conscient que la Catalunya d'avui no és la mateixa que la del 2017.
2: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
1: El líder de Junts no dona pistes sobre el seu futur polític, només apunta que té dos o tres escenaris, tot plegat quan comença la partida perquè el Suprem hagi d'acabar amnistiant els líders de l'1 d'octubre. Demà, el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, però segurament caldrà esperar fins al 6 d'octubre perquè la majoria progressista del Tribunal posi contra les cordes Llarena i Marchena. Al divan de Sílvia Coppola, Gonzalo Boya, l'advocat de Puigdemont, és prudent.
3: Vender la piel del oso antes de casarlo es un mal negocio.
1: Si el Suprem acaba obeint el TC, haurà d'aixecar les ordres de detenció contra els exiliats que podran tornar i la inhabilitació de la resta. Oriol Junqueras es podrà presentar a les eleccions.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Dos minuts i arribarem a un quart de 10 del matí. Existeix evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si actuem sobre alguns factors de risc. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia i des de la Fundació Pasqual Maragall demanen a les administracions ajudes perquè les persones que reben un diagnòstic puguin seguir actives tant temps com sigui possible. Actualment, l'Alzheimer afecta una persona de cada 10 més grans de 65 anys, 150.000 afectats en tota la Catalunya. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
5: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: Per això, des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer segueixin actives. És el cas de la Josefa, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer i després del xoc dels primers mesos assegura que té clar que la malaltia no és un obstacle.
6: Som mestre i les meves neurones s'han d'alimentar i si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
0: I també cal ajut per als cuidadors, a qui recau el 80% de les cures que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient. En punt, un quart de 10 del matí, ara sí, àrea de serveis, trànsit i temps. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia, Marc. Matí complicat a la P7 per un accident de primera hora a Sant Cugat. Encara hi ha 13 quilòmetres de cua de Mollet a Sant Cugat en sentit Barcelona-Tarragona. Una altra via problemàtica encara és la Ronda de Dalt, on un vehicle avariat talla un carril i hi ha cua des del Nus de la Trinitat fins a Pedralbes en direcció al Nus del Llobregat. A més, encara hi ha cua a la C58 de Terrassa a Sant Quirze i a l'entrada de Barcelona, a la 2 a Esparreguera, la B23 a Molins, la C32 a Cornellà i la Ronda del Litoral de Santa Coloma a Ciutat Vella. A banda dels accessos a Barcelona també hi ha problemes a la P7 a l'Empordà, a Borrassà, amb un accident que talla un carril. I a l'altre extrem del país, a l'Ampolla, amb un carril de menys també a la P7 per un camió volcat, en els dos casos en sentit Barcelona. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia de Rodalies R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de França, segons Adif. Aquests retards també afecten els regionals del sud. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Mireia. Fins ara.
7: Fins ara.
4: El temps.
0: Enric Agut.
8: Dia ben tranquil, un dia ben estable, sol aquest matí, també la tarda, pocs núvols, cel totalment serè i amb una temperatura que avui serà ben alta. Més aviat pròpia d'agost que no pas de finals de setembre. Estem a 21 de setembre i avui les màximes estaran 4-5 graus per sobre de la mitjana, del que tocaria. Per exemple, avui es pot arribar a xifres de 34 o 35, on s'enfilin més a les zones més escalfades del país. Ribera d'Ebre, també Baix Ebre, Tortosa podria arribar als 35-36 graus, també Mora d'Ebre, també el prelitoral gironí, valors de 34 graus, és el cas, per exemple, de Banyoles, que podria apropar-se a aquesta temperatura, o també valors de 32,

0: de 3 a la Catalunya central. A la costa també xifres al voltant dels 30 i al Pirineu tampoc s'escapen d'aquestes temperatures, entre els 26 de Viella, els 32 de la Seu d'Urgell. Una previsió també d'aquest dimarts de temps estable, de sol, pocs núvols, alguna boirina matinal, algun núvol alt, temps molt tranquil i amb una temperatura normalment càlida, però sí que perdrem 2 graus respecte a la temperatura d'aquest dilluns.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: 9 i 17 minuts, tiroteig dels ICE als Estats Units. En les últimes hores, un agent d'immigració del país ha disparat a un home de 28 anys a Texas i l'ha ferit de gravetat. Les autoritats han confirmat que la víctima és un migrant veneçolà. Segons explica un testimoni a l'agència EFE, un agent de l'ICE que conduïa una camioneta negra sense identificar va abordar el cotxe que conduïa l'home, va xocar contra el vehicle i va disparar. L'home va rebre almenys 2 impactes de bala i el van ingressar a l'hospital en estat greu. Després el van traslladar a un centre de detenció. Els fets han provocat una forta reacció política de rebuig. El congressista demòcrata Greg Kassar ha exigit transparència i que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei.
3: This is a pattern. It's a disturbing pattern.
4: Que cal acabar.
3: And it's got to stop.
4: Durant les darreres setmanes, els ICE han detingut un nen de 5 anys a Austin. Han detingut professors d'educació infantil i han disparat a una persona. Això s'ha d'acabar.
3: And this has to stop.
2: L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent sobre els fets. Fem una pausa i parlem de seguida de l'alta velocitat, especialment de les places que hi ha a Lleida.
1: 3Cat Info. I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
1: 3Cat Info.
2: Ho deia, amb indignació dels usuaris del tren d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Des d'avui es perden unes 400 places diàries per a la substitució dels trens ABLO per d'altres amb menys capacitat en 4 de les freqüències amb més demanda perquè Renfe ha de revisar si els combois tenen fissures. Des de la plataforma de viatgers reclamen solucions urgents. Lleida, Estela Busoms.
7: El primer servei afectat és el de les 7:05 del matí. Segons el portaveu de la plataforma d'usuaris Avant Catalunya, Kevin Bruquer, el d'avui ha sortit ple i amb retard i fins i tot en algun cas amb el mateix seient assignat a dues persones. Es queixa d'opacitat de Renfe i assegura que la retallada de places deixa sense opcions molts treballadors i estudiants que depenen d'aquesta línia per als seus desplaçaments quotidians.
8: Hi ha molta gent que viatja a diari amb el tren Lleida-Tarragona-Barcelona amb l'Avant que no tenim plaça. Llavors, el que està fent això és abocar-nos directament al transport privat o inclús a l'ús d'aplicacions com BlaBlaCar.
7: En concret, els trens ABLO substituïts tenen 581 places i els substituts, tot i que són de doble composició, en sumen 476. Per tant, es perden més de 100 places per trajecte i aquests en feien 4 diaris. A les 7:05 del matí i a les 7:23 de la tarda, de Lleida cap a Barcelona, i a les 6:05 de la tarda i a 8:45 del vespre en sentit contrari. Renfe assegura que la mesura és temporal, però no concret quan s'allargarà. També respon que fins ara solien quedar places lliures als trens que ara s'han de revisar i confien que la demanda quedi igualment coberta. D'altra banda, els usuaris denuncien també que continuen sense solució les vibracions dels trens Avant en diversos trams de la línia i que això genera sensació d'inseguretat.
2: Barcelona acull a partir de demà la cimera ICE Summit, en ple debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial. La capital catalana es convertirà en l'epicentre europeu d'aquesta tecnologia, on es reuniran més de 200 persones de les principals companyies del sector, com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Jaume Rostán, ha explicat a 3Cat Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la trobada.
9: Tenemos 3 o 4 paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
2: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. Demà la Generalitat i presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030.
9: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre. Van a presentar en qué van a invertir dentro de la IA y de las infraestructuras hasta el 2030.
10: 3CAT Info.
2: I ara amb l'Òscar Callao repassem les estrenes de la setmana a les plataformes de streaming.
11: Hem tocat sostre, Albert. És que el Buñi s'ha convertit en una bèstia.
12: Avui s'estrena a TV3 Gènesi, una sèrie que narra al llarg de 6 capítols la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Buñi de Roses, des de l'arribada d'un jove Ferran Adrià a Cala Montjoi als anys 80 fins a convertir aquell restaurant de platja en el millor i més creatiu de tot el planeta. L'actor Miquel Fernández interpreta el personatge de Ferran Adrià.
13: People are dead. 23 people have been injured.
12: També a Netflix arriba divendres i una bomber amb Russell Crowe. Es tracta d'un thriller basat en fets reals. Un estudiant de Harvard es converteix en una bomber després de sotmetre's a un seguit d'experiments psicològics. Anys després, la investigació d'un agent de l'FBI revela com el seu passat va determinar la campanya mortal que va acabar amb la vida de 3 persones i en va ferir 23 més.
14: Dentro de usted hay un Sherlock deseando jugar.
15: Muy bien, vamos a jugar.
12: El 25 de setembre s'estrena a Netflix El problema final, amb José Coronado, Maribel Verdú i Martiño Rivas. Basada en un llibre de Pérez Reverte, és una minissèrie de 5 episodis que ens atansa un crim que es produeix en un hotel d'un petit illot a prop de Mallorca, on un actor jubilat començarà a investigar l'assassinat. A Movistar arriba avui el documental de Santi Nolla sobre Carles Reixac, l'exjugador i exentrenador del Barça. Sota el títol de Reixac, Correres de Cobardes, el film explora el seu llegat i la seva relació amb jugadors com Johan Cruyff o Messi.
16: Es muy difícil entender cómo los que fuimos de Opus Dei estuvimos allí.
12: HBO Max arriba divendres El buen espíritu, Detrás de la puerta de l'Opus Dei, un documental de la periodista Mònica Terribas. Els 3 episodis recullen les vivències de 14 homes, antics numeraris o sacerdots de l'Opus Dei, en 11 països d'Europa i l'Amèrica Llatina i els Estats Units. A Disney també divendres s'estrena American Horror Story 13, una nova temporada d'aquesta sèrie de terror amb Jessica Lange i Kathy Bates.
17: Are you really Matthew McConaughey?
18: Sam, would you sleep with my girlfriend? No.
12: Dimecres podreu veure Apple TV Brothers, una sèrie en què Matthew McConaughey i Woody Harrelson interpreten una versió fictícia d'ells mateixos. La seva relació canvia quan descobreixen que podrien ser germans biològics. Els protagonistes de True Detective també són els productors executius d'aquesta comèdia sobre l'amistat, la família i la fama.
19: I'm under a lot of pressure. The people that I work for.
12: I avui arrenca la segona temporada Sky Showtime de la sèrie criminal Tierra de Mafiosos, ambientada al Londres actual, on dues famílies criminals es disputen el control de les drogues i les armes. Dirigeix alguns dels capítols Guy Ritchie i té un repartiment de luxe Tom Hardy, Helen Mirren o Pierce Brosnan, entre d'altres.
10: Esports.
2: 5 minuts fins a 2:15. Montserrat Raya, bon dia.
7: Hola, bon dia. Madrid es despenja de la Lliga de Futbol amb la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Barça referma el seu lideratge amb 5 punts sobre l'Atlètic de Madrid i deixa Madrid a 6 punts. L'equip de Mourinho va ser incapaç ahir de guanyar davant un Atlètic de Madrid molt superior. El tècnic blanc, Josep Mourinho, es va queixar de l'àrbitre, que va deixar Madrid amb 10 jugadors gairebé tota la segona part després de xular-los un penal.
20: Després hi met un àrbitre que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
7: També a primera divisió es van jugar i altres partits. Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Reial Societat 3. Ara mateix la classificació liderada pel Barça amb 21 punts, l'Atlètic de Madrid és segon amb 16, els mateixos que té el Betis, tercer.
10: El Madrid baixa a la quarta posició de la classificació amb 15 punts. L'Espanyol és 15è amb 7 punts. Per cert, encara del Barça, direm que el central Andreas Christensen estarà voltant d'un mes de baixa. El danès es va fer una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre a partir de dissabte contra el Sevilla.
21: 3Cat Info.
10: A la segona divisió de futbol, el Sabadell guanya per 3-1 l'Oviedo i se situa en posicions de promoció a primera divisió. Ferran Costa, tècnic del

0: Arlequinats.
1: La verdad que hoy vivimos un partido emocionante, muy bueno. El equipo hizo un trabajo colectivo increíble, defendió muy bien, vuelvo a repetir, defendió muy bien contra un equipo que tiene muy buenos jugadores.
0: Aquest era Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que deia que cal respectar els àrbitres i que assegurava que el seu equip havia sabut aturar Madrid. I ara sí, sentim Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, que hi va guanyar 3-1 l'Oviedo.
2: Penso que l'equip ha estat millor que el rival, que hem fet un molt bon partit en diferents fases, però entenent el que demanava el partit en cada moment.
0: El Sabadell és cinquè a la classificació de segona, amb 11 punts, a 5 del líder el Castelló, el Girona és vuitè, amb 10 punts. A la prèvia de partit s'ha sabut la greu lesió al genoll que té el davanter centre titular del Sabadell, Nico Giocaccini, que es perdrà el que queda de temporada. El Joventut de Badalona guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys. Nicola Provítola va ser escollit millor jugador de la final amb 31 punts.
3: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
0: Èxit català en trial i en motocross. Berta Villan guanya el seu segon títol mundial de trial. La pilot de Terrassa es va imposar ahir a la segona prova que es va disputar a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. En declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio, a Villan respon a si podrà atrapar Toni Bou, multicampió de trial.
4: Sí, no, la veritat que no. Sincerament ho veig molt difícil. El que ha fet ell és impressionant, l'admiro molt, però per mi és un extraterrestre.
0: Daniela Guillén, amb 20 anys, és la nova campiona del món de motocross, mentre que Guillem Ferrés també s'ha proclamat campió en MX2, la segona categoria del motocross. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez perd el lideratge amb el cinquè lloc a Àustria, un Mundial que ara domina Jorge Martín. Acosta es va imposar ahir a Martín, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. Marc Márquez explica que ha tingut problemes amb els frens.
5: He sufrido mucho al principio, luego parecía que se recuperaba el freno, he pasado gura, digo, venga, va, ahora vamos hacia adelante, y me ha vuelto a fallar de repente, de una vuelta para la otra, cuando he perdido ya ahí tres posiciones.
0: Àlex Márquez va caure i Pol Espargaró i Àlex Rins van quedar fora dels punts. I Catalunya es proclama campiona de la Golden Cup d'hoquei patins, tant en la categoria masculina com en la femenina, amb victòries davant Portugal. L'equip femení va guanyar 3-2 després de remuntar un 2-0. Marina Codina, jugadora de l'equip català.
6: Molt bé, moltes emocions. Ha sigut un partit d'emocions com el d'ahir de la semifinal. I mira, d'això va el torneig de donar el màxim i mira, si surt bé, millor.
0: I el Sabadell es classifica per a la fase regular de la Champions del Waterpolo. Van superar 12-22 al Tbilisi, Georgia.

0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 del matí. Sintonitzeu 3cat.info. Moment de fer un cop d'ull als principals titulars d'aquest dilluns 21 de setembre. A aquesta hora, desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. També hi ha hagut eleccions a Rússia. Allà la comissió electoral certificarà aquest matí la claparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt al davant de la resta de partits. Han estat uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. I avui, Dia Mundial de l'Alzheimer, hi ha una evidència científica que es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. És una malaltia, l'Alzheimer, que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys a Catalunya. Es calcula que hi ha 150.000 persones afectades. Avui, però també fins a les 10 del matí, us explicarem d'altres qüestions. La compareixença que ha de fer l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana, i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció. Avui també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso. I a Girona, l'Ajuntament estudia sancionar els propietaris d'allotjaments d'ús turístic després de constatar que un de cada quatre no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries. L'associació que aplega aquests habitatges ja hi ha mostrat el seu rebuig. I passarem per la Bonaigua. Allà hi ha malestar entre els usuaris de la C-58 pels talls de circulació de les obres que en alguns casos superen l'hora i mitja.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 10. Montse, amb quins temes sobre la taula?
2: Amb aquest Barça que eixampla la diferència

diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs 2-1 al camp de l'Atleti de Madrid. Mourinho carregant durament contra els àrbitres. I el Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87. 25

0: que per primera vegada han quedat fora d'un parlament regional a Alemanya per l'ascens de l'extrema dreta. A més, han perdut l'alcaldia de Berlín, que passarà a mans de l'esquerra Die Linke. Merz, de moment, assegura que continuarà el càrrec, malgrat el malestar intern. Berlín, Jordi Regàs.
1: El partit conservador alemany, la CDU de Friedrich Merz, ha patit una nova patacada a les urnes. Tot i això, Merz compta amb el suport del partit i aquest diumenge ha confirmat que continua.
2: Was jetzt zu tun ist...
3: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
1: Val a dir que ho va dir quan la CDU encara pensaven que entraven al Parlament Regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental, perquè és el que suggeria en aquell moment el sondeig a peu d'urna. Després, ja a les 10 de la nit, conforme avançava l'escrutini, la CDU queia per sota d'aquest 5% en vots, que és el llindar que li hauria donat accés al Parlament Regional. A Berlín, la CDU ha perdut l'alcaldia a mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc, Elifer Alp. Serà el primer cop que l'esquerra radical mana la capital del país. El que de moment no s'atura és la progressió de l'extrema dreta, que duplica resultats a tot arreu. I bé, en tot cas, Merz ahir va ratificar, ja fa mesos que ho fa, que cal continuar amb les reformes que considera que són imprescindibles i, òbviament, pensa que ell és el canceller indicat per tirar-les endavant. Ara al migdia hi ha una roda de premsa prevista pel part del canceller i veurem si la derrota es queda aquí o si finalment s'acaba plantejant un relleu.
0: La Comissió Electoral Central, d'altra banda, russa, certificarà avui l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li prometrà i permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència a Moscou, Cristina Solies.
4: El cap de llista de Rússia Unida, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
5: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
4: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot amb papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 9:35 minuts, l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, torna a compareixer avui davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció, València, Marta García.
7: Han passat 10 mesos des de so.
8: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
7: És la primera compareixença de Carlos Mazón davant la Comissió del Congrés el 17 de novembre del 2025, on es va desentendre de la gestió de la Dana. Avui torna després d'aquest escrit dirigit a la magistrada Núria Ruiz Tobarra, que qüestiona obertament l'argumentari de Mazón. Considera que les afirmacions de l'expresident valencià impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta. Avui s'espera un Mazón novament a la defensiva en una comissió on també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Arguello.
0: L'alcalde de Barcelona ha anunciat un front comú internacional en contra de l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha anunciat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'hi ha reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
9: Algunes de les grans ciutats del món han decidit unir forces per combatre l'especulació immobiliària en favor de l'accessibilitat a l'habitatge. La iniciativa global proposada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, compta amb el suport de l'anfitrió de la cimera Urban 20, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, i segons el mateix Collboni, ja s'hi han afegit d'altres ciutats.
10: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
9: Està previst que el novembre se celebri a Barcelona la primera reunió a nivell tècnic per començar a establir les mesures concretes de la iniciativa.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: 9:45 a.m. Existeix evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si actuem sobre alguns factors de risc. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia i des de la Fundació Pasqual Maragall demanen a les administracions ajudes perquè les persones que reben un diagnòstic puguin ser actives tant temps com sigui possible. Actualment l'Alzheimer afecta una persona de cada 10 més grans de 65 anys, 150.000 afectats a Catalunya. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
11: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, l'exercici, la salut cardíaca,

0: cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
1: Per això, des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer segueixin actives. En el cas de la Josefa, per exemple, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer. Després del xoc dels primers mesos, assegura que té clar que la malaltia no és un obstacle.
2: Soc mestra i les meves neurones s'han d'alimentar. I si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
1: I també que l'ajut per als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures que suposen els 42.000 euros anuals per pacient. 3CAT Info. Donald Trump estudia donar un cop de timó amb la guerra amb l'Iran arran de l'escalada de tensió del conflicte. En declaracions a la cadena Fox News, fins i tot s'ha preguntat si decideixo fer volar tota la nació quan ho faré. En una conversa no enregistrada, el president nord-americà adverteix que passaran coses molt importants aviat. Segons la cadena, Trump treballa amb tres opcions: esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsi econòmicament o arribar a un acord. Trump podria reunir-se aquesta setmana amb diversos líders del Golf Pèrsic al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides per abordar la situació. La Casa Blanca també permetrà l'assistència d'una delegació iraniana encapçalada pel president del país i el seu ministre d'Afers Exteriors.
3: 3CAT Info.
1: Els Mossos d'Esquadra busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre amb vermilles reflectants i amb la paraula policia escrita a l'esquena van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard, sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. Detinguts dos lladres de botigues del barri del Poblenou de Barcelona que sumen 109 antecedents. Els Mossos els atribueixen 4 robatoris amb força en comerços del Poblenou durant el mes d'agost. Forçaven les entrades als establiments amb el mètode de la palanca i, un cop a l'interior, s'enduien diners en efectiu, caixes enregistradores i objectes de valor. També haurien utilitzat de manera fraudulenta una targeta bancària sostreta durant algun robatori. Els arrestats de 42 i 50 anys acumulen 61 i 48 antecedents policials, respectivament, relacionats amb fets similars. Gràcies a les càmeres de videovigilància se'ls va poder identificar.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El 3 de 10 dels castells de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes de Tarragona. Ho rebassem amb el Josep Almirall.
4: Els verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
5: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
4: La colla vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 9. Li va caure entrant en la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el pilar de 7. I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar la primera tripleta màgica des del 2024.
1: La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, continua arrasant. El Festival de Toronto s'ha endut el premi al públic, el més important del certamen, i a Sant Sebastià s'ha rebut amb una eufòria desbordant. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
6: La Bola Negra.
7: People's Choice Award presented by Rogers goes to La Bola Negra by directors Peter Calvo and Javier Androssi.
8: Un premi més per a La Bola Negra, i aquest és molt rellevant perquè històricament catapulta cap als Oscars. Ja ho deia ahir Penélope Cruz a Catalunya Ràdio.
9: Van a passar moltes coses con La Bola Negra, muchas. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero Pero sí, de verdad, lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca.

0: A Trescat Info.
1: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
2: Entonces yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
3: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
4: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
5: Pràcticament 3:15 del matí a Trescat Info, moment d'aturar-nos en el repàs a l'actualitat i centrar-nos en el que està passant a aquesta hora a les carreteres catalanes i al transport públic, i també farem un cop d'ull a la previsió meteorològica. Àrea de serveis a Trescat Info. La primera connexió és amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
6: Bon dia, Marc. Ha millorat la situació del trànsit, sobretot a la P7, on hi ha arribat a haver 20 quilòmetres de cua. Ara queda lentitud amb retencions de Mollet a Barberà, en sentit Barcelona-Tarragona. També queda cua a l'entrada a Barcelona per la C33 i sobretot per la C58 a Montcada. Retencions també a la ronda del litoral en sentit Llobregat, des del nus de la Trinitat fins a Cantunis per un accident. I a la ronda d'Alt ha millorat les coses, però hi queda un tram de cua a l'inici d'aquesta ronda i també a l'altura de Pedralbes en els dos sentits. A la P7 hi ha un carril tallat encara a l'altura de Borrassà, a l'Empordà, per un accident de fa una estona. I també a l'extrem sud de la P7, a l'Ampolla, hi ha un carril de menys perquè s'està retirant un camió volcat, en els dos casos en sentit Barcelona. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia de Rodalies R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de França, segons Adif, i aquests retards també afecten els regionals del sud. Això és tot. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
5: Gràcies, Mireia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: El temps.
5: Enric Agut.
7: Previsió de temps estable aquest inici de setmana marcat per l'arribada de la sessió astronòmica de la tardor, que ho farà aquest dimecres a les 2 de la matinada. Hi ha un temps totalment estable i amb una temperatura alta per l'època de l'any. Com avui dilluns, avui tindrem aires d'agost, no pas de finals de setembre, amb màximes entre els 30 i els 33 graus en molts indrets i localment arribant als 34-35, per exemple, el Segrià, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, però també el prelitoral gironí. També al Pirineu, calor amb una temperatura que pot arribar als 31-32 graus, com és el cas de la Seu d'Urgell, 32-31 a Sort, també a Pont de Suert o a Ripoll. Hi ha hagut una mica de tramuntana al nord de l'Empordà, que ha fet que la temperatura mínima s'hagi mantingut alta a l'extrem nord de l'Alt Empordà amb valors de 24 o 25 graus, per exemple, a Portbou. Demà dimarts, la mateixa situació, la temperatura serà alta, farà calor, però perdrem en general un parell de graus respecte als d'avui.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix Trescat Info a Instagram, Facebook i X.
5: Malestar entre els usuaris de la C50, de la C28 al Port de la Bonaigua pels talls de circulació de les obres que en alguns casos superen l'hora i mitja. Fa un mes que Carreteres va anunciar talls de 45 minuts, però els conductors denuncien que els temps reals són molt superiors i que no hi ha informació clara sobre quan es talla la carretera ni quan es torna a obrir. Corresponsal del Pallars Sobirà, Pau Rovira.
8: La situació afecta especialment els veïns que es desplacen habitualment entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, sobretot treballadors que fan aquest trajecte cada dia, els alcaldes d'Alt Àneu i Esterri d'Àneu.

0: Neu, Josep Miquel Rossell i Pere Ticó reclamen a Carreteres més planificació i informació perquè asseguren que els horaris anunciats no es compleixen i això fa impossible preveure l'hora d'arribada.
1: L'obra ja ha començat, després se va informar pues, això de talls de 3/4 d'hora cada dia i això que ara com a territori ens està molestant més perquè no realment no ha sigut així.
2: Aquesta falta de comunicació, d'organització i de planificació a nivell de la durada d'aquestes obres i sobretot dels passos pels nostres veïns i veïnes, que al final és una comunicació entre comarques que afecta tema econòmic, tema sanitari i tema turístic.
0: També es queixen els conductors que es troben als talls sense saber quan duraran. Alguns expliquen que han arribat a esperar més d'una hora i que no saben si els compensa continuar o donar la volta.
3: Nosaltres volíem anar a Salardú i després a Viella i ens ha dit que havia un tram que estava aturat per obres i que el temps tant podia ser com de 3/4 com d'una hora, que inclús alguns havien dit que havien estat molt més, o sigui que no hi ha un horari definit del temps que hem d'estar aturats aquí.
4: No nos habían notificado de nada, entonces llevamos aquí media hora parados y afortunadamente no tenemos prisa, pero habrá gente que tenga alguna urgencia y le van a causar un problema grave.
5: S'està fent més llarg, però bueno, suposo que és el que hi ha, i ja ens haurien d'haver informat més.
0: El Port de la Bonaigua és l'única connexió directa entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. L'alternativa és passar pel Port de Perves i el túnel de Viella, amb un recorregut molt més llarg.
6: L'Ajuntament de Deltebre, al Baix Ebre, demana accions més decidides per preservar la finca de la Bombita. 17 anys després de l'adquisició per part de l'Estat, l'alcalde i grups ecologistes estan molt decebuts amb la gestió d'aquest espai natural. Tortosa, Jordi Barranca.
7: La Bombita té unes 500 hectàrees de superfície i el seu característic nom es deu al propietari original, un torero sevillà amb un sobrenom homònim. El 2009 el govern espanyol va adquirir-la després que amb un intent d'ampliació del Canal Vell es va assecar gairebé del tot. Des d'aleshores s'han fet contractes de manteniment i conservació, una gestió molt millorable per l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler.
8: No s'ha fet pràcticament res. Durant aquests 17 anys, l'Ajuntament del Deltebre hem reclamat que hi hagués una gestió ambiental, que hi hagués una gestió de preservació dels usos pesquers i cinegètics i que hi hagués una gestió també de turisme, enfocada al turisme sostenible, a la pròpia finca. I això no ha sigut possible.
7: No només critiquen les accions que s'hi fan, sinó que també denuncien que forma part del nou expedient d'atermenament que hi ha sobre la taula, és a dir, del projecte per redefinir el domini públic marítim o terrestre.
8: Tota la finca de Bombita, si és la part nord, si és la part de la Masia, o és la part sud, o és la part que travessa la carretera T340 que va cap a Riu Mar, se vol incorporar tota a lo domini públic marítim terrestre. Això vol dir que des de la línia de costa són més de 4,5 quilòmetres.
7: El cas de la Bombita és paradigmàtic també per entitats com la Plataforma en Defensa de l'Ebre per reivindicar la recuperació ecològica del Delta.
6: Una quarta part dels allotjaments d'ús turístic de la ciutat de Girona no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries i més de la meitat en fan un ús molt i molt baix. L'Ajuntament estudia sancionar els propietaris i això ha indignat l'associació que plega aquests habitatges a Girona, Fèlix Martín.
9: Dels 375 pisos turístics registrats a la ciutat de Girona, un centenar no han fet servir aquest sistema ni una sola vegada aquest any. El porta-porta, els contenidors intel·ligents o bé les àrees temporals de recollida. I per això l'Ajuntament fa un requeriment als propietaris perquè en donin explicacions i estudia també sancions. Ho ha concretat Caral Vila, que és la regidora d'Atenció Ciutadana.
10: Ens hem trobat UTS, pisos turístics, que no fan ús del sistema. Quan diem que estudiem les sancions és que se'ls ha de fer requeriment que ens expliquin del per què no fan ús. És a dir, que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada de Barri Vell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar i és això el que estem fent.
9: Des de l'Associació Turística d'Apartaments recorden que hi ha pisos turístics que no sempre estan llogats o que sovint les mateixes empreses privades que fan la neteja també recullen les escombraries, justifica Esther Soler.
11: El client, com que molts cops no està a l'apartament quan ha de baixar les escombraries, és el propi gestor qui agafa les escombraries i les porta i utilitza aquesta targeta. I és veritat que si un propi gestor té 10 apartaments, doncs molts cops utilitza una mateixa targeta. No està obrint amb les 10 targetes diferents.
9: Les multes més lleus per no fer servir el sistema d'escombraries a Girona van dels 125 als 600 euros.
12: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
13: Periferia brillante de una galaxia mediana.
6: Rècord d'assistència al Festival B de Barcelona.

0: Barcelona amb 35.000 persones. Són 10.000 assistents més que l'any passat en 3 dies de concerts de dijous a dissabte al Parc del Fòrum. Hi han actuat Maria Arnal, aquí podem sentir de fons, bailas, Muixca, Guitarrica de la Fuente, Rusowski, Lorna, La Plazuela, La Bizanga, entre d'altres. En total, una quarantena d'artistes amb tot tipus de propostes, com ara pop i reggaeton, i també música urbana. Segons l'organització, un 85% del públic són joves de la mateixa ciutat. Montserrat, Montserrat, i Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva de la ciutat amb Manolo García com a convidat de luxe. 170.000 persones han assistit al concert d'aquesta edició. Vic, ens ho explica tot plegat des d'allà el nostre company, el Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. L'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. El concert de Ginestar ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents, que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
2: Creiem que això reforça el model del Mercat de Música Viva com l'espai de referència de la música d'aquest país.
3: Ruïnes de Grècia i en Plató, i tots els filòsofs i els colors. Acpari panteres al Nadal.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
5: I a partir de les 3,
6: l'espai de reflexió a la tertúlia.
7: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
8: I no la provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
7: El més perillós és que escapi el nostre control.
9: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
4: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández. Esports.
0: 5 minuts i seran les 10. Montse Raya, bon dia.
10: Hola, bon dia. El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs ahir per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Va marcar Grimaldo de penal al minut 13 amb expulsió del blanc Hosen. 6 minuts després va marcar Jonathan David. Just abans del temps afegit, Rüdiger va fer el gol del Madrid. Josep Mourinho, el tècnic blanc, es va queixar de l'àrbitre, que va deixar Madrid amb 10 jugadors gairebé tota la segona part després de xular-los un penal.
11: Jo pensava que encontrava una liga diferente de la liga que he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la liga que he dejado aquí años atrás.
10: Simeone, tècnic de l'Atlètic de Madrid, creu que cal respectar els àrbitres.
12: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
10: També a primera es van jugar ahir altres partits. Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Reial Societat 3. Ara mateix la classificació de primera liderada pel Barça amb 21 punts. L'Atlètic de Madrid és segon amb 16 punts. Els mateixos que té el Betis, tercer. I el Madrid baixa a la quarta posició amb 15 punts. L'Espanyol és 15è amb 7 punts. Per cert, encara del Barça, direm que el central Andreas Christensen estarà al voltant d'un mes de baixa. El danès es va fer una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre al partit de dissabte contra el Sevilla.
4: 3CAT Info.
10: A la segona divisió de futbol, el Sabadell guanya per 3-1 l'Oviedo i se situa en posicions de promoció a primera divisió. A la prèvia de partit s'ha sabut la greu lesió al genoll que té el davanter centre titular Nico Giocaccini, que es perdrà el que queda temporada. Ferran Costa, tècnic dels arlequinats.
13: Estem pendents de proves al genoll. veurem. Sabeu que jo no m'amago, diré exactament el que hi ha, però l'important sempre és pensar en els que estan, intentar ajudar-los i ajudar el col·lectiu, que és el que ens fa...

0: forts a nosaltres i si comencéssim a tenir comportaments individuals o ens sortíssim d'aquesta essència, passaríem a ser un equip més i sent un equip més som pitjor que la resta.
1: El Sabadell és cinquè a la classificació de segon amb 11 punts, a 5 del líder, el Castelló, el Girona és vuitè amb 10 punts. Parlem de bàsquet. El Joventut de Badalona guanya la Supercopa al Barça per 101-87. És el primer títol dels verd i negres després de 18 anys. Ricky Rubio en declaracions al Tot Gira, Catalunya Ràdio.
2: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
1: Nicola Provitola va ser escollit millor jugador de la final amb 31 punts. Èxit català en trial i en motocross. Berta Avellán guanya el segon títol mundial de trial. La pilot de Terrassa es va imposar ahir a la segona prova que es va disputar a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. En declaracions al Tot Gira Catalunya Ràdio, Avellán diu que no es veu atrapant a Toni Bou, multicampió de trial.
3: Sí, no, la veritat que no. La veritat, sincerament, ho veig molt difícil. El que ha fet ell és impressionant, l'admiro molt, però per mi és un extraterrestre.
1: Daniela Guillén, amb 20 anys, és la nova campiona del món de motocross, mentre que Guillem Ferrés també s'ha proclamat campió en MX2, la segona categoria de motocross. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez perd el lideratge amb el cinquè lloc a Àustria, un Mundial que ara domina Jorge Martín. Acosta es va imposar ahir a Martín, segon, i Bezzecchi, tercer. Àlex Márquez va caure i Pol Espargaró i Àlex Rins van quedar fora dels punts. Catalunya es proclama campiona de la Golden Cup d'hoquei patins, tant en la categoria masculina com en la femenina, amb victòries davant Portugal. L'equip femení es va imposar 3-2 després de remuntar un 2-0. Marina Codina, jugadora de l'equip català.
4: Totes les seleccions són difícils, a un partit pot passar qualsevol cosa i Portugal és molt, un molt bon equip, tant com els altres, i se'ns ha donat a nosaltres com se'ls podia haver donat a un altre.
1: El Sabadell es classifica per a la fase regular de la Champions de waterpolo. Van superar ahir 12-22 el Tbilisi Georgia i a la fase de grups també hi és el Barceloneta.
5: Trescat Info.

En punt les 10 del matí. El ministre José Manuel Álvarez afirma al matí de Catalunya Ràdio que no temen una nova entrada massiva a Ceuta dimecres que ve, coincidint amb la jornada electoral. El Marroc, però, afegeix que ho monitoritzen qualsevol alerta. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà a la ciutat acompanyat pel president del Grup Europeu Popular. També visitat el ministre de l'Interior. Al Marroc, com dèiem, l'atenció se centra en les eleccions legislatives de dimecres. La gran incògnita si l'atenció amb Espanya, arran de la crisi de Ceuta, mobilitzarà o no l'electorat. Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre pel seu partit, però per ara manté que continuarà a Berlín, guanya l'esquerra radical. La Comissió Electoral russa certificarà aquest matí la aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats, obté el 57,3% dels vots, molt al davant de la resta de partits. Han estat uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, torna a comparèixer avui davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció. Avui també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüello. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici, la socialització. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys. A Catalunya, 150.000 persones tenen Alzheimer. Des d'avui, els trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres a menys capacitat. Afecta 4 de les freqüències amb més demanda. Renfe ho justifica per una revisió dels combois, mentre la plataforma de viatgers reclama solucions urgents.

0: I arriba a TV3 i la plataforma 3CAT, la sèrie Gènesis sobre la trajectòria del xef Ferran Adrià. A Netflix, el més destacat és Una Bomber, amb Russell Crowe, que interpreta el terrorista que durant una dècada va atemorir als Estats Units amb l'enviament de cartes bomba.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs ahir 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. I el Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Bellán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
0: Avui, dilluns, la temperatura serà ben alta, com si fos agost, ben bé valors 4 o 5 graus per sobre de la mitjana. Màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 a l'interior i al prelitoral gironí. Sol tot el dia.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. El govern espanyol treu ferro a les crides dels últims dies a les xarxes socials per a una nova entrada massiva de migrants del Marroc a Ceuta per aquest dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha assegurat que n'estan al cas i que no té res contra la població. No obstant això, estan en contacte amb les autoritats marroquines i han activat una campanya a través de xarxes i mitjans de comunicació en què s'avisa que ha entrat de manera irregular a Ceuta i Melilla no dona dret a accedir a la península, no dona dret a quedar-se a Espanya ni tampoc a moure's lliurement per Europa. El ministre ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
3: No hay una información de que esos mensajes estén calando. Estamos hablando también con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio y estoy en contacto, evidentemente, y desde el ministro de Asuntos Exteriores a todos los niveles por las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio, pero que si es necesario se pueda utilizar para impedir cualquier avalancha. El 15 de agosto ese mecanismo funcionó perfectamente.
0: Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber. També viatja a la ciutat autònoma el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants. I a l'altre costat de la frontera, a Fènida, que estan pendents de la campanya electoral per les eleccions legislatives del Marroc, que es faran dimecres. La situació allà és tranquil·la, però les ferides pel que està passant a Ceuta estan obertes. Enviat especial a Fènida, Nando Zanoguera.
4: La zona fronterera de Fènidec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor, però ell manté negocis a Ceuta i aquí també, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Un altre venedor d'una botiga d'esports ens mostra imatges de com es va col·lapsar la ciutat el 30 de juliol dels migrants que marxaven cap a Ceuta.
5: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
4: Malgrat tot, no vol opinar sobre el que va passar.
5: Aquest és un assumpte polític entre el Marroc i Espanya. Nosaltres, el poble, no sabem res. Només ho saben els polítics, perquè això és massa important per a nosaltres.
4: Altres missatges detectats a Facebook per animar els migrants a passar a Ceuta, hi havia ofertes de vestits de neoprè per travessar la frontera nedant. El nostre venedor nega que ell n'hagués venut cap. Tot això a la zona fronterera. El centre de Fenidec és un laberint de carrers i mercats, típic d'una ciutat marroquina. I veiem un candidat socialista davant d'un local que és la seu de campanya de les eleccions de dimecres. Li demanem la seva opinió sobre la crisi migratòria, però no en vol parlar. És una qüestió massa sensible.
0: Més eleccions que ens porten ara a Alemanya i a Rússia.
1: 3CAT Info.
0: Desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que per primera vegada ha quedat fora d'un parlament regional a Alemanya per l'ascens de l'extrema dreta. A més, han perdut l'alcaldia de Berlín, que passarà a mans de l'esquerra Die Linke. Merz, de moment, assegura que continuarà al càrrec, malgrat el malestar.

0: contacte intern. Crònica des de Berlín del Jordi Regàs.
1: El Partit Conservador Alemany, la CDU de Friedrich Merz, ha patit una nova patacada a les urnes. Tot i això, Merz compta amb el suport del partit i aquest diumenge ha confirmat que continua.
2: Was jetzt zu tun ist...
3: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
1: Val a dir que ho va dir quan la CDU encara pensaven que entraven al Parlament Regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental, perquè és el que suggeria en aquell moment el sondeig a peu d'urna. Després, ja a les 10 de la nit, conforme avançava l'escrutini, la CDU queia per sota d'aquest 5% en vots, que és el llindar que li hauria donat accés al Parlament Regional. A Berlín, la CDU ha perdut l'alcaldia a mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc, Elifer Alp. Serà el primer cop que l'esquerra radical mana la capital del país. El que de moment no s'atura és la progressió de l'extrema dreta, que duplica resultats a tot arreu. I bé, en tot cas, Merz ahir va ratificar, ja fa mesos que ho fa, que cal continuar amb les reformes que considera que són imprescindibles i, òbviament, pensa que ell és el canceller indicat per tirar-les endavant. Ara al migdia hi ha una roda de premsa prevista per part del canceller i veurem si la derrota es queda aquí o si finalment s'acaba plantejant un relleu.
0: I la Comissió Electoral Central Russa certifica avui la aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. A Moscou, Cristina Solías.
4: El cap de llista de Rússia Unida, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
5: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
4: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot amb papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90.
0: I encara de l'exterior, parlem d'un tiroteig dels ICE als Estats Units. A les últimes hores, un agent d'immigració del país ha disparat a un home de 28 anys a Texas i l'ha ferit de gravetat. Les autoritats han confirmat que la víctima és un migrant veneçolà, segons explica un testimoni a l'agència EFE. Un agent de l'ICE que conduïa una camioneta negra sense identificar va abordar el cotxe que conduïa l'home, va xocar contra el vehicle i va disparar. L'home va rebre almenys dos impactes de bala i el van ingressar a l'hospital en estat greu. Després el van portar a un centre de detenció. Els fets han provocat una forta reacció política de rebuig. El congressista demòcrata Greg Kassar ha exigit transparència, que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei.
6: This is a pattern.
7: It's a disturbing pattern. Que cal acabar.
6: And it's got to stop.
7: Durant les darreres setmanes, els ICE han detingut un nen de 5 anys a Austin. Han detingut professors d'educació infantil i han disparat a una persona. Això s'ha d'acabar.
6: And this has to stop.
0: L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent sobre els fets.
8: Tresca Info.
9: I allà, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
10: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
9: I allà, no dius pas podem tot?
10: Sí, que puc, sí, sí que puc.
11: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
13: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
12: Consulta el programa barcelona.cat per a la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Tresca Info.
0: 10 i 12 minuts, el Tribunal Constitucional començarà demà a estudiar els recursos d'empara dels líders del procés per l'amnistia. Mentrestant, l'expresident Carles Puigdemont ja pensa en el seu retorn i ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer el país per fer una immersió en la Catalunya d'avui. Recordem que fa 9 anys que és a l'exili, per tant, vol copsar de primera mà quin és el pols del país abans de prendre una decisió sobre el seu futur polític. I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, torna a comparèixer avui davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció. València, Marta García.
14: Han passat 10 mesos des de so.
2: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
4: És la primera compareixença de Carlos Mazón davant la comissió del Congrés el 17 de novembre del 2025, on es va desentendre de la gestió de la Dana. Avui torna després d'aquest escrit dirigit a la magistrada Núria Ruiz Tobarra, que qüestiona obertament l'argumentari de Mazón. Considera que les afirmacions de l'expresident valencià impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta. Avui s'espera un Mazón novament a la defensiva en una comissió on també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Hueso.
0: Canviem de qüestió. Existeix evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si actuem sobre alguns factors de risc. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia i des de la Fundació Pasqual Maragall demanen a les administracions ajudes perquè les persones que reben un diagnòstic puguin seguir actives tant temps com sigui possible. Actualment, l'Alzheimer afecta una persona de cada 10 més grans de 65 anys, 150.000 afectats a Catalunya. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadí Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
14: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: I per això des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer segueixin actives. És el cas de la Josefa, que té 75 anys i en fa dos, que sap que té Alzheimer, i després del xoc dels primers mesos assegura que té clar que la malaltia no és un obstacle.
15: Un mestre i les meves neurones s'han d'alimentar i si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamuts de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
0: I també cal ajut pels cuidadors, en qui recau el 80% de les cures, que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient. Un quart d'onze del matí. Connexió amb l'equip viari per saber com estan les coses a les carreteres i al transport públic. Mireia Sala, bon dia.
16: Bon dia, Carme. Doncs la via més complicada a aquesta hora és la Ronda del Litoral. Hi ha cua des del Nus de la Trinitat fins a Montjuïc per un accident. En canvi, a la P7 ha millorat força la situació, tot i que encara hi ha lentitud a la Roca i a Mollet en direcció Barcelona-Tarragona. També queden aturades a l'entrada a Barcelona per la C58, la C33, la Pota Nord i el primer tram de la Ronda de Dalt en sentit Llobregat. I recordem que a l'AP7 a l'Ampolla, al Baix Ebre, hi ha un carril tallat en sentit nord per un camió volcat. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia de Rodalies i Redossud a causa d'una incidència en la infraestructura a la Estació de França, segons Adif. Aquests retards també afecten els regionals del sud. I això és tot. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
0: El temps. La crònica és de l'Enric Agut.
17: Matí ben tranquil, matí de sol arreu del país amb alguns núvols locals i després d'una matinada amb unes temperatures que han estat fresques a comarques d'interior, de dia de fer calor. Les mínimes han baixat fins als 6 graus tan sols a Prades, 7 a Ger, a la Cerdanya, 8 a Camprodon o a Pont de Suert, i les més altes, a banda de Barcelona i Sitges, amb 22, destaquem Portbou, amb 25 per la tramuntana, que ha fet que la temperatura no baixés. Una tramuntana que ha d'anar a la baixa. Avui, de dia, tindrem una jornada tranquil·la, estable, assolellada, anticiclònica, amb unes temperatures màximes que es mouran a moltes poblacions al voltant dels 31, 32, 33 graus, a la costa entre els 28, 31 i les més altes tocant els 34, 35 o 36, per exemple a Tortosa, a Móra d'Ebre o també a comarques de Girona poden arribar als 33 o 34 graus.
0: Reprenem el fil de l'actualitat informativa. Indignació dels usuaris de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Des d'avui es perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres amb menys capacitat en 4 de les freqüències amb més demanda, perquè Renfe ha de revisar si els combois tenen fissures. Des de la plataforma de viatgers reclamen solucions urgents. Lleida, Estela Bosoms.
18: El primer servei afectat és el de les 7 i 5 del matí. Segons el portaveu de la plataforma d'usuaris Avant Catalunya, Kevin Bruquer, el d'avui ha sortit ple i amb retard i fins i tot en algun cas amb el mateix seient assignat a 2 persones. Es queixa d'opacitat de Renfe i assegura que la retallada de places deixa sense opcions molts treballadors

0: estudiants que depenen d'aquesta línia per als seus desplaçaments quotidians.
1: Hi ha molta gent que viatja a diari amb el tren Lleida-Tarragona a Barcelona amb l'Avant, que no tenim plaça. Llavors, el que està fent això és abocar-nos directament al transport privat o inclús a l'ús d'aplicacions com BlaBlaCar.
0: En concret, els trens ABLO substituïts tenen 581 places i els substituts, tot i que són de doble composició, en sumen 476. Per tant, es perden més de 100 places per trajecte i aquests en feien 4 diaris. A les 7 i 5 del matí i a les 7 i 23 de la tarda, de Lleida cap a Barcelona, i a les 6 i 5 de la tarda i a 8:45 del vespre en sentit contrari. Renfe assegura que la mesura és temporal, però no concreta quan s'allargarà. També respon que fins ara solien quedar places lliures als trens que ara s'han de revisar i confien que la demanda quedi igualment coberta. D'altra banda, els usuaris denuncien també que continuen sense solució les vibracions dels trens Avant en diversos trams de la línia i que això genera sensació d'inseguretat.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen com una revenja entre grups criminals el segrest d'un conductor a l'autopista AP7 dissabte i a plena llum del dia. Busquen 5 homes als quals els imputarien els delictes de detenció il·legal i suplantació de funcions públiques per vestir-se amb una armilla de policia. Els fets van passar, com us dèiem, dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Segons la gravació de diversos testimonis, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar en un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard sa i estalvi. La víctima ha quedat en llibertat.
3: Tresca Info.
4: Económicamente, ahora mismo Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
5: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
4: Es el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
6: És una fàbrica constant de desigualtat.
7: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols, no?
8: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
2: Una quarta part dels allotjaments d'ús turístic de la ciutat de Girona no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries i més de la meitat en fan un ús molt i molt baix. L'Ajuntament estudia sancionar els propietaris i això ja ha indignat l'associació que plega aquests habitatges. Anem cap a Girona, Fèlix Martín.
9: Dels 375 pisos turístics registrats a la ciutat de Girona, un centenar no han fet servir aquest sistema ni una sola vegada aquest any. El porta a porta, els contenidors intel·ligents o bé les àrees temporals de recollida. I per això l'Ajuntament fa un requeriment als propietaris perquè en donin explicacions i estudia també sancions. Ho ha concretat Caral Vila, que és la regidora d'Atenció Ciutadana.
10: Ens hem trobat UTS, pisos turístics, que no fan ús del sistema. Quan diem que estudiem les sancions és que se'ls ha de fer requeriment que ens expliquin del per què no fan ús, és a dir, que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada de Garrivell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar i és això el que estem fent.
9: Des de l'Associació Turística d'Apartaments recorden que hi ha pisos turístics que no sempre estan llogats o que sovint les mateixes empreses privades que fan la neteja també recullen les escombraries, justifica Esther Soler.
11: El client, com que molts cops no està a l'apartament quan ha de baixar les escombraries, és el propi gestor qui agafa les escombraries i les porta i utilitza aquesta targeta. I és veritat que si un propi gestor té 10 apartaments, doncs molts cops utilitza una mateixa targeta, no està obrint amb les 10 targetes diferents.
9: Les multes més lleus per no fer servir el sistema d'escombraries a Girona van dels 125 als 600 euros.
2: I fem ara un repàs a les estrenes a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. Destaca l'estrena a TV3 de la sèrie Gènesi sobre la trajectòria de Ferran Adrià. I a Netflix, una bomber amb Russell Crowe, un thriller basat en fets reals. Ens ho explica l'Òscar Callao.
12: Hem tocat sostre, Albert. És que el Puig s'ha convertit en una bèstia.
13: Avui s'estrena a TV3 Gènesi, una sèrie que narra llarg de 6 capítols, la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des de l'arribada d'un jove Ferran Adrià a Cala Montjoi als anys 80 fins a convertir aquell restaurant de platja en el millor i més creatiu de tot el planeta. L'actor Miquel Fernández interpreta el personatge de Ferran Adrià.
14: 3 people are dead. 23 people have been injured.
13: També a Netflix arriba divendres i una Bomber amb Russell Crowe. Es tracta d'un thriller basat en fets reals. Un estudiant de Harvard es converteix en una Bomber després de sotmetre's a un seguit d'experiments psicològics. Anys després, la investigació d'un agent de l'FBI revela com el seu passat va determinar la campanya mortal que va acabar amb la vida de tres persones i en va ferir 23 més.
3: Dentro de usted hay un Sherlock deseando jugar.
14: Muy bien, vamos a jugar.
13: El 25 de setembre s'estrena a Netflix El problema final, amb José Coronado, Maribel Verdú i Martiño Rivas. Basada en un llibre de Pérez Reverte, és una minissèrie de 5 episodis que ens atansa un crim que es produeix en un hotel d'un petit illot a prop de Mallorca, on un actor jubilat començarà a investigar l'assassinat. A Movistar arriba avui el documental de Santi Nolla sobre Carles Reixac, l'exjugador i exentrenador del Barça. Sota el títol de Reixac, Correres de Cobardes, el film explora el seu llegat i la seva relació amb jugadors com Johan Cruyff o Messi.
15: Es muy difícil entender cómo los que fuimos del Opus Dei estuvimos allí.
13: HBO Max arriba divendres El buen espíritu, Detrás de la puerta de l'Opus Dei, un documental de la periodista Mònica Terribas. Els tres episodis recullen les vivències de 14 homes, antics numeraris o sacerdots de l'Opus Dei, en 11 països d'Europa i l'Amèrica Llatina i els Estats Units. A Disney també divendres s'estrena American Horror Story 13, una nova temporada d'aquesta sèrie de terror amb Jessica Lange i Kathy Bates.
16: Are you really Matthew McConaughey?
17: Would you sleep with my girlfriend?
16: No.
13: Dimecres podreu veure Apple TV Brothers, una sèrie en què Matthew McConaughey i Woody Harrelson interpreten una versió fictícia d'ells mateixos. La seva relació canvia quan descobreixen que podrien ser germans biològics. Els protagonistes de True Detective també són els productors executius d'aquesta comèdia sobre l'amistat, la família i la fama.
18: I'm under a lot of pressure. The people that I work for.
13: I avui arrenca la segona temporada Sky Showtime de la sèrie criminal Tierra de Mafiosos, ambientada al Londres actual, on dues famílies criminals es disputen el control de les drogues i les armes. Dirigeix alguns dels capítols Guy Ritchie i té un repartiment de luxe Tom Hardy, Helen Mirren o Pierce Brosnan, entre d'altres.
19: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
20: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
19: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
20: I a partir de les 3,
21: l'espai de reflexió a la tertúlia.
22: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
23: I no la provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
22: El més perillós és que escapi el nostre control.
24: I per aquí per exemple, és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
19: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández. Esport.
2: Montse Raya, bon dia.
25: Hola, bon dia. El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs ahir per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Va marcar Grimaldo de penal a minut 13 amb expulsió del blanc Huisen. A 6 minuts després va marcar Jonathan David i just abans del temps afegit Rüdiger va fer el gol de Madrid. Josep Mourinho, el tècnic blanc, es va queixar de l'àrbitre que va deixar Madrid amb 10 jugadors gairebé tota la segona part, després de xular-los aquest penal, i que no va treure targeta vermella a dos jugadors de l'Atlètic.
26: Si nos dejan en paz y tranquilos y nos dejan competir en igualdad de circunstancias con todos, falta mucho, falta mucho. No quiero ir lejos y decir que esto estaba preparado. No quiero pensar. No quiero pensar en eso. Quiero pensar que sean simplemente equivocados.
25: Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, creu que cal respectar els àrbitres i afegeix que el seu equip va saber aturar els blancs.
27: La verdad que hoy vivimos un partido emocionante, muy bueno. El equipo hizo un trabajo colectivo increíble. Defendió muy bien, vuelvo a repetir, defendió muy bien contra un equipo que tiene muy buenos jugadores.
25: També a primera divisió es van jugar ahir altres partits, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Reial Societat 3. La classificació de primera, liderada pel Barça amb 21 punts. L'Atlètic de Madrid és segon amb 16 punts, els mateixos que té el Betis, tercer. I a Madrid baixa a la quarta posició amb 15 punts. L'Espanyol és 15è amb 7 punts. Per cert, el central de Barça, Andreas Christensen, estarà voltant d'un mes de baixa. El danès es va fer una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre a partir de dissabte contra el Sevilla. A la segona divisió de futbol, el Sabadell guanya per 3-1 l'Oviedo i se situa en posicions de promoció a primera divisió. Ferran Costa, tècnic dels arlequinats.
0: Penso que l'equip ha estat millor que el rival, que hem fet un molt bon partit en diferents fases, però entenent el que demanava el partit en cada moment.
25: A la prèvia del partit s'ha sabut la greu lesió al genoll que té el davanter centre titular del Sabadell, Nico Giocaccini, que es perdrà el que queda de temporada. El Sabadell és cinquè a la classificació de segona, amb 11 punts, a 5 del líder, el Castelló. El Girona és vuitè amb 10 punts.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: El Joventut de Badalona guanya la Supercopa de Bàsquet a Barça per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys. Nicola Provítola va ser escollit millor jugador de la final amb 31 punts. I des del Barça, el tècnic Alexander Sekulić en parla així.
1: First of all, I have to say...
4: Primer de tot he de dir que la Provítola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
1: Their shooting makes us fall apart.
25: Èxit català en trial i en motocross. Berta Avellan guanya el seu segon títol mundial de trial. La pilot de Terrassa es va imposar a la segona prova que es va disputar ahir a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. Sentim Avellan a declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: Sí, jo venia amb pocs punts de marge des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda. O sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
25: Daniela Guillén, amb 20 anys, és la nova campiona del món de motocross i Guillem Ferrés també s'ha proclamat campió en MX2, la segona categoria del motocross. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez perd el lideratge amb el cinquè lloc a Àustria, un Mundial que ara domina Jorge Martín. Acosta es va imposar ahir a Martín, segon, i Bezzecchi, tercer. Àlex Márquez va caure i Pol Espargaró i Àlex Rins van quedar fora dels punts. I Catalunya es proclama campiona de la Golden Cat d'hoquei patins, tant a la categoria masculina com en la femenina, amb victòries davant Portugal. El Sabadell es classifica per a la fase regular de la Champions de Waterpolo. Van superar ahir 12-22 el Tbilisi Georgia i a la fase de grups també hi és el Barceloneta.
2: Dos quarts d'11 del matí, repassa les principals informacions a aquesta hora. El ministre José Manuel Álvarez afirma al matí de Catalunya Ràdio que no temen una nova entrada massiva a Ceuta dimecres coincidint amb la jornada electoral al Marroc, però afegeix que monitoritzen qualsevol alerta. De fet, electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre pel seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. I des d'avui els trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres amb menys capacitat. D'això us n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara us explicarem que el partit de Vladimir Putin obté gairebé el 58% dels vots en les eleccions legislatives del cap de setmana, això segons els últims resultats preliminars difosos fa un moment per les autoritats del país. La formació del president rus amplia la victòria de fa 5 anys en uns comicis, això sí, plens d'irregularitats. Barcelona acull a partir de demà la cimera al Summit, en ple debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial. La capital catalana es convertirà en l'epicentre europeu d'aquesta tecnologia, on es reuniran més de 200 ponents de les principals companyies del sector com Anthropic, OpenAI, Andivia o Google. I a l'Espai Insostenible parlarem de com està pujant la temperatura del mar i quines en són les conseqüències. En esports, Montse, parlem del Barça i de Mourinho, no?
25: Sí, el Barça que eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid i Mourinho que carrega durament contra els àrbitres. I en bàsquet, el Joventut guanya la Supercopa al Barça per 101-87.
2: Avui la temperatura serà ben alta, com si fos ben bé agost, valors 4 o 5 graus per sobre de la mitjana. Màximes previstes entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 a l'interior i al prelitoral gironí. El sol dominarà tot el dia. Dos quarts d'onze i dos minuts, el govern espanyol, com us dèiem, treu ferro a les crides dels últims dies a les xarxes socials per a una nova entrada massiva de migrants des del Marroc a Ceuta per aquest dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha assegurat que estan al cas

0: exteriores a todos los niveles por las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio, pero que si es necesario se pueda utilizar para impedir cualquier avalancha. El 15 de agosto ese mecanismo funcionó perfectamente.
1: Per cert, que Alberto Núñez Feijóo torna a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president. També viatja a la ciutat autònoma el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I com us avançàvem, el partit de Vladimir Putin ha obtingut gairebé el 58% dels vots en les eleccions legislatives a Rússia del cap de setmana, segons els últims resultats preliminars d'aquest matí de la Comissió Electoral del País. La formació del president rus ha plantejat els comicis com un test sobre el suport a la guerra contra Ucraïna i el resultat li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Les eleccions han estat plenes d'irregularitats i de falta de transparència. Moscou, Cristina Solies.
3: Rússia Unida obté gairebé el 58% dels vots, és a dir, 8 punts més que ara fa 5 anys. El partit interpreta el seu triomf aclaparador com un aval del poble rus a les polítiques de Putin dins i fora del país, però des de l'oposició ja han denunciat tota mena de vulneracions per part del Kremlin. Fins i tot el líder del Partit Comunista, Gennady Zyuganov, lleial al president rus, ha criticat que el joc brut ha estat descarat.
4: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
3: Segons l'oposició, les autoritats han posat traves al vot en papereta per afavorir el vot electrònic, que és més fàcil de manipular, han forçat funcionaris a votar per Rússia Unida en massa a les urnes i han vetat candidats pacifistes i massa populars.
1: I Alemanya té desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que per primera vegada han quedat fora d'un parlament regional en aquest país per l'ascens de l'extrema dreta. A més, han perdut l'alcaldia de Berlín, que passarà a mans de l'esquerra Die Linke, i Merz, de moment, assegura que continuarà al càrrec, malgrat el malestar intern que hi ha. Berlín, Jordi Regàs.
5: El partit conservador alemany, la CDU de Friedrich Merz, ha patit una nova patacada a les urnes. Tot i això, Merz compta amb el suport del partit i aquest diumenge ha confirmat que continua.
6: Was jetzt zu tun ist...
7: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
5: Val a dir que ho va dir quan la CDU encara pensaven que entraven al Parlament Regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental, perquè és el que suggeria en aquell moment el sondeig a peu d'urna. Després, ja a les 10 de la nit, conforme avançava l'escrutini, la CDU queia per sota d'aquest 5% en vots, que és el llindar que li hauria donat accés al Parlament Regional. A Berlín, la CDU ha perdut l'alcaldia a mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc, Elifer Alp. Serà el primer cop que l'esquerra radical mana a la capital del país. El que de moment no s'atura és la progressió de l'extrema dreta, que duplica resultats a tot arreu. I bé, en tot cas, Merz ahir va ratificar, ja fa mesos que ho fa, que cal continuar amb les reformes que considera que són imprescindibles, i òbviament pensa que ell és el canceller indicat per tirar-les endavant. Ara al migdia hi ha una roda de premsa prevista pel part del canceller i veurem si la derrota es queda aquí o si finalment s'acaba plantejant un relleu.
2: Tresca Info. Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
8: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
9: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
10: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
1: Dos quarts i mig d'11, Barcelona acull a partir de demà la cimera al Summit en ple debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial. La capital catalana es convertirà en l'epicentre europeu d'aquesta tecnologia, on es reuniran més de 200 ponents de les principals companyies del sector, com ara Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillaume Rostand, ha explicat a 3CAT Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la trobada.
11: Tres o cuatro paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.

0: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. Demà la Generalitat hi presentarà els detalls de la inversió a NIA fins al 2030.
1: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre. Van a presentar en qué van a invertir dentro de la AI, de las infraestructuras, hasta el 2030.
0: La cimera sobre intel·ligència artificial s'acabarà dimecres a la capital catalana. Indignació dels usuaris dels trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Des d'avui es perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres amb menys capacitat en 4 de les freqüències amb més demanda, perquè Renfe ha de revisar si els combois tenen fissures. Des de la plataforma de viatgers reclamen solucions urgents. Lleida, hasta la Busoms.
2: El primer servei afectat és el de les 7 i 5 del matí. Segons el portaveu de la plataforma d'usuaris Avant Catalunya, Kevin Bruquer, el d'avui ha sortit ple i amb retard, i fins i tot amb algun cas amb el mateix seient assignat a dues persones. Es queixa d'opacitat de Renfe i assegura que la retallada de places deixa sense opcions molts treballadors i estudiants que depenen d'aquesta línia per als seus desplaçaments quotidians.
3: Hi ha molta gent que viatja a diari amb el tren Lleida-Tarragona-Barcelona amb l'Avant que no tenim plaça. Llavors, el que està fent això és abocar-nos directament al transport privat o inclús a l'ús d'aplicacions com BlaBlaCar.
2: En concret, els trens ABLO substituïts tenen 581 places i els substituts, tot i que són de doble composició, en sumen 476. Per tant, es perden més de 100 places per trajecte i aquests en feien 4 diaris. A les 7 i 5 del matí i a les 7 i 23 de la tarda, de Lleida cap a Barcelona, i a les 6 i 5 de la tarda i a 8:45 del vespre en sentit contrari. Renfe assegura que la mesura és temporal, però no concret quan s'allargarà. També respon que fins ara solien quedar places lliures als trens que ara s'han de revisar i confien que la demanda quedi igualment coberta. D'altra banda, els usuaris denuncien també que continuen sense solució les vibracions dels trens Avant en diversos trams de la línia i que això genera sensació d'inseguretat.
0: I encara sobre mobilitat, malestar entre els usuaris de la C28 al port de la Bonaigua pels talls de circulació de les obres que en alguns casos superen l'hora i mitja. Fa un mes, Carreteres va anunciar talls de 45 minuts, però els conductors denuncien que els temps reals són molt superiors i que no hi ha informació clara sobre quan es talla la carretera ni quan es torna a obrir. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
4: La situació afecta especialment els veïns que es desplacen habitualment entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, sobretot treballadors que fan aquest trajecte cada dia. Els alcaldes d'Alta Àneu i Esterri d'Àneu, Josep Miquel Rossell i Pere Ticó, reclamen a Carreteres més planificació i informació, perquè asseguren que els horaris anunciats no es compleixen i això fa impossible preveure l'hora d'arribada.
5: L'obra ja començat, després se va informar pues, això de talls de 3/4 d'hora cada dia i això que ara com a territori ens està molestant més, perquè no realment no ha sigut així.
6: Aquesta falta de comunicació, d'organització i de planificació a nivell de la durada d'aquestes obres i sobretot dels passos pels nostres veïns i veïnes, que al final és una comunicació entre comarques que afecta tema econòmic, tema sanitari i tema turístic.
4: També es queixen els conductors que es troben als talls sense saber quan duraran. Alguns expliquen que han arribat a esperar més d'una hora i que no saben si els compensa continuar o donar la volta.
7: Nosaltres volíem anar a Salardú i després a Viella i ens ha dit que havia un tram que estava aturat per obres i que el temps tant podia ser com de 3/4 com d'una hora, que inclús alguns havien dit que havien estat molt més, o sigui que no hi ha un horari definit del temps que hem d'estar aturats aquí.
8: No nos habían notificado de nada, entonces llevamos aquí media hora parados y afortunadamente no tenemos prisa, pero habrá gente que tenga alguna urgencia y le van a causar un problema grave.
9: S'està fent més llarg, però bueno, suposo que és el que hi ha. Ja ens haurien d'haver informat més.
4: El port de la Bonaigua és l'única connexió directa entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. L'alternativa és passar pel port de Perves i el túnel de Viella, amb un recorregut molt més llarg.
10: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
11: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
10: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, continua arrasant. Al Festival de Toronto s'ha endut el Premi del Públic, que és el més important del certamen, i a Sant Sebastià s'ha rebut amb una eufòria desbordant. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
12: La Bola Negra.
13: People's
12: Choice Award presented by Rogers goes to La Bola Negra by directors.

0: Un premi més per a La Bola Negra, i aquest és molt rellevant perquè històricament catapulta cap als Oscars. Ja ho deia ahir Penélope Cruz a Catalunya Ràdio.
1: Van a passar muchas cosas con La Bola Negra, muchas. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca, porque es que no tengo ni idea y intento además il·lusionar-me lo justo.
0: A Sant Sebastià han hagut de doblar la longitud de la catifa vermella per acollir tots els fans que volien saludar les estrelles del film, i l'ovació al final de la projecció de la premiera espanyola ha estat de traca. Els Javis han explicat que estan aclaparats, i això que encara els queden mesos de promoció.
2: La sobreexposició és algo que no siempre es fácil, claramente. De hecho, el otro día yo le decía a Javi, mira, con toda esta promoción, yo me voy a desaparecer. No me vais a ver ninguno, no sé lo que voy a hacer.
3: Es verdad que es un halago que la película interese tanto, o sea, que es una oportunidad gigante, pero también es verdad que tanta exposición, pues no puedes evitar lo que tú has dicho antes, pues que haya gente que sin ver la película vote o que haga una crítica mala pues por ir a la contra, pues no puedes evitar que cuando se va para arriba luego se va para abajo.
0: Divendres, La Bola Negra arriba a las salas de cinema catalanas.
4: No dicen nada. Se me ha olvidado toda la palabra.
5: 3:15 del matí. Com tolla la situació del trànsit i el transport públic? Mireia Sala, com estan les coses? Bon dia.
6: Bon dia, Carme. Doncs encara queden alguns problemes de trànsit. Hi ha retencions a l'AP7 a Mollet, en sentit sud, a l'entrada a Barcelona des del Vallès per la C58 i la C33, i retencions a les dues rondes, a la del litoral, del nus de la Trinitat a Montjuïc per un accident, i a la de dalt, del nus de la Trinitat a Horta. Recordem també que al Baix Ebre, a l'AP7, a l'altura de l'Ampolla, hi ha un carril tallat en sentit nord per un camió volcat. I pel que fa al transport públic, encara hi ha retards a la línia de Rodalies R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de França, segons Adif. Aquests retards també afecten els trens regionals del sud. Fins aquí la informació viària. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
5: El temps. Enric Agut.
7: Dia ben tranquil, dia ben estable, amb sol arreu del país, amb alguns núvols locals. Aquesta previsió també és vàlida per aquesta tarda i per demà, dimarts. Un temps tranquil i amb contrast tèrmic, perquè després d'una nit fresca, a l'interior i freda en alguns indrets, de dia de fer calor. Avui les mínimes han baixat fins als 6 graus a Prades, al Baix Camp, fred, a Ger, a la Cerdanya 7 a mínima, i de les més altes, 22, Barcelona i Sitges. La més alta, a dalt de tot, 25 graus de mínima a Portbou, pel fet que ha entrat tramuntana i que ha fet que la nit no quedés fresca. De dia farà calor, màximes a molts indrets d'interior al voltant dels 32, 33 graus, algun valor de 34, 35 es pot assolir, i fins i tot 36, com és el cas de Tortosa. A Mora d'Ebre arribaran els 35, també comarques de Girona, Barcelona, pujaran fins als 32, 33 graus, i Girona en algun indret podria arribar als 34. Demà dimarts perdrem un parell de graus de dia, però igualment tindrem xifres altes per l'època de l'any. I recordem que la matinada de dimecres a les 2 de la matinada i 5 minuts, hora local, arribarà a l'estació astronòmica de la tardor i ho farà amb un temps tranquil.
5: L'Ajuntament de Deltebre i el Baix Ebre demana accions més decidides per preservar la finca de la Bombita. 17 anys després de l'adquisició per part de l'Estat, l'alcalde i grups ecologistes estan molt decebuts amb la gestió d'aquest espai natural. Tortosa, Jordi Barranca.
8: La Bombita té unes 500 hectàrees de superfície i el seu característic nom es deu al propietari original, un torero sevillà amb un sobrenom homònim. El 2009 el govern espanyol va adquirir-la després que amb un intent d'ampliació del Canal Vell es va assecar gairebé del tot. Des d'aleshores s'han fet contractes de manteniment i conservació, una gestió molt millorable per l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler.
9: No s'ha fet pràcticament res. Durant aquests 17 anys, l'Ajuntament de Deltebre hem reclamat que hi hagués una gestió ambiental, que hi hagués una gestió de preservació dels usos pesquers i cinegètics i que hi hagués una gestió també de turisme, enfocada al turisme sostenible, a la pròpia finca. I això no ha sigut possible.
8: No només critiquen les accions que s'hi fan, sinó que també denuncien que forma part del nou expedient d'atermenament que hi ha sobre la taula, és a dir, del projecte per redefinir el domini públic marítim o terrestre.
9: Tota la finca de Bombita, si és la part nord, si és la part de la Masia, o és la part sud, o és la part que travessa la carretera T340 que va cap a Riu Mar, se vol incorporar

0: tota al domini públic marítim terrestre. Això vol dir que des de la línia de costa són més de 4,5 quilòmetres.
1: El cas de la Bombita és paradigmàtic també per entitats com la Plataforma en Defensa de l'Ebre per reivindicar la recuperació ecològica del Delta.
2: 3CAT Info. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
3: En aquest Insostenibles parlarem de com està pujant la temperatura del mar, què ho provoca i quins efectes té. Navegarem amb Josep Pasqual, l'home que des del 1973 registra la temperatura de l'aigua a la costa de l'Estartit. I xerrarem amb Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, i amb Fran Ramírez, biòleg de l'Institut de Ciències del Mar.
4: Aquest estiu, el mar ha assolit a nivell global la temperatura mitjana més alta que tenim registrada, 21,1 graus. Malgrat que és un fenomen global, no tots els mars el pateixen igual. Al Mediterrani, l'escalfament és un 20% més ràpid que la resta, amb anomalies que en alguns indrets ja superen els 4 graus.
5: Soc Josep Pasqual Massaguer, fill d'aquí a l'Estartit, i des de molt petit ja em vaig aficionar a la meteorologia perquè el meu pare i el meu avi eren pescadors, em portaven a la barca. A 13 anys ja vaig començar a prendre notes del temps amb un pot de conserves, un termòmetre de 20 pessetes, començava a mirar temperatures i pluja.
3: Tenim una hora de navegació fins a situar-nos a uns 4 quilòmetres del port, en el punt on en Josep mesura la temperatura del mar des de fa 53 anys. Prou estona perquè el Marc Prohom ens expliqui què li està passant al mar.
6: A veure, el mar està en contacte amb l'atmosfera i, per tant, tot el que passa a l'atmosfera té una implicació tard o d'hora al mar. L'increment més fort s'ha donat en les últimes dues dècades. És quan hi ha un canvi més important, quan més s'ha incrementat la freqüència i durada de les onades de calor i també l'extensió. El gruix de l'increment s'ha donat des de 2010 o finals de la dècada dels 2000.
3: Puja la temperatura i també puja el nivell.
5: Tinc 36 anys datades i s'està detectant una pujada mitjana al nivell del mar de 3 mil·límetres per any. És a dir, d'ençà que està instal·lat aquest aparell ja ha pujat més de 10 centímetres al mar. I, esclar, es va menjant la sorra que hi ha a peu de platja i les mateixes onades el tiren endarrere cap al cim, però a còpia d'anar reculant la platja.
6: Normalment tendim a associar l'increment del nivell de l'aigua del mar a la fusió dels gels, no? Però hi ha un factor que és el factor d'expansió tèrmica, és a dir, quan tu escalfes un líquid, doncs tendeix a expandir-se, no? I això és el que està passant sobretot al Mediterrani, que aquest increment del nivell de l'aigua del mar es deu en bona part a aquesta expansió tèrmica, com a conseqüència de temperatures més altes.
3: I amb l'escalfament, els mars, que absorbeixen el 90% de l'excés de calor de la Terra, van perdent aquesta capacitat i també la d'absorbir CO2. Passem per les Medes i continuem mar endins mentre en Josep va prenent notes de tot el que observa.
5: S'està empobrint la Mediterrània. Es veu el mateix, però amb molta menys quantitat, habitualment. Per exemple, a la primavera, habitualment se veu macroplàncton, se veuen doncs, aquests organismes semitransparents, que són habituals, i aquest any pràcticament no se n'han vist.
3: Hi ha un empobriment que veiem a simple vista i que també constaten els estudis. Les onades de calor marina, cada cop més freqüents, intenses i llargues, estan transformant els ecosistemes del Mediterrani. Les espècies que poden, migren.
7: No només poden desplaçar-se cap al nord o cap al sud, sinó que també poden desplaçar-se cap a zones més profundes en resposta a aquests canvis ambientals, ja sigui la onada de calor o ja sigui l'increment de la temperatura. Perquè tots els organismes tenen un rang òptim de temperatura i intenten moure's per viure allà on se senten còmodes, no?
3: Ara bé, això no sempre és possible.
7: En el nostre cas hi ha un gran hàndicap, que és el Golf de Lleó, hi ha una barrera geogràfica que no poden travessar. Per tant, quan les condicions en aquesta zona, les condicions òptimes per a aquestes espècies desapareguin, l'espècie desapareixerà, es reduirà moltíssim, a no ser que tingui la capacitat d'adaptar-se.
3: I fins i tot, entre els que aconsegueixen desplaçar-se a zones on l'aigua té la temperatura adequada, hi ha desequilibris que els afecten.
7: Quan un depredador es mou d'una manera i la seva presa es mou d'una altra, doncs tenim un problema. El depredador, tot i que estigui en el seu rang òptim de temperatura, no té la presa

0: de la que alimentar-se.
1: Ja hi som. En Josep atura la barca, prepara els estris.
2: L'ampolla és el que serveix per recollir una mostra d'aigua i els termòmetres...
1: I els té a punt, els tira a 90 metres de profunditat.
2: Tenim una temperatura altíssima. Avui, 3 de setembre, 26,2 graus a la superfície, igual que l'últim dia d'agost. 3 graus i mig per sobre la mitjana climàtica.
1: Un mar calent com aquest per la capacitat de refredament que tenen les brises, però sobretot és una bomba d'energia que multiplica les possibilitats de fenòmens meteorològics extrems.
3: Quan tenim un oceà o un mar molt càlid, augmenta l'evaporació i quan hi ha condicions de... inestabilitat, pot ser una dana, pot ser una depressió mediterrània, doncs el que fa és que té més energia. Per tant, pot créixer els núvols amb més vigor, amb més energia, i poden provocar aiguats.
4: I abans dels esports, una cosa més.
5: Montserrat, Montserrat, ens direm-nos al taulat i comenci el vida.
4: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva. Manolo García com a convidat de luxe. 170.000 persones han assistit als concerts d'aquesta edició. Ruïnes de Grècia i Platon. 5 minuts per arribar a les 11 del matí.
6: Esports.
4: Montse Raya, bon dia.
7: Hola, bon dia. El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs ahir per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Va marcar Grimaldo de penal a minut 13 amb expulsió del blanc Huijsen. A 6 minuts després va marcar Jonathan David i just abans del temps afegit, Rüdiger va fer el gol del Madrid. José Mourinho, el tècnic blanc, es va queixar de l'àrbitre, que va deixar Madrid amb 10 jugadors gairebé tota la segona part i que no va treure targeta vermella a 2 jugadors de l'Atlètic.
8: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
7: Y així ho veu Simeone, el tècnic de l'Atlètic.
9: No opiné la otra vez cuando los penales en contra, suelo no opinar porque la jugada ya pasó, creo que habló el director de los árbitros, si no me equivoco, en el post partido y dijo que la jugada de ¿cómo se llama? Del Cuti no era expulsión. Ahora, si no queremos detener en eso y no nos detenemos en lo que pasó en el partido, vale. És un juego i juguem.
7: Ara mateix la classificació de primera està liderada pel Barça amb 21 punts. L'Atlètic de Madrid és segon amb 16, els mateixos punts que té el Betis, tercer. I a Madrid baixa la quarta posició amb 15 punts. L'Espanyol és 15è amb 7 punts. I a la segona divisió el Sabadell guanya per 3-1 l'Oviedo i se situa en posicions de promoció a primera divisió. Ferran Costa, tècnic dels arlequinats.
10: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant. I no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
7: A la prèvia del partit s'ha sabut la greu lesió al genoll del davanter centre titular del Sabadell, Nico Giocaccini, que es perdrà el que queda de temporada. El Sabadell és cinquè a la classificació de segona amb 11 punts, a 5 del líder, el Castelló. El Girona és vuitè amb 10 punts.
6: Trescat Info.
7: El Joventut de Badalona guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys. Ricky Rubio se'n felicitava en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
11: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
7: Èxit català en trial i en motocross. Berta Avellán guanya el seu segon títol mundial de trial. La pilot de Terrassa es va imposar ahir a la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. Sentim Avellán en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio quan li pregunten si atraparà el multicampió Toni Bou.
6: Sí, no, la veritat que no. Sincerament ho veig molt difícil. El que ha fet ell és impressionant, l'admiro molt, però per mi és un extraterrestre.
7: Daniela Guillén, amb 20 anys, és la nova campiona del món de motocross, mentre que Guillem Ferrés també s'ha proclamat campió en MX2, la segona categoria del motocross. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez perd el lideratge amb el cinquè lloc a Àustria, un Mundial que ara domina Jorge Martín. Acosta es va imposar i a Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez va caure i Pol Espargaró i Àlex Rins van quedar fora dels punts.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Catalunya es proclama campiona de la Golden Cat d'hoquei patins, tant en la categoria masculina com en la femenina, amb victòries davant Portugal. L'equip femení va superar 3-2 l'equip portuguès després de remuntar un 2-0 i el masculí va guanyar 2-1. Xavi Aragonès, jugador de l'equip català.
13: M'ha sortit un partit molt bo, molt maco. He pogut ajudar l'equip amb els dos gols de la final, però crec que per guanyar aquests partits i aquests campionats ha de ser un gran equip, un bloc, i així ho hem sigut.
7: Parlem de waterpolo. Després de la classificació d'ahir del Sabadell, entre d'altres, ja s'han sortejat els grups de la primera fase de la Champions masculina. Els vallesans han quedat enquadrats al grup A juntament amb l'Olympiacos grec, el Hannover alemany i el Jadran Herceg Novi montenegrí. Pel que fa a l'Atlètic Barceloneta, l'actual campió jugarà al grup C contra el Mladost de Zagreb i el Jadran Split croats i el Novi Belgrat serbi. I el Mataró ha revalidat el títol de la Copa Catalunya femenina de waterpolo. Han superat a la final el Sabadell per 11-9.
12: Trescat Info.

0: Les 11, bon dia. Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i els acusa de voler controlar el mercat. El president espanyol ha presentat un pla per regular la IA de manera responsable abans de viatjar a la cimera de l'ONU a Nova York. A aquesta hora, l'expresident valencià Carlos Mazón torna al Congrés per donar explicacions en comissió sobre la gestió de la Dana. Avui també està citat Emilio Argüello, l'exsecretari d'Emergències del govern valencià. El ministre José Manuel Álvarez afirma al matí de Catalunya Ràdio que no temen una nova entrada massiva a Ceuta dimecres coincidint amb la jornada electoral al Marroc, però afegeix que monitoritzen qualsevol alerta. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà a la ciutat acompanyat del president del grup europeu popular. També hi va el ministre de l'Interior. Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. El partit de Vladimir Putin obté gairebé el 58% dels vots en les eleccions legislatives a Rússia del cap de setmana, segons els últims resultats preliminars difosos avui per les autoritats del país. La formació del president rus amplia la victòria de fa 5 anys en uns comicis plens d'irregularitats. La Generalitat ha recaptat 700 milions d'euros aquest semestre per l'impost de successions i donacions. Es tracta d'un augment de més del 30% derivat de l'encariment de l'habitatge. La vivenda heretada tributa ara en funció del valor del pis del mercat i no d'acord amb el valor cadastral. 6 institucions de referència sanitària i d'investigació s'uneixen per crear el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya. L'aliança, que inclou centres com l'Institut Català d'Oncologia o els hospitals Germans Trias i Pujols i Josep Trueta, entre d'altres, donarà cobertura a prop de 2 milions de persones. Brad Pitt ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia, la pel·lícula dels Javis, La bola negra, continua arrasant. S'ha rebut amb una eufòria desbordant després d'endur-se el premi del públic al prestigiós Festival de Toronto.
1: Esports.
2: El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres i el Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballant revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
0: Avui la temperatura serà ben alta, com si fos agost ben bé, valors de 4 o 5 graus per sobre de la mitjana, màximes previstes d'entre 28 i 30.

0: 2 graus i que arribaran en alguns punts als 35, sobretot a l'interior i al prelitoral gironí. Sol durant tot el dia.
1: 3Cat Info.
0: Més qüestions. Quan són les 11 i 3 minuts, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt del migdia. Bon dia.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Com dèiem, comencem i ho fem parlant de Carlos Mazón, que torna al Congrés per interrogar l'expresident de la Generalitat Valenciana per la seva gestió de la Dana, que va deixar 232 morts l'octubre del 2024. A la mateixa comissió d'investigació de la Cambra Baixa també hi compareixerà l'exsecretari autonòmic d'Emergències, imputat en la causa judicial. Madrid, Àngels Lafuente.
2: La d'avui és la segona compareixença de Carlos Mazón davant la comissió d'investigació del Congrés. Ja ho va fer el passat 17 de novembre, però tant el PSOE com Sumar, que tenen majoria a la mesa de la comissió, consideren necessari tornar-lo a interrogar. Li volen preguntar, entre altres qüestions, sobre els missatges que el dia de la tragèdia va intercanviar via WhatsApp amb membres del seu govern. I és que, segons els missatges aportats per la vicepresidenta primera de l'executiu valencià, Susana Camarero, a primera hora d'aquell matí fatídic, Mazón va intervenir per animar els seus consellers a inundar de dades els mitjans, per així donar una sensació, diu, d'estar totalment alerta. La seqüència dels missatges reflecteix que, a mida que avançava el dia i s'agreujava la situació, també es van anar perdent la intensitat dels missatges fins pràcticament desaparèixer durant les hores decisives de l'emergència. Les associacions de víctimes de la Dana han convocat concentracions prop del Congrés. Rosa Álvarez n'és la presidenta d'una d'elles i espera molt poc de la compareixença de Mazón.
3: ¿Quién puede esperar gran cosa de este individuo cuando tendría que haber dimitido el 30 o el 31 o el 1 de noviembre de 2024? Y no está. Lo que querríamos era que dejase la política, que no nos haga más daño a las familias. I ja que el curs judicial continuï.
2: L'expresident valencià continua sent aforat perquè manté el seu escó a les Corts Valencianes.
0: D'altra banda, el govern espanyol treu ferro a les crides dels últims dies de les xarxes socials per a una nova entrada massiva de migrants des del Marroc a Ceuta per aquest dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha assegurat que està en el cas i que no té ressò entre altra població. No obstant això, estan en contacte amb les autoritats marroquines i han activat una campanya a través de les xarxes i mitjans de comunicació en què s'avisa que entrar de manera irregular a Ceuta i Melilla no dona dret a accedir a la península, no dona dret a quedar-se a Espanya ni tampoc a moure's lliurement per a Europa. Ho ha explicat el ministra al Matí de Catalunya Ràdio.
4: No hay una información de que esos mensajes estén calando. Estamos hablando también con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio, y estoy en contacto, evidentemente, y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores a todos los niveles por las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio, pero que si es necesario se pueda utilizar para impedir cualquier avalancha. El 15 de agosto ese mecanismo funcionó perfectamente.
0: Mentrestant, sobre el terreny, el govern espanyol calcula que queden més de 3.000 immigrants a Ceuta, entre adults i menors, malvivint a les platges i polígons de la ciutat, que no tenen allotjament a les diferents instal·lacions que s'han habilitat per acollir-los. Per això s'estan buscant nous espais on muntar carpes i equipaments perquè s'hi pugui estar mentre es fan els tràmits per identificar-los. Alhora, la Fiscalia investiga les denúncies de maltractament, abusos i vexacions que han fet diversos menors acollits en centres que depenen de la comunitat autònoma i que gestionen dues entitats. La Fiscalia ha tret els menors denunciants dels centres, ha obert expedients de protecció i investiga cas per cas. La ciutat de Ceuta continua en un ambient tens. Ahir hi va haver una manifestació contra l'arribada a la ciutat de membres d'una ONG navarresa i els concentrats van atacar amb pedres el cotxe d'una diputada del partit Ceuta Ja, a qui consideren massa tèbia contra els migrants. Diversos membres del govern espanyol han condemnat l'agressió. I enmig de tot plegat, avui torna a Ceuta Alberto Núñez Feijóo, acompanyat d'una delegació del Partit Popular Europeu, encapçalada pel seu president Manfred Weber. També viatja a la ciutat autònoma el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants. A l'altre costat de la frontera, a Ceuta, a Fenidec, estan pendents de la campanya electoral per les eleccions legislatives del Marroc, que es faran dimecres. La situació allà és tranquil·la, però les ferides pel que està passant a Ceuta estan obertes. Enviat especial a Fenidec, Nandús Anoguera.
5: La zona fronterera de Fenidec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor, però ell manté negocis a Ceuta i aquí també, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Un altre venedor d'una botiga d'esports ens mostra imatges de com es va col·lapsar la ciutat el 30 de juliol dels migrants que marxaven cap a Ceuta.
6: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
5: Malgrat tot, no vol opinar sobre el que va passar.
6: Aquest és un assumpte polític entre el Marroc i Espanya. Nosaltres, el poble, no sabem res. Només ho saben els polítics, perquè això és massa important per a nosaltres.
5: Entre els missatges detectats a Facebook per animar els migrants a passar a Ceuta hi havia ofertes de vestits de neoprè per travessar la frontera nedant. El nostre venedor nega que ell n'hagués venut cap. Tot això a la zona fronterera. El centre de Fenidec és un laberint de carrers i mercats, típic d'una ciutat marroquina. I veiem un candidat socialista davant d'un local que és la seu de campanya de les eleccions de dimecres. Li demanem la seva opinió sobre la crisi migratòria, però no en vol parlar. És una qüestió massa sensible.
1: 3CAT Info.
0: 11 minuts, 11 i 9 minuts, ara sí, diguem-ho bé. El president del govern espanyol carrega contra els magnats de la intel·ligència artificial i diu que el sector no es pot autorregular. Pedro Sánchez ha demanat un nou contracte social de la IA abans de viatjar a la cimera de l'ONU a Nova York. Des de la Moncloa, Sánchez ha presentat un pla per regular aquesta tecnologia. Una compareixença que ha seguit la nostra companya, la Paula Brujats, des de Madrid. Paula, bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia. Sí, doncs, abans de pujar l'avió que el porta de gira als Estats Units, Pedro Sánchez ha presentat el pla IA360 amb el que el govern espanyol vol regular la intel·ligència artificial. Sánchez ha advertit que l'autoregulació de l'IA mai funcionarà, ja que els interessos dels grans magnats i de les grans tecnològiques, ha dit, sempre xocaran amb l'interès general.
8: Si hay algo que la historia demuestra es que la autorregulación no funciona. Hace poco leía en una entrevista a uno de estos principales tecno-oligarcas decir confíen en nosotros. Pues va a ser que no.
7: Sánchez, ara ho sentíeu, torna a desafiar els tecnooligarques i ho fa poques hores de participar a l'Assemblea de les Nacions Unides a Nova York, on Sánchez vol treure també el focus de la crisi migratòria a Ceuta i ho aprofitarà per confrontar amb Donald Trump per l'IA i per fer valer el seu pla per regular aquesta tecnologia. Diu que si queda en mans de pocs països i de poques companyies serà devastador per la democràcia.
8: La intel·ligència artificial desregulada, opaca, en estampida i en muy poques manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia. Sin el control de la inteligencia humana colectiva, pues no es inteligencia, es caos y probablemente también estupidez.
7: Sánchez ha anunciat avui aquí a la Moncloa aquests primers plans, passos d'aquest pla que vol pactar amb els agents socials durant aquest proper any i que, entre d'altres mesures, passa per crear més centres de dades a Espanya i per formar també els alumnes de secundària i FP per conviure sense riscos amb la intel·ligència artificial.
0: És l'última hora que ens arriba des de Madrid amb la Paula Brujats. Gràcies, Paula, bon dia.
7: Bon dia, adéu.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més qüestions. Desfeta electoral dels democristians. Del canceller Friedrich Merz, que per primera vegada han quedat fora d'un parlament regional a Alemanya per l'ascens de l'extrema dreta. A més, han perdut l'alcaldia de Berlín, que passarà a mans de l'esquerra Die Linke. Merz, de moment, assegura que continuarà en el càrrec malgrat el malestar intern. Berlín, Jordi Regàs.
9: El partit conservador alemany, la CDU de Friedrich Merz, ha patit una nova patacada a les urnes. Tot i això, Merz compta amb el suport del partit i aquest diumenge ha confirmat que continua.
10: Was jetzt zu tun ist...
11: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
9: Val a dir que ho va dir quan la CDU encara pensaven que entraven al Parlament Regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental, perquè és el que suggeria en aquell moment el sondeig a peu d'urna. Després, ja a les 10 de la nit, conforme avançava l'escrutini, la CDU queia per sota d'aquest 5% en vots, que és el llindar que li hauria donat accés al Parlament regional. A Berlín, la CDU ha perdut l'alcaldia a mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc, Elifer Alp. Serà el primer cop que l'esquerra radical mana a la capital del país. El que de moment no s'atura és la progressió de l'extrema dreta, que duplica resultats a tot arreu. I bé, en tot cas, Merz ahir va ratificar, ja fa mesos que ho fa, que cal continuar amb les reformes que considera que són imprescindibles i, òbviament, pensa que ell és el canceller indicat per tirar-les endavant. Ara al migdia hi ha una roda de premsa prevista per part del canceller i veurem si la derrota es queda aquí o si finalment s'acaba plantejant un relleu.
0: Més eleccions.

0: En aquest cas, a Rússia, el partit de Vladimir Putin ha obtingut gairebé el 58% dels vots en aquestes eleccions legislatives del cap de setmana, segons els últims resultats preliminars d'aquest matí de la Comissió Electoral del país. La formació del president rus ha plantejat els comicis com un test sobre el suport a la guerra d'Ucraïna i el resultat li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Les eleccions han estat plenes d'irregularitats i de falta de transparència. Moscou, Cristina Solies.
1: Rússia Unida obté gairebé el 58% dels vots, és a dir, 8 punts més que ara fa 5 anys. El partit interpreta el seu triomf aclaparador com un aval del poble rus a les polítiques de Putin dins i fora del país, però des de l'oposició ja han denunciat tota mena de vulneracions per part del Kremlin. Fins i tot el líder del Partit Comunista, Gennady Zyuganov, lleial al president rus, ha criticat que el joc brut ha estat descarat.
2: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
1: Segons l'oposició, les autoritats han posat traves al vot en papereta per afavorir el vot electrònic, que és més fàcil de manipular, han forçat funcionaris a votar per Rússia Unida en massa a les urnes i han vetat candidats pacifistes i massa populars.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Mig minut i arribarem a un quart de 12 del migdia. La recaptació per l'impost de successions i donacions augmenta un 32% per la pujada del preu de l'habitatge el primer semestre de l'any en comparació amb el mateix període de l'any anterior. Segons dades publicades a què ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies aquest any, la Generalitat ja ha recaptat 700 milions d'euros amb aquest impost. La qüestió és que l'habitatge heretat tributa ara en funció del valor actual del pis del mercat i no, com passava abans, d'acord amb el valor cadastral. Segons dades de l'Agència Tributària de Catalunya, però 2 de cada 3 persones que han anat de liquidar l'impost de successions a Catalunya gairebé no paguen res, perquè qui hereta és la parella. Per aquests casos, la bonificació és del 99%. La patacada grossa se l'emporten els fills, que des del 2020 paguen un impost progressiu amb una bonificació que va del 60% al 0%. Carme Jové, professora de Dret Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona.
4: Altres comunitats tenen aquesta bonificació al 99% també per fills. Nosaltres no la tenim per fills. Nosaltres la vam modificar, Catalunya la va modificar a l'1 de maig del 2020. Ja no comença amb un 99, sinó comença amb un 60%. Va baixant fins al 0. Per tant, els fills que rebin determinada quantitat, la bonificació tindrà poc efecte.
0: Ara mateix la mitjana de les herències rebudes a Catalunya se situa en els 150.000 euros per persona. La meitat de les liquidacions que han sortit a pagar reflecteixen imports més alts de 10.000 euros. Passa un minut d'un quart de 12 del migdia. Àrea de serveis. Connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, Marc. Un altre accident a la P7 torna a causar retencions ara de Montornès a Mollet, en sentit sud. També queden cues a l'entrada a Barcelona per la C58 i per la C33 venint del Vallès. També es manté la lentitud amb aturades a la ronda del litoral del Nus de la Trinitat a la Barceloneta per un accident i a la de dalt del Nus de la Trinitat a Horta. Pel que fa al transport públic, encara hi ha retards d'uns 20 minuts a la línia de Rodalies R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de França, segons Adif, i aquests retards afecten també els trens regionals del sud. Això és tot. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
3: El temps.
0: Enric Agut.
6: Matí ben tranquil, matí de sol arreu del país amb alguns núvols locals i després d'una matinada amb unes temperatures que han estat fresques a comarques d'interior, de dia de fer calor. Les mínimes han baixat fins als 6 graus tan sols a Prades, 7 a Ger, a la Cerdanya, 8 a Camprodon o a Pont de Suert, i les més altes, a banda de Barcelona i Sitges, amb 22, destaquem Portbou, amb 25 per la tramuntana, que ha fet que la temperatura no baixés. Una tramuntana que ha d'anar a la baixa. Avui de dia tindrem una jornada tranquil·la, estable, assolellada, anticiclònica, a amb unes temperatures màximes que es mouran a moltes poblacions al voltant dels 31, 32, 33 graus, a la costa entre els 28, 31 i les més altes tocant els 34, 35 o 36, per exemple, a Tortosa, a Móra d'Ebre, o també a comarques de Girona poden arribar als 33 o 34 graus.
3: Tresca Info.
7: Em passes les ulleres de prop amb aquesta pantalla tan petita, no hi veig de cap ull.
8: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls...
7: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió, no vull que em reconeguin.
8: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
7: Però hi ha finestres.
9: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en

0: temps real, tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
1: 3GAT Info.
2: Passant 18 minuts de les 11 del matí, seguim amb l'actualitat. Existeix evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si actuem sobre alguns factors de risc. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia i des de la Fundació Pasqual Maragall demanen a les administracions ajudes perquè les persones que reben un diagnòstic puguin seguir actives tant temps com sigui possible. Actualment l'Alzheimer afecta una persona de cada 10 més grans de 65 anys, 150.000 afectats a Catalunya. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
3: I són 14, que comencen, com deia, al nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
2: I per això des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que en els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer segueixin actives. És el cas de la Josefa, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer i després del xoc dels primers mesos assegura que té clar que la malaltia no és un obstacle.
4: Soc mestra i les meves neurones s'han d'alimentar i si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, vaig escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
2: I també cal ajut per als cuidadors. Aquí recau el 80% de les cures, que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient. No deixem l'àmbit sanitari. 6 institucions de referència sanitària i d'investigació s'uneixen per crear el Consorci Oncològic Integral Nord-Catalunya. L'aliança donarà cobertura a prop de 2 milions de persones de les regions sanitàries Metropolitana Nord i Girona. L'integraran l'Institut Català d'Oncologia, l'ICO, els Hospitals Germans Trias i Pujol i Josep Trueta, a més de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol i l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. El nou consorci integrarà assistència, recerca, docència i innovació per avançar cap a una atenció lògica més coordinada, equitativa i personalitzada. També reforçarà la coordinació amb els hospitals del territori, entre els quals Santa Caterina, Palamós, Figueres, Sant Jaume de Calella, Olot i el comarcal de la Garrotxa, Blanes, Mataró i l'Hospital Municipal de Badalona i l'Hospital de l'Esperit Sant, amb l'objectiu d'apropar els serveis oncològics d'alta complexitat a tota la població que visqui on visqui.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes a Tarragona, Josep Almirall.
5: Els verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
6: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
5: La colla vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 9. Li va caure entrant la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el pilar de 7. I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar la primera tripleta màgica des del 2024.
2: I parlem ara de cinema, i ho fem concretament per parlar de La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, que continua arrasant. El Festival de Toronto s'ha endut el Premi del Públic, el més important del certamen, i a Sant Sebastià s'ha rebut amb una eufòria desbordant. Ho ha seguit tot el nostre enviat especial a Sant Sebastià, el Marc Garriga.
7: La Bola Negra.
8: People's Choice Award presented by Rogers goes to La Bola Negra by directors Peter Calvo and Javier Ambrosi.
7: Un premi més per a La Bola Negra, i aquest és molt rellevant perquè històricament catapulta cap als Oscars. Ja ho deia ahir Penélope Cruz a Catalunya Ràdio.
9: Van a passar moltes coses con La Bola Negra, moltes. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades,

0: Desde eso no hablo nunca porque es que no tengo ni idea y intento además il·lusionar-me lo justo.
1: A Sant Sebastià han hagut de doblar la longitud de la catifa vermella per acollir tots els fans que volien saludar les estrelles del film i l'ovació al final de la projecció de la premiera espanyola ha estat de traca. Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció.
2: La sobreexposició és algo que no siempre es fácil, claramente. De hecho, el otro día yo le decía a Javi, mira, con toda esta promoción, yo me voy a desaparecer un tiempo, no me vais a ver ninguno, no sé lo que voy a hacer.
3: Es verdad que es un halago que la película interese tanto, o sea, que es una oportunidad gigante, pero también es verdad que tanta exposición, pues no puedes evitar lo que tú has dicho antes, pues que haya gente que sin ver la película vote o que haga una crítica mala pues por ir a la contra, pues no puedes evitar que cuando se va para arriba luego se va para abajo.
1: Divendres, La bola negra arriba a las salas de cinema catalanas.
4: No dicen nada. Se me ha olvidado toda la palabra.
5: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
6: El Radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
5: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
6: A 3cat Info,
7: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per
6: insostenibles.
8: Jo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd, llenas de agua.
6: El retrat d'un planeta en crisi.
9: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara, mai en la vida.
10: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
6: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
11: 5 minuts i seran 11:45 del migdia.
6: Esports.
11: Montse Raya, bon dia.
12: Hola, bon dia. La Lliga Masculina de Futbol s'atura per la convocatòria de seleccions amb un Barça impulsat al liderat en solitari amb 5 punts sobre el segon, ara l'Atlètic de Madrid, i 6 sobre el Real Madrid. Un equip blanc que hi va caure al camp de l'Atlètic 2-1 i amb José Mourinho, el tècnic del Madrid, que va tornar al seu estil habitual de criticar tothom. Es va avançar l'Atlètic amb gol de Grimaldo de penal a minut 13 amb expulsió del blanc Huijsen. 6 minuts després va marcar Jonathan David. Just abans del temps afegit, Rüdiger va fer el gol del Madrid. Josep Mourinho, el tècnic blanc, es va queixar de l'àrbitre Miguel Ángel Ortiz Arias i del col·legiat del VAR Daniel Jesús Trujillo Suárez. Diu que no van veure targeta vermella a dos en accions de dos jugadors de l'Atlètic.
13: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
12: Y así lo ve Simeone, el técnico del Atlético de Madrid.
14: No opiné la otra vez cuando los penales en contra, suelo no opinar porque la jugada ya pasó, creo que habló el director de los árbitros, si no me equivoco. En el post partido dijo que la jugada de ¿cómo se llama? De el Cuti no era expulsión. Ahora, si nos queremos detener en eso y no nos detenemos en lo que pasó en el partido, vale, es un juego y juguemos.
12: A la classificació, l'Espanyol és 15è amb 7 punts.
6: 3cat Info.
12: I a segona divisió, el Sabadell guanya per 3-1 l'Oviedo i se situa en posicions de promoció a primera divisió. Ferran Costa, tècnic dels arlequinats.
15: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
12: A la prèvia de partit s'ha assegut la greu lesió al genoll que té el davanter centre titular del Sabadell, Nico Giocaccini, que es perdrà el que queda de temporada. El Sabadell és cinquè a la classificació de segona amb 11 punts, a 5 del líder el Castelló. El Girona és vuitè amb 10 punts. I en bàsquet, el Joventut de Badalona celebrarà aquest vespre el títol de la Supercopa de la Lliga ACB, que va guanyar ahir el Barça per 101-87.

0: La cita és a les 7 de la tarda a la plaça de la Vida Vila de Badalona. Els jugadors de la penya arribaran al voltant de 6:45 de la tarda. I és que és el primer títol de la joventut després de 18 anys. Enrique Rubio se'n felicitava en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
0: Nicola Provitola va ser escollit millor jugador de la final amb 31 punts. Èxit català en trial i en motocross. Berta Avellán guanya el segon títol mundial de trial. La pilot de Terrassa es va imposar ahir a la segona prova que es va disputar a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. Sentim Avellán en declaracions al Tot Gira quan li pregunten si atraparà el multicampió Toni Bou.
2: Sí, no, la veritat que no. La veritat, sincerament, ho veig molt difícil. El que ha fet ell és impressionant, l'admiro molt, però per mi és un extraterrestre.
0: Daniela Guillén, amb 20 anys, és la nova campiona del món de motocross, mentre que Guillem Ferrés s'ha proclamat campió en MX2, la segona categoria del motocross. I Catalunya es proclama campiona de la Golden Cat d'hoquei patins, tant en categoria masculina com femenina, amb victòries davant Portugal. En waterpolo, després de la classificació ahir del Sabadell, ja s'han sortejat els grups de la primera fase de la Lliga de Campions masculina. Els vallesans jugaran contra l'Olympiacos, el Hannover i el Jadran Herzegovi, i l'Atlètic Barceloneta, l'actual campió, s'enfrontarà amb l'A2 de Zagreb i el Jadran Split i el Novi Belgrat.

0: Dos quarts de 12 del migdia, sou a 3Cat Info, és dilluns 21 de setembre i els principals titulars d'aquesta hora són els que us expliquem a continuació. Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i critica que el que realment volen és controlar el mercat. El president espanyol ha presentat un pla per regular la intel·ligència artificial de forma responsable abans de viatjar a la cimera de l'ONU a Nova York. També us estem explicant que l'expresident valencià Carlos Mazón torna al Congrés per donar explicacions en comissió sobre la gestió de la Dana. Avui també està citat Emilio Argüeso, l'exsecretari d'Emergències del govern valencià. I el ministre José Manuel Álvarez ha passat pel matí de Catalunya Ràdio, on ha afirmat que no temen una nova entrada massiva a Ceuta dimecres coincidint amb la jornada electoral al Marroc, però afegeix que monitoritzen qualsevol alerta. Tot plegat el dia que Alberto Núñez Feijóo serà a la ciutat acompanyat pel president del grup europeu Popular i també hi serà el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. La propera mitja hora i fins les 12 del migdia també us explicarem d'altres qüestions. Passarem per als Estats Units, on hi ha hagut un nou tiroteig de l'ICE. En les últimes hores, un agent d'antiimmigració ha disparat a un home de 28 anys a Texas i l'ha ferit de gravetat. I tornant a casa nostra, des d'avui, els trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona perden uns 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres amb menys capacitat. Afecta 4 de les freqüències amb més demanda. Renfe ho justifica per una revisió dels combois, mentre la plataforma de viatgers reclama solucions urgents. I l'Ajuntament de Girona estudia sancionar els propietaris d'allotjaments d'ús turístic després de constatar que un de cada quatre no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries. L'associació que plega aquests habitatges ja hi ha mostrat el seu rebuig.
1: Esports.
0: Arribaran, quan faltin, 5 minuts per les 12. Montse, amb quins temes hem de seguir?
2: La Lliga Masculina de Futbol s'atura per la convocatòria de seleccions amb un Barça impulsat al liderat en solitari amb 5 punts sobre el segon, l'Atlètic de Madrid, i 6 sobre Madrid, que ara és quart. Un equip blanc que hi va caure al camp de l'Atlètic 2-1. I el Joventut celebrarà aquesta tarda a les 7 el títol de la Supercopa a la plaça de l'Ajuntament. Van superar ja el Barça 187.
0: I pel que fa al temps, avui la temperatura serà ben alta, com si fos agost ben bé, valors de 4 o 5 graus per sobre de la mitjana, màximes previstes d'entre 28 i 32 graus, i que arribaran a uns 35 graus a l'interior i al prelitoral gironí. Sol durant tot el dia. Passant 2 minuts i mig de 2:15 del migdia, el president del govern espanyol carrega contra els magnats de la intel·ligència artificial i diu que el sector no es pot autorregular. Pedro Sánchez ha demanat un nou contracte social amb la IA abans de viatjar a la cimera de l'ONU a Nova York. Des de la Moncloa, Sánchez ha presentat un pla per regular aquesta tecnologia. Madrid, Paula Brujats.
3: Sí, doncs, abans de pujar l'avió que el porta de gira als Estats Units, Pedro Sánchez ha presentat el pla IA 360 amb el que el govern espanyol vol regular la intel·ligència artificial. Sánchez ha advertit que l'autorregulació de l'IA mai funcionarà, ja que els interessos dels grans magnats i de les grans tecnològiques, ha dit, sempre xocaran amb l'interès general.
4: Si hay algo que la historia demuestra es que la autorregulación no funciona. Hace poco leía en una entrevista a uno de estos principales tecno oligarcas decir confíen en nosotros.

0: y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia. Sin el control de la inteligencia humana colectiva, pues no es inteligencia, es caos y probablemente también estupidez.
1: Sánchez ha anunciat avui aquí a la Moncloa aquests primers passos d'aquest pla que vol pactar amb els agents socials durant aquest proper any i que, entre d'altres mesures, passa per crear més centres de dades a Espanya i per formar també els alumnes de secundària i FP per conviure sense riscos amb la intel·ligència artificial.
2: No deixem aquesta tecnologia perquè Barcelona acull a partir de demà la cimera AI Summit en ple debat sobre els riscos d'aquesta intel·ligència artificial. La capital catalana es convertirà en l'epicentre europeu d'aquesta tecnologia, on es reuniran més de 200 ponents de les principals companyies dels sectors, com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Gaume Roustan, ha explicat a 3CAT Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la trobada.
3: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controlará la IA.
2: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. Demà la Generalitat hi presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030.
3: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre. Van a presentar en qué van a invertir dentro de la IA y de las infraestructuras hasta el 2030.
2: La cimera sobre intel·ligència artificial acaba dimecres a Barcelona.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
2: Tornem a Madrid. El Congrés torna a interrogar Carlos Mazón, expresident de la Generalitat Valenciana, per la seva gestió de la dana que va deixar 232 morts l'octubre del 2024. A la mateixa comissió d'investigació de la Cambra Baixa també hi compareixerà l'exsecretari autonòmic d'Emergències imputat en la causa judicial, Àngels Lafuente.
5: La d'avui és la segona compareixença de Carlos Mazón davant la comissió d'investigació del Congrés. Ja ho va fer el passat 17 de novembre, però tant el PSOE com Sumar, que tenen majoria a la mesa de la comissió, consideren necessari tornar-lo a interrogar. Li volen preguntar, entre altres qüestions, sobre els missatges que el dia de la tragèdia va intercanviar via WhatsApp amb membres del seu govern. I és que, segons els missatges aportats per la vicepresidenta primera de l'executiu valencià, Susana Camarero, a primera hora d'aquell matí fatídic, Mazón va intervenir per animar els seus consellers a inundar de dades els mitjans, per així donar una sensació, diu, d'estar totalment alerta. La seqüència dels missatges reflecteix que, a mida que avançava el dia i s'agreujava la situació, també es van anar perdent la intensitat dels missatges fins pràcticament desaparèixer durant les hores decisives de l'emergència. Les associacions de víctimes de la dana han convocat concentracions prop del Congrés. Rosa Álvarez n'és la presidenta d'una d'elles i espera molt poc de la compareixença de Mazón.
6: ¿Quién puede esperar gran cosa de este individuo cuando tendría que haber dimitido el 30 o el 31 o el 1 de noviembre de 2024? Y no está. Lo que querríamos era que dejase la política, que no nos haga más daño a las familias. I ja que el curs judicial continua.
5: L'expresident valencià continua sent aforat perquè manté el seu escó a les Corts Valencianes.
2: I el govern espanyol treu ferro les crides dels últims dies a les xarxes socials per a una nova entrada massiva de migrants des del Marroc a Ceuta per aquest dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha assegurat que està en el cas i que no té ressò entre la població. No obstant això, estan en contacte amb les autoritats marroquines i han activat una campanya a través de les xarxes i mitjans de comunicació en què s'avisa que entrar de manera irregular a Ceuta i Melilla no dona dret a accedir a la península, no dona dret a quedar-se a Espanya ni tampoc dona dret a moure's lliurement per Europa. El ministre ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
7: No hay una información de que esos mensajes estén calando. Estamos hablando también con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio, y estoy en contacto, evidentemente, y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores a todos los niveles por las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio, pero que si es necesario se pueda utilizar para impedir cualquier avalancha. El 15 de agosto ese mecanismo funcionó perfectamente.
2: 2:15, de 12 al migdia.
4: 3CAT Info.
2: Tiroteig dels ICE als Estats Units. En les últimes hores, un agent d'antiimmigració del país ha disparat a un home de 28 anys a Texas i l'ha ferit de gravetat. Les autoritats han confirmat que la víctima és un migrant de Veneçuela. Segons explica un testimoni a l'agència EFE, un agent de l'ICE que conduïa una camioneta negra sense identificar va abordar el cotxe que conduïa l'home, va xocar contra el vehicle i va disparar. L'home va rebre almenys dos impactes de bala i el van ingressar a l'hospital en estat greu. Després el van traslladar a un centre de detenció. Els fets han provocat una forta reacció política de rebuig. El congressista demòcrata Greg Kassar ha exigit transparència, que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei.
8: This is a pattern. It's a disturbing.

0: fan que cal acabar. Durant les darreres setmanes, els ICE han detingut un nen de 5 anys a Austin. Han detingut professors d'educació infantil i han disparat a una persona. Això s'ha d'acabar.
1: L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent sobre els fets. 3CAT Info. Indignació dels usuaris de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Des d'avui es perden unes 400 places diàries per a la substitució dels trens ABLO per d'altres amb menys capacitat en 4 de les freqüències amb més demanda perquè Renfe ha de revisar si els combois tenen fissures. Des de la plataforma de viatgers reclamen solucions urgents. Lleida, Estela Busoms.
2: El primer servei afectat és el de les 7 i 5 del matí. Segons el portaveu de la plataforma d'usuaris Avant Catalunya, Kevin Bruquer, el d'avui ha sortit ple i amb retard i fins i tot en algun cas amb el mateix seient assignat a dues persones. Es queixa d'opacitat de Renfe i assegura que la retallada de places deixa sense opcions molts treballadors i estudiants que depenen d'aquesta línia per als seus desplaçaments quotidians.
3: Hi ha molta gent que viatja a diari amb el tren Lleida-Tarragona-Barcelona amb l'Avant que no tenim plaça. Llavors, el que està fent això és abocar-nos directament al transport privat o inclús a l'ús d'aplicacions com BlaBlaCar.
2: En concret, els trens ABLO substituïts tenen 581 places i els substituts, tot i que són de doble composició, en sumen 476. Per tant, es perden més de 100 places per trajecte i aquests en feien 4 diaris. A les 7 i 5 del matí i a les 7 i 23 de la tarda, de Lleida cap a Barcelona, i a les 6 i 5 de la tarda i a 8:45 del vespre en sentit contrari. Renfe assegura que la mesura és temporal, però no concret quan s'allargarà. També respon que fins ara solien quedar places lliures als trens que ara s'han de revisar i confien que la demanda quedi igualment coberta. D'altra banda, els usuaris denuncien també que continuen sense solució les vibracions dels trens Avant en diversos trams de la línia i que això genera sensació d'inseguretat.
1: Malestar entre els usuaris de la C-28 al Port de la Bonaigua pels talls de circulació de les obres que en alguns casos superen l'hora i mitja. Fa un mes, Carreteres va anunciar talls de 45 minuts, però els conductors denuncien que els temps reals són molt superiors i que no hi ha informació clara sobre quan es talla la carretera ni quan es torna a obrir. Corresponsal del Pallars Sobirà, Pau Rovira.
4: La situació afecta especialment els veïns que es desplacen habitualment entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, sobretot treballadors que fan aquest trajecte cada dia. Els alcaldes d'Alta Àneu i Esterri d'Àneu, Josep Miquel Rossell i Pere Ticó, reclamen a Carreteres més planificació i informació, perquè asseguren que els horaris anunciats no es compleixen i això fa impossible preveure l'hora d'arribada.
5: L'obra ja ha començat, després se va informar per això de talls de 3/4 d'hora cada dia i això que ara com a territori ens està molestant més, perquè no realment no ha sigut així.
6: Aquesta falta de comunicació, d'organització i de planificació a nivell de la durada d'aquestes obres i sobretot dels passos pels nostres veïns i veïnes, que al final és una comunicació entre comarques que afecta tema econòmic, tema sanitari i tema turístic.
4: També es queixen els conductors que es troben als talls sense saber quan duraran. Alguns expliquen que han arribat a esperar més d'una hora i que no saben si els compensa continuar o donar la volta.
7: Nosaltres volíem anar a Salardú i després a Viella i ens ha dit que havia un tram que estava aturat per obres i que el temps tant podia ser com de 3/4 com d'una hora, que inclús alguns havien dit que havien estat molt més, o sigui que no hi ha un horari definit del temps que hem d'estar aturats aquí.
8: No nos habían notificado de nada, entonces llevamos aquí media hora parados y afortunadamente no tenemos prisa, pero habrá gente que tenga alguna urgencia y le van a causar un problema grave.
9: S'està fent més llarg, però bueno, suposo que és el que hi ha i ja ens haurien d'haver informat més.
4: El Port de la Bonaigua és l'única connexió directa entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. L'alternativa és passar pel Port de Perves i el túnel de Viella, amb un recorregut molt més llarg.
1: I una quarta part dels allotjaments d'ús turístic de la ciutat de Girona no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries i més de la meitat en fan molt poc ús. L'Ajuntament estudia sancionar els propietaris i això ha indignat l'associació que plega aquests habitatges. Girona, Fèlix Martín.
10: Dels 375 pisos turístics registrats a la ciutat de Girona, un centenar no han fet servir aquest sistema ni una sola vegada aquest any. El porta-porta, els contenidors intel·ligents o bé les àrees temporals de recollida. I per això l'Ajuntament fa un requeriment als propietaris perquè en donin explicacions i estudia també sancions. Ho ha concretat Caral Vila, que és la regidora d'Atenció Ciutadana.
11: Ens hem trobat UTS, pisos turístics, que no fan ús del sistema. Quan diem que estudiem les sancions és que se'ls ha de fer requeriment que ens expliquin del per què no fan ús, és a dir, que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada del Garrivell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar i és això el que estem fent.
10: Des de l'Associació Turística d'Apartaments recorden que hi ha pisos turístics que no sempre estan llogats o que sovint les mateixes empreses privades que fan la neteja també recullen les escombraries, justifica Esther Soler.
12: El client, com que molts cops no està a l'apartament quan ha de baixar les escombraries, és el propi gestor qui agafa les escombraries i les porta i utilitza aquesta targeta. I és veritat que si un propi gestor té 10 apartaments, doncs molts cops utilitza una mateixa targeta. No està obrint amb les 10 targetes diferents.
10: Les multes més lleus per no fer servir el sistema d'escombraries a Girona van dels 125 als 600 euros.
1: Hem arribat així pràcticament a 3:15 del migdia. Temps ara per l'àrea de serveis, trànsit i temps. Connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
13: Bon dia, Marc. Retencions a la P7 per un accident a Mollet que talla un carril en sentit sud. També queda una mica de cua a l'entrada a Barcelona per la C58 i el tram inicial de la Ronda del Litoral fins a la Vila Olímpica i de la Ronda de Dalt fins a Horta, sempre en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, es mantenen els retards a la línia de Rodalies i R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de França, segons Adif. Aquests retards afecten també els trens regionals del sud. Fins aquí la informació viària. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Mireia. Fins ara.
13: Fins ara.
14: El temps.
1: Amb l'Enric Agut.
15: Dia ben tranquil, dia ben estable, amb sol arreu del país, amb alguns núvols locals. Aquesta previsió també és vàlida per aquesta tarda i per demà dimarts. Un temps tranquil i amb contrast tèrmic, perquè després d'una nit fresca, a l'interior i freda en alguns indrets, devia de fer calor. Avui les mínimes han baixat fins als 6 graus a Prades, al Baix Camp, fred, a Gier, a la Cerdanya 7 a mínima, i de les més altes, 22 Barcelona i Sitges. La més alta, a dalt de tot, 25 graus de mínima a Portbou pel fet que ha entrat tramuntana i que ha fet que la nit no quedés fresca. De dia farà calor, màximes a molts indrets d'interior al voltant dels 32, de 3 graus, algun valor de 34-35 es pot assolir, i fins i tot 36, com és el cas de Tortosa. A Mora d'Ebre arriben a les 35, també comarques de Girona, Barcelona, pujaran fins als 32, 33 graus, i Girona en algun indret podria arribar als 34. Demà dimarts perdrem un parell de graus de dia, però igualment tindrem xifres altes per l'època de l'any. I recordem que la matinada de dimecres a les 2 de la matinada i 5 minuts, hora local, arribarà a l'estació astronòmica de la tardor i ho farà amb un temps tranquil.
14: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
10: Avui visitem les comarques de la Noguera, l'Urgell i el Pla d'Urgell, a la Plana de Lleida, i ho fem per parlar d'una iniciativa que agrupa 7 municipis d'aquest territori i que han impulsat una marca turística que han batejat com el Cor de l'Oest. Per conèixer aquesta proposta, en parlem amb el nostre company, Pere Joan Álvarez. Hola, Pere Joan.
16: Hola, Fèlix.
10: A veure, explica'ns quin potencial turístic ofereixen aquests municipis.
16: Doncs un potencial que té a veure amb el seu paisatge, la seva cultura, la seva història i el seu patrimoni. Amb el Castell del Remei com a centre simbòlic, la iniciativa agrupa diferents atractius dels municipis de Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Castellserà, La Fuliola, Ivars d'Urgell, Linyola i Penelles. La voluntat de la iniciativa és projectar aquestes localitats de manera conjunta. Sentim l'alcalde de Castellserà, Marcel Pujol.
17: Al final ens vam trobar els municipis que tenim el Castell del Remei com a centre neuràlgic. Aquest havia estat parròquia d'alguns d'aquests municipis, havia sigut espai de trobada, de festes majors, d'aplecs de sardanes, i al final doncs, el que volíem és que també alguna cosa tingués sentit, no? I aquest cor, sortim d'aquí del castell i som els 7 municipis del voltant els que a partir d'aquí doncs, ens haurem d'ajudar els uns als altres per promocionar-nos turísticament, sobretot.
16: Pujol indica quins són els atractius d'aquest municipi de l'Urgell.
17: Evidentment, nosaltres ara a Castellserà, la nostra joia és la Casa dels Àngels. El McLari ens ha situat molt al mapa i això ha fet doncs, que altres llocs que tenim, sobretot doncs, la Panera, un bé cultural d'interès nacional, nosaltres formem part de la ruta del Cister, i sobretot doncs, la Serra Bellmunt-Almenara. Molt patrimoni, molta flora, molta fauna, arquitectura popular, rutes, sobretot la ruta dels quatre eixoplucs, que és la que més podem volem destacar, que ens permeten doncs, que puguis passar no només un cap de setmana, sinó una setmana sencera doncs, a la zona del cor de l'Oest.
16: Li preguntem a l'alcalde de Linyola, Xavier Lís, per què han impulsat aquesta iniciativa.
18: Bueno, bàsicament perquè ho veiem com una oportunitat clau perquè la gent conegui encara més Linyola, per crear aquesta coordinació amb d'altres pobles, aquest treball coordinatiu amb d'altres pobles de tres comarques diferents, i perquè pensem que és una oportunitat per créixer, una oportunitat perquè la gent vingui al nostre poble.
16: Un alcalde que posa en valor el patrimoni i els atractius de Linyola.
18: Nosaltres tenim un centre històric amb moltíssima personalitat. Tenim l'església de Santa Maria de Linyola, tenim l'entorn dels Porxos, l'Ajuntament renaixentista del segle XVI, que connecten a través d'una artèria principal amb la plaça Planell, una plaça que m'atreveria a dir, si igual estic equivocat, però penso que és així, que és la plaça més gran de tot el Pla d'Urgell, una plaça mediterrània on hi ha moltíssima activitat.
10: Pere Joan, estem parlant d'una iniciativa que permet agrupar la promoció turística amb una marca pròpia.
16: Exacte, Fèlix, i que ajuda a oferir un producte ben divers. L'alcaldessa de Bellmunt d'Urgell, Cristina Teixidor, considera que forma part del cor de l'Oest és una oportunitat per a aquest municipi de menys de 200 habitants.
19: Per Bellmunt és una oportunitat molt gran per tenir més visibilitat al territori i la unió de tots aquests pobles doncs, aportarà, jo crec que en gran mesura, a nosaltres. Com a poble petit, un poble que a dia d'avui doncs, no tenim serveis, les oportunitats que tenim són molt limitades i el fet d'unir-nos i donar visibilitat doncs, a nosaltres ens generarà una porta oberta que ens permetrà créixer com a poble.
16: També podem sentir l'alcalde de Penelles, Eloi Vergós, que posa en valor l'oferta turística d'aquests 7 municipis.
20: Som 7 municipis que tenim moltes coses a explicar i el que volem fer és explicar una cosa conjunta, no? Explicar una història conjunta dels 7 i fer d'aquest cor de l'Oest, no? Fer d'aquest espai de les Terres de Lleida doncs un espai amb una marca turística pròpia.
16: Per recordar alguns dels atractius que tenen aquestes poblacions, podem destacar, entre d'altres, l'art mural de Penelles, el mirador de Bellmunt d'Urgell, la Vila Closa de la Fuliola, l'Estany d'Ivars i Vilassana, el patrimoni vinculat al Canal d'Urgell o el llegat monumental i espiritual de Linyola. Més enllà de l'atractiu turístic, el projecte també vol ser una eina per fer front al repte demogràfic i generar activitat econòmica.
10: El muntatge musical és de Toni Subirats.
14: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT-INFO.
1: Més qüestions abans dels esports. L'Ajuntament de Deltebre, al Baix Ebre, demana accions més decidides per preservar la finca de la Bombita. 17 anys després de l'adquisició per part de l'Estat, l'alcalde i grups ecologistes estan molt decebuts amb la gestió d'aquest espai natural. Tortosa, Jordi Barranca.
21: La Bombita té unes 500 hectàrees de superfície i el seu característic nom es deu al propietari original, un torero sevillà amb un sobrenom homònim. El 2009 el govern espanyol va adquirir-la després que amb un intent d'ampliació del Canal Vell es va assecar gairebé del tot. Des d'aleshores s'han fet contractes de manteniment i conservació, una gestió molt millorable per l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler.
22: No s'ha fet pràcticament res. Durant aquests 17 anys, l'Ajuntament de Deltebre hem reclamat que hi hagués una gestió ambiental, que hi hagués una gestió de preservació dels usos pesquers i cinegètics i que hi hagués una gestió també de turisme, enfocada al turisme sostenible, a la pròpia finca. I això no ha sigut possible.
21: No només critiquen les accions que s'hi fan, sinó que també denuncien que forma part del nou expedient d'atermenament que hi ha sobre la taula, és a dir, del projecte per redefinir el domini públic marítim o terrestre.
22: Tota la finca de Bombita, si és la part nord, si és la part de la Masia, o és la part sud, o és la part que travessa la carretera T340 que va cap a Riu Mar, se vol incorporar tota a el domini públic marítim terrestre. Això vol dir que des de la línia de costa són més de 4,5 quilòmetres.
21: El cas de la Bombita és paradigmàtic també per entitats com la Plataforma en Defensa de l'Ebre per reivindicar la recuperació ecològica del Delta.
23: Montserrat, Montserrat, enfilem-nos al taulat i provem-se el vida.
1: És Quimi Portet, que va omplir la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva amb Manolo García com a convidat de luxe. 170.000 persones han assistit als concerts d'aquesta edició. Vic, Marc Ruiz.
24: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. L'edició d'aquest any del Mercat de la Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
0: Creiem que això reforça el model del Mercat de Música Viva com l'espai de referència de la música d'aquest país.

0: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
1: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
0: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
2: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyete a 3Cat Info.
3: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
4: D'aquí a només 5 minuts arribarem al punt del migdia. Ara el que fem a 3Cat Info és centrar-nos en la informació esportiva.
1: Esports.
4: Montserrat Raya, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs comencem parlant de futbol i de la Lliga masculina, que s'atura per la convocatòria de seleccions amb un Barça impulsat al liderat en solitari, amb 5 punts sobre el segon, ara l'Atlètic de Madrid, i 6 sobre Madrid, que ha baixat al quart lloc. L'equip blanc va caure ahir al camp de l'Atlètic per 2-1 i José Mourinho, el tècnic blanc, va tornar al seu estil habitual de criticar tothom. Va carregar especialment contra l'àrbitre Miguel Ángel Ortiz Arias, que els va deixar amb 10 durant 40 minuts de partit, i contra el col·legiat del VAR, Daniel Jesús Trujillo Suárez, que no va veure targeta vermella en accions de dos jugadors de l'Atlètic.
6: Y en primer tiempo estamos hablando de un derbi de 11 contra 9. En segundo tiempo ha sido 11 contra 10 y se ha visto las dificultades, se ha visto que los jugadores han tenido que dar todo lo que tenían para poder competir, pues imagínense 11 contra 9.
5: Y así ho veu Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid.
7: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
5: A la classificació de primera, l'Espanyol és 15 amb 7 punts. I a segona, el Sabadell guanya 3-1 l'Oviedo i se situa en posicions de promoció a primera. Ferran Costa, tècnic dels arlequinats.
8: Penso que l'equip ha estat millor que el rival, que hem fet un molt bon partit en diferents fases, però entenent el que demanava el partit en cada moment.
5: El Sabadell, però, perd el davanter centre titular, Nico Giocaccini, per una greu lesió de genoll. A la classificació, el Sabadell és 5è amb 11 punts, a 5 del líder, el Castelló. El Girona és 8è amb 10 punts. I en bàsquet, el Joventut celebra aquesta tarda el títol de la Supercopa, que va guanyar ahir el Barça per 101-87. Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol. L'Ajuntament de Badalona rebrà els jugadors al Saló de Plens del Consistori i després la plantilla sortirà al balcó de l'Ajuntament per celebrar-ho amb els aficionats. La recepció a la penya està prevista per a les 7 de la tarda. Riqui Rubio se'n felicitava en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio i admet que valora el triomf ara molt més que quan era més jove.
9: Sí, quan ets petit no ho valores tant, la veritat. Han passat molts anys i ara ho valores molt més. I sí, puc haver aconseguit molts títols, però no m'esperava aconseguir aquest títol aquí i el vaig a disfrutar.
5: El verd i negre, Nicola Provitola, va ser escollit millor jugador de la final amb 31 punts.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I és una jornada amb moltíssims èxits en motor. Berta Ballant guanya el seu segon títol mundial de trial. La pilota de Terrassa es va imposar ahir a la segona prova que es va disputar a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. Al mateix circuit, Arnau Ferrer, pilot de Vilanova de Segrià, es va proclamar campió del món de trial 2. Arribava com a líder a l'última prova i va mantenir el lideratge, però amb només 5 punts de marge respecte al britànic George Hemingway.
10: Contentíssim, porto molts anys a trial 2, no? Una categoria que és molt difícil, no? Però havia aconseguit dos subcampionats, un tercer lloc, i la veritat és que molt content d'aconseguir el títol al final.
5: Daniela Guillén, amb 20 anys, és la nova campiona del món de motocross.

0: mentre que Guillem Farrés també s'ha proclamat campió en MX2, la segona categoria del motocross. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez perd el lideratge amb el cinquè lloc a Àustria, un Mundial que ara domina Jorge Martín. A Costa es va imposar ahir, a Martín segon i Benzecchi tercer. Àlex Márquez va caure i Pol Espargaró i Àlex Rins van quedar fora dels punts. I en hoquei patins, Catalunya es proclama campiona de la Golden Cat, tant en categoria masculina com en femenina, amb victòries davant Portugal. En waterpolo, després de la classificació d'ahir al Sabadell, ja s'han sortejat els grups de la primera fase de la Champions masculina. Els vallesans jugaran al grup A amb l'Olympiacos grec, el Hannover alemany i el Jadran Herzegovi montenegrí. I l'Atlètic Barceloneta, l'actual campió, s'enfrontarà amb l'Ados de Zagreb i el Jadran Split croat i el Novi Belgrad serbi. A Mataró, a rivalitat, el títol de la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo, superant el Sabadell 11-9.
1: Trescat Info.

0: Són les 12. L'expresident valencià Carlos Mazón es nega a declarar davant la comissió del Congrés que investiga la gestió de la Dana. Mazón ho justifica dient que la justícia ha descartat la seva responsabilitat. Els grups aprofiten el torn d'intervenció per criticar l'actitud de l'expresident. Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i els acusa de voler controlar el mercat. El president espanyol ha presentat un pla per regular la IA de manera responsable abans de viatjar a la cimera de l'ONU a Nova York. El ministre José Manuel Álvarez afirma al matí de Catalunya Ràdio que no temen una entrada massiva a Ceuta dimecres, coincidint amb la jornada electoral al Marroc, però afegeix que monitoritzen qualsevol alerta. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà a la ciutat acompanyat pel president del grup europeu popular. També hi va el ministre de l'Interior. Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre pel seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. El partit de Vladimir Putin obté gairebé el 58% dels vots en les eleccions legislatives a Rússia del cap de setmana, segons els últims resultats preliminars difosos avui per les autoritats del país. La formació del president rus amplia la victòria de fa 5 anys en uns comicis plens d'irregularitats. La Generalitat ha recaptat 700 milions d'euros aquest semestre per l'impost de successions i donacions. Es tracta d'un augment de més del 30% derivat de l'encariment de l'habitatge. La vivenda heretada tributa ara en funció del valor del pis al mercat i no d'acord amb el valor cadastral. De gener a agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure les vies de tren a Catalunya. Són dades dels Mossos a 3Cat Info que descarten que el perfil dels lladres sigui de grups criminals. Es tracta de persones que actuen individualment i que venen el material per l'alt preu que té. I arriba a TV3 i la plataforma 3Cat, la sèrie Gènesi sobre la trajectòria del xef Ferran Adrià. A Netflix, el més destacat és una bomber amb Russell Crowe que interpreta el terrorista que durant una dècada va temorir als Estats Units amb l'enviament de cartes bomba.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça arriba a l'aturada de seleccions com a líder en solitari a la primera divisió de futbol amb 5 punts sobre el segon, l'Atlètic de Madrid, i 6 sobre Madrid, que ha baixat al quart lloc. Els blancs van perdre 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid i Mourinho carrega contra els àrbitres. En bàsquet, el Joventut celebrarà aquesta tarda la Supercopa que va aconseguir ahir contra el Barça per 101-87. La penya feia 18 anys que no guanyava un títol. I a la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase a l'Olympiacos, el Hannover i el Herceg-Novi. L'Atlètic Barceloneta, el campió actual, jugarà contra Mladost, el Jadran Split i el Novi Beograd.
0: I el temps tarda de sol sense excepció, tot i algun núvol prim. La calor portarà les màximes als 33 o 34 graus a l'Ebre, per sobre dels 30 a Ponent i entre els 26 i 30 graus a gran part del país.
1: Trescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem. L'expresident valencià Carlos Mazón es nega a contestar les preguntes dels diputats a la comissió del Congrés que investigue la gestió de la Dana. Els grups aprofiten el torn d'intervenció per criticar l'actitud de l'expresident. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bon dia.
3: Hola, bon dia. Carlos Mazón ha deixat molt clar des del primer minut de la seva compareixença que no declararà, que no contestarà les preguntes dels grups parlamentaris. Cap declaració pública, ha dit l'expresident valencià, fins que acabi la instrucció judicial de la tragèdia de la Dana, perquè ha argumentat és el que ha de fer i ha recordat que la decisió del Tribunal Superior de Justícia l'ha eximit de responsabilitats penals.
4: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
3: Mazón fins i tot ha afirmat que la resolució del tribunal és una sentència ferma, obviant que es tracta d'una resolució. També s'ha referit a l'escrit de la jutge de Catarroja, que investiga la causa penal i que el cita a declarar com a testimoni. Una condició, ha dit, que només es reserva a persones alienes a la causa. La d'avui és la segona compareixença de Mazón a la Comissió d'Investigació del Congrés. L'expresident valencià continua sent aforat perquè manté el seu escó a les Corts Valencianes.
0: Àngels, gràcies, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: I el president del govern espanyol carrega contra els magnats de la intel·ligència artificial i diu que el sector no es pot autorregular. Pedro Sánchez ha demanat un nou contracte social de la IA abans de viatjar a la cimera de l'ONU a Nova York des de la Moncloa. Sánchez ha presentat un pla per regular aquesta tecnologia. Tornem, per tant, a Madrid ara amb la Paula Brujats.
5: Sí, doncs, abans de pujar l'avió que el porta de gira als Estats Units, Pedro Sánchez ha presentat el pla IA 360 amb el que el govern espanyol vol regular la intel·ligència artificial. Sánchez ha advertit que l'autoregulació de l'IA mai funcionarà, ja que els interessos dels grans magnats i de les grans tecnològiques, ha dit, sempre xocaran amb l'interès general.
6: Si hay algo que la historia demuestra es que la autorregulación no funciona. Hace poco leía en una entrevista a uno de estos principales tecno-oligarcas decir confíen en nosotros. Pues va a ser que no.
5: Sánchez, ara ho sentíeu, torna a desafiar els tecnooligarques i ho fa poques hores de participar a l'Assemblea de les Nacions Unides a Nova York, on Sánchez vol treure també el focus de la crisi migratòria a Ceuta i ho aprofitarà per confrontar amb Donald Trump per l'IA i per fer valer el seu pla per regular aquesta tecnologia. Diu que si queda en mans de pocs països i de poques companyies serà devastador per la democràcia.
6: La intel·ligència artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia. Sin el control de la inteligencia humana colectiva, pues no es inteligencia, es caos y probablemente también estupidez.
5: Sánchez ha anunciat avui aquí a la Moncloa aquests primers passos d'aquest pla que vol pactar amb els agents socials durant aquest proper any i que, entre d'altres mesures, passa per crear més centres de dades a Espanya i per formar també els alumnes de secundària i FP per conviure sense riscos amb la intel·ligència artificial.
0: Gràcies, Paula. I el govern espanyol treu ferro les crides dels últims dies a les xarxes socials per una nova entrada massiva de migrants des del Marroc a Ceuta per aquest dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha assegurat que estan al cas i que no té cap res contra la població. No obstant això, estan en contacte amb les autoritats marroquines i han activat una campanya a través de xarxes i mitjans de comunicació en què s'avisa que entrar de manera irregular a Ceuta i Melilla no dona dret a accedir a la península, no dona dret a quedar-se a Espanya, ni tampoc a moure's lliurement per Europa. El ministre ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
7: No hay una información de que esos mensajes estén calando. Estamos hablando también con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio y estoy en contacto, evidentemente, y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores a todos los niveles por las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio, pero que si es necesario se pueda utilizar para impedir cualquier avalancha. El 15 de agosto ese mecanismo funcionó perfectamente.
0: Mentrestant, sobre el terreny, el govern espanyol calcula que queden més de 3.000 migrants a Ceuta entre adults i menors malvivint a platges i polígons de la ciutat que no tenen allotjament a les diferents instal·lacions que s'han habilitat per acollir-los. Per això s'estan buscant nous espais on muntar carpes i equipaments perquè s'hi puguin estar mentre es fan els tràmits per identificar-los. Alhora, la Fiscalia investiga les denúncies de maltractaments, abusos i vexacions que han fet diversos menors acollits en centres que depenen de la comunitat autònoma i que

0: gestionen dues entitats. La Fiscalia ha tret els menors denunciants dels centres, ha obert expedients de protecció i investiga cas a cas. La ciutat de Ceuta continua en un ambient tens. Ahir va haver una manifestació contra l'arribada a la ciutat de membres d'una ONG navarresa i els concentrats van atacar amb pedres al cotxe d'una diputada del partit Ceuta Ja, a qui consideren massa tèbia contra els migrants. Diversos membres del govern espanyol han condemnat l'agressió. I enmig de tot plegat, avui torna a Ceuta Alberto Núñez Feijóo i va acompanyat per una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president. També viatja a la ciutat autònoma el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants. Doncs bé, a l'altre costat de la frontera de Ceuta, a Fenidec, estan pendents de la campanya electoral per les eleccions legislatives del Marroc que es faran dimecres. La situació allà és tranquil·la, però les ferides pel que està passant a Ceuta estan obertes. Enviat especial a Fenidec, Nando Zanoguera.
1: La zona fronterera de Fenidec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor, però ell manté negocis a Ceuta i aquí també, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Un altre venedor d'una botiga d'esports ens mostra imatges de com es va col·lapsar la ciutat el 30 de juliol dels migrants que marxaven cap a Ceuta.
2: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
1: Malgrat tot, no vol opinar sobre el que va passar.
2: Aquest és un assumpte polític entre el Marroc i Espanya. Nosaltres, el poble, no sabem res. Només ho saben els polítics, perquè això és massa important per a nosaltres.
1: Entre els missatges detectats a Facebook per animar els migrants a passar a Ceuta hi havia ofertes de vestits de neoprè per travessar la frontera nedant. El nostre venedor nega que ell n'hagués venut cap. Tot això a la zona fronterera. El centre de Fenidec és un laberint de carrers i mercats, típic d'una ciutat marroquina. I veiem un candidat socialista davant d'un local que és la seu de campanya de les eleccions de dimecres. Li demanem la seva opinió sobre la crisi migratòria, però no en vol parlar. És una qüestió massa sensible.
3: Fresca Info. Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: Es ocupem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem i deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya.
12: El govern de tothom.
3: Fresca Info.
0: Anem ara a Berlín i Moscou. Desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que per primera vegada han quedat fora d'un parlament regional a Alemanya per l'ascens de l'extrema dreta. A més, han perdut l'alcaldia de Berlín, que passarà a mans de l'esquerra Die Linke. Merz, de moment, assegura que continuarà al càrrec malgrat el malestar intern. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
13: El partit conservador alemany, la CDU de Friedrich Merz, ha patit una nova patacada a les urnes. Tot i això, Merz compta amb el suport del partit i aquest diumenge ha confirmat que continua.
14: Was jetzt zu tun ist...
15: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
13: Val a dir que ho va dir quan la CDU encara pensaven que entraven al Parlament Regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental, perquè és el que suggeria en aquell moment el sondeig a peu d'urna. Després, ja a les 10 de la nit, conforme avançava l'escrutini, la CDU queia per sota d'aquest 5% en vots, que és el llindar que li hauria donat accés al Parlament Regional. A Berlín, la CDU ha perdut l'alcaldia a mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc, Elifer Alp. Serà el primer cop que l'esquerra radical mana la capital del país. El que de moment no s'atura és la progressió de l'extrema dreta, que duplica resultats a tot arreu. I bé, en tot cas, Merz ahir va ratificar, ja fa mesos que ho fa, que cal continuar amb les reformes que considera que són imprescindibles i, òbviament, pensa que ell és el canceller indicat. comunicat per tirar-les endavant. Ara al migdia hi ha una roda de premsa prevista per part del canceller i veurem si la derrota es

0: queda aquí o si finalment s'acaba plantejant un relleu.
1: A Rússia, el partit de Vladimir Putin ha obtingut gairebé el 58% dels vots en les eleccions legislatives del cap de setmana, segons els últims resultats preliminars d'aquest matí de la Comissió Electoral del país. Moscou, Cristina Solias.
2: Rússia Unida obté gairebé el 58% dels vots, és a dir, 8 punts més que ara fa 5 anys. El partit interpreta el seu triomf aclaparador com un aval del poble rus a les polítiques de Putin dins i fora del país, però des de l'oposició ja han denunciat tota mena de vulneracions per part del Kremlin. Fins i tot el líder del Partit Comunista, Gennady Zyuganov, lleial al president rus, ha criticat que el joc brut ha estat descarat.
3: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
2: Segons l'oposició, les autoritats han posat traves al vot en papereta per afavorir el vot electrònic, que és més fàcil de manipular, han forçat funcionaris a votar per Rússia Unida en massa a les urnes i han vetat candidats pacifistes i massa populars.
1: Un quart d'una del migdia. Actualitzem dates pel que fa a carreteres i transport públic. Mireia Sala, bon dia.
4: Bon dia, Carme. Millora la circulació a l'AP7, però encara hi queda un tram de lentitud per un accident a Mollet, que talla un carril en sentit sud. També hi ha lentitud amb retencions a la ronda del litoral a Sant Adrià de Besòs i a la ronda de dalt a Vallcarca en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, es mantenen els retards a la línia de Rodalies i R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de França. Aquests retards afecten també els trens regionals del sud. I això és tot, renovem dades d'aquí a mitja hora.
1: El temps. Amb el Francesc Mauri.
5: Tarda de sol al 100% de Catalunya, tan sols amb algun núvol prim, poc important, poca cosa, i la calor superior a la normal pel setembre continuarà un dia més. Això sí, no amb els valors extrems d'alguns dies d'aquest setembre, però sí amb valors notablement elevats a Ponent, al sud, entre 33, 34, algun 35 a les terres de l'Ebre, si bé en general la majoria de màximes se situaran entre els 26 i 30. Aquests seran els valors més habituals a Catalunya. Fins i tot de cara a demà podríem baixar un parell de graus amb un cel serè i quatre núvols prims.
1: Més qüestions. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, de Guanyem, obre la porta al PSC a pactar l'Ajuntament en el pròxim mandat si veu condicione tots els resultats de les municipals. Són declaracions que ha fet al matí de Catalunya Ràdio quan encara no se sap qui encapçalarà la llista socialista a la ciutat. Girona, Fèlix Martín.
6: Malgrat que el PSC sigui el principal grup de l'oposició, Lluc Salelles ha recordat que ja hi ha temes en què les dues formacions han votat en el mateix sentit. Ara governa amb el suport d'Esquerra Republicana, després que Junts va abandonar el govern. Aquest cap de setmana, la candidata de la CUP a Barcelona, Laura Vega, també ha dit que podria arribar a acords amb el PSC si són per millorar la vida de la gent. Avui, l'alcalde de Girona i candidat a la reelecció s'ha pronunciat en un sentit similar.
7: Crec que hem de veure els resultats, perquè els resultats s'han d'interpretar quan hi són, què t'ha volgut dir la gent. S'ha de veure també nosaltres el pacte que vam fer, que va ser un pacte programàtic, amb 64 punts, entre Esquerra, Guanyem i Junts, que no era com està acostumat aquest país a fer pactes per dalt, sinó concrecions concretes per la ciutat. I, per tant, hem de veure els resultats i hem de veure què proposa cadascú i a partir d'aquí valorar a quins acords es pot arribar.
6: Tot i això, refusa propostes, com la que ha fet l'alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, de crear una xarxa pública de supermercats a preus assequibles per a famílies amb pocs recursos, perquè diu potencia les polítiques de caritat i beneficència.
1: A Sa3 de Cable de Coure, la xarxa ferroviària no responen a un perfil de grups criminals, sinó que més aviat es tracta de persones que roben el material de forma individual i el venen en punts autoritzats per l'elevat preu que té. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Joan Salamanya, que és cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra.
8: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual amb pocs mitjans i amb poca infraestructura doncs poden anar a un lloc en què hi ha cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
1: De gener a agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos, i s'han fet 229 denúncies per robatori de cable, segons el Ministeri de Transports, una xifra que ja supera les 184 que es van registrar durant tot l'any passat. Per combatre aquest delicte, que afecta greument la mobilitat, els

0: Els Mossos treballen en un pla integral. A banda de perseguir els autors, el pla identifica els punts de les vies on el cable està més exposat i també actua per dificultar-ne la venda. Una investigació internacional feta amb l'Europol va detectar que part de la sortida del coure robat eren els mercats asiàtics. Ha quedat vist per sentència al judici el tenor de Calella, Albert de Prius, per abús sexual continuat a una menor. En el torn final de paraula, ell ha assegurat que és innocent. Les acusacions demanen 10 anys de presó i la defensa l'absolució. Audiència de Barcelona, Marta Bellés.
1: La Fiscalia i l'acusació particular consideren que durant el judici ha quedat acreditat que el tenor hauria abusat sexualment de la denunciant quan la noia tenia 14 anys, entre 2010 i 2014, i el tenor en tenia 40. El fiscal sosté que Albert de Prius va aprofitar l'ascendència personal, acadèmica i professional per cometre els suposats abusos a l'escola de música que ell tenia i al seu vehicle. Afegeix que els testimonis, entre els quals hi ha el d'altres presumptes víctimes del tenor, avalen el relat de la denunciant, que la fiscalia considera coherent, ric en detalls i mantingut en el temps. Malgrat la defensa i el mateix investigat, reconeixen que el tenor i la noia haurien tingut relacions, remarquen, però, que va ser quan ella tenia ja 18 anys. Tot i això, el fiscal conclou que els abusos haurien començat quan la jove era menor d'edat. L'acusació particular ha explicat que les seqüeles que té la noia arran dels fets marcaran per sempre la seva vida. Les relacions emocionals, sexuals, insomnis, somatitzacions... Les acusacions demanen 10 anys de presó i 10 de llibertat vigilada, a més d'una indemnització per la víctima. La defensa demana l'absolució d'Albert de Prius. Al final del judici, l'investigat ha fet ús del dret a prendre la paraula per assegurar que és innocent, que ha estat víctima d'una campanya de difamació a Calella i que és tot mentida. El judici d'avui és el primer que afronta el tenor per aquests suposats abusos. Fins ara hi ha hagut 5 denúncies i al desembre hi ha un segon judici.
0: El Ministeri per la Transició Ecològica té a punt el contracte biennal de manteniment i conservació de la finca de la Bombita al cor del Delta de l'Ebre. Uns treballs del tot insuficients per la societat deltaica, que demana una gestió més propera. Tortosa, Jordi Barranca.
2: El 2009, la finca d'unes 500 hectàrees va passar mans al govern espanyol. Des d'aleshores, el municipi de Deltebre, el Baix Ebre, en reclama la gestió. Lluís Soler, alcalde.
3: No s'ha fet pràcticament res. Durant aquests 17 anys, l'Ajuntament del Deltebre hem reclamat que hi hagués una gestió ambiental, que hi hagués una gestió de preservació dels usos pesquers i cinegètics i que hi hagués una gestió també de turisme, enfocada al turisme sostenible, a la pròpia finca. I això no ha sigut possible.
2: L'espai forma part del projecte de l'executiu de Madrid perquè passi a formar part del domini públic marítim o terrestre.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Repassem ara les estrenes a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. Destaca l'estrena a TV3 de la sèrie Gènesi sobre la trajectòria de Ferran Adrià i a Netflix una bomber amb Russell Crowe, un thriller basat en fets reals. Òscar Callau.
5: Hem tocat sostre, Albert. És que el Buñi s'ha convertit en una bèstia.
6: Avui s'estrena a TV3 Gènesi, una sèrie que narra al llarg de 6 capítols la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Buñi de Roses, des de l'arribada d'un jove Ferran Adrià a Cala Montjoi als anys 80 fins a convertir aquell restaurant de platja en el millor i més creatiu de tot el planeta. L'actor Miquel Fernández interpreta el personatge de Ferran Adrià.
7: 23 people have been injured.
6: També a Netflix arriba divendres i una bomber amb Russell Crowe. Es tracta d'un thriller basat en fets reals. Un estudiant de Harvard es converteix en una bomber després de sotmetre's a un seguit d'experiments psicològics. Anys després, la investigació d'un agent de l'FBI revela com el seu passat va determinar la campanya mortal que va acabar amb la vida de 3 persones i en va ferir 23 més.
8: Dentro de usted hay un Sherlock deseando jugar.
9: Muy bien, vamos a jugar.
6: El 25 de setembre s'estrena a Netflix El problema final, amb José Coronado, Maribel Verdú i Martiño Rivas. Basada en un llibre de Pérez Reverte, és una minissèrie de 5 episodis que ens atansa un crim que es produeix en un hotel d'un petit illot a prop de Mallorca, on un actor jubilat començarà a investigar l'assassinat. A Movistar arriba avui el documental de Santi Nolla sobre Carles Reixac, l'exjugador i exentrenador del Barça. Sota el títol de Reixac, Correres de Cobardes, el film explora el seu llegat i la seva relació amb jugadors com Johan Cruyff o Messi.
10: És molt difícil entendre com los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
6: HBO Max arriba divendres El buen espíritu, Detrás de la puerta de l'Opus Dei, un documental de la periodista Mònica Terribas. Els tres episodis recullen les vivències de 14 homes, antics numeraris

0: o sacerdots de l'Opus Dei en 11 països d'Europa i l'Amèrica Llatina i els Estats Units. A Disney també divendres s'estrena American Horror Story 13, una nova temporada d'aquesta sèrie de terror amb Jessica Lange i Kathy Bates.
1: Are you really Matthew McConaughey?
2: I am. Would you sleep with my girlfriend?
1: No.
0: Dimecres podreu veure Apple TV Brothers, una sèrie en què Matthew McConaughey i Woody Harrelson interpreten una versió fictícia d'ells mateixos. La seva relació canvia quan descobreixen que podrien ser germans biològics. Els protagonistes de True Detective també són els productors executius d'aquesta comèdia sobre l'amistat, la família i la fama.
3: I'm under a lot of pressure. The people that I work for.
0: I avui arrenca la segona temporada Sky Showtime de la sèrie criminal Tierra de Mafiosos, ambientada al Londres actual, on dues famílies criminals es disputen el control de les drogues i les armes. Dirigeix alguns dels capítols Guy Ritchie i té un repartiment de luxe Tom Hardy, Helen Mirren o Pierce Brosnan, entre d'altres.
4: Esport.
5: Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. La Lliga Masculina de Futbol s'atura per la convocatòria de seleccions amb un Barça impulsat al liderat en solitari amb 5 punts sobre el segon, ara l'Atlètic de Madrid, i 6 sobre el Madrid, que ha baixat al quart lloc. L'equip blanc va caure ahir al camp de l'Atlètic per 2-1 i José Mourinho, el tècnic blanc, va carregar durament contra els àrbitres. El col·legiat principal, Miguel Ángel Ortiz Arias, que els va deixar amb 10 durant 40 minuts, i contra el del VAR, Daniel Jesús Trujillo Suárez, que no va veure targeta vermella a dos jugadors de l'Atlètic en dues accions controvertides.
6: Este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid y sin ir más lejos. La temporada pasada, Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona, y si el pobre árbitro sin experiencia, sin dimensión para venir a un derbi, a este señor no hay presión, porque ahí en Las Rosas no hay presión.
4: Y així ho veu Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid.
7: La verdad que hoy vivimos un partido emocionante, muy bueno, el equipo hizo un trabajo colectivo increíble. Defendió muy bien, vuelvo a repetir, defendió muy bien contra un equipo que tiene muy buenos jugadores.
4: A la classificació de primera, l'Espanyol és 15è amb 7 punts i un punt encara de primera divisió. El jugador del Barça ha cedit al Deportivo Marc Casado. L'han operat avui d'una fractura a la clavícula dreta. A segona, el Sabadell guanya per 3-1 l'Oviedo i se situa en posicions de promoció a primera divisió. Ferran Costa, tècnic dels Arlequinats.
8: Ens va bé sentir que representem les lletres del nostre himne. El cantem sempre al vestidor abans de cada partit, a l'autocar, quan anem fora de casa, és la cançó amb la que arribem als estadis i és el que busquem. O sigui, fer justícia a aquestes paraules, a aquestes lletres, i sento que la nostra afició ho veu reflectit amb l'equip.
4: El Sabadell, però, perd el davanter centre titular Nico Giocaccini per una greu lesió de genoll. Els vallesans són cinquens a la classificació amb 11 punts, a 5 del líder, el Castelló. El Girona, per la seva banda, és vuitè amb 10 punts. I aquest matí s'han sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina de Futbol amb la presència del Terrassa. Els egarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic que jugarà al País Basc el 30 de setembre. En bàsquet, el Joventut celebra aquesta tarda el títol de la Supercopa que va guanyar ahir el Barça per 101-87. Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol. L'Ajuntament de Badalona rebrà els jugadors al Saló de Plens del Consistori i després sortiran al balcó de l'Ajuntament per celebrar-ho amb els aficionats. La recepció a la penya està prevista per a les 7 de la tarda. Sentim el jugador verdinegre, Àlex Reyes, en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
9: El inicio no puede ser mejor. Bueno, después de una pretemporada con algún altibajo, empezar la temporada siendo campeones de Supercopa, pues es maravilloso. Bueno, yo, como dices, acabo de llegar aquí y que la primera alegría sea esta, pues es inmejorable.
4: El també jugador de la penya, Nicola Provitola, va ser escollit millor jugador de la final amb 31 punts. I en motor, Berta Avellán guanya el segon títol mundial de trial. La pilot de Terrassa es va imposar ahir a la segona prova que es va disputar a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. Al mateix circuit, Arnau Ferrer, pilot de Vilanova de Segrià, es va proclamar campió del món de trial 2. Arribava com a líder a l'última prova i va mantenir el lideratge, però amb només 5 punts de marge respecte a britànic George Hemingway.
10: Ahir, tot i començar bé, fins a la zona 6, les zones eren tipus indoor,

0: i és el que se'm dona a mi jo. I a la que vaig entrar al riu vaig fer un parell d'errors, que allí em va entrar una mica els nervis i vaig començar a fallar més del compte, veia que ell anava bé i em costava molt pilotar.
1: Daniela Guillén, amb 20 anys, és la nova campiona del món de motocross, mentre que Guillem Ferrés també s'ha proclamat campió en MX2, la segona categoria del motocross. I Catalunya es proclama campiona de la Golden Cat d'hoquei patins, tant en categoria masculina com en femenina, amb victòries davant Portugal. Pel que fa a la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase a l'Olympiacos, el Hannover i el Herceg Novi. L'Atlètic Barceloneta, el campió actual, jugarà contra el Mlados, el Jadran Split i el Novi Breogarat. S'ha sortejat aquest matí. I direm també que la Lliga Sobal d'handbol a Barça va guanyar i el Puente Genil per 27-39. Dos quarts d'una del migdia, principals informacions a aquesta hora. Ho hem sabut fa pocs minuts. El jutge Juan Carlos Peinado envia a judici Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, pel delicte de tràfic d'influències i malversació de diners públics. El judici serà amb jurat popular. El magistrat, que es jubile dilluns que ve, també envia a judici la seva secretària, Maria Cristina Álvarez, en aquest cas per malversació. L'expresident valencià Carlos Mazón no farà cap declaració davant la comissió del Congrés que investigui la gestió de la Dana. Mazón, que hi torna per segona vegada, justifica que és procedent no parlar fins que acabi la instrucció judicial. I Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i els acusa de voler controlar el mercat. Avui vol cap a Nova York per participar a la cimera de l'ONU. A partir d'ara també us explicarem que 6 institucions de referència sanitària i d'investigació s'uneixen per crear el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, l'aliança que inclou centres com l'Institut Català d'Oncologia o els hospitals Germans Trias i Pujol i Josep Trueta, entre d'altres, donarà cobertura a prop de 2 milions de persones. I Brad Pitt ja arriba i ha arribat a Sant Sebastià on dimecres presenta la seva última pel·lícula En el corazón de la bèstia. La pel·lícula dels Javis, La bola negra, continua arrasant. En esports, Montse, que destaquem a aquesta hora?
2: La Lliga masculina de futbol s'atura per la convocatòria de seleccions amb un Barça líder en solitari amb 5 punts sobre l'Atlètic de Madrid i 6 sobre Madrid, que és quart. Els blancs van perdre ahir al camp de l'Atlètic 2-1 i Mourinho carrega contra els àrbitres. I el Joventut celebra aquesta tarda a les 7 el títol de la Supercopa a la plaça de l'Ajuntament. Ahir van superar Barça 101-87.
1: Tarda de sol sense excepció, tot i algun núvol prim, la calor portarà les màximes als 33 o 34 graus a l'Ebre, per sobre dels 30 a Ponent i entre els 26 i 30 graus a gran part del país. Doncs bé, us recordem que el jutge Juan Carlos Peinado envia definitivament a judici Begoña Gómez, el jutge que es jubile la setmana que ve, tanca la instrucció i ara serà un jurat popular qui decideixi el futur de la parella del president espanyol. De seguida que puguem, connectarem amb Madrid perquè ens ho expliqui la Paula Bruixats. I l'expresident valencià Carlos Mazón es nega a contestar les preguntes dels diputats a la comissió del Congrés que investigui la gestió de la Dana. Els grups aprofiten el torn d'intervenció per criticar l'actitud de l'expresident Madrid, Àngels Lafuente.
3: Hola, bon dia. Carlos Mazón ha deixat molt clar des del primer minut de la seva compareixença que no declararà, que no contestarà a les preguntes dels grups parlamentaris. Cap declaració pública, ha dit l'expresident valencià, fins que acabi la instrucció judicial de la tragèdia de la Dana, perquè ha argumentat és el que ha de fer i ha recordat que la decisió del Tribunal Superior de Justícia l'ha eximit de responsabilitats penals.
4: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
3: Mazón fins i tot ha afirmat que la resolució del tribunal és una sentència ferma, obviant que es tracta d'una resolució. També s'ha referit a l'escrit de la jutge de Catarroja, que investiga la causa penal i que el cita a declarar com a testimoni. Una condició, ha dit, que només es reserva a persones alienes a la causa. La d'avui és la segona compareixença de Mazón a la Comissió d'Investigació del Congrés. L'expresident valencià continua sent aforat perquè manté el seu escó a les Corts Valencianes.
1: Ens quedem a Madrid, ara amb la Paula Brujats. Paula, bon dia.
5: Què tal?

0: negocis. El jutge Juan Carlos Peinado, a 4 dies de jubilar-se definitivament, ha deixat avui el cas enllestit i ara només falta posar data per al judici, que es farà davant de jurat popular, és a dir, 9 persones anònimes jutjaran a Begoña Gómez a l'Audiència Provincial de Madrid. Aquesta decisió de Peinado no ha sorprès a ningú, és la que esperàvem ja per la setmana passada, perquè Peinado va marxar de vacances sense resoldre el cas. Avui ha tornat i acaba de comunicar que Begoña Gómez i també la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, se'n van definitivament a judici en contra del criteri de la Fiscalia i també dels seus advocats. Peinado però ha hagut de rectificar, finalment proposa jutjar-les per 2 delictes i no per 4, com volia. Això el que fa és que redueix les possibles condemnes, però Begoña Gómez igualment s'enfronta a 13 anys de presó. Aquesta és la petició que fa l'acusació popular en aquest cas, que lidera Azteuir, aquesta associació ultracatòlica. Hem parlat molt d'aquest cas, avui és un pas important, és un pas definitiu. El jutge Peinado, que ha dirigit una polèmica instrucció durant més de 2 anys, l'envia definitivament a judici i no és el primer cop que Peinado anuncia una novetat rellevant d'aquest cas, coincidint amb un viatge de Pedro Sánchez a l'estranger. Ho ha fet ara fa molt pocs minuts, a la mateixa hora que Pedro Sánchez vola cap a Nova York per assistir a l'Assemblea de les Nacions Unides.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Paula. Bon dia.
0: Adéu, bon dia.
1: Hem de seguir parlant del govern espanyol perquè treu ferro les crides dels últims dies a les xarxes socials per una nova entrada massiva de migrants des del Marroc a Ceuta per aquest dimecres, coincidint justament amb les eleccions al Marroc. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha assegurat que estan al cas i que no té res contra la població. No obstant això, estan en contacte amb les autoritats marroquines i han activat una campanya a través de xarxes i mitjans de comunicació en què s'avisa que entrar de manera irregular a Ceuta i Melilla no dona dret a accedir a la península, no dona dret a quedar-se a Espanya ni tampoc a moure's lliurement per Europa. El ministre ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
2: No hay una información de que esos mensajes estén calando. Estamos hablando también con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio, y estoy en contacto evidentemente y desde el ministro de Asuntos Exteriores a todos los niveles por las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio, pero que si es necesario se pueda utilizar para impedir cualquier avalancha. El 15 de agosto ese mecanismo funcionó perfectamente.
1: 2:15.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: La recaptació per l'impost de successions i donacions augmenta un 32% per la pujada del preu de l'habitatge el primer semestre de l'any en comparació amb el mateix període de l'any anterior. Segons dades públiques que ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, aquest any la Generalitat ja ha recaptat 700 milions d'euros en aquest impost. La qüestió és que l'habitatge heretat tributarà en funció del valor actual del pis al mercat i no, com passava abans, d'acord amb el valor cadastral. Segons dades de l'Agència Tributària de Catalunya, 2 de cada 3 persones que han de liquidar l'impost de successions a Catalunya gairebé no paguen res perquè qui herete és la parella. Per aquests casos, la bonificació és del 99%. La patacada grossa se l'emporten als fills que des del 2020 paguen un impost progressiu amb una bonificació que va del 60% a zero. Carme Jové, professora de dret tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona.
4: Altres comunitats tenen aquesta bonificació al 99% també per fills. Nosaltres no la tenim per fills. Nosaltres la vam modificar, Catalunya la va modificar a l'1 de maig del 2020. Ja no comença amb un 99, sinó comença amb un 60%. Va baixant fins al 0. Per tant, els fills que rebin determinada quantitat, la bonificació tindrà poc efecte.
1: Que l'impost sigui progressiu, això que deia Jové, que baixa del 60 al 0, vol dir que com més diners o béns s'hereten, més es paga Hisenda. Ara mateix la mitjana de les herències rebudes a Catalunya se situa en els 150.000 euros per persona. La meitat de les liquidacions que han sortit a pagar reflecteixen imports més alts de 10.000 euros. Pel que fa a l'impost de donacions, les xifres canvien substancialment. Els imports més habituals es mouen entre els 1.000 i 5.000 euros. La gran majoria de liquidacions surten a pagar perquè a Catalunya no hi ha bonificacions per donacions. Barcelona acull a partir de demà la cimera al Summit en ple debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial. La capital catalana es convertirà en l'epicentre europeu d'aquesta tecnologia, on es reuniran més de 200 ponents de les principals companyies del sector com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillaume Rostand, ha explicat a 3Cat Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la trobada.
5: Tenemos 3 o 4 paneles que van a hablar hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta.

0: herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controlara ella.
1: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents de mala generalitat i presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030. La cimera sobre intel·ligència artificial s'acabarà dimecres a la capital catalana. I el Partit Popular de Catalunya anuncia que no participarà de l'acord de país que vol promoure el president de la Generalitat, Salvador Illa, per impulsar l'educació. El secretari general del PP, Juan Fernández, creu que aquest pacte no servirà de res i ha tornat a demanar al president que cessi la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Si el senyor Illa vol fer un pacte per l'educació a Catalunya, per millorar l'educació a Catalunya, el primer que ha de fer és resoldre els problemes que estan vivint els docents. I això passa per cessar a la consellera que ha estat incapaç de poder resoldre el problema. I després el que ha de fer també és complir les sentències lingüístiques.
1: Vox tampoc participarà d'aquest acord de país. 3Cat Info. Existeix evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si actuem sobre alguns factors de risc. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia i des de la Fundació Pasqual Maragall demanen a les administracions ajudes perquè les persones que reben un diagnòstic puguin seguir actives tant temps com sigui possible. Actualment, l'Alzheimer afecta una persona de cada 10 més grans de 65 anys, 150.000 afectats a Catalunya. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
3: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
1: I per això, des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer segueixin actives. I també cal ajut pels cuidadors, en qui recau el 80% de les cures, que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient. 6 institucions de referència sanitària i d'investigació s'uneixen per crear el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya. L'aliança donarà cobertura a prop de 2 milions de persones de les regions sanitàries Metropolitana Nord i Girona. L'integraran l'Institut Català d'Oncologia, els hospitals Germans Trias i Pujol i Josep Trueta, a més de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreres i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. El nou consorci integrarà assistència, recerca, docència i innovació per avançar cap a una atenció oncològica més coordinada, equitativa i personalitzada. També reforçarà la coordinació amb els hospitals del territori, entre els quals Santa Caterina, Palamós, Figueres, Sant Jaume de Calella, Olot i Comarcal de la Garrotxa, Blanes, Mataró, l'Hospital Municipal de Badalona i l'Hospital de l'Esperit Sant, amb l'objectiu d'apropar els serveis oncològics d'alta complexitat a tota la població, visqui on visqui.
4: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
5: I a partir de les 3,
6: l'espai de reflexió a la tertúlia.
7: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
8: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
7: El més perillós és que escapi el nostre control.
9: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
4: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
1: Indignació dels usuaris de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Des d'avui es perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres amb menys capacitat en 4 de les freqüències amb més demanda. Això perquè Renfe ha de revisar si els combois tenen fissures. Des de la plataforma de viatgers reclamen solucions urgents. Lleida, Estela Busoms.
10: El primer servei afectat és el de les 7 i 5 del matí. Segons el portaveu de la plataforma d'usuaris a Banc Catalunya, Kevin Bruquer, el d'avui ha sortit ple i amb retard i fins i tot amb algun cas amb el mateix seient assignat a 2 persones. Es queixa d'opacitat de Renfe i assegura que la retallada de places deixa sense opcions molts treballadors i estudiants que depenen d'aquesta línia per als seus desplaçaments quotidians.
11: Hi ha molta gent que viatja a diari amb el tren Lleida-Tarragona-Barcelona amb l'Avant que no tenim plaça. Llavors, el que està fent això és abocar-nos directament al transport privat o inclús a l'ús d'aplicacions com BlaBlaCar.
10: En concret, els trens Avlo substituïts tenen 581 places i els substituts, tot i que són de doble composició, en sumen 476. Per tant, es perden més de 100 places per trajecte i aquests en feien 4 diaris. A les 7 i 5 del matí i a les 7 i 23 de la tarda, de Lleida cap a Barcelona, i a les 6 i 5 de la tarda i a 8:45 del vespre en sentit contrari. Renfe assegura que la mesura és temporal, però no concret quan s'allargarà. També respon que fins ara solien quedar places lliures als trens que ara s'han de revisar i confien que la demanda quedi igualment coberta. D'altra banda, els usuaris denuncien també que continuen sense solució les vibracions dels trens avant en diversos trams de la línia i que això genera sensació d'inseguretat.
1: 3:15 del migdia. Cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
12: Bon dia, Carme. Un accident a la C31 talla un carril a Badalona en sentit Barcelona i es forma un tram de cua. A l'AP7 també hi ha lentitud a Mollet per un accident de fa una estona. I destaquem també la ronda del litoral amb aturades a l'altura de Poblenou en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, segons Adif, una incidència a la R2 Sud fa que se circuli per via única entre Castelldefels i Garraf. Hi ha dos trens per hora i sentit entre l'estació de França i Sant Vicenç i els trens paren a totes les estacions. Això és tot. Actualitzem la informació al Catalunya al dia a la 1.
4: El temps.
1: La crònica és del Francesc Mauri.
13: Previsió d'una tarda plàcida amb una temperatura a gran part del país entre els 26 i 30 graus, tot i que a Ponent i a l'Ebre pot arribar als 33-34 graus. Demà podríem perdre els termòmetres un parell de graus respecte avui. La propera nit i matinada continuaran fresques a l'interior i Pirineu, molt suaus un dia més a la línia costanera, no pas extremadament elevades, tot i que cal recordar que tots els valors que tenim són superiors als que tocarien en un setembre normal. I tot això amb una tarda de dilluns i també amb una previsió de dimarts 100% assolellats, amb alguns núvols prims de poca significació.
1: Doncs, pel que fa al trànsit, entre el mes de juny i juliol, i només a l'AP7 i a l'A2, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 casos en què els conductors feien servir el mòbil mentre conduïen. El resultat es va aconseguir gràcies a una prova pilot feta amb càmeres que incorporen intel·ligència artificial per reconèixer els dispositius. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària 2027-2030 per reduir la sinistralitat, coincidint amb aquestes dades que s'han fet públiques avui. Avui, Trànsit coordina fins diumenge amb els Mossos d'Esquadra i les policies locals una campanya per combatre les distraccions durant la circulació. En la mateixa campanya de controls de distraccions de l'any passat, es van imposar 1.500 multes per conduir fent servir el telèfon mòbil. S'ha desarticulat una xarxa que facilitava embarcacions per transportar grans quantitats de droga per mar després de la intervenció d'un veler amb més de 2.000 quilos de cocaïna a l'Atlàntic. Hi ha 5 detinguts, entre els quals el presumpte líder de la xarxa que residia a Girona. La investigació va començar al febrer quan els agents van identificar un veler de 14 metres d'eslora sospitós d'haver participat en operacions il·lícites dies abans a la frontera entre l'estat francès i Catalunya. L'embarcació estava sota vigilància mentre estava amarrada al port de Roses. Al juliol, l'embarcació va sortir del port sense activar el sistema de localització obligatori. Al cap de 2 mesos, vigilància duanera va localitzar i abordar el veler davant les costes gallegues. Avui hi havia 70 fardells amb prop de 2.100 quilos de cocaïna. Els 4 tripulants van ser detinguts i la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Una quarta part dels allotjaments d'ús turístic de la ciutat de Girona no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries i més de la meitat en fan un ús molt i molt baix. L'Ajuntament estudia sancionar els propietaris i això ha indignat l'associació que aplega aquests habitatges, Girona Fèlix Martín.
14: Dels 375 pisos turístics registrats a la ciutat de Girona, un centenar no han fet servir aquest sistema ni una sola vegada aquest any. El porta-porta, els contenidors intel·ligents o bé les àrees temporals de recollida. I per això l'Ajuntament fa un requeriment als propietaris perquè en donin explicacions i estudia també sancions. Ho ha concretat Caral Vila, que és la regidora d'Atenció Ciutadana.
15: Ens hem trobat UTS, pisos turístics, que no fan ús del sistema. Quan diem que estudiem les sancions, és que se'ls ha de fer requeriment que ens expliquin del per què no fan ús. És a dir, que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada del barri vell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar, i és això el que estem fent.
14: Des de l'Associació Turística d'Apartaments recorden que hi ha pisos turístics que...

0: que no sempre estan llogats, o que sovint les mateixes empreses privades que fan la neteja també recullen les escombraries, justifica Esther Soler.
1: El client, com que molts cops no està a l'apartament quan ha de baixar les escombraries, és el propi gestor qui agafa les escombraries i les porta i utilitza aquesta targeta. I és veritat que si un propi gestor té 10 apartaments, doncs molts cops utilitza una mateixa targeta, no està obrint amb les 10 targetes diferents.
0: Les multes més lleus per no fer servir el sistema d'escombraries a Girona van dels 125 als 600 euros.
2: Hi ha malestar entre els usuaris de la C28 al port de la Bonaigua pels talls de circulació de les obres, que en alguns casos superen hora i mitja. Fa un mes Carreteres va anunciar talls de 45 minuts, però els conductors denuncien que els temps reals són molt superiors i que no hi ha informació clara sobre quan es talla la carretera ni sobre quan es torna a obrir. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
3: La situació afecta especialment els veïns que es desplacen habitualment entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, sobretot treballadors que fan aquest trajecte cada dia. Els alcaldes d'Alta Àneu i Esterri d'Àneu, Josep Miquel Rossell i Pere Ticó, reclamen a Carreteres més planificació i informació, perquè asseguren que els horaris anunciats no es compleixen i això fa impossible preveure l'hora d'arribada.
4: L'obra ja ha començat, després se va informar pues això de talls de 3/4 d'hora cada dia i això que ara com a territori ens està molestant més, perquè no realment no ha sigut així.
5: Aquesta falta de comunicació, d'organització i de planificació a nivell de la durada d'aquestes obres i sobretot dels passos pels nostres veïns i veïnes, que al final és una comunicació entre comarques que afecta tema econòmic, tema sanitari i tema turístic.
3: També es queixen els conductors que es troben als talls sense saber quan duraran. Alguns expliquen que han arribat a esperar més d'una hora i que no saben si els compensa continuar o donar la volta.
6: Nosaltres volíem anar a Salardú i després a Viella i ens ha dit que havia un tram que estava aturat per obres i que el temps tant podia ser com de 3/4 com d'una hora, que inclús alguns havien dit que havien estat molt més, o sigui que no hi ha un horari definit del temps que hem d'estar aturats aquí.
7: No nos habían notificado de nada, entonces llevamos aquí media hora parados y afortunadamente no tenemos prisa, pero habrá gente que tenga alguna urgencia y le van a causar un problema grave.
8: S'està fent més llarg, però bueno, suposo que és el que hi ha i ens haurien d'haver informat més.
3: El port de la Bonaigua és l'única connexió directa entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. L'alternativa és passar pel port de Perves i el túnel de Viella, amb un recorregut molt més llarg.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, continua arrasant. Al Festival de Toronto s'ha endut el Premi del Públic, és el més important del certamen. I a Sant Sebastià s'ha rebut amb una eufòria desbordant. Ens ho explica l'enviat especial de 3CAT Info a Sant Sebastià, el Marc Garriga.
10: La Bola Negra.
11: Choice Award presented by Rogers goes to La Bola Negra by directors Peter Calvo and Javier Androssi.
12: Un premi més per a La Bola Negra i aquest és molt rellevant perquè històricament catapulta cap als Oscars. Ja ho deia ahir Penélope Cruz a Catalunya Ràdio.
13: Van a passar moltes coses con La Bola Negra, moltes. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea. I intento, además, ilusionarme lo justo.
12: A Sant Sebastià han hagut de doblar la longitud de la catifa vermella per acollir tots els fans que volien saludar les estrelles del film i l'ovació al final de la projecció de la premiera espanyola ha estat de traca. Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció.
14: La sobreexposició és algo que no siempre es fácil, claramente. De hecho, el otro día yo le decía a Javi, mira, con toda esta promoción, yo me voy a desaparecer. No me vais a ver ninguno, no sé lo que voy a hacer.
15: Es verdad que es un halago que la película interese tanto, o sea, que es una oportunidad gigante, pero también es verdad que tanta exposición, pues no puedes evitar lo que tú has dicho antes, pues que haya gente que sin ver la película vote o que haga una crítica mala pues por ir a la contra, pues no puedes evitar que cuando se va para arriba luego se va para abajo.
12: Divendres, La Bola Negra arriba a las salas de cinema catalanas.
16: No dicen nada. Se me ha olvidado toda la palabra.
9: Esports.
2: Montse,

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia. La primera divisió masculina del futbol s'atura gairebé 3 setmanes per la convocatòria de seleccions amb un Barça impulsat al liderat en solitari amb 5 punts sobre el segon, ara l'Atlètic de Madrid, i 6 sobre Madrid, que ha baixat fins al quart lloc. L'equip blanc va caure ahir al camp de l'Atlètic per 2-1 i José Mourinho, el tècnic del Madrid, va carregar durament contra els àrbitres. Contra el col·legiat principal, Miguel Ángel Ortiz, Àries, que, segons diu, els va deixar amb 10 durant 40 minuts. I contra el del VAR, Daniel Jesús Trujillo Suárez, que no va veure, al parer de Mourinho, targeta vermella a 2 jugadors de l'Atlètic en 2 accions controvertides.
2: Si nos dejan en paz y tranquilos y nos dejan competir en igualdad de circunstancias con todos, falta mucho, falta mucho. No quiero ir lejos y decir que isso estava preparado. Não quero pensar nisso. Quero pensar que sejam simplesmente equivocados.
1: Y así lo ve Simeone, el técnico del Atlético de Madrid.
3: La verdad que hoy vivimos un partido emocionante, muy bueno. El equipo hizo un trabajo colectivo increíble. Defendió muy bien. Vuelvo a repetir, defendió muy bien contra un equipo que tiene muy buenos jugadores.
1: A la classificació de primera, l'Espanyol és 15è amb 7 punts. I un punt encara de primera. El jugador del Barça, cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat avui d'una fractura a la clavícula dreta. A la segona divisió, el Sabadell guanya per 3-1 a l'Oviedo i se situa en posicions de promoció a primera divisió. Ferran Costa, tècnic dels arlequinats.
4: Penso que l'equip ha estat millor que el rival, que hem fet un molt bon partit en diferents fases, però entenent el que demanava el partit en cada moment.
1: El Sabadell, però, perd el davanter centre titular Nico Giocaccini per una greu lesió de genoll. Un Sabadell que és 5è a la classificació de segona, amb 11 punts, a 5 del líder, el Castelló, el Girona és 8è, amb 10 punts. I aquest matí s'han sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina de Futbol amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic, que jugarà al País Basc el 30 de setembre. En bàsquet, el Joventut celebra aquesta tarda el títol de la Supercopa, que va guanyar ahir el Barça per 101-87. Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol. L'Ajuntament de Badalona rebrà els jugadors al Saló de Plens del Consistori i després la plantilla sortirà al balcó per celebrar-ho amb els aficionats. La recepció a la penya està prevista per a les 7 de la tarda. El jugador del Joventut, Nicola Provítola, va ser escollit millor de la final, amb 31 punts.
5: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: I ara us expliquem que hi ha hagut un èxit català en trial i en motocross aquest cap de setmana. Berta Bellán ha guanyat el seu segon títol mundial de trial. La pilot de Terrassa es va imposar ahir a la segona prova que es va disputar a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. Sentim a Bellán al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda, o sigui que... Fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
1: Al mateix circuit, Arnau Ferrer, pilot de Vilanova de Segrià, es va proclamar campió del món de trial 2. Arribava com a líder a l'última prova i va mantenir el lideratge, però només 5 punts de marge respecte al britànic George Hemingway. Daniela Guillén, amb 20 anys, és la nova campiona del món de motocross, mentre que Guillem Ferrés també s'ha proclamat campió en MX2, la segona categoria del motocross. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez perd el lideratge amb el 5è lloc a Àustria, un Mundial que ara domina Jorge Martín. Acosta es va imposar i a Martín, segon, i Bezzecchi, tercer. Àlex Márquez va caure i Pol Espargaró i Àlex Rins van quedar fora dels punts.
6: 3CAT Info.
1: A la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà a la primera fase a l'Olympiacos, el Hannover i el Herceg Novi. L'Atlètic Barceloneta, el campió actual, jugarà contra Mladost, el Jadran Split i el Novi Beograd. És un sorteig de la Champions masculina de waterpolo que s'ha fet aquest matí i el Mataró ha revalidat el títol de la Copa Catalunya femenina de waterpolo. Les maresmenques es van imposar ahir a la final al Sabadell per 11-9. Catalunya es proclama campiona de la Golden Cat d'hoquei patins, tant en categoria masculina com en

0: femenina amb victòries davant Portugal, i en ciclisme, Evenepoel, nou campió del món en contrarrellotge en categoria femenina, paper discret de les catalanes Paula Blasi, 18a, i Mireia Benito, 20a. Avui es disputa la prova de la contrarrellotge del Mundial Sub-23 amb la presència de Mathys van Kerckhove, ciclista de Montbrió del Camp, que competeix amb la selecció belga.
1: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
2: El preu dels pisos, que torna a ser de rècord, comporta també que s'enfili el que recapta amb l'impost de successions i donacions. Més d'un 30% ha pujat. Però que l'habitatge torni a estar pels núvols no és l'únic factor que explica aquest increment, sinó que també hi té molt a veure el canvi que hi va haver el 2023 per calcular l'impost a pagar sobre un habitatge. Abans es feia en funció del valor cadastral del pis o de la casa a heretar. Ara, des de fa 3 anys, es fa en base al preu de mercat. I aquí, aquest repunt de la quantitat recaptada per la Generalitat en successions i donacions, que és d'un total de 700 milions d'euros en el que portem d'any. I això que 2 de cada 3 persones hereten a Catalunya gairebé no paguen res, perquè la transmissió del patrimoni entre cònjuges, la bonificació en aquest cas és del 99%. Però no passa el mateix quan qui hereta són els fills. Des del 2020 paguen un impost progressiu a partir d'una bonificació del 60% i no del 90% com entre cònjuges. Les propietats immobiliàries han anat pujant de valor al mercat en els últims anys, i tots els actius en borsa també. Això, per tant, explica aquesta escalada en la recaptació de l'impost de successions i donacions, un increment que ve de les butxaques d'aquells, els fills, que en molts casos només poden aspirar a tenir un habitatge propi a costa de perdre els pares, i a sobre han de pagar els impostos fixats per un mercat desbocat i descarnat que els ha condemnat a no poder-se pagar fins a quedar orfes un pis de propietat.
1: Catalunya al dia.
2: Sentirem també avui, que és dilluns, la indignació dels usuaris dels trens d'alta velocitat entre Lleida i Tarragona. Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia, Estel.
2: Perquè des d'avui tenen 400 places menys cada dia i per cada trajecte, perquè s'han retirat els combois de l'ABLO.
3: És una mesura temporal, perquè volen revisar que els trens no tinguin cap esquerda. La plataforma d'usuaris reclama solucions immediates perquè aquesta pèrdua de places, que a més val la meitat que els bitllets per a l'AVE, complica molt el dia a dia d'estudiants i treballadors.
4: I això implica que molta gent no té com anar a treballar. Ens complica molt la nostra vida diària. El que està fent això és abocar-nos directament al transport privat o inclús a l'ús d'aplicacions com la BlaBlaCar.
2: Des de Girona tornarem a parlar un dia més del problema amb la recollida de la brossa. Una quarta part dels allotjaments d'ús turístic d'aquesta ciutat no han fet servir cap dels sistemes per recollir els residus, ja siguin contenidors intel·ligents o el porta-a-porta, per exemple. I la meitat d'aquests allotjaments turístics els han fet servir molt poc.
3: I per això l'Ajuntament ja estudia com multar-los.
5: Que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada del barri vell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar, i és això el que estem fet.
2: Des de l'Associació Turística d'Apartaments matisen aquestes dades perquè diuen que acaba sent el gestor d'aquests apartaments qui s'encarrega de llançar la brossa i, per tant, ho fa amb la seva pròpia targeta. Serem també a Estamariu, això és a l'Alt Urgell, allà hi estan baramant.
6: Aquest vi d'alçada, tant el Sauvignon Blanc com el Pinot Noir, són vins joves, vol dir que és un vi molt fresc i molt agradable de veure i molt aromàtic.
3: I entre ceps hi tenim el nostre corresponsal, en Joaquim Albalate, acompanyat del responsable de la Fundació i del viticultor que les impulsa.
2: Que ens explicaran, com ara sentíem, quines són les característiques de les vinyes a tanta altitud, amb més de 1.300 metres, les més altes de la península Ibèrica. I avui també serem al Palau Robert de Barcelona. Aquesta tarda s'hi inaugura l'exposició sobre els 50 anys del Teatre Lliure.
3: Una mostra que se centra en l'espai i en la figura de que s'encarrega de treballar-lo pel teatre, el de la responsable de l'escenografia. 5 professionals de generació diferents exposen la seva particular manera de jugar amb l'espai.
7: Una escenografia segurament és exactament el lloc on es convoca el fet teatral.
8: Què queda tot això? Memòria.
9: Jo crec que queda més del que molta gent s'imagina.
2: Ens fixem també en les carreteres. Ha estat un matí de dilluns molt complicat, especialment a la P7. Ho tenim tot normalitzat a aquesta hora. Mireia Sala, equip viari, bon dia.
10: Bon dia, Estel. Doncs sí, aquest matí a primera hora ha arribat a haver-hi 20 quilòmetres de cua a la P7 per un accident a Sant Cugat. La situació s'ha normalitzat i ara mateix només hi ha un tram de lentitud a Mollet per un altre accident. Una topada també complica una mica el trànsit a la C31 a Badalona, en direcció Barcelona. I al Baix Ebre cal circular amb precaució a l'Ampolla, a la P7, en sentit nord, perquè hi ha un camió bolcat al voral. Pel que fa al transport transport públic, una incidència a la R2 Sud fa que se circuli

0: circuli per via única entre Castelldefels i Garraf. Hi ha dos trens per hora i sentit entre l'estació de França i Sant Vicenç i els trens paren a totes les estacions.
1: I pel que fa al temps, Francesc Mauri, més tranquil aquest principi de setmana. Bon dia.
2: Bon dia, sí, absolutament tranquil·litat, després d'un cap de setmana també tranquil, i de moment no es veu moviment els pròxims 3 o 4 dies. Per tant, sol, això sí, algun núvol prim, algun núvol poc important, però vaja, sol, sense més conseqüències, i sobretot aquesta calor superior a l'habitual al setembre, ja no és extrema, ja no és desbocada, les nits són més suportables, tot el que es vulgui, però dies i dies, setmanes i mesos, i portem anys de temperatures, amb alguna petitíssima excepció, sempre clarament per sobre de les històricament normals.
1: I pel que fa als esports, arribaran com sempre quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Què explicareu avui, Montserraia?
3: Doncs el Joventut de Badalona, que celebra un títol 18 anys després. La penya serà aquesta tarda a les 7 a l'Ajuntament per celebrar la Supercopa de bàsquet que van guanyar el Barça ahir. En motor, dues dones són campiones mundials al trial, Berta Avellana al trial GP i Abril Montserrat a trial 2. També al Mundial de Trial 2, el pilot Arnau Ferrer es va proclamar ahir campió. És el primer títol mundial del pilot de Vilanova de Segrià. Més motor a Girona amb la pilot de Lloret de Mar, Daniela Guillén, que és campiona del món de motocross després de guanyar les dues últimes curses de l'última prova a Austràlia. I a Tarragona, primera derrota ahir del Nàstic al camp de l'Alcorcón per 3-0, que el situa 6è a la classificació. Xisco Campos assumeix el mal partit dels seus jugadors.
1: Doncs tot això, el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer, la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario al control central. És la 1:06. Comencem.
4: Catalunya al dia amb Estel Batet.
1: I comencem parlant d'aquesta recaptació per l'impost de successions i donacions que s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu de l'habitatge. Segons dades públiques, aquest any la Generalitat ja ha recaptat 700 milions d'euros a través d'aquest impost. La qüestió és que l'habitatge heretat tributa ara en funció del valor actual del pis al mercat i no, com passava abans, d'acord amb el valor cadastral. Sara Riera, bon dia.
5: Bon dia. Segons dades de l'Agència Tributària de Catalunya, però dues de cada tres persones que han de liquidar aquest impost de successions a Catalunya gairebé no paguen res perquè qui hereta és la parella. Per aquests casos, la bonificació és del 99%. Els fills, en canvi, des del 2020 han de pagar un impost progressiu, que bàsicament vol dir que qui rep més diners o béns paga més a Hisenda. Carme Jové, professora de Dret Tributari de l'Autònoma de Barcelona, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
6: Altres comunitats tenen aquesta bonificació del 99% també per fills. Nosaltres no la tenim. Ja no comença amb un 99, sinó comença amb un 60%. Va baixant fins al 0. Per tant, els fills que rebin determinada quantitat, la bonificació tindrà poc efecte.
5: Ara mateix, però, tenim en compte que la mitjana de les herències rebudes a Catalunya se situen als 150.000 euros per persona i els imports més habituals per aquest impost de successions estan entre els 1.000 i els 5.000 euros.
1: Molt bé, gràcies, Sara. Bon dia.
5: Bon dia.
1: Doncs sobre habitatge, encara 190 milions d'euros anuals durant 3 anys per rehabilitar i ampliar el parc públic d'habitatges, el que ha anunciat el govern, que aprovarà el programa Regenera. S'ha presentat a Esparreguera i anirem tan bon punt en sigui possible connectar-hi. S'invertiran principalment en entorns urbans vulnerables, nuclis antics i municipis rurals, tot plegat per renovar aquest parc d'habitatge de Catalunya. Té 4 milions de llars, de les quals el 60% es van construir abans del 1980 i, per tant, el govern ja va anunciar que posaria la banya expressament aquí per rehabilitar aquest parc més envellit. De seguida hi anirem, però ara són la 1:09.

0: Des d'avui, el servei ferroviari d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona retalla l'oferta perquè Renfe canvia els trens en 4 de les freqüències. Ara hi posa combois de menys capacitat i es perden unes 400 places diàries. Tot això davant la indignació de la plataforma d'usuaris. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: A veure, per què s'ha fet aquest canvi de tren? Per què s'han retallat aquestes places?
1: Doncs perquè Renfe ha retirat totes les unitats d'un determinat model de tren ABLO perquè en algun dels combois hi va trobar esquerdes al xassís i ara vol revisar-los tots. La companyia diu que és una mesura temporal, però no concreta quan durarà. En concret, els trens substituïts tenen 581 places i els actuals, tot i que són de doble composició, en sumen 476. Per tant, es perden més de 100 places per trajecte i en feien 4, 2 per sentit. Els usuaris dels trens avant en aquest corredor s'han queixat reiteradament en els darrers anys de falta d'oferta i, per tant, qualsevol retallada genera encara més malestar i més tenint en compte que són bastant més econòmics que l'alternativa dels AVE. Kevin Brucker és el portaveu de la plataforma que els agrupa.
2: I això implica que molta gent no té com anar a treballar i realment ens complica molt la nostra vida diària. És un concurs, això, ara. És a veure qui pilla plaça abans. I si algú anul·le, quasi que ho has de dir pel grup, tenim un grup que es diu anul·lacions i no dura un minut, eh?
1: Segons Brucke, el primer servei afectat avui, el de les 7 i 5 del matí, ha sortit ple i amb retard. Un retard de 12 minuts, segons reconeix Renfe. Ara bé, la companyia diu que han quedat un parell de places lliures i confia que la demanda es pugui anar cobrint amb aquests trens substituts. Els usuaris reiteren també una altra queixa, la de les vibracions dels trens avant en diversos trams de la línia i la sensació d'inseguretat que això genera.
0: Entesos, doncs, gràcies, Estela Busoms, des de Lleida. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un altre motiu de retards en els trens habitual és, últimament n'hem vist en molts casos, el robatori de coure. De gener a agost s'han detingut 58 persones, per aquest cas, a les vies de tren a Catalunya, segons dades dels Mossos d'Esquadra. I s'han fet 229 denúncies per robatori de cables, segons el Ministeri de Transports. És una xifra que ja supera les 184 que es van registrar durant tot l'any passat. Joan Garcia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el perfil que tenen els lladres de coure de la xarxa ferroviària.
4: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, eh? Però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha un cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
3: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3Cat Info, discrepa que sigui a través de la xarxa legal pels controls que hi ha establerts i apunta aquesta hipòtesi.
5: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
3: El gremi denuncia que sovint els entren denúncies de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert.
0: Informació de servei important demà de cara a la mobilitat a Barcelona amb transport públic. Hi ha convocada una vaga d'autobusos urbans de TMB a Barcelona, Joan.
3: Sí, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda s'han dictat serveis mínims només del 20%, atenció, entre les 10 del matí i les 4 de la tarda, i del 40% l'hora que queda, entre 4 i 5. Convoquen l'aturada tots els sindicats del comitè d'empresa, demanen una reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals i un increment salarial. Aquest matí es fa una reunió de conciliació i el que en surti ho debataran demà els treballadors en assemblea.
0: Entre el mes de juny i juliol, i només a l'AP7 i l'A2, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 casos en què els conductors feien servir el mòbil mentre conduïen. El resultat es va aconseguir gràcies a una prova pilot que es fa amb càmeres que incorporen intel·ligència artificial per reconèixer els dispositius, per veure qui està amb el mòbil a la mà, diguéssim. Miquel Jarque, bon dia.
6: Hola, bon dia. Bon dia. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària 2027-2030 per reduir la sinistralitat, coincidint amb aquestes dades que s'han fet públiques avui. Trànsit coordina fins diumenge amb els Mossos d'Esquadra i les policies locals una campanya per combatre les distraccions durant la circulació. En la campanya de controls de distraccions de l'any passat es van imposar 1.500 multes per conduir fent servir el telèfon mòbil.

0: De llengua ara, només una de cada 10 converses entre joves esportistes de Barcelona és en català, una de cada 10. Un estudi de l'Institut d'Estudis Catalans, en col·laboració amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, conclou que l'ús de la nostra llengua es reforça quan la conversa és entre entrenadors i jugadors, però que cau dràsticament quan es produeix entre joves. Anna Escura, bon dia.
1: Bon dia. Mira, l'estudi s'ha realitzat en 10 clubs esportius de tot Barcelona i 4 espais juvenils del districte de Sants. En total, hi han participat persones de 12 disciplines esportives diferents, 1.400 jugadors i jugadores, prop de 200 entrenadors i entrenadores i uns 60 joves i uns 10 dinamitzadors i dinamitzadores socials. Les dades són molt clares. Els entrenadors i monitors parlen sobretot en català entre ells, però quan s'adrecen als joves la cosa canvia i el castellà va guanyant protagonisme. Mentre només el 31% de les interaccions són en català, quasi el 44% ja són en castellà. I quan la conversa es produeix només entre els joves, l'ús exclusiu del català baixa, com deies tu, a l'11%, mentre que el del català puja al 76%. L'estudi arriba a la conclusió que si els entrenadors i monitors actuen com a referents lingüístics i mantenen la llengua, influeixen en les dinàmiques comunicatives dels joves i s'incrementa l'ús del català. I per això l'IEC ha definit 8 línies d'actuació orientades a generar dinàmiques positives per l'ús del català als clubs i als acampaments municipals, i en col·laboració amb l'Òmnium i l'UFEC estan treballant en l'elaboració i distribució de materials que donin recomanacions pràctiques als diferents centres, tant esportius com de lleure.
0: Doncs, per tant, passa una mica com a les escoles, no? Que probablement l'ús de professors cap a alumnes és en català, però això surt en el pati i llavors
1: i després,
0: a partir d'aquí
1: la cosa es complica molt.
0: Molt bé, doncs gràcies, Anna. Mira, per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona tot això considera que l'esport i el lleure són espais estratègics per reforçar l'ús del català entre els més joves. I a aquesta hora podem saludar la comissionada d'ús social del català, que és la Marta Salicru. Senyora Salicru, bon dia.
2: Hola, bon dia, Estel, com estàs?
0: Amb aquestes dades, molt bé, gràcies, amb aquestes dades a la mà, els han sorprès el que diu l'estudi? Els preocupa?
2: Ens preocupa, però no ens sorprèn. Les dades ja les coneixíem. De fet, fa mesos que estem treballant amb aquest conveni amb l'Institut d'Estudis Catalans, i per tant de les dades ja en tenim coneixement des de fa mesos, i a més responen a, diguem que donen validesa empírica a unes intuïcions que ja teníem simplement parant l'orella escoltant els joves. I per tant, arran d'aquesta intuïció calia posar-hi remei. Treballant amb l'Institut d'Estudis Catalans necessitàvem de totes maneres que qualsevol acció que féssim estigués basada en dades, i per tant, doncs, a partir d'aquest diagnòstic i també de les propostes que ja sorgeixen d'aquest mateix projecte, doncs bé, hi posem fil a l'agulla per combatre aquestes dades negatives.
0: Val, i com ho faran? Amb aquestes dades a la mà, què hi pot fer l'Ajuntament i què vol fer?
2: Doncs a veure, d'entrada, el projecte de l'Institut d'Estudis Catalans, a banda de la diagnosi, el que treballa és també la incidència. Mentre es realitzava aquesta diagnosi, ja s'està fent incidència en clubs esportius i en equipaments juvenils, en els quals doncs ja s'ha estat per exemple, explicant i acompanyant de cara a crear un compromís de protocol lingüístic per part dels centres. Crear protocols lingüístics que també ja s'han treballat amb els... Ja s'estan, comunicant en els centres que han format part de la diagnosi. També donant formació específica als entrenadors, perquè moltes vegades el que ens indica l'estudi també és que la figura dels entrenadors, les entrenadores, monitors, monitores, són claus perquè d'alguna manera estableixen que poden marcar la diferència que la llengua vehicular de l'activitat esportiva o del lleure sigui en català. És a dir, que si bé tenim detectat que la comunicació entre joves doncs cada vegada és menys habitual que sigui en català, el fet que des d'aquestes figures que lideren les activitats es faci servir el català com a llengua vehicular és el que pot crear un espai de socialització en català en aquest àmbit de l'esport i del lleure, i per tant contribuir a desactivar aquesta idea que el català és només la llengua de l'escola i que el català no és la llengua de l'àmbit de l'esport, no? Aleshores, doncs, el fet que ja s'estigui treballant, que és a dir, que aquesta diagnosi hagi incorporat també la incidència, és que ja hi estem treballant, també.
0: Molt bé, doncs n'hem parlat amb Marta Salicru, que és la comissionada per la llengua, per conèixer una mica més la implicació també de l'Ajuntament en totes les accions per promoure l'ús del català, i avui ens havíem fixat en aquestes dades que recull l'IEC sobre equipaments esportius i sobre la importància, doncs, que els monitors, com ara ens deia la Marta, actuïn d'influents perquè la llengua vehicular també en aquests espais sigui el català. Gràcies, Marta Salicru, bon dia.
2: Moltes gràcies.

0: la 1:20, ara sí que podem ampliar-vos això que us dèiem, que el govern ha presentat el programa Esparreguera, el programa Regenera, per rehabilitar i ampliar el parc públic d'habitatge. Són 765 milions d'euros el que s'invertirà en 3 anys. Ho ha d'aprovar l'executiu demà, i tot plegat per renovar, doncs, aquest parc d'habitatge de Catalunya, que consta d'uns 4 milions de llars, a les quals, com us dèiem, el 60%, per tant, 6 de cada 10, es van construir abans del 1980. Tenen més de 46 anys. David Àngela, bon dia.
1: Hola, bon dia. El principal objectiu és garantir l'habitabilitat d'aquells edificis que, pel seu deteriorament, el condiciona o l'està posant en risc. Conservació, instal·lació d'ascensors, intervenció en edificis amb esquerdes, despreniments o problemes estructurals en zones de vulnerabilitat socioeconòmica per evitar el deteriorament progressiu que condiciona i posa en risc aquests habitatges. D'aquest pla en queden excloses les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque. Sembla que no la podem sentir. Entre les 6 grans línies d'actuació, a banda d'intervenir en els edificis més vulnerables, crear oficines de suport a la ciutadania, facilitar el finançament a través de préstecs públics o adquirir habitatges per ampliar el parc públic, entre d'altres. Aquest pla deriva de l'acord d'investidura i de pressupostos entre Esquerra i el PSC.
0: Doncs, David, ara sí que podem sentir la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Aquestes línies estan pensades per a aquells municipis precisament que no tenen l'oportunitat de tenir un pla de barris que actua en la globalitat. Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que en canvi poden actuar en punts concrets del seu municipi.
1: Doncs fins aquí. Aquesta presentació s'ha fet aquí a Esparreguera, on també hi havia Esther Capella i l'alcalde d'aquest municipi del Baix Llobregat.
0: Perquè això formava part de l'acord de pressupostos pel qual el PSC es va assegurar el suport d'Esquerra Republicana. Gràcies, David, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: Una quarta part dels allotjaments d'ús turístic de la ciutat de Girona no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries, i més de la meitat en fan un ús molt i molt baix. L'Ajuntament estudia sancionar els propietaris i això ha indignat l'associació que aplega aquests habitatges. Fèlix Martín, de quants habitatges concretament estem parlant? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs dels 375 pisos d'ús turístic que hi ha al barri vell de Girona, un centenar no han fet servir ni una sola vegada aquest any el porta-a-porta, els contenidors intel·ligents o bé les àrees temporals de recollida. De fet, una cinquantena ni han recollit la targeta que dona accés al sistema. Per això, l'Ajuntament de Girona ha fet un requeriment als propietaris d'aquests pisos perquè en donin explicacions i, a més, estudia sancionar-los, ha concretat Caral Vila, que és la regidora d'Atenció Ciutadana.
4: Ens hem trobat UTS, pisos turístics, que no fan ús del sistema. Quan diem que estudiem les sancions, és que se'ls ha de fer requeriment que ens expliquin del per què no fan ús. És a dir, que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs, que ho deixi en una cantonada del barri vell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar, i és això el que estem fent.
3: Des de l'Associació Turística d'Apartaments recorden que hi ha pisos que no sempre estan llogats o que sovint, per exemple, les mateixes empreses privades que en fan la neteja són les que recullen les escombraries. Esther Solent és la portaveu.
5: El client, com que molts cops no està a l'apartament quan ha de baixar les escombraries, és el propi gestor qui agafa les escombraries i les porta i utilitza aquesta targeta. I és veritat que si un propi gestor té 10 apartaments, doncs molts cops utilitza una mateixa targeta, no està obrint amb les 10 targetes diferents.
3: Afegeix que estan sorpresos i indignats per l'anunci de sancions, unes sancions, unes multes, que les més lleus van dels 125 als 600 euros.
0: Gràcies, Fèlix. Hi ha preocupació entre els veïns de Rajadell, al Bages, per la instal·lació d'una antena de DIF de 30 metres que han posat al punt neuràlgic del poble. És un poble petit, que només té 600 habitants. Es queixen de l'impacte visual que aquesta antena el genera i volen assegurar-se que no tindrà cap efecte sobre la seva salut. Això és el que defensa DIF. Han recollit per tot plegat una setantena de firmes i entraran una instància a l'Ajuntament per tenir més informació. El consistori diu que està lligat de mans i peus. Des de Rajadell, Nati Adell.
2: Comencem escoltant el testimoni de l'Emi Fuentes, que té un restaurant a tocar de l'estació, que és una zona molt concorreguda del poble. Adif li ha posat la torre de telecomunicacions, que encara no funciona, just davant.
6: I l'han anat a fotre aquí davant de l'estació, on viu gent, hi ha famílies, hi ha canalla, i la gent està espantada. Clar, no sabem què ens han posat aquí. En principi era un màstil de 5 a 7 metres i ara tenim una torre de 30 metres. Bueno, és el puesto que ve la gent, aquí són bastant diversos restauradors.
2: La Neus Pujol és una altra de les veïnes que té molts dubtes amb l'antena i reclama més informació i que es busqui una ubicació alternativa.
7: Ens diuen que compleix normativa i que està per sota dels llindars, que no hi hauria d'haver problemes de salut. Però bueno, aquest informe nosaltres no l'hem vist i fins que no es posi en funcionament, suposo que no es podrà valorar això.
2: Per la seva banda, l'alcalde, Joan Carles Lluc, diu que l'Ajuntament se sent impotent i que demanarà a DIF que expliqui el projecte als veïns.
8: Si això hagués estat l'Alhambra de Granada, això no ho fan aquí. Pues estem amb la hipotèsia de que no ens tenen per res, que a DIF es basa en la llei ferroviària, que en el seu article 38 diu que ells no necessiten ni demanar llicències ni absolutament res. És una infraestructura d'interès general. Tenim el dret a la pataleta, però estem així.
2: Segons Adif, l'antena és per millorar la comunicació entre el maquinista i la torre de control d'aquesta línia ferroviària de Manresa-Lleida. Es tracta de senyals de ràdio, no de telefonia, explica que són, asseguren, totalment innocues per a la població. L'ens d'infraestructures diu que no s'ha pogut trobar cap emplaçament alternatiu perquè funcioni de manera correcta i afegeix que si és més gran del que s'havia previst inicialment és per necessitats tècniques. A més, diu que l'Ajuntament estava al cas de tot.
0: També hi ha malestar entre els usuaris de la C-28 al Port de la Bonaigua pels talls de circulació de les obres, que en alguns casos superen l'hora i mitja. Fins allà hi ha anat en Pau Rovira. Pau, bon dia.
9: Hola, Estel, bon dia. Sí, una situació que afecta especialment els veïns que es desplacen habitualment entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, sobretot treballadors que fan aquest trajecte cada dia. Els alcaldes del territori reclamen a Carreteres més planificació i informació, perquè asseguren que els horaris anunciats no es compleixen mai, i això fa impossible preveure l'hora d'arribada. També es queixen els conductors que es troben als talls sense saber quan duraran. Alguns expliquen que han arribat a esperar més d'una hora i que no saben si els compensa continuar o donar la volta.
10: I nosaltres ja no tenim pressa, però la gent que hi ha pressa, com l'autobús que està aquí, porta gent que va a treballar, no?
11: S'està fent més llarg, però bueno, suposo que és el que hi ha. Ja ens haurien d'haver informat més.
12: Todos llevamos aquí media hora parados y afortunadamente no tenemos prisa. Pero habrá gente que tenga alguna urgencia y le van a causar un problema grave.
13: I que el temps tant podia ser com de tres quarts, com d'una hora, que inclús alguns havien dit que havien estat molt més.
11: S'està fent més llarg, però bueno, suposo que és el que hi ha. Ja ens haurien d'haver informat més.
9: El Port de la Bonaigua és l'única connexió directa entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. L'alternativa és passar pel Port de Perves i el túnel de Viella, amb un recorregut molt més llarg.
0: Minut i mig, haurem arribat a 2:15. 6 institucions de referència sanitària i d'investigació s'uneixen per crear el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya. L'aliança donarà cobertura a prop de 2 milions de persones de les regions sanitàries Metropolitana Nord i de Girona també. Mònica Mas, bon dia.
14: Bon dia. Si l'integraran l'Institut Català d'Oncologia, l'ICO, l'Hospital Germans Trias i Pujol i el Trueta de Girona, a més de l'Institut de Recerca també dels Germans Trias i l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, també l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. El director de l'ICO, Joan Brunet, explica que un dels objectius d'aquest nou consorci és que tothom tingui accés als tractaments mèdics contra el càncer més efectius i innovadors, perquè el Pla Europeu contra el Càncer considera que actualment això no és així.
15: Com estem organitzats condiciona la supervivència i la qualitat de vida dels pacients i, per tant, el que demana és que qualsevol ciutadà europeu pugui tenir accés a tractaments d'alta complexitat i a una recerca

0: cerca centrada en el pacient. El nostre objectiu és que tota la població de l'àrea de l'Institut Català d'Oncologia i els centres col·laboradors pugui estar organitzada sota aquests preceptes que demana el Pla Europeu contra el Càncer.
1: El nou consorci integrarà no només l'assistència, com sentíem, també la recerca, docència i innovació. També reforçarà la coordinació amb hospitals del territori, entre els quals Santa Caterina, el de Palamós, Figueres, Sant Jaume de Calella, Olot i Comarcal de la Garrotxa, Blanes, Mataró, l'Hospital Municipal de Badalona i l'Hospital de l'Esperit Sant.
2: Polèmica al Delta de l'Ebre. L'Ajuntament de Deltebre, el Baix Ebre, reclama des de fa dues dècades la gestió de la coneguda com a Finca de la Bombita.
3: Té unes 500 hectàrees de superfície i va ser el germen al voltant del qual es va crear el Parc Natural del Delta de l'Ebre quan els antics propietaris van voler assecar unes llacunes per ampliar arrossars. El seu nom prové d'un torero sevillà que va ser-ne el primer propietari. Des del 2009 està en mans del govern espanyol.
2: I ara el govern espanyol, que no veu la cessió de la Bombita, ja té a punt el nou contracte de conservació. Unes accions del tot insuficients, segons opinen els municipis de la zona. Tortosa, Jordi Barranca, per què és tan emblemàtica aquesta finca?
4: Doncs mira, bon dia. Podem dir que s'hi barregen diversos factors. Al seu voltant es va començar a crear el que avui és el Parc Natural del Delta i també és un paradigma per ajuntaments, veïns i entitats com la Plataforma en Defensa de l'Ebre del que ha de ser la restauració ecològica dels espais naturals. Des que la propietat és del Ministeri, s'han anat fent contractes de conservació, però no els correctes, per l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, que en reclama una gestió més propera.
5: No s'ha fet pràcticament res. Durant aquests 17 anys, l'Ajuntament del Deltebre hem reclamat que hi hagués una gestió ambiental, que hi hagués una gestió de preservació dels usos pesquers i cinegètics i que hi hagués una gestió també de turisme, enfocada al turisme sostenible, a la pròpia finca. I això no ha sigut possible.
4: I per si no n'hi hagués prou, també està afectada aquesta finca per l'expedient d'atermenament que el Ministeri planteja, és a dir, aquesta redefinició dels límits del domini públic marítimo-terrestre. Una línia vermella pels ajuntaments, regants i societat deltaica perquè implica no lluitar contra la subsidència i la regressió del Delta.
2: Molt bé, gràcies, Jordi Barranca. I Tarragona avança en la rehabilitació integral del tanatori municipal. S'acaba d'enllestir la primera fase d'unes obres per renovar un equipament que es va inaugurar fa més de 30 anys. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo, bon dia.
6: Sí, que els fets han passat poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embestit amb el cotxe amb la intenció d'atropellar-la. Segons fonts policials, l'home tenia un ordre d'allunyament i ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte de temptativa d'homicidi i de lesions i danys. Tot plegat ha passat després d'alguns episodis d'amenaces de l'home. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Tarragona investiga ara els fets.
2: Doncs, evidentment, això no feia referència al tanatori de Tarragona i aquesta primera fase de les obres, sinó a una notícia d'aquest matí, que és que han detingut un home per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona ha estat traslladada, com ara sentíeu, a un centre hospitalari i està en estat molt greu. Passen pràcticament 3 minuts de 2:15 del migdia.

aquesta sintonia ens indica que és l'hora del concurs, l'hora de formular-vos aquesta pregunta que us fem cada dia en aquesta mena de trivial sobre Catalunya. Avui és dilluns, avui toca la pregunta sobre història.

0: I com sabeu que us estem explicant les normes d'aquest concurs, per dir-ho d'alguna manera, que ara no desvelarem quina és la resposta correcta, sinó que formularem la pregunta, tindreu tres respostes i llavors una estoneta per pensar-vos-ho i a l'últim moment, a l'últim minut del programa, sabreu la resposta correcta. Per tant, va, anem a la pregunta d'avui, que és aquesta. Quim Balaguer, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Quina pregunta és avui?
1: Doncs enguany que celebrem el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, preguntem quin president nord-americà va convidar-lo a tocar a la Casa Blanca l'any 1961.
0: Tres possibles respostes. La A,
1: Dwight Eisenhower.
0: La B,
1: John Fitzgerald Kennedy.
0: I la C,
1: Lyndon B. Johnson.
0: Doncs vinga, aneu-hi donant voltes. La resposta a la 1:59.

0: física i també professional per cometre els abusos. Ell tenia 40 anys, recordem, i ella 14, i anava a l'Escola de Música de Deprius. El seu escrit de conclusions, la Fiscalia diu que el relat de la víctima és coherent, ric en detalls i mantingut en el temps. I posa en valor també els testimonis que han avalat aquest relat, entre els quals hi ha altres presumptes víctimes dels suposats abusos comesos pel tenor. L'acusació particular fa èmfasi en les seqüeles psicològiques que té la denunciant, com la dificultat en les seves relacions sexuals, malsons, somatitzacions, que diu l'acompanyaran tota la seva vida. Les acusacions demanen 10 anys de presó, 10 de llibertat vigilada i una indemnització per la jove. La defensa admet que el tenor i la noia van tenir relacions sexuals, però insisteix que va ser quan ella era major d'edat. Sosté que el relat de la jove, segons ell, no és creïble i demana l'absolució del seu client. El tenor ha pres la paraula per dir que és innocent i que és víctima d'una campanya de difamació.
1: I en aquest judici hi ha hagut també un testimoni, Marta, que com a mínim, podríem dir, sorprenent, no?
0: Sí, a mi ja d'entrada em va sorprendre l'actitud del mossèn de Calella, Cinto Busquet, i també ho recull en el seu informe final, l'acusació particular. Diu que quan explica que la noia ha estat anys en silenci, sense denunciar, és perquè l'entorn de Calella era complicat. I en aquest sentit recorda que la seva declaració, citat per la defensa, el mossèn es va referir al judici com a aquest sidral. Els Mossos van investigar a mossèn Cinto Busquet, el capellà de Calella, per un suposat delicte d'encobriment dels abusos que hauria comès el tenor.
1: Molt bé, doncs gràcies, Marta Vallès. Bon dia.
0: Bon dia.

0: Una punera de política municipal, l'alcalde de Girona, Lluís Salellas, de Guanyem, obre la porta al PSC a pactar l'Ajuntament en el pròxim mandat. Són declaracions que ha fet Salellas al matí de Catalunya Ràdio, quan encara no se sap però qui encapçalarà la llista socialista a la ciutat. Fèlix, ha concretat Lluís Salellas de quin tipus d'acord estaríem parlant per l'Ajuntament?
1: A veure, concretar no, però sí que ha recordat que hi ha temes en què les dues formacions han votat en el mateix sentit a l'Ajuntament de Girona. Ara governa amb el suport d'Esquerra Republicana, després que Junts va abandonar el govern. Podria ser un exemple aquest de seguir amb el PSC? Doncs n'ha dit això.
2: Crec que hem de veure els resultats, perquè els resultats s'han d'interpretar quan hi són, què t'ha volgut dir la gent. S'ha de veure també nosaltres el pacte que vam fer, que va ser un pacte programàtic, amb 64 punts, entre Esquerra, Guanyem i Junts, que no era com està acostumat aquest país a fer pactes per dalt, sinó concrecions concretes per la ciutat, i per tant hem de veure els resultats i hem de veure què proposa cadascú i a partir d'aquí valorar quins acords es pot arribar.
1: Tot i això, l'alcalde de Girona, de Guanyem, refusa propostes com la que ha fet l'alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, de crear una xarxa pública de supermercats a preus assequibles per a famílies amb pocs recursos.
2: El que no s'hi val és mantenir un model pensat en la beneficència o la caritat, que és el que hem anat fent en els últims anys. Quan es va plantejar la sanitat pública i l'educació pública en aquest país, era per intentar que hi anés tothom, no els que no tenen menys. O sigui, aquest és el model d'Ayuso.
1: El PSC és el principal grup de l'oposició a l'Ajuntament de Girona i encara no se sap si la consellera Sílvia Paneque, que va ser qui va tenir més vots a les últimes municipals, tornarà a la ciutat per ser la cap de llista.

0: I ara us parlem dels veïns de Cassà de la Selva. Ja han triat quina ha de ser la bandera del municipi. Una entitat cultural del poble va engegar un procés fa un any i mig, va encarregar 4 dissenys diferents i durant una setmana els veïns han pogut votar. Tornem a Girona ara amb en Pau Bertrulli. Pau, bon dia.
1: Bon dia.
0: I com és el disseny de la bandera que han triat, la que ha sortit escollida?
1: Doncs mira, és la més diferent de les 4 opcions. 3 jugaven amb dues franges horitzontals, una de verda com a símbol dels boscos de les Gavarres i una de taronja com el color del tronc de la Soreres. I ha guanyat la blava, del color de les equipacions esportives de Cassà, amb la silueta d'una alzina sorera de color blanc.
0: I respecte a les altres candidates, la diferència de vots ha estat important o no?
1: Déu-n'hi-do, amb el 43% dels vots i amb força participació, bastant clar, han votat un de cada 4-6 veïns majors d'edat del cens.
0: I això vol dir que aquesta ja serà la bandera definitiva, la bandera oficial de Cassà de la Selva?
1: No encara està per veure. Primer l'Ajuntament ha de decidir si agafa com a propi el procés engegat per aquesta entitat, el grup de recerca i estudis cassanencs, i el seu president, Eduard Mestres, avisava que el procés de legalitzar la bandera és complex.
2: Es té que enviar a l'Institut d'Estudis Catalans i allà ells determinen si verdaderament aquesta bandera

0: quadre amb les normes que hi han imposades, que hi hagi un element de l'escut, que els colors tinguin un raonament acceptable, en fi, tot aquest procés que és llarg.
1: És la tercera vegada que s'intenta que Cassà de la Selva, el gironès, tingui bandera pròpia.
2: Molt bé, gràcies, Pau, des de Girona. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
3: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
2: I un dia més tornem a parlar de canvi climàtic perquè, entre altres qüestions, obliga a adaptar l'agricultura i els cultius del país. Un d'ells, amb un paper molt destacat, és la vinya, perquè, tot i que és un cultiu adaptat al nostre territori, al Mediterrani, a la calor, i està acostumada, també pateix per les altes temperatures tan extremes i també per la sequera. Per això s'estan posant en marxa projectes com el de les vinyes d'Estamariu, on planten ceps a més de 1.300 metres d'altitud per començar a produir vi. Avui s'ha acabat la barrera i l'any que ve ja arribaran al mercat les primeres ampolles dels vins que es diuen Cadino. Allà a Estamariu, a l'Alt Urgell, hi tenim en Joaquim Albalate.
4: Hola, bon dia, Estel.
2: On ets i què veus ara mateix?
4: Doncs mira, sóc aquí, com deies, a Estamariu, 1.365 metres. Tenim unes vistes espectaculars del que és la Serra del Cadí, però si girem una mica el cap, tenim aquí vinyes. Tenim més d'una hectàrea de vinyes, que, com deies, és bastant excepcional tenir-les a tanta alçada i, de fet, és una de les vinyes més altes, si no la més alta, de la península Ibèrica.
2: Molt bé. Crec que tens amb tu algú que et pot acompanyar i et pot assessorar una mica per explicar-nos aquest fenomen que ens sembla excepcional, però que segur que uns anys no ho serà tant, com és aquesta vinya a alta alçada.
4: Exacte, tenim aquí el David Planes, que és vicepresident de la Fundació Planes Corts, i també el Joan Pagès, que és agricultor i viticultor biodinàmic. Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: El que dèiem, David, aquestes vinyes, aquest projecte que engegueu aquí a Estamariu, explica'ns una miqueta d'on surt i quin és l'objectiu que teniu.
6: L'objectiu que tenim és que hi ha diferents objectius, o sigui, aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi, i a més demostrem o intentem demostrar al territori de que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya, i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori, que és la missió al final de la Fundació, fixar la població en el medi rural.
4: Joan, ara dèiem això, que són unes vinyes que són d'alçada, que cada vegada segurament n'hi haurà més. Ara sentíem que ens explicàveu que potser fins i tot n'hi haurà 1.500 metres. Per què es fan aquestes vinyes aquí en alçada, i què tenen de diferent en un moment de canvi climàtic i on potser en cotes més baixes el vi, com dèiem, les vinyes potser no treballen tan bé? Quins són els avantatges de fer-ho aquí dalt?
7: Els avantatges de fer-ho aquí dalt és que venim d'unes terres descansades, tenim el clima, el que és les temperatures diurnes no són tan altes, el vespre baixen més, això permet que la maduració del raïm sigui molt més rodona, molt més homogènia, i no hi ha els paros el que fa, per exemple, quan hi ha molta calor a les zones baixes, pues es deshidraten, el nivell de sucre es puja per deshidratació, no per maduració, i llavors això porta que hi hagin més desequilibris. Aquí no, ens trobem que això no passa, perquè els vespres són frescos i els dies pot fer calor, però són frescos i els vins poden sortir molt més rodons.
2: Joaquim, ara que sí, els estava escoltant, a mi em venia al cap un parell de preguntes. D'entrada, ara sentíem els avantatges de poder fer vinya a més alta alçada, que estalvies els inconvenients d'aquesta calor, però m'imagino que també hauran de prendre algun tipus de proteccions extres pel que fa a les inclemències del temps aquí dalt, això una, i l'altra, potser això ho haurem de contestar més afinadament l'any que ve. Però quin gust tindrà un vi fet a més alçada? Aquests 1.365 metres es notaran d'alguna manera en el gust del vi, a la textura?
7: Sí, una per exemple, de les mesures que s'ha de prendre és a l'hora de la poda. La poda l'hem de fer el màxim tard possible abans de que brotin les plantes, i estar molt atent al moment que comencen a moure, per retrasar una miqueta més

0: d'acció per les gelades de primavera, que és les que ens poden fer molt de mal. Llavors, doncs sí, també hi hem ficat el que és la fauna, també ens porta algun mal de cap que altre, però bueno, hem ficat xarxes, que també al mateix moment ens, les pedregades de primavera i de primavera i estiu, que aquí solen ser molt freqüents, doncs també ens protegeixen el cultiu. És les coses que s'ha de tindre més en compte, i bueno, i el de més pues no massa més. És un lloc que doncs fitosanitàriament és molt pots treballar amb molt poques quantitats de productes. Pel de més són, hi ha bastants avantatges encara.
1: I l'altra pregunta és d'aquest vi que sortirà i que es comercialitzarà, com dèiem, l'any que ve, si ens pots fer 5 cèntims, i sobretot quin gust tindrà aquest vi d'alçada.
2: Aquest vi d'alçada, tant el Sauvignon Blanc com el Pinot Noir, són vins joves, són vins que els fem, els produïm en dipòsits i els embotellem. No els madurem no els fem envellir en barrica, perquè en la producció són molt petites, sinó llavors encara reduiria més la producció. I són vins molt aromàtics, el ser d'alçada són molt aromàtics i amb un punt d'acidesa més elevat del normal. El grau també és una miqueta més baix, en surt els graus més baixos, amb la qual és un avantatge que ara, sobretot a la gent jove, que tenim una tendència que es comencen a dir aquests vins tan durs que estem acostumats a veure la gent gran, doncs la gent jove no els agrada, doncs ens hem trobat que a la taula de casa el vi blanc i el vi negre, quan el posem a taula, se'n va tot cap a la banda del jovent perquè els encanta. Vol dir que és un vi molt fresc i molt agradable de veure i molt aromàtic. I referent a la comercialització, nosaltres portem al cap a comercialitzar el 100% de la producció a l'Alt Urgell. Per què a l'Alt Urgell? Perquè considerem que és una comarca d'alta muntanya, del Pirineu, una comarca pobra, una comarca on està patint molt l'abandonament de la terra, i qui millor per defendre un vi en aquest territori i fer sentir orgull de comarca, no? Llavors és l'objectiu, és que sentir un orgull de comarca, orgull de producte, i que defensin un producte d'alta qualitat en el seu territori.
3: Doncs queda clar que hi haurà una triple adaptació, per tant, als temps actuals, d'una banda pel que fa al clima, de l'altra, doncs, als nous costums de begudes, que ara els joves ho sentíem, que prefereixen vins amb menys graduació, per tant, ja ens deien, que seran vins joves, aromàtics, més acidesa, amb menys graduació, per aquesta alçada que tenen, i també, doncs, adaptar-nos a aquesta proximitat i a aquest quilòmetre zero que cada vegada també exigeixen més els consumidors, i serà un vi que es comercialitzarà 100%. Aquí a l'Alt Urgell, on es fa a les vinyes d'Estamariu, aquestes vinyes de 1.365 metres d'alçada. N'hem parlat amb en Joaquim Albalaté des d'aquestes vinyes d'Estamariu. Gràcies, Joaquim, bon dia.
4: Adéu, bon dia.
5: Catalunya al dia.
3: Va, més coses, són 3:45 de dues. El Palau Robert de Barcelona acull l'exposició Un teatre lliure, amb motiu de la celebració del mig segle d'aquest teatre.
6: Atenció, comencem l'espectacle.
3: Aquesta és la tradicional música que sona sempre lliure per cridar els espectadors a la sala. Avui no som al Lliure, sinó que som al Palau Robert, però per parlar del Lliure. Amb aquesta exposició que s'inaugura aquesta tarda, que reuneix l'obra de 5 escenògrafs que al llarg de 5 dècades han contribuït a construir l'imaginari visual tan característic d'aquest teatre barceloní. I anant la Marta Vives. Marta, bon dia.
7: Si hi ha algun nom que explica el Teatre Lliure, aquest és, sens dubte, el del seu fundador, Fabià Puigcerver, d'entre totes les coses, escenògraf, que exercia des de la llibertat i el compromís amb l'ofici. El Teatre Lliure comemora els seus 50 anys d'història amb una exposició que vol ser un viatge per 5 dècades d'escenaris i d'obres de teatre, a través de 5 instal·lacions feta per escenògrafs claus, deixebles del llegat i la memòria de Puigcerver. Hem pogut parlar amb ells, sentim la conversa de dues generacions ben diferents, les de Frederic Amat i Sílvia Delany.
8: Les dones infanten a cavall d'una tomba.
7: Frederic Amat, bon dia.
9: Bon dia.
7: Deies, el teatre és un lloc de fantasmes.
9: El que l'espectador veu una tarda, una nit, és diferent del que veurà el següent espectador d'una tarda o d'una nit. I el que queda del teatre són aquestes guspires d'aquest instant, però tot el que més és la memòria, és fantasmagòric.

0: Frederic, estem a la teva instal·lació d'aquesta exposició. Què hi podem veure?
1: Experiència que està escrita amb una frase que diu, està aquí davant nostra, ara mateix estic llegint, diu, espectadors, no us quedeu al llindar de la porta. Entreu, mireu al vell mig de l'escena oval, 7 autòmates esperen suspesos i plantats que el vostre alè els doni vida. És a dir, el públic és el que fa possible el teatre. Un teatre sense públic no existeix, no? És a dir, és molt important.
0: Parlem de Fabià Puigcerver. Aquest mestre, aquest fundador, aquest geni, tu el vas conèixer, tu vas treballar amb ell. Qui és per tu, Fabià Puigcerver?
1: Un mestre i molt més, un amic molt proper. I vaig aprendre molt de teatre, però vaig aprendre molt de la vida, que finalment havia sigut el mateix. I això va ser els regals que de tant en tant fa la vida. Són pocs, però importants, i aquest va ser un regal molt important. I la instal·lació aquesta és conseqüència. I d'alguna manera, homenatge.
0: Frederic Amat, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Sílvia Delanyó, estem aquí en aquesta instal·lació, que és just quan arribes a l'exposició, i veiem molts vestits.
2: Mira, la meva proposta convida a l'espectador a ocupar el centre d'aquest espai i deixar-se observar per aquests 40 figurins que corresponen a 40 espectacles creats per 39 dissenyadores, entre els quals tenim dos figurins del Fabià, figurins del Frederic Amat.
0: Parlem del Fabià. Què hi ha del llegat 50 anys més tard?
2: A mi el que em sembla meravellós, que no sempre és possible, però és aquesta idea de companyia. A més, el Fabià tenia aquesta visió en la que ell no entenia el vestuari separat de la resta. Però sí que crec que el que pretenia i el que jo m'agrada, o el que a mi m'agrada, és aquesta idea de col·laborar i escoltar la resta de companyes per crear un tot.
0: Sílvia Delanyó, moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Un teatre lliure s'inaugura aquesta tarda a partir de les 7 i es podrà veure fins al 17 de gener al Palau Robert de Barcelona.
3: I la pluja es va secar.
4: I al cicle Perifèria Cultural portarà al Baix Penedès 4 concerts d'artistes de diferents punts dels països catalans. Corresponsal Montse Gené Riba, quins pobles de la zona es farà aquesta vegada?
5: Hola, bon dia. Bonastre, Llorenç, Mas Llorenç i Sant Jaume dels Domenys. La proposta gira al voltant de la música popular amb concerts de petit format i gastronomia amb productes locals ben elaborats. Música del país, fugint de multituds, amb missatge i amb aquesta idea que hi ha al darrere que expressa Francesc Rivera, Titot, el seu director.
6: No només per una vocació folclòrica del terme de portar gent d'un lloc a l'altre, sinó amb la voluntat necessària d'evidenciar la connexió de la cultura dels països catalans, de salses a guardamar, i una mica trencar les fronteres imposades aquestes que fan que la cultura es pretengui com una cosa simplement administrativa. No?
5: La cantautora de Tortosa, Montse Castellà, diu que el seu últim disc, Groenlàndia, que vindrà a presentar amb la banda de música de la Sènia, recull bé aquesta idea transversal d'ajuntar música i país.
7: Hi ha, com a mínim, una persona de cada un dels 8 territoris de parla catalana. Per tant, el meu nou disc, aquests països catalans que tant reivindica el Perifèria i són, no només en persones artistes, sinó en aquell accent de la parla que jo també reivindico molt.
5: La programació comença el dia 3 d'octubre a Llorenç del Penedès, amb Fetus i Trinxa, i amb la cançó improvisada dels Glossadors de Cor de Carxofa. El dia 10 a Mas Llorenç, amb Judit Nederman i Trio Fortuny, també amb Joan Jubosc. El dia 11 a Montse Castellà a Bonastre. I tanca el dia 18 a Sant Jaume dels Domenys, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, juntament amb Carles Velda.
8: Esports.
4: Sis minuts i les dues del migdia. Arribem als esports en desconnexió, com sempre, per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montserrat, bon dia.
9: Hola, bon dia.
4: Comencem per Badalona, que torna a celebrar un títol del Joventut de Bàsquet 18 anys després. És la Supercopa ACB, Montse, que la penya va guanyar ahir al Barça.
9: Sí, la final d'aquesta Supercopa jugava al Pavelló Olímpic de Badalona. Majoria dels seguidors de la penya i l'equip de Dani Miret es va imposar per 101 a 87. 17 triples i 52 punts al descans demostren el domini dels verdinegres. Amb un Nicola Provítola elegit millor jugador de la final amb 31 punts. I amb Ricky Rubio, que ho celebrava eufòric als micròfons del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
10: Sí, han passat molts anys, aquesta ciutat s'ho mereix, crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
9: El Joventut cita els seus aficionats aquesta tarda, a quarts de set, a la plaça de la Vila de Badalona. Els jugadors els rebran a les 7 al Saló de Plens del Consistori i després sortiran al balcó de l'Ajuntament per celebrar aquest títol amb els seguidors.
4: Doncs celebració i també felicitacions al món del motor aquest cap de setmana.
9: Dues pilots de les comarques barcelonines s'han proclamat campiones del món. Damià Aguilar.
8: Bon dia. Al trial, dues dones són campiones. Berta Bellán, a trial GP, és el seu segon títol consecutiu a l'aire lliure, i l'Abril Montserrat a trial 2. La Berta no ho va tenir fàcil amb la italiana Rabino.
11: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda. O sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
8: A banda, Guillem Ferrés es va proclamar a Austràlia campió del món de motocross a la categoria MX2. L'any que ve, el pilot de Balsareny puja a la categoria reina de la mà de la seva marca, l'anglesa Triumph.
4: Fem també un repàs a l'actualitat del futbol. La primera divisió masculina s'atura per la convocatòria de seleccions amb un Barça impulsat al liderat en solitari.
9: Els blaugranes tenen 5 punts sobre el segon, ara l'Atlètic de Madrid, i 6 sobre Madrid, que ha baixat al quart lloc. L'equip blanc va caure ahir al camp de l'Atlètic per 2-1. A la classificació de primera, l'Espanyol és 15è, amb 7 punts, 2 per sobre el descens. I el jugador del Barça ha cedit al Deportivo Marc Casador, l'han operat avui d'una fractura a la clavícula dreta. Pel que fa a la segona divisió, triomf del Sabadell 3-1 sobre l'Oviedo, que situa l'equip en posicions de promoció a primera divisió. Ferran Costa, tècnic dels arlequinats.
12: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant, i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
9: El Sabadell, però, perd el davanter centre titular Nico Giocaccini per una greu lesió de genoll. A la classificació, els vallesans són cinquens, amb 11 punts, a 5 del líder, el Castelló, el Girona és 8è, amb 10 punts. I encara en futbol, aquest matí s'han sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina de Futbol. El Terrassa jugarà contra el Sestao River a partit únic al País Basc el 30 de setembre.
4: I Waterpolo s'ha sortejat la primera fase de la Champions masculina amb Sabadell i el campió, que és l'Atlètic Barceloneta.
9: El Sabadell s'enfrontarà en aquesta fase de grups a l'Olympiakos grec, el Hannover alemany i el Herceg Novi montenegrí. El Barceloneta jugarà contra el Mladost de Zagreb, el Jadran Split croat i el Novi de Belgrat. Un Sabadell que va superar ahir la fase prèvia a Georgia, en superar 12-22 al Tbilisi. A l'expedició sabadellenca hi figura un jugador que de ben segur ha estat vivint aquests dies un renaixement. És Àxel Corres, que fa ben poc ha reaparegut a la Copa Catalunya després de més d'un any de baixa per un càncer testicular. L'extrem del Sabadell, de 26 anys, va patir un tromboembolisme pulmonar l'agost de l'any passat, que de retruc va revelar el càncer que tenia. Per si no n'hi hagués prou, va tenir metàstasi i li van haver d'extirpar un ronyó. Ara el jugador barceloní celebra el seu retorn a les piscines.
13: El fet de poder tornar, la veritat és que és molt il·lusionant per mi. Crec que a nivell de sensacions, òbviament, doncs encara no estic ni al 100% ni com m'agradaria estar, però ja crec que només el fet de tornar a estar en una dinàmica amb l'equip i tot, per mi és molt important i és un fet del qual estic molt orgullós.
14: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
4: I ara sí que és l'hora de saber la resposta correcta a aquesta pregunta de Trivial que avui us formulava. Avui tocava la pregunta d'història i recordem quina era.
15: Doncs preguntàvem quin president nord-americà va convidar Pau Casals a tocar la Casa Blanca l'any 1961.
4: Amb la resposta A,
15: Dwight Eisenhower.
4: Amb la B,
15: John Fitzgerald Kennedy.
4: I amb la C,
15: Lyndon B. Johnson.
4: I la resposta correcta era...
15: La B, John Fitzgerald Kennedy, Eisenhower i Johnson són els presidents que van precedir i succeir Kennedy respectivament. El concert es va fer el 13 de novembre del 61 amb una gran cobertura mediàtica i transmès per televisió.
4: Fins demà a la 1 del migdia.
16: El jutge Peinado envia Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a judici. Bon dia, són les dues.
17: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.

0: Una setmana abans de jubilar-se, el jutge de l'Audiència Nacional, Juan Carlos Peinado, ha enviat aquest matí Begoña Gómez a judici per tràfic d'influències i per malversació, Joan Bota.
1: La dona del president del govern espanyol s'haurà de seure al banc dels acusats davant un jurat popular i amb peticions de fins a 13 anys de presó.
0: Madrid, Paula Brujats.
2: Ja no hi ha marxa enrere. El jutge Peinado jubila diumenge, però ha deixat la feina feta i envia Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats amb la Universitat Complutense. El judici pot coincidir amb la campanya de les eleccions municipals o les espanyoles, si s'avancen. El govern espanyol condemna la decisió de Peinado, és injusta, és arbitrària, és una mostra de l'ofer, diuen, i una persecució contra Begoña Gómez per intentar tombar el govern de Pedro Sánchez.
0: Per cert, tot just uns minuts després d'aquesta notícia, un altre jutge, en aquest cas el jutge del cas Plus Ultra, ha donat 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx la primavera passada.
1: A més, ha encarregat un nou informe pericial per saber quan valen. El jutge també cita declarar les filles de Zapatero com a investigades el pròxim 30 de novembre.
0: Mentrestant, a Catalunya, la recaptació per l'impost de successions i de donacions augmenta un 32% el primer semestre de l'any 2026. Arriba als 700 milions d'euros en 6 mesos.
1: Les dades s'expliquen en bona part per l'augment del preu de l'habitatge, que fa créixer el valor de les herències. Gairebé 2 de cada 3 hereus, però acaben pagant menys d'un euro per aquest tribut un cop aplicades les diferents bonificacions existents.
0: Ho analitzarem a fons en aquest Catalunya migdia, el dia en què, en crònica internacional, Alemanya paeix els resultats de 2 eleccions regionals que debiliten encara més el canceller Friedrich Merz. A banda d'una nova victòria de l'extrema dreta en un altre land de l'antiga Alemanya Oriental, la notícia és la victòria de l'esquerra radical a la capital, a Berlín. Jordi Regàs.
3: Victòria clara de l'advocat d'Alemanya d'origen turc Elif Eralp a la capital de la República Federal. L'extrema dreta, mentrestant, amb els resultats sobre la taula, dona el canceller per acabat. Merz afirma, però, que ell vol continuar per aplicar les reformes pendents.
0: I avui, Dia Mundial contra l'Alzheimer, ens fixarem també en els avenços científics per prevenir i fins i tot per retardar fins un 40% l'avenç d'aquesta malaltia.
1: Actuant sobre factors de risc com la dieta, el nivell d'estudis o la vida social, a Catalunya 150.000 persones, la majoria de dones, tenen Alzheimer. Són 1 de cada 10 persones majors de 65 anys.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
4: Bon dia.
0: La crisi del Madrid ha trigat només 7 jornades de Lliga a arribar.
4: Ahir va perdre el derbi madrileny i Mourinho va tornar a la versió provocadora, a la sala de premsa, criticant l'arbitratge. El Barça arriba a aquesta aturada de seleccions sent líder de la Lliga amb un marge de 5 punts respecte al segon, que és l'Atlètic de Madrid, empatat amb el Betis. La Penya guanya la Supercopa de Bàsquet amb un La Pro Vítola molt motivat davant el seu exequip i aquesta tarda ho celebraran a Badalona. Feia 18 anys que la Penya no guanyava un títol.
0: Aquest matí, a primera hora del matí, hi ha hagut molts problemes a la xarxa viària catalana per culpa d'alguns accidents i especialment a l'AP7, però ara mateix quina situació tenim a les carreteres del país? Mariluz García.
5: Bon dia. Doncs a les carreteres ara mateix poques complicacions. En canvi, el transport públic encara retards a l'R2 Sud de Rodalies per una avaria entre Castelldefels i Garraf ja resolta. I d'altra banda, un tren AVE que feia el trajecte a Marsella-Madrid ha quedat aturat a l'altura de Santa Llogaia d'Àlguema a l'Alt Empordà per una avaria a la catenària. El passatge s'està traslladant a un altre comboi.
0: I ara, el temps.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
7: Bon dia.
0: Aquesta setmana hauria d'arribar la tardor. Però que ahir ens ho ha robat, ens ha robat la tardor, Mauri.
7: Sí, astronòmicament sí, i això és ciència exacta, això és mil·limètric, a les 2 i pocs minuts de la matinada del 23. Mm. Per tant, el 23 al migdia, dimecres al migdia, a aquesta hora ja parlarem en termes de tardor astronòmica. La climàtica ja va arribar a l'1 de setembre, però sembla tot un fake, perquè en realitat no la veiem per enlloc, no se'n suma. Això sí, es veuen moltes fulles seques, però és perquè els arbres estan estressadíssims des del punt de vista hídric i en defensa i perden fulla. Però això no és la tardor, no se l'espera. Sí que és veritat que no tenim valors extrems, però, com dirien, suma i sigue tota la setmana de calor i de sol. Sí, sí.
0: Bé, doncs amb paciència anirem esperant que arribi la tardor també a la climatologia. Gràcies, Francesc. Bon dia.
7: Bon dia.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:05. era un final anunciat i avui s'ha confirmat. El jutge Juan Carlos Peinado envia definitivament a judici a Begoña Gómez, la parella del president espanyol Pedro Sánchez. Ho fa just al final de la seva carrera com a magistrat, perquè es jubila aquest mateix diumenge, i enmig d'una instrucció molt polèmica que li ha costat rectificacions i crítiques molt dures del govern espanyol i també d'alguns dels seus companys de magistratura. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: A Begoña Gómez, Paula, la jutjarà un jurat popular i, atenció, pot coincidir de ple en la campanya de, com a mínim, les eleccions municipals.
2: Sí, amb les municipals o amb les eleccions espanyoles, si és que s'avancen, perquè ara només falta posar data per al judici, que serà l'Audiència Provincial de Madrid i sol trigar entre 5 i 8 mesos a començar un judici com aquest. Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, se la jutjarà per dos delictes, malversació i tràfic d'influències, i se l'acusa d'haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per crear una xarxa d'influències i per fer negocis privats amb la càtedra que codirigia a la Universitat Complutense de Madrid. A partir d'avui, per tant, el futur de Begoña Gómez està en mans dels nous ciutadans anònims que la jutjaran. Peinado l'envia a judici amb jurat popular i ho fa en contra del criteri de la Fiscalia i també del seu advocat, que en demana l'absolució. A part d'ella, també es jutjarà la seva assessora, Cristina Álvarez, que en aquest cas s'enfronta a 6 anys de presó.
0: Deia en Paula que aquest és un final anunciat. No sorprèn a ningú, perquè el jutge Peinado ja fa molt temps que estava intentant fer això, portar-la a judici.
2: Sí, era qüestió de dies i a ningú li ha sorprès la decisió. Peinado es jubila diumenge amb la feina enllestida, tanca dos anys després una investigació llarga i polèmica amb decisions inèdites i qüestionades, com la retirada del passaport a la dona del president del govern espanyol per risc de fugida. L'han corregit també tribunals superiors, instàncies superiors, i ha hagut de reduir, per exemple, de 4 a 2 els delictes contra Begoña Gómez, però se'n va aquesta setmana amb la feina feta en un cas que, recordareu, va començar per una denúncia del pseudosindicat d'extrema dreta Manos Limpias.
0: La Moncloa i també els socis de Pedro Sánchez condemnen aquesta decisió del jutge Peinado. Què n'han dit?
2: Sí, el govern espanyol diu directament que la decisió és injusta, és arbitrària i que és una clara mostra de lawfare, diuen, i una persecució sense proves contra la dona de Pedro Sánchez per intentar tombar el govern espanyol. El PSOE confia que es demostrarà la seva innocència i, sumar els socis de Sánchez, van encara més enllà i acusen el jutge Peinado d'haver fet un últim favor al Partit Popular abans de jubilar-se. Des de Catalunya també n'ha parlat el PSC, que torna a tancar files amb Sánchez. Sentim Lluïsa Moret, la número 2 del partit.
8: Estem en contra d'aquesta decisió. Creiem sincerament que la justícia el que ha de fer, i esperem, és que sigui imparcial i compleixi amb la seva funció.
2: I des de Junts, en la mateixa línia, Josep Rius apunta que Peinado es mou per atacar Pedro Sánchez.
9: Ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
2: En canvi, el Partit Popular celebra la decisió i retreuen a Sánchez que de res han servit els seus atacs als jutges. Diuen que la seva dona haurà de donar la cara a la justícia. Per cert, Òscar, que la decisió de Peinado s'ha fet pública avui, justament quan Pedro Sánchez viatja cap als Estats Units per anar a l'Assemblea de la ONU. Un cop més, una decisió de Peinado que coincideix amb un viatge internacional del president espanyol.
0: Però aquesta no és l'única decisió judicial que hem conegut avui. Un altre jutge, en aquest cas el del cas Prus Ultra, ha donat 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero per tal que aclareixi l'origen d'aquelles joies que van ser requisades al seu despatx el dia 19 de maig. El magistrat José Luis Calama també ha encarregat un nou informe pericial sobre les joies perquè se sospita que el seu valor actual de mercat és molt superior del que es va fixar inicialment, 1,3 milions d'euros. A més, el jutge ha citat a declarar com a investigades el dia 30 de novembre les dues filles de Zapatero dins de la causa sobre les suposades irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Això el dia en què Carlos Mazón ha tornat al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana a València, però s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Diu que la justícia ha descartat la seva responsabilitat. Els grups, però, han criticat el silenci de Mazón, a qui acusen de menystenir les víctimes i fins i tot de burlar-se'n. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
10: Hola, bon dia. Carlos Mazón ha arribat a la comissió d'investigació del Congrés amb una estratègia molt clara: no contestar les preguntes dels grups perquè, ha argumentat, la justícia l'ha eximit de responsabilitats polítiques el dia de la Dana.
11: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.

0: Un silenci que Amazon ha mantingut davant totes les preguntes i que ha provocat moments de forta tensió, sobretot amb els grups de l'esquerra parlamentària i en concret amb el republicà Gabriel Rufián i les preguntes que li ha fet en nom dels familiars de les víctimes.
1: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no le voy a contestar.
2: Le estoy dando tiempo para que responda.
1: Ya lo he hecho.
2: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
0: Mazón no s'ha desviat del guió establert, fins i tot ha afirmat que la resolució del tribunal és una sentència ferma, obviant que es tracta d'una resolució. L'expresident de la Generalitat Valenciana ha negat que no hagi escoltat les víctimes, diu que sempre ha tingut les portes obertes per rebre les diferents associacions i s'ha queixat que se les utilitzi políticament. Unes associacions que s'han concentrat davant del Congrés i que d'entrada esperaven molt poc de la compareixença de Mazón.
3: Passant 11 minuts de les dues a Catalunya, la recaptació per l'impost de successions i de donacions s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu dels habitatges. Segons dades públiques, aquest any la Generalitat ja ha ingressat 700 milions d'euros per aquest impost. La qüestió és que l'habitatge heretat tributa ara en funció del valor actual del pis al mercat i no, com passava abans, d'acord amb el seu valor cadastral. Tot i això, més de la meitat de la població, un 60%, no acaba pagant ni un euro d'aquest impost de successions, Sara Riera.
4: La Direcció General del Cadastre calcula totes les compravendes d'un any i dona un valor de referència per pagar l'impost. L'any passat l'habitatge es va encarir un 10% i això, per tant, n'ha fet pujar a la recaptació. El cas, però, com deia, és que qui ha pagat més aquest semestre és qui ha heretat més, també, diners i béns. Segons l'Agència Tributària, dues de cada tres persones que liquiden l'impost a Catalunya gairebé no paguen res perquè qui hereta és la parella i per aquests casos la bonificació és del 99%. Els fills, en canvi, des del 2020 han de pagar un impost progressiu.
5: Altres comunitats tenen aquesta bonificació al 99 també per fills. Nosaltres no la tenim. Ja no comença amb un 99, sinó comença amb un 60%. Va baixant fins al 0. Per tant, els fills que rebin determinada quantitat, la bonificació tindrà poc efecte.
4: Els fills que hereten un edifici, per exemple. Ara mateix, la mitjana de les herències rebudes a Catalunya està en els 150.000 euros per persona.
3: Anem a la informació internacional. La desfeta electoral dels democratacristians del canceller Friedrich Merz, que per primera vegada han quedat fora d'un parlament regional a Alemanya, qüestiona el futur del cap del govern alemany. L'extrema dreta ha guanyat les eleccions a Mecklenburg-Pomerània Occidental i, tot i que no podrà governar, creu que Merz té els dies comptats com a canceller. La CDU ha perdut, a més, l'alcaldia de Berlín, que passarà a mans de l'esquerra Die Linke. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
6: Bon dia. Eufòria a la seu d'Alternativa per Alemanya, cares llargues i silenci a la CDU. Mentre l'extrema dreta aconsegueix doblar generosament els resultats, la CDU ha vist com el partit s'enfonsa. Merz no plega, tot i la desfeta electoral.
7: Els resultats a Mecklenburg-Pomerània Occidental són un desastre. Jo assumiré la responsabilitat perquè vull tirar el país endavant. El que s'ha de fer ara requereix coratge, fermesa i paciència. Jo el reuniré com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
6: L'extrema dreta aquest matí des de Berlín ha fet una lectura completament diferent. L'etapa de Merz la donen per acabada. Erich Holm, candidat d'Alternativa per Alemanya a Mecklenburg-Pomerània Occidental.
8: És un senyal devastador per a la CDU i per aquest motiu és un fet. El canceller no arribarà a final d'any. El seu cas ha arribat.
6: Per a la portaveu d'Alternativa per Alemanya, Alice Weidel, la CDU ha perdut el dret a continuar com a partit.
9: Aquest resultat en Mecklenburg-Pomerània Occidental mostra que la gent està farta de la política del govern. Ha estat un càstig claríssim a la CDU de Friedrich Merz, que només fa política d'esquerres, i per aquest motiu, un partit com la CDU ha passat a ser superflu. No té sentit que existeixi.
6: Tot i la victòria en vots d'Alternativa per Alemanya, els resultats del Partit Socialista a Mecklenburg-Pomerània Occidental han estat prou bons com per permetre als socialistes formar govern en una coalició amb Die Linke i els Verds.
3: I a Rússia, el partit de Vladimir Putin amplia encara més la majoria que té al Parlament. A les eleccions legislatives del cap de setmana ha aconseguit gairebé el 58% dels vots, a molta distància de la resta de partits. I la xifra més alta d'escons de tota la història. Això mentre la guerra contra Ucraïna va camí de complir 5 anys i enmig de les denúncies de l'oposició que assegura que les eleccions han estat farcides d'irregularitats. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
10: Bon dia. Rússia Unida obté 8 punts més que ara fa 5 anys i tindrà 355 diputats dels 450 totals. Aquestes xifres, però, no es corresponen amb la

0: Caiguda de popularitat que el partit de Putin havia experimentat els últims mesos. Precisament, el Partit Comunista esperava treure rèdit d'aquest malestar social, però ha acabat sent el gran perjudicat. Tot i quedar en segona posició, ha caigut 5 punts i s'ha quedat amb un 14% dels vots. I el seu líder ha acusat el Kremlin de fer servir pràctiques pròpies dels convulsos anys 90, una època marcada pel gangsterisme. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Panfilova, assegura que tot ha anat com una seda.
1: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
0: Vladimir Putin ja ha deixat clar que farà servir aquest triomf inapel·lable com un aval del poble rus a la seva guerra. Ara caldrà veure si endureix la repressió interna, si escala un grau més en el conflicte d'Ucraïna o bé en les seves amenaces híbrides contra els països de l'OTAN.
2: Passa un minut d'un quart de tres. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
3: Catalunya Migdia.
4: Benvolgut professional, a Obramat trobaràs una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments de les millors marques professionals, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus.
5: 20 anys construint junts, Obramat.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne, perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
7: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions. Amics, llocs, moments, somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
8: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Dona ales a les teves receptes amb el pit de pollastre filetejat origen Espanya a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
11: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
12: Viladrau.
11: Guissona.
12: Salou.
11: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
12: Només en quedaran 50. Torna Sóc i Seré.
13: Nova temporada de Sóc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
14: Avui, 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Sabies que, amb el teu testament, pots contribuir a un futur sense Alzheimer, deixant un llegat transformador per les pròximes generacions. Quan fas testament solidari i inclous la Fundació Pasqual Maragall, ajudes a impulsar la recerca en Alzheimer perquè en el futur puguem prevenir-lo i detectar-lo a temps. Gràcies als llegats solidaris, aconseguirem que envellir estigui associat només a experiències positives i bons records. Fer testament és senzill i accessible, i el seu impacte arriba a tota la societat. Descobreix-ho a www.haztestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
2: Catalunya migdia. Passant 4 minuts d'un quart de 3. El govern ja ha encarregat formalment al Consell d'Educació que comenci el debat per la transformació i la millora del sistema educatiu català. El president Illa i la consellera d'Educació s'han reunit aquest matí al Palau de la Generalitat amb Juan Manuel del Pozo, el president del Consell, que s'ha compromès a tenir enllestides les conclusions el mes d'abril de l'any que ve. Palau de la Generalitat, Montse Poblet.
15: Bon dia. El debat s'obre a tota la societat catalana, famílies, docents, experts i forces polítiques, i girarà al voltant de 5 o 6 temes, encara per concretar, però que amb tota seguretat inclouran el paper de les tecnologies a l'aula, el model de l'escola inclusiva o com reforçar i consolidar l'aprenentatge dels alumnes. L'objectiu és generar un debat el més ampli possible per millorar el sistema educatiu i situar-lo a nivells d'excel·lència. La consellera Esther Niubó aclaria que no ha de ser un nou diagnòstic, sinó propostes pràctiques per passar a l'acció.
16: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar Doncs un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
15: Els debats els liderarà el Consell d'Educació de Catalunya, que presideix Joan Manuel del Pozo, preocupat per la desconfiança creixent en el sistema educatiu i per com les tensions acumulades en l'últim curs poden afectar aquest diàleg. En aquest sentit, feia aquesta crida als que participin en el procés.
17: Primer, serenitat, després bona fe. Podem discrepar, però jo penso que la teva posició és feta amb honestedat, no amb pretensions que no siguin educadores, no amb pretensions que no siguin democràtiques. I, si fem això, obtindrem un benefici extraordinari per la millora de l'ambient de l'educació.
15: L'escolta de propostes es farà entre octubre i novembre, els debats entre desembre i març, i a l'abril es presentaran les conclusions.
2: Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i acusa les grans tecnològiques de voler controlar el mercat. El president espanyol ho ha dit a la presentació del seu pla per regular la IA de manera responsable just abans d'agafar l'avió cap a la cimera anual de l'ONU a Nova York, on la IA serà un dels grans temes de debat, Núria Jarr.
18: Sí, Pedro Sánchez vol un consens de país sobre la intel·ligència artificial que està molt lluny de la posició dels grans magnats de la IA, que en els últims dies han fet crides a l'autorregulació per controlar els riscos de la tecnologia.
19: Si hay algo que la historia demuestra es que la autorregulación no funciona. Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
18: Des de la Moncloa, Sánchez ha demanat un nou contracte social que vol pactar amb patronal i sindicats amb qui es vol reunir el mes que ve. El full de ruta també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. Són algunes de les mesures del pla IA360 que també posa en valor la tecnologia com a motor econòmic i la necessitat d'infraestructures com el projecte europeu de gigafactoria de Móra la Nova.
2: Tot plegat al mateix dia en què les Nacions Unides alerten que els humans no tenen prou garanties de mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. És l'advertència que surt del primer informe del grup d'experts de l'ONU sobre intel·ligència artificial. Més coses. Existeix evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una persona de cada 10 més gran de 65 anys, és a dir, 150.000 persones a Catalunya, la majoria dones. Mònica Mas.
0: Sí, el director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar aquest diagnòstic de Alzheimer.
20: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: I és per això que des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer segueixin actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
21: Soc mestra i les meves neurones s'han d'alimentar. I si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
0: I també cal ajut, diu, pels cuidadors, en qui recau el 80% de les cures, que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
2: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a Ceuta, acompanyat ara del president del Partit Popular Europeu, per tal de donar dimensió europea a la crisi migratòria de Ceuta. Això mentre creix la tensió social i també les agressions a la ciutat. Ahir un grup de manifestants va apedregar el cotxe d'una diputada. Alhora, a les xarxes socials s'han fet crides a una entrada massiva des del Marroc cap a Ceuta que el govern espanyol relativitza, Pilar García.
22: Sí, quarta visita de Núñez Feijóo a la ciutat autònoma des de l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol.
1: juliol. Avui acompanyat de Manfred Weber, que li ha fet costat a les crítiques del govern espanyol per la gestió de la crisi. Feijóo ha reclamat que s'activi un mecanisme de retorn immediat per casos com el de Ceuta.
3: Un mecanismo de emergencias ante crisis de circunstancias o características similares para activar mecanismos de retornos inmediatos de todos los ciudadanos que entren en un Estado europeo y del fortalecimiento efectivo y real de la frontera europea cuando es atacada.
1: Feijóo ha alertat que la situació a Ceuta és insostenible i ha lamentat l'atac amb pedres al cotxe d'una diputada del partit Ceuta Ja durant una manifestació ahir contra l'arribada d'activistes d'una ONG navarresa. També diversos ministres han condemnat l'agressió.
2: I com dèiem, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la crida a xarxes a una altra entrada massiva de migrants a Ceuta per aquest dimecres, coincidint amb les eleccions que es fan al Marroc.
1: Álvarez ha assegurat que han estat en el cas, que mantenen contactes amb les autoritats marroquines i alhora estan fent una campanya a través de xarxes i dels mitjans de comunicació marroquins en què s'avisa que entrar de manera irregular a Ceuta no dona dret a quedar-se a Espanya ni a moure's lliurement per Europa. El ministre ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
22: No hay una información de que esos mensajes estén calando. Estamos hablando también con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio y estoy en contacto, evidentemente, y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores a todos los niveles por las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio, pero que si es necesario se pueda utilizar para impedir cualquier avalancha. El 15 de agosto ese mecanismo funcionó perfectamente.
2: Mentrestant, hi ha calma al Marroc, a l'altra banda de la frontera de Ceuta, tot i aquestes crides a les xarxes socials que estarien animant a intentar tornar a travessar-la massivament. A la localitat de Fenidec, la policia continua controlant el pas i hi ha hermetisme al carrer. Són els dies previs a les eleccions legislatives que es fan dimecres i que se celebraran en un país en creixement, però amb desencant entre els més joves. Enviat especial a Fenidec. Nando Zanoguera, bon dia.
23: Bon dia. El Marroc manté la frontera de Ceuta fortament vigilada, mentre a Fenidec no hi ha cap indici que hi hagi d'haver un nou assalt migratori. Les dues ciutats estan comunicades a través d'una única carretera, que sortint des d'una rotonda vigilada per la policia, està encarxofada entre la mar i una muntanya on a sobre també hi ha gens. Durant el matí hem pogut sentir un dron sobrevolant periòdicament la zona. El trànsit rodat és fluid, la frontera no està tancada i, de fet, a Fenidec es veuen molts cotxes amb matrícula espanyola. El que no es veu són persones que hagin travessat la frontera a peu, i el que sí que hi ha és molt silenci. Els ciutadans d'aquí no volen parlar sobre la crisi migratòria i qui ho fa no dona la seva opinió, com el venedor d'una botiga esportiva que explica com va viure la crisi del 30 de juliol.
24: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
23: El Marroc entra en la setmana de les eleccions legislatives de dimecres enmig d'un context de gran descontentament entre els joves i on els analistes creuen que la clau de tot plegat serà la participació.
2: I encara en la informació internacional, nou tiroteig dels agents d'immigració dels Estats Units, els ICE. Ha estat a Austin, a la capital de l'estat de Texas, on un agent ha ferit de gravetat un immigrant veneçolà. L'alcalde d'Austin ha reclamat una investigació independent sobre aquests fets, Vicent Mifsud.
25: L'home ferit de 28 anys ha rebut dos trets al pit i es troba hospitalitzat en estat greu, però estable i sota custòdia del Departament d'Immigració, segons ha informat la policia de la ciutat. El Departament d'Interior nord-americà ha anunciat una investigació sobre l'incident, però l'alcalde d'Austin, el demòcrata Kirk Watson, demana que hi participin també agents de l'estat de Texas. When you have a shooting
26: on their streets, quan hi ha un tiroteig al carrer, la gent se sent menys segura. I l'ICE és al carrer, amb la por que això genera. Pel simple fet de ser-hi, es crea una sensació de por a la ciutat. Si no temen res sobre el que han fet, si no han fet res incorrecte, haurien de veure amb bons ulls una investigació.
25: L'ICE és la punta de llança de la política migratòria de Trump i la seva actuació ha generat protestes, sobretot en estats governats pels demòcrates. La brutalitat de la repressió a Minneapolis, amb dos morts a trets, li va costar el càrrec el passat mes de març a la secretària de Seguretat Nacional dels Estats Units, Kristi Noem.
2: D'aquí a 30 segons seran 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè el govern invertirà 190 milions d'euros anuals els pròxims 3 anys per rehabilitar i ampliar el parc públic d'habitatges. A Catalunya hi ha 4 milions de llars, de les quals el 60% es va construir abans del 1980. Les actuacions es faran bàsicament en entorns urbans vulnerables, nuclis antics i en municipis rurals. I el pressupost esmentat s'hi ha de sumar 165 milions més amb crèdits de l'Institut Català de Finances. Els detalls d'aquest panorama, que demà aprovarà l'executiu, els ha donat des d'Esparreguera, al Baix Llobregat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, de Vitàngela.
4: El principal objectiu és garantir l'habitabilitat d'aquells edificis que el seu deteriorament el condiciona o l'està posant en risc. Conservació, instal·lació d'ascensors, intervenció en edificis amb esquerdes, despreniments o problemes estructurals en zones de vulnerabilitat socioeconòmica. D'aquest pla en queden excloses les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
5: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que en canvi poden actuar en punts concrets del seu municipi.
4: Entre les 6 grans línies d'actuació, a banda d'intervenir els edificis més vulnerables, crear oficines de suport a la ciutadania, facilitar el finançament a través de préstecs públics o adquirir habitatges per ampliar el parc públic, entre d'altres. Aquest pla deriva de l'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el PSC.
2: Més coses. Entre els mesos de gener i d'agost d'aquest any s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies del tren de Catalunya, segons els Mossos d'Esquadra. I s'han fet 229 denúncies per aquests tipus de delictes, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que les que hi va haver en tot l'any passat. Quin perfil tenen els lladres de coure, Joan Garcia?
6: No serien grups organitzats a contacte amb màfia, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Seculies, al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha un cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
6: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. I la presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3Cat Info, discrepa que sigui a través de la xarxa legal pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
8: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
6: Segons el Gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert.
2: I ja que parlem de seguretat, la Guàrdia Urbana de Lleida dedicarà un equip especial a combatre els incompliments de les ordenances de civisme que han augmentat aquest any. Segons l'alcalde, això genera un problema de convivència i acaba sent un problema de seguretat ciutadana. Ho diu després de diverses baralles multitudinàries a la ciutat. Paeria de Lleida, Toni Subirats i Pere Joan Álvarez.
9: Hola, bon dia. Després de la Junta Local de Seguretat, l'alcalde s'ha referit a les baralles entre dos grups de persones de la setmana passada a la plaça dels Pagesos o a la del Parc de les Vies a mitjans d'agost. Ho ha posat com a exemple d'un problema de convivència, diu que genera un problema de seguretat.
10: Hi ha un problema a la plaça dels Pagesos? Sí. A on són? A on són? A la presó. Això és el que importa. De la mateixa forma que el titular és baralla, el titular és a la presó.
9: La consellera Núria Parlon destaca que s'actua amb contundència amb aquells que participen en diverses baralles.
27: Durant tot aquest any s'han fet més de 26 detinguts en diferents baralles que s'han pogut donar en l'espai públic. Per tant, la feina policial de detenir aquelles persones que pertorben la bona convivència s'ha fet.
9: També es vol combatre la multireincidència. En aquest sentit, hi ha 13 persones que han estat detingudes una vintena de vegades. A la Junta Local de Seguretat s'ha informat també que baixen els delictes un 1% i pugen un 10% les detencions.
2: Passant 4 minuts de 2:15, una pausa i la cultura.
28: Catalunya migdia.
29: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
11: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria, premium i celler.
12: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
13: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
14: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
15: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
14: Sí.
13: 18a temporada.
16: Aquí, aquesta setmana, mano jo.
15: Oh.
16: Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
13: Al divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre.

0: la pel·lícula palestina NASA, que ja va rebre una ovació rècord a Venècia. De fet, a Donosti, només un film ha superat aquest 9-40 de la Bola Negra. Va ser La voz de Hind Rajab l'any passat, un altre film sobre el genocidi a Gaza. D'aquest èxit també se'n senten partícips l'equip artístic i tècnic català que hi ha al darrere de la pel·lícula. Hem parlat amb la directora de fotografia Gris Jordana i el compositor de la banda sonora Raúl Fernández Refri.
1: Jo em sento part de l'èxit. és un procés creatiu molt entrelligat. O sigui que quan s'acaba la pel·li ja no sabem de qui ha set quina idea.
2: Jo penso que els Javis tenen una capacitat de donar molt espai i al mateix temps ser-hi sempre. Ells sempre t'acompanyen, però al mateix temps et deixen que tinguis espai per sentir que és cosa teva, no? Que ho has fet tu.
1: Bé, jo crec que la gent que té, igual té més inseguretats no deixa tant espai. I trobar uns directors que no només et donin espai, sinó que t'encoratgin a que no siguis conservador amb les idees que et venen és molt important, perquè nosaltres també anem creixent.
0: Tots dos entren en les quinieles dels Oscars, però ara per ara no hi volen pensar.
3: I del cinema a la televisió.
4: Ai, vine. Tu ets amic del Fermí Puig, oi?
5: Sí.
4: Com et dius?
5: Ferran Adrià.
4: I la experiència com a cuiner?
3: I concretament a les estrenes a les plataformes aquesta setmana. Aquesta nit no us podeu perdre a TV3 la sèrie Gènesi, sobre la trajectòria, ara sentíem, de Ferran Adrià, Òscar Callao.
6: Gènesi narra la revolució gastronòmica al Bulli de Roses des de l'arribada d'Adrià a Cala Montjoi als anys 80 fins que aquell restaurant de platja va ser el millor i més creatiu de tot el planeta. La sèrie s'estrena a les 10 a TV3 i 3Cat i s'emetrà el novembre a Netflix. En aquesta mateixa plataforma divendres arriba i una bomber amb el Crow sobre el terrorista que va terroritzar els Estats Units als anys 80 amb cartes bomba que van matar 3 persones i en van ferir 23. Dos documentals de directors catalans a Movistar, Reixac, Correres de Cobardes, on Santi Nolla retrata el llegat de l'exentrenador del Barça, i a HBO Max, El buen espíritu, de Mònica Terribas, amb el testimoni d'antics numeraris de l'Opus Dei. I dues sèries amb protagonistes estel·lars, Matthew McConaughey i Woody Harrelson, que són els divertits Brothers d'Apple TV, i Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan a la segona temporada de Tierra de Mafiosos a Sky Showtime.
3: I ara teatre.
7: Liebe mich! Und heute Nacht wird alles.
3: Perquè el Palau Robert de Barcelona acull l'exposició Un teatre lliure, amb motiu de la celebració del mig segle del teatre lliure. La mostra reuneix l'obra de 5 escenògrafs que al llarg de 5 dècades han contribuït a construir l'imaginari visual del teatre. Anem al lliure, Marta Vives.
8: El Teatre Lliure commemora els 50 anys de la seva història amb una exposició que vol ser un viatge visual immersiu per a algunes de les escenografies i elements claus durant 5 dècades. Des dels talons i els terres que la veterana Montse Menós ha volgut exaltar.
9: El terra es converteix en el fons de l'escena. Un fons que es trepitja, que s'acarona, que s'embruta i que, des del material del que està fet, ens parla.
8: Fins a la reivindicació de tots els treballadors del lliure que Lluc Castells ha transformat en una escenografia especial per l'ocasió.
10: Oficis que són invisibles, que no estan a l'escenari, persona. He intentat com col·locar els seus objectes.
8: Passant per la memòria de Frederic Amat, que ha volgut homenatjar el públic citant Lorca i Beckett.
11: Diu, espectadors, no us quedeu al llindar de la porta. Entreu, que vostre alè els doni vida.
8: Les mirades de Max Glenzel i Sílvia Delanyó completen la mostra, que explica l'essència d'un teatre lliure que enguany celebra el seu llegat, però també el seu futur.
3: I acabem amb una escriptora. L'anglesa Zadie Smith, que fixa la seva incisiva mirada sobre l'art, la política i la memòria a la col·lecció d'assajos Morts i Vius, que s'acaba de publicar. L'aclamada autora de Dents Blanques, considera una de les intel·lectuals més influents del moment, l'ha presentat a Barcelona, Montse Camps.
12: A Morts i Vius, Zadie Smith agafa de la mà el lector i el passeja pel seu barri de Londres o pels seus records d'adolescència. El fa plorar com ella per les morts de Martin Amis o Philip Roth. Reflexions fetes en un moment que la intel·ligència artificial i les noves tecnologies es qüestionen més que mai, i llença aquest missatge.
13: I think it's embarrassing for all of us that...
14: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1.000 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora, i ha resultat que no és així.
12: Zadie Smith participa aquest vespre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en una xerrada al costat del francès Eduard Louis i Remedios Zafra sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del jo.
15: Catalunya migdia.

0: Després de 7 jornades de Lliga, ha tornat el Mourinho que coneixíem a les sales de premsa.
1: Yo pensaba que encontraba una liga diferente de la liga que yo he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la liga que yo he dejado aquí años atrás.
0: El Madrid va perdre 2-1 ahir al derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho es queixava per la vermella que va veure Hausen i demanava dues expulsions a jugadors matalassers. Mourinho intenta amagar el poc futbol del seu equip del Madrid amb el soroll arbitral Marcos García.
2: El descans ahir al Metropolitano empat a 0. Abans del descans hi ha dues de les accions que es queixa el Madrid. Demanen vermella per al Cuti Romero per una entrada a Bellingham i una altra a Kang In Lee sobre Fede Valverde. De la primera, el CTA va publicar l'àudio del VAR entre el col·legiat de camp, Ortiz Arias, i el de VAR, Trujillo Álvarez. L'àrbitre de camp havia considerat groga per a Bellingham, però la va canviar per groga per al Cuti.
3: Miguel, te recomiendo una revisión para que valores un potencial error de una confusión de identidad. Yo observo que el jugador del Atlético de Madrid es el que pisa al jugador del Madrid.
4: Vale.
3: Y el jugador del Madrid es el que toca balón.
4: Ok. Vale, voy a cancelar a María para el jugador del Real Madrid, voy a sacar a María para el jugador del Atlético de Madrid, ¿vale?
3: Recibido.
2: En cap cas es va valorar vermella per al Cuti, que és el que demanava Mourinho. Qui sí que va veure vermella va ser Hausen, com dius, en el penal sobre Giuliano Simeone. Primera groga, però va acabar sent vermella per la revisió de nou del VAR. El penal el va marcar Grimaldo i 6 minuts després, només 6, Jonathan David va fer el segon. Just abans del temps afegit, Rüdiger va fer el gol del Madrid, el 2-1 final. En roda de premsa, Mourinho va sortir amb un paper. Us heu d'imaginar Mourinho amb un paper amb les dues imatges impreses, les fotografies de les dues, de l'entrada del Cuti i de l'entrada de Kang In Lee, i acaben rebent l'àrbitre de camp i també el de VAR.
1: Podíamos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Quien tiene que estar muy feliz es el comité de designación arbitral. Ha sido todo muy extraño. Una semana antes ya se sabía quién era el árbitro. 41 años, no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid. La temporada pasada, Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona. A este señor no hay presión, porque ahí en Las Rosas no hay presión. Cosas que se han visto en las últimas semanas, aquí en este estadio, el gol anulado al Osasuna es para reír, el penalti en San Sebastián es para reír, el penalti del Barcelona es para reír, la no expulsión contra el Atlético de Bilbao. Si nos dejan en paz y tranquilos y nos dejan competir en igualdad de circunstancias con todos, falta mucho. No quiero ir lejos y decir que esto estaba preparado.
2: Això només és un tastet del que va dir Mourinho en roda de premsa. Simeone, li van preguntar, va replicar que ell no parla dels àrbitres i avisa del que està fent Mourinho.
5: Ahora, si no queremos detener en eso y no nos detenemos en lo que pasó en el partido, vale, es un juego y juguemos.
2: Per cert, Mbappé ha fet una entrevista al diari AS, avui una altra, ja en va fer la setmana passada una. Diu que han de fer més, han de treballar perquè tornin la il·lusió i els títols al Madrid, i diu que Mbappé que no vol entrar en el tema dels àrbitres, que són humans i que s'equivoquen.
0: I mentrestant el Barça, que s'ho mira des del capdamunt de la Lliga, líder amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid, que és segon, i el Betis, que és tercer, però amb els mateixos punts que els matalassers. Avui comença aquesta aturada de seleccions més llarga de l'habitual. No tornen a jugar un partit de Lliga els blaugranes fins aquí a 20 dies. I en aquestes setmanes, quants jugadors tindrà Hansi Flick per poder-se entrenar, Ramon Salmurri?
6: Molt pocs, Laia, perquè marxen 17 futbolistes amb les seves seleccions i es queden a Barcelona. Wojtek Stenzne, Alejandro Valde, Gerard Martín i Gavi. Tot això a banda dels lesionats, Joan Garcia, Frenkie de Jong i Rooney Bardaggi, a més d'Andreas Christensen, que s'hi ha afegit des d'aquest cap de setmana.
0: Cert que ara Andreas Christensen té una aturada en sec en un moment en què estava tenint bon rendiment i que es parlava d'ell, doncs, que podia ser algú important aquesta temporada. De moment haurà d'aturar-se perquè torna a lesionar-se.
6: Sí, sí, es va lesionar el Pizjuán, un trencament del quàdriceps, lesió muscular, que a més va haver de ser substituït a mig partit per Gerard Martín, i per tant, males notícies per Hansi Flick, que va un punt coix, mai millor dit, a l'eix de la defensa, amb Cubarsí, Christensen i Gerard Martín com a únics centrals naturals, i per a Andrés Christensen, el danès, per les properes 4-5 setmanes. Avui els futbolistes del Barça tenen festa, els que no són internacionals, però Christensen ha anat a la ciutat esportiva a començar ja aquest procés de recuperació per tornar a intentar el més aviat possible.
0: I aquests dies també serviran per tancar algunes renovacions de jugadors del primer equip.
6: Bàsicament ho va exposar Deco a l'assemblea quan va exposar el seu projecte esportiu. Va dir una frase textual que és: res del que passa al camp és casual, una mica traient pit de la feina feta aquest estiu, i també va anunciar tres renovacions d'una tacada. La primera, la del capità Rafinha, que renovarà amb el Barça fins al 2030. També serà fins aquella data quan renovi Xavi Espart, i a més, la de Marc Bernal, que renova amb el Barça i ho farà fins al 2031.
0: I per cert que Marc Casado estarà uns 3 mesos de baixa. Ahir al partit del Depor amb el Betis, Casado es va fracturar l'espatlla i l'han operat aquest matí. I a l'Espanyol, la derrota a casa amb l'Elx ha fet que l'afició posi Manolo en el punt de mira. Passa per un moment delicat, el tècnic, però més pel soroll de l'entorn que no pas a Udal Serra, pel que opinin i opinen des de dins.
7: És cert que l'equip és 15 ara mateix, amb 2 punts de marge sobre la zona de descens i quan tot just només s'han disputat 7 jornades. Però els de Manolo González encara no han aconseguit cicatritzar la ferida de la mala segona volta de la temporada passada, amb 18 partits sense guanyar. I això fa que l'afició es qüestioni la continuïtat o no del tècnic, després de 2 derrotes consecutives, l'última davant l'Elx a casa i contra 10 gairebé tot el partit, en el que segurament ha estat el pitjor partit dels últims anys. On de moment no s'ho qüestionen, però, és el club. Per ara, Monchi segueix confiant en Manolo González i ara mateix no es planteja cap relleu a la banqueta. Com sempre, però, seran els resultats i la dinàmica de l'equip la que ho marcarà. Ara els de Manolo González tenen 3 setmanes gairebé per treballar i mirar de revertir la situació abans de jugar al camp del Màlaga, al CUE de primera, on tornaran a ser examinats per l'afició.
0: I amb tu, Eudald, fem un primer balanç a la Lliga, que ara que s'atura per aquesta aturada de seleccions, s'han jugat 7 jornades, dèiem el Barça líder destacat, però hi ha una tercera posició, que és la del Betis, que ha sorprès bastant fins ara, Eudald.
7: Els andalusos, que ahir van empatar 1 al camp del Deportivo després d'anar guanyant gairebé tot el partit, arriben a aquesta aturada com a segons, empatats a 16 punts amb l'Atlètic de Madrid, a 5 del Barça i un punt al davant del Madrid. A més, els de Manuel Pellegrini han sumat 7 dels últims 9 punts a la Lliga i es van estrenar a la Champions guanyant per 2-3 al camp de l'Illa.
8: Analizando globalmente, creo que hemos hecho un comienzo de Liga de 7 partidos muy bueno y el mismo hecho que el empatar ya de visita no parezca bueno, creo que refleja un poco la mentalidad del equipo y le sumamos los 3 puntos importantísimos en la Champions que ganamos de visita, así que muy contento con lo que ha hecho el equipo.
7: Mentrestant, el Villarreal i la Real Societat comencen a remuntar posicions. Els de la Plana van guanyar el Llevant per 3-1 en la segona victòria consecutiva i els bascos van superar a domicili per 2-3 al València, que segueix en zona de descens. Finalment, el Getafe va guanyar el Màlaga per 1-0 i deixa els andalusos com a cuers de primera.
0: I a segona divisió, el Sabadell guanya i ja es troba en posicions de promoció d'ascens. Francesc Ripoll.
9: Va ser davant l'Oviedo per 3-1 i en un nou partit on els arlequinats van ser superiors a un equip cridat per estar a la zona alta. Al descans, el Sabadell ja guanyava per 2-0 amb gols de Gastón Valles i Òscar Sanz. Malgrat que la represa dels asturians van escurçar distàncies, no hi va haver sensació de perill en cap moment i Baena va sentenciar el partit. Nova victòria, la tercera a la nova Creu Alta per instal·lar-se a la zona alta. Ferran Costa, l'entrenador, sap que van ser millors.
10: Penso que l'equip ha estat millor que el rival, que hem fet un molt bon partit en diferents fases, però entenent el que demanava el partit en cada moment.
9: La nota negativa, la lesió de Gioacchini, màxim golejador de l'equip. A l'espera de proves mèdiques, tot apunta a una lesió greu al genoll.
0: I el Girona, que va guanyar dissabte a Cádiz, és 8è amb 10 punts.

0: 3 de la tarda, ara farem una pausa i després...
1: La penya campiona de la Supercopa CB 18 anys després ha tornat l'APRO.
0: La penya que va guanyar la Supercopa davant del Barça.
2: Catalunya migdia.
3: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
4: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
3: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
4: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
3: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
4: Apialia, la força de vendre junts.
5: 205 cavalls i només 4,3 litres?
6: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
9: Un és ple de sorpreses. L'altre fa música. I el tercer et porta d'excursió a la granja amb en Titó. Són els nous llibres d'en Titó i els Falalà. A jugar amb la pluja, Marrameu Torre Castanyes i Titó, excursió a la granja. Obre'ls i passa tu d'allò més bé. A la venda als punts habituals.
10: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
11: A veure si s'ha entès.
10: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3Cat i a YouTube.
12: T'esperem al Supercampus!
2: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
2: Som 3Cat.
12: Som 3Cat.
0: La penya celebrarà aquesta tarda a partir de les 7 el títol de la Supercopa ACB. Van guanyar ahir el Barça de bàsquet i això ho han de celebrar bé perquè Ernest Macià feia 18 anys que no guanyaven un títol.
13: Doncs sí, a més, la penya és el primer equip que guanya la Supercopa d'un equip anfitrió. L'organitzava i, efectivament, 18 anys després, doncs, va tornar a aixecar un títol de la Supercopa. L'últim va ser la Lliga Catalana de la temporada 2009. Ahir, un nom propi, la Pro Vítola. Recordem que el mes de juny dèiem que el Barça no el volia renovar perquè s'havia lesionat últimament, que era un jugador ja que tenia una certa edat. Doncs bé, aquest jugador, amb l'equip rival, amb la penya, va fer ahir 31 punts i 9 de 13 en triples.
14: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
13: I entre l'últim títol que va guanyar la penya i el d'ahir, i tot i haver-hi 18 anys, hi ha un fil conductor, i aquest fil conductor té un nom i el sap tothom a Badalona, és el de Ricky Rubio.
15: Sí, quan ets petit no ho valores tant, la veritat. Han passat molts anys i ara ho valores molt més. Sí, puc haver aconseguit molts títols, però no m'esperava aconseguir aquest títol aquí i... El vaig a disfrutar.
0: Doncs avui a les 7 de la tarda, celebració amb recepció a l'Ajuntament de Badalona. Marc Márquez va arribar al Gran Premi d'Àustria de MotoGP empatat a punts amb Jorge Martín i després, al cap de setmana, el Tro de Cervera ja és a 12 punts del madrileny, que ara és el nou líder en solitari, Damià Aguilar.
16: Márquez va descobrir divendres que li tocava patir. Dissabte va fer segon darrere Jorge Martín i diumenge l'objectiu era el mateix, però Ducati, el seu circuit talismà al Red Bull Ring, ha fallat i, a més, Márquez va tenir problemes amb el fre davanter. Ara el campió és a 12 punts de Jorge Martín. Tampoc no li fa tant de mal.
17: Hace tres carreras estaba más. Entonces, es un circuito más. Llegaremos a Motegi, quizá la película cambiará. Entonces, quedan 7 carreras. Evidentemente, no tienes que entrar al juego de que ahora aparece uno, ahora la otro, sino que es intentar surfear la ola por la mitad y ir manteniendo el nivel.
16: Problemes de frens a banda, Ducati ha fallat com a marca, perquè amb la Moto 2026 no han sabut adaptar-se a uns pneumàtics amb els quals en el passat havien guanyat sempre. Ara li queden 7 caps de setmana i són més de 250 punts encara en joc. Per altra banda, Maverick Viñales, absent els darrers 4 caps de setmana per lesió, és avui a Àustria per fer un test i veure si pot reincorporar-se la setmana que ve al Mundial de MotoGP al Gran Premi del Japó.
0: I encara motor, Damià Berta Ballan i Daniela Guillén són dues de les campiones del món de dues rodes que hi van certificar els títols del 2026, però és que són fins a 5 els pilots catalans que hi van guanyar un campionat del món.
16: Berta Ballan va vèncer la pressió de Sofia Rabino per sumar el segon títol mundial consecutiu a l'aire lliure. Diu que arribar a igualar els 40 de Toni Bou serà impossible.
11: Sincerament, ho veig molt difícil. El que ha fet ell és impressionant, l'admiro molt, però per mi és un extraterrestre.
16: També en trial es van estrenar com a campions Arnau Ferrer i Abril Montserrat a trial 2, i en motocross Daniela Guillén ja és campiona del món, un títol que la de Lloret ha buscat moltíssim en els darrers 3 anys. A MX2, la segona categoria, Guillem Ferrés va gestionar perfectament les dues curses de diumenge sense perdre els papers, i la temporada que ve pujarà a competir amb els millors a la classe reina.
0: I ahir va començar el Mundial de Ciclisme de carretera a Montreal, al Canadà, amb les proves de contrarrellotge Elite. Paula Blas i Mireia Benito van quedar lluny del podi, tot i que avui arriba la primera oportunitat real de medalla catalana, Isaac Vilalta.
18: Doncs sí, mal dia per Paula Blas, 18a, i Mireia Benito, 20a, que van quedar molt lluny de Marlene Reusser, or mundial, i que confirma així que és la gran dominadora d'aquesta especialitat. És el mateix que demostra Remco Evenepoel, campió sense discussió i primer ciclista de la història a guanyar 4 mundials contrarrellotge consecutius. Avui és el torn de la Crono Sub-23 amb un candidat a la victòria que és de Montbrió del Camp, Matís Van Kerkhove.
19: Les meves expectatives per la Crono jo crec que és guanyar, no? Al final tinc una molt bona Crono i crec que ho he demostrat també aquesta temporada en diferents competicions. Llavors, la cursa és bastant... el trajecte és bastant pla. Crec que em va bé de tot. Si hi ha una pujadeta, mira bé, i si és tot pla, doncs mira també.
18: Atenció, perquè al seu palmarès hi ha el campionat contrarrellotge júnior de Catalunya, però també el de contrarrellotge sub-23 belga, Matís, com el seu germà Sef, competeixen amb la selecció de Bèlgica.
0: I tornem al futbol. A la primera federació, que el Nàstic va perdre ahir al camp de l'Alcorcón, el primer partit de Lliga, l'equip segueix sense victòries, i el Sant Andreu, que jugarà dimecres, Carles Vila.
20: Ho farà contra el Madrid Castilla. Pel que fa al Nàstic, la contundent derrota per 3-0 deixa els de Xisco Campos fora de la zona d'ascens, a la 6a posició, i amb els primers dubtes aquesta temporada.
21: Intentar rescar lo poc positiu que hi ha, perquè és la realitat. Crec que la segona part hem competit millor, però ens ha costat fer arribades. Clar, el rival, quan té aquest avantatge, juga molt més còmodo. Ens ha faltat ajustar i estan més precisos, però clar, no ha estat res a veure amb el que ha estat la primera part. Ha hagut un moment que no estàvem en el partit i no hem respectat la identitat nostra i dolgo per això.
20: L'Europa va perdre 2-1 al camp del Murcia. Els barcelonins encara no han guanyat cap partit. N'han perdut 3 i han empatat un.
0: I a la Golden Cup d'hoquei patins, a Vitovac, doble victòria de Catalunya.
22: Títol, doncs, per a les seleccions catalanes, la masculina i la femenina. La femenina va ser la primera a guanyar aquesta competició que es va disputar la setmana passada a Cerdanyola, culminada amb les finals d'ahir. En tots els casos, triomfs contra Portugal. 3-2, la selecció catalana femenina es va imposar al combinat portuguès, remuntada inclosa d'un 0-2 advers. I després, la selecció catalana masculina va guanyar també Portugal, en aquest cas, per 2-1 ahir també a Cerdanyola.
0: I després de la classificació del Sabadell, ahir, entre d'altres, ja s'han sortejat els grups de la primera fase de la Lliga de Campions Masculina de Waterpolo.
22: Els sabadellencs han quedat enquadrats al grup A, juntament amb l'Olympiakos grec, el Hannover alemany i el Jadran Hercegovina Novi Montenegrí. I pel que fa a l'Atlètic Barceloneta, que és l'actual campió, jugarà el grup C contra el Mladost de Zagreb i el Jadran Split croats, i el Novi de Belgrat, Servi. Els dos primers de cadascun dels grups avancen a la segona lligueta de grups.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva, a les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb la notícia que el jutge Peinado ha decidit enviar Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a judici, amb jurat popular per tràfic d'influències i per malversació. El govern espanyol parla de persecució judicial en aquest cas. També ens hem fixat en la recaptació per l'impost de successions i de donacions al primer semestre de l'any 2026. Ha augmentat a Catalunya un 32%. La dada s'explica perquè, com que el preu de l'habitatge puja, heretar-ne un també és més car. I hem connectat amb Alemanya. Allà, el canceller Friedrich Merz ha patit un nou revés amb una victòria de l'extrema dreta en unes noves eleccions regionals ahir, combinada amb el triomf inèdit de l'esquerra més radical a Berlín, a la capital del país. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el president Salvador Illa convoca

0: Els partits aquest divendres al Palau de la Generalitat a una cimera sobre educació. D'aquí no hauran de sortir les bases d'un futur acord de país sobre el model educatiu. Anem cap allà, Albert Prat.
1: Què tal? Bona tarda. Sí, Salvador Illa acaba de convidar tots els partits de l'arc parlamentari perquè divendres al matí participin al Palau de la Generalitat en aquesta primera cimera per posar en comú les propostes de cadascú sobre educació. Un primer pas per intentar sortir de la crisi que ja va anunciar la setmana passada. D'entrada, el PP ja ha confirmat que no té previst anar-hi i falta per veure què faran tota la resta. Sigui com sigui, el primer cara a cara del president amb l'oposició serà demà passat, dimecres al matí, quan Salvador Illa ha de comparèixer al Parlament pels errors de les proves PISA.
0: Mentrestant, anem acumulant reaccions a la decisió que ara explicaves del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar definitivament a judici la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. La ministra de Ciència i Universitats, Diana Morán, creu que és una persecució sense proves contra la dona del president espanyol per intentar tombar el seu govern.
2: Sigue siendo un juicio que responde pues a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer qué haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
0: I us parlem també del suïcidi d'una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada del pis on havia viscut 20 anys. El Sindicat de l'Habitatge i la família han denunciat avui que la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. La dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca. Va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi.
3: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en TET es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
4: Passant 3 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
4: Des d'ara fins a les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del periòdico. Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
4: El Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
7: I ja com estem.
4: I l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
4: Us heu assegut raros?
8: Sí, avui sí.
4: No?
8: Hem canviat, eh?
4: Com un codi no escrit que fa que les tertúlies tothom utilitzi el mateix lloc, la mateixa cadira, i en canvi avui us heu com canviat el lloc.
7: És que tenim un codi nosaltres que tu no pots entendre.
4: No, és realment... Està molt bé que el deixis però així, però el deixes allò que com per generar-me allò una mica de tensió. Tant me fa, eh? Mentre sigueu tots a taula, si us asseieu una a la dreta, una a l'esquerra, una al davant, una al darrere, tant me fa. Vull dir que...
8: Sí que és veritat, sempre, no?
4: Portem que sí?
6: El mateix espai. Sempre tenim el mateix lloc.
8: I avui hem fet un canvi amb la Júlia.
4: No sé què ha passat, no sé, bueno. Però escolta...
8: M'ha arribat una mica justa, jo i la Júlia, no sé...
4: I encara s'ha produït un altre fet que ara comentarem, perquè abans haig de saludar una altra persona. Ja sabeu que els dilluns el primer tema de tertúlia ens el proposa l'Elisenda Pineda. Bona tarda.
9: Bona tarda, Òscar.
4: Que heu tingut com una alegria amb l'Alba quan us heu vist per la roba, ha sigut?
9: Sí.
4: He vist com uns gestos, com volent dir, molt bé aquesta camisa, molt bé. No?
9: L'Alba sempre va com un pinzell.
4: Ah, i això?
9: És, com diria Juliana Canet, és perfecta. Ah. És del club de les perfectes. Ah, aleshores, clar, avui porta un mono, que és una granota, una granota, però que ningú mal interpreti, no ve com del mecànic, saps? Ja. Vull dir, és una cosa molt fina, sense mànigues, ajustada a la cintura.
4: A mi costaria definir aquesta peça, no sabria posar-li nom, diguem. Jo he dit camisa i ja veig que no és camisa, perquè no, ja veig que va tot sencer, per tant ja veig que no és camisa, però bé...
9: Això és un problema perquè quan has d'anar al bany t'has de desmuntar tota la vestimenta.
8: Això és veritat, el que passa que al matí va bé perquè amb una peça...
9: Ja ho tens tot fet.
7: Però no seria un vestit, entre això?
9: No, és una granota.
6: Perquè és pantalons.
7: Ah, d'acord.
9: No saben res.
4: Res. I lo feliços que estem, sense saber-ho.
9: També és veritat, no us calia tampoc.
4: El Jordi segur no té tants mal de caps al matí per vestir-se.
8: Però m'ha alegrat el dia quan he entrat i li dic, com molt això.
9: No, és que és meravellós.
4: És uns gestos que no he acabat d'entendre. Ah, val, de la roba.
9: La roba, exacte.
7: I a nosaltres res.
9: Tu sempre vas fas molt bé, Jordi, per això, eh?
4: No,
9: per
4: res.
9: Sí. Molt fi, molt fi.
7: Com que he dit que he vist que aquest matí la gent d'Escó deies que no s'ha de saludar la gent.
9: No, jo crec que sí.
7: Que hi ha alguna gent que no saluda directament.
9: Ella. Ella, hi ha alguna gent a qui no saluda. Jo crec que sí, que sempre s'ha de saludar, perquè crec que aquella persona li vulguis arrencar el cap o treure-li els ulls amb unes culleretes de cafè. Això és igual, saps? Bon dia, un bon dia, no te'l pot treure ningú.
4: L'educació, escolta'm, els nostres pares han pagat una educació i això s'ha de notar.

0: Ara ho
1: hem de treure un
2: sí. El cinisme és el lubricant de la societat.
3: Sí, senyor. No? Sí, senyor, sí, és el que diuen. Sí.
1: Què, el tema? Veiem.
3: Avui us porto cosa fina. Avui us, us porto la punta de la nau, eh? És una cosa meravellosa.
1: Que ens preparem, a veure si estem a l'alçada.
3: Jo crec que sí que ho estareu, evidentment. Bé, suposo que aquest estiu heu estat molt al dia del que ha passat a xarxes.
1: Molt.
3: En general, i en particular del que ha passat amb els influencers, eh? Han anat per terra, pobrets meus. Ah. O sigui, quan he tingut la caiguda dels influencers, se'n diu això. Sí, la Júlia, veus com diu que sí, això em sí, sona.
4: He treballat aquest estiu i tot l'agost hem estat amb aquest tema. Encara no sé
3: és una cosa que
4: hem fet xup-xup.
3: Sí, aquí és on tenim. Com de ball han caigut. No ha sigut de cop, ha sigut una caiguda per parts, paulatina. Saps allò que vas pel carrer i ensopegues i de cop i volta fas dues passes més i dius no caic, però et falla un genoll i de cop ja comences a veure que ets pell, saps? I et deixes la dentadura allà. Doncs això, més o menys, la caiguda dels influencers va per aquí, no? És per graons, una miqueta esglaonada, no ha estat de cop, però sí que, mica en mica, la cosa es va desinflant. Això és el que diuen, eh? Abans d'entrar en matèria, jo us dono el context i vosaltres us l'agafeu com vulgueu. Fa anys aquestes persones que fan coses a xarxes, quan nosaltres entrem a TikTok, a Instagram, es dedicaven a fer vídeos, doncs, ballant, per exemple, ballaven amb cançons com aquesta. Savage love, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage. Això us sonarà, estiu de 2020, pandèmia absoluta, i tothom a casa fent el ball amb aquesta cançó. Bé, després doncs, van dir, mira, ara què podem fer? Que la gent ja està cansada de veure'ns fer un mico aquí. Doncs vinga, va, ara ens pentinem. Després ens maquillarem, després ensenyarem els outfits, que vol dir, veus, mira, Alba, tu podries fer, per exemple, ensenyar i dir, mira, això és una granota, perquè l'aprenguin l'Òscar i el Jordi, d'acord?
1: A mi em vindria bé unes classes així, per saber.
3: Aquí està. Doncs tot això, mira, la gent ens ho anàvem empassant. Mira aquesta noia com una, mira aquest, quin vestidet que porta, mira l'altre, quins pantalons més... Després feien howls. Què són els howls?
1: Bueno, no sé. Sí, això sí, això...
3: Això saps, eh?
1: Sí, perquè tinc una filla que fa howls a vegades.
4: Com pot ser que sapiguis això i no el que és una granota?
1: Escolta'm, perquè la meva vida és molt complicada.
3: No es pot ser
2: això. Perquè és jove, ell és jove.
1: Que és una granota, devia ser, ho hauria d'haver conegut de fa molts més anys, i en canvi els howls és perquè, ja et dic, la meva filla quan va comprar diu, papa, et faré un howl, i llavors comença a ensenyar-me el que ha comprat.
3: I tu fa, exacte,
1: sí, sí, m'ensenya, exacte, i de, mira, això és això, això és...
4: Però llavors es tria el que tornes i el que et quedes.
3: Ah, ho has de demanar a l'audient, per l'audiència.
5: Mira el que un altre s'ha comprat.
1: Sí, sí, sí, t'ho ensenyen. Sí, sí, sí, sí,
5: tenen molt de temps lliure.
1: Sí, sí, sí.
3: Porta la bossa del Prica. Jo he vist hasta house de gent que ve del supermercat ensenyant-me que s'ha comprat uns tigretones.
5: En sèrio?
3: Pues que t'aprofitin, no? Vull dir, que és allò que penses, ja et faran bé, però m'és igual a mi si et menges uns tigretones. Tant se me'n fot a mi. Bé, tot això els va portar, en aquesta gent, els va portar a tenir un número de seguidors importants. Anava creixent la gent, pum, pum, follow, follow, i vinga, i una goteta fa una pica, saps? Uns més que d'altres, eh? N'hi va haver que va triomfar molt, d'altres no van triomfar tant. I les marques van aixecar les orelletes. Ta-ta-ta-ta-tan! I van dir, calla, que aquesta gent amb tants seguidors, si ens fan una publicitat de la nostra marca, encara arrossegarem gent. I així es va fer. Els van untar amb bitllets de 500 euros. Vull dir, hi ha gent que surt al balcó de casa seva, la Bombón Reig, que és una d'aquí que li diuen Raquelucha o Raquelita o Raqueli, no sé com es diu, d'aquí de Sabadell, és catalana, eh? Però aquesta noia es fuma uns bitllets de 500 euros. Escolta'm, a mi em fa plorar d'enveja, perquè penso, mira, que en té de granotes la Bombón Reig aquesta. Que en té de granotes. Bé, és per això que ara hi ha influencers que són rics. D'acord? Són rics, no pel contingut que fan, perquè monetitzin el seu contingut, és perquè les marques els hi posen unes cosetes i ells, doncs, evidentment, fan publicitat. Fins aquí tot bé. El que passa és que després els influencers, de cop i volta, van dir no en tenim prou amb això, i van fer... I van sortir dels seus vídeos, de cop i volta van sortir dels seus vídeos, dels menjadors de casa seva, que hi ha gent que té que quedar al menjador, que té la marinera, i comencen a ocupar espais que en principi no els corresponen. I de cop i volta, ai las, te'ls trobes a una catifa vermella dels gos o del Festival de Màlaga. Aquest és el primer acte de caiguda dels influencers. L'he dividit en tres actes, eh? El primer acte és aquest. No sabem en condició de què conviden alguns d'ells a actes culturals. El que sí que sabem és que donen respostes tan meravelloses com aquesta al Festival de Màlaga.
6: ¿Me recomienda una peli para el siguiente?
7: Pues... No sé, ahora... Una peli... ¿Qué rollo?
6: No sé, alguna peli española, ya que estamos aquí en el Festival de Cine en Málaga.
7: Pues mira... La nueva de 8 apellidos, que me encantó, me la vi el otro día y me encantó.
3: Aquesta noia és l'Ona Gonfaus, que és fillastra d'un bon reig, tot queda a casa, d'acord? I actualment arrossega una comunitat d'uns 2,5 milions de seguidors a les seves xarxes. 2,5 milions, eh? No sé, aquesta noia, una espera que quan es presenta la catifa vermella del Festival de Màlaga s'hagi preparat.
1: Com a mínim sàpigui alguna cosa, una pel·lícula, un títol de pel·lícula.
3: Un! No et demanem tant. Doncs bé, 8 apellidos, l'última que van fer és 8 apellidos marroquíes i és del 2023. tampoc no direm quina qualitat de pel·lícula.

0: La mira ella, cadascú mira el que vol i el que millor li va. Eh? Molts usuaris es van queixar de la presència d'aquestes persones a catifes per on només s'hi haurien de passejar guionistes, actors, actrius, diners de fotos, sonidistes, etc etc. Inclús hi va haver alguna actriu que es va exclamar i va dir, escolta'm, jo aquest any no he pogut acudir ni als Goya ni al Festival de Màlaga perquè hi havia una part del teatre ocupada per influencers. Segon acte de la caiguda. Alguns d'aquests influencers, que ja no saben què fem tants quartos, perdent el món de vista, es dediquen a menys tenir els seus propis seguidors. Aquesta que escoltarem es diu Fabiana Sevillano. Us sona d'alguna cosa? No. Us hauria de sonar moltíssim, Fabiana Sevillano. Jo tampoc, és una senyora que no sabia que existia fins aquest estiu. 3,5 milions de seguidors i amb premis Ídolo a la vitrina de casa seva. Sabeu que són els premis Ídolo. Són aquests premis que regala i atorga i dona la Dulceida, que és catalana, és nostra. La Dulceida és nostra, d'acord. Doncs aquesta noia és la Lamine Yamal dels influencers. Va aixecar polseguera aquest estiu dient això, escolteu.
1: Yo estoy fluyendo. Yo estoy fluyendo porque... La gente ha tenido 3 meses de verano, como todos los años, pero yo tengo un mes. Entonces yo en este mes me estoy desconociendo. La gente se pensaba que cuando yo acabara la pelea iba a estar entrenando a muerte, iba a estar siguiendo la vida que tenía antes. Cariño, perro encerrado se vuelve más bravo. Estoy peor.
0: La meva reina pensava que la gent tenia 3 mesos de vacances.
2: Ah, i no com ella, que només n'ha tingut un, pobreta.
0: Segurament pobreta no ha treballat mai, i com que les últimes vacances que va tenir les va tenir a tercer d'ESO, a tercer d'ESO sí que eren 3 mesos. Saps què vull dir?
3: Amb el Piranya.
0: Clar, exacte. Llavors, evidentment, se li van tirar sobre i es va començar a qüestionar a qui estàvem donant veu i espai a la societat. La gota que va fer vessar el got va ser amb un llondro que anomeix el Xocas, aquest sí que sabeu qui és, i que va parlar-li així a un seguidor.
4: Cerdita y cochina, ¿vale? Vuestra madre me habla por WhatsApp, la tengo bloqueada, la zorra, que es muy pesada, sí, tengo entradas, ¿qué pasa? También tengo dinero para enterrarte, sí, sí, efectivamente. He ganado más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando. Venga, sí, sí, cerdito, tengo entradas, sí.
0: Gairebé 15 milions de seguidors, aquest senyor, eh? Evidentment, Burger King va trencar tots els contractes amb el Xocas, després que digués això, va fer altres, de vídeos, va faltar l'Ester Expósito, a la selecció argentina, vull dir, sí, és una cosa, és un individu realment execrable. I es defensa dient que ell és així, que si una marca el vol, doncs, evidentment, ja sap que s'hi trobarà, no? No tots els influencers tenen aquest nivell, hi ha molta gent que té un contingut meravellós a xarxes, però no tenen aquest nivell de fama. És a dir, aquí estem fent famosos, no? Tercer acte, el classisme i la validació popular de segons quins perfils. Si te quieres divertir... A veure, recordem el revolt que va tenir en Bad Bunny.
2: La casita.
0: Ah, la casita aquella, que és com una espècie de decorat dels pastorets que té la seva última gira. Allà hi posa el naixement, hi posa una mare de Déu, exacte, un Sant Josep, un bou i una mula, bueno, i tots són influencers, cares conegudes, que si un Ibai, a mi l'Ibai, bé, encara te'l compro. Però clar, hi ha gent que dius, per l'amor de Déu, no? Clar, i aquí què va passar?
2: Compte que dius que Santi Villas, que fa de les dèries els dimecres,
0: va estar a la casita.
2: I va estar a la casita.
5: I en Marc.
0: Clar, evidentment,
2: però anava al Santi Villas com a partener, diguem-ne, de Marc Giró. Ho assumeix i ens ho va explicar, va fer 2 dèries sobre la casita.
0: Dos?
2: De tot el que va viure allà a la casita.
0: Clar, és que imagina.
2: Ara li va treure tot el glamour que tota la gent, la casita, i va dir, bueno, vaig allà, no sabia què fer, em vaig asseure, vull dir allò que fa el Santi.
0: I que la gent va suada també perquè es va fer l'estiu, això. Clar. I llavors molt d'influencer, molta senyora que va tocada i posada i a última hora tots suem, saps? Vull dir, i hi ha gent que hi té vinagre sota la xella, eh? Vull dir, poca broma amb això. Bueno, doncs clar, què va passar? Que hi ha gent que està enxubada a la pista amb aquella calor, que ha pagat una entrada estratosfèrica i de cop i volta veu els seus ídols a la casita, no? Que penses, quin classisme? Hi va haver aquesta crítica, no? De quin classisme, quines maneres de fer, etcètera, etcètera. Què ha passat aquest cap de setmana? Exactament el mateix amb la Shakira, que ha sortit acompanyada d'un acord de senyores influencers, la Paula Echevarria, la seva filla la Daniela, la Lola Lolita, el Sum Sum Corda, el Cap de Déu, tot això la van acompanyar. I com se'n diuen d'aquestes noies? Les caminantes. Ah. Perquè l'ajuden a caminar, l'acompanyen caminant fins a l'escenari. Jo pensava que era un homenatge a Machado, però es veu que no. Que es veu que no. Bé, clar, més els problemes d'accés que han tingut tota la gent que tenia entrada per anar a veure el concert de la Shakira, etcètera, etcètera, després es troben que hi ha una zona VIP amb tot de gent embolicada en paper d'albal, saps?, d'aquest de plata, i amb unes ulleres estratosfèriques ballant amb 1 metre de distància cadascun d'ells, doncs, que no ni es tocaven. I clar, tu estaves allà a la pista i de cop i volta amb un senyor de Vallecas que li feia pudor a la xella. Bé, aquests 3 actes han generat el que es coneix com la caiguda dels influencers. Alguns usuaris d'aquests comptes han deixat de seguir-los en protesta pel tracte, pel classisme, la distorsió de la realitat, el posicionament polític escurat a l'extrema dreta, molts d'ells, els diversos empadronaments a Andorra, que això també és un clàssic, ple d'influències que se'n van per no haver de pagar impostos, i una bola immensa que ha fet que els usuaris en tinguessin els nassos plens. Però, Júlia, aquí és on ens ho preguntem. La caiguda aquesta, que havia de ser tan grossa fa 15 dies, 3 setmanes, que de cop i volta tothom deia això és l'acabose, això és tan gros? Perquè jo crec que aquesta gent se sostenen, segueixen fent publicitats, les marques segueixen apostant per aquesta gent i no hi veig un final a tot això. No sé com ho veieu vosaltres.
3: Jo crec que no. És a dir, crec que la caiguda és reputacional, però això no vol dir que la gent deixi de seguir-los. De fet, em sorprèn que no hagis parlat d'una persona que a mi m'inquieta molt i he de reconèixer que la segueixo, que és Maria Pombo. Ah. I tota la família.
0: A mi també, aquesta noia.
3: Però per això a mi em genera dopamina. És a dir, a mi m'agrada molt veure què fa. I ara l'han acusat de fet de plagi, de la seva joies, és a dir, no para de tenir polèmiques, va ordenar una llibreria i va treure els llibres, va posar-hi coses que no tenien res a veure amb llibres, no? Però crec que és reputacional, crec que en el fons joves i no tan joves, perquè també hem de mirar ben bé qui segueix aquest tipus d'influencers, segueixen allà enganxats i jo en aquest cas m'incloc en el cas de Maria Pombo. Però és cert que s'ha de obrir una reflexió sobre això i veure també si ells canvien els seus continguts. Al principi el que feien, com deies, era explicar la seva vida.
0: Clar.
3: Després van monetitzar la seva vida i ja no explicaven ben bé el que feien al seu dia a dia, sinó com parlaven d'altres marques. I crec que això al final el que fa és perdre interès, perquè la gent el que li agrada és la naturalitat i està una mica en la vida dels altres. I crec que això s'ha perdut totalment.
0: Però sí, el tafanejar, la senyora aquella que està darrere del viso, com la Pepa Xerraire, per exemple, la Pepa Xerraire, que tu passes per davant de la cantonada i ja l'has arribat a la cantonada de davant, ella ja ha informat a tot el poble de qui ha passat per allà, no? Una Pepa Xerraire.
3: I moltes, especialment en aquest cas dones, també canvien d'etapes d'influencer en el moment en què són mares. Comencen a idealitzar la maternitat, a monetitzar absolutament tot, des de l'embaràs fins que tenen el fill, els productes, i jo crec que tot això també acaba generant pèrdues d'audiència, perquè al final tu segueixes una persona perquè té un perfil molt marcat. En el moment en què el canvien, ja...
0: Exacte.
3: Dulceida ha fet una segona boda 10 anys després de la primera. En la primera no van firmar els papers. Per tant, això, en el fons, també és una mena de publicitat del lloc on l'han fet, de les marques que han vestit, perd interès.
0: És aquest teatre, no? Que dius, bueno, han de construir aquest teatre, constantment han d'estar fent aquest teatre, han de generar aquestes polèmiques perquè també els hi funciona, i llavors ens plantegem a qui estem situant al capdamunt d'aquestes llistes i a qui li estan donant veu, no? I espai, perquè clar, són gent que després acudiran a que t'hi fas vermelles i aniran, o que presenten programes de televisió després, o que fan seccions de ràdio i que estan ocupant uns espais que en principi doncs no estaven ni ells mateixos pensaven que podrien ocupar-los, nois i noies que també surten a sèries de televisió. No sé.
2: L'Alba i el Jordi, com ho veuen, això?
5: Jo estic content que hi hagi hagut una mena de campanya en contra d'alguns perfils, bàsicament perquè això, és a dir, això no ho pots parar, eh? Això, la gent pot penjar el que vulgui i sempre que no sigui delicte, i per tant pot haver-hi un més cutre, més hortera, més racista, etc. Poden penjar el que vulguin mentre no sigui delicte. El que passa és que està molt bé. L'única manera que tens de reaccionar contra això i d'intentar frenar-ho, o de la ràbia que de veritat arriben a fer de vegades, és promoure una campanya de no seguiment. Estem acostumats a seguir i no costa res seguir algú. Tu de sobte el segueixes i el segueixes gairebé per sempre. Deixar-lo de seguir demana un acte exprés de dir, escolta, jo no vull saber més de tu, i a més, si es fa a través d'una campanya, que sigui vària gent que diguin per qui no, per qui no, per qui no. Vull pensar que les marques se n'han adonat d'això. Vull pensar que jo no sé fins on ha arribat, no crec que s'hagin enfonsat a la misèria, però segur que algunes marques han dit compte, perquè acabarà atacant-nos a la nostra reputació.
0: De fet, Burger King és qui retira la col·laboració amb el xoc, després ell surt desmentint-ho, dient que ell ja ha cobrat i que etcètera, etcètera, etcètera, però sí que és veritat que en aquest moment doncs era, no els anava bé a la marca tenir col·laboracions amb aquest noi.
5: I no cal ni que sigui delicte, hi ha coses que dius, no? I és que com a mínim estàs cridant a la desobediència de la llei. Per exemple, no recordo qui era, un que parla d'economia molt famós, doncs, que va dir que no pensava aprendre català a Andorra. I que pagaria el que fes falta per no haver de pagar, no haver de parlar català.
0: Crec que va dir que podia pagar 40.000 euros, euros per no haver d'aprendre el català. Sí, sí.
5: Vull dir, són continguts que no és que siguin il·legals, però sí que promou una actitud que vull pensar que, per exemple, els governs o les mateixes empreses obrin els ulls i diguin per qui no, perquè això ens pot perjudicar i perquè això és convidar a unes actituds que no molen, diguéssim. Però... Però vaja, que la gent que nosaltres interpretàvem, sobretot la gent jove que interpretàvem com a de vegades no crítics, que de vegades que només segueixen, seguir el corrent, diguéssim, gairebé deixar-se anar, m'alegro que com a mínim hagin despertat una mica i hagin començat a veure que poden fer alguna

0: altra cosa que és deixar de seguir i perjudicar-los directament.
1: A mi aquest tema em fa una mica de pena i de mandra, perquè...
2: Home, Alba, no t'agrada res, eh?
1: No, sí.
3: Ara sí, ja no m'agrada el mono que portes, ja.
2: Ara ja està, mono que...
3: Treu-li la floreta al mono que li has llençat.
1: O sigui, em fa mandra i pena els propis influencers, perquè... Sí. El que deies, aporten uns valors. A més, hi ha gent que realment està, o sigui, aporten coses positives perquè, jo què sé, a vegades... Ara, per exemple, parlo del meu àmbit, en l'àmbit de la salut mental, no? Vull dir, avui en dia que s'ha posat tan de moda parlar d'això del benestar emocional tal, i que sents que els gent que dius, bueno, doncs hi ha gent que té doncs, un background, un bagatge, una formació i està bé, però llavors et trobes cada xitxarelo, com si diguéssim, que dius, però aquesta persona, no? A partir de la seva experiència donant consell sobre temes de salut mental, que dius, ostres, quina por, no? I a més el que tu deies ara, quins valors es posen al centre, no? A mi em preocupa, per exemple, quan gent jove et diu tu el dia de demà que jo vull ser influencer.
0: Sí,
1: per
0: sí,
1: què?
0: Sí.
1: Bueno, no ho sé, perquè la gent em miri i visqui com és, però què vol... O sigui, i al final posar al centre aquests personatges que en moltes ocasions no saps ni quin ofici tenen, si no fossin, havien arribat aquí, per què? I a part jo crec que també fan que ens acostumem a mirar molt la vida dels altres i no mirem gaire la nostra, no? I llavors hi ha un altre tema que a vegades he vist algun documental d'alguns d'aquests influencers a nivell de salut mental, com acaben molts, que acaben fatal també.
2: Clar.
1: Llavors, és com la sensació de que estem construint entre tots i totes, no?, alguns espais de referència que són absolutament nocius, no? Perquè això, ara parlaves de tots aquests mals valors que posen al centre, però ja no parlem ni de racisme, d'homofòbia, de masclisme, que molts d'ells també estan molt alineats amb l'extrema dreta, no? I al final són els que estan influenciant els nostres joves i les nostres joves. Llavors, jo crec que tenim un problema greu. Tu ara parlaves de les administracions, però més enllà de les administracions, com construir la mirada crítica perquè la pròpia gent digui, tio, jo aquest paio, aquesta paia, jo no el vull ser...
0: Algú és que dona sentir el teu fill dient això. Vull deixar de seguir aquest tio perquè no puc
1: clar,
0: més.
1: Exacte. No? Llavors,
0: vol dir que té criteri.
1: Bueno, i el que també preocupa és al final com aquests personatges posen al centre del debat públic temes que dius, en sèrio que estem parlant d'això, no? Llavors, a vegades tens la sensació que una mica les línies del debat social a vegades es porten uns personatges que dius, mare meva, no? Vull dir que, no sé, a mi em preocupa
3: bastant. Ara perquè ens hem fixat molt en el tema dels influencers, eh? Però jo sempre ho he pensat quan, des de fa molts anys, quan des dels mitjans de comunicació fem una entrevista a un actor, a un cantant, a un futbolista, i li acabem preguntant per temes de política, de sociologia,
2: clar,
3: i l'opinió d'aquell actor, futbolista, periodista, etc., l'elevem a com si fos algú que hi entén molt d'aquell tema, no? I penses, bé, és que com un sigui molt bo fent d'actor, fent de futbolista, fent de cantant o fent de periodista, no vol dir que sàpigui, jo què sé, la derivada geopolítica d'Israel amb Palestina. I dius, bueno, escolti, més que l'opinió d'aquest senyor, doncs igual no, saps? Vull dir que ara sí, posem molt a la lupa els influencers, però a vegades també veiem algunes entrevistes d'això a un actor o a un futbolista, això, que li pregunten per temes d'informació general que dius, no sé quin nivell o quina preparació té, no?
0: No, al revés, de vegades pot haver-hi perfils molt seguits precisament per lo burros que són. Mm. I és interessant.
1: Però també és trist, no? Veure algú per lo burro que és, a mi em peta el cap.
0: Però de vegades de tant que ho és acaba sent divertit.
2: Hi ha un substrat de la societat que jo t'he de dir, Alba estimada, que em genera un cert magnetisme.
1: Sí, no?
2: Que penso, Verge Santíssima, com pot ser, quins mecanismes mentals hi ha dins d'aquest cervell? Quines connexions neuronals? Com està fabricat això, saps? Perquè, i després com li baixa pel tobogan fins a la boca i deixen aquelles paraules? Saps què penses? Verge Santíssima, en quin moment han fabricat aquesta persona? I és el que deia la Júlia abans. Són gent que potser estan a les antípodes teves i no saps per què, però t'hi quedes enganxat com una paparra. És així, no?
3: Bé, doncs estarem pendents de si això va continuar cap avall i s'acaba en aquesta època dels influencers o si tot plegat ha estat flor d'estiu.
2: Tant de bo.
3: Elisenda, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Adiós.
3: D'aquí a 5 minuts seran 2:15, una pausa i de seguida anem amb Begoña Gómez, Judici, etcètera, etcètera. Anem a Madrid.
4: Catalunya migdia. Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
5: Aquí el tens.
4: Ja?
6: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
5: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
7: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans-Sophie Mutter amb la Filarmònica de Múnich,
8: Klaus Mackeller amb el Royal Concertgebouw.

0: Estats Capilet Dresden amb Daniele Gatti.
1: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
2: Com et dius?
3: Ferran Adrià.
2: Quina és la teva experiència com a cuiner?
4: Has estat alguna escola?
2: Has tingut algun mestre?
4: Això és una altra lliga.
2: Això són dos estrelles Michelin.
5: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
6: Estàs posant a tots al límit.
7: Andreu tots mal.
5: Gènesi. Avui a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Catalunya migdia.
9: 10 anys.
10: Els llums s'han apagat.
11: Espera, espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
9: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
11: I ho farem amb un programa especial.
9: El dimarts 29 de setembre.
11: Amb els col·laboradors d'avui.
9: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
11: 10 anys d'esports.
9: 10 anys de ràdio.
11: 10 anys de Tot Costa.
12: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3Cat.
15: D'aquí a 3 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb l'Alba Alfageme, amb la Júlia Reguer i amb el Jordi Cabré. El dia en què Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, va a judici. El jutge Juan Carlos Peinado ha tancat definitivament el cas i ara serà un jurat popular format per 9 persones qui acabarà jutjant a Begoña Gómez. El jutge Peinado finalment s'ha afanyat a tancar la causa just abans de la seva jubilació, que és la setmana que ve, aquest diumenge. Ara només falta posar data al judici per malversació i per tràfic d'influència. Recordem que se l'acusa d'haver-se aprofitat de la seva condició de parella del president del govern espanyol per crear una suposada xarxa d'influències a la Universitat Complutense de Madrid. Les acusacions demanen 13 anys de presó, la fiscalia demana la lliure absolució. Com dèiem, anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
16: Bona tarda, què tal?
15: De fet, aquest pas ja fa setmanes, mesos que l'esperàvem. També sabíem que hi havia aquesta espasa de Damocles en forma de jubilació del jutge Peinado i també teníem la sensació que ell volia enviar-la a judici abans de jubilar-se.
16: Sí, al final estava escrit i a més sabíem que això havia de passar abans d'aquest divendres, perquè com tu dius, Peinado es jubila diumenge, la setmana passada se'n va anar de vacances, tornava avui i per tant avui a mig matí el que ha fet és deixar el cas rematat, envia Begoña Gómez a judici, això no és sorpresa per ningú perquè ja sabíem que acabaria així, sabeu que ha estat una instrucció molt polèmica, que a més li ha costat al jutge Peinado moltíssimes rectificacions, ha hagut de repetir molts i molts tràmits, fins i tot el que ha fet avui, el d'enviar a Begoña Gómez a judici, perquè primer ho va fer per 4 delictes, després el va corregir un tribunal superior i al final avui rectifica i l'envia per 2 delictes, que són malversació i tràfic d'influències, i ara ja, com tu deies, només falta posar-hi data. El judici serà a l'Audiència Provincial de Madrid, això és una instància superior al jutjat que dirigeix Peinado. Sabem que l'Audiència Provincial de Madrid sol trigar entre 5 i 8 mesos a trobar una data concreta per començar un judici amb jurat popular, com és aquest cas. Ara és setembre, per tant, febrer o maig, és a dir, coincidiria segur en precampanya de les eleccions espanyoles si s'avancen, o de les eleccions municipals. Per tant, ja tenim aquesta decisió de Peinado, ara ja és un compte enrere per arribar al judici i sí que és veritat que mentre s'espera que arribi al judici, Peinado no ha repetit l'error anterior, no li ha retirat el passaport a Begoña Gómez per risc de fugida, però sí, que això és novetat avui, li reclama que li presenti les 5 últimes declaracions de la renta per veure quins ingressos té de cara a una futura condemna.
15: I això, aquesta decisió, es coneix, efectivament és el primer dia després de les vacances del jutge, a una setmana de jubilar-se, però amb Pedro Sánchez volant cap a Nova York, per tant, amb el president del govern espanyol que estarà uns dies fora de l'estat.
16: Sí, perquè quan arriba la decisió de Peinado, Sánchez ja era a l'avió i volava cap a Nova York, on assisteix al plenari de les Nacions Unides, i el que ha fet Moncloa de seguida és criticar que un altre cop, una altra decisió del jutge Peinado coincideix amb un viatge internacional de Pedro Sánchez. Li va passar, per exemple, quan va anar a la Xina, a l'Índia, en cimeres de l'OTAN, o fins i tot amb el G20 li ha coincidit. Per tant, hi ha diverses ocasions en què Peinado ha aprofitat que Sánchez era fora d'Espanya per anunciar una decisió important sobre el futur de la seva dona. La Moncloa el que diu és que creu que tot plegat és un intent de perjudicar aquest perfil internacional de Sánchez, que ja ho sabeu, és justament on se sent més còmode. Però el que respira aquesta hora la Moncloa, més enllà d'això, és que el jutge Peinado tira pel dret. Avui sí que ja carreguen sense embuts contra ell. L'acusen de fer un últim servei al PP abans de penjar la toga i diuen que és evident doncs, que l'acusació contra Begoña Gómez no s'aguanta.

0: per enlloc, no hi ha proves per acusar-la i que tot plegat respon a una persecució judicial per fer caure el govern de Sánchez.
1: No sé com ho veieu, no és sorpresa, perquè és evident que tenia ganes el jutge Peinador d'enviar-la a judici, després veurem què és el que decideix el jurat popular.
2: De fet, passi el que passi, és a dir, un cop hi hagi aquest judici amb jurat popular, que per cert és important que sigui amb jurat popular, perquè això vol dir que al final el que jutjarà sobretot és l'opinió pública, com condicionarà a les persones que ocupin aquest jurat, sinó més enllà de tot això, jo crec que la condemna és el propi procés, és a dir, al final encara que resultés absolta, que ja ho veurem, amb 2 anys d'instruccions, en aquest cas llarguíssimes, on hi ha hagut altres tribunals que li han dit a Peinado fins aquí, això no ho pots fer, ell ha obert noves causes de dins de la pròpia causa general, és a dir, hi ha hagut una sèrie, per mi, de greuges en aquesta instrucció que fan que la condemna ja sigui al propi procés. Ara bé, per què passa tot això? Perquè hi ha una part de la justícia que està dedicada a actuar, en aquest cas, contra el govern espanyol. I crec que en aquest cas és molt diferent el cas Zapatero, el cas Ábalos i també el propi PSOE i fins i tot el PSC ho veuen així, perquè al final el que consideren és que el cas Begoña Gómez és tan greu que pot ser fins i tot un revulsiu, i el fet de que s'apropi tant aquest possible judici a una campanya electoral, sigui de les generals o de les municipals, és una munició que faran servir en favor seu. Veurem si això resulta, perquè al final jo crec que a l'electorat en general tampoc no li agrada que es barregi la política i la justícia, però crec que en aquest cas ho faran servir. Veurem si coincideix amb altres condemnes o causes pendents, penso molt en Zapatero, que això sí que crec que és una altra història i no té res a veure amb una instrucció com la del jutge Peinado.
3: Sí, és una pena que encara Espanya es barregi tant la justícia amb la política, i els tempos i el calendari, tot és tan flagrant i tan obsè que preocupa, perquè això fa veure que hi ha realment una Espanya contra l'altra, per variar, com sempre, i que obliguen a molta gent que no voldria prendre partit i a dir, escolti, hi ha coses que no s'aguanten o que no s'aguanten prou o que són massa flagrants, simplement són massa sospitoses pel jutge, bàsicament pel jutge. En aquest cas, tenim una resolució que el que parla és de portar aquest tema a un jurat popular. I ara parlaves d'una mena de sondeig, de com és un jurat permet veure com és el sondeig de l'opinió pública d'un tema. En aquest cas estem parlant d'un jurat popular que, evidentment, que pot ser molt divers i plural, i, evidentment, el sistema intenta que sigui el màxim de divers i plural possible. Però el màxim de divers i plural possible a una comunitat com Madrid és el que és. I jo diria que això és una sentència gairebé dictada, i com deia la Júlia també, la sentència mediàtica doncs ja està feta i acabarà, no crec que acabi bé. Evidentment tot això pot portar recursos i pot portar fins i tot al nivell europeu, etc, en funció de com de poc fonamentat estigui tot plegat, però sí que és veritat que estem davant d'una veritable guerra descarnada, com ja va haver-hi en el temps del procés, sense que molta gent de l'esquerra en fes gaire cas. I ara s'ho troben una mica al damunt perquè estem davant d'un exèrcit organitzat per part dels jutges que van al que van i tenen agenda pròpia.
4: Clar, a veure, aquest, jo crec que el que deies, no? El que deia en Jordi, que és un cas d'un altre cop, de politització de la justícia, i a mi també el que em preocupa és que en aquest cas hem vist com diferents disfuncionalitats, coses que no es veien clares, i tot i això no hi ha uns mecanismes de transparència, no? O de control del propi Consell General del Poder Judicial que puguin en un moment donat entrar al fons de la qüestió i fins i tot poder fer aquest canvi de jutge. Per tant, és com que tot plegat, no? Dona la sensació que hi ha tan poca transparència, no diríem tot el sistema judicial, però amb una part, i sobretot quan té a veure amb determinats jutges, que al final fa fredat, no? Perquè al final tens la sensació d'una impunitat absoluta. El fet de que sigui l'últim servei també encara és més preocupant, perquè és com que pot posar la sisena i, escolta, i ell se'n va i de rossites, que això també és un altre problema que jo crec que amb els mecanismes aquests que dèiem, de rendició de comptes, de transparència, mecanismes de control, que sempre, sobretot jutges i jutgesses, han quedat com a part de tot, com si fossin intocables, és el que caldria repensar. I amb el que ara deia en Jordi del tema del jurat popular, tu apuntaves, no?, que probablement el fet de ser de Madrid hi havia com aquest biaix, no? Però sí que és cert que com a mínim

0: una majoria molt qualificada, això també és veritat, eh? Això també és cert, però insisteixo, és un afer tan extremament polític que jo no sé si ho hauria derivat a un jurat popular, perquè la política s'hi barreja massa i la gent opina i la gent mira diaris i la gent vota i votarà mitjançant una resolució judicial.
1: Paula. Ja es va qüestionar molt en el seu dia quan va decidir anar per jurat, perquè tothom té al cap que la majoria de jurats populars doncs, són per homicidis o per assassinats, etc. Però és veritat que la llei preveu en altres casos, per exemple, la malversació. Aquí hi havia diversos delictes que es barrejaven en aquesta causa i molts juristes creien que això mai hauria d'haver arribat davant d'un jurat popular. És veritat que Madrid, ara ho dèieu, no? Governa el PP en majoria absoluta, però també és veritat que els candidats a jurat popular surten del cens electoral i a partir d'un sorteig que es fa cada 2 anys i que, per tant, doncs, és aleatori, i que a l'inici del jurat les parts poden descartar i triar qui es queden, eh? Els 11 ciutadans que hi van, que 2 són suplents i els altres 9 doncs, seran els titulars. Però sobre això sí que us puc explicar que hi ha cert neguit entre les acusacions populars en aquest cas, perquè ara sabeu que les lidera totes Azteoir, però creuen que de cara al judici cadascú vol tenir el seu rol perquè són conscients que caldrà, i a més en un cas tan mediàtic on s'ha qüestionat per una banda aquesta falta de proves, doncs són conscients que caldrà persuadir i seduir molt bé el jurat popular per les dues bandes, per acabar condemnant o per acabar absolent, que és el que espera doncs, tant la Fiscalia com l'advocat de Begoña Gómez. Per tant, que aquí s'hi afegeixi un jurat popular sí que fa encara més rocambolesca tota aquesta causa.
2: Doncs haurem d'estar-ne pendents, perquè això, a més, caurà això en campanya o per campanya electoral, per tant, tot això encara s'enrarirà més. Recordem que no és com a les pel·lícules, que el jurat americà ha d'estar tots d'acord, hi ha d'haver unanimitat, aquí no, aquí n'hi ha d'haver 7 de 9, per tant, no cal que estiguin tots d'acord en un sentit o en un altre.
1: I a veure qui es cita, perquè es podria citar, per exemple, Pedro Sánchez de testimoni o el ministre Félix Bolaños, que ja ho ha estat en aquest cas. Vull dir que serà un judici, òbviament, amb moltíssima càrrega política que coincideix en precampanya, doncs serà realment explosiu.
2: I aquí ho explicarem amb la Paula Brujats i companyia des de la delegació de 3CAT a Madrid. Paula, gràcies, bona tarda.
1: Una abraçada, adéu.
2: Passen 9 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida tornem al tema de l'educació a Catalunya, perquè avui ha hagut la primera reunió al Palau de la Generalitat en què el president de la Generalitat ha encomanat ja aquella reflexió que havia de generar a través de, sobretot, el Consell de l'Educació de Catalunya. Ara en parlem precisament amb el seu president.
3: Catalunya migdia.
4: Únic s'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
8: I supem a les millors taules del món.
9: En aquesta terra protegim i acollim.
10: Fem barri i fem pinya.
11: I fem i no deixem de fer.
12: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
13: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
14: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
16: Ciutadans de Catalunya.
17: No us ho creureu.
18: És més fàcil del que et penses.
19: Sorpresa.
0: Així que som-hi. A practicar.
16: T'acompanyeu?
15: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
3: Catalunya migdia.
9: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
4: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
18: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, David.
20: Qué ambientazo, mano.
18: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada, entra en el área, será chiqueado sobre la línea.
20: Qué barbaridad.
18: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave.
20: Buena venta.
18: ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
20: Ven a por más.
18: ¡Venga! Ocasión Plus.
17: El Liceu inaugura temporada amb Aïda de Verdi, una monumental

0: Al producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betshawa. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: D'aquí a 18 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. Ja sabem que des del curs passat el conflicte al món de l'educació catalana és ben viu i encara a hores d'ara continua actiu. Avui el govern ha encarregat al Consell de l'Educació de Catalunya que comenci el debat per la transformació del sistema educatiu que està en crisi. Ha estat en una reunió aquest matí entre el president, Salvador Illa, la consellera, Esther Niubó, i el president del Consell, Joan Manuel del Pozo, que s'ha compromès a tenir enllestides les conclusions al mes d'abril de l'any que ve. Saludem precisament el president d'aquest Consell d'Educació de Catalunya, el senyor Joan Manuel del Pozo. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Com ha anat la reunió? Quin és l'encàrrec exacte que li ha fet el president?
4: L'heu dit molt bé. Un encàrrec per obrir un debat que ajudi a millorar l'educació de Catalunya. L'educació, per sort, té ja una llei que havia estat molt consensuada després del Pacte Nacional per l'Educació de fa 20 anys, però és veritat que la societat, per una banda, ha canviat molt, l'educació també ha canviat molt i que hem passat un curs que moltes persones hem qualificat de convuls, de difícil. I tot i que hi ha hagut acords que han estat signats i que s'estan aplicant i que, per tant, milloren, per dir-ho així, de manera significativa la reivindicació sindical, ens queda per cobrir tot l'altre espai d'opinió i de criteri i de proposta per millorar l'educació, que són els sectors no sindicals. Això no vol dir que els sindicats quedin exclosos. Sí que vol dir que no seran, com ho eren en la negociació laboral, protagonistes. Ara hem de donar el protagonisme a totes les parts, que són, per dir les més significatives i conegudes, els docents, les famílies, els propis alumnes, persones que són expertes en el terreny educatiu, testimonis internacionals, és a dir, una varietat molt gran de veus que esperem, de part del president, que puguem fer un debat serè, un debat basat en el principi de bona fe respecte a tots els que hi intervinguin. Aquest principi de bona fe és una mica com el principi de presumpció d'innocència en un altre territori. Jo vaig de bona fe i espero que l'altre reconegui que vagi de bona fe, perquè jo també li reconec que va de bona fe. És a dir, que venim aquí a intentar aportar construcció educativa. I que això acabi generant el que probablement és, diguem-ne, la solució a un dels dèficits de la situació, que és el dèficit de confiança. Hi ha una veritable crisi de confiança.
3: Anem a preguntar. L'objectiu és treure propostes concretes, és detectar els problemes, perquè és veritat que se n'han fet d'alguns d'informes, d'alguns de catalans, altres a nivell estatal i d'altres fins i tot a nivell internacional. Quin és l'objectiu? Detectar problemes o aportar solucions als problemes que ja han estat més o menys detectats?
4: La veritat és aquesta, que és que estem sobrediagnosticats. Per tant, no es tracta de fer un diagnòstic més, sinó, partint dels diagnòstics coneguts, estendre la consciència de compromís que tots tenim per avançar en la millora i en la forma en què cada sector de l'educació pot aportar criteri i valor. Es tracta, per tant, de, sobre moltes propostes que ja existeixen, trobar prioritats que cal fer avançar. Es tracta de generar compromís de les diferents parts. Per dir ara un exemple que jo improviso i que el debat veurem per on va, el compromís de més famílies a associar-se per ajudar els seus centres. També el compromís de més famílies per acceptar que elles també són una unitat educadora, que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines en el món públic i en el món privat. És a dir, hi ha moltes possibilitats de fer coses que no són molt noves, però que estan, per alguna raó o altra, encara al frigorífic. Es tracta de treure-les i cuinar-les.
3: Clar, què passa si no es posen d'acord? És a dir, si els uns demanen blanc, els altres demanen negre i els altres demanen gris. Aquí com es troba el punt mig en propostes?
4: Pot ser que no es trobi. És a dir, ningú pot garantir que el resultat del diàleg sigui un èxit. Jo crec que ja és un èxit el sol fet que s'intenti i que serà un segon èxit que es practiqui, espero, amb molta, com deia abans, amb molta elegància deliberativa. En els processos de deliberació

0: Diuen els grans teòrics d'aquesta virtut social, és molt important l'acceptació de l'altre com un component vàlid del diàleg, l'acceptació de la bona fe que l'altre hi posa, la voluntat d'argumentar en comptes de desqualificar, reivindicar, exigir, imposar, que en són formes no dialògiques. Jo crec que tots podem descobrir les, diguem-ho així, les bones notícies, l'alegria i la satisfacció de parlar de manera argumentada, no desqualificadora, intentant trobar acords. Sortir-nos o no, no ho sabem, però ho intentarem.
1: Hi ha alguna cosa que sigui inamovible? És a dir, el model d'escola catalana té una sèrie de pilars. Aquests fins i tot podrien estar en dubte o posats en dubte, o si surt ara la idea de, no sé, per exemple, l'escola inclusiva, si es decideix, no, l'escola inclusiva és insostenible econòmicament, per tant, no hem d'anar cap a l'escola inclusiva, o si es decideix, per exemple, que alguns mètodes innovadors que s'han estat aplicant els últims anys no són funcionals, fins al punt de poder tirar enrere algunes d'aquestes, algun d'aquests consensos amb els que ha funcionat fins ara l'escola catalana, fins a aquest grau de llibertat, diguem-ne, tindran vostès?
0: No, la llibertat de proposta és total, això per descomptat. Altra cosa és que després, segons el que fos posat en dubte, el govern pogués assumir-ho o no. És a dir, no som, ni serem, ni volem ser un òrgan legislatiu. Som un òrgan d'aportació de criteri, un òrgan de participació i consulta. Per tant, podem dir alguna cosa que fos molt... Per exemple, anem a un cas que és molt important. Anem a suposar que es digués, escolta, això de la llengua s'ha acabat. Mm. Tu, aquí ens en sortiríem més bé amb el que diuen alguns com la llengua comú. Escolta'm, jo fa l'efecte que el govern de cap manera pot acceptar que l'escola deixi de ser l'espai que és, on el català necessita afermar-se, necessita ser conegut, necessita ser ensenyat i necessita ser difós. El mateix podem dir de l'escola inclusiva. Es pot discutir si s'està aplicant més bé o més malament, si falten mitjans o no en falten, però el govern crec que pensa que no es pot negar el principi. El principi de la inclusió és un principi democràtic, és un principi educatiu. I diria més sobre el principi d'inclusió. Hem de mirar, sense discutir ni una mica el principi, fer-lo molt practicable, perquè si no el fem molt practicable de debò, estarem justificant que un dia algú digui això és un desastre tal que hem de negar el principi. Per tant, a favor del principi, hem de fer que aquest principi trobi una adaptació realista, una adaptació amb recursos, una adaptació ben feta.
1: Mm. El president ha anunciat que convoca tots els grups parlamentaris divendres al matí per començar a debatre un acord ampli sobre el model educatiu. Ja hi ha hagut alguns grups, per exemple, Partit Popular i Vox, que ja han dit que no aniran a aquesta reunió. En l'actual moment de crispació amb eleccions que hi ha l'any que ve, com a mínim les municipals i també probablement les espanyoles, en el moment de crispació fins i tot laboral en el sector de l'educació, es pot fer aquest debat que vostè demanava de bona fe?
0: Ho hem d'intentar. És a dir, jo crec que la ciutadania en general està bastant cansada de veure una política que és pura confrontació, moltes vegades extrema, artificiosa, d'una duresa absolutament inacceptable. Potser podem obrir un espai de participació democràtica que resulti, com he dit fa un moment, que desperta satisfacció, tranquil·litat i motivació en les persones. Això és el que busquem. Donar-nos abans de començar per derrotats no penso que ho hàgim de fer. I penso el contrari, que hi ha moltes persones en el món educatiu, penso que molts docents que tenen un alt sentit de la seva responsabilitat professional estan esperant que hi hagi també un, com si diguéssim, un canvi de terreny de joc, i passar del terreny de joc de la reivindicació al terreny de joc del compromís, la confiança i l'ajuda mútua.
1: Tinc la Júlia Reguer que m'aixecava el dit perquè volia fer una pregunta. Júlia?
2: No, d'una banda, amb el que hem començat, és a dir, amb la part dels sindicats, entenc que hi ha una part que és purament laboral i que s'ha de negociar directament amb el govern, però també entenc que poden fer aportacions en aquest fòrum o no. Pel que deia, he entès que no, i després d'altra banda...
0: Sí.
2: Sí, oi? Vale. I d'altra banda, la part dels recursos, clar, tot això ho atravessa un moment polític i ve després de diferents anuncis del propi president, en el qual es va comprometre a dedicar un 6% del PIB a l'educació. No sé si en aquest espai de reflexió també es pot discutir sobre quants recursos es necessiten o no, o si això ja és part de la línia institucional i de la línia política i, per tant, el seu encàrrec és fer una mena de reflexió general i després el propi govern ja decidirà què és el que fa amb això i el que no.
0: Sí, per parts. La primera part, per aclarir, els sindicats naturalment poden participar i han de participar en aquest procés. El que sí han d'entendre que no ho han de fer amb protagonisme exclusiu com el que han tingut durant el temps de negociacions laborals. Han de ser una veu més, totalment respectable, i és més, també hem de dir que els sindicats continuen tenint durant aquest temps, perquè és llei, una regularitat de relacions amb la conselleria. I això, evidentment, no es perd. Per tant, hi són i poden ser. El segon punt, el 6%. El 6% és, per dir-ho així, la primera aportació que fa el president de la Generalitat de dir que s'obri un procés de diàleg sabent que ens comprometem a arribar, naturalment, de manera gradual, no podem saber en quants anys, però amb els menys possibles, a aplicar allò que la llei d'educació de fa 20 anys, perdó, de fa 17 anys, l'any 9, ja preveia. Per tant, es tracta de, en el debat, saber que ja hi ha un compromís d'aportar recursos de manera molt significativa. Penseu que ara estem més o menys entorn del 4% sobre el producte interior brut. Arribar al 6 significa un increment del 50%, que és molt. En el temps que s'hi arribi, que jo crec que s'ha d'entendre que és un temps gradual, però no té per què ser un temps lent. És a dir, pot haver una gradualitat ràpida i una gradualitat lenta. Naturalment, jo defensaré, i espero que el Consell d'Educació i tots els participants també defensin, que com més aviat hi arribem, millor. Però també hem de ser realistes i acceptar que, per raons, entre altres econòmiques òbvies, això no es pot fer de sobte. Per tant, del que es tracta ara és de despertar en tots els sectors de la comunitat educativa iniciatives i compromisos que permetin, comptant amb l'increment fins al 6% gradual, que ja hi ha uns recursos nous. Crec que aquest és un ingredient molt important per animar també el debat. No és un debat fet només per gust teòric, sinó que és un debat pensant que si hem de posar en marxa determinades mesures que costen diners, no sé si tots de cop, però en qualsevol cas progressivament hi haurà més diners.
1: Una de les crítiques que a vegades es fa és que pràcticament cada govern que arriba, fins i tot l'Estat, o a vegades també la Generalitat, és una nova llei educativa, un nou model educatiu, i que cada 4 anys o cada 8 anys, el que duren les legislatures, va canviant el model. En aquesta línia, per exemple, durant l'estiu, Oriol Junqueras, líder d'Esquerra Republicana, demanava un pacte de país que anés més enllà de la legislatura, amb experts, i que fins i tot estigués com blindada, diguem-ne, la Conselleria d'Educació per evitar aquests altabaixos cada vegada que hi ha un canvi de govern. Aniria en aquesta línia? Vostè estaria d'acord amb el fet que no es lligui el model educatiu al que dura un govern?
0: Efectivament, hem tingut una crisi de massa canvi legislatiu. També he de dir que tenim la bona notícia que a Catalunya des de l'any 9 disposem d'una llei que va ser consensuada. Bueno, àmpliament consensuada, no del tot, perquè això ja seria gairebé un miracle, però que tenim una base d'estabilitat important. Per tant, jo diria que de moment ningú m'ha manifestat aquest interès de dir hem d'anar a una nova llei. Jo crec que de moment no existeix aquesta demanda, i jo diria que en principi no es percep la possibilitat que desperti. Aleshores, mantenir aquesta estabilitat legislativa jo crec que és una virtut que ja té el sistema educatiu català, i que el que hem de fer és trobar mesures concretes que tinguin prioritat sobre altres, perquè n'hi ha moltes per aplicar, i que se sàpiga que hi ha, per una banda, recursos, i que s'espera també un compromís progressiu de totes les parts.
1: És el president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, que té aquest encàrrec d'encapçalar aquest debat, podríem dir, per treure aquestes conclusions abans del mes d'abril. I, per tant, té feina per endavant, i li desitgem tota la sort del món, perquè realment és un tema del qual hem estat molt pendents els últims mesos i que, a més, ens hi va molt com a futur de país. Senyor del Pozo, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
1: Queden 4 minuts i mig. No sé com ho veieu. Crec que és un objectiu encomiable. Crec que va amb molt bona voluntat, però no sé si ho tindrà fàcil. Perquè en el tema de l'educació, a més, tots hi tenim la nostra opinió, tots hi estem embolicats, perquè o som alumnes, o som pares d'alumnes, o som mestres, o tenim mestres al voltant, i tots tenim la nostra recepta. I posar-nos a tots d'acord no sembla fàcil.
3: No, jo crec que no és gens fàcil, i ell parlava, no?, molt d'intentar aquests espais de comunicació, aquest debat de bona fe, aquest, no?, d'alguna manera és molt clar que realment ara mateix emocionalment hi ha aquí unes tensions que cal d'alguna forma apaivagar, sobretot perquè els que ara hi són, les famílies, però sobretot la mainada que estan, no?, mainades, adolescents, que estan vivint de primera mà l'impacte de tot això, també pels que vindran, i sobretot perquè al final l'ensenyament és com una estructura.

0: estructura essencial de país, i jo crec que és necessari que d'alguna manera acabem trobant aquests punts, no, d'unió, aquests punts que al final segurament uns i altres hauran de renunciar, però al final per un bé comú, perquè jo crec que és essencial, perquè ara ja comencem, ja ho vam veure amb el curs acadèmic de l'any passat, però ara ja amb l'inici d'aquest nou curs ja anem coixos, no? Tens la sensació de que no acaba d'avançar, no, la roda. Llavors jo crec que és molt necessari que tots i totes acabem fent un esforç per arribar a aquest pacte comú, a veure si tant de bo, i passa per sobre dels processos i els interessos partidistes.
1: Ja estic d'acord i penso que sona molt bé, i està molt bé que es faci una idea paral·lela a la negociació sindical, que és un altre tema, i que es convidi també els sindicats a participar-hi, però que no tinguin tot el protagonisme, perquè ara estem parlant d'una altra cosa, que sobrepassa sindicats, patronal i partits. I que, per tant, doncs, si hi ha una reflexió i que, a més, no només sigui reflexiva, sinó que, a més, adopti mesures o proposi mesures que siguin molt concretes, doncs millor. Una altra cosa és que confio que també dintre d'aquestes mesures s'inclogui el fet d'allò que... És a dir, que això suposo que va dirigit a allò que es pot fer amb el que tenim. Vull pensar que també inclourà una reflexió sobre què podem fer amb allò que no tenim, i em refereixo molt explícitament a finançament i a competències. És a dir, això representava o representa que era una competència exclusiva de Generalitat. Aviam com això es pot recuperar aprofitant que teòricament Generalitat i Govern d'Espanya governen el mateix partit.
2: Queden 2 minuts per arribar a les 4, queden 2 minuts per passar-li el relleu al Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
3: Hola.
2: Què tal?
3: Molt bona tarda, molt bé, molt tot content.
2: Bé? O sigui, mai... Has fet una salutació com molt efusiva, eh?
3: Sí, perquè gairebé ens enganxes, però bé...
2: Ah, que no estaves preparat, eh?
3: Amb el Basses aquí comentant la jugada.
2: Però queden 2 minuts, com volies que et donés pas?
3: Jo tenia l'orella preparadíssima, però sí, no m'ha avisat prou.
2: Avui és un d'aquells dies, l'Empart Moliner té una idea, que és una mica boja, segons ella, i és fer una sitcom, sí? Ubicada a la redacció, i llavors, que a més té el títol, que seria Redacció, i llavors aquestes coses. Llavors, per exemple, avui podríem veure per què durant tota la tertúlia hem tingut Carme Lloveras asseguda a la taula, sense dir res, picant a l'ordinador, que està fent les prèvies del partit de l'Eurolliga de dijous.
4: Comença l'Eurolliga.
2: Però no tens un despatx a casa teva.
4: Aquest és el meu despatx.
2: Ja, però és que és un estudi de ràdio, on estem fent un programa de ràdio, i tu has estat aquí asseguda. És veritat que
1: t'hem molestat molt.
4: No, és que que tothom estigui preocupat si m'ha molestat, però número 1. Número 2 és que ara actuo a Can Garriga.
2: No, ja, però per tant, aquí
4: tenim... El senyor Basses.
2: Clar.
4: Això és important. Va.
2: Nosaltres t'entretenim aquí fins que arriba l'hora que...
4: Vaig aprofitant el meu temps.
3: Òscar Fernández fent de mainadera de Carme Lloveras.
2: Sí, una mica sí, l'he tingut aquí entretinguda. No l'has trobat a faltar l'última hora, que no t'ha vingut a destorbar?
4: Som una optimitzadora de recursos.
0: I ens apreta perquè diu que no...
5: Això se suposa que és una conversa entre tu i l'Òscar Fernández, però parla de Lloveras.
3: És que passa de Lloveras.
4: Però escolta, m'han quedat sorpresos de la meva mètode
6: d'alguns meravellosos, de veritat.
4: Ara, digue-ho, apa, vinga, adéu. Ja ens veiem, baixo ara.
3: Sí, fins ara, adéu.
2: Doncs la Lloveras i el Basses seran algun dels ingredients d'aquesta tarda de Catalunya Ràdio. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Fageva, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
6: Gràcies, bona tarda.
2: De seguida, la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Fins demà.
7: 3Cat Info.
8: Són les 4, bona tarda, benvinguts. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació una setmana abans de jubilar-se. La vista es farà amb jurat popular. La Moncloa hi veu un cas de lawfare i de persecució a Sánchez, mentre que el Partit Popular celebra la decisió judicial. I l'expresident valencià Carlos Mazón ha tornat al Congrés per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana. Mazón s'ha negat a contestar a les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Els grups han criticat el silenci de l'expresident i l'han acusat de faltar al respecte a les víctimes. Calma al Marroc, a l'altra banda de la frontera de Ceuta, malgrat les crides a les xarxes socials que estarien animant a intentar tornar a travessar-la massivament. La vigilància policial continua en els dies previs a les eleccions legislatives de dimecres, que se celebren enmig del desencant dels joves. La recaptació per l'impost de successions i donacions s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu de l'habitatge. Tot i això, 6 de cada 10 catalans no paguen ni un euro d'impost de successions. I el president espanyol, Pedro Sánchez, retreu als magnats de la intel·ligència artificial que es vulguin autorregular i els acusa de voler controlar el mercat. El president espanyol ha presentat el seu pla per regular la tecnologia i ha reclamat un gran acord de país per fer-ho de manera responsable. Friedrich Merz assegura que es mantindrà al capdavant del govern de coalició alemany malgrat la desfeta del seu partit. La CDU ha quedat per primera vegada fora d'un parlament regional i ha perdut l'alcaldia de Berlín a favor de l'esquerra de Die Linke. L'extrema dreta ha guanyat a Mecklenburg, però no podrà governar. I en plana cultural us explicarem que La Bola Negra continua el seu camí triomfal cap als Oscars. Després de rebre el Premi del Públic del Festival de Toronto, les puntuacions del públic apunten que la pel·lícula dels Cavis també lluitarà per endur-se el mateix premi del Festival de Sant Sebastià.
9: Esports.
10: El futbol de la primera divisió masculina enceta avui una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals, l'Espanyol veu com marxen 3 jugadors i el Girona perd 6 jugadors. També en futbol, la Federació Espanyola ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar el seu contracte com a seleccionador masculí fins al 2032. I en bàsquet, el Joventut celebra aquesta tarda el títol de la Supercopa ACB. L'Ajuntament de Badalona rebrà a les 7 de la tarda l'equip al Saló de Plens del Consistori.
8: Pel que fa al temps, tindrem una tarda assolellada amb algun núvol prim i també càlida. Les màximes han pujat una mica més que ahir, els valors més alts toquen els 35 graus a comarques gironines, l'Ebre i Ponent. I demà tindrem el mateix tipus de temps, una estabilitat i una bonança que ens acompanyaran uns quants dies més.
9: 3CAT Info.
8: Passant ara mateix 4 minuts de les 4 de la tarda, sóc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en aquesta nova hora d'informació a la sintonia de 3CAT Info fins les 5 de la tarda.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
8: Som-hi. Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà definitivament a judici davant d'un jurat popular. El jutge Juan Carlos Peinado, que jubila aquest diumenge, ha fet el pas decisiu i ara només falta posar data per al judici. Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó. La Moncloa ho condemna i acusa Peinado de dirigir una persecució sense proves per intentar tombar el govern de Sánchez. Anem a Madrid, Paula Brujats.
11: El jutge Peinado jubila amb la feina feta, envia Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències i l'acusa d'haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per muntar una xarxa d'influències vinculada a la càtedra que dirigia la Universitat Complutense de Madrid. El futur de Begoña Gómez ja està en mans dels nous ciutadans anònims que la jutjaran a l'Audiència Provincial de Madrid. El judici pot començar d'aquí 5 mesos i coincidiria amb la precampanya de les eleccions municipals o amb les espanyoles si s'avancen. La decisió de Peinado ha indignat el govern espanyol, és injusta, és arbitrària i és una mostra més de l'ofert, diuen fons de la Moncloa, i en públic la ministra Diana Morán ha acusat el jutge d'actuar al dictat d'Aznar per tombar el govern de Sánchez.
12: Sigue siendo un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer qué haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar. Y a puertas de su jubilación, pues se envía a la señora Begoña Gómez a un juicio, además, por jurado popular.
11: I amb aquesta decisió, el jutge Peinado tanca 2 anys després una instrucció llarga i polèmica que va arrencar amb una denúncia del pseudosindicat d'extrema dreta Manos Limpias. Peinado ha firmat decisions inèdites i qüestionades com la retirada del passaport a la dona del president del govern espanyol. L'han corregit instàncies superiors més d'un cop, però el cas arribarà a judici en contra del criteri de la Fiscalia i de l'advocat de Begoña Gómez, que en demana l'absolució. No estarà sol al banc dels acusats, l'acompanyarà la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, que s'enfronta a 6 anys de presó per haver col·laborat amb els seus negocis.
8: Gràcies, Paula. Els socis de Sánchez també condemnen el processament de Begoña Gómez. Sumar hi veu un últim favor del jutge Peinado al PP abans de jubilar-se i Junts un atac judicial a Sánchez. Josep Rius n'és el portaveu.
13: Ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Malauradament, a Espanya

0: L'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
1: El PP, en canvi, celebra la decisió i adverteix al president espanyol que els seus atacs als jutges no li han servit de res. En un tuit, el secretari general del partit, Miguel Tellado, afirma que ni els jutges són fatxes ni persegueixen el govern de Sánchez, sinó que fan la seva feina i apliquen la llei. I el magistrat del cas Plus Ultra ha donat 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que van ser requisades al seu despatx el 19 de maig. El magistrat José Luis Calama ha comunicat a l'expresident espanyol que té 3 dies per aportar tota la documentació de què disposi i, a més, ha encarregat un nou informe pericial sobre les joies perquè se sospita que el seu valor actual al mercat és molt superior del que es va fixar inicialment, d'1,3 milions d'euros. El jutge també ha citat a declarar com a investigades el 30 de novembre les dues filles de Zapatero dins de la causa sobre les presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. I encara en plana política també us expliquem que Carlos Mazón ha tornat al Congrés per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana i s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Diu que la justícia ha descartat la seva responsabilitat. Els grups han criticat el silenci d'Amazon, a qui acusen de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Tornem a Madrid, Àngels Lafuente.
2: Carlos Mazón ha arribat a la comissió d'investigació del Congrés amb una estratègia molt clara: no contestar les preguntes dels grups perquè, ha argumentat, la justícia l'ha eximit de responsabilitats polítiques el dia de la Dana.
3: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
2: Un silenci que Amazon ha mantingut davant totes les preguntes i que ha provocat moments de forta tensió, sobretot amb els grups de l'esquerra parlamentària i en concret amb el republicà Gabriel Rufián i les preguntes que li ha fet en nom dels familiars de les víctimes.
3: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
4: Le estoy dando tiempo para que responda.
3: Ya lo he hecho.
4: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
2: Mazón no s'ha desviat del guió establert i fins i tot ha afirmat que la resolució del tribunal és una sentència ferma, obviant que es tracta d'una resolució. L'expresident de la Generalitat Valenciana ha negat que no hagi escoltat les víctimes. Diu que sempre ha tingut les portes obertes per rebre les diferents associacions i s'ha queixat que se les utilitzi políticament. Unes associacions que s'han concentrat davant del Congrés i que d'entrada esperaven molt poc de la compareixença de Mazón. L'expresident valencià continua sent aforat perquè manté el seu escó a les Corts Valencianes.
1: Passen gairebé 10 minuts de les 4 de la tarda. Més qüestions. La recaptació per l'impost de successions i donacions s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu de l'habitatge. Segons dades públiques, aquest any la Generalitat ja ha ingressat 700 milions d'euros per aquest impost. La qüestió és que l'habitatge heretat tributa ara en funció del valor actual del pis al mercat i no, com passava abans, d'acord amb el valor cadastral. Tot i això, més de la meitat de la població, un 60%, no acaba pagant ni un euro d'impost de successions. La Direcció General del Cadastre calcula totes les compravendes d'un any i dona un valor de referència per pagar l'impost. L'any passat, l'habitatge es va encarir un 10% i això, per tant, n'ha fet pujar ara la recaptació. El cas, però, és que qui ha pagat més aquest semestre és qui ha heretat més, també, diners i béns. Segons l'agència tributària, 2 de cada 3 persones que liquiden l'impost a Catalunya gairebé no paguen res perquè qui hereta és la parella. I per aquests casos, la bonificació és del 99%. Els fills, en canvi, des del 2020 han de pagar un impost progressiu.
5: Altres comunitats tenen aquesta bonificació al 99 també per fills. Nosaltres no la tenim. Ja no comença amb un 99, sinó comença amb un 60%. Va baixant fins al 0. Per tant, els fills que rebin determinada quantitat, la bonificació tindrà poc efecte.
1: Per exemple, els fills que heretin un edifici, ara mateix la mitjana de les herències rebudes a Catalunya està en els 150.000 euros per persona. Obrim ara plana internacional. El canceller alemany Friedrich Merz diu que es mantindrà al capdavant del govern de coalició malgrat la desfeta del seu partit, la CDU, que per primera vegada ha quedat fora d'un parlament regional. L'extrema dreta ha guanyat les eleccions a Mecklenburg-Pomerània Occidental i, tot i que no podrà governar, creu que Merz té els dies comptats com a canceller. La CDU ha perdut, a més, l'alcaldia de Berlín, que passarà a mans de l'esquerra Die Linke. Berlín, Jordi Regàs.
6: Eufòria a la seu d'Alternativa per Alemanya, cares llargues i silenci a la CDU. Mentre l'extrema dreta aconsegueix doblar generosament els resultats, la CDU ha vist com el partit s'enfonsa. Merz no plega, tot i la desfeta electoral.
7: Els resultats de Mecklenburg, Pomerània Occidental són un desastre. Jo assumiré la responsabilitat perquè vull tirar el país endavant. El que s'ha de fer ara requereix coratge, fermesa i paciència. Jo el reuniré com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
6: L'extrema dreta aquest matí des de Berlín ha fet una lectura completament diferent. L'etapa de Merz la donen per acabada. Erik Holm, candidat d'Alternativa per Alemanya a Mecklenburg-Pomerània Occidental.
8: És un senyal devastador per a la CDU i per aquest motiu és un fet. El canceller no arribarà a final d'any. El seu cas ha arribat.
6: Per a la portaveu d'Alternativa per Alemanya, Alice Weidel, la CDU ha perdut el dret a continuar com a partit.
9: Aquest resultat en Mecklenburg-Pomerània Occidental mostra que la gent està farta de la política del govern. Ha estat un càstig claríssim a la CDU de Friedrich Merz, que només fa política d'esquerres, i per aquest motiu, un partit com la CDU ha passat a ser superflu. No té sentit que existeixi.
6: Tot i la victòria en vots d'Alternativa per Alemanya, els resultats del Partit Socialista en Mecklenburg-Pomerània Occidental han estat prou bons com per permetre als socialistes formar govern, en una coalició amb Die Linke i els Verds.
1: I marxem ara cap a Moscou, a Rússia. El partit de Vladimir Putin amplia encara més la majoria al Parlament. En les eleccions legislatives del cap de setmana ha aconseguit gairebé el 58% dels vots, a molta distància de la resta de partits, i la xifra més alta d'escons de la història. Això mentre la guerra contra Ucraïna va camí de complir 5 anys i enmig de les denúncies de l'oposició, que asseguren que les eleccions han estat, Cristina Solies, farcides d'irregularitats.
10: Rússia Unida obté 8 punts més que ara fa 5 anys i tindrà 355 diputats dels 450 totals. Aquestes xifres, però, no es corresponen amb la caiguda de popularitat que el partit de Putin havia experimentat els últims mesos. Precisament, el Partit Comunista esperava treure rèdit d'aquest malestar social, però ha acabat sent el gran perjudicat. Tot i quedar en segona posició, ha caigut 5 punts i s'ha quedat amb un 14% dels vots. I el seu líder ha acusat el Kremlin de fer servir pràctiques pròpies dels convulsos anys 90, una època marcada pel gangsterisme. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Panfilova, assegura que tot ha anat com una seda.
11: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
10: Vladimir Putin ja ha deixat clar que farà servir aquest triomf inapel·lable com un aval del poble rus a la seva guerra. Ara caldrà veure si endureix la repressió interna, si escala un grau més en el conflicte d'Ucraïna o bé en les seves amenaces híbrides contra els països de l'OTAN.
1: Tornem a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen com una revenja per drogues entre grups criminals el segrest d'un conductor a l'autopista AP7. Busquen 5 homes vinculats al narcotràfic als quals imputarien els delictes de detenció il·legal i suplantació de funcions públiques per vestir-se amb una armilla de policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que la víctima es troba bé.
12: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos, els primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és tot, m'apunta el director general de la policia, que l'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
1: Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Segons la gravació de diversos testimonis, els homes van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part de darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar en un altre vehicle. Un quart de 5 de la tarda, obrim àrea de servei a 3Cat Info. Comencem actualitzant la situació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Amb algunes complicacions, hi ha encara aturades a l'autopista AP7 entre Subirats i Gelida en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona, després que han retirat els vehicles que han tingut un accident a l'altura de Castellví de Rosanes i que han provocat fins ara llargues cues. Ara s'ha reduït força aquesta retenció. També hi ha aturades a la mateixa autopista AP7 entre Bellaterra i Barberà del Vallès, en sentit sentit nord, també direcció Girona, a causa d'un vehicle avariat que talla un carril a la circulació. A la resta, també cues, a la C60, a l'altura d'Argentona, en sentit nord, en direcció a la Roca del Vallès, o bé per enllaçar amb l'AP7. La C58, a Autopista del Vallès, i la C33, aturats al tram final entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. I pel que fa a les

0: rondes. Congestió a la Ronda a Dalt entre Pedralbes i Vallcarca, sentit Besòs, la Ronda Litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc a l'altura del Port i a Sant Adrià, també en sentit Besòs. El transport públic encara es poden arrossegar alguns retards a la línia R2 Sud de Rodalies per una avaria entre Castelldefels i Garraf ja resolta fa estona. I els trens d'alta velocitat circulen per via única a l'altura de Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà, per una avaria a la catenària que ha deixat un comboi avariat. Ja han traslladat a un altre tren els passatgers de l'AVE afectat. I el tramvia a causa d'un accident de tercers no circula entre les parades Montesa i Can Rigal. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: Gràcies, Mariluz. Fins després.
0: Bona tarda.
1: El temps, Gemma Puig.
2: Aquesta tarda tindrem pocs canvis, aquest cel clar, com a molt amb aquestes bandes de núvols alts i prims, que estones deixen el cel una mica més enterbolit, i la temperatura que ha pujat fa més calor, han pujat les temperatures a tot arreu. De moment, aquests valors més alts arriben fins als 36 graus a Sant Romà d'Abella, Espolla, 35 a Cabana, Rosa, Girona, 35 al Dover, i encara pot pujar una mica més la temperatura cap a Ponent. Per tant, aquestes màximes més altes tocant els 35 graus o puntualment per sobre en una tarda vespre amb pocs canvis, mantenint aquesta estabilitat. I de cara a demà, doncs, mantindríem també aquesta mateixa situació. Al matí les temperatures no variaran gaire, per tant, encara tenim aquests valors de mínimes tropicals en alguns trams de la façana litoral, amb algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, a la costa, al prelitoral. A la tarda també aquesta estabilitat i sol, pot haver alguna nuvolada cap al nord-est, sense més conseqüències, i les temperatures poden baixar una mica. Els 2-3 graus que hem pujat avui, demà els recularien, però igualment les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 34 o fins i tot 35 graus cap a l'interior de l'Ebre. A la resta, molts valors entre els 26 i els 30 graus.
3: 3CAT Info.
1: Alberto Núñez Feijóo ha tornat a Ceuta per quarta vegada des de la crisi migratòria de finals de juliol. Avui ho ha fet acompanyat ara del president del Partit Popular Europeu, Manfred Weber, per tal de donar una dimensió europea a l'entrada massiva de migrants.
4: Supone un ataque a la integridad territorial de Europa y a la soberanía de Europa.
1: Ha acusat el govern espanyol de no prendre totes les mesures per al retorn immediat dels migrants i ha assegurat que té eines per fer-ho. També ha plantejat un mecanisme d'emergència davant situacions com la de Ceuta perquè el retorn pugui ser immediat. Mentrestant, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la crida a xarxes a una altra entrada massiva de migrants a Ceuta per aquest dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc. Álvarez ha assegurat que n'estan al cas, que mantenen contactes amb les autoritats marroquines i que han activat una campanya en què s'avisa que entrar de manera irregular a Ceuta no dona dret a quedar-se a Espanya ni a moure's lliurement per Europa. També ha recordat que aquestes mesures van funcionar davant les crides a xarxes a una entrada massiva de migrants el 15 d'agost. I el Marroc calma, malgrat aquestes crides a les xarxes socials que estarien animant, ho dèiem, a intentar tornar a travessar-la, a travessar la frontera massivament. A la localitat de Fenidek, la policia continua controlant el pas i hi ha armatisme al carrer. Són els dies previs a les eleccions legislatives de dimecres, que se celebren en un país en creixement, però amb desencant entre els joves. Enviat especial a Fenidek, Nando Zanuguera.
5: El Marroc manté la frontera de Ceuta fortament vigilada, mentre a Fenidek no hi ha cap indici que hi hagi d'haver un nou assalt migratori. Les dues ciutats estan comunicades a través d'una única carretera que, sortint des d'una rotonda vigilada per la policia, està encarxofada entre la mar i una muntanya on a sobre també hi ha gens. Durant el matí hem pogut sentir un dron sobrevolant periòdicament la zona. El trànsit rodat és fluid, la frontera no està tancada i, de fet, a Fenidek es veuen molts cotxes amb matrícula espanyola. El que no es veu són persones que hagin travessat la frontera a peu i el que sí que hi ha és molt silenci. Els ciutadans d'aquí no volen parlar sobre la crisi migratòria i qui ho fa no dona la seva opinió, com el venedor d'una botiga esportiva que explica com va viure la crisi del 30 de juliol.
6: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
5: El Marroc entra en la setmana de les eleccions legislatives de dimecres enmig d'un context de gran descontentament entre els joves i on els analistes creuen que la clau de tot plegat serà la participació.
1: Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i acusa les grans tecnològiques de voler controlar el mercat. El president espanyol ho ha dit a la presentació del seu pla per regular la IA de manera responsable, just abans d'agafar l'avió cap a la cimera anual de l'ONU a Nova York, on la intel·ligència artificial serà un dels grans temes de debat.
7: Si hay algo que la historia demuestra es que la autorregulación no funciona.

0: Hace poco leía en una entrevista a uno de estos principales tecno-oligarcas decir confíen en nosotros. Pues va a ser que no.
1: Sánchez vol un consens de país sobre la intel·ligència artificial que està molt lluny de la posició dels grans magnats de la IA, que en els últims dies han fet crides a l'autoregulació per controlar els riscos de la tecnologia. També ha demanat un nou contracte social que vol pactar amb patronal i sindicats amb qui es vol reunir el mes que ve. El full de ruta també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos.
2: 3CAT Info.
1: Ha mort als 69 anys l'escriptor i crític teatral Marcos Ordóñez. Va exercir durant dècades com a crític de teatre, sobretot pel diari El País, i era una de les veus de referència de les arts escèniques. És autor d'una vintena de llibres, entre assajos, memòries i ficció, com Acapulco i Juegos Reunidos. També va ser professor de dramaturgia, de guió i de direcció d'actors a la Universitat Pompeu Fabra. I parlem ara de cinema. La Bola Negra continua el seu camí triomfal amb la mirada posada als Oscars. Després de rebre el premi del públic del Festival de Toronto, el més important del certamen, ara tot apunta que la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi també lluitarà per endur-se el mateix premi del Festival de Sant Sebastià. Els espectadors l'han puntuat amb un 9,40 sobre 10. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
3: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
4: La Bola Negra ha rebut el suport del públic allà on s'ha presentat. A Toronto no ha tingut rival, però a Sant Sebastià li podria passar per davant la pel·lícula palestina NASA, que ja va rebre una ovació rècord a Venècia. De fet, a Donosti només un film ha superat aquest 9,40 de La Bola Negra. Va ser La Voz de Hind Rajab l'any passat, un altre film sobre el genocidi a Gaza. D'aquest èxit també se'n senten partícips l'equip artístic i tècnic català que hi ha al darrere de la pel·lícula. Hem parlat amb la directora de fotografia Gris Jordana i el compositor de la banda sonora Raúl Fernández Refri.
5: Jo em sento part de l'èxit. és un procés creatiu molt entrelligat. O sigui que quan s'acaba la pel·li ja no sabem de qui ha set quina idea.
6: Jo penso que els Javis tenen una capacitat de donar molt espai i al mateix temps ser-hi sempre. Ells sempre t'acompanyen, però al mateix temps et deixen que tinguis espai per sentir que és cosa teva, no? Que ho has fet tu.
5: Bé, jo crec que la gent que té, igual té més inseguretats no deixa tant espai. I trobar uns directors que no només et donin espai, sinó que t'encoratgin a que no siguis conservador amb les idees que et venen és molt important, perquè nosaltres també anem creixent.
4: I per ells, que els seus noms sonin de cara als Oscars no és el més important.
6: Estic rebent les apostes dels Oscars i la Gris hi és, jo hi surto, i és complicat gestionar perquè queden molts mesos i jo prefereixo no pensar-hi.
5: O sigui, per mi el més important, més que els Oscars, el que sigui, és ojalà vagi molta gent al cine a veure-la, que això seria més important quasi que unes nominacions personals que bueno, si estan, vale, però per mi fins ara no havia sent ni una necessitat. Ara no vull necessitar, saps? Vull dir, ara no vull decepcionar-me. No sé.
4: La Bola Negra arriba a les sales de cinema catalanes aquest divendres.
7: Bola Negra.
8: Bola Negra.
9: Bola Negra.
10: ¿Por qué te han hecho la Bola Negra?
11: ¿Qué te han dicho?
12: Que soy homosexual.
13: ¿Y lo eres?
1: 5 minuts i 2 quarts de 5 de la tarda, temps per la informació esportiva a 3CAT Info.
2: Esports.
1: Amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
14: Bona tarda, Joan. El futbol de la primera divisió masculina enceta avui una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals, 7 que marxen amb Espanya: Pau Cubarsí, Eric, Rodri, Pedri, Fermín, Olmo i Lamine Yamal; 2 que marxen amb la selecció espanyola sub-21, Xavi, Espart i Marc Bernal; partits que jugaran aquesta selecció sub-21 de classificació per a l'europeu de l'any vinent: Rafinha, que marxa amb el Brasil; Karim Adeyemi amb Alemanya; Jules Koundé amb França; Anthony Gordon amb Anglaterra; João Cancelo amb Portugal; Livakovic amb Croàcia; Hamza Abdelkarim amb Egipte; i Bissiou amb la selecció belga sub-21. L'Espanyol, de la seva banda, veu com marxen 3 jugadors: Roberto Fernández, que debuta a Espanya; Javi Hernández amb la selecció espanyola sub-21 i Vania Djukrucic amb Eslovènia. El Girona, que no atura, per cert, els seus partits, ja que la segona divisió segueix disputant-se, perd 6 jugadors per als propers partits: Benat amb Ucraïna, Karapitsov i Pischur amb la selecció ucraïnesa sub-21, Yasser Asprilla amb Colòmbia, Holmer Jr. amb la selecció espanyola sub-18 i Las Kourama amb Guinea, que ha de jugar 2 partits de classificació per la Copa d'Àfrica 2027.
2: 3CAT Info.
14: Com dèiem, la selecció espanyola de

0: Futbol jugarà 4 partits de la Nations League. La recent campiona jugarà a Anglaterra el 26 de setembre a l'estadi de Wembley. El 29 de setembre jugarà contra Croàcia a Sevilla, el 3 d'octubre contra la República Txeca a Oviedo i el 6 d'octubre jugarà un altre cop a Croàcia, en aquest cas a Split. Una agenda de 4 partits que coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
1: No és que uno se acostumbre a ganar, és igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo digo y es un sentimiento de todo el grupo de trabajo. Lo mejor está por llegar.
0: Una aturada que arriba amb el Barça ben guanyat tot el que ha jugat, 21 punts de 21 possibles a la Lliga, 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 més que el Madrid. El davanter del club blanc, Kylian Mbappé, per cert, fa autocrítica en una entrevista al diari AS.
2: Sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que puede hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
0: Aquesta aturada pels compromisos internacionals, que per l'Espanyol arriba després de dues derrotes a la Lliga, a la 15a posició, amb 7 punts. Encara a la primera divisió, el jugador del Barça ha cedit al Deportivo de la Coruña, Marc Casado. L'han operat avui d'una fractura a la clavícula dreta que l'obligarà a estar aproximadament 3 mesos de baixa. Mentre que el Barça femení ha sabut la seu on jugarà la nova Copa de Campions de la FIFA el 2027. Les blaugranes lluitaran per la segona edició d'aquest títol com a campiones d'Europa i ho faran a l'estadi de l'Inter Miami, al Nou Stadium. El Barça jugarà directament les semifinals en una fase final que es disputarà del 27 al 31 de gener. També en futbol, aquest matí s'ha sortejat als quarts de final de la Copa Federació Masculina amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic, un partit que jugarà al País Basc el 30 de setembre.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: En bàsquet, el Joventut celebra aquesta tarda el títol de la Supercopa SB que va guanyar ahir el Barça. L'Ajuntament de Badalona rebrà l'equip a les 7 de la tarda al Saló de Plens del Consistori i després els jugadors sortiran al balcó per celebrar-ho amb els aficionats. Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol. A la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà a la primera fase a l'Olympiacos, el Hannover i el Herceg Novi. L'Atlètic Barceloneta, el campió actual, jugarà contra l'Mladost, el Jadran Split i el Novi Beograd. S'ha sortejat aquest matí. D'altra banda, avui es disputa la prova de la contrarellotge del Mundial Sub-23 amb la presència de Mathijs van Kerkhove, ciclista de Montbrió del Camp, que competeix amb la selecció belga.
4: Les meves expectatives per la crono jo crec que és guanyar, no? Al final tinc una molt bona crono i crec que ho he demostrat també aquesta temporada en diferents competicions. Llavors, la cursa és bastant... el trajecte és bastant pla. Jo crec que em va bé de tot. Si hi ha una pujadeta, mira bé, i si és tot pla, doncs mira també.

0: Dos quarts de cinc de la tarda, esteu escoltant...
1: 3CAT Info.
0: I a aquesta hora us estem explicant que el jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació una setmana abans de jubilar-se. La vista es farà amb jurat popular. La Moncloa hi veu un cas de lawfare i de persecució a Sánchez, mentre que el PP celebra la decisió judicial. I que l'expresident valencià Carlos Mazón ha tornat al Congrés per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana. Mazón s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats en la comissió d'investigació. Els grups han criticat el silenci de l'expresident i l'han acusat de faltar el respecte a les víctimes. També parlarem de l'impost de successions. La recaptació per aquest impost s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu de l'habitatge. Tot i això, 6 de cada 10 catalans no paguen ni un euro d'impost de successions. I en aquesta segona part de l'informatiu parlarem de l'Alzheimer. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra aquesta malaltia. La ciència diu que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40%.

0: 50% si s'actua sobre alguns factors de risc, com la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Ho ampliarem d'aquí uns minuts. I un dia més parlarem de l'ús social del català, en aquest cas d'un estudi que ha analitzat l'ús de la llengua en clubs esportius i espais juvenils de Barcelona. D'aquí uns minuts us n'expliquem els resultats. I quan faltin 5 minuts per les 5 de la tarda arribarà la informació esportiva. Ricard, amb quin argument destacat?
1: Doncs que el futbol de la primera divisió masculina enceta avui una durada de 3 setmanes sense competició pels compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals, l'Espanyol veu com marxen 3 jugadors i el Girona perd 6 jugadors.
0: Pel que fa a la meteorologia, avui ens espera una tarda assolellada amb algun núvol prim i també càlida. Les màximes han pujat una mica més que ahir. Els valors més alts toquen els 35 graus a comarques gironines, l'Ebre i Ponent. I demà tindrem el mateix tipus de temps, una estabilitat i una bonança que ens acompanyaran uns quants dies més. Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà definitivament a judici davant d'un jurat popular. El jutge Juan Carlos Peinado, que es jubila aquest diumenge, ha fet el pas decisiu i ara només falta posar data per al judici. Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la Moncloa ho condemna i acusa Peinado de dirigir una persecució sense proves per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
2: El jutge Peinado jubila amb la feina feta, envia Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències i l'acusa d'haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per muntar una xarxa d'influències vinculada a la càtedra que dirigia la Universitat Complutense de Madrid. El futur de Begoña Gómez ja està en mans dels nous ciutadans anònims que la jutjaran a l'Audiència Provincial de Madrid. El judici pot començar d'aquí 5 mesos i coincidiria amb la precampanya de les eleccions municipals o amb les espanyoles si s'avancen. La decisió de Peinado ha indignat el govern espanyol, és injusta, és arbitrària i és una mostra més de l'ofert, diuen fons de la Moncloa, i en públic la ministra Diana Morán ha acusat el jutge d'actuar al dictat d'Aznar per tombar el govern de Sánchez.
3: Sigue siendo un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar. Y a puertas de su jubilación, pues se envía a la señora Begoña Gómez a un juicio, además, por jurado popular.
2: I amb aquesta decisió, el jutge Peinado tanca 2 anys després una instrucció llarga i polèmica que va arrencar amb una denúncia del pseudosindicat d'extrema dreta Manos Limpias. Peinado ha firmat decisions inèdites i qüestionades com la retirada del passaport a la dona del president del govern espanyol. L'han corregit instàncies superiors més d'un cop, però el cas arribarà a judici en contra del criteri de la Fiscalia i de l'advocat de Begoña Gómez, que en demana l'absolució. No estarà sol al banc dels acusats, l'acompanyarà la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, que s'enfronta a 6 anys de presó per haver col·laborat amb els seus negocis.
0: Seguim a Madrid. Carlos Mazón ha tornat al Congrés per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana i s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Diu que la justícia ha descartat la seva responsabilitat. Els grups han criticat el silenci de Mazón, a qui acusen de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Àngels Lafuente.
4: Carlos Mazón ha arribat a la comissió d'investigació del Congrés amb una estratègia molt clara: no contestar les preguntes dels grups perquè, ha argumentat, la justícia l'ha eximit de responsabilitats polítiques el dia de la Dana.
5: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es l'auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
4: Un silenci que Mazón ha mantingut davant totes les preguntes i que ha provocat moments de forta tensió, sobretot amb els grups de l'esquerra parlamentària i en concret amb el republicà Gabriel Rufián i les preguntes que li ha fet en nom dels familiars de les víctimes.
5: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
6: Le estoy dando tiempo para que responda.
5: Ya lo he hecho.
6: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
4: Mazón no s'ha desviat del guió establert i fins i tot ha afirmat que la resolució del tribunal és una sentència ferma, obviant que es tracta d'una resolució. L'expresident de la Generalitat Valenciana ha negat que no hagi escoltat les víctimes. Diu que sempre ha tingut les portes obertes per rebre les diferents associacions i s'ha queixat que se les utilitzi políticament. Unes associacions que s'han concentrat davant del Congrés i que d'entrada esperaven molt poc de la compareixença de Mazón. L'expresident valencià continua sent aforat perquè manté el seu escó a les Corts Valencianes.

0: totes les compravendes d'un any i donar un valor de referència per pagar l'impost. L'any passat l'habitatge es va encarir un 10% i això, per tant, n'ha fet pujar ara la recaptació. El cas, però, és que qui ha pagat més aquest semestre és qui ha heretat més, també, diners i béns. Segons l'Agència Tributària, dues de cada tres persones que liquiden l'impost a Catalunya gairebé no paguen res perquè qui hereta és la parella. I per aquests casos, la bonificació és del 99%. Els fills, en canvi, des del 2020 han de pagar un impost progressiu.
1: Altres comunitats tenen aquesta bonificació al 99 també per fills. Nosaltres no la tenim. Ja no comença amb un 99, sinó comença amb un 60%. Va baixant fins al 0. Per tant, els fills que rebin determinada quantitat, la bonificació tindrà poc efecte.
0: Els fills que heretin un edifici, per exemple. Ara mateix la mitjana de les herències rebudes a Catalunya està en els 150.000 euros per persona. Marxem als Estats Units. Nou tiroteig dels agents d'immigració, els ICE, ha estat a Austin, la capital de l'estat de Texas, on un agent ha ferit de gravetat un immigrant veneçolà. L'home ferit, de 28 anys, ha rebut dos trets al pit i es troba hospitalitzat en estat greu però estable i sota custòdia del Departament d'Immigració, segons ha informat la policia de la ciutat. La seva família nega que entrés irregularment als Estats Units. El Departament d'Interior nord-americà ha anunciat una investigació sobre l'incident. L'alcalde d'Austin, el demòcrata Kirk Watson, demana investigadors independents i amb la participació d'agents de l'estat de Texas.
2: Quan hi ha un tiroteig al carrer, la gent se sent menys segura. I l'ICE és al carrer, amb la por que això genera. Pel simple fet de ser-hi, es crea una sensació de por a la ciutat. Si no temen res sobre el que han fet, si no han fet res incorrecte, haurien de veure amb bons ulls una investigació.
0: L'ICE és la punta de llança de la política migratòria de Trump i la seva actuació ha generat protestes, sobretot en estats governats pels demòcrates. La brutalitat de la repressió a Minneapolis, amb dos morts a trets, li va costar el càrrec el passat mes de març a la secretària de Seguretat Nacional dels Estats Units, Kristi Noem. I les Nacions Unides alerten que els humans no tenen prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. L'advertència surt del primer informe del grup d'experts de l'ONU que ha analitzat el cas Hugging Face, que aquest estiu va fer saltar totes les alarmes. Segons el document de l'ONU, no es tracta només d'alentir la cursa de la IA, tal com han demanat els grans magnats aquests últims dies. Els experts avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. El col·laborador del Catalunya Nit, Roman Orús, és un dels 40 experts independents de l'ONU que firma aquest document que s'ha publicat abans de la cimera anual de les Nacions Unides a Nova York, on la intel·ligència artificial ocuparà bona part del debat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern invertirà 190 milions d'euros anuals els pròxims 3 anys per rehabilitar i ampliar el parc públic d'habitatge. A Catalunya hi ha 4 milions de llars, de les quals el 60% es van construir abans del 1980. Les actuacions es faran bàsicament en entorns urbans vulnerables, nuclis antics i municipis rurals. I el pressupost esmentat s'hi han de sumar 165 milions més amb crèdits de l'Institut Català de Finances. Els detalls d'aquest programa, que demà aprovarà l'executiu, els ha donat des d'Esparreguera, al Baix Llobregat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Ens ho amplia en David Àngela.
4: El principal objectiu és garantir l'habitabilitat d'aquells edificis que el seu deteriorament el condiciona o l'està posant en risc. Conservació, instal·lació d'ascensors, intervenció en edificis amb esquerdes, despreniments o problemes estructurals en zones de vulnerabilitat socioeconòmica. D'aquest pla en queden excloses les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
5: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla genera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que, en canvi, poden actuar en punts concrets del seu municipi.
4: Entre les 6 grans línies d'actuació, a banda d'intervenir en els edificis més vulnerables, crear oficines de suport a la ciutadania, facilitar el finançament a través de préstecs públics o adquirir habitatges per ampliar el parc públic, entre d'altres. Aquest pla deriva de l'acord

0: entre Esquerra Republicana i el PSC.
1: L'executiu ja ha encarregat formalment al Consell d'Educació que comenci el debat per la transformació i millora del sistema educatiu. El president Illa i la consellera d'Educació s'han reunit aquest matí al Palau de la Generalitat amb Juan Manuel del Pozo, president del Consell, que s'ha compromès a tenir enllestides les conclusions a l'abril de l'any que ve. Montse Poblet.
2: Els debats s'obren a tota la societat catalana, famílies, docents, experts i forces polítiques, i giraran al voltant de 5 o 6 temes. Encara per concretar, però que amb tota seguretat inclouran el paper de les tecnologies a l'aula, el model de l'escola inclusiva o com reforçar i consolidar l'aprenentatge dels alumnes. L'objectiu és generar un debat el més ampli possible per millorar el sistema educatiu i situar-lo a nivells d'excel·lència. La consellera Esther Niubó aclaria que no ha de ser un nou diagnòstic, sinó propostes per passar a l'acció.
3: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
2: Els debats els liderarà el Consell d'Educació de Catalunya, que presideix Joan Manuel del Pozo, preocupat per la desconfiança creixent en el sistema educatiu i per com les tensions acumulades en l'últim curs poden afectar el diàleg que ara s'obre. En aquest sentit, feia aquesta crida als que participin al procés.
4: Primer, serenitat. Després, bona fe. Podem discrepar, però jo penso que la teva posició és feta amb honestedat, no amb pretensions que no siguin educadores, no amb pretensions que no siguin democràtiques. I, si fem això, obtindrem un benefici extraordinari per la millora de l'ambient de l'educació.
2: L'escolta de propostes es farà entre octubre i novembre, els debats entre desembre i març, i a l'abril es presentaran les conclusions.
1: Encara sobre educació, el president Salvador Illa ha convocat tots els grups parlamentaris aquest divendres a una reunió al Palau de la Generalitat per començar a fixar les bases d'un futur acord de país sobre el model educatiu de Catalunya. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. El secretari general dels Populars Catalans, Juan Fernández, creu que aquest pacte no servirà de res i ha tornat a demanar al president que cessi la consellera d'Educació, Esther Niubó, i que el govern compleixi totes les sentències judicials sobre l'ús de les llengües a l'escola.
5: Si el senyor Illa vol fer un pacte per l'educació a Catalunya, per millorar l'educació a Catalunya, el primer que ha de fer és resoldre els problemes que estan vivint els docents. I això passa per cessar a la consellera que ha estat incapaç de poder resoldre el problema. I després el que ha de fer també és complir les sentències lingüístiques.
1: El PSC ha criticat que el PP no vagi a la cimera i els ha acusat de qüestionar-ho tot amb una mirada electoralista. 2 dies abans de la cimera, dimecres, el president Illa compareixerà al Parlament per donar explicacions de l'error en les proves PISA. Tres quarts de 5 de la tarda, obrim àrea de servei a 3Cat Info. Comencem actualitzant la situació a les carreteres i autopistes catalanes. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Encara queda congestió a l'autopista AP7 entre Sant Cugat i Barberà del Vallès en sentit nord a causa d'un vehicle avariat que talla un carril a la circulació, segons informen des de trànsit. També cues a l'entrada per la C58 entre Montcada i Torrebaró. També a les rondes de Barcelona, ronda a dalt, congestionada entre Pedralbes i Vallcarca en sentit en Besòs, i també de Sant Ja de Vallcarca a Sant Gervasi, direcció Llobregat, i a la ronda litoral entre passeig de la zona Franca i Montjuïc a l'altura del port, a l'altura de Sant Adrià en sentit Besòs, i a la Barceloneta, direcció Llobregat. També algunes aturades a l'extrem sud de la Gran Via, als voltants de plaça Cerdà, sobretot en direcció d'entrada a Barcelona. I el transport públic, els trens d'alta velocitat circulen per via única a l'altura de Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà, per una avaria a la catenària que ha deixat un comboi avariat. I el tramvia de Barcelona, per un accident de tercers, alterades les freqüències de pas del tram baix, línies T1, T2 i T3. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: Gràcies, Mariluz, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: El temps, Gemma Puig.
7: Una tarda molt estable i càlida. Les temperatures avui s'han enfilat una miqueta més que no pas ahir a la majoria de comarques. De moment, les màximes més altes ja toquen els 36 graus a Sant Romà d'Abella, 36 a Espolla, però també els 35 de Girona, Roses, Aldover, 33 a Barcelona o 34 a la Seu d'Urgell. Per tant, temperatures altes per l'època, tornar a tenir aquesta calor d'estiu. diu, i una tarda amb pocs canvis. Aquest cel enterbolit estones, i això és el que també tindrem durant bona part d'aquesta setmana. Demà al matí, temperatures que tornen a situar-se doncs, entre els 19

0: 20 graus o puntualment per sobre la façana litoral. Alguns valors més frescos amb aquest ambient més fresc i més contrastat entre el dia i la nit cap al Pirineu i comarques interiors. I a la tarda, doncs un dimarts de la tarda, també molts pocs canvis. Hi pot haver alguna nuvolada cap al nord-est, sol en conjunt, algunes bandes de núvols alts i prims, i sí que pot baixar una mica la temperatura, però estem parlant que pot recular un parell de graus. Per tant, altre cop, moltes màximes entre els 26 i els 30 graus i les més altes tocant els 34 o fins i tot 35 graus cap a l'interior de l'Ebre.
1: Gràcies, Gemma.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Passen gairebé 3 minuts de 3 quarts de 5 de la tarda. Existeix evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys, és a dir, 150.000 persones a Catalunya, la majoria dones. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
3: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
1: I per això, des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer continuïn actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
4: Som mestre i les meves neurones s'han d'alimentar. I si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
1: I també cal ajuda per als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures, que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient. Canviem de qüestió. De gener a agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos. I s'han fet 229 denúncies per aquest tipus de delicte, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que tot l'any passat. No serien grups organitzats en contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
1: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a Trescat Info, discrepa que sigui a través de la xarxa legal pels controls que hi ha establerts i apunta aquesta hipòtesi.
6: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
1: Segons el gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert. I només una de cada 10 converses entre joves esportistes de Barcelona és en català. Un estudi de l'Institut d'Estudis Catalans en col·laboració amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya conclou que l'ús de la llengua reforça quan la conversa és entre entrenadors i jugadors, però que cau dràsticament quan és entre els joves. L'estudi s'ha fet en 10 clubs esportius de tot Barcelona i 4 espais juvenils del districte de Sants. En total hi han participat 12 disciplines esportives diferents, és a dir, 1.400 jugadors i jugadores i prop de 200 entrenadors i entrenadores, a més de 60 joves i 10 dinamitzadors i dinamitzadores socials. I les dades són molt clares. Els entrenadors i monitors parlen, sobretot, en català entre ells. Però quan s'adrecen als joves, la cosa canvia i el castellà guanya protagonisme. Només el 31% de les interaccions són en català i gairebé el 44% són en castellà. I quan la conversa només és entre els joves, l'ús exclusiu del català baixa a l'11%, mentre que el del

0: castellà puja al 76%. Marta Salicru, comissionada d'ús social del català de l'Ajuntament de Barcelona, ha destacat la importància que tenen aquestes figures per reforçar l'ús del català a nivell social entre els joves.
1: El fet que des d'aquestes figures que lideren les activitats es faci servir el català com a llengua vehicular és el que pot crear un espai de socialització en català en aquest àmbit de l'esport i del lleure i, per tant, contribuir a desactivar aquesta idea que el català és només la llengua de l'escola.
0: En aquesta línia, l'Institut d'Estudis Catalans ha definit 8 línies d'actuació orientades a generar dinàmiques positives per l'ús del català als clubs i als equipaments municipals. I en col·laboració amb Òmnium Cultural i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, treballen l'elaboració i la distribució de materials que donin recomanacions pràctiques als diferents centres, tant esportius com de lleure. Repassem ara les estrenes a les plataformes d'aquesta setmana. Aquesta nit arriba a TV3 la sèrie Gènesi sobre la trajectòria de Ferran Adrià.
2: Ai, mira. Tu ets amic del Fermí Puig, oi?
3: Sí.
2: Com et dius?
3: Ferran Adrià.
0: Gènesi narra la revolució gastronòmica al Bulli de Roses des de l'arribada d'Adrià a Cala Montjoi als anys 80 fins que aquell restaurant de platja va ser el millor i més creatiu de tot el planeta. La sèrie s'estrena a les 10 a TV3 i 3CAT i s'emetrà al novembre a Netflix. A la mateixa plataforma, divendres, estrenen Una Bomber, amb Russell Crowe, sobre el terrorista que als anys 80 als Estats Units enviava cartes bomba i que va matar 3 persones i en va ferir 23. Dos documentals de directors catalans a Movistar, Reixac, Corre és de cobardes, on Santi Nolla retrata el llegat de l'exentrenador del Barça, i a HBO Max, El buen espíritu, de Mònica Terribas, amb el testimoni d'antics numeraris de l'Opus Dei. I dues sèries amb protagonistes estel·lars, Matthew McConaughey i Woody Harrelson, que són els divertits brothers d'Apple TV. I Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan a la segona temporada de Tierra de Mafiosos a Sky Showtime.

0: 5 minuts i les 5 de la tarda i arribarem amb la informació esportiva. Esports. Una informació esportiva que ens porta en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan. El futbol de la primera divisió masculina ha encet avui una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals. 7 marxen amb Espanya. Pau Cuparsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Olmo i Lamine Yamal. 2 amb la sub-21 espanyola, Xavi Espart i Marc Bernal. Ara Rafinha marxa amb el Brasil, Karim Adeyemi amb Alemanya, Jules Koundé amb França, Anthony Gordon amb Anglaterra, João Cancelo amb Portugal, Livakovic amb Croàcia, Hamza Abdelkarim amb Egipte i Bissouba amb la selecció belga sub-21. L'Espanyol, de la seva banda, veu com marxen 3 jugadors. Roberto Fernández, que debuta en una convocatòria amb Espanya, Javi Hernández amb l'Espanyola sub-21 i Vanja Krušić amb Eslovènia. El Girona, que no atura els seus partits, ja que la segona divisió segueix disputant-se, perd 6 jugadors per als propers partits. Banat amb Ucraïna, Karapitsov i Pinschur amb la ucraïnesa sub-21, i Yacer Asprilla amb Colòmbia, Holmes Jr. amb la selecció espanyola sub-18 i Las Kouroma amb Guinea.
2: 3CAT Info.
1: La selecció espanyola de futbol jugarà 4 partits a la Nations League. La recent campiona jugarà a Anglaterra el 26 de setembre, contra Croàcia a Sevilla el 29 de setembre, contra la República Txeca el 3 d'octubre a Oviedo i tornarà a jugar contra Croàcia, en aquest cas a Split, el 6 d'octubre. Una agenda de partits que coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol per 6 temporades més, fins al 2032.
3: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo, que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos.

0: con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo digo y es un sentimiento de todo el grupo de trabajo. Lo mejor está por llegar.
1: Una aturada pels compromisos de seleccions que arriba amb el Barça ben guanyat tot el que ha jugat a la Lliga. 21 punts de 21 possibles. 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis i 6 més que el Madrid. El davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, per cert, fa autocrítica en una entrevista al diari AS.
2: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueden hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
1: I aquesta aturada pels compromisos internacionals per l'Espanyol arriba després de dues derrotes a la competició i a la 15a posició amb 7 punts. Encara la primera divisió, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat avui d'una fractura a la clavícula dreta que l'obligarà a estar aproximadament 3 mesos de baixa. A la primera federació, l'Europa, ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Gené. La Junta Directiva i l'àrea esportiva consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip gracienc és 19è i penúltim a la classificació, només un punt després de 4 jornades. En les properes hores, el club comunicarà qui assumirà el relleu de Gené al capdavant del primer equip masculí. També en futbol, aquest matí s'han sortejat els quarts de final de la Copa Federació masculina amb la presència del Terrassa. Els egarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic al País Basc el 30 de setembre.
3: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
1: Més coses. En bàsquet, el Joventut celebra aquesta tarda el títol de la Supercopa ACB que va guanyar ahir el Barça a la final. L'Ajuntament de Badalona rebrà l'equip a les 7 de la tarda al Saló de Plens del Consistori i després els jugadors sortiran al balcó per celebrar-ho amb els aficionats. Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol. Ricky Rubio, jugador verd i negre, un cop acabada la final, reconeixia que amb el pas dels anys valora més aquest títol.
4: Sí, quan ets petit no ho valores tant, la veritat. Han passat molts anys i ara ho valores molt més. Sí, puc haver aconseguit molts títols, però no m'esperava aconseguir aquest títol aquí i el vaig a disfrutar.
1: A la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase a l'Olympiacos, el Hannover i el Herceg Novik. A l'Atleti Barceloneta, el campió actual, jugarà contra l'Mladost, el Jadran Split i el Novi Beograd. Aquesta classificació, aquesta organització, s'ha sortejat aquest matí.
5: Info. Bona tarda, són les 5. A aquesta hora repassem les informacions més destacades del dia, però comencem fent un cop d'ull a les carreteres, equip viari.
6: Destaquem les cues a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa d'un accident. L'autopista AP7 entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord a causa d'un vehicle avariat i el tramvia a causa d'un accident de tercers. Alterades les freqüències de pas del tram baix, línies T1, T2 i T3.
5: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació una setmana abans de jubilar-se. La vista es farà amb jurat popular. La Moncloa hi veu un cas de l'ofer i de persecució a Sánchez, mentre que el PP celebra la decisió judicial. L'expresident valencià Carlos Mazón ha tornat al Congrés per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana. Mazón s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Els grups han criticat el silenci de l'expresident i l'han acusat de faltar al respecte a les víctimes. El veto a determinats mitjans de la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'avui es queda sense cobertura audiovisual. 4 grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els 3 mitjans afectats i deixen de seguir el president. Trump justifica la mesura per lluitar contra les notícies falses. Friedrich Merz assegura que es mantindrà al capdavant del govern de coalició alemany, malgrat la desfeta del seu partit. La CDU ha quedat per primera vegada fora d'un parlament regional i ha perdut l'alcaldia de Berlín en favor de l'esquerra de Die Linke. L'extrema dreta ha guanyat a Mecklenburg, però no podrà governar. El govern encarrega formalment el Consell d'Educació que comenci el debat per la transformació del sistema educatiu. Les conclusions estaran enllestides l'abril de l'any que ve, abans de les eleccions municipals. I la recaptació per l'impost de successions i donacions s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu de l'habitatge. Tot i això, 6 de cada 10 catalans no paguen ni un euro d'impost de successions.
3: Esports.
1: El futbol de la primera divisió masculina estarà a gairebé 3 setmanes inactiu per compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals. L'Espanyol veu com marxen 3 jugadors i el Girona en perd 6. També en futbol, la Federació Espanyola ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar el seu contracte com a seleccionador masculí fins al 2032. I en bàsquet, el Joventut celebra aquesta tarda el títol de la Supercopa ACB aconseguit ahir. L'Ajuntament de Badalona rebrà a les 7 de la tarda l'equip al Saló de Plens del Consistori.
5: Pel que fa al temps, tarda assolellada amb algun núvol prim i també càlida. Les màximes han pujat una mica més que ahir. Els valors més alts toquen els 35 graus a comarques gironines, l'Ebre i Ponent. Demà tindrem el mateix tipus de temps i aquesta estabilitat i bonança ens acompanyaran encara uns quants dies més.
3: Trescat Info.
5: Passen 3 minuts de les 5, us informa Agustí Serrat.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà definitivament a judici davant d'un jurat popular. El jutge Juan Carlos Peinado, que es jubila aquest diumenge, ha fet el pas decisiu i ara només falta posar data per al judici. Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la Moncloa ho condemna i acusa Peinado de dirigir una persecució sense proves per intentar tombar el govern de Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
7: El jutge Peinado jubila amb la feina feta, envia Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències i l'acusa d'haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per muntar una xarxa d'influències vinculada a la càtedra que dirigia la Universitat Complutense de Madrid. El futur de Begoña Gómez ja està en mans dels nous ciutadans anònims que la jutjaran a l'Audiència Provincial de Madrid. El judici pot començar d'aquí 5 mesos i coincidiria amb la precampanya de les eleccions municipals o amb les espanyoles, si s'avancen. La decisió de Peinado ha indignat el govern espanyol, és injusta, és arbitrària i és una mostra més de l'ofert, diuen fons de la Moncloa, i en públic la ministra Diana Morán ha acusat el jutge d'actuar al dictat d'Aznar per tombar el govern de Sánchez.
8: Sigue siendo un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar. Y a puertas de su jubilación, pues envía a la señora Begoña Gómez a un juicio, además, por jurado popular.
7: I amb aquesta decisió, el jutge Peinado tanca 2 anys després una instrucció llarga i polèmica que va arrencar amb una denúncia del pseudosindicat d'extrema dreta Manos Limpias. Peinado ha afirmat decisions inèdites i qüestionades com la retirada del passaport a la dona del president del govern espanyol. L'han corregit instàncies superiors més d'un cop, però el cas arribarà a judici en contra del criteri de la Fiscalia i de l'advocat de Begoña Gómez, que en demana l'absolució. No estarà sol al banc dels acusats, l'acompanyarà la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, que s'enfronta a 6 anys de presó per haver col·laborat amb els seus negocis.
5: Els socis de Sánchez també condemnen el processament de Begoña Gómez. Sumar hi veu un últim favor del jutge Peinado al PP abans de jubilar-se i Junts un atac judicial a Sánchez. Josep Rius n'és el portaveu.
9: Ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir doncs el lawfare. Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
5: El PP, en canvi, celebra la decisió i adverteix al president espanyol que els seus atacs als jutges no li han servit de res. En un tuit, el secretari general del partit, Miguel Tellado, afirma que ni els jutges són fatxes ni persegueixen el govern de Sánchez, sinó que fan la seva feina i apliquen la llei. En paral·lel, el jutge del cas Plus Ultra ha donat 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que van ser requisades al seu despatx el 19 de maig. El magistrat José Luis Calama ha comunicat a l'expresident espanyol que té 3 dies per aportar tota la documentació de què disposi i, a més, ha encarregat un nou informe pericial sobre les joies perquè se sospita que el seu valor actual al mercat és molt superior del que es va fixar inicialment, que és d'1,3 milions d'euros. El jutge també ha citat a declarar com a investigades el 30 de novembre les dues filles de Zapatero dins de la causa sobre les presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. I mentrestant, Carlos Mazón ha tornat al Congrés per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana i s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Diu que la justícia ha descartat la seva responsabilitat, però els grups l'han criticat.

0: D'aquest silenci d'Amazon, a qui acusen de menys tenir les víctimes i burlar-se'n. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Carlos Mazón ha arribat a la comissió d'investigació del Congrés amb una estratègia molt clara: no contestar les preguntes dels grups perquè, ha argumentat, la justícia l'ha eximit de responsabilitats polítiques el dia de la Dana.
2: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
1: Un silenci que Amazon ha mantingut davant totes les preguntes i que ha provocat moments de forta tensió, sobretot amb els grups de l'esquerra parlamentària i en concret amb el republicà Gabriel Rufián i les preguntes que li ha fet en nom dels familiars de les víctimes.
2: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
3: Le estoy dando tiempo para que responda.
2: Ya lo he hecho.
3: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
1: Mazón no s'ha desviat del guió establert i fins i tot ha afirmat que la resolució del tribunal és una sentència ferma, obviant que es tracta d'una resolució. L'expresident de la Generalitat Valenciana ha negat que no hagi escoltat les víctimes. Diu que sempre ha tingut les portes obertes per rebre les diferents associacions i s'ha queixat que se les utilitzi políticament. Unes associacions que s'han concentrat davant del Congrés i que d'entrada esperaven molt poc de la compareixença de Mazón. L'expresident valencià continua sent aforat perquè manté el seu escó a les Corts Valencianes.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, es queda sense cobertura audiovisual de la premsa des d'avui, un fet inèdit a la història contemporània del país. A banda del veto anunciat divendres contra tres mitjans per accedir a la Casa Blanca, avui s'hi afegeixen quatre canals molt importants, entre els quals la conservadora Fox, que han decidit solidaritzar-se amb les altres i deixar de seguir el president. Els mitjans afectats per la prohibició de Trump, entre els quals la CNN i Politico, han anunciat que presentaran una demanda per restituir l'accés. En un comunicat conjunt a les xarxes socials diuen que acceptar la decisió amenaçaria la llibertat de premsa i el dret a un periodisme independent i lliure. Argumenten que és violació de la primera esmena de la Constitució i el principi que el govern no dicta el que publica la premsa. Per contra, Trump ha justificat el veto a la seva xarxa social com una acció contra les notícies falses. Encara en plan internacional, el canceller alemany Friedrich Merz diu que es mantindrà al capdavant del govern de coalició, malgrat la desfeta del seu partit, la CDU, que per primera vegada ha quedat fora d'un parlament regional. L'extrema dreta ha guanyat les eleccions a Mecklenburg-Pomerània Occidental i, tot i que no podrà governar, creu que Merz té els dies comptats com a canceller. La CDU ha perdut, a més, també l'alcaldia de Berlín, que passarà a mans de l'esquerra de Die Linke. Berlín, Jordi Regàs.
5: Eufòria a la seu d'Alternativa per Alemanya, cares llargues i silenci a la CDU. Mentre l'extrema dreta aconsegueix doblar generosament els resultats, la CDU ha vist com el partit s'enfonsa. Merz no plega, tot i la desfeta electoral.
6: Els resultats a Mecklenburg-Pomerània Occidental són un desastre. Jo assumiré la responsabilitat perquè vull tirar el país endavant. El que s'ha de fer ara requereix coratge, fermesa i paciència. Jo el reuniré com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
5: L'extrema dreta aquest matí des de Berlín ha fet una lectura completament diferent. L'etapa de Merz la donen per acabada. Erich Holm, candidat d'Alternativa per Alemanya a Mecklenburg-Pomerània Occidental.
7: És un senyal devastador per a la CDU i per aquest motiu és un fet. El canceller no arribarà a final d'any. El seu cas ha arribat.
5: Per a la portaveu d'Alternativa per Alemanya, Alice Weidel, la CDU ha perdut el dret a continuar com a partit.
8: Aquest resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental mostra que la gent està farta de la política del govern. Ha estat un càstig claríssim a la CDU de Friedrich Merz, que només fa política d'esquerres, i per aquest motiu, un partit com la CDU ha passat a ser superflu. No té sentit que existeixi.
5: Tot i la victòria en vots d'Alternativa per Alemanya, els resultats del Partit Socialista a Mecklenburg-Pomerània Occidental han estat prou bons com per permetre als socialistes formar govern en una coalició amb Die Linke i els Verds.
0: I a Rússia, el partit de Vladimir Putin amplia encara més la majoria al Parlament. En les eleccions legislatives del cap de setmana ha aconseguit gairebé el 58% dels vots, amb molta distància de la resta de partits, i la xifra més alta d'escons de la seva història. Això mentre la guerra contra Ucraïna va camí de complir 5 anys i enmig de les denúncies de l'oposició, que asseguren que les eleccions han estat farcides d'irregularitats. Moscou, Cristina Solies.
9: Rússia Unida obté 8 punts més que ara fa 5 anys i tindrà 355 diputats dels 450 totals. Aquestes xifres, però, no es corresponen amb la caiguda de popularitat que el partit de Putin havia experimentat els últims mesos. Precisament, el Partit Comunista es

0: va treure rèdit d'aquest malestar social, però ha acabat sent el gran perjudicat. Tot i quedar en segona posició, ha caigut 5 punts i s'ha quedat amb un 14% dels vots. I el seu líder ha acusat el Kremlin de fer servir pràctiques pròpies dels convulsos anys 90, una època marcada pel gangsterisme. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ela Panfilova, assegura que tot ha anat com una seda.
1: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
0: Vladimir Putin ja ha deixat clar que farà servir aquest triomf inapel·lable com un aval del poble rus a la seva guerra. Ara caldrà veure si endureix la repressió interna, si escala un grau més en el conflicte d'Ucraïna o bé en les seves amenaces híbrides contra els països de l'OTAN.
2: 3Cat Info.
3: I el govern a Catalunya ja ha encarregat formalment al Consell d'Educació que comenci el debat per la transformació i millora del sistema educatiu. El president Illa i la consellera d'Educació s'han reunit aquest matí al Palau de la Generalitat amb Juan Manuel del Pozo, president del Consell, que s'ha compromès a tenir enllestides les conclusions a l'abril de l'any que ve. Montse Poblet.
4: Els debats s'obren a tota la societat catalana, famílies, docents, experts i forces polítiques i giraran al voltant de 5 o 6 temes. Encara per concretar, però que amb tota seguretat inclouran el paper de les tecnologies a l'aula, el model de l'escola inclusiva o com reforçar i consolidar l'aprenentatge dels alumnes. L'objectiu és generar un debat el més ampli possible per millorar el sistema educatiu i situar-lo a nivells d'excel·lència. La consellera Esther Niubó aclaria que no ha de ser un nou diagnòstic, sinó propostes per passar a l'acció.
5: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic, ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
4: Els debats els liderarà el Consell d'Educació de Catalunya, que presideix Joan Manuel del Pozo, preocupat per la desconfiança creixent en el sistema educatiu i per com les tensions acumulades en l'últim curs poden afectar el diàleg que ara s'obre. En aquest sentit, feia aquesta crida als que participin al procés.
6: Primer, serenitat. Després, bona fe. Podem discrepar, però jo penso que la teva posició és feta amb honestedat, no amb pretensions que no siguin educadores, no amb pretensions que no siguin democràtiques. I, si fem això, obtindrem un benefici extraordinari per la millora de l'ambient de l'educació.
4: L'escolta de propostes es farà entre octubre i novembre, els debats entre desembre i març, i a l'abril es presentaran les conclusions.
3: És un quart de 6 de la tarda, moment ara d'obrir l'àrea de servei i comencem consultant quin és l'estat a les carreteres. Mariluz García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs amb una nova incidència a l'autopista AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar, un carril tallat en sentit nord en direcció Barcelona-Tarragona a causa d'un incendi de vegetació que durant uns minuts ha obligat a tallar completament la calçada. De moment hi ha un quilòmetre de cua en aquesta zona. A la mateixa autopista AP7, molt a prop d'aquí, a l'altura de l'Ampolla, també en direcció Barcelona, retiren un vehicle, es troba situat al voral, cosa que complica la circulació en aquest tram. A l'àrea de Barcelona, aturats a la Ronda de Dalt, entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per un accident que talla un carril. A la mateixa autopista AP7, cua d'uns 5 quilòmetres entre Sant Cugat del Vallès i Barberà, en sentit nord, direcció Girona, a causa d'un vehicle avariat en sentit contrari, direcció Barcelona-Tarragona, es troba congestionada entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, per enllaçar amb la B30 i a la mateixa B30, al lateral, també aturats a Barberà del Vallès, en sentit sud, i a Bellaterra, en sentit nord. També cues a la C-17, a Parets del Vallès, en direcció Barcelona, la C-59 a Caldes de Montbui en sentit sud, a C-60 a l'altura d'Argentona cap a Mataró, C-58 i C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la B-23 d'entre Esplugues i la Diagonal. I pel que fa a les rondes, a banda de l'accident, a la Vall d'Hebron, a Ronda de Dalt, també aturats en sentit contrari entre Pedralbes i Vallcarca, a la Ronda Litoral, entre Passeig de la Zona Franca i el Port, i també des de Sant Adrià fins al nus de la Trinitat per enllaçar amb la C-58 i la C-33. Compte per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. I a la mateixa Ronda Litoral també aturats entre Vila Olímpica i la Barceloneta en direcció Llobregat. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
3: Gràcies, fins ara.
7: Fins ara.
2: El temps.
3: amb la Gemma Puig.
8: Aquesta tarda tindrem pocs canvis, aquest cel clar, com a molt amb aquestes bandes de núvols alts i prims, que estones deixen el cel una mica més enterbolit i la temperatura

0: temperatura que ha pujat fa més calor, han pujat les temperatures a tot arreu. De moment, aquests valors més alts arriben fins als 36 graus a Sant Romà d'Abella, Espolla, 35 a Cabana, Rosa, Girona, 35 al Dover, i encara pot pujar una mica més la temperatura cap a Ponent. Per tant, aquestes màximes més altes tocant els 35 graus o puntualment per sobre en una tarda vespre amb pocs canvis, mantenint aquesta estabilitat. I de cara a demà, doncs, mantindríem també aquesta mateixa situació. Al matí les temperatures no variaran gaire, per tant, encara tenim aquests valors de mínimes tropicals en alguns trams de la façana litoral, amb algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, a la costa, al prelitoral. A la tarda també aquesta estabilitat i sol, pot haver alguna nuvolada cap al nord-est, sense més conseqüència, i les temperatures poden baixar una mica. Els 2-3 graus que hem pujat avui, demà els recularien, però igualment les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 34 o fins i tot 35 graus cap a l'interior de l'Ebre. A la resta, molts valors entre els 26 i els 30 graus.
1: Económicamente, ahora mismo en Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
2: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
1: Es el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
3: És una fàbrica constant de desigualtat.
4: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols, no?
5: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció, dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
7: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
5: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
9: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
8: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
10: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
11: Cinc i 19 minuts, la recaptació per l'impost de successions i donacions s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu de l'habitatge. Segons dades públiques, aquest any la Generalitat ja ha ingressat 700 milions d'euros per aquest impost. La qüestió és que l'habitatge heretat tributa ara en funció del valor actual del pis al mercat i no com passava abans, d'acord amb el valor cadastral. Tot i això, més de la meitat de la població, un 60%, no acaba pagant ni un euro d'impost de successions. La Direcció General del Cadastre calcula totes les compravendes d'un any i dona un valor de referència per pagar l'impost. L'any passat l'habitatge es va encarir un 10% i això, per tant, n'ha fet pujar ara la recaptació. El cas, però, és que qui ha pagat més aquest semestre és qui ha heretat més, també, diners i béns. Segons l'Agència Tributària, dues de cada tres persones que liquiden l'impost a Catalunya gairebé no paguen res, perquè qui hereta és la parella, i per aquests casos la bonificació és del 99%. Els fills, en canvi, des del 2020 han de pagar un impost progressiu.
12: Altres comunitats tenen aquesta bonificació al 99 també per fills. Nosaltres no la tenim. Ja no comença amb un 99, sinó comença amb un 60%. Va baixant fins al 0. Per tant, els fills que rebin determinada quantitat, la bonificació tindrà poc efecte.
11: Ara mateix la mitjana de les herències rebudes a Catalunya està en els 150.000 euros per persona. Doncs bé, encara sobre habitatge, el govern invertirà 190 milions d'euros anuals als pròxims 3 anys per rehabilitar i ampliar el parc públic d'habitatge. A Catalunya hi ha 4 milions de llars, de les quals el 60% es van construir abans del 1980. Les actuacions es faran bàsicament en entorns urbans vulnerables, nuclis antics i municipis rurals. I al pressupost esmentat s'hi han de sumar 165 milions més amb crèdits de l'Institut Català de Finances. Els detalls d'aquest programa, que demà aprovarà l'executiu, els ha donat des d'Esparreguera, al Baix Llobregat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, d'Habitàngela.
13: El principal objectiu és garantir l'habitabilitat d'aquells edificis que el seu deteriorament el condiciona o l'està posant en risc. Conservació, instal·lació de sensors, intervenció en edificis amb esquerdes, despreniments o problemes estructurals en zones de vulnerabilitat socioeconòmica. D'aquest pla en queden excloses les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
14: pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes,

0: mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que, en canvi, poden actuar en punts concrets del seu municipi.
1: Entre les 6 grans línies d'actuació, a banda d'intervenir als edificis més vulnerables, crear oficines de suport a la ciutadania, facilitar el finançament a través de préstecs públics o adquirir habitatges per ampliar el parc públic, entre d'altres. Aquest pla deriva de l'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el PSC.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen com una revenja per drogues entre grups criminals el segrest d'un conductor a l'autopista AP7. Busquen 5 homes vinculats al narcotràfic, els quals imputarien els delictes de detenció il·legal i suplantació de funcions públiques per vestir-se amb una armilla de policia. Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Segons la gravació de diversos testimonis, els homes van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar en un altre vehicle. I han detingut un home per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona ha estat traslladada a un centre hospitalari en estat molt greu. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: La persona ja no està.
5: Els fets han passat poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embestit amb el seu cotxe amb la intenció d'atropellar-la. En l'incident ha acabat topant amb almenys un altre vehicle. Segons fonts policials, l'home tenia un ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima i ha estat detingut com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys. Tot plegat ha passat després d'alguns episodis d'amenaces de l'home. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Tarragona investiga ara els fets.
3: I vist per sentència el judici al tenor de Calella, Albert de Prius, per abús sexual continuat a una menor. Les acusacions demanen 10 anys de presó. L'acusat diu que és innocent i la defensa en demana l'absolució. Audiència de Barcelona, Marta Vallès.
6: La Fiscalia i l'acusació particular consideren que durant el judici ha quedat acreditat que el tenor hauria abusat sexualment de la denunciant quan la noia tenia 14 anys, entre 2010 i 2014, i ella en tenia 40. El fiscal sosté que Albert de Prius hauria aprofitat l'ascendència personal, acadèmica i professional que tenia sobre la noia per cometre els suposats abusos a l'escola de música, al cotxe i també en unes colònies. Afegeix que el testimoni d'altres presumptes víctimes han avalat el relat que la Fiscalia considera coherent, ric en detalls i mantingut en el temps. L'acusació particular ha remarcat les seqüeles que té la noia arran dels fets que marcaran, diu, per sempre la seva vida, les relacions emocionals, sexuals, insomni, somatitzacions. Les acusacions demanen 10 anys de presó i 10 de llibertat vigilada, a més d'una indemnització per la víctima. La defensa demana l'absolució. El tenor ha pres la paraula al final del judici per dir que és innocent i que ha estat objecte d'una campanya de difamació. Quan es va fer pública la primera denúncia contra el tenor, van sortir més dones que deien haver estat víctimes d'abusos per part del músic. Fins ara s'han presentat 5 denúncies. Al desembre hi ha un altre judici.
3: Esports. Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Ricard Isidro. Bona tarda.
7: Bona tarda, Agustí. El futbol de la primera divisió masculina enceta avui una aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals. 7 que marxen amb Espanya: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. 2 amb la sub-21, Xavi Esparti i Marc Bernal. 1 amb el Brasil, Rafinha. 1 altre amb Alemanya, Karim Adeyemi. Jules Koundé marxa amb França, Anthony Gordon amb Anglaterra, Joao Cancelo amb Portugal, el porter Livakovic amb Croàcia, Abdelkarim amb Egipte i Bissiwu amb la selecció sub-21 de Bèlgica. L'Espanyol, per la seva banda, veu com marxen 3 jugadors: Roberto Fernández, que debuta en una convocatòria amb l'Espanyola, Javi Hernández, que marxa amb la sub-21 d'Espanya, i Vanja Dulkušić, que marxa amb Eslovènia. El Girona, que per cert no atura els seus partits, ja que la segona divisió segueix disputant-se, perd 6 jugadors pels propers partits: Banat amb Ucraïna, Krapitsov i Pinschur amb Ucraïna sub-21, Esprilla amb Colòmbia, Holmes Jr. amb la selecció espanyola sub-18 i Las Kouroma amb Guinea, que ha de disputar partits de classificació per la Copa d'Àfrica.
2: 3Cat Info.
7: La selecció espanyola de futbol jugarà, en el seu cas, 4 partits de la Nations League. La recent campiona del món jugarà a Anglaterra, a l'estadi Wembley, el 26 de setembre, contra Croàcia a Sevilla 3 dies més tard, el 29 del mateix mes de setembre, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre, i a Croàcia, a Split, el segon partit contra la selecció Croàcia en menys d'una setmana, el 6 d'octubre. Una agenda de 4 partits que coincideix amb la renovació

0: actuació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
1: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo digo y es un sentimiento de todo el grupo de trabajo. Lo mejor está por llegar.
0: Una aturada que arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat, 21 punts de 21 possibles a la Lliga, 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 més que el Madrid. El davanter del club blanc, Kylian Mbappé, per cert, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més i també ha parlat dels arbitratges.
2: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero le voy a guardar para mí porque yo nunca he sido jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la prensa porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
0: L'Espanyol, per la seva banda, arriba a aquesta aturada pels compromisos internacionals després de dues derrotes a la Lliga, a la 15a posició, amb 7 punts. Encara a la primera divisió, el jugador del Barça s'ha dit al Deportivo de la Coruña, Marc Casado, l'han operat avui d'una fractura a la clavícula dreta que l'obligarà a estar aproximadament 3 mesos de baixa. A la primera federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Gené. La junta directiva i l'àrea esportiva consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip gracienc és 19è a la classificació, penúltim, amb només un punt en 4 jornades. En les properes hores, el club comunicarà que assumirà el relleu de Gené al capdavant del primer equip masculí. També en futbol, aquest matí s'han sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic com a visitant el 30 de setembre.
3: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: El Joventut celebra aquesta tarda el títol de la Supercopa ACB que va guanyar ahir el Barça. L'Ajuntament de Badalona rebrà l'equip a les 7 de la tarda al Saló de Plens del Consistori i després els jugadors sortiran al balcó per celebrar-ho amb els aficionats. I a la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase a l'Olympiacos, el Hannover i el Herceg-Novi. L'Atlètic Barceloneta, el campió actual, jugarà contra l'Emblados, el Jadran Split i el Novi Beograd.
3: 3CAT Info.

0: Són 6:15 de la tarda. Repassem ara algunes de les informacions més destacades d'aquesta tarda de dilluns, però comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit, equip viari.
1: Destaquem les cues de l'AP7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord a causa d'un incendi de vegetació que talla un carril. La mateixa AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud i la ronda a dalt entre Roquetes i Vall d'Hebron direcció Llobregat per un accident.
0: Fins ara també us hem explicat que el jutge Peinado ha enviat a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació una setmana abans de jubilar-se. La vista es farà amb jurat popular. La Moncloa hi veu un cas de lofer i de persecució a Sánchez, mentre que el PP celebra la decisió judicial. I l'expresident valencià Carlos Mazón ha tornat al Congrés per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana. Mazón s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats de la Comissió d'Investigació. Els grups han criticat el silenci de l'expresident i l'han acusat de faltar al respecte a les víctimes. I de seguida us explicarem que Pedro Sánchez retreu als magnats de la intel·ligència artificial que es vulguin autorregular i els acusa de voler controlar el mercat. El president espanyol ha presentat el seu pla per regular la tecnologia i ha reclamat un gran acord de país per fer-ho de manera responsable. I de gener a agost s'han detingut 58 persones i s'han fet 229 denúncies per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya. Són dades dels Mossos d'Esquadra a 3Catinfo que descarten que el perfil dels lladres sigui de grups criminals. Es tracta de persones que actuen individualment i que venen el material per l'alt preu que té. Als esports, quin és el titular destacat, Ricard?
2: Doncs que el futbol de la primera divisió enceta avui una aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals. L'Espanyol veu comerciant 3 jugadors i el Girona en perd 6.

0: I pel que fa al temps, tarda assolellada amb algun núvol prim i també càlida. Les màximes han pujat una mica més que ahir. Els valors més alts toquen els 35 graus a comarques gironines, l'Ebre i Ponent. Demà tindrem el mateix tipus de temps i aquesta estabilitat i bonança ens acompanyarà encara uns quants dies més. Cinc i 32 minuts, Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà definitivament a judici davant d'un jurat popular. El jutge Juan Carlos Peinado, que es jubila aquest diumenge, ha fet el pas decisiu i ara només falta posar data per al judici. Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la Moncloa ho condemna i acusa Peinado de dirigir una persecució sense proves per intentar tombar el govern de Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
1: El jutge Peinado jubila amb la feina feta, envia Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències i l'acusa d'haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per muntar una xarxa d'influències vinculada a la càtedra que dirigia la Universitat Complutense de Madrid. El futur de Begoña Gómez ja està en mans dels nous ciutadans anònims que la jutjaran a l'Audiència Provincial de Madrid. El judici pot començar d'aquí 5 mesos i coincidiria amb la precampanya de les eleccions municipals o amb les espanyoles, si s'avancen. La decisió de Peinado ha indignat el govern espanyol, és injusta, és arbitrària i és una mostra més de l'ofert, diuen fons de la Moncloa, i en públic la ministra Diana Morán ha acusat el jutge d'actuar al dictat d'Aznar per tombar el govern de Sánchez.
2: Sigue siendo un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar. Y a puertas de su jubilación, pues se envía a la señora Begoña Gómez a un juicio, además, por jurado popular.
1: I amb aquesta decisió, el jutge Peinado tanca dos anys després una instrucció llarga i polèmica que va arrencar amb una denúncia del pseudosindicat d'extrema dreta Manos Limpias. Peinado ha firmat decisions inèdites i qüestionades com la retirada del passaport a la dona del president del govern espanyol. L'han corregit instàncies superiors més d'un cop, però el cas arribarà a judici en contra del criteri de la Fiscalia i de l'advocat de Begoña Gómez, que en demana l'absolució. No estarà sol al banc dels acusats, l'acompanyarà la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, que s'enfronta a 6 anys de presó per haver col·laborat amb els seus negocis.
0: I Carlos Mazón ha tornat al Congrés per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana i s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Diu que la justícia ha descartat la seva responsabilitat. Els grups han criticat el silenci de Mazón, a qui acusen de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Carlos Mazón ha arribat a la comissió d'investigació del Congrés amb una estratègia molt clara: no contestar les preguntes dels grups perquè, ha argumentat, la justícia l'ha eximit de responsabilitats polítiques el dia de la Dana.
4: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
3: Un silenci que Mazón ha mantingut davant totes les preguntes i que ha provocat moments de forta tensió, sobretot amb els grups de l'esquerra parlamentària i en concret amb el republicà Gabriel Rufián i les preguntes que li ha fet en nom dels familiars de les víctimes.
4: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
5: Le estoy dando tiempo para que responda.
4: Ya lo he hecho.
5: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
3: Mazón no s'ha desviat del guió establert i fins i tot ha afirmat que la resolució del tribunal és una sentència ferma, obviant que es tracta d'una resolució. L'expresident de la Generalitat Valenciana ha negat que no hagi escoltat les víctimes. Diu que sempre ha tingut les portes obertes per rebre les diferents associacions i s'ha queixat que se les utilitzi políticament. Unes associacions que s'han concentrat davant del Congrés i que d'entrada esperaven molt poc de la compareixença de Mazón. L'expresident valencià continua sent aforat perquè manté el seu escó a les Corts Valencianes.
6: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i acusa les grans tecnològiques de voler controlar el mercat. El president espanyol ho ha dit a la presentació del seu pla per regular la IA de manera responsable just abans d'agafar l'avió cap a la cimera anual de l'ONU a Nova York, on la intel·ligència artificial serà un dels grans temes de debat.
7: Si hay algo que la historia demuestra es que la autorregulación no funciona. Hace poco leía en una entrevista a uno de estos principales tecno-oligarcas decir confíen en nosotros. Pues va a ser que no.
0: Sánchez vol un consens de país sobre la intel·ligència artificial que està molt lluny de la posició dels grans magnats de la IA que en els últims dies han fet crides a l'autoregulació per controlar els riscos de la tecnologia.
7: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en este

0: de mort a la nova. Doncs bé, les Nacions Unides també alerten que els humans no tenen prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. L'advertència surt del primer informe del grup d'experts de l'ONU que ha analitzat el cas Hugging Face, que aquest estiu va fer saltar totes les alarmes. Segons el document de l'ONU, no es tracta només de alentir la cursa de la IA, tal com han demanat els grans magnats aquests últims dies, sinó que els experts avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. El col·laborador del Catalunya Nit, Roman Urús, és un dels 40 experts independents de l'ONU que firma aquest document, que s'ha publicat abans de la cimera anual de les Nacions Unides a Nova York, on la intel·ligència artificial ocuparà, com dèiem, bona part del debat. 5:38, de gener a agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos, i s'han fet 229 denúncies per aquest tipus de delicte, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que en tot l'any passat. No serien grups organitzats en contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
0: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3Cat Info, discrepa que sigui a través de la xarxa legal pels controls que hi ha establerts i apunta a aquesta hipòtesi.
2: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
0: Segons el Gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu conegut com escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i, sobretot, el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. Des del Pallars Sobirà, Pau Rovira.
4: El Meteocat constata que en els darrers 24 anys hi ha hagut un increment de temperatura al Pirineu que ronda els 2 graus i que afecta sobretot les franges intermèdies de l'alta muntanya, entre 1.500 i 2.200 metres d'altitud. Des de principis de segle, la temperatura màxima en aquesta franja ha pujat 1,8 graus i la mínima 2,1. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, detalla les dues causes principals perquè això estigui passant.
5: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu. Sabem que la neu està patint, evidentment, aquest canvi climàtic, cada cop tenim hiverns, tot i que algun ha sigut molt bo a nivell de nivologia, però que molts anys la manca de neu és notícia, és evident a l'alta muntanya, i clar, la neu és un factor que també influencia en la temperatura.
4: Per arribar a aquests resultats, el Meteocat ha instal·lat una estació meteorològica automàtica a la zona de Bonavé, al Pallars Sobirà, i ha analitzat les dades diàries des del 2002 fins ara de totes les estacions meteorològiques que hi ha al Pirineu. La recerca continuarà els pròxims anys a través, entre d'altres, de l'estació automàtica de la Bonaigua, situada també a 1.700 metres. La intensitat de l'escalfament en determinades franges d'altitud de la muntanya ja s'havia constatat en diferents massissos del món, però és el primer cop que es demostra aquí, als Pirineus.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Més qüestions. Parlem ara del català a Barcelona perquè només una de cada 10 converses entre joves esportistes de la capital catalana es fa en català. Un estudi de l'Institut d'Estudis Catalans, en col·laboració amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, conclou que l'ús del català es reforça quan la conversa és entre entrenadors i jugadors, però que cau dràsticament quan és entre els joves. L'estudi s'ha fet en 10 clubs esportius de tot Barcelona i 4 espais juvenils del districte de Sants. En total hi han participat 12 disciplines esportives diferents, és a dir, 1.400 jugadors i jugadores i prop de 200 entrenadors i entrenadores, a més de 60 joves i 10 dinamitzadors i dinamitzadores socials. I les dades són molt clares. Els entrenadors i monitors parlen sobretot en català entre ells, però quan s'adrecen als joves la cosa canvia i el castellà guanya protagonisme. Només el

0: 31% de les interaccions són en català i gairebé el 44% són en castellà. I quan la conversa només és entre els joves, l'ús exclusiu del català baixa a l'11%, mentre que el del castellà puja fins al 76%. Marta Salicru, comissionada d'ús social del català de l'Ajuntament de Barcelona, ha destacat la importància que tenen aquestes figures per reforçar l'ús del català a nivell social entre els joves.
1: El fet que des d'aquestes figures que lideren les activitats es faci servir el català com a llengua vehicular és el que pot crear un espai de socialització en català en aquest àmbit de l'esport i del lleure i, per tant, contribuir a desactivar aquesta idea que el català és només la llengua de l'escola.
0: En aquesta línia, l'Institut d'Estudis Catalans ha definit 8 línies d'actuació orientades a generar dinàmiques positives per l'ús del català als clubs i als equipaments municipals. I en col·laboració amb Òmnium Cultural i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, treballa en l'elaboració i la distribució de materials que donin recomanacions pràctiques per als diferents centres, tant esportius com també de lleure. I abans d'obrir l'àrea de servei, us expliquem que els veïns de Cassà de la Selva ja han triat quina ha de ser la bandera del municipi. Una entitat cultural del poble va engegar un procés fa un any i mig, va encarregar 4 dissenys diferents i ha organitzat una votació amb el consentiment de l'Ajuntament, en què han participat un de cada 6 veïns majors d'edat del cens. Girona, Pau Bartrolí.
2: La bandera guanyadora és la més diferent de les 4 opcions possibles. 3 jugaven amb 2 franges horitzontals, una de verda, com a símbol dels boscos de les Gavarres, i una de taronja, com el color del tronc de les sureres. I ha guanyat la blava, del color de les equipacions esportives de Cassà, amb la silueta d'una alzina surera de color blanc. Ara l'Ajuntament de Cassà ha de decidir si agafa com a propi el procés engegat per aquesta entitat, el grup de recerca i estudis cassanencs. El seu president, Eduard Mestres, avisa que el procés de legalitzar una bandera és complex.
3: Es té que enviar a l'Institut d'Estudis Catalans i allà ells determinen si verdaderament aquesta bandera quadra amb les normes que hi han imposades, que hi hagi un element de l'escut, que els colors tinguin un raonament acceptable, en fi, tot aquest procés que és llarg.
2: És la tercera vegada que s'intenta que Cassà de la Selva, el gironès, tingui una bandera pròpia.
0: Són 6:45 de la tarda, moment d'obrir l'àrea de servei. Comencem, com sempre, repassant quin és ara mateix l'estat a les carreteres. Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Ja tots els carrils oberts a la P7, a l'altura de l'Ametlla de Mar, en sentit nord, direcció Barcelona-Tarragona, on hi ha hagut un petit foc de vegetació. Ja només queda 1 quilòmetre de cua en aquesta zona. També queden retencions a la Ronda de Dalt, entre Roquetes i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, a causa d'un accident que talla un carril a la circulació. Ara també hi ha un nou accident a la C58, l'autopista del Vallès, a l'altura de Barberà del Vallès, en direcció Terrassa. Talla un carril i provoca, de moment, uns 2 quilòmetres de cua des de Ripollet. També aturats a la mateixa C58 i la C33 entre Montcada i Torrebaró d'entrada a Barcelona. L'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, direcció Tarragona, fins al punt d'enllaç amb la B30 al lateral, on també hi ha retencions a Barberà en sentit sud, a Bellaterra en direcció nord. I també afecta la calçada central de l'AP7 amb retencions a Bellaterra, igualment en direcció Girona. També cues a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud. La C59 a Palau-Solità i Plegamans en sentit nord i a Caldes de Montbui en totes dues direccions. La C60 a l'altura d'Argentona cap a Mataró, P23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal. Autovia 2 a l'altura de Cornellà en direcció Lleida, la C32 sud, autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi en direcció Castelldefels. I a les rondes, a banda de l'accident a la Ronda de Dalt, també hi ha cua entre Diagonal i Vallcarca en sentit Besòs i a la Ronda Litoral entre Passeig de la Zona Franca i el Port a l'altura de la Barceloneta de Sant Adrià a Santa Coloma i del Bon Pastor al Nus de la Trinitat en aquesta direcció i també de Diagonal Mar a la Barceloneta en direcció Llobregat. Més informació al punt de les 6.
0: Gràcies, fins ara.
4: Fins ara.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
5: Una tarda molt estable i càlida. Les temperatures avui s'han enfilat una miqueta més que no pas ahir a la majoria de comarques de moment. Les màximes més altes ja toquen els 36 graus a Sant Romà d'Abella, 36 a Espolla, però també els 35 de Girona, Roses, Aldover, 33 a Barcelona o 34 a la Seu d'Urgell. Per tant, temperatures altes per l'època, tornar a tenir aquesta calor d'estiu i una tarda amb pocs canvis. Aquest cel enterbolit estones, i això és el que també tindrem durant bona part d'aquesta setmana. Demà al matí, temperatures que tornen a situar-se doncs, entre els 19-20 graus o puntualment per sobre la façana litoral. Alguns valors més frescos, amb aquest ambient més fresc i més contrastat entre el dia i la nit cap al Pirineu i comarques interiors. I a la tarda, doncs, un dimarts de la tarda, també molts pocs canvis. Hi pot haver alguna nuvolada cap al nord-est,

0: sol en conjunt, algunes bandes de núvols alts i prims, i sí que pot baixar una mica la temperatura, però estem parlant que pot recular un parell de graus. Per tant, altre cop, moltes màximes entre els 26 i els 30 graus i les més altes tocant els 34 o fins i tot 35 graus cap a l'interior de l'Ebre.
1: Gràcies, Gemma. I en cultura, l'escriptora anglesa Zadie Smith fixa la seva incisiva mirada sobre l'art, la política i la memòria a la col·lecció d'assajos Morts i Vius, que s'acaba de publicar. L'aclamada autora de Dents Blanques, considerada una de les intel·lectuals més influents del moment, l'ha presentat a Barcelona, Montse Camps.
2: A Morts i Vius, Zadie Smith agafa de la mà el lector i el passeja pel seu barri de Londres o pels seus records d'adolescència. El fa plorar com ella per les morts de Martin Amis o Philip Roth. Reflexions fetes en un moment que la intel·ligència artificial i les noves tecnologies es qüestiona més que mai. I llença aquest missatge.
3: I think it's embarrassing for all of us that,
4: el que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de mil milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora, i ha resultat que no és així.
2: Zadie Smith participa aquest vespre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en una xerrada al costat del francès Edouard Louis i Remedios Zafra sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del jo.
5: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
6: El Japó, del pacifisme a l'exportació d'armes sota lideratge femení.
7: Sanae Takaichi és la primera dona que ocupa el càrrec de primera ministra al Japó. Se la coneix com la dama de ferro. De fet, admira Margaret Thatcher i va arrasar les eleccions que la van portar al poder com a líder del Partit Liberal Demòcrata, un partit que ha governat el Japó gairebé interrompudament durant més de 70 anys.
8: Ingrid Pastor, artista tèxtil i directora de Casa Nakano, casada amb un japonès, viu a Kyoto des de fa 3 anys.
9: Bueno, Takaichi es un personaje que no deja indiferente a nadie. No ha llegado al poder con un discurso feminista o de igualdad de género, sino nacionalista, pro-arme, apegado a los valores tradicionales de Japón. Es una paradoja y dice mucho de Japón, ¿no? Aquí se la ve pues más como una Margaret Thatcher japonesa, como muy fuerte, pragmática. Lo que sí es innegable es que su presencia en un cargo de tanto poder sí que cambia algo el imaginario colectivo, ¿no?
7: Takaichi ha obert un meló controvertit. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, el Japó vendrà armes a l'exterior, coincidint amb un moment convuls al món i davant l'agressivitat creixent de la Xina, a qui l'uneixen unes relacions conflictives que s'endinsen en el passat militarista del Japó. En ple segle XXI, de fet, el Japó encara viu constret per la condició de perdedor de la Gran Guerra.
8: Amadeu Jansana, director de programes econòmics de Casa Àsia, especialista en el Japó.
10: Encara hi ha una cua de tot el que va passar després de la Segona Guerra Mundial, on Japó doncs, va invadir pràcticament tota Àsia. En aquell moment, doncs, òbviament, doncs, el Japó, dintre d'aquestes condicions de rendició, doncs, es va veure obligat a renunciar doncs, a tot tipus d'estratègia militar. I, efectivament, doncs, bueno, han passat molts anys, però això, des d'un punt de vista social, doncs, tampoc podem dir que Àsia s'hagi superat.
7: L'essència pacifista del Japó neix precisament de la Segona Guerra Mundial. L'article 9 de la Constitució, imposada pels Estats Units, li va prohibir involucrar-se en cap conflicte armat. Té forces d'autodefensa, però no un exèrcit formal, i diverses lleis posteriors li havien impedit fins ara exportar armes o que el pressupost de defensa superés l'1%. Una prohibició i l'altra estan canviant sota el lideratge de Takaichi. Empreses com Mitsubishi, Subaru o Kawasaki fabriquen armes punteres i les volen vendre. De moment s'han tancat acords amb Austràlia o les Filipines. La flexibilització en les exportacions d'aquest material aconseguirà diversos objectius.
8: Lluc Vidal, especialista en política exterior japonesa de la UOC.
11: L'objectiu és doble, fer créixer l'economia japonesa i exportar en aquells sectors en els que té més avantatge comparativa, que és amb la tecnologia, amb la tecnologia militar, i crear, com deies tu, una xarxa d'aliats, d'amics democràtics. No? Ells li diuen l'estratègia de l'Indo-Pacífic.
12: Thank you.
7: Segons Vidal, la Xina és la que determina de forma concloent la política exterior japonesa, sobretot pel suport del Japó a Taiwan, un suport que Takaichi ha mostrat públicament i que ha molestat molt el gegant veí.
11: El Japó diu, és el meu veí, tinc unes relacions excel·lents amb Taiwan, tot el que afecta la seguretat de Taiwan té un impacte directe, i això és el que no ha agradat a Beijing, que ho digui la primera ministra, en la seguretat nacional del Japó.
7: Però no és només la Xina, també Corea del Nord amb els seus assajos nuclears, o Rússia, amb qui el Japó no ha firmat mai la pau. També suposen amenaces i expliquen, segons els experts consultats, que el Japó cregui ara que necessita gastar més en defensa. El seu pressupost en aquest capítol pujarà fins al 2% del PIB. A més del capítol de seguretat nacional, Takaichi té altres reptes sobre la taula. La quarta economia del món està estancada, però també té molts aspectes positius, segons defensa Jansana.
10: Hi ha molt poc atur, efectivament, no? Per tant, el que passa és que no està creixent. I a més, doncs, hi ha una competència tecnològica i d'innovació doncs, creixent de dos països, de Corea del Sud i de Xina, doncs, que fa que les empreses japoneses doncs, tinguin no? una situació complicada. No? Però realment tampoc ho veig tan malament. Té coses molt bones.
7: El Japó, un país punter en molts àmbits que fusiona tradició i modernitat, que sorprèn i fascina els occidentals, i al qual encara li queden unes quantes barreres per superar.
9: Japó sí és un país con estructuras de género muy tradicionales. Las mujeres siguen enfrentando expectativas muy rígidas. Se espera que al casarse adopten el apellido del marido. Es un machismo más estructural, más silencioso, como más interiorizado. Y entonces, en cierta manera, lo hace más difícil de visibilizar y de transformar, ¿no?
6: És un reportatge de Cèlia Cernadas. Podeu trobar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3CAT Info.
5: Esports.
1: I quan falten 5 minuts per les 6 de la tarda, moment per repassar l'actualitat esportiva amb en Ricard Isidro. Bona tarda.
12: Bona tarda, Agustí. El futbol de la primera divisió masculina comença avui una temporada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals. 7 marxen amb Espanya. Cubarsí, Eric, Rodri, Pedri, Fermín, Olmo i Lamín. 2 més amb la selecció espanyola sub-21, Xavi Esparti i Marc Bernal, Rafinha amb el Brasil, Adeyemi amb Alemanya, Jules Koundé amb França, Anthony Gordon amb Anglaterra, João Cancelo amb Portugal, Livakovic amb Croàcia, Abdelkarim amb Egipte i Bissibu amb la selecció belga sub-21. L'Espanyol, de la seva banda, veu com marxen 3 jugadors. Roberto Fernández, que debuta en una convocatòria amb Espanya, Javi Hernández amb la selecció espanyola sub-21 i Vania Kusic, que marxa amb Eslovènia. I el Girona, que no atura els seus partits, ja que la segona divisió segueix disputant-se, perd 6 jugadors. Banat amb Ucraïna, Krapitsov i Pichur amb la selecció ucraïnesa sub-21, Aspria amb Colòmbia, Holmes Jr. amb la selecció espanyola sub-18 i Las Kouroma amb Guinea. La selecció espanyola de futbol, com diem, per la seva banda jugarà 4 partits a la Nations League. La recent campiona del món jugarà a Anglaterra el 26 de setembre a l'estadi de Wembley contra Croàcia a Sevilla 3 dies més tard, el dia 29, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i 3 dies més tard, novament contra Croàcia, però en aquest cas a Split. Una agenda de partits que coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
13: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo digo y es un sentimiento de todo el grupo de trabajo. Lo mejor está por llegar.
12: Una aturada que arriba amb el Barça, havent guanyat tot el que ha jugat, 21 punts de 21 possibles a la Lliga, 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 més que el Madrid. El davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més i també parla dels arbitratges.
14: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero lo hago ahora para mí, porque yo nunca he sido jugador así, no voy a empezar a cambiar.

0: y decir cosas sobre el árbitro en la prensa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
1: Una aturada pels compromisos internacionals que per a l'Espanyol arriba després de dues derrotes a la 15a posició amb 7 punts.
2: 3CAT Info.
1: Encara de la primera divisió, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest matí d'una fractura a la clavícula dreta que l'obligarà a estar aproximadament 3 mesos de baixa. A la primera federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Gené. La junta directiva i l'àrea esportiva consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip gresenc és 19è a la classificació amb només un punt en 4 jornades. En les properes hores, el club comunicarà qui assumirà el relleu de Gené al capdavant del primer equip masculí. També en futbol, aquest matí s'han sortejat els quarts de final de la Copa Federació masculina amb la presència del Terrassa. El conjunt agarenc s'enfrontarà al Sestao River a partit únic com a visitant el 30 de setembre.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: Pel que fa al bàsquet, el Joventut celebra aquesta tarda el títol de la Supercopa CB que va guanyar ahir a Badalona. L'Ajuntament badaloní rebrà l'equip a les 7 de la tarda al Saló de Plens del Consistori i després dels jugadors sortiran al balcó per celebrar-ho amb els aficionats. Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol. A la Champions masculina de waterpolo, en el sorteig fet aquest matí, els dos equips catalans, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta, ja saben els seus rivals en la primera fase. Són l'Olympiacos, el Hannover i el Herceg Novik per al Sabadell, mentre que l'Atlètic Barceloneta, el vigent campió, jugarà contra l'Emblados, el Jadran Split i el Novi Beograd. En ciclisme, avui es disputa la prova de la contrarellotge del Mundial Sub-23 amb la presència de Mathijs van Kerkhove, un ciclista de Montbrió del Camp que competeix amb la selecció belga. I el cap de setmana ens deixa el títol d'Arnau Ferrer, pilot de Vilanova de Segrià, que ahir es va proclamar campió del món de trial 2. És el primer títol mundial de Ferrer a la segona categoria del trial mundial.
2: Tresca Info.
3: Bona tarda, són les 6. I comencem aquesta hora fent un cop d'ull ràpid a la situació a les carreteres i autopistes catalanes. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a l'autopista P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, la C58 i la C33 des de Montcada fins a l'entrada de Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona, sobretot sentit Besòs.
3: El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca gira en contra de Donald Trump, que des d'avui es queda sense cobertura audiovisual. 4 grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els 3 mitjans afectats i deixen de seguir el president. Trump justifica la mesura per lluitar contra les notícies falses. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació una setmana abans de jubilar-se. La vista es farà amb jurat popular. La Moncloa hi veu un cas de lawfare i de persecució a Sánchez, mentre que el Partit Popular celebra la decisió judicial. I l'expresident valencià Carlos Mazón ha tornat al Congrés per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana. Mazón s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Els grups han criticat el silenci de l'expresident i l'han acusat de faltar el respecte a les víctimes. Calma al Marroc, a l'altra banda de la frontera amb Ceuta, malgrat les crides a les xarxes socials que estarien animant a intentar tornar a travessar-la massivament. La vigilància policial continua en els dies previs a les eleccions legislatives de dimecres, que se celebren enmig del desencant dels joves. I el canceller alemany Friedrich Merz assegura que es mantindrà al capdavant del govern de coalició alemany, malgrat la desfeta del seu partit. La CDU ha quedat per primera vegada fora d'un parlament regional i ha perdut l'alcaldia de Berlín en favor de l'esquerra de Die Linke. L'extrema dreta ha guanyat a Mecklenburg, però no podrà governar. A Catalunya, el Consell d'Educació presentarà l'abril que ve les conclusions del debat de la transformació del sector educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes siguin concretes i l'organisme que s'hi puguin implicar les famílies i els docents. Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris. El PP i Vox se n'han desmarcat. I en l'àmbit cultural us explicarem que La Bola Negra continua el seu camí triomfal cap als Oscars, després de rebre el premi del públic del Festival de Toronto. Les puntuacions del públic apunten que la pel·lícula dels Javis també lluitarà per endur-se el mateix premi del Festival de Sant Sebastià.
2: Esports.
1: El Joventut celebra aquesta tarda el títol de la Supercopa... Tornem a començar. El Joventut celebra aquesta tarda el títol de la Supercopa CB de bàsquet. L'Ajuntament de Badalona rebrà a les 7 de la tarda l'equip al Saló de Plens del Consistori. El futbol de la primera divisió masculina enceta avui una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals, l'Espanyol veu com marxen 3 jugadors i el Girona en perd 6. I també en futbol, la Federació Espanyola ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar el seu contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
3: I pel que fa al temps, continuarem amb un temps molt estable, celsarem alguns núvols prims, les màximes més altes han superat els 35 graus a l'interior de l'Ebre i l'Empordà. Dimarts, últim dia de l'estiu, mantindrem el mateix tipus de temps, sol amb algunes bandes de núvols prims i contrast entre el dia i la nit.
2: 3CAT Info.
3: Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en la propera hora informativa a la sintonia de 3CAT Info fins les 7 de la tarda.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
3: Com us dèiem, Donald Trump es queda des d'avui sense cobertura audiovisual dels grans mitjans dels Estats Units. Després del veto a la Casa Blanca imposat divendres a 3 mitjans, 4 cadenes més, de gran abast, han decidit avui solidaritzar-se amb els afectats i no seguir el president. El govern treballa per substituir-los. Anem a Nova York, Oriol Serra.
5: El nivell de censura insòlid i explícit als Estats Units practicat pel president Donald Trump els darrers dies se li ha girat com un bumerang després d'anunciar la prohibició de l'accés a la Casa Blanca, a la cadena CNN, a la MS Now i al Digital Publico, ara d'altres grans cadenes nord-americanes com la CBS, l'ABC o l'NBC i fins i tot la Fox han decidit solidaritzar-se anunciant que retiren la seva cobertura directa de la Casa Blanca. Ara l'administració Trump mira de trobar una alternativa perquè el president nord-americà no es quedi sense altaveu. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha justificat que Trump no ha prohibit cap mitjà, sinó que els ha restringit l'accés a la Casa Blanca perquè el 92% del que publiquen, segons diu, són continguts negatius sobre el govern nord-americà. La CNN i d'altres mitjans han decidit denunciar l'administració dels Estats Units davant del que consideren una violació flagrant de la llibertat d'expressió i de premsa.
3: Gràcies, Oriol. Passem ara per Madrid. Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà definitivament a judici davant d'un jurat popular. El jutge Juan Carlos Peinado, que es jubila aquest diumenge, ha fet el pas decisiu i ara només falta posar data pel judici. Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó. La Moncloa ho condemna i acusa Peinado de dirigir una persecució sense proves per intentar tombar el govern de Sánchez. Paula Brujats.
6: El jutge Peinado jubila amb la feina feta, envia Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències i l'acusa d'haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per muntar una xarxa d'influències vinculada a la càtedra que dirigia la Universitat Complutense de Madrid. El futur de Begoña Gómez ja està en mans dels nous ciutadans anònims que la jutjaran a l'Audiència Provincial de Madrid. El judici pot començar d'aquí 5 mesos i coincidiria amb la precampanya de les eleccions municipals o amb les espanyoles si s'avancen. La decisió de Peinado ha indignat el govern espanyol, és injusta, és arbitrària i és una mostra més de l'ofert, diuen fons de la Moncloa, i en públic la ministra Diana Morán ha acusat el jutge d'actuar al dictat d'Aznar per tombar el govern de Sánchez.
7: Sigue siendo un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar. y a puertas de su jubilación pues envía a la señora Begoña Gómez a un juicio, además, por jurado popular.
6: I amb aquesta decisió, el jutge Peinado tanca dos anys després una instrucció llarga i polèmica que va arrencar amb una denúncia del pseudosindicat d'extrema dreta Manos Limpias. Peinado ha afirmat decisions inèdites i qüestionades com la retirada del passaport a la dona del president del govern espanyol. L'han corregit instàncies superiors més d'un cop,

0: però el cas arribarà a judici en contra del criteri de la Fiscalia i de l'advocat de Begoña Gómez, que en demana l'absolució. No estarà sol al banc dels acusats, l'acompanyarà la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, que s'enfronta a 6 anys de presó per haver col·laborat amb els seus negocis.
1: I el jutge del cas Plus Ultra ha donat 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que van ser requisades al seu despatx el 19 de maig. El magistrat, José Luis Calama, ha comunicat a l'expresident espanyol que té 3 dies per aportar tota la documentació de què disposi i, a més, ha encarregat un nou informe pericial sobre les joies perquè se sospita que el seu valor actual al mercat és molt superior del que es va fixar inicialment, d'1,3 milions d'euros. El jutge també ha citat a declarar com a investigades el 30 de novembre les dues filles de Zapatero dins de la causa sobre les presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. I el Partit Popular retreu a Pedro Sánchez el seu silenci després de les novetats que s'han sabut avui sobre processos judicials que afecten la seva parella, Begoña Gómez, i l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Fonts dels populars asseguren que l'actual president espanyol està envoltat de corrupció i l'adverteixen que no podrà evitar que se sàpiga tota la veritat. En un tuit, el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, afirma que els jutges apliquen la llei, fan la seva feina i nega cap persecució judicial cap al govern de Sánchez. Els socis de Sánchez assenyalen el processament de Begoña Gómez. Sumar hi veu un últim favor del jutge Peinado al PP abans de jubilar-se i, junts, un atac judicial al president espanyol. Josep Rius n'és el portaveu.
2: Ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
1: I Carlos Mazón ha tornat al Congrés per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana i s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Diu que la justícia ha descartat la seva responsabilitat. Els grups han criticat el silenci de Mazón, a qui acusen de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Tornem a Madrid, Àngels Lafuente.
3: Carlos Mazón ha arribat a la comissió d'investigació del Congrés amb una estratègia molt clara: no contestar les preguntes dels grups perquè, ha argumentat, la justícia l'ha eximit de responsabilitats polítiques el dia de la Dana.
4: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
3: Un silenci que Mazón ha mantingut davant totes les preguntes i que ha provocat moments de forta tensió, sobretot amb els grups de l'esquerra parlamentària i en concret amb el republicà Gabriel Rufián i les preguntes que li ha fet en nom dels familiars de les víctimes.
4: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
5: Le estoy dando tiempo para que responda.
4: Ya lo he hecho.
5: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
3: Mazón no s'ha desviat del guió establert i fins i tot ha afirmat que la resolució del tribunal és una sentència ferma, obviant que es tracta d'una resolució. L'expresident de la Generalitat Valenciana ha negat que no hagi escoltat les víctimes. Diu que sempre ha tingut les portes obertes per rebre les diferents associacions i s'ha queixat que se les utilitzi políticament. Unes associacions que s'han concentrat davant del Congrés i que d'entrada esperaven molt poc de la compareixença de Mazón. L'expresident valencià continua sent aforat perquè manté el seu escó a les Corts Valencianes.

0: Gairebé 3 minuts per un quart de set de la tarda. Calma al Marroc, a l'altra banda de la frontera de Ceuta, malgrat aquestes crides a les xarxes socials que estarien animant a intentar tornar a travessar-la massivament. A la localitat de Fenidec, la policia continua controlant el pas i hi ha armatisme al carrer. Són els dies previs a les eleccions legislatives de dimecres que se celebren en un país en creixement, però amb desencant entre els joves. Enviat especial a Fenidec, Nando Zanoguera.
1: El Marroc manté la frontera de Ceuta fortament vigilada, mentre a Fenidec no hi ha cap indici que hi hagi d'haver un nou assalt migratori. Les dues ciutats estan comunicades a través d'una única carretera que, sortint des d'una rotonda vigilada per la policia, està encarxofada entre la mar i una muntanya on a sobre també hi ha gens. Durant el matí hem pogut sentir un dron sobrevolant periòdicament la zona. El trànsit rodat és fluid, la frontera no està tancada i, de fet, a Fenidec es veuen molts cotxes amb matrícula espanyola. El que no es veu són persones que hagin travessat la frontera a peu, i el que sí que hi ha és molt silenci. Els ciutadans d'aquí no volen parlar sobre la crisi migratòria, i qui ho fa no dona la seva opinió, com a venedor d'una botiga esportiva que explica com va viure la crisi del 30 de juliol.
2: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
1: El Marroc entra en la setmana de les eleccions legislatives de dimecres enmig d'un context de gran descontentament entre els joves i on els analistes creuen que la clau de tot plegat serà la participació.
0: I a Alemanya, el canceller Friedrich Merz diu que seguirà liderant el govern de coalició, tot i els mals resultats del seu partit, la CDU, a les eleccions d'aquest diumenge. A Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'extrema dreta ha guanyat, tot i que no podrà governar, la CDU ha quedat fora del Parlament. I a Berlín ha perdut l'alcaldia, que passarà a mans de l'esquerra Die Linke. Berlín, Jordi Regàs.
3: Eufòria a la seu d'Alternativa per Alemanya, cares llargues i silenci a la CDU. Mentre l'extrema dreta aconsegueix doblar generosament els resultats, la CDU ha vist com el partit s'enfonsa. Merz no plega, tot i la desfeta electoral.
4: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
3: L'extrema dreta aquest matí des de Berlín ha fet una lectura completament diferent. L'etapa de Merz la donen per acabada. Erich Holm, candidat d'Alternativa per Alemanya a Mecklenburg-Pomerània Occidental.
5: És un senyal devastador per a la CDU i per aquest motiu és un fet. El canceller no arribarà a final d'any. El seu cas ha arribat.
3: Per a la portaveu d'Alternativa per Alemanya, Alice Weidel, la CDU ha perdut el dret a continuar com a partit.
6: Aquest resultat en Mecklenburg-Pomerània Occidental mostra que la gent està farta de la política del govern. Ha estat un càstig claríssim a la CDU de Friedrich Merz, que només fa política d'esquerres, i per aquest motiu, un partit com la CDU ha passat a ser superflu. No té sentit que existeixi.
3: Tot i la victòria en vots d'Alternativa per Alemanya, els resultats del Partit Socialista a Mecklenburg-Pomerània Occidental han estat prou bons com per permetre als socialistes formar govern, en una coalició amb Die Linke i els Verds.

0: Un quart de set de la tarda, obrim àrea de servei a 3cat.info. Comencem actualitzant la situació del trànsit amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Es mantenen les aturades en algunes vies dels voltants de Barcelona, sobretot a l'AP7, amb cua des de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, en sentit sud, en direcció Barcelona-Tarragona, per enllaçar amb la B30, on també hi ha retencions en sentit sud, en direcció Barcelona-Tarragona, i també en direcció nord, en direcció Girona. També aturats a la C58 i la C33, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la C59 a Palau-Solità i Plegamans en sentit nord en direcció Caldes, C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, la C60 Argentona cap a Mataró. Els accessos a Barcelona des del Baix Llobregat, autopista B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, autovia 2 a Cornellà en direcció Lleida i molta intensitat fins a Sant Feliu de Llobregat, i a la C32 sud, l'autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi, direcció Castelldefels-Sitges. Pel que fa a les rondes de Barcelona, encara cua a la Ronda de Dalt, entre Pedralbes i Vallcarca, en sentit en Besòs, també des del nus de Trinitat a la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, perquè hi havia un accident. També aturats a la Ronda Litoral, entre Passeig de la Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta, i de Fòrum a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, retencions als voltants de Plaça Cerdà, sobretot en direcció d'entrada a Barcelona. Més informació renovada al punt de 2:15.
0: Gràcies, Mariluz. Fins després.
1: Fins ara.
0: El temps, Gemma Puig.
2: Continuarem en les properes hores amb aquest temps estable, amb sol, ressol, aquestes bandes de núvols alts i prims que es van creuant, que deixen estones al cel un pèl enterinyinat, però sense més conseqüència. La temperatura avui ha pujat més que no pas ahir. Les màximes més altes, 37 graus al Dover, 36 a Espolla o Sant Romà d'Abella, però també 35 a Girona, Granollers, la Bisbal del Penedès o també a Benissanet. Ha pujat a tot arreu, tret de Ponent, on les temperatures doncs, han quedat entre els 30 i els 31 o 32 graus. Calor d'estiu, que es mantindrà també de cara demà, en aquest darrer dia de l'estiu, amb pocs canvis, amb un matí amb un cel força clar, amb alguna banda de núvol prim cap al litoral i prelitoral, temperatures que no variaran gaire, mantindrem aquests valors de mínimes tropicals a la

0: façana litoral, vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, i a la tarda també aquest panorama d'estabilitat. Pot créixer alguna nuvolada cap al nord-est, comarques entre Barcelona i Girona, i algun núvol baix també cap a sectors del litoral i prelitoral central. Poqueta cosa en conjunt, amb unes temperatures que baixaran un parell de graus. Farà calor, però recularà una mica el termòmetre. De cara als propers dies mantindrem aquesta mateixa dinàmica de temps de molta estabilitat, per tant començarem oficialment la tardor dimecres amb pocs canvis.
1: 3CAT Info.
2: Passen ara 3 minuts d'un quart de 7 de la tarda. El govern ja ha encarregat formalment al Consell d'Educació que comenci el debat per la transformació i millora del sistema educatiu. El president Illa i la consellera d'Educació s'han reunit aquest matí al Palau de la Generalitat amb Juan Manuel del Pozo, president del Consell, que s'ha compromès a tenir enllestides les conclusions a l'abril de l'any que ve. Al debat s'hi tractaran qüestions com quin ha de ser el paper de les tecnologies a l'aula, el model de l'escola inclusiva o com reforçar i consolidar l'aprenentatge dels alumnes. La consellera Esther Niubó demana que en surtin propostes concretes.
3: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
2: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, ha demanat a les famílies i als docents que també s'impliquin al debat. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
4: El compromís de més famílies a associar-se per ajudar els seus centres, per acceptar que elles també són una unitat educadora, que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines en el món públic i en el món privat.
2: Del Pozo ha assegurat que els sindicats també hi han de prendre part, però avisa que el debat va més enllà de les seves reivindicacions. I el president Salvador Illa ha convocat tots els grups parlamentaris aquest divendres a una reunió al Palau de la Generalitat per començar a fixar les bases d'un futur acord de país sobre el model educatiu de Catalunya. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. El secretari general dels Populars Catalans, Juan Fernández, creu que aquest pacte no servirà de res i ha tornat a demanar al president que cessi la consellera d'Educació, Esther Niubó, i que el govern compleixi totes les sentències judicials sobre l'ús de les llengües a l'escola.
5: Si el senyor Illa vol fer un pacte per l'educació a Catalunya, per millorar l'educació a Catalunya, el primer que ha de fer és resoldre els problemes que estan vivint els docents. I això passa per cessar a la consellera que ha estat incapaç de poder resoldre el problema. I després el que ha de fer també és complir les sentències lingüístiques.
2: El PSC ha criticat que el PP no vagi a la cimera i els ha acusat de qüestionar-ho tot amb una mirada electoralista. Dos dies abans de la cimera, dimecres, el president Illa compareixerà al Parlament per donar explicacions de l'error en les proves PISA.
1: 3CAT Info.
2: Desarticulat un grup que facilitava embarcacions per transportar grans quantitats de droga i s'ha detingut el líder de la trama, establert a les comarques de Girona. El detonant ha estat una operació a les costes gallegues on s'ha intervingut un veler que havia sortit de Roses amb 2.000 quilos de cocaïna. Girona, Maria Rovira.
6: Es tracta d'una operació coordinada del Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i la Duana Francesa. El buc d'operacions especials Pretel 1 va localitzar 400 milles de les costes gallegues al veler, que havia sortit de Roses, i es van detenir els quatre tripulants i el líder de la trama de nacionalitat xilena, establert a comarques gironines. Els arrestats els atribueixen als delictes de pertinença a organització criminal, contraband i delictes contra la salut pública. La investigació va arrencar al febrer, quan es va identificar un veler amb bandera de Polònia amb indicis que apuntaven al modus operandi d'una xarxa especialitzada en transport de droga amb embarcacions de vela. Se sospitava també que oferia els seus serveis a organitzacions criminals de l'Europa de l'Est i els Balcans. Després de localitzar el vaixell, al juny, a Roses, en van fer un seguiment fins que s'ha pogut fer l'operació a les costes gallegues i detenir els integrants de la trama. La investigació continua oberta i les actuacions les instruirà l'Audiència Nacional.
2: Un quart i mig de 7 de la tarda obrim la informació cultural amb cinema. La Bola Negra continua el seu camí triomfal amb la mirada posada als Oscars. Després de rebre el premi del públic del Festival de Toronto, el més important del certamen, ara tot apunta que la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi també lluitarà per endur-se el mateix premi del Festival de Sant Sebastià. Els espectadors l'han puntuat amb un 9,40 sobre 10. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
7: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
8: La bola negra ha rebut el suport del públic allà on s'ha presentat. A Toronto no ha tingut rival, però a Sant Sebastià li podria passar per davant la pel·lícula palestina NASA, que ja va rebre una ovació rècord a Venècia. De fet, a Donosti només un film ha superat aquest 9-40 de la bola negra. Va ser La voz de Hind Rajab l'any passat, un altre film sobre el genocidi a Gaza. D'aquest èxit també se'n senten partícips l'equip artístic i tècnic català que hi ha al darrere de la pel·lícula. Hem parlat amb la directora de fotografia Gris Jordana i el compositor de la banda sonora Raúl Fernández Refri.
9: Jo em sento part de l'èxit. és un procés creatiu molt entrelligat. O sigui que quan s'acaba la pel·li ja no sabem de qui ha set quina idea.
10: Jo penso que els Javis tenen una capacitat de donar molt espai i al mateix temps ser-hi sempre. Ells sempre t'acompanyen, però al mateix temps et deixen que tinguis espai per sentir que és cosa teva, no? Que ho has fet tu.
9: Bé, jo crec que la gent que té, igual té més inseguretats no deixa tant espai. I trobar uns directors que no només et donin espai, sinó que t'encoratgin a que no siguis conservador amb les idees que et venen és molt important, perquè nosaltres també anem creixent.
8: I per ells, que els seus noms sonin de cara als Oscars no és el més important.
10: Estic rebent les apostes dels Oscars i la Gris hi és, jo hi surto, i és complicat gestionar-ho perquè queden molts mesos i jo prefereixo no pensar-hi.
9: O sigui, per mi el més important, més que els Oscars, el que sigui, és ojalà vagi molta gent al cine a veure-la, que això seria més important quasi que unes nominacions personals que bueno, si estan, vale, però per mi fins ara no havia sent ni una necessitat. Ara no vull necessitar, saps? Vull dir, ara no vull decepcionar-me. No sé.
8: La bola negra arriba a les sales de cinema catalanes aquest divendres.
11: Bola negra.
12: Bola negra.
13: Bola negra.
14: ¿Por qué te han hecho la bola negra?
15: ¿Qué te han dicho?
16: Que soy homosexual.
17: ¿Y lo eres?
2: I una darrera informació abans de la informació esportiva. Mor als 69 anys l'escriptor i crític teatral Marcos Ordóñez. Va exercir durant dècades com a crític de teatre, sobretot pel diari El País, on va escriure el suplement Babèlia, crítiques teatrals setmanalment fins al desembre del 2021, quan es va retirar per problemes de salut. Ordóñez era una de les veus de referència de les arts escèniques i és autor d'una vintena de llibres entre assajos, memòries i ficció, destacant títols com El signo de los tiempos, La esencia del guaguancó, Tarzán en Acapulco o Comedia con fantasmas, entre molts altres. També va ser professor de dramatúrgia, de guió i de direcció d'actors a la Universitat Pompeu Fabra.
1: Esports.
2: Fins 6:45 de la tarda i amb en Ricard Isidro. Bona tarda, Ricard.
18: Bona tarda, Joan. El futbol de la primera divisió masculina comença avui una aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals, 7 que marxen amb Espanya. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. 2 més que marxen amb la selecció espanyola sub-21, Xavi Espart i Marc Bernal. Rafinha, que marxa amb el Brasil, Adeyemi amb Alemanya, Koundé amb França, Gordon amb Anglaterra, Cancelo amb Portugal, Livakovic amb Croàcia, Abdelkarim amb Egipte i Bissiwu amb la selecció belga sub-21. L'Espanyol, de la seva banda, veu com marxen 3 jugadors. Roberto, que debuta amb Espanya, Javi Hernández amb l'Espanyola sub-21 i Dukušić, que ho fa amb Eslovènia. I el Girona, que no atura, per cert, els seus partits, ja que la segona divisió segueix disputant-se, perd per als propers partits 6 jugadors. Banat amb Ucraïna, Krapitsov i Pischur amb la selecció ucraïnesa sub-21, Esprilla amb Colòmbia, Holmes Jr. amb la selecció espanyola sub-18 i l'Escouroma amb Guinea.
1: 3CAT Info.
18: La selecció espanyola de futbol, per cert, jugarà 4 partits de la Nations League. La recent campiona del món jugarà a Anglaterra el 26 de setembre a l'estadi de Wembley contra Croàcia a Sevilla 3 dies més tard, el dia 29, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i novament contra Croàcia, però en aquesta ocasió a Split, el 6 d'octubre. Una agenda de partits que coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
19: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo digo y es un sentimiento de todo el grupo de trabajo. Lo mejor está por llegar.
18: Una aturada a la primera divisió que arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat fins ara, 21 punts de 21 possibles a la Lliga, 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis i 6 més que el Madrid. El

0: davanter del club blanc Kylian Mbappé fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més.
1: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueden hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
0: Una aturada pels compromisos internacionals que per a l'Espanyol arriba després de dues derrotes consecutives a la Lliga i ara és 15 a la classificació amb 7 punts. Encara de primera divisió, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat avui d'una fractura a la clavícula dreta que l'obligarà a estar aproximadament 3 mesos de baixa. A la primera federació, les proves realitzades al jugador del Sabadell, Nico Gioacchini, indiquen que pateix un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret. El davanter arlequinat haurà de passar per quiròfan. A la mateixa categoria, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Gené. La junta directiva i l'àrea esportiva consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip gracienc és 19è a la classificació amb només un punt en 4 jornades.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: I d'aquí a 30 minuts començarà una celebració a Badalona. I és que el Joventut celebrarà aquesta tarda el títol de la Supercopa ACB que va guanyar ahir el Barça. L'Ajuntament badaloní rebrà l'equip a les 7 de la tarda al Saló de Plens del Consistori i després els jugadors sortiran al balcó per celebrar-ho amb els aficionats. Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol. A la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase a l'Olympiacos, el Hannover i el Herceg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que és el vigent campió, jugarà contra l'Emblados, el Lladran Split i el Novi Beograd, una primera fase que s'ha sortejat aquest matí. I en ciclisme, aquesta tarda es disputa la prova de la contrarellotge del Mundial Sub-23 amb la presència de Mathijs van Kerkhove, ciclista de Montbrió del Camp, que competeix amb la selecció belga.
2: 3CAT Info.

0: Són 6:45 de la tarda, esteu escoltant 3Cat Info. I a aquesta hora us estem explicant que el veto a determinats mitjans a la Casa Blanca gira en contra de Donald Trump, que des d'avui es queda sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els tres mitjans afectats i deixen de seguir el president. Trump justifica la mesura per lluitar contra les notícies falses. I el jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació una setmana abans de jubilar-se. La vista es farà amb jurat popular. La Moncloa hi veu un cas de lawfare i de persecució a Sánchez mentre que el PP celebra la decisió judicial. I en aquesta segona part de l'informatiu us explicarem que la recaptació per l'impost de successions i donacions s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu de l'habitatge. Tot i això, 6 de cada 10 catalans no paguen ni un euro d'impost de successions. També passarem pel Pirineu. La serralada s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes, ho diu un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen a l'alta muntanya del país. Ja anirem a Tarragona per viure en directe el pregó de les festes de Santa Tecla. Els pregoners d'enguany han estat els dos capitans de l'equip nàstic Genuín, una lliga de futbol que reuneix milers de jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual arreu de l'estat. I 5 minuts abans de les 7 arribaran els esports. Amb quin argument destacat, Ricard?
1: Doncs amb la celebració del Joventut de Badalona que farà aquesta tarda per celebrar el títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit ahir. L'Ajuntament de Badalona rebrà a les 7 de la tarda l'equip al Saló de Plens del Consistori.
0: I fem també aquesta hora un cop d'ull ràpid a la situació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, la C58 a Ripollet, en direcció Terrassa, causa d'un accident, i a Barcelona, les rondes, ronda a dalt entre Diagonal i Vallcarca, sentit Besòs, en ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta.
0: Pel que fa al temps, continuarem amb un temps molt estable, s'alçarem alguns núvols prims, les màximes més altes han superat els 35 graus a l'interior de l'Ebre i a l'Empordà, i demà, últim dia de l'estiu, mantindrem el mateix tipus de temps, sol amb algunes bandes de núvols prims,

0: i contrast entre el dia i la nit. Us ho dèiem en titulars, Donald Trump es queda des d'avui sense cobertura audiovisual dels grans mitjans dels Estats Units. Després del veto a la Casa Blanca imposat divendres a tres mitjans, quatre cadenes més de gran abast han decidit avui solidaritzar-se amb els afectats i no seguir el president. El govern treballa per substituir-los. Nova York, Oriol Serra.
1: El nivell de censura insòlid i explícit als Estats Units practicat pel president Donald Trump els darrers dies se li ha girat com un bumerang després d'anunciar la prohibició de l'accés a la Casa Blanca, a la cadena CNN, a la MS Now i al Digital Publico, ara d'altres grans cadenes nord-americanes com la CBS, l'ABC o l'NBC i fins i tot la Fox han decidit solidaritzar-se anunciant que retiren la seva cobertura directa de la Casa Blanca. Ara l'administració Trump mira de trobar una alternativa perquè el president nord-americà no es quedi sense altaveu. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha justificat que Trump no ha prohibit cap mitjà, sinó que els ha restringit l'accés a la Casa Blanca perquè el 92% del que publiquen, segons diu, són continguts negatius sobre el govern nord-americà. La CNN i d'altres mitjans han decidit denunciar l'administració dels Estats Units davant del que consideren una violació flagrant de la llibertat d'expressió i de premsa.
0: Marxem ara a Madrid. Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà definitivament a judici davant d'un jurat popular. El jutge, Juan Carlos Peinado, que es jubila aquest diumenge, ha fet el pas decisiu i ara només falta posar data per al judici. Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la Moncloa condemna i acusa Peinado de dirigir una persecució sense proves per intentar tombar el govern de Sánchez. Paula Brujats.
2: El jutge Peinado jubila amb la feina feta, envia Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències i l'acusa d'haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per muntar una xarxa d'influències vinculada a la càtedra que dirigia la Universitat Complutense de Madrid. El futur de Begoña Gómez ja està en mans dels nous ciutadans anònims que la jutjaran a l'Audiència Provincial de Madrid. El judici pot començar d'aquí 5 mesos i coincidiria amb la precampanya de les eleccions municipals o amb les espanyoles, si s'avancen. La decisió de Peinado ha indignat el govern espanyol, és injusta, és arbitrària i és una mostra més de l'ofert, diuen fons de la Moncloa, i en públic la ministra Diana Morán ha acusat el jutge d'actuar al dictat d'Aznar per tombar el govern de Sánchez.
3: Sigue siendo un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar. Y a puertas de su jubilación, pues se envía a la señora Begoña Gómez a un juicio, además, por jurado popular.
2: I amb aquesta decisió, el jutge Peinado tanca 2 anys després una instrucció llarga i polèmica que va arrencar amb una denúncia del pseudosindicat d'extrema dreta Manos Limpias. Peinado ha firmat decisions inèdites i qüestionades com la retirada del passaport a la dona del president del govern espanyol. L'han corregit instàncies superiors més d'un cop, però el cas arribarà a judici en contra del criteri de la Fiscalia i de l'advocat de Begoña Gómez, que en demana l'absolució. No estarà sol al banc dels acusats, l'acompanyarà la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, que s'enfronta a 6 anys de presó per haver col·laborat amb els seus negocis.
0: 7:15 PM, tornem a Catalunya. La recaptació per l'impost de successions i donacions s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu de l'habitatge. Segons dades públiques, aquest any la Generalitat ja ha ingressat 700 milions d'euros per aquest impost. La qüestió és que l'habitatge heretat tributa ara en funció del valor actual del pis al mercat i no com passava abans, d'acord amb el valor cadastral. Tot i això, més de la meitat de la població, un 60%, no acaba pagant ni un euro d'impost de successions. La Direcció General del Cadastre calcula totes les compravendes d'un any i dona un valor de referència per pagar l'impost. L'any passat l'habitatge es va encarir un 10% i això, per tant, n'ha fet pujar ara la recaptació. El cas, però, és que qui ha pagat més aquest semestre és qui ha heretat més, també, diners i béns. Segons l'agència tributària, 2 de cada 3 persones que liquiden l'impost a Catalunya gairebé no paguen res perquè qui hereta és la parella. I per aquests casos, la bonificació és del 99%. Els fills, en canvi, des del 2020 han de pagar un impost progressiu.
4: Altres comunitats tenen aquesta bonificació al 99 també per fills. Nosaltres no la tenim. Ja no comença amb un 99, sinó comença amb un 60%. Va baixant fins al 0. Per tant, els fills que rebin determinada quantitat, la bonificació tindrà poc efecte.
0: Els fills que heretin un edifici, per exemple. Ara mateix, la mitjana de les herències rebudes a Catalunya està en els 150.000 euros per persona. I el govern invertirà 190 milions d'euros anuals els pròxims 3 anys per rehabilitar i ampliar el parc públic d'habitatge. A Catalunya hi ha 4 milions de llars, de les quals el 60% es van construir abans del 1980.

0: El principal objectiu és garantir l'habitabilitat d'aquells edificis que el seu deteriorament el condiciona o l'està posant en risc. Conservació, instal·lació d'ascensors, intervenció en edificis amb esquerdes, despreniments o problemes estructurals en zones de vulnerabilitat socioeconòmica. D'aquest pla en queden excloses les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
1: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que en canvi poden actuar en punts concrets del seu municipi.
0: Entre les sis grans línies d'actuació, a banda d'intervenir en els edificis més vulnerables, crear oficines de suport a la ciutadania, facilitar el finançament a través de préstecs públics o adquirir habitatges per ampliar el parc públic, entre d'altres. Aquest pla deriva de l'acord entre Esquerra Republicana i el PSC.
2: Una dona de 50 anys de l'Hospitalet de Llobregat se suïcida després de ser desnonada del pis on havia viscut 20 anys. El Sindicat de l'Habitatge i la família han denunciat avui que la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. La dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca. Va negociar una adhesió amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi.
3: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
2: Aquest matí a Barcelona també han desnonat una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el Sindicat de Llogateres. I l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, reapareix com a activista per evitar un desnonament a la ciutat. L'exlíder de Barcelona en Comú ha format part aquest matí de la quarantena de manifestants que han intentat frustrar el desallotjament d'una dona al districte de Gràcia. La llogatera, en situació de vulnerabilitat, té una discapacitat reconeguda del 36% i portava 13 anys a la finca. La policia ha apartat els concentrats, inclosa Ada Colau, i la comitiva judicial ha efectuat el desnonament. El retorn de l'exalcaldessa barcelonina a l'activisme de carrer arriba una setmana després que, en una entrevista, deixés la porta oberta a fer un salt de nou a la primera línia política. Tot plegat mentre Sumà continua sense tenir candidat per les eleccions generals de l'any que ve.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Canviem de qüestió. Existeix evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys, és a dir, 150.000 persones a Catalunya, la majoria dones. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
5: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell, i a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
2: I per això, des de la Fundació Pasqual Maragall, demanen que els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer continuïn actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
6: Soc mestra i les meves neurones s'han d'alimentar. I si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
2: I també que l'ajuda per als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures, que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient. Els Mossos d'Esquadra investiguen com

0: Una revenja per drogues entre grups criminals al segrest d'un conductor a l'autopista AP7. Busquen 5 homes vinculats al narcotràfic, els quals imputarien els delictes de detenció il·legal i suplantació de funcions públiques per vestir-se amb una armilla de policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que la víctima es troba bé.
1: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos, els primers indicis, a un tema de salut pública, de drogues, però és tot, m'apunta el director general de la policia, que l'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
0: Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Segons la gravació de diversos testimonis, els homes van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar en un altre vehicle.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu conegut com a escalfament depenent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
3: El Meteocat constata que en els darrers 24 anys hi ha hagut un increment de temperatura al Pirineu que ronda els 2 graus i que afecta sobretot les franges intermèdies de l'alta muntanya, entre 1.500 i 2.200 metres d'altitud. Des de principis de segle, la temperatura màxima en aquesta franja ha pujat 1,8 graus i la mínima 2,1. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, detalla les dues causes principals perquè això estigui passant.
4: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu. Sabem que la neu està patint, evidentment, aquest canvi climàtic. Cada cop tenim hiverns, tot i que algun ha sigut molt bo a nivell de nivologia, però que molts anys la manca de neu és notícia, és evident a l'alta muntanya, i clar, la neu és un factor que també influencia en la temperatura.
3: Per arribar a aquests resultats, el Meteocat ha instal·lat una estació meteorològica automàtica a la zona de Bonavé, al Pallars Sobirà, i ha analitzat les dades diàries des del 2002 fins ara de totes les estacions meteorològiques que hi ha al Pirineu. La recerca continuarà els pròxims anys a través, entre d'altres, de l'estació automàtica de la Bonaigua, situada també a 1.700 metres. La intensitat de l'escalfament en determinades franges d'altitud de la muntanya ja s'havia constatat en diferents massissos del món, però és el primer cop que es demostra aquí, als Pirineus.
0: Àrea de servei a 3Cat Info. Comencem actualitzant la situació del trànsit. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. La retenció més destacable encara a l'autopista AP7, amb cua entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud. També al lateral la B30 a Barberà en direcció Tarragona, Bellaterra direcció Girona, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la C59 a Palau-Solità i Plegamans en direcció Caldes. I pel que fa a les rondes de Barcelona, encara congestió a la ronda a dalt entre Pedralbes i Vallcarca, sentit Besòs, Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, al Port i a Sant Adrià, sentit Besòs, i entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. A més informació al punt de les 7.
0: Gràcies, Mariluz, bona tarda.
5: Fins ara.
0: I pel que fa al temps, continuarem amb una meteorologia molt estable, cel serem, alguns núvols prims. Les màximes més altes han superat els 35 graus a l'interior de l'Ebre i a l'Empordà. Demà, últim dia de l'estiu, mantindrem el mateix tipus de temps, sol amb algunes bandes de núvols prims i contrast entre el dia i la nit. I marxem ara en directe cap a Tarragona. El pregó de Santa Tecla obre els dies més intensos de la festa major de la ciutat. Enguany, els pregoners són els dos capitans de l'equip Nàstic Genuine, inspiradors d'una lliga de futbol que reuneix milers de jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual arreu de l'estat. Unitat mòbil de 3Cat Info a la plaça de la Font de Tarragona, Ricard Buigas, amb el suport tècnic d'Albert Cots. Bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda. Quin gran ambient, aquí a la plaça de la Font de Tarragona. Els pregoners ja estan al balcó de l'Ajuntament. Són l'Álvaro Cano i el Rubén Almazán, dos grans amics i dos grans capitans del Nàstic Genuïn de futbol. L'any 2016, la seva il·lusió i el seu exemple va ser l'espurna que va inspirar la creació precisament de la Lliga Genuïn, que ara compta amb una cinquantena d'equips a tot l'estat i més de 1.500 esportistes. Han començat el pregó recordant els seus orígens, que estan molt vinculats als carrers del centre de Tarragona i també del barri de Campclar. Escoltem l'Àlvaro i el Rubén.
7: Oh,

0: de futbol. Soc el millor dels tres germans. Jo us asseguro a Joaquina de Medruna i a l'Avinguda de Catalunya que coneixia tothom.
1: Fa 41 anys, a nostres pares, jo ho vaig tenir fàcil. Però què us hem de dir? Són els millors.
0: Sí, sempre. Han lluitat perquè poguéssim fer tot igual que qualsevol altre. Tots dos van estudiar, jo al col·legi Sant Pau.
1: Jo a la Floresta i a Can Clar. Ho deia sempre de bona gent, que ens van ajudar a aconseguir tot el que ens proposaven.
0: Els nostres pares també van fundar una ludoteca.
1: Sí, es deia Ludoteca Especialitzada, Tarragona, i allà és on es van conèixer. I hi havia un futbolí molt bonic, i l'Àlvaro va venir i es va dir...
2: Doncs són l'Álvaro Cano i en Rubén Almazán. Són els dos capitans de l'equip Nàstic Genuine, que han inspirat una lliga de futbol que reuneix milers de jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat i que avui estan fent aquest pregó des de la plaça de la Font de Tarragona, aquest pregó de les festes de Santa Tecla. Ens ho ha explicat en Ricard Boigues amb el suport tècnic de l'Albert Cots i ho hem pogut seguir en directe a la sintonia de 3Cat Info.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Passen 5 minuts de 3 quarts de 7 de la tarda. Més qüestions. La Fiscalia demana 25 anys de presó per 8 manifestants de les protestes a Barcelona contra l'empresonament del raper Pablo Hasél per intent d'homicidi contra un guàrdia urbà. El Ministeri Públic els acusa d'haver calat foc a un furgó amb un agent de la policia barcelonina a dins al febrer del 2021. També els atribueix un delicte d'organització criminal, considera que les accions estaven planificades, a més d'atemptat contra l'autoritat, desordres públics, manifestació il·legal i danys per haver atacat comerços i caixers, i els demana gairebé 700.000 euros per indemnitzar els negocis afectats. 7 dels processats són de nacionalitat italiana i també n'hi ha una de francesa. Canviem de qüestió. Només una de cada 10 converses entre joves esportistes de Barcelona és en català. Un estudi de l'Institut d'Estudis Catalans en col·laboració amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya conclou que l'ús de la llengua es reforça quan la conversa és entre entrenadors i jugadors, però que cau dràsticament quan és entre els joves. L'estudi s'ha fet en 10 clubs esportius de tot Barcelona i 4 espais juvenils del districte de Sants. En total hi han participat 12 disciplines esportives diferents, és a dir, 1.400 jugadors i jugadores i prop de 200 entrenadors i entrenadores, a més de 60 joves i 10 dinamitzadors socials. I les dades són molt clares. Els entrenadors i monitors parlen sobretot en català entre ells. Però quan s'adrecen als joves, la cosa canvia i el castellà guanya protagonisme. Només el 31% de les interaccions són en català i gairebé el 44% són en castellà. I quan la conversa només és entre els joves, l'ús exclusiu del català baixa a l'11%, mentre que el del castellà puja al 76%. Marta Salicru, comissionada d'ús social del català de l'Ajuntament de Barcelona, ha destacat la importància que tenen aquestes figures per reforçar l'ús del català a nivell social entre els joves.
4: El fet que des d'aquestes figures que lideren les activitats es faci servir el català com a llengua vehicular és el que pot crear un espai de socialització en català en aquest àmbit de l'esport i del lleure i, per tant, contribuir a desactivar aquesta idea que el català és només la llengua de l'escola.
2: En aquesta línia, l'Institut d'Estudis Catalans ha definit 8 línies d'actuació orientades a generar dinàmiques positives per l'ús del català als clubs i als equipaments municipals. I en col·laboració amb Òmnium Cultural i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, treballen l'elaboració i la distribució de materials que donin recomanacions pràctiques als diferents centres tant esportius com de lleure. I obrim la informació cultural explicant-vos que l'escriptora anglesa Zadie Smith fixa la seva incisiva mirada sobre l'art, la política i la memòria a la col·lecció d'assajos Morts i Vius, que s'acaba de publicar. L'aclamada autora de Dents Blanques, considerada una de les intel·lectuals més influents del moment, l'ha presentat a Barcelona, Montse Camps.
5: A Morts i Vius, Zadie Smith agafa de la mà l'actor i el passeja pel seu barri de Londres o pels seus records d'adolescència. El fa plorar com ella per les morts de Martin Amis o Philip Roth. Reflexions fetes en un moment que la intel·ligència artificial i les noves tecnologies es qüestiona més que mai. I llença aquest missatge. I think it's

0: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1.000 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora, i ha resultat que no és així.
1: J.D. Smith participa aquest vespre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en una xerrada al costat del francès Edouard Louis i Remedios Zafra sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del jo.
2: El Palau Robert de Barcelona acull l'exposició Un teatre lliure, amb motiu de la celebració del mig segle del teatre. La mostra reuneix l'obra de 5 escenògrafs que al llarg de 5 dècades han contribuït a construir l'imaginari visual del teatre. Es podrà veure fins al 17 de gener, Marta Vives.
3: Si hi ha un nom clau que explica el teatre lliure, aquest, sens dubte, és el del seu fundador, Fabià Puigcerver, que d'entre totes les coses era escenògraf. El Teatre Lliure commemora els 50 anys de la seva història amb una exposició que vol ser un viatge visual immersiu per algunes de les exposicions i elements claus durant 5 dècades. Des dels talons i els terres que la veterana Montse Menós ha volgut exaltar.
4: He triat uns terres bastant emblemàtics i els he penjat com si realment fossin un taló i com si realment fossin el fons de l'escena. Només hi podem actuar una mica al davant, si volem.
3: Fins a la reivindicació de tots els treballadors del lliure que Lluc Castells ha transformat en una escenografia especial per l'ocasió.
5: Oficis que són invisibles, que no estan a l'escenari, persona. He intentat com col·locar els seus objectes, com resumir, com recollir totes les taules del lliure.
3: Passant per la memòria de Frederic Amat, que ha volgut homenatjar al públic citant Lorca i Beckett.
6: Diu, espectadors, no us quedeu al llindar de la porta. Entreu, mireu al vell mig de l'escena oval, que el vostre alè els doni vida.
3: Les mirades de Max Glenzel i Sílvia Delanyó completen la mostra, que explica l'essència d'un teatre lliure que enguany celebra el seu llegat, però també el seu futur.
2: Esports. Fins les 7, ja amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
7: Bona tarda, Joan. Badalona és a punt de començar, són a punt de començar, de fet, els actes de celebració pel títol de la Supercopa ACB, que ahir la penya va guanyar en una final al Barça. L'Ajuntament de Badalona rebrà l'equip d'aquí a 5 minuts al Saló de Plens del Consistori i després els jugadors sortiran al balcó per celebrar-ho amb els aficionats. Una bona celebració, ja que feia 18 anys que la penya no guanyava un títol.
8: 3CAT Info.
7: Pel que fa al futbol, la primera divisió masculina comença avui una aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals. 7 marxen amb Espanya. Són Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. 2 més amb la selecció sub-21, Xavi Espart i Marc Bernal, més Rafinha amb el Brasil, Adeyemi amb Alemanya, Koundé amb França, Gordon amb Anglaterra, Cancelo amb Portugal, Livakovic amb Croàcia, Abdelkarim amb Egipte i Bissiwu amb la selecció belga sub-21. L'Espanyol, pel mateix motiu, veu com marxen 3 jugadors. Roberto, que per primer cop va en una convocatòria amb Espanya, Javi Hernández, que ho farà amb la selecció espanyola sub-21, i Dukucic, que marxa amb Eslovènia. I el Girona, que no atura els seus partits, ja que la segona divisió segueix disputant-se, perd 6 jugadors per als propers partits. Vlad Banat amb Ucraïna, Kraprizov i Pischur amb la selecció ucraïnesa sub-21, Esprilla amb Colòmbia, Holmes Jr. amb la selecció espanyola sub-18 i Las Couroma amb Guinea.
8: 3CAT Info.
7: La selecció espanyola de futbol jugarà 4 partits de la Nations League. La recent campiona del món jugarà el 26 de setembre a l'estadi de Wembley contra Anglaterra, 3 dies més tard contra Croàcia a Sevilla, el 3 d'octubre contra la República Txeca a Oviedo i el 6 d'octubre tornarà a jugar contra Croàcia, però en aquest cas a Split. Una agenda de 4 partits que coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
9: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo digo y es un sentimiento de todo el grupo de trabajo. Lo mejor está por llegar.
7: Una aturada que arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat, 21 punts de 21 possibles a la Lliga, 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis i 6 més que el Madrid, que és el quart a la classificació. El davanter del club blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més.
10: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueda hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
7: Una aturada pels compromisos internacionals que per a l'Espanyol arriba després de dues derrotes a la quinzena posició amb 7 punts. Encara a la primera divisió, el jugador del Barça ha cedit al Deportivo Marc Casado, l'han operat aquest matí d'una fractura a la clavícula dreta que l'obligarà a estar aproximadament 3 mesos de baixa. A la primera federació, les proves realitzades al jugador del Sabadell, Nico Gioacchini, indiquen que pateix un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret. El davanter arlequinat, per aquest motiu, haurà de passar per quiròfan. A la mateixa categoria, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Gené. La junta directiva i l'àrea esportiva consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip gracienc és 19è la classificació amb només un punt en 4 jornades. També en futbol, aquest matí s'han sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic com a visitant el 30 de setembre.
8: Trescat Info.
7: Bona tarda, són les 7. A aquesta hora repassem les informacions més destacades del dia, però comencem fent un cop d'ull a les carreteres, equip viari.
11: Encara queden aturades a l'autopista P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, en sentit sud, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la mateixa C58 a l'altura de Sabadell en direcció Terrassa i les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs, sobretot la ronda de dalt entre Pedralbes i Vallcarca.
7: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació una setmana abans de jubilar-se. La vista es farà amb jurat popular. La Moncloa hi veu un cas de lawfare i de persecució a Sánchez, mentre que el PP celebra la decisió judicial. El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'avui es queda sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els tres mitjans afectats i deixen de seguir el president. Trump justifica la mesura per lluitar contra les notícies falses. I Friedrich Merz assegura que es mantindrà al capdavant del govern de coalició alemany, malgrat la desfeta del seu partit. La CDU ha quedat per primera vegada fora d'un parlament regional i ha perdut l'alcaldia de Berlín en favor de l'esquerra de Die Linke. L'extrema dreta ha guanyat a Mecklenburg, però no podrà governar. Calma al Marroc, a l'altra banda de la frontera de Ceuta, malgrat les crides de les xarxes socials que estarien animant a intentar tornar a travessar-la massivament. La vigilància policial continua en els dies previs a les eleccions legislatives de dimecres, que se celebren enmig del desencant dels joves. El govern encarrega formalment al Consell d'Educació que comenci el debat per la transformació del sistema educatiu. Les conclusions estaran enllestides l'abril de l'any que ve, abans de les eleccions municipals. I el pregó de Santa Tecla obre els dies més intensos de la Festa Major de Tarragona. Els pregoners d'enguany han estat els dos capitans de l'equip Nàstic Genuine, una lliga de futbol que reuneix milers de jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat.
8: Esports.
7: El Joventut està celebrant el títol de la Supercopa ACB de bàsquet aconseguit ahir a la final contra el Barça. L'Ajuntament de Badalona està rebent l'equip al Saló de Plens del Consistori i després sortiran al balcó els jugadors. El futbol de la primera divisió masculina enceta avui una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos de seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals, l'Espanyol veu com marxen 3 jugadors i el Girona en perd 6. I també en futbol, la Federació Espanyola ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar el seu contracte com a seleccionador masculí fins al 2032. I pel que fa al temps, continuarem amb un temps molt estable, cel serè amb alguns núvols prims. Les màximes més altes han superat els 30.

0: 35 graus a l'interior de l'Ebre i a l'Empordà, i demà, últim dia de l'estiu, mantindrem el mateix tipus de temps, sol amb algunes bandes de núvols prims. Contrast, això sí, entre el dia i la nit.
1: Trescat Info.
0: Passant 3 minuts de les 7, us informa Agustí Serrat.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà definitivament a judici davant d'un jurat popular. El jutge Juan Carlos Peinado, que es jubila aquest diumenge, ha fet el pas decisiu i ara només falta posar data per al judici. Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó. La Moncloa ho condemna i acusa Peinado de dirigir una persecució sense proves per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
2: El jutge Peinado jubila amb la feina feta, envia Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències i l'acusa d'haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per muntar una xarxa d'influències vinculada a la càtedra que dirigia la Universitat Complutense de Madrid. El futur de Begoña Gómez ja està en mans dels nous ciutadans anònims que la jutjaran a l'Audiència Provincial de Madrid. El judici pot començar d'aquí 5 mesos i coincidiria amb la precampanya de les eleccions municipals o amb les espanyoles si s'avancen. La decisió de Peinado ha indignat el govern espanyol, és injusta, és arbitrària i és una mostra més de l'ofert, diuen fons de la Moncloa, i en públic la ministra Diana Morán ha acusat el jutge d'actuar al dictat d'Aznar per tombar el govern de Sánchez.
3: Sigue siendo un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer qué haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar. Y a puertas de su jubilación, pues se envía a la señora Begoña Gómez a un juicio, además, por jurado popular.
2: I amb aquesta decisió, el jutge Peinado tanca 2 anys després una instrucció llarga i polèmica que va arrencar amb una denúncia del pseudosindicat d'extrema dreta Manos Limpias. Peinado ha firmat decisions inèdites i qüestionades com la retirada del passaport a la dona del president del govern espanyol. L'han corregit instàncies superiors més d'un cop, però el cas arribarà a judici en contra del criteri de la Fiscalia i de l'advocat de Begoña Gómez, que en demana l'absolució. No estarà sol al banc dels acusats, l'acompanyarà la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, que s'enfronta a 6 anys de presó per haver col·laborat amb els seus negocis.
0: Doncs bé, el Partit Popular retreu a Pedro Sánchez el seu silenci després de les novetats que s'han sabut avui sobre els processos judicials que afecten a la seva parella Begoña Gómez. Fons dels populars asseguren que l'actual president espanyol està envoltat de corrupció i l'adverteixen que no podrà evitar que se sàpiga tota la veritat. En un tuit, el secretari general del PP, Miguel Tellado, afirma que els jutges apliquen la llei, fan la seva feina i nega cap persecució judicial cap al govern de Sánchez. Els socis de Sánchez assenyalen el processament de Begoña Gómez. Sumar hi veu un últim favor del jutge Peinado al PP abans de jubilar-se i, junts, un atac judicial al president espanyol. Josep Rius n'és el portaveu.
4: Ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
0: El PP també ha fet referència que el jutge del cas Plus Ultra ha donat 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que van ser requisades al seu despatx el 19 de maig. El magistrat José Luis Calama ha comunicat a l'expresident espanyol que té 3 dies per aportar tota la documentació de què disposi i, a més, ha encarregat un nou informe pericial sobre les joies perquè se sospita que el seu valor actual al mercat és molt més superior del que va fixar inicialment d'1,3 milions d'euros. El jutge també ha citat a declarar com a investigades el 30 de novembre les dues filles de Zapatero dins de la causa sobre les presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'altre tema destacat a la tarda és que Donald Trump es queda des d'avui sense cobertura audiovisual dels grans mitjans dels Estats Units. Després del veto a la Casa Blanca imposat divendres a 3 mitjans, 4 cadenes més de gran abast han decidit avui solidaritzar-se amb els afectats i no seguir el president. El govern treballa per substituir-los. Nova York, Oriol Serra.
5: El nivell de censura insòlid i explícit als Estats Units practicat pel president Donald Trump els darrers dies se li ha girat com un bumerang després d'anunciar la prohibició de l'accés a la Casa Blanca, a la cadena CNN, a la MSNBC i al Digital Publico, ara d'altres grans cadenes nord-americanes com la CBS, l'ABC o l'NBC i fins i tot la Fox han decidit solidaritzar-se anunciant que retiren la seva seva cobertura directa de la Casa Blanca. Ara l'administració Trump mira de trobar una alternativa perquè el president nord-americà no es quedi sense altaveu. El vicepresident dels Estats Units, J.D.

0: Pence ha justificat que Trump no ha prohibit cap mitjà, sinó que els ha restringit l'accés a la Casa Blanca perquè el 92% del que publiquen, segons diu, són continguts negatius sobre el govern nord-americà. La CNN i d'altres mitjans han decidit denunciar l'administració dels Estats Units davant del que consideren una violació flagrant de la llibertat d'expressió i de premsa.
1: 3CAT Info.
2: I Alberto Núñez Feijóo ha tornat a Ceuta per quarta vegada des de la crisi migratòria de finals de juliol. Avui ho ha fet acompanyat ara del president del Partit Popular Europeu, Manfred Weber, per tal de donar una dimensió europea a l'entrada massiva de migrants.
3: Eufòria a la seu del territori.
4: Supone un ataque a la integridad territorial de Europa y a la soberanía de Europa.
2: Feijóo ha acusat el govern espanyol de no prendre totes les mesures per al retorn immediat dels migrants i ha assegurat que té eines per fer-ho.
4: Activar todos los mecanismos diplomáticos bilaterales, España, Marruecos, Marruecos, España, activar los mecanismos diplomáticos europeos, cumplir el pacto de migración y asilo, el reglamento de retorno.
2: I ha plantejat un mecanisme d'emergència davant situacions com les de Ceuta perquè el retorn pugui ser immediat. Mentrestant, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la crida a les xarxes a una altra entrada massiva de migrants a Ceuta per aquest dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc. Álvarez ha assegurat que han estat en el cas, que mantenen contactes amb les autoritats marroquines i que han activat una campanya en què s'avisa que entrar de manera irregular a Ceuta no dona dret a quedar-se a Espanya ni a moure's lliurement per Europa. El ministre ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
5: No hay una información de que esos mensajes estén calando. Estamos hablando también con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio, y estoy en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores a todos los niveles con las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio.
2: I recorda que aquestes mesures van funcionar davant les crides a xarxes a una entrada massiva de migrants el 15 d'agost. Doncs bé, de moment calma el Marroc a l'altra banda de la frontera de Ceuta, malgrat aquestes crides a les xarxes socials, que estarien animant a intentar tornar a travessar-la massivament. A la localitat de Fenidec, la policia continua controlant el pas i hi ha armatisme al carrer. Són els dies previs a les eleccions legislatives de dimecres, que se celebren en un país en creixement, però amb desencant entre els joves. Enviat especial a Fenidec, Nando Sanonguera.
6: El Marroc manté la frontera de Ceuta fortament vigilada, mentre a Fenidec no hi ha cap indici que hi hagi d'haver un nou assalt migratori. Les dues ciutats estan comunicades a través d'una única carretera que, sortint des d'una rotonda vigilada per la policia, està encarxofada entre la mar i una muntanya on a sobre també hi ha gens. Durant el matí hem pogut sentir un dron sobrevolant periòdicament la zona. El trànsit rodat és fluid, la frontera no està tancada i, de fet, a Fenidec es veuen molts cotxes amb matrícula espanyola. El que no es veu són persones que hagin travessat la frontera a peu, i el que sí que hi ha és molt silenci. Els ciutadans d'aquí no volen parlar sobre la crisi migratòria i qui ho fa no dona la seva opinió, com a venedor d'una botiga esportiva que explica com va viure la crisi del 30 de juliol.
7: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
6: El Marroc entra en la setmana de les eleccions legislatives de dimecres enmig d'un context de gran descontentament entre els joves i on els analistes creuen que la clau de tot plegat serà la participació.
2: I encara en plena electoral, a Alemanya, el canceller Friedrich Merz diu que seguirà liderant el govern de coalició, tot i els mals resultats del seu partit, la CDU, a les eleccions d'aquest diumenge. A Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'extrema dreta ha guanyat, tot i que no podrà governar, la CDU ha quedat fora del Parlament i a Berlín ha perdut l'alcaldia, que passarà a mans de l'esquerra de Die Linke. Berlín, Jordi Regàs.
3: Eufòria a la seu d'Alternativa per Alemanya, cares llargues i silenci a la CDU. Mentre l'extrema dreta aconsegueix doblar generosament els resultats, la CDU ha vist com el partit s'enfonsa. Merz no plega, tot i la desfeta electoral.
8: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
3: L'extrema dreta aquest matí des de Berlín ha fet una lectura completament diferent. L'etapa de Merz la donen per acabada. Erik Holm, candidat d'Alternativa per Alemanya a Mecklenburg-Pomerània Occidental.
9: És un senyal devastador per a la CDU i per aquest motiu és un fet.
1: El canceller no arribarà a final d'any. El seu cas ha arribat.
3: Per a la portaveu d'Alternativa per Alemanya, Alice Weidel, la CDU ha perdut el

0: el dret a continuar com a partit.
1: Aquest resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental mostra que la gent està farta de la política del govern. Ha estat un càstig claríssim a la CDU de Friedrich Merz, que només fa política d'esquerres, i per aquest motiu, un partit com la CDU ha passat a ser superflu. No té sentit que existeixi.
0: Tot i la victòria en vots d'Alternativa per Alemanya, els resultats del Partit Socialista a Mecklenburg-Pomerània Occidental han estat prou bons com per permetre als socialistes formar govern, en una coalició amb Die Linke i els Verds.
2: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3Cat Info.
3: Més qüestions. Esquerra Republicana demana al govern de Salvador Illa la reobertura progressiva del parc de Collserola, tancat des de fa 10 mesos per la pesta porcina africana. Barcelona, Jordi Corbalan.
4: Ofensiva d'Esquerra al Parlament i a l'Ajuntament de Barcelona per demanar al govern que, en coordinació amb els municipis i el parc de Collserola, delimiti espais i itineraris segurs perquè la ciutadania pugui tornar a gaudir del principal pulmó verd metropolità. La líder dels republicans a l'Ajuntament de Barcelona i secretària general del partit, Elisenda Alemany, carrega contra la gestió que està fent el govern de la pesta porcina a Collserola.
5: Quan un govern allarga el tancament del parc de Collserola durant més de 10 mesos, és evident que no ho està gestionant bé. I per això demanem un pla per començar a pensar en la reobertura del parc de Collserola. Per quines vies, per quins camins segurs, atenent criteris científics, la gent pot tornar a gaudir del seu parc, d'aquest pulmó verd del país.
4: Esquerra també demana al govern que tramiti amb celeritat les ajudes directes als negocis afectats per les restriccions al parc, com ara els restaurants, per evitar que hagin de tancar.
3: És un quart de vuit del vespre, obrim àrea de servei. Comencem repassant, com sempre, quin és l'estat de les carreteres. Mariluz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Doncs ja queden poques complicacions, encara però hi ha algunes aturades a la B30, lateral de la P7, a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud, en direcció Tarragona, o bé per enllaçar amb la C58. La mateixa C58 i la C33, al tram final d'entrada a Barcelona, des de Montcada fins a Torre Baró. I pel que fa a les rondes de Barcelona, queda congestió a la ronda a dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca, en sentit en Besòs, i a la ronda litoral a l'altura de Montjuïc en sentit en Besòs, i també a l'accés a Barcelona pel nus de la Trinitat i a l'altura de la Barceloneta en direcció Llobregat, mentre que la resta de carreteres i autopistes del país, la circulació ja pràcticament normalitzada. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
3: Gràcies, fins ara.
6: Fins ara.
2: El temps.
3: Amb la Gemma Puig.
7: Continuarem en les properes hores amb aquest temps estable, amb sol, ressol, aquestes bandes de núvols alts i prims que es van creuant, que deixen estones al cel un pèl enterinyat, però sense més conseqüència. La temperatura avui ha pujat més que no pas ahir. Les màximes més altes, 37 graus al Dover, 36 a Espolla o Sant Romà d'Abella, però també 35 a Girona, Granollers, la Bisbal del Penedès o també a Benissanet. Ha pujat a tot arreu, tret de Ponent, on les temperatures doncs, han quedat entre els 30 i els 31 o 32 graus. Calor d'estiu, que es mantindrà també de cara demà, en aquest darrer dia de l'estiu, amb pocs canvis, amb un matí amb un cel força clar, amb alguna banda de núvol prim cap al litoral i prelitoral, temperatures que no variaran gaire, mantindrem aquests valors de mínimes tropicals a la façana litoral, vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, i a la tarda també aquest panorama d'estabilitat. Pot créixer alguna nuvolada cap al nord-est, comarques entre Barcelona i Girona, i algun núvol baix també cap a sectors del litoral i prelitoral central. Poqueta cosa en conjunt, amb unes temperatures que baixaran un parell de graus. Farà calor, però recularà una mica el termòmetre. De cara als propers dies mantindrem aquesta mateixa dinàmica de temps de molta estabilitat, per tant començarem oficialment la tardor dimecres amb pocs canvis.
2: 3Cat Info.
8: Económicamente, ahora mismo en Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
9: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
8: Es el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
10: És una fàbrica constant de desigualtat.
11: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols, no?
12: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3Cat.
2: 3Cat Info.
3: 7 i 18 minuts, el pregó de Santa Tecla ha obert aquesta tarda els dies més intensos de la Festa Major de Tarragona. Els pregoners d'enguany han estat els dos capitans de l'equip nàstic Genuine, una lliga de futbol que reuneix milers de jugadors i jugadores amb discapacitat.

0: capacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Unitat mòbil de 3CAT Info a la plaça de la Font de Tarragona. Ricard Buigas, amb el suport tècnic d'Albert Cots. Bona tarda.
1: Doncs des de la plaça de la Font, aquest és l'ambient que podeu escoltar en aquests moments. Està sonant el primer Amparito Roca d'aquesta festa major de Santa Tecla a Tarragona. L'escoltem.

0: I ara aplaudiments a la plaça de la Font. Comencen a saltar la gent que està a la plaça de la Font, també preparats els gegants per fer aquest ball. Mentrestant, com bé destacàveu, Álvaro Cano i Rubén Almazán, dos grans amics, els dos capitans del Nàstic Genuín de Futbol, han estat els encarregats de fer avui el pregó de Santa Tecla l'any 2016. La seva il·lusió i el seu exemple van ser l'espurna que va inspirar la creació d'aquesta Lliga Genuín, que ara compta amb una cinquantena d'equips a tot l'estat. El pregó ha començat parlant dels seus orígens a Camp Clar i també al centre de Tarragona. Han explicat com va arrencar aquest projecte de la Lliga Genuín, envoltat, evidentment, de molta passió nastiquera, i també el pregó ha tingut la seva vessant reivindicativa. Han pujat al balcó per dir que tots els que juguen amb ells cada dia i cada dia ho intenten fer millor per demostrar que no hi ha res impossible. Els escoltem.
1: Perquè darrere nostra hi ha molta gent que no puja mai a cap balcó.
2: Ni li pugem micròfon.
1: I si avui algú ens escolta a nosaltres, que sentim també a tots, en què no hem tingut aquesta oportunitat.
2: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots.
0: Aquests són els aplaudiments de la plaça de la Font. Quan ha finalitzat aquest primer Emperito Roca de Santa Tecla, cobra els dies més intensos de la Festa Major a Tarragona. Evidentment, no hi ha faltat la tronada que ha sonat fa tan sols uns minuts. Aquesta mitjanit també viurem un dels actes més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga per les escales de la catedral del Pla de la Seu fins a la plaça de les Cols.
3: Gràcies, Ricard i Albert, en directe des de Tarragona en aquests inicis de les festes de Santa Tecla.
4: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
3: Més qüestions. El govern s'ha encarregat formalment al Consell d'Educació que comenci el debat per la transformació i millora del sistema educatiu. El president Illa i la consellera d'Educació s'han reunit aquest matí al Palau de la Generalitat amb Juan Manuel del Pozo, president del Consell, que s'ha compromès a tenir enllestides les conclusions l'abril de l'any que ve. Al debat s'hi tractaran qüestions com quin ha de ser el paper de les tecnologies a l'aula, el model de l'escola inclusiva o com reforçar i consolidar l'aprenentatge dels alumnes. La consellera Esther Niubó demana que en surtin propostes concretes.
5: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
3: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, ha demanat a les famílies i als docents que també s'impliquin al debat, ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: El compromís de més famílies a associar-se per ajudar els seus centres, per acceptar que elles també són una unitat educadora, que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines en el món públic i en el món privat.
3: Del Pozo ha assegurat que els sindicats també hi han de prendre part, però avisa que el debat va més enllà de les seves reivindicacions. Doncs bé, el president Salvador Illa ha convocat tots els grups parlamentaris aquest divendres a una reunió al Palau de la Generalitat per començar a fixar les bases d'aquest futur acord de país sobre el model educatiu de Catalunya. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. El secretari general dels Populars Catalans, Juan Fernández, creu que aquest pacte no servirà de res i ha tornat a demanar al president que cessi la consellera d'Educació, Esther Niubó, i que compleixi totes les sentències judicials sobre l'ús de les llengües a l'escola.
7: Si el senyor Illa vol fer un pacte per l'educació a Catalunya, per millorar l'educació a Catalunya, el primer que ha de fer és resoldre els problemes que estan vivint els docents. I això passa per cessar a la consellera que ha estat incapaç de poder resoldre el problema. I després el que ha de fer també és complir les sentències lingüístiques.
3: Per la seva banda, el PSC critica que el PP no vagi a la cimera i els ha acusat de qüestionar-ho tot amb una mirada electoralista. Dos dies abans d'aquesta cimera, dimecres, el president Illa compareixerà al Parlament per donar explicacions de l'error en les proves PISA.
4: 3CAT Info.

0: Una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat se suïcida després de ser desnonada del pis on havia viscut 20 anys. El Sindicat de l'Habitatge i la Família han denunciat avui que la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. La dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca. Va negociar una adhesió amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi.
1: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
0: Aquest matí a Barcelona també han desnonat una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el Sindicat de Llogateres. I abans dels esports us expliquem que entre el mes de juny i juliol, i només a l'AP7 i l'A2, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 casos en què els conductors feien servir el mòbil mentre conduïen. El resultat es va aconseguir gràcies a una prova pilot feta amb càmeres que incorporen intel·ligència artificial per reconèixer els dispositius. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària 2027-2030 per reduir la sinistralitat. Coincidint amb aquestes dades que s'han fet públiques avui, Trànsit coordina fins diumenge amb els Mossos d'Esquadra i les policies locals una campanya per combatre les distraccions durant la circulació. En la mateixa campanya de controls de distraccions de l'any passat es van imposar 1.500 multes per conduir fent servir el mòbil.
2: Esports.
0: Fins a 7:45, repassem l'actualitat esportiva amb en Ricard Isidro. Bona tarda.
3: Bona tarda, Agustí. Comencem parlant de bàsquet perquè el Joventut està celebrant el títol de la Supercopa ACB aconseguit ahir. Els jugadors s'han donat un bany de masses amb un passeig fins a l'Ajuntament de Badalona i ara mateix els ha rebut l'alcalde Xavier García Biol i està parlant el president Juanan Morales. Una celebració que està seguint l'Ernest Macià. Ernest, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Doncs sí, en aquest saló de plens de l'Ajuntament de Badalona, Juana Morales, que està agraint als jugadors i a l'alcalde també. Ara parlarà Dani Miret, el tècnic del Joventut, tot el que ha passat aquestes últimes hores. Escoltem, després d'aquí una estona sortiran al balcó els jugadors. El primer bany de masses ha sigut a l'arribada i doncs el moment culminant serà d'aquí a uns 20 minuts aproximadament quan veiem Ricky Lapro al balcó sent lluats per la seva afició. Aquest que sentim és Dani Miret.
5: I a través del bàsquet significa molt, no només per la gent que hi va poder ser al camp, sinó per tota l'afició de la penya i per tota la ciutat. La emotivitat i la intensitat que s'està vivint després de tants anys, un club amb tanta història, i que nosaltres ara tinguem l'oportunitat de representar-ho i que hi hagi aquesta confiança envers l'equip per poder transmetre i executar amb el bàsquet tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat important amb el Joventut. Ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
3: Doncs tenim Dani Miret, l'entrenador del Joventut de Badalona, en aquesta recepció que està rebent l'equip i el club badaloní a l'Ajuntament de Badalona, un Dani Miret que celebra aquest primer títol després de 18 temporades sense aconseguir-ne cap. Va ser ahir a Badalona a la Supercopa ACB.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
3: El futbol de la primera divisió masculina comença avui una aturada gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals, 7 que marxen amb Espanya: Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, 2 més amb la selecció espanyola sub-21, Xavi Espardi i Marc Bernal, un amb Brasil, Rafinha, Adeyemi, que marxa amb Alemanya, Koundé amb França, Gordon amb Anglaterra, Cancelo amb Portugal, Livakovic amb Croàcia, Abdelkarim amb Egipte i Bissouba amb la selecció belga sub-21. L'Espanyol, de la seva banda, veu com marxen 3 jugadors: Roberto Fernández, que debuta amb l'absoluta d'Espanya, Javi Hernández amb la selecció espanyola sub-21 i Drukucic amb Eslovènia. El Girona, que no atura, per cert, els seus partits, ja que la segona divisió segueix disputant-se tots aquests compromisos internacionals, perd fins a 6 jugadors, que per tant no podran jugar els 6 propers enfrontaments. Són

0: Vlad Banat amb Ucraïna, Vladislav Krapitsov i Pischur amb la selecció ucraïnesa sub-21, Asprilla amb Colòmbia, Holmes Jr. amb la selecció espanyola sub-18 i Las Kouruma amb la selecció guineana.
1: 3CAT Info.
0: La selecció espanyola de futbol jugarà 4 partits a la Nations League. La recent campiona del món jugarà contra Anglaterra a Wembley el 26 de setembre, contra Croàcia a Sevilla 3 dies més tard, el dia 29, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i tornarà a jugar contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Una agenda de partits que coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
2: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir. Poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo digo y es un sentimiento de todo el grupo de trabajo. Lo mejor está por llegar.
0: Encara en futbol, a la segona divisió, les proves realitzades al jugador del Sabadell, Nico Gioacchini, indiquen que pateix un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret. El davanter, la quinata, haurà de passar per quiròfan. A la mateixa categoria, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Gené. La junta directiva i l'àrea esportiva consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió.

0: Són 7:45 del vespre, moment ara de repassar algunes de les notícies més destacades que us hem explicat fins ara, com que el jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació. Ho fa una setmana abans de jubilar-se. La vista es farà amb jurat popular i la Moncloa hi veu un cas de lawfare i de persecució a Sánchez, mentre que el PP celebra la decisió judicial. El veto de determinats mitjans de la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'avui es queda sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els tres mitjans afectats i deixen de seguir el president. Trump justifica la mesura per lluitar, diu, contra les notícies falses. De seguida us explicarem que de gener a agost s'han detingut 58 persones i s'han fet 229 denúncies per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya. Són dades dels Mossos d'Esquadra 3CatInfo que descarten que el perfil de lladres sigui el de grups criminals. Es tracta, diuen, de persones que actuen individualment i que venen el material per l'alt preu que té. La Guàrdia Urbana de Lleida disposarà d'un equip especial per perseguir els incompliments de l'ordenança de civisme. L'alcalde ho ha anunciat a la Junta Local de Seguretat després de les últimes baralles multitudinàries a la ciutat. I la Bola Negra continua el seu camí triomfal cap als Oscars. Després de rebre el premi del públic del Festival de Toronto, les puntuacions del públic apunten que la pel·lícula dels Javis també lluitarà per endur-se el mateix premi al Festival de Sant Sebastià. Als esports, què destaquem, Ricard?
1: Doncs que segueix la celebració pel títol de la Supercopa ACB de bàsquet aconseguit ahir per la penya. L'Ajuntament de Badalona acaba de rebre l'equip al Saló de Plens del Consistori i d'aquí uns instants els jugadors sortiran al balcó per reunir-se amb els seus o amb els seguidors verd i negres.
0: I continuarem amb un temps molt estable, cel serè amb alguns núvols prims. Les màximes més altes han superat els 35 graus a l'interior de l'Ebre i a l'Empordà i demà serà l'últim dia d'estiu en què mantindrem el mateix tipus de temps, sol amb algunes bandes de núvols prims i contrast entre el dia i la nit. Set i 32 minuts. Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà definitivament a judici davant d'un jurat popular. El jutge Juan Carlos Peinado, que es jubila aquest diumenge, ha fet el pas decisiu i ara només falta posar data per al judici. Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la Moncloa ho condemna i acusa Peinado de dirigir una persecució sense proves per intentar tombar el govern de Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
2: El jutge Peinado jubila amb la feina feta, envia Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influència i l'acusa d'haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per muntar una xarxa d'influències vinculada a la càtedra que dirigia la Universitat Complutense de Madrid. El futur de Begoña Gómez ja està en mans dels nous ciutadans anònims que la jutjaran a l'Audiència Provincial de Madrid. El judici pot començar d'aquí 5 mesos i coincidiria amb la precampanya de les eleccions municipals o amb les espanyoles.

0: espanyoles si s'avancen. La decisió de Peinada ha indignat el govern espanyol, és injusta, és arbitrària i és una mostra més de l'ofert, diuen fons de la Moncloa, i en públic la ministra Diana Morán ha acusat el jutge d'actuar al dictat d'Aznar per tombar el govern de Sánchez.
1: Sigue siendo un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar. Y a puertas de su jubilación, pues se envía a la señora Begoña Gómez a un juicio, además, por jurado popular.
0: I amb aquesta decisió, el jutge Peinado tanca dos anys després una instrucció llarga i polèmica que va arrencar amb una denúncia del pseudosindicat d'extrema dreta Manos Limpias. Peinado ha afirmat decisions inèdites i qüestionades com la retirada del passaport a la dona del president del govern espanyol. L'han corregit instàncies superiors més d'un cop, però el cas arribarà a judici en contra del criteri de la Fiscalia i de l'advocat de Begoña Gómez, que en demana l'absolució. No estarà sol al banc dels acusats, l'acompanyarà la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, que s'enfronta a 6 anys de presó per haver col·laborat amb els seus negocis.
2: I l'altre tema destacat d'aquesta tarda és que Donald Trump es queda des d'avui sense cobertura audiovisual dels grans mitjans dels Estats Units. Després del veto a la Casa Blanca, imposat divendres a 3 mitjans, 4 cadenes més de gran abast han decidit avui solidaritzar-se amb els afectats i no seguir el president. El govern nord-americà treballa per substituir-los. Nova York, Oriol Serra.
3: El nivell de censura insòlid i explícit als Estats Units practicat pel president Donald Trump els darrers dies se li ha girat com un bumerang després d'anunciar la prohibició de l'accés a la Casa Blanca, a la cadena CNN, a la MS Now i al Digital Publico, ara d'altres grans cadenes nord-americanes com la CBS, l'ABC o l'NBC i fins i tot la Fox han decidit solidaritzar-se anunciant que retiren la seva cobertura directa de la Casa Blanca. Ara l'administració Trump mira de trobar una alternativa perquè el president nord-americà no es quedi sense altaveu. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha justificat que Trump no ha prohibit cap mitjà, sinó que els ha restringit l'accés a la Casa Blanca perquè el 92% del que publiquen, segons diu, són continguts negatius sobre el govern nord-americà. La CNN i d'altres mitjans han decidit denunciar l'administració dels Estats Units davant del que consideren una violació flagrant de la llibertat d'expressió i de premsa.
2: 3CAT Info. De gener a agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos, i s'han fet 229 denúncies per aquest tipus de delicte, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que en tot l'any passat. No serien grups organitzats en contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha un cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
2: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions de 3CAT Info, discrepa que sigui a través de la xarxa legal pels controls que hi ha establerts i apunta a una altra hipòtesi.
5: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
2: Segons el gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert. I va cercar des d'avui el servei ferroviari d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona retalla temporalment l'oferta perquè Renfe canvia els trens en 4 de les freqüències. Ara hi posa combois de menys capacitat i es perden unes 400 places diàries davant la indignació de la plataforma d'usuaris. Lleida, Estela Busoms.
6: Renfe ha retirat totes les unitats d'un determinat model de tren ABLO perquè en algun dels combois hi va trobar esquerdes al xassís i ara vol revisar-los tots. La companyia diu que és una mesura temporal però no concreta quan durarà. En concret, els trens substituïts tenen 581 places i els actuals, tot i que són de doble composició, en sumen 476. Per tant, es perden més de 100 places per trajecte i en feien 4, 2 per sentit. Els usuaris dels trens Avant en aquest corredor s'han queixat reiteradament en els darrers anys de falta d'oferta i per tant, qualsevol retallada genera encara més malestar i més tenint en compte que són bastant més econòmics que l'alternativa dels AVE. Kevin Bruque és portaveu de la plataforma que els agrupa.
7: I això implica que molta gent no té com anar a treballar i realment ens complica molt la nostra vida diària. És un concurs això ara, és a veure qui pilla plaça abans. i si algú

0: quasi que ho has de dir pel grup, tenim un grup que es diu Anul·lacions i no dura un minut.
1: Segons Bruque, el primer servei afectat avui, el de les 7:05 del matí, ha sortit ple i amb retard de 12 minuts, segons reconeix Renfe. Ara ve la

0: A Paeria creu que així podrà prevenir baralles multitudinàries com les que hi ha hagut a la ciutat, on l'origen de les agressions han estat problemes de convivència. Tornem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: La Junta Local de Seguretat ha analitzat les baralles multitudinàries de mitjans d'agost al Parc de les Vies i la de la plaça dels Pagesos la setmana passada. L'Ajuntament vol fer-hi front amb un equip específic de la Guàrdia Urbana que anirà de paisà i que combatrà l'incivisme. L'alcalde Fèlix Larrosa ha dit que s'actuarà amb contundència davant de problemes de convivència que tenen el seu origen en molts casos en actes incívics.
2: S'ha trencat la barrera. Aquí ara ja no podem parlar de seguretat des del punt de vista de fets delictius que es cometen i, per un altre costat, parlar de la convivència i el civisme com si fossin dues coses completament diferenciades.
1: En aquest sentit, la consellera Núria Parlon ha dit que aquest any hi ha hagut 26 detinguts en baralles a l'espai públic a Lleida.
3: Que els darrers incidents que es van produir la setmana passada, les dues persones que van protagonitzar les agressions estan a presó. Durant tot aquest any s'han fet més de 26 detinguts en diferents baralles que s'han pogut donar en l'espai públic.
1: Pel que fa als delictes, han baixat un 1,1% i han pujat en el que portem d'any un 10% les detencions. També es vol combatre la multireincidència. En aquest sentit, dels 1.500 detinguts aquest any, 13 acumulen una vintena de detencions.
4: 3Cat Info.
0: La família Maragall lamenta que ningú d'Esquerra Republicana no els ha demanat disculpes personalment pel cas dels cartells de l'Alzheimer. El partit va informar el cap de setmana que ha tancat la investigació interna després d'haver conclòs que la iniciativa va sortir de dins de la formació i que la van impulsar Sergi Sabrià i Marc Colomer. La filla de Pasqual Maragall i presidenta de la fundació que en porta el nom, Cristina Maragall, diu que la campanya va contribuir a l'estigmatització dels qui pateixen aquesta malaltia neurodegenerativa. Són declaracions a BTV.
5: No hem parlat amb nosaltres directament ni com a família ni com a fundació. Jo, bueno, agraeixo que s'hagi fet una investigació i assenyalin uns culpables, però jo el que hagués volgut és que realment des de la direcció d'Esquerra s'hagués demanat una disculpa més clara, més sensible.
0: Des d'Esquerra, la número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, afirma que la disculpa en privat arribarà.
6: El partit va demanar perdó en el seu Consell Nacional. La veritat és que aquests són uns fets que ens avergonyeixen a tots i el partit està gestionant aquesta disculpa i estic convençuda que la gestionarà bé.
0: Els republicans van descartar emprendre mesures contra Sabrià i Colomer perquè ja no tenien el carnet del partit. Encara sobre l'Alzheimer, existeix evidència científica que aquesta malaltia es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns dels factors de risc com la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Avui és el Dia Mundial contra l'Alzheimer, que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys, és a dir, 150.000 persones a Catalunya, la majoria dones. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
7: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: I per això des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer continuïn actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
8: Soc mestra i les meves neurones s'han d'alimentar i si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, vaig escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamuts de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
0: I també cal ajuda pels cuidadors, en qui recau el 80% de les cures, que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient. Seguim en plana sanitària perquè ha nascut el Consorci Oncològic Integral Nord de Catalunya. Es tracta d'una aliança de 6 institucions de referència sanitària i d'investigació que donarà cobertura a prop de 2 milions de persones de les regions sanitàries Metropolitana Nord i Girona. L'integraran l'Institut Català d'Oncologia, els hospitals Germans Trias i Pujol i Josep Trueta, a més de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. Un dels objectius principals del Consorci és que tothom tingui accés als tractaments mèdics contra el càncer més efectius i innovadors, ho explica el director de l'ICO, Joan Brunet.
9: Com estem organitzats condiciona la supervivència i la qualitat de vida dels pacients i, per tant, el que demana és que qualsevol ciutadà europeu

0: pugui tenir accés a tractaments d'alta complexitat i a una recerca centrada en el pacient. El nostre objectiu és que tota la població de l'àrea de l'Institut Català d'Oncologia i els centres col·laboradors pugui estar organitzada sota aquests preceptes que demana el Pla Europeu contra el Càncer.
1: El nou consorci integrarà assistència, recerca, docència i innovació. I el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat denuncia que el sistema educatiu no està garantint la inclusió dels infants amb discapacitat. Segons una enquesta de l'entitat a 200 famílies, gairebé un terç de les que necessiten un professional de suport a l'aula no en tenen. A més, un 24% el van rebre, però tard, i pràcticament la meitat consideren insuficient el personal assignat. Ho denuncia la tècnica d'incidència política d'aquest comitè, Joana Maestre.
2: Una àmplia realitat en el qual costa obtenir aquests suports i un cop s'obtenen, moltes vegades no cobreixen aquestes necessitats i, per tant, el dret de l'educació segueix sense garantir. Hi ha un 14% d'aquestes més de 200 famílies que valoren la inclusió al seu centre o negativa o molt negativament. I això ens sembla una cosa que no pot passar per alt.
1: Algunes famílies han d'escolaritzar els fills fora del municipi perquè molts dels recursos es concentren a les grans ciutats. A tot això, un 34% dels usuaris diuen que hi ha hagut incidències al transport adaptat i pràcticament 3 de cada 10 asseguren que el servei no ha estat disponible. Són 8:45. A aquesta hora tornem a connectar amb l'equip viari per saber quina és la situació ara mateix a les carreteres. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs hi ha poques complicacions. Hi ha retencions al tram final d'entrada a Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i Torre Baró, i a Barcelona a la Ronda Litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma en sentit Besòs, i també entre Poble Nou i Vila Olímpica direcció Llobregat a causa d'un vehicle avariat. Pel que fa a la situació del transport públic, els trens a l'R16 de Rodalies recuperen la normalitat de forma progressiva després que s'ha reparat una incidència a l'infraestructura que ha tallat la circulació durant una estona. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: Gràcies, fins ara.
3: Fins ara.
4: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
5: Poques novetats de cara a les properes hores. Mantindrem aquest cel com a molt enterbolit, enterreninat per algunes bandes de núvols alts i prims, en un dia en què les temperatures han pujat una miqueta més. Hem arribat fins als 37 graus al Dover, 36 a Espolla, 36 també a Sant Romà d'Abella i també 35 graus a Benissanet, a Granollers, a Girona. Temperatures més altes gairebé a tot arreu, amb molta estabilitat, i de moment aquesta setmana doncs mantindrem aquesta mateixa dinàmica de temps. Aquesta propera nit i matina aquests valors que no baixaran dels 19-20 graus en alguns trams de la façana litoral, amb més contrast tèrmic entre el dia i la nit cap al Pirineu, Prepirineu, matins frescos, i en canvi al migdia la temperatura es tornarà a enfilar, tot i que demà pot recular ni que sigui un parell de graus. Igualment, però, moltes màximes entre els 26 i els 30 graus, les més altes cap a l'interior de les Terres de l'Ebre podrien tornar a arribar als 33 o 34 graus. Estabilitat, sol, alguna banda de núvol prim al matí, alguna nuvolada que pot créixer cap a les comarques interiors entre Barcelona i Girona, poqueta cosa en conjunt, i també alguns núvols baixos que poden resseguir la façana litoral, sobretot litoral central. De cara a dimecres, que comença oficialment la tardor, tindrem un temps molt semblant.
1: Set i 47 minuts, l'Ajuntament de Deltebre, el Baix Ebre, reclama accions més contundents per preservar la finca de la Bombita, i per això en reclama la cessió. 17 anys després que l'adquirís el govern espanyol, ajuntaments i grups ecologistes estan decebuts amb la gestió de l'espai natural. Tortosa, Jordi Barranca.
6: Fa 17 anys l'espai va passar a mans del govern espanyol. Des d'aleshores, la societat del Taica en reclama una gestió més propera. S'han fet contractes de conservació, però no els adequats, per l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler.
7: No s'ha fet pràcticament res. Durant estos 17 anys, l'Ajuntament del Deltebre hem reclamat que hi hagués una gestió ambiental, que hi hagués una gestió de preservació dels usos pesquers i cinegètics, i que hi hagués una gestió també de turisme, enfocada al turisme sostenible, a la pròpia finca. I això no ha sigut possible.
6: A banda, sobre la taula també hi ha l'afectació per l'expedient d'atermenament, és a dir, la norma que vol redefinir els límits del domini públic marítim o terrestre.
7: Tota la finca de Bombita, si és la part nord, si és la part de la Masia, o és la part sud, o és la part que travessa la carretera T340 que va cap a Riu Mar, se vol incorporar tota a lo domini públic marítim terrestre. Això vol dir que des de la línia de costa són més de 4,5 quilòmetres.
6: La Bombita té una superfície d'unes 500 hectàrees i s'anomena així pel sobrenom del torero sevillà que en va ser el propietari original.
1: El Palau Robert de Barcelona acull l'exposició Un teatre lliure, amb motiu de la celebració del mig segle del teatre. La mostra reuneix l'obra de 5 escenògrafs que al llarg de 5 dècades han contribuït a construir l'imaginari visual del teatre. Es podrà veure fins al 17 de gener, Marta Vives.
4: Si hi ha un nom clau que explica el Teatre Lliure, aquest, sens dubte, és el del seu fundador, Fabià Puigcerver, que, d'entre totes les coses, era escenògraf. El Teatre Lliure commemora els 50 anys de la seva història amb una exposició que vol ser un viatge visual immersiu per a algunes de les exposicions i elements claus durant 5 dècades, des dels telons i els terres que la veterana Montse Amenós ha volgut exaltar.
8: He triat uns terres bastant emblemàtics i els he penjat com si realment fossin un taló i com si realment fossin el fons de l'escena. Només hi podem actuar una mica al davant, si volem.
4: Fins a la reivindicació de tots els treballadors del Lliure que Lluc Castells ha transformat en una escenografia especial per l'ocasió.
9: Oficis que són invisibles, que no estan a l'escenari, persona. He intentat com col·locar els seus objectes, com resumir, com recollir totes les taules del Lliure.
4: Passant per la memòria de Frederic Amat, que ha volgut homenatjar al públic citant Lorca i Beckett.
10: Diu, espectadors, no us quedeu al llindar de la porta. Entreu, mireu al vell mig de l'escena oval, que el vostre alè els doni vida.
4: Les mirades de Max Glenzel i Sílvia Delanyó completen la mostra, que explica l'essència d'un teatre lliure que enguany celebra el seu llegat, però també el seu futur.
1: I ha mort als 69 anys l'escriptor i crític teatral Marcos Ordóñez. Va exercir durant dècades com a crític de teatre, sobretot pel diari El País, on va escriure el suplement Babelia, crítiques teatrals setmanalment fins al desembre del 2021, quan es va retirar per problemes de salut. Ordóñez era una de les veus de referència de les arts escèniques i és autor d'una vintena de llibres, entre assajos, memòries i ficció. Destaquen títols com El signo de los tiempos, La esencia del huahuanco, Tarzán en Acapulco o Comèdia con fantasmas, entre molts altres. També va ser professor de dramatúrgia, de guió i de direcció d'actors a la Universitat Pompeu Fabra.
11: 3CAT Info.
1: I en cinema, La Bola Negra continua el seu camí triomfal amb la mirada posada als Oscars. Després de rebre el premi del públic del Festival de Toronto, el més important del certamen, ara tot apunta que la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi també lluitarà per endur-se el mateix premi del Festival de Sant Sebastià. Els espectadors l'han puntuat amb un 9,40 sobre 10. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
12: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
13: La Bola Negra ha rebut el suport del públic allà on s'ha presentat. A Toronto no ha tingut rival, però a Sant Sebastià li podria passar per davant la pel·lícula palestina NASA, que ja va rebre una ovació rècord a Venècia. De fet, a Donosti només un film ha superat aquest 9,40 de La Bola Negra. Va ser La Voz de Hind Rajab l'any passat, un altre film sobre el genocidi a Gaza. D'aquest èxit també se'n senten partícips l'equip artístic i tècnic català que hi ha al darrere de la pel·lícula. Hem parlat amb la directora de fotografia Gris Jordana i el compositor de la banda sonora Raúl Fernández Refri.
14: Jo em sento part de l'èxit. és un procés creatiu molt entrelligat. O sigui que quan s'acaba la pel·li ja no sabem de qui ha set quina idea.
15: Jo penso que els Javis tenen una capacitat de donar molt espai i al mateix temps ser-hi sempre. Ells sempre t'acompanyen, però al mateix temps et deixen que tinguis espai per sentir que és cosa teva, no? Que ho has fet tu.
14: Bé, jo crec que la gent que té, igual té més inseguretats no deixa tant espai. I trobar uns directors que no només et donin espai, sinó que t'encoratgin a que no siguis conservador amb les idees que et venen és molt important, perquè nosaltres també anem creixent.
13: I per ells, que els seus noms sonin de cara als Oscars no és el més important.
15: Estic rebent les apostes dels Oscars i la Gris hi és, jo hi surto, i és complicat gestionar perquè queden molts mesos i jo prefereixo no pensar-hi.
14: O sigui, per mi el més important, més que els Oscars, el que sigui, és ojalà vagi molta gent al cine a veure-la, que això seria més important quasi que unes nominacions personals que bueno, si estan, vale, però per mi fins ara no havia sent ni una necessitat. Ara no vull necessitar, saps? Vull dir, ara no vull decepcionar-me. No sé.
13: La Bola Negra arriba a les sales de cinema catalanes aquest divendres.
16: Bola Negra.
17: Bola Negra.
18: Bola Negra.
19: ¿Por qué te han hecho la Bola Negra?
20: ¿Qué te han dicho?
21: Que soy homosexual.
22: ¿Y lo eres?
1: I repassem ara les estrenes a les plataformes d'aquesta setmana. Aquesta nit arriba a TV3 la sèrie Gènesi sobre la trajectòria de Ferran Adrià.
23: Ai, vine. Tu ets amic del Fermí Puig, oi?
24: Sí.
23: Com et dius?
16: Ferran Adrià.
17: I la experiència com a cuiner?
16: He treballat al Finisterre.
17: Has estat a alguna escola?
16: No.
17: Has tingut algun mestre?

0: Gènesi narra la revolució gastronòmica al Bulli de Roses des de l'arribada d'Adrià a Cala Montjoi als anys 80 fins que aquell restaurant de platja va ser el millor i més creatiu de tot el planeta. La sèrie s'estrena a les 10 a TV3 i a 3CAT i s'emetrà al novembre a Netflix. També a Netflix divendres estrenen Una Bomber amb Russell Crowe sobre el terrorista que als anys 80 als Estats Units enviava cartes bomba que van matar 3 persones i en van ferir 40. I dels documentals de directors catalans, a Movistar, Reixac Correres de Cobardes, on Santi Nolla retrata el llegat de l'exentrenador del Barça, i HBO Max, El Buen Espíritu, de Mònica Terribas, amb testimoni d'antics numeraris de l'Opus Dei. I dues sèries amb protagonistes estel·lars, Matthew McConaughey i Woody Harrelson, que són els divertits brothers d'Apple TV, i Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan, a la segona temporada de Tierra de Mafiosos a Sky Showtime. Esports. Moment ara de repassar l'actualitat esportiva, com sempre, amb en Ricard Isidro. Bona tarda.
1: Bona tarda, Agustí. En bàsquet, el Joventut està celebrant encara el títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit ahir. Els jugadors estan donant ara mateix un bany de masses al balcó de l'Ajuntament de Badalona. Allà els ha rebut l'alcalde Xavier García al Biol, al Saló de Plens, i ara s'està donant la celebració més popular al balcó de l'Ajuntament. Allà hi tenim l'Ernest Macià. Ernest, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Tram final d'aquesta celebració al balcó. Han parlat pràcticament tots els jugadors. Ara Ricky Rubio fent de mestre de cerimònies i fent parlar els joves del planter. Crits de visca la penya, visca Badalona. Han parlat Ante Tomic, que sosté en aquest balcó el trofeu de supercampions. Des del sostre, en aquest mateix moment de l'Ajuntament, està sortint, doncs, una claca de focs artificials, palmeres, al cel de Badalona, al cel del capvespre d'aquest mes de setembre del 2026, que recordarà tothom per haver aconseguit 18 anys després un títol, i ha sigut el de la Supercopa d'enguany. Mentrestant, al balcó, Xavier García Albiol, Ricky Rubio, Nicola Toritola, el més corejat, amb crits d'MVP, 2.000 persones omplen la plaça de la Vila en un dia per la història.
1: Moltes gràcies, Ernest. Se sentia perfectament la qualitat de la teva narració, però, com diem, abans d'aquest bany de masses a l'Ajuntament de Badalona, concretament al balcó, amb tots els aficionats verd i negres vitorejant-los des del carrer, hem pogut sentir, per exemple, les paraules de Dani Miret, el tècnic de la penya, donant les gràcies per la confiança de les últimes temporades.
3: I que hi hagi aquesta confiança envers l'equip per poder transmetre i executar amb el bàsquet tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat important amb el Joventut. Ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: A banda de la celebració de la penya d'aquest títol de la Supercopa CB aconseguit ahir a Badalona, també l'actualitat esportiva passa pel futbol de la primera divisió masculina, que comença avui una aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals, 7 que marxen a Espanya: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal; 2 més amb la selecció espanyola sub-21, Xavi Espart i Marc Bernal; Rafinha, que marxa amb el Brasil; Adeyemi amb Alemanya; Koundé amb França; Gordon amb Anglaterra; Cancelo amb Portugal; Livakovic amb Croàcia; Abdelkarim amb Egipte; i Bissiwo amb la selecció belga sub-21. L'espanyol veu com marxen 3 jugadors: Roberto Fernández, que debuta en una convocatòria amb la selecció espanyola absoluta; Javi Hernández, que marxa amb la selecció espanyola sub-21; i Kursic amb la selecció d'Eslovènia. El Girona, que per cert no atura els seus partits, ja que la segona divisió segueix disputant-se, perd 6 jugadors per als propers partits. Són Banat amb Ucraïna, Kapitsov i Pinshur amb la selecció ucraïnesa sub-21, Esprilla amb Colòmbia, Holmes Jr. amb la selecció espanyola sub-18 i Las Kuruma amb Guinea. La selecció espanyola de futbol jugarà 4 partits a la Nations League. La recent campiona del món jugarà contra Anglaterra a Wembley el dia 26 d'aquest mes de setembre, 3 dies més tard, el 29, contra Croàcia a Sevilla.

0: Són les 8, bon vespre. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació una setmana abans de jubilar-se. La vista es farà amb jurat popular. La Moncloa hi veu un cas de lawfare i de persecució a Sánchez mentre que el PP celebra la decisió judicial. El govern espanyol busca nous espais a Ceuta per ubicar almenys 3.000 immigrants més després que el campament del port hagi quedat petit. Això mentre assegura que estan reforçant les fronteres hispano-marroquines davant d'una nova convocatòria a les xarxes per aquest dimecres. L'expresident valencià Carlos Mazón ha tornat al Congrés per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana. Mazón s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Els grups han criticat el silenci de l'expresident i l'han acusat de faltar el respecte a les víctimes. El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca gira en contra de Donald Trump, que des d'avui es queda sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els tres mitjans afectats i deixen de seguir el president. Trump justifica la mesura per lluitar contra les notícies falses. I el canceller alemany Friedrich Merz assegura que es mantindrà al capdavant del govern de coalició alemany malgrat la desfeta del seu partit. La CDU ha quedat per primera vegada fora d'un parlament regional i ha perdut l'alcaldia de Berlín en favor de l'esquerra de Die Linke. L'extrema dreta ha guanyat a Mecklenburg, però no podrà governar. I el Consell d'Educació de Catalunya presentarà a l'abril que ve les conclusions del debat de la transformació del sector educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes siguin concretes i l'organisme que s'hi puguin implicar les famílies i els docents. Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris. El PP i Vox se n'han desmarcat. El pregó de Santa Tecla obre els dies més intensos de la Festa Major de Tarragona. Els pregoners d'enguany han estat els dos capitans de l'equip Nàstic Genuín, una lliga de futbol que reuneix milers de jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Esports.
1: Segueix encara la celebració del Joventut pel títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit ahir. Encara els jugadors i l'equip tècnic són a l'Ajuntament de Badalona, concretament al balcó on estan celebrant-ho d'una manera més popular amb tots els seguidors verd i negres. Abans, l'Ajuntament de Badalona els ha rebut al Saló de Plens del Consistori. El futbol de la primera divisió masculina ha encetat avui una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals. L'Espanyol veu com marxen 3 jugadors i el Girona en perd 6. I també en futbol, la Federació Espanyola ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar el seu contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
0: I pel que fa al temps, nit i matinada sense canvis, algun núvol prim i cel serè, demà últim dia de l'estiu, un altre dia assolellat, amb algunes bandes de núvols prims, i a la tarda alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al

0: litoral central. Les màximes una mica més baixes, igualment, però molts valors entre els 27 i els 31 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passant ara mateix 4 minuts de les 8 del vespre, sóc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en una nova hora d'informació a la sintonia de 3CAT Info fins les 9.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Som-hi, Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà definitivament a judici davant d'un jurat popular. El jutge Juan Carlos Peinado, que es jubila aquest diumenge, ha fet el pas decisiu i ara només falta posar data per al judici. Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó. La Moncloa ho condemna i acusa Peinado de dirigir una persecució sense proves per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
2: El jutge Peinado jubila amb la feina feta, envia Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències i l'acusa d'haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per muntar una xarxa d'influències vinculada a la càtedra que dirigia la Universitat Complutense de Madrid. El futur de Begoña Gómez ja està en mans dels nous ciutadans anònims que la jutjaran a l'Audiència Provincial de Madrid. El judici pot començar d'aquí 5 mesos i coincidiria amb la precampanya de les eleccions municipals o amb les espanyoles si s'avancen. La decisió de Peinado ha indignat el govern espanyol, és injusta, és arbitrària i és una mostra més de l'ofert, diuen fons de la Moncloa, i en públic la ministra Diana Morán ha acusat el jutge d'actuar al dictat d'Aznar per tombar el govern de Sánchez.
3: Sigue siendo un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar. Y a puertas de su jubilación, pues se envía a la señora Begoña Gómez a un juicio, además, por jurado popular.
2: I amb aquesta decisió, el jutge Peinado tanca 2 anys després una instrucció llarga i polèmica que va arrencar amb una denúncia del pseudosindicat d'extrema dreta Manos Limpias. Peinado ha firmat decisions inèdites i qüestionades com la retirada del passaport a la dona del president del govern espanyol. L'han corregit instàncies superiors més d'un cop, però el cas arribarà a judici en contra del criteri de la Fiscalia i de l'advocat de Begoña Gómez, que en demana l'absolució. No estarà sol al banc dels acusats, l'acompanyarà la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, que s'enfronta a 6 anys de presó per haver col·laborat amb els seus negocis.
0: I el jutge del cas Plus Ultra ha donat 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que van ser requisades al seu despatx el 19 de maig. El magistrat José Luis Calama ha comunicat a l'expresident espanyol que té 3 dies per aportar tota la documentació de què disposi i, a més, ha encarregat un nou informe pericial sobre les joies perquè se sospita que el seu valor actual al mercat és molt superior del que es va fixar inicialment, d'1,3 milions d'euros. El jutge també ha citat a declarar com a investigades el 30 de novembre les dues filles de Zapatero dins de la causa sobre les presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. I el Partit Popular retreu a Pedro Sánchez del seu silenci després de les novetats que s'han sabut avui sobre els processos judicials que afecten la seva parella, Begoña Gómez, i l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, i que us acabem d'explicar. Fons dels populars asseguren que l'actual president espanyol està envoltat de corrupció i l'adverteixen que no podrà evitar que se sàpiga tota la veritat. En un tuit, el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, afirma que els jutges apliquen la llei, fan la seva feina i nega cap persecució judicial cap al govern de Sánchez. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Fúnez, els casos judicials inhabiliten Sánchez per continuar al capdavant del govern espanyol.
4: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
0: Els socis de Sánchez assenyalen el processament de Begoña Gómez, suma i veu un últim favor del jutge Peinado al PP abans de jubilar-se i Junts un atac judicial al president espanyol. Josep Rius n'és el portaveu.
5: Ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir doncs, el lawfare. Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
0: I l'executiu de Pedro Sánchez continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per enviar-hi els més de 3.000 immigrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma, amb 1.700 llits, ha estat insuficient i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat des de Ceuta que ja mouen fils per aixecar més campaments.
6: Tenemos ya habilitadas recursos de acogida un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000 plazas. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
0: En paral·lel, el govern espanyol ha intensificat la vigilància a les fronteres de Ceuta i Melilla amb més escamots de la Guàrdia Civil davant les noves cites a les xarxes per entrar dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que hi estan a sobre.
7: Independientemente del caer de esas alertas, hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
0: I insisteixen que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. I el Marroc calma a l'altra banda de la frontera de Ceuta, malgrat aquestes crides a les xarxes que estarien animant a intentar tornar a travessar-la massivament. A la localitat de Fenidec, la policia continua controlant el pas i hi ha armatisme al carrer. Són els dies previs a les eleccions legislatives de dimecres que se celebren en un país en creixement però amb desencant entre els joves. Enviat especial a Fenidec, Nando Zanuguera.
8: El Marroc manté la frontera de Ceuta fortament vigilada, mentre a Fenidec no hi ha cap indici que hi hagi d'haver un nou assalt migratori. Les dues ciutats estan comunicades a través d'una única carretera que, sortint des d'una rotonda vigilada per la policia, està encarxofada entre la mar i una muntanya on a sobre també hi ha gens. Durant el matí hem pogut sentir un dron sobrevolant periòdicament la zona. El trànsit rodat és fluid, la frontera no està tancada i, de fet, a Fenidec es veuen molts cotxes amb matrícula espanyola. El que no es veu són persones que hagin travessat la frontera a peu, i el que sí que hi ha és molt silenci. Els ciutadans d'aquí no volen parlar sobre la crisi migratòria i qui ho fa no dona la seva opinió, com a venedor d'una botiga esportiva que explica com va viure la crisi del 30 de juliol.
9: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
8: El Marroc entra en la setmana de les eleccions legislatives de dimecres enmig d'un context de gran descontentament entre els joves i on els analistes creuen que la clau de tot plegat serà la participació.
0: Tres minuts i mig i un quart de nou del vespre, Donald Trump es queda des d'avui sense cobertura audiovisual dels grans mitjans dels Estats Units. Després del veto a la Casa Blanca imposat divendres a tres mitjans, quatre cadenes més de gran abast han decidit avui solidaritzar-se amb els afectats i no seguir el president. El govern treballa per substituir-los. Nova York, Oriol Serra.
10: El nivell de censura insòlid i explícit als Estats Units practicat pel president Donald Trump els darrers dies se li ha girat com un bumerang després d'anunciar la prohibició de l'accés a la Casa Blanca, a la cadena CNN, a la MS Now i al digital Publico, ara d'altres grans cadenes nord-americanes com la CBS, l'ABC o l'NBC i fins i tot la Fox han decidit solidaritzar-se anunciant que retiren la seva cobertura directa de la Casa Blanca. Ara l'administració Trump mira de trobar una alternativa perquè el president nord-americà no es quedi sense altaveu. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha justificat que Trump no ha prohibit cap mitjà, sinó que els ha restringit l'accés a la Casa Blanca perquè el 92% del que publiquen, segons diu, són continguts negatius sobre el govern nord-americà. La CNN i d'altres mitjans han decidit denunciar l'administració dels Estats Units davant del que consideren una violació flagrant de la llibertat d'expressió i de premsa.
0: I a Alemanya, el canceller Friedrich Merz diu que continuarà liderant el govern de coalició tot i els mals resultats del seu partit, la CDU, a les eleccions d'aquest diumenge. A Mecklenburg, Pomerània Occidental, on l'extrema dreta ha guanyat, tot i que no podrà governar, la CDU ha quedat fora del Parlament i a Berlín ha perdut l'alcaldia, que passarà a mans de l'esquerra de Die Linke.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un minut i mig i un quart de nou del vespre, el Congrés dels Diputats reivindica el llegat pacifista del músic Pau Casals. Aprofitant que avui és el Dia Mundial de la Pau, la Cambra Baixa li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a escoltar el cant dels ocells interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Anem en directe a Madrid, Dani Sainz de Aja.
11: Hola, bona tarda. Igual que davant les Nacions Unides de fa més de 50 anys, així s'ha sentit el cant dels ocells al Congrés dels Diputats. Un cant d'esperança i pau interpretat pel joveníssim violoncel·lista italià Ettore Pagano, l'encarregat de tornar a donar vida a l'històric instrument de Casals, un Matteo Gorfiller de 1733.
12: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
11: I és que Casals ha estat present també a través de les seues paraules a favor de la pau que han reivindicat tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo.
13: Casals hizo de la música una forma de diálogo y de fraternidad y pocas piezas expresan mejor esa idea que el cant dels ocells.
14: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
11: L'acte ha reunit el president Salvador Illa i diferents ministres com el de Cultura, Ernest Urtasun, així com representants de la majoria de partits polítics. Junts no hi ha anat per l'escassa presència del català a l'acte. Diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista del mestre del Vendrell.
0: És en Dani Sainz de Aja, en directe des de Madrid. Gràcies, Dani. Bona tarda.
11: A vosaltres, bona tarda.
0: Un quart de nou del vespre, és moment d'obrir àrea de servei a 3CAT Info. Comencem actualitzant la situació a les carreteres i autopistes catalanes, també pel que fa a la mobilitat. Ho fem amb l'equip viari. Mari Luz García, bona tarda.
15: Poques complicacions a les carreteres, només una petita retenció a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca en sentit Besòs, i és que hi ha un vehicle avariat, segons informa la Guàrdia Urbana de Barcelona, i el transport públic al tramvia de Barcelona alterades les freqüències de pas de les línies T1, T2 i T3 del trambaix per causes externes. A Rodalies, els trens de l'R16 recuperen progressivament la normalitat després que s'ha reparat una incidència a la infraestructura que ha tallat la circulació durant una estona entre Vilaseca i l'Hospitalet de l'Infant. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, Mariluz. Fins després.
15: Bona tarda.
0: El temps, Gemma Puig.
16: Poques novetats de cara a les properes hores. Mantindrem aquest cel com a molt enterbolit, enterrenyinat per algunes bandes de núvols alts i prims en un dia en què les temperatures han pujat una miqueta més. Hem arribat fins als 37 graus al Dover, 36 a Espolla, 36 també a Sant Romà d'Abella i també 35 graus a Benissanet, a Granollers, a Girona. Temperatures més altes gairebé a tot arreu, amb molta estabilitat, i de moment aquesta setmana doncs mantindrem amb aquesta mateixa dinàmica de temps. Aquesta propera nit i matinada, aquests valors que no baixaran dels 19-20 graus en alguns trams de la façana litoral, amb més contrast tèrmic entre el dia i la nit cap al Pirineu, Prepirineu, matins frescos, i en canvi al migdia la temperatura es tornarà a enfilar, tot i que demà pot recular, ni que sigui un parell de graus. Igualment, però, moltes màximes entre els 26 i els 30 graus, les més altes cap a l'interior de les Terres de l'Ebre podrien tornar a arribar als 33 o 34 graus. Estabilitat, sol, alguna banda de núvol prim al matí, alguna nuvolada que pot créixer cap a les comarques interiors entre Barcelona i Girona, poqueta cosa en conjunt, i també alguns núvols baixos que poden resseguir la façana litoral, sobretot litoral central. De cara a dimecres, que comença oficialment la tardor, tindrem un temps molt semblant.
0: Gràcies, Gemma.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Passen 3 minuts d'un quart de nou del vespre. Més qüestions. Carlos Mazón ha tornat al Congrés per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana i s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Diu que la justícia ha descartat la seva responsabilitat. Els grups han criticat el silenci de Mazón, a qui acusen de menys tenir les víctimes i burlar-se'n. Madrid, Àngels Lafuente.
17: Carlos Mazón ha arribat a la comissió d'investigació del Congrés amb una estratègia molt clara: no contestar les preguntes dels grups perquè, ha argumentat, la justícia l'ha eximit de responsabilitats polítiques el dia de la Dana.
18: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
17: Un silenci que Amazon ha mantingut davant totes les preguntes i que ha provocat moments de forta tensió, sobretot amb els grups de l'esquerra parlamentària i en concret amb el republicà Gabriel Rufián i les preguntes que li ha fet en nom dels familiars de les víctimes.
19: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no le voy a contestar.
20: Le estoy dando tiempo para que responda.
19: Ya lo he hecho.
20: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
17: Mazón no s'ha desviat del guió establert i fins i tot ha afirmat que la resolució del tribunal és una sentència ferma, obviant que es tracta d'una resolució. L'expresident de la Generalitat Valenciana ha negat que no hagi escoltat les víctimes. Diu que sempre ha tingut les portes obertes per rebre les diferents associacions i s'ha queixat que se les utilitzi políticament. Unes associacions que s'han concentrat davant del Congrés i que d'entrada esperaven molt poc de la compareixença de Mazón. L'expresident valencià continua sent aforat perquè manté el seu escó a les Corts Valencianes.
0: Parlem ara de diverses qüestions vinculades amb l'educació. El govern ja ha encarregat formalment al Consell d'Educació que comenci el debat per la transformació i millora del sistema educatiu. El president Illa i la consellera d'Educació s'han reunit aquest matí al Palau de la Generalitat amb Joan Manuel del Pozo, president del Consell, que s'ha compromès a tenir enllestides les conclusions l'abril de l'any que ve. El debat s'hi tractarà en qüestions com quin ha de ser el paper de les tecnologies a l'aula, el model de l'escola inclusiva o com reforçar i consolidar l'aprenentatge dels alumnes. La consellera Esther Niubó demana que en surtin propostes concretes.
21: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
0: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, ha demanat a les famílies i als docents que també s'impliquin al debat. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
22: El compromís de més famílies a associar-se per ajudar els seus centres, per acceptar que elles també són una unitat educadora, que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines en el món públic i en el món privat.
0: Del Pozo ha assegurat que els sindicats també hi han de prendre part, però avisa que el debat va més enllà de les seves reivindicacions. I el president Salvador Illa ha convocat tots els grups parlamentaris aquest divendres a una reunió al Palau de la Generalitat per començar a fixar les bases d'un futur acord de país sobre el model educatiu de Catalunya. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. El secretari general dels Populars Catalans, Juan Fernández, creu que aquest pacte no servirà de res i ha tornat a demanar al president que cessi la consellera d'Educació, Esther Niubó, i que el govern compleixi totes les sentències judicials sobre l'ús de les llengües a l'escola.
23: Si el senyor Illa vol fer un pacte per l'educació a Catalunya, per millorar l'educació a Catalunya, el primer que ha de fer és resoldre els problemes que estan vivint els docents. I això passa per cessar a la consellera que ha estat incapaç de poder resoldre el problema. I després el que ha de fer també és complir les sentències lingüístiques.
0: El PSC ha criticat que el PP no vagi a la cimera i els ha acusat de qüestionar-ho tot amb una mirada electoralista. Dos dies abans de la cimera, per tant dimecres, el president Illa compareixerà al Parlament per donar explicacions de l'error en les proves PISA. I encara una qüestió vinculada amb l'educació, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, denuncia que el sistema educatiu no està garantint la inclusió dels infants amb discapacitat. Segons una enquesta de l'entitat a 200 famílies, gairebé un terç de les que necessiten un professional de suport a l'aula no en tenen. A més, un 24% el van rebre però tard i pràcticament la meitat consideren insuficient el personal assignat. Ho denuncia la tècnica d'incidència política del COCARMI, Joana Maestre.
24: Una àmplia realitat en el qual costa obtenir aquests suports i un cop s'obtenen, moltes vegades no cobreixen aquestes necessitats i, per tant, el dret de l'educació segueix sense garantir. Hi ha un 14% d'aquestes més de 200 famílies que valoren la inclusió al seu centre o negativa o molt negativament. I això ens sembla una cosa que no pot passar per alt.
0: Algunes famílies han d'escolaritzar els fills fora del municipi perquè molts dels recursos es concentren a les grans ciutats. A tot això, un 34% dels usuaris diuen que hi ha hagut incidències al transport adaptat i pràcticament 3 de cada 10 asseguren que el servei no ha estat disponible.

0: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuine, que ja compta amb més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Tarragona, Ricard Buigas.
1: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic, inspiradors de la Lliga Genuine, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Avui han aprofitat el pregó per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
2: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots.
3: Vol dir encara ningú li ha donat oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
1: El pregó ha precedit la tornada i la interpretació del primer Emperito Roca de les festes a càrrec de la Tradivara. Aquesta mitjanit arriba un dels moments més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga.

0: Esports.
1: Fins a dos quarts de nou del vespre, i amb en Roger Nau. Roger, bona tarda.
2: Bona tarda. El Joventut de Badalona ha celebrat aquest vespre el títol de la Supercopa CB de bàsquet que va aconseguir ahir. A les 7 els jugadors han anat passejant fins l'Ajuntament de la ciutat. Després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde Xavier García Albiol. I finalment han sortit al balcó de l'Ajuntament per celebrar el títol amb l'afició verd i negra. Un dels meus aplaudits ha estat Nico Laprovittola, MVP de la Supercopa d'ahir.
3: Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
2: Dins del consistori, la plantilla i també el cos tècnic del Joventut han agraït la confiança de la ciutat i també de l'afició, entre ells el tècnic Dani Miret.
4: I que hi hagi aquesta confiança envers l'equip per poder transmetre i executar amb el bàsquet tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat important amb el Joventut. Ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
2: I finalment el capità verd i negre, Ante Tomic, ha enviat un missatge als seguidors.
5: Estamos conscientes que gente quiere más, pero nosotros también. Esto nos tiene que servir para mejorar, para tener más ganas, incluso más ganas para dar felicidad a esta gente fuera.
2: Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol.
0: 3CAT Info.
2: I mentrestant, en futbol, la Lliga de Primera Divisió comença avui una aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, veu com marxen 17 internacionals. 7 d'ells amb la selecció espanyola absoluta: Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Olmo i també Lamin Yamal. 2 se'n van amb la sub-21, Xavi Espar i Marc Bernal. I un en Brasil, Rafinha; un amb Alemanya, Karim Adeyemi; un en França, Koundé; amb Anglaterra, Gordon; amb Portugal, Cancelo; amb Croàcia, Livakovic; amb Egipte, Hamza Abdelkarim; i finalment, Jesse Visibu, que se'n va amb la sub-21 de Bèlgica. L'Espanyol, per la seva banda, perd 3 jugadors: Roberto Fernández, que debutarà amb Espanya; Javi Hernández, amb la sub-21 també espanyola; i finalment, Derkusic, que se'n va amb Eslovènia. De fet, l'equip que a priori ho patirà més és el Girona, perquè la Lliga de Segona no s'atura com la de Primera, i l'equip gironí perd 6 jugadors per compromisos internacionals. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola de futbol jugarà en concret 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. La recent campiona del món jugarà dissabte. El primer partit serà contra Anglaterra a Wembley. També s'enfrontarà a Croàcia, també s'enfrontarà a la República Txeca i, finalment, un altre cop a Croàcia. Aquesta agenda de partits, per cert, coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol.
6: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo, que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo digo y es un sentimiento de todo el grupo de trabajo. Lo mejor está por llegar.
2: I tornant a la primera divisió, el jugador del Barça, s'ha dit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat avui d'una fractura a la clavícula dreta que l'obligarà aproximadament a estar 3 mesos de baixa. Mentrestant, a segona, les proves realitzades al jugador del Sabadell, Nico Joaquini, indiquen que pateix un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret. El davanter nord-americà del Sabadell haurà de passar pel quiròfan. I a la primera federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. La directiva i l'àrea esportiva consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix l'equip de Gràcia és 19è a la classificació, amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, de fet, és exjugador de l'Europa i ha dirigit altres equips, com per exemple l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. Per tant, l'Europa canvia d'entrenador. El nou tècnic és Luis Blanco.

0: Són 8:45 del vespre, esteu escoltant 3CAT Info. Amb el més destacat d'aquest dilluns 21 de setembre, per exemple, el jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació una setmana abans de jubilar-se. La vista es farà amb jurat popular. La Moncloa hi veu un cas de lawfare i de persecució a Sánchez, mentre que el PP celebra la decisió judicial. També us estem explicant que el veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'avui es queda sense cobertura audiovisual. 4 grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els 3 mitjans afectats i deixen de seguir el president. Trump justifica la mesura per lluitar contra les notícies falses. I en aquesta segona part de l'informatiu sentirem les crítiques del president espanyol Pedro Sánchez als magnats de la intel·ligència artificial. Els acusa de voler autorregular-se i controlar el mercat. També sentirem les seves propostes sobre la qüestió. Com també coneixerem el pla del govern per rehabilitar i ampliar el parc públic d'habitatge durant els propers 3 anys. I us explicarem com és la nova bandera del municipi de Cassà de la Selva. Una entitat cultural del poble ha organitzat una votació per escollir-la amb el consentiment de l'Ajuntament. Hi han participat un de cada 6 veïns majors d'edat del cens del municipi. I quan faltin 5 minuts per les 9 del vespre arribarà la informació esportiva. Amb quin argument destacat, Roger?
1: Sobretot el Joventut de Badalona, que ha celebrat aquest vespre el títol de la Supercopa CB de bàsquet que va aconseguir ahir. Els jugadors i el sol tècnic verd i negre han sortit al balcó de l'Ajuntament i han agraït el suport de l'afició, que atenció, feia 18 anys que no celebrava un títol.
0: I pel que fa al temps, nit i matinada sense canvis, algun núvol prim i cel serè. Demà, últim dia de l'estiu, un altre dia assolellat, amb algunes bandes de núvols prims. I a la tarda, alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. Les màximes una mica més baixes. Igualment, molts valors entre els 27 i els 31 graus. Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà definitivament a judici davant d'un jurat popular. El jutge Juan Carlos Peinado, que jubila aquest diumenge, ha fet el pas decisiu i ara només falta posar data per al judici. Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó. La Moncloa ho condemna i acusa Peinado de dirigir una persecució sense proves per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Bruixats.
2: El jutge Peinado jubila amb la feina feta, envia Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències i l'acusa d'haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per muntar una xarxa d'influències vinculada a la càtedra que dirigia la Universitat Complutense de Madrid. El futur de Begoña Gómez ja està en mans dels nous ciutadans anònims que la jutjaran a l'Audiència Provincial de Madrid. El judici pot començar d'aquí 5 mesos i coincidiria amb la precampanya de les eleccions municipals o amb les espanyoles si s'avancen. La decisió de Peinado ha indignat el govern espanyol, és injusta, és arbitrària i és una mostra més de l'ofert, diuen fons de la Moncloa, i en públic la ministra Diana Morán ha acusat el jutge d'actuar al dictat d'Aznar per tombar el govern de Sánchez.
3: Sigue siendo un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar. Y a puertas de su jubilación, pues se envía

0: la senyora Begoña Gómez a un juicio, además, por jurado popular.
1: I amb aquesta decisió, el jutge Peinado tanca dos anys després una instrucció llarga i polèmica que va arrencar amb una denúncia del pseudosindicat d'extrema dreta Manos Limpias. Peinado ha afirmat decisions inèdites i qüestionades com la retirada del passaport a la dona del president del govern espanyol. L'han corregit instàncies superiors més d'un cop, però el cas arribarà a judici en contra del criteri de la Fiscalia i de l'advocat de Begoña Gómez, que en demana l'absolució. No estarà sol al banc dels acusats, l'acompanyarà la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, que s'enfronta a 6 anys de presó per haver col·laborat amb els seus negocis.
2: I marxem ara a Nova York. Donald Trump es queda des d'avui sense cobertura audiovisual dels grans mitjans dels Estats Units. Després del veto a la Casa Blanca imposat divendres a 3 mitjans, 4 cadenes més de gran abast han decidit avui solidaritzar-se amb els afectats i no seguir el president. El govern treballa per substituir-los. Oriol Serra.
3: El nivell de censura insòlid i explícit als Estats Units practicat pel president Donald Trump els darrers dies se li ha girat com un bumerang. Després d'anunciar la prohibició de l'accés a la Casa Blanca, a la cadena CNN, a la MS Now i al Digital Publico, ara d'altres grans cadenes nord-americanes com la CBS, l'ABC o l'NBC i fins i tot la Fox han decidit solidaritzar-se anunciant que retiren la seva cobertura directa de la Casa Blanca. Ara l'administració Trump mira de trobar una alternativa perquè el president nord-americà no es quedi sense altaveu. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha justificat que Trump no ha prohibit cap mitjà, sinó que els ha restringit l'accés a la Casa Blanca perquè el 92% del que publiquen, segons diu, són continguts negatius sobre el govern nord-americà. La CNN i d'altres mitjans han decidit denunciar l'administració dels Estats Units davant del que consideren una violació flagrant de la llibertat d'expressió i de premsa.
2: I a Rússia, el partit de Vladimir Putin amplia encara més la majoria al Parlament. En les eleccions legislatives del cap de setmana ha aconseguit gairebé el 58% dels vots, a molta distància de la resta de partits, i la xifra més alta d'escons de la història. Això mentre la guerra contra Ucraïna va a camí de complir 5 anys i enmig de les denúncies de l'oposició que asseguren que les eleccions, volem dir, han estat farcides d'irregularitats. Moscou, Cristina Solies.
4: Rússia Unida obté 8 punts més que ara fa 5 anys i tindrà 355 diputats dels 450 totals. Aquestes xifres, però, no es corresponen amb la caiguda de popularitat que el partit de Putin havia experimentat els últims mesos. Precisament, el Partit Comunista esperava treure rèdit d'aquest malestar social, però ha acabat sent el gran perjudicat. Tot i quedar en segona posició, ha caigut 5 punts i s'ha quedat amb un 14% dels vots. I el seu líder ha acusat el Kremlin de fer servir pràctiques pròpies dels convulsos anys 90, una època marcada pel gangsterisme. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Panfilova, assegura que tot ha anat com una seda.
5: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
4: Vladimir Putin ja ha deixat clar que farà servir aquest triomf inapel·lable com un aval del poble rus a la seva guerra. Ara caldrà veure si endureix la repressió interna, si escala un grau més en el conflicte d'Ucraïna o bé en les seves amenaces híbrides contra els països de l'OTAN.
2: El president espanyol Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i acusa les grans tecnològiques de pretendre controlar el mercat. Sánchez vol un consens de país sobre la intel·ligència artificial que està molt lluny de la posició dels grans magnats de la IA, que en els últims dies han fet crides a l'autoregulació per controlar els riscos de la tecnologia.
6: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia. Sin el control de la inteligencia humana colectiva, pues no es inteligencia, es caos y probablemente también estupidez.
2: Des de la Moncloa, Sánchez ha demanat un nou contracte social que vol pactar amb patronal i sindicats amb qui es vol reunir el mes que ve. El secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha aplaudit la iniciativa, ha assegurat que ja no es pot negar que la intel·ligència artificial destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
7: De tal manera que se desarrolle lo que quiera, pero que cotice.
2: El full de ruta del govern espanyol també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. Passen 9 minuts de 9:15 del vespre. El govern invertirà 190 milions d'euros anuals els pròxims 3 anys per rehabilitar i ampliar el parc públic d'habitatge. A Catalunya hi ha 4 milions de llars, de les quals el 60% es van construir abans del 1980.

0: Eque. En té més dades David Àngela.
1: El principal objectiu és garantir l'habitabilitat d'aquells edificis que el seu deteriorament el condiciona o l'està posant en risc. Conservació, instal·lació d'ascensors, intervenció en edificis amb esquerdes, despreniments o problemes estructurals en zones de vulnerabilitat socioeconòmica. D'aquest pla en queden excloses les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
2: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que en canvi poden actuar en punts concrets del seu municipi.
1: Entre les sis grans línies d'actuació, a banda d'intervenir en els edificis més vulnerables, crear oficines de suport a la ciutadania, facilitar el finançament a través de préstecs públics o adquirir habitatges per ampliar el parc públic, entre d'altres. Aquest pla deriva de l'acord entre Esquerra Republicana i el PSC.
0: I l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reaparegut com a activista per evitar un desnonament a la ciutat. L'exlíder de Barcelona en Comú ha format part aquest matí de la quarantena de manifestants que han intentat frustrar el desallotjament d'una dona al districte de Gràcia. La llogatera, en situació de vulnerabilitat, té una discapacitat reconeguda del 36% i portava 13 anys a la finca. La policia ha apartat els concentrats, inclosa Ada Colau, i la comitiva judicial ha efectuat el desnonament. El retorn de l'exalcaldessa barcelonina a l'activisme de carrer arriba una setmana després que, en una entrevista, deixés la porta oberta a fer un salt de nou a la primera línia política. Tot plegat mentre Sumar continua sense tenir candidat per les eleccions generals de l'any que ve. I Esquerra Republicana demana al govern de Salvador Illa la reobertura progressiva del parc de Collserola, tancat des de fa 10 mesos per la pesta porcina africana. Barcelona, Jordi Corbalan.
3: Ofensiva d'Esquerra al Parlament i a l'Ajuntament de Barcelona per demanar al govern que, en coordinació amb els municipis i el parc de Collserola, delimiti espais i itineraris segurs perquè la ciutadania pugui tornar a gaudir del principal pulmó verd metropolità. La líder dels republicans a l'Ajuntament de Barcelona i secretària general del partit, Elisenda Alemany, carrega contra la gestió que està fent el govern de la pesta porcina a Collserola.
4: Quan un govern allarga el tancament del parc de Collserola durant més de 10 mesos, és evident que no ho està gestionant bé i per això demanem un pla per començar a pensar en la reobertura del parc de Collserola. Per quines vies, per quins camins segurs, atenent criteris científics, la gent pot tornar a gaudir del seu parc, d'aquest pulmó verd del país.
3: Esquerra també demana al govern que tramiti amb celeritat les ajudes directes als negocis afectats per les restriccions al parc, com ara els restaurants, per evitar que hagin de tancar.
0: Desarticulat un grup que facilitava embarcacions per transportar grans quantitats de droga i s'ha detingut el líder de la trama establerta a les comarques de Girona. El detonant ha estat una operació a les costes gallegues on s'ha intervingut un veler que havia sortit de Roses amb 2.000 quilos de cocaïna. Girona, Maria Rovira.
5: Es tracta d'una operació coordinada del Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i la Duana Francesa. El buc d'operacions especials Pretel 1 va localitzar 400 milles de les costes gallegues al veler, que havia sortit de Roses, i es van detenir els quatre tripulants i el líder de la trama de nacionalitat xilena, establerta a comarques gironines. Els arrestats els atribueixen els delictes de pertinença a organització criminal, contraband i delictes contra la salut pública. La investigació va arrencar al febrer, quan es va identificar un veler amb bandera de Polònia amb indicis que apuntaven al modus operandi d'una xarxa especialitzada en transport de droga amb embarcacions de vela. Se sospitava també que oferia els seus serveis a organitzacions criminals de l'Europa de l'Est i els Balcans. Després de localitzar el vaixell, al juny, a Roses, en van fer un seguiment fins que s'ha pogut fer l'operació a les costes gallegues i detenir els integrants de la trama. La investigació continua oberta i les actuacions les instruirà l'Audiència Nacional.
0: En només 2 mesos, al juny i al juliol, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el telèfon mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot per comprovar el funcionament d'aquests dispositius. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària per als pròxims 3 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Justament, un accident entre 2 cotxes i un camió ha deixat cues de 19 quilòmetres a l'autopista AP7 aquest dilluns al matí. L'accident, que ha estat a primera hora, no ha deixat ferits de gravetat,

0: Mentrestant, el que investiguen els Mossos és un possible segrest que es va produir dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, també a la P7. Segons els testimonis de diversos conductors, un grup d'homes amb armilles policials i fent-se passar per Mossos van treure d'un vehicle un home amb la cara ensangonada i el van fer pujar a un altre cotxe. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que la principal hipòtesi és una revenja per drogues entre grups criminals i que la víctima es troba bé.
1: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos, els primers indicis, és un tema de salut pública, de drogues, però és tot, m'apunta el director general de la policia, que l'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
0: De moment no hi ha cap detingut pel cas. Tres quarts de nou del vespre, és moment d'obrir una nova àrea de servei a 3Cat Info. Comencem actualitzant la situació pel que fa al trànsit i també pel que fa a la mobilitat. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs pel que fa a les carreteres, ja pràcticament sense complicacions. Només queda lentitud a la ronda de dalt a l'altura de Vallcarca, en sentit en Besòs, on es fan obres que limiten la velocitat. I al tramvia de Barcelona es mantenen alterades les freqüències de pas de les línies T1, T2 i T3 del tram baix per causes externes, mentre que alguns trens de l'R16 de Rodalies circulen amb retard a causa d'una incidència a la infraestructura ja resolta fa estona.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: El temps, Gemma Puig.
3: Poques novetats de cara a les properes hores. Mantindrem aquest cel com a molt enterbolit, enterreninat per algunes bandes de núvols alts i prims en un dia en què les temperatures han pujat una miqueta més. Hem arribat fins als 37 graus al Dover, 36 a Espolla, 36 també a Sant Romà d'Abella i també 35 graus a Benissanet, a Granollers, a Girona. Temperatures més altes gairebé a tot arreu, amb molta estabilitat, i de moment aquesta setmana doncs mantindrem aquesta mateixa dinàmica de temps. Aquesta propera nit i matinada, aquests valors que no baixaran dels 19-20 graus en alguns trams de la façana litoral, amb més contrast tèrmic entre el dia i la nit cap al Pirineu, Prepirineu, matins frescos, i en canvi al migdia la temperatura es tornarà a enfilar, tot i que demà pot recular ni que sigui un parell de graus. Igualment, però, moltes màximes entre els 26 i els 30 graus, les més altes cap a l'interior de les Terres de l'Ebre podrien tornar a arribar als 33 o 34 graus. Estabilitat, sol, alguna banda de núvol prim al matí, alguna nuvolada que pot créixer cap a les comarques interiors entre Barcelona i Girona, poqueta cosa en conjunt, i també alguns núvols baixos que poden resseguir la façana litoral, sobretot litoral central. De cara a dimecres, que comença oficialment la tardor, tindrem un temps molt semblant.
4: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
5: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
4: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
5: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
4: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
5: Apialia, la força de vendre junts.
6: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
0: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen a l'alta muntanya del país, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i, sobretot, el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
7: El Meteocat constata que en els darrers 24 anys hi ha hagut un increment de temperatura al Pirineu que ronda els 2 graus i que afecta sobretot les franges intermèdies de l'alta muntanya, entre 1.500 i 2.200 metres d'altitud. Des de principis de segle, la temperatura màxima en aquesta franja ha pujat 1,8 graus i la mínima 2,1. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, detalla les dues causes principals perquè això estigui passant.
8: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu. Sabem que la neu està patint, evidentment, aquest canvi climàtic, cada cop tenim hiverns, tot i que algun ha sigut molt bo a nivell de nivologia, però que molts anys la manca de neu és notícia, és evident a l'alta muntanya, i clar, la neu és un factor que també influencia en la temperatura.
7: Per arribar a aquests resultats, el Meteocat ha instal·lat una estació meteorològica automàtica a la zona de Bonavé, al Pallars Sobirà, i ha analitzat les dades diàries des del 2002 fins ara de totes les estacions meteorològiques que hi ha al Pirineu. La recerca continua.

0: continuarà els pròxims anys a través, entre d'altres, de l'estació automàtica de la Bonaigua, situada també a 1.700 metres. La intensitat de l'escalfament en determinades franges d'altitud de la muntanya ja s'havia constatat en diferents massissos del món, però és el primer cop que es demostra aquí, als Pirineus.
1: Ens situem ara a les comarques gironines. Els veïns de Cassà de la Selva ja han triat quina ha de ser la bandera del municipi. Una entitat cultural del poble va engegar un procés fa un any i mig per encarregar quatre dissenys diferents i ha organitzat una votació amb el consentiment de l'Ajuntament en què han participat un de cada sis veïns majors d'edat del cens. Girona, Pau Bartrolí.
2: La bandera guanyadora és la més diferent de les quatre opcions possibles. Tres jugaven amb dues franges horitzontals, una de verda, com a símbol dels boscos de les Gavarres, i una de taronja, com el color del tronc de les sureres. I ha guanyat la blava, del color de les equipacions esportives de Cassà, amb la silueta d'una alzina surera de color blanc. Ara l'Ajuntament de Cassà ha de decidir si agafa com a propi el procés engegat per aquesta entitat, el grup de recerca i estudis cassanencs. El seu president, Eduard Mestres, avisa que el procés de legalitzar una bandera és complex.
3: Es té que enviar a l'Institut d'Estudis Catalans i allà ells determinen si verdaderament aquesta bandera quadra amb les normes que hi han imposades, que hi hagi un element de l'escut, que els colors tinguin un raonament acceptable, en fi, tot aquest procés que és llarg.
2: És la tercera vegada que s'intenta que Cassà de la Selva, el gironès, tingui una bandera pròpia.
1: Temps ara per la cultura. La Bola Negra continua el seu camí triomfal amb la mirada posada als Oscars. Després de rebre el premi del públic del Festival de Toronto, el més important del certamen, ara tot apunta que la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi també lluitarà per endur-se el mateix premi del Festival de Sant Sebastià. Els espectadors l'han puntuat amb un 9,40 sobre 10. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
4: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
5: La Bola Negra ha rebut el suport del públic allà on s'ha presentat. A Toronto no ha tingut rival, però a Sant Sebastià li podria passar per davant la pel·lícula palestina NASA, que ja va rebre una ovació rècord a Venècia. De fet, a Donosti només un film ha superat aquest 9,40 de La Bola Negra. Va ser La Voz de Hind Rajab l'any passat, un altre film sobre el genocidi a Gaza. D'aquest èxit també se'n senten partícips l'equip artístic i tècnic català que hi ha al darrere de la pel·lícula. Hem parlat amb la directora de fotografia Gris Jordana i el compositor de la banda sonora Raúl Fernández Refri.
6: Jo em sento part de l'èxit. és un procés creatiu molt entrelligat. O sigui que quan s'acaba la pel·li ja no sabem de qui ha set quina idea.
7: Jo penso que els Javis tenen una capacitat de donar molt espai i al mateix temps ser-hi sempre. Ells sempre t'acompanyen, però al mateix temps et deixen que tinguis espai per sentir que és cosa teva, no? Que ho has fet tu.
6: Bé, jo crec que la gent que té igual té més inseguretats no deixa tant espai. I trobar uns directors que no només et donin espai, sinó que t'encoratgin a que no siguis conservador amb les idees que et venen, és molt important perquè nosaltres també anem creixent.
5: I per ells, que els seus noms sonin de cara als Oscars, no és el més important.
7: Estic rebent les apostes dels Oscars i la Gris hi és, jo hi surto, i és complicat gestionar perquè queden molts mesos i jo prefereixo no pensar-hi.
6: O sigui, per mi el més important, més que els Oscars, el que sigui, és ojalà vagi molta gent al cine a veure-la, que això seria més important quasi que unes nominacions personals que bueno, si estan, vale, però per mi fins ara no havia sent ni una necessitat. Ara no vull necessitar, saps? Vull dir, ara no vull decepcionar-me. No sé.
5: La Bola Negra arriba a les sales de cinema catalanes aquest divendres.
8: Bola Negra.
9: Bola Negra.
10: Bola Negra.
11: ¿Por qué te han hecho la Bola Negra?
12: ¿Qué te han dicho?
13: Que soy homosexual.
14: ¿Y lo eres?
1: Més qüestions. L'escriptora anglesa Zadie Smith fixa la seva incisiva mirada sobre l'art, la política i la memòria a la col·lecció d'assajos Morts i Vius, que s'acaba de publicar. L'aclamada autora de Dents Blanques, considerada una de les intel·lectuals més influents del moment, l'ha presentat a Barcelona, Montse Camps.
15: A Morts i Vius, Zadie Smith agafa de la mà el lector i el passeja pel seu barri de Londres o pels seus records d'adolescència. El fa plorar com ella per les morts de Martin Amis o Philip Roth. Reflexions fetes en un moment que la intel·ligència artificial i les noves tecnologies es qüestiona més que mai. I llença aquest missatge.
16: I think it's embarrassing for all of us that...
17: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de mil milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. I ha resultat que no és així.
15: Zadie Smith participa aquest vespre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en una xerrada al costat del francès Edouard Louis i Remedios Zafra sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del jo.
1: Encara una darrera qüestió abans de la informació esportiva. Mor als 69 anys

0: l'escriptor i crític teatral Marcos Ordóñez. Va exercir durant dècades com a crític de teatre, sobretot pel diari El País, on va escriure el suplement Babelia crítiques teatrals setmanalment fins al desembre del 2021, quan es va retirar per problemes de salut. Ordóñez era una de les veus de referència de les arts escèniques i és autor d'una vintena de llibres entre assajos, memòries i ficció, destacant títols com El signo de los tiempos, La esencia del guaguancó, Tarzán en Acapulco o Comèdia con fantasmas, entre molts altres. També va ser professor de dramatúrgia, de guió i de direcció d'actors a la Universitat Pompeu Fabra.
1: Esports.
0: 5 minuts per les 9 i arribarem amb la informació esportiva i amb en Roger Arnau. Roger, bona tarda.
2: Bona tarda. El Joventut de Badalona ha celebrat aquesta tarda el títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit ahir contra el Barça. Primer els jugadors han anat passejant fins l'Ajuntament de la ciutat, després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde, Xavier García Albiol, i finalment han sortit al balcó de l'Ajuntament per compartir el títol amb l'afició verd i negra. Un dels jugadors més aplaudits ha estat Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa, ahir amb una mitjana de 29 punts, 8,5 assistències i 7 triples per fer campió la sisa joventut.
3: Lo del fin de semana fue una fiesta. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
2: La plantilla de la penya i també el cos tècnic han agraït la confiança de la ciutat i de l'afició. Entre ells ho ha fet el tècnic Dani Miret.
4: Que hi hagi aquesta confiança envers l'equip per poder transmetre i executar amb el bàsquet tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat important amb el Joventut. Ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
2: Y el capità Ante Tomic ha enviat aquest missatge.
5: Estamos conscientes que gente quiere más, pero nosotros también, nosotros también. Esto nos tiene que servir para mejorar, para tener más ganas, incluso más ganas para dar felicidad a esta gente fuera.
2: Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol.
1: 3CAT Info.
2: I mentrestant, en futbol, la Lliga de Primera Divisió comença avui una aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, veu com marxen 17 internacionals. 7 ho fan amb la selecció espanyola absoluta: Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Olmo i Lamine Yamal. 2 van amb la sub-21 espanyola, també: Xavi Espar i Marc Bernal. 1 en Brasil, Rafinha; 1 amb Alemanya, Adeyemi; 1 en França, Koundé; un també amb Anglaterra, Gordon; un amb Portugal, Cancelo; amb Croàcia, se'n va Livakovic; amb Egipte, Hamza Abdelkarim; i finalment, Jesse Bisibu, que se'n va amb la selecció sub-21 de Bèlgica. L'Espanyol, per la seva banda, perd 3 jugadors: Roberto Fernández, que debutarà amb Espanya; Javi Hernández, amb la selecció espanyola sub-21; i finalment, Der Kusic, que se'n va amb Eslovènia. Qui, a priori, però, ho patirà més és el Girona, perquè la Lliga de segona, a diferència de la de primera, no s'atura i l'equip gironí perd 6 jugadors pels compromisos internacionals. De fet, durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits. Seran partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. En concret, la recent campiona del món jugarà aquest dissabte que ve, dia 26 de setembre, contra Anglaterra a Wembley. Finalment, també jugarà contra Croàcia a Sevilla, contra la República Txeca a Oviedo i, finalment, també un altre cop contra Croàcia a Split. Aquesta agenda de partits, de fet, coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
6: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo digo y es un sentimiento de todo el grupo de trabajo. Lo mejor está por llegar.
2: I tornant a la Lliga, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat avui d'una fractura a la clavícula dreta que l'obligarà a estar aproximadament 3 mesos de baixa. Mentrestant, a segona, les proves realitzades al jugador del Sabadell, Nico Joaquini, indiquen que té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret. El davanter arlequinat haurà de passar pel quiròfan. I mentrestant, a la Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. La directiva i l'àrea esportiva consideren que

0: s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat la decisió. Ara l'equip grasienc és 19è, amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà el tècnic Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, de fet, és exjugador de l'Europa i ha dirigit diversos equips, entre ells l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories.
1: La mateixa setmana que jubilarà, el jutge Juan Carlos Peinado ha afegit la rúbrica final a la seva obra. Begoña Gómez serà jutjada per un tribunal popular. 9 ciutadans hauran de dirimir si és culpable o innocent de malversació i tràfic d'influències. I el judici a la dona de Pedro Sánchez podria coincidir amb eleccions municipals o les generals. Bona nit, són les 9.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: El grup ultra que va presentar la demanda After Oir demana 13 anys de presó per a Begoña Gómez. La fiscalia vol l'absolució. De seguida connectarem amb Madrid i escoltarem també les reaccions que ha generat aquesta notícia. I a les portes que comenci la cimera de les Nacions Unides, els grans mitjans nord-americans s'han plantat davant Donald Trump. Les grans cadenes de televisió deixaran de seguir el president nord-americà en solidaritat amb la CNN, Politico i MS Now. Oriol Serra, en directe des de Nova York, bona nit.
1: Hola, bona nit. Doncs sí, ha estat una decisió col·legiada i tan insòlita com la pròpia acció de censura del president dels Estats Units. Trump s'ha quedat sense altaveus, com a mínim per una estona.
0: En aquesta cimera que arrenca demà a Nova York, la intel·ligència artificial serà protagonista. El grup de 40 experts en intel·ligència artificial de l'ONU han presentat el seu primer informe i han alertat que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre aquesta tecnologia. L'únic expert català o espanyol del grup és col·laborador del Catalunya Nit, Roman Orús, i hi parlarem en directe. Aquesta setmana, que també arrenca el debat sobre com millorar el sistema educatiu català, el Consell d'Educació de Catalunya té previst presentar les seves propostes a l'abril. La consellera Esther Niubó demana que siguin concretes.
2: Aquest no ha de ser l'anèssim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
0: I no us perdeu l'entrevista que a partir de les 10 mantindrem amb l'autor del llibre Safaris Humanos. Ha recollit testimonis de persones que van participar en el turisme de cacera humana a Sarajevo o caçaven de persones que hi participaven. Persones riques que pagaven fortunes per anar a disparar contra persones indefenses durant el setge a la capital de Bòsnia. Tenien predilecció per apuntar a nens i nenes.

És un llibre que posa els pèls de punta i que explicarem avui, que és el Dia Mundial de la Pau. I el Congrés dels Diputats ha reivindicat el llegat d'un pacifista, del músic Pau Casals, així com ha sonat el Cant dels Ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Aquest acte, però, no ha generat concòrdia al 100%. Junts no hi ha volgut ser perquè creuen que no quedava ben reflectida la dimensió catalanista del músic del Vendrell. Ens ho explicarà Dani Sáenz de Aja, que ha seguit des d'allà tot el que anava passant.

0: I avui al bloc d'esports parlarem d'una celebració, la del Joventut de Badalona, que aquest vespre ha fet festa per la Supercopa que va aconseguir ahir davant del Barça, Roger Nau.
1: Feia 18 anys que l'afició verd i negra no celebrava un títol i finalment avui hi ha hagut festa grossa. Primer els jugadors han anat passejant fins l'Ajuntament, després han estat rebuts per l'alcalde, Xavier García Albiol, i finalment han sortit al balcó. Missatges d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant.
0: I abans d'entrar en matèria, un titular pel temps amb la Gemma Puig. Bona nit.
2: Temperatures que s'aniran enfilant amb aquest contrast més marcat al Pirineu, Prepirineu, entre el dia i la nit. Temperatures que tornaran a situar-se entre els 27 i els 31-32 graus, amb sol i, com a molt, amb algunes bandes de núvols prims.
3: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Són les 9 i 6 minuts. Comencem el Catalunya Nit parlant d'aquest cop judicial sense precedents contra Pedro Sánchez. La seva dona, Begoña Gómez, se'n va definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. 5 dies abans de jubilar-se, el jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina i l'envia a judici davant d'un jurat popular. La decisió ha encès els ànims de la Moncloa i culpen Peinado de dirigir una persecució judicial per tombar el govern de Sánchez. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Intentant entendre què és el que va passant, primer de tot, Paula, quan veurem Begoña Gómez a judici? Perquè podria coincidir amb eleccions.
1: No hi ha data encara, però el judici se celebrarà en un espai de temps d'entre 5 i 8 mesos. Per tant, la imatge de Begoña Gómez al banc dels acusats pot coincidir amb la campanya de les eleccions municipals o fins i tot les eleccions espanyoles, si Pedro Sánchez les avança abans de l'estiu. Begoña Gómez, la seva dona, s'enfronta a 13 anys de presó. És la petició que fa el lobby ultra Azteoir, mentre que la fiscalia i el seu advocat en demanen l'absolució. El seu futur ara mateix ja està en mans de 9 ciutadans anònims de Madrid, escollits per sorteig. És un jurat popular qui decidirà si Begoña Gómez és innocent o si és culpable d'haver aprofitat la seva influència com a dona del president del govern espanyol per fer negocis i per impulsar la càtedra que dirigia a la Universitat Complutense de Madrid.
0: Clar, és una d'aquelles notícies que evidentment generen titulars, però no podem dir tampoc que hagi sorprès ningú. Ara sí, la Moncloa ho condemna sense embuts, denuncien una persecució judicial en tota regla.
1: Sí, avui, a diferència d'altres dies, a la Moncloa no es mosseguen la llengua. És inqüestionable, diuen, la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que creuen ha marcat aquesta polèmica instrucció des del principi, ara fa 2 anys, en un to insòlit i en privat. Fons del govern espanyol condemnen la decisió del jutge per arbitrària i per injusta i recorden que Begoña Gómez és innocent i que és víctima d'una persecució sense proves per intentar tombar només el govern de Pedro Sánchez. En públic, qui ha posat veu a la indignació ha estat la ministra Diana Morán.
2: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: I també el PSOE acusa directament el jutge Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga. Recordeu que es jubila aquest diumenge. El cas contra Begoña Gómez neix d'una denúncia del pseudosindicat d'extrema dreta Manos Limpias. Va començar a fa 2 anys i va estar a punt de provocar la dimissió de Pedro Sánchez, que es va agafar aquells famosos 5 dies de reflexió.
0: I la decisió d'avui l'agafa en un moment certament delicat, però no es planteja dimitir i confia en l'absolució de la seva dona. Veurem què és el que acaba passant. Gràcies, Paula, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Doncs que el jutge faci seure Begoña Gómez al banc dels acusats ha servit a l'oposició, al Partit Popular, per assenyalar el president espanyol, Pedro Sánchez, d'estar envoltat de corrupció, Alba Barbosa.
3: Sí, el PP retreu a Sánchez que critiqui les decisions judicials i que guardi silenci després de les novetats al voltant dels casos judicials que afecten la seva parella, Begoña Gómez, i també l'expresident espanyol, Rodríguez Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega en un tuit cap persecució judicial a l'entorn del president espanyol i ha defensat la feina dels jutges que, ha dit, apliquen la llei. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Funes, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
4: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita, sin ningún género de dudas, para seguir en el poder.
3: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que el processament de Begoña Gómez és un últim favor del jutge Peinado al PP abans de jubilar-se, i el portaveu de Junts hi veu un cas més de Laufer.
5: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
3: La decisió del jutge s'ha comunicat avui i ha agafat Pedro Sánchez de viatge a Nova York.
0: De seguida hi anirem també nosaltres a Nova York en connexió, eh? Nosaltres seguirem aquí. De fet, ara el que volem fer abans d'anar a Nova York és parlar d'un altre cas, el conegut com a cas Zapatero, perquè van passant els dies i tothom està esperant la informació sobre on van sortir aquelles joies tan famoses. Bé, el jutge del cas Plus Ultra el que investiga, recordem, José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, dona ara tres dies a l'expresident espanyol perquè aclareixi finalment l'origen de les joies que li van trobar al despatx, Àlex Giralt Robert.
6: Sí, el magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que tingui de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen els metalls preciosos que s'han utilitzat i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació a banda del cas pròpiament plus ultra per possibles delictes de frau i contraban. Calama també ha fixat data per a la declaració de les dues filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga, ho recordem, per presumptes irregularitats en el rescat d'aquesta aerolínia plus ultra. Veu indicis que l'empresa d'aquestes filles de Zapatero va servir per canalitzar suposades comissions il·legals.
0: Doncs ara sí, gràcies, Àlex. Cap a Nova York.

0: El president dels Estats Units, Donald Trump, li ha tornat com un boomerang al veto imposat divendres a tres mitjans de comunicació, entre els quals hi havia la CNN. Avui, quan falten poques hores perquè comenci la 81a Assemblea General de les Nacions Unides, que serà demà a Nova York, quatre grans cadenes d'abast nacional, l'ABC, la CBS, l'NBC i, sobretot, perquè sobta més, la Fox News, han anunciat que renuncien a cobrir les activitats de la Casa Blanca i, per tant, a assistir als actes de Trump en solidaritat amb els mitjans vetats. Nova York, Oriol Serra, bona nit.
1: Bona nit, Manel, i més God bless the USA que mai, eh?
0: Sí, sí, a veure, d'entrada, quins efectes tindrà això a la pràctica, Oriol?
1: Mira, a la pràctica, la situació ha fet una escalada considerable. Ens trobem en un escenari sense precedents als Estats Units. Trump s'ha sortit de tots els guions possibles i, pel que sembla, divendres ningú del seu equip li va poder parar els peus. Alguns dels seus assessors més pròxims estaven fora de la Casa Blanca i no el van poder frenar. La prohibició de l'entrada a la CNN, a la Casa Blanca, també a MS Now i a Politico, ha provocat una reacció col·legiada de la resta de grans mitjans. Ara ho apuntaves tu, l'ABC, la CBS, l'NBC i fins i tot aquesta Fox, tan pròxima a Donald Trump, han decidit boicotejar el president dels Estats Units. Cap d'aquestes cadenes donarà cobertura a les compareixences de Donald Trump. I la Casa Blanca ja ha anunciat que emetrà un senyal propi, com si es tractés d'una televisió d'un règim de partit únic. Vaja, allò gairebé com si fóssim a la Xina comunista que tant detecta Trump. Tot plegat surrealista.
0: Doncs sí, perquè per una banda hi ha aquesta unió ara dels mitjans de comunicació, però per l'altra hi ha la via legal, i és que els tres mitjans vetats, CNN, MS Now i Politico, han presentat una demanda contra el president dels Estats Units.
1: Sí, sí, així és. El tema acabarà en un litigi, com d'altres que ja han tingut lloc anteriorment, precisament entre la Casa Blanca i la CNN. Trump té totes les de perdre perquè el cas és flagrant. Som davant d'un atemptat contra la llibertat de premsa i d'expressió als Estats Units, uns drets per ser recollits a la primera esmena de la Constitució d'aquest país. I tot i així, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha sortit al pas per a defensar Donald Trump. Quan li han demanat si estan censurant la informació que no els agrada, ha respost així.
2: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
1: La Casa Blanca està buscant una sortida tècnica a la situació provocada per la impulsivitat del president Donald Trump. Tot apunta que de moment s'haurà de conformar a jugar al solitari a través de la xarxa social, de la seva xarxa social de Truth Social i també del canal de YouTube de la pròpia Casa Blanca.
0: Clar, J.D. Vance, que dàbil en deu ser, ha dit que el 92% de notícies són negatives, però no ha fet servir l'expressió que fa servir Donald Trump, que és fake news, perquè negatives ho poden ser, depèn de com es comporti el president. És a dir, pot ser veritat i negatiu, aquí, amb matís.
1: Correcte, correcte. O sigui, ara ja s'estan queixant directament de la línia editorial, no del fet que hi hagi una informació no contrastada o efectivament falsa, no?
0: Exacte. Sí, sí, perquè això és el que diu sempre...
1: Sí.
0: Sempre Donald Trump, sí. No? Que són fake news. Doncs no, aquest ha dit notícies negatives i és un matís. En fi, tot això és el preludi, Oriol, d'aquesta Assemblea General de les Nacions Unides que comença tècnicament demà. Què n'hem d'esperar?
1: Mira, aquesta ACNU, aquesta Assemblea General de les Nacions Unides, en anglès encara sona pitjor perquè és UNGA, estarà molt atapeïda amb temes recurrents, a més també la violència al Pròxim Orient, per exemple, continua oberta, amb un Benjamin Netanyahu que torna aquí a la seu de Nacions Unides per a fer un discurs, mentre que Abbas, per la part palestina, doncs no ho podrà fer, haurà de comparèixer a través de videoconferència. Tornarem a tenir també manifestacions als carrers de Nova York. La guerra d'Ucraïna també segueix oberta, per tant, molts conflictes oberts al món, un món molt convuls, amb aquest multilateralisme que està en perill, que és a la corda fluixa, i aquest tema central al debat també al voltant de la intel·ligència artificial, amb un Trump que la vol liderar i que precisament durant aquests dies de l'Assemblea General de Nacions Unides es trobarà amb el president xinès Xi Jinping a Washington i per parlar justament d'això. Per tant, molts temes que alguns d'ells doncs, els ha comentat l'experta Jeffrey Feldman, experta en les Nacions Unides, entrevistat per 3CAT a Washington, que ha dit que dubta que el mandatari conservador tingui una estratègia clara per a l'ONU, més enllà de convertir-se en el centre d'atenció, que és el que està passant i passarà aquests dies. I un Feldman que això sí ha estat, com dèiem, assessor de l'ONU per a dos secretaris generals, Ban Ki-moon i l'actual Antonio Guterres, i que s'ha mostrat molt crític amb el portuguès.
3: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
1: Un Guterres a qui se li acaba el mandat el 31 de desembre. L'1 de gener del 2027 hauríem de conèixer, ho sabrem abans, evidentment, però hauria d'entrar ja en vigor el mandat del pròxim secretari o secretària de les Nacions Unides. Hi ha molts noms a les travesses, per exemple, l'exvicepresidenta de Costa Rica, Rebecca Grispan, la diplomàtica de la Guyana, Caroline Rodríguez Birquet, o la presidenta, expresidenta de l'Assemblea General de l'ONU, l'equatoriana Maria Fernanda Espinosa. També hi ha noms masculins, com per exemple el de l'argentí Rafael Mariano Grossi, que és l'actual director de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
0: Gràcies, Oriol. Demà tornem a parlar. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Passen 4 minuts d'un quart de 10, doncs a les Nacions Unides ja hi tenen un document, un informe, que ha fet aquest grup d'experts de les Nacions Unides sobre intel·ligència artificial. D'aquests 40 experts independents, n'hi ha un que firma el document, que és català i que és col·laborador del Catalunya Nit, així que li donem pas directament. Roman Orús, bona nit.
4: Bona nit, què tal?
0: Avui no és el dia habitual de les teves entrades al Catalunya Nit, però, clar, l'actualitat mana. Què és el que... A quines conclusions heu arribat en aquest

0: d'informe que heu presentat a les Nacions Unides sobre intel·ligència artificial, Roman.
1: Sí, bueno, és un informe sobre un esdeveniment molt concret, que és el que va succeir durant l'estiu, quan una sèrie d'intel·ligències artificials d'OpenAI doncs es van sortir de control, no?, i van hackejar una altra empresa, no? Això va ser un incident de ciberseguretat lo suficientment greu i, a més ha portat molt de soroll, no?, com per fer ràpidament un informe temàtic únicament sobre aquest incident i sobre quines són les seves conseqüències, què és el que podria implicar i com es podria solucionar.
0: Sobre el que podria implicar, aquí del que alerteu és que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre aquesta tecnologia?
1: Bueno, ara mateix no, però vull dir, no hi ha res impossible, no? Una de les conclusions a les que arribem és que, òbviament, doncs, s'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de pujar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs, el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial i proposem unes quantes mesures per tal de millorar-ho.
0: Quines serien aquestes mesures? Quin exemple ens podries posar?
1: Bueno, per exemple, doncs s'han de desenvolupar sistemes d'alerta temprana, per exemple, no? Que quan hi hagi un incident d'aquesta categoria, doncs ha d'haver-hi algun sistema on tothom pugui tenir accés a el que ha succeït i analitzar-ho, no? Ha d'haver-hi, doncs, diguem-ne, agències independents que siguin capaces de certificar, doncs, els models, no? Hi ha d'haver-hi un control continu de monitorització de lo que passa amb aquests models, no? Que no se'n vagin de lo que haurien de fer, i sobretot fa falta més investigació en com es desenvolupen i s'entrenen aquests models, perquè part de la raó per lo que ha passat això és per com s'entrenen aquests models molt enfocats a assolir uns objectius molt concrets.
0: Clar, d'una entrada canviar l'entrenament dels models, i per l'altra, entenc, per exemple, que en el cas de l'estiu, aquest Hugging Face que tu ara ens deies, a la que es detectés que agents de la intel·ligència artificial passen a fer una cosa que ningú li ha demanat, no?, que sonessin les alarmes i aturar.
1: Efectivament, s'ha de fer alguna espècie de sistema d'alerta temprana per quan alguna cosa d'aquest estil passi, doncs que soni alguna alarma per algun lloc i es pugui actuar en conseqüència, doncs, lo suficientment d'hora, no? Això per una banda, i per altra banda, doncs, l'ideal és que no passi, no? Per això fa falta més recerca en aquest sentit.
0: Clar. Doncs la firma de Roman Orús i 39 experts més que ja estan en aquest document que ara tenen a les Nacions Unides i que esperem que llegeixin bé i que apliquin. Moltíssimes gràcies, Roman, i d'aquí una setmana tornem a parlar.
1: Perfecte, moltes gràcies. Bona nit.
0: Bona nit. Doncs precisament Pedro Sánchez, també amb la mirada a aquesta cimera de les Nacions Unides, ha criticat que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i acusa les grans tecnològiques de voler controlar el mercat. El president espanyol ho ha dit en la presentació del seu pla per regular la intel·ligència artificial de manera responsable just abans d'agafar l'avió cap a Nova York.
2: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia. Sin el control de la inteligencia humana colectiva, pues no es inteligencia, es caos y probablemente también estupidez.
0: 6 minuts i mig i arribarem a 9:45. Fem una pausa aquí al Catalunya Nit i a la tornada parlem d'educació. Es posa en marxa aquest Consell que ha de fer propostes per millorar la qualitat del sistema educatiu català. De seguida en parlem.
3: Catalunya Nit.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
5: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
6: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
4: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
7: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
8: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
9: Som
10: 3CAT. Som 3CAT.
3: Catalunya nit.
0: Cinc minuts i dos quarts de deu, el Consell d'Educació de Catalunya presentarà les mesures a l'abril de l'any que ve arran del debat del sistema educatiu que ja arrenca aquesta setmana. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha entregat formalment al Consell la transformació del sistema, un debat en què participaran centenars de persones i entitats. Maria Costa, bona nit.
11: Bona nit.
0: Quin és el calendari que s'ha de seguir?
11: Doncs mira, comença a partir de demà, que és quan ja s'activa la maquinària al primer ple del Consell, perquè abans d'acabar el setembre hauran d'haver escollit els temes del debat. Per exemple, el paper de la tecnologia a l'aula, el model de l'escola educativa, inclusiva, o com reforçar i consolidar l'aprenentatge dels alumnes. A l'octubre i al novembre s'escoltarà el sector i fins al gener i al febrer es faran les deliberacions de les propostes per tenir-les enllestides a l'abril. La consellera Esther Niubó demana que siguin concretes.
12: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
11: Un debat, com dèiem, que hi participaran centenars de persones. El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, també demana a les famílies i als docents que s'impliquin en aquest debat. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
13: El compromís de més famílies a associar-se per ajudar els seus centres, per acceptar que elles també són una unitat educadora, que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en molt primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines en el món públic i en el món privat.
0: Un debat que també passa per la classe política i una mostra la tindrem ja aquest divendres al Parlament.
11: Sí, és quan el president Illa ha convocat tots els grups parlamentaris per començar a fixar aquestes bases, les bases d'un futur acord de país sobre el model educatiu aquí a Catalunya, i participaran tots els grups, menys el Partit Popular i Vox, que se n'han desmarcat.
0: Avui és 21 de setembre i és un d'aquells dies que coincideix amb el Dia Mundial de dues grans coses, la pau i també la malaltia de l'Alzheimer. I en la lluita contra aquesta malaltia hi té un paper principal la investigació i els fàrmacs que estan en estudi, però també aspectes tan corrents com, per exemple, la dieta, el nivell d'estudis o tenir una vida social activa. Avui, que és aquest dia internacional, el que hem sabut és que a casa nostra afecta a una de cada 10 persones més grans de 65 anys. Oriol Pujador.
14: Sí, o el que és el mateix, 150.000 catalans tenen Alzheimer. Hi ha evidències científiques que aquesta malaltia es pot prevenir o que, com a mínim, se'n pot retardar l'aparició fins a un 40% si s'actua sobre diversos factors de risc. Tu ara en deies algun, per exemple, la dieta o la convivència social, però n'hi ha molts més. Els ha explicat el director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro.
15: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
14: És per això que en un dia com avui, aquest dia de lluita contra l'Alzheimer, la Fundació Pasqual Maragall reclama més recursos per les persones que estan diagnosticades perquè puguin endarrerir els efectes d'aquesta malaltia al màxim possible. És el que li passa, per exemple, a la Isabel, que té 75 anys i des de fa 2 anys sap que té Alzheimer.
16: Talles de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre,
10: amb el grup de tartamuts de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
14: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures dels malalts i que suposen 42.000 euros l'any per pacient.
0: Gràcies, Oriol. Hem arribat a 9:45. A Ceuta, les condicions de vida per a molta gent continuen sent molt lluny de les òptimes, de les desitjables. El govern espanyol busca, de moment, nous espais per ubicar almenys 3.000 immigrants més després que el campament del port hagi quedat clarament petit. Ho ha explicat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que també diu que han reforçat les fronteres hispano-marroquines davant la convocatòria a les xarxes aquest dimecres per una nova entrada.
16: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.

0: Doncs mentre a Ceuta hi ha aquesta tensió gairebé permanent i des de ja fa més de 50 dies, a l'altra banda de la frontera la situació sembla de calma i tots els rumors d'una altra crida, una entrada massiva per demà passat, dia d'eleccions, tot i això, calma. A la localitat veïna de Fenidek, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. De fet, d'aquell episodi tampoc no en volen ni parlar gaire. Tot això us ho podem explicar i ho sabem perquè hi tenim allà el nostre enviat especial a Fenidek, que és el Nando Juguera. Bona nit, Nando. No sé si ens pot sentir ara el Nando Juguera. Bona nit. Doncs se'ns acaba de... Acabem de perdre la connexió. Intentem recuperar-la. A veure si ens pot escoltar el Nando Juguera, que el tenim en aquesta ciutat de Fenidek, just a l'altra frontera del Marroc, on demà passat hi ha eleccions i ens estarà explicant tot el que hi va passant aquests dies en el context també del que està passant a Ceuta i de les tensions entre el govern del Marroc, el govern espanyol i sobretot amb l'oposició també dels partits espanyols. De moment intentem recuperar Nando Juguera, però abans hi posem la mirada de Xavier Mas de Xeixàs.
1: El Marroc és un país autoritari i molt desigual. Els joves no tenen gaires oportunitats i fa temps que protesten. Han passat 15 anys des de les primaveres àrabs i aquest jovent no ha assolit el que buscava. Al contrari, avui els joves tenen menys drets civils i menys feina perquè són víctimes d'un model econòmic que afavoreix les elites. Al Marroc el governen els oligarques propers al Palau Reial. Són elites corruptes i molt riques. El primer ministre, Kanouch, és un dels homes més rics d'Àfrica. Dimecres hi ha eleccions. La consigna és fer veure que hi ha recanvi, però sense que res canviï. Fa 5 anys, quan va arribar al poder, a Kanouch va prometre 1 milió de llocs de treball, però no ha complert la promesa i l'atur ha pujat. Chouki, el seu successor, ha fet campanya parlant de millorar la vida dels joves. El rei Mohamed VI també parla com si fos un socialista. El cert, però, és que el Marroc no té un model de creixement inclusiu. Els marroquins que viuen al camp són 4 vegades més pobres dels que viuen a la ciutat. 4 vegades! Una desigualtat tan alta provoca moltes tensions socials. Els joves de la generació Z van sortir al carrer a la tardor de fa 2 anys. Demanaven el de sempre, feina, sanitat i educació. Exigien que s'acabi amb la corrupció. Es preguntaven com és possible que els ministres, els governadors i els alcaldes siguin tots tan rics. Com és possible que el govern es gasti els diners en el Mundial de Futbol del 2030 i no en millores socials? Els joves es van mobilitzar a les xarxes socials i van ser reprimits. Llavors, el govern els va prometre millores socials que no s'han dut a terme. Aquest estiu, 70.000 joves sense futur van assaltar Ceuta. També es van mobilitzar a les xarxes socials. El govern marroquí va fer la vista grossa i es va deixar marxar perquè en plena campanya electoral volia treure pressió al sistema social i polític. Desviava l'atenció sobre el seu fracàs i passava a Espanya, al marró, de fer-se càrrec dels desfavorits. Ara, 2 dies abans de les eleccions, el Marroc reforça la seguretat entorn Ceuta. Ara li interessa que els joves estiguin quiets, que no passi res i que, per damunt de tot, continuïn governant els mateixos oligarques. Espanya afavoreix aquesta oligarquia. Sempre ho ha fet. Amb els veïns t'has de portar bé, encara que no t'agradin. El problema per a Espanya és que el teu veí, del pis de baix, té una família molt nombrosa i no pot ocupar-se dels fills. Els fills del Marroc miren el pis de dalt i veuen una Espanya que és 8 vegades més rica i volen pujar i es colen per la porta mig oberta. El drama per a aquests joves desemparats és que Espanya no els vol i la principal resposta que reben de les autoritats marroquines és la garrotada. Què faria vostè si fos ells?
0: Enviat especial a Fenidek, Marroc, Nando Juguera, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Nando, explica'ns d'entrada on ets, com és aquesta ciutat?
2: Doncs mira, el centre de la ciutat recorda una caixa de qualsevol localitat marroquina o àrab que puguem tenir al cap, amb carrers laberíntics, un mercat on pots degustar, per exemple, caragols a peu dret o comprar tovalloles del Barça. Però realment el que ens interessa aquí no és el centre de la ciutat, sinó un barri, el barri fronterer, que s'anomena precisament Bab Septa, que vol dir Porta de Ceuta, i que ha baixat radicalment la seva activitat. Ha perdut en els últims anys una prosperitat important. El que havia de ser una zona turística i duanera pròspera s'ha convertit aquests últims anys en un barri amb hotels i restaurants gairebé buits, un polígon industrial que funciona a mig gas. Tot això per què? Doncs perquè el 2019, just abans de la Covid, es va posar punt i final a un comerç transfronterer que s'anomenava formalment atípic, però que des d'aquí diuen que clarament era contraband. El protagonitzaven dones, sobretot, es deien porteadores, unes dones que, si recordeu imatges antigues, travessaven a peu la frontera amb unes mercaderies que portaven dins sacs gigantins carregats a l'esquena, així amb la tolerància de les autoritats dels dos països. Parlàvem aquests dies amb un comerciant que no ha volgut parlar amb el micro i ens deia que té negocis aquí i a Ceuta, de fet va d'un costat a l'altre de la frontera, i aquesta caiguda dels últims anys l'ha notat molt. També hem vist avui un senyor aquí en trobat un cafè i que ens ha dit que aquí a Fanyaret i també al Marroc no tens futur si vols tenir una vida normal amb família i una casa.
3: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no hay. Que la gente busca una vida bien.
0: Doncs aquest és l'ambient que t'has trobat ara. Tenim dificultats per escoltar-te bé. Te'n faig una més i prou. No sé si has pogut preguntar per l'entrada massiva a Ceuta i què t'ha respost la gent.
2: Doncs costa molt trobar gent que parli al micro, però tot i així, per exemple, un venedor d'una botiga d'articles d'esport ens va mostrar les imatges de l'allau de gent que anava cap a Ceuta el 30 de juliol i ho explicava així.
4: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
2: Fons en qui hem parlat, però que no volen dir el seu nom, o parlar per micròfons, lamenten el tractament polític des d'Espanya. I una cosa més, ho comentaves abans, hi ha una previsió per xarxes que circula d'entrada el pròxim dimecres, que és el dia de les eleccions generals, coincidint amb una possible baixada de l'alerta de seguretat aquí a la frontera, però hem parlat amb un periodista que tampoc ens ha volgut dir el seu nom, i ell creu que aquest possible salt de dimecres que ve no es produirà.
0: Doncs veurem què és el que passa, anirem parlant d'aquestes eleccions els pròxims dies. Gràcies, Nando.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: I seguim de ronda electoral perquè hi ha hagut eleccions tant a Rússia com a Alemanya. Was kann ich dafür? Es ist einfach die Chemie. Du kannst mir nicht widerstehen. I Alemanya miren de pair els resultats electorals d'ahir, sobretot de la victòria de l'extrema dreta, però també de la desfeta de la CDU de Friedrich Merz, que a última hora del vespre va quedar fora del Parlament regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental. Avui tots temien que finalment el canceller sí que dimitís, però no ha estat finalment el cas. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.

0: extensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
1: L'extrema dreta eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
2: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
1: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
3: Hi ha països on les eleccions poden portar sorpreses i d'altres, en canvi... Tot sota control, tot sota el previst en les legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria enmig de les denúncies de frau de l'oposició. Les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
4: Bona nit. Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar a l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara bé, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Panfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
5: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
4: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han vetat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
3: I a França hi ha gasolineres que s'estan quedant sense combustible o que directament l'han esgotat, sobretot les que tenen uns preus més baixos. En aquest país, que té poques refineries i una forta dependència de les importacions, el gasoil ja s'acosta als 2,5 euros de mitjana i la gasolina és alguns cèntims més barata. El govern anunciarà demà noves ajudes per als sectors més afectats per aquesta alça de preus. Anem cap a París. Isabel Galí.
6: Bona nit. Un 17% de les gasolineres de França comencen a patir desabastiment. El govern no ho nega, però explica que són majoritàriament les estacions de servei de Total, l'empresa francesa que des de la guerra a l'Iran ha posat un topall als preus. La gasolina no hi supera els 2 euros i per això són les gasolineres que tenen més cues i on el carburant s'acaba més ràpid. Aquest matí la Marie Chantal feia cua a la que hi ha a Issy-les-Moulineaux, alertada per les notícies.
7: Diuen que en faltarà, o sigui que intentem fer el ple abans no sigui impossible. Encara hi ha lloc, veig. Però hem vist situacions pitjors.
8: On a vu pire, encore.
6: El Philip, que ve en cotxe des de Catalunya, ha comprovat al llarg de l'autopista com efectivament els preus a França són molt més elevats, excepte a les estacions de Total, on ha vingut a omplir dipòsit abans de continuar cap al nord.
9: A Espanya he pagat 2 euros a l'autopista, però si no a la ciutat són uns 75 o 80 la setmana passada. Mentre no s'arregla el problema allà al Pròxim Orient, aquesta situació es mantindrà.
6: Es mantindrà perquè el govern no vol de cap manera rebaixar les taxes als carburants. Aquest dimarts, però, anunciarà noves mesures de suport als sectors més afectats per l'alça de preus.
10: Avui també és notícia. Marc Güell. En punt 3 quarts de 10, el Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
11: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8.

0: 8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
1: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altra, el retrocés de la presència de la neu.
0: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
2: Carlos Mazón s'ha negat a respondre avui les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la Dana al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escudat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim Carlos Mazón i la rèplica del republicà Gabriel Rufián.
3: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
4: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no le voy a contestar.
5: Le estoy dando tiempo para que responda.
4: Ya lo he hecho.
5: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
2: Més coses, la recaptació per l'impost de successions i donacions s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu de l'habitatge, Rafael de Ribot.
6: Aquest any la Generalitat ha ingressat 700 milions d'euros per aquest impost. La qüestió és que l'habitatge heretat tributa ara en funció del valor actual del pis al mercat i no com passava abans, d'acord amb el valor cadastral. Tot i això, el 60% dels casos no s'abona pràcticament res per l'impost de successions perquè hi era qui hereta és la parella i en aquests casos la bonificació és del 99%.
2: Mentrestant, el govern aprovarà demà un pla per dedicar més de 760 milions d'euros a la rehabilitació d'habitatges i a l'ampliació del parc públic, Jordi Canal.
7: Seran uns 255 milions d'euros anuals entre subvencions i préstecs durant els pròxims 3 anys. Serviran per intervenir i impulsar la rehabilitació en nuclis antics i barris vulnerables o adquirir edificis per arreglar-los i fer-hi habitatge social. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
8: Estem pensant en aquestes ciutats mitjanes, petits municipis, municipis rurals, que poden tenir aquestes cases, edificis que un cop adquirits i amb aquests ajuts a la rehabilitació es poden transformar d'una casa a punt de caure al mig del nucli antic en habitatges per la ciutadania.
7: L'anomenat Pla Regenera és fruit dels acords entre el PSC i Esquerra.
2: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, que pertany a Guanyem, no descarta pactar amb el PSC a l'Ajuntament en el pròxim mandat. Ara governa amb el suport d'Esquerra, després que Junts va abandonar el govern municipal. N'ha dit això al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Crec que hem de veure els resultats, perquè els resultats s'han d'interpretar. Nosaltres el pacte que vam fer va ser un pacte programàtic amb 64 punts entre Esquerra, Guanyem i Junts, que no era com està acostumat aquest país a fer pactes per dalt, sinó concrecions concretes per la ciutat, i per tant hem de veure els resultats i hem de veure què proposa cadascú i a partir d'aquí valorar a quins acords es pot arribar.
2: I ha nascut el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya. Es tracta d'una aliança de 6 institucions de referència sanitària i d'investigació que donarà cobertura a prop de 2 milions de persones de les regions sanitàries Metropolitana Nord i Girona Oriol.
10: Un dels objectius principals d'aquest consorci és que tothom tingui accés als tractaments mèdics contra el càncer més efectius i innovadors, visqui on visqui. Ho ha explicat el director de l'ICO, Joan Brunet.
11: Com estem organitzats condiciona la supervivència i la qualitat de vida dels pacients. Per tant, el que demana és que qualsevol ciutadà europeu pugui tenir accés a tractaments d'alta complexitat i a una recerca centrada en el pacient. El nostre objectiu és que tota la població de l'àrea de l'Institut Català d'Oncologia i els centres col·laboradors pugui estar organitzada sota aquests preceptes que demana el Pla Europeu contra el Càncer.
10: El nou consorci integrarà assistència, recerca, docència i també innovació.
12: Fem un minut de pausa per la publicitat i a la tornada tota la cultura.
13: Catalunya nit.
14: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
15: Com et dius?
16: Josep.
15: On vius?
16: A Blanes.
15: 2 + 2?
16: 4.
15: Capital de França?
16: París.
15: Qui sóc?
16: En Peyu, no?
15: Amb qui tens el mòbil?
16: El mòbil...
15: La fibra?
16: La fibra...
15: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
16: Això.
15: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
17: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
18: Viladrau.
17: Guissona.
18: Salou.
17: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
18: Només en
14: quedaran 50.

0: Soc i Seré.
1: Nova temporada de Soc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
2: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
3: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
2: Que està en constant evolució.
4: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
2: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
5: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
1: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio.
6: Som 3Cat.
1: Catalunya.

0: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del nàstic de la Lliga Genuine, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de tot Espanya. Tarragona, Ricard Boigas.
1: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del nàstic inspiradors de la Lliga Genuine, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Avui han aprofitat el pregó per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
2: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat l'oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
1: El pregó ha precedit la tornada i la interpretació del primer emperit o roca de les festes a càrrec de la Tradivaga. Aquesta mitjanit arriba un dels moments més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga.
0: I avui al Congrés dels Diputats, també música.

0: Música per commemorar la pau. Així va sonar a les Nacions Unides fa més de 50 anys de la mà de Pau Casals, i així ha sonat avui el cant dels ocells a la Cambra Baixa Espanyola. Ho ha fet durant l'homenatge al mestre català amb motiu del Dia Internacional de la Pau. Ho ha seguit des del Congrés Dani Sainz de Aja. Bona nit, Dani.
1: Hola, Manel, bona nit.
0: I no ha estat un violoncel qualsevol, el que estem escoltant?
1: Doncs no, ni més ni menys que el violoncel que va acompanyar a Pau Casals més de 6 dècades. Una autèntica relíquia construïda a Venècia el 1733 i que la Fundació Pau Casals ha cedit durant 4 temporades al joveníssim violoncelista italià Ettore Pagano. Així ens explicava què se sent en tocar un instrument tan simbòlic.
2: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
1: Pagano, que és deixeble de deixebles de Casals, també ha interpretat peces de Bach, d'Enric Granados o Manuel de Falla, acompanyat al piano per la japonesa Yoko Suzuki.
0: Això en l'apartat musical, com ha estat el polític?
1: Doncs ha estat un acte en què tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, han recordat el compromís de Casals amb la pau i de com va aprofitar la música per aixecar la veu en contra de les guerres. El programa Fixa't com sona, de Catalunya Música, Armengol ha admès que no se l'ha reconegut prou.
3: Tenir un compromís en la democràcia fortíssim, se va exilar, va deixar d'actuar per estar en contra, evidentment, de tota l'època franquista a Espanya. Va ser molt contundent i molt valent, no? I tal vegada persones així han fet possible que les nostres democràcies siguin millors, no? I tal vegada no hem sabut homenatjar prou el seu nom, penso que no.
1: Entre els convidats, el president Salvador Illa, diversos consellers i ministres i representants de gairebé tots els partits. Junts no hi ha anat perquè, segons el seu portaveu Jordi Rius, no s'ha respectat la dimensió catalanista de Casals.
4: No podem participar en un acte que tregui de context la figura de Pau Casals i, sobretot, no ometi el seu compromís inequívoc.

0: Xibuc amb Catalunya.
1: I és que la presència del català durant l'acte ha estat testimonial.
2: Gràcies, Dani.
1: Adéu, bona nit.
2: I el grup Balanyà comptarà aquesta temporada 2026-2027 amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. La presentació de la temporada hi ha anat la Marta Vives.
3: Des de musicals com Mamma Mia, el Tívoli, que arrenca funcions el 26 de setembre, o Cabaret, al Coliseum, fins al teatre de text, al teatre Borràs, amb obres com Eureka, amb Rosa Voladeres, Enric Cambray i Vicent Andongo, o La síndrome Natàlia, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gunyalons. I també espectacles familiars com Titó, la superexcursió, que es podrà veure durant les festes de Nadal. A la festa de presentació de la programació hem parlat amb alguns dels protagonistes, com Miqui Esparvé, Diana González, Jordi Casanovas o Vicent Andongo.
4: És la primera vegada que em poso al capdavant d'un monòleg, que em fa molta il·lusió, i amb un text que d'alguna manera és garantia de bones experiències, no?
5: És una paradoxa, perquè es troben uns professors que és com el Consell Rector amb una mare. Jo sóc la mare.
3: Estàs d'acord amb el teu personatge o no? Explica la història d'una periodista que serà interpretada per l'Àngels Gunyalons, que, bueno, que té una malaltia i, bueno, el que ens passa moltes vegades quan ens posem malalts, de que fem una mica de retrospectiva de com som i què volem a la nostra vida.
6: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida, i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia, i decideix transformar la seva vida, o els seus últims dies, en una comèdia perquè tingui un final feliç.
3: Per Anna Martínez Balanyà, la directora de Balanyà, l'objectiu d'aquesta programació és arribar a tots els públics.
7: Nosaltres, és veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
3: Una filosofia que els funciona, perquè aquesta temporada passada van aconseguir un total de prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen el Coliseum, el Borràs i el Borràs.

0: Ha agafat el control del so del Catalunya Nit, la Gemma Puig, amb molt bon criteri. Gemma, bona nit.
1: Bona nit. Doncs mira, avui he escollit aquesta cançó de The Cure que es diu The Last Day of Summer, perquè una cosa serà és que demà serà el darrer dia de l'estiu astronòmic.
0: Ah, sí, ja, és veritat, això s'acaba, no? S'acaba.
1: Això s'acaba, això s'acaba. Sí. Astronòmicament, perquè la veritat és que començarem la tardor amb un temps molt d'estiu, però sí, demà serà aquest últim dia de l'estiu i no canviarà gaire la situació respecte a avui. No farà tanta calor, avui fins i tot hem tornat a tenir rècords de temperatura màxima en un mes de setembre a Constantí, a Tarragona, per tant avui ha pujat força la temperatura, demà pot baixar un parell de graus, igualment farà calor, amb sol, amb bandes de núvols prims, una mica la dinàmica d'aquests dies, i com a molt hi pot haver algun núvol baix a la costa a la tarda i alguna nuvolada inofensiva al Pirineu, però aquest últim dia de l'estiu, doncs, tindrem un temps molt d'estiu.
0: Doncs el gaudirem. I amb The Cure, es veu que una vegada hi va haver un informatiu que van fer tot l'informatiu amb les cançons de The Cure relacionades amb notícies, sí. I es veu que va ser el Catalunya Nit. En fi, gràcies, Gemma.
1: Ja m'estranyava.
0: Fins demà, bona nit.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una hora en què li preguntarem a Toni Padilla què explica el talent català en el món del motor. Només aquest cap de setmana hem tingut dos campions del món de motocross en categoria masculina i femenina i una campiona de trial. D'això no haurem de parlar. I molta atenció a l'entrevista que farem just després. Rebrem l'autor de Safaris Humanos, un periodista italià que ha parlat amb testimonis del turisme macabre que es va organitzar durant la Guerra dels Balcans. Estrangers que pagaven un dineral per anar a disparar preferentment contra nens. És un llibre que costa d'assimilar i apunta també d'alguna manera cap a Barcelona. I abans de tancar l'edició del Catalunya Nit, espiarem la portada del periòdico de demà i cedirem la reflexió final al politòleg Gabriel Garrum. Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I d'entrada el que volem fer és escoltar les veus que han marcat aquest 21 de setembre. De moment és una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar. Y a puertas de su jubilación, pues se envía a la señora Begoña Gómez a un juicio, además por jurado popular.
3: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita, sin ningún género de dudas, para seguir en el poder.
4: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
5: Òbviament, doncs, s'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de pujar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs, el mateix. S'han de desenvolupar sistemes d'alerta temprana. Ha d'haver-hi agències independents que siguin capaces de certificar, doncs, els models, no? Hi ha d'haver-hi un control continu.
6: Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
7: Les meves neurones s'han d'alimentar i si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
8: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
9: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat, però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat, que és un partit del poble.
10: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.

0: Noruega por nosotras és precisament una producció catalana que ha passat avui pel Festival de Sant Sebastià. Ens ho explica el nostre enviat especial al Festival de Cinema, el Marc Garriga. Bona nit.
1: Bona nit. El director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera, El Niño o Zelda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
2: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Jo s'acaba les mies.
1: Monzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Guerrique Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al patronat perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, a qui acompanya Adelfa Calvo, que és la monja que dirigeix un dels centres, i ve a Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
0: Deu i sis minuts, moment per obrir bloc esportiu. Roger Nau, bona nit.
3: Bona nit.
0: Avui festa grossa a Badalona. La penya ha celebrat aquest vespre la Supercopa ACB aconseguida ahir davant del Barça. Feia 18 anys que el Joventut no podia fer una celebració com aquesta.
3: Sí, l'afició verd i negra ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament. Després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde Xavier García Albiol i finalment han sortit al balcó per compartir el títol amb el seguidor. Un dels més aplaudits, Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
4: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
3: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant també el tècnic Dani Miret.
5: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
0: I pel que fa al futbol, aquells que estan més enganxats a la primera divisió, comença el mono, l'abstinència, perquè aturada de gairebé 3 setmanes sense competició. Això sí, hi ha seleccions.
3: L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Per cert, dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça ha cedit al Depor, Marc Casado. L'han operat avui d'una fractura a la clavícula dreta i estarà 3 mesos de baixa. I a segona, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: Doncs moltes gràcies, Roger. Vaig directament al Toni Padilla. Bona nit, Toni.
6: Bona nit.
0: El Sabadell, què?
6: Bé.
0: Baixa important o no?
6: Sí, baixa molt important. Era el màxim golejador, però l'altre dia ja va ser baixa. Tot així vam guanyar 3-1 a l'Oviedo, per tant, confiança. Però sí, és un cop dur la baixa d'en Nico Gioacchini.
0: Tu et veus a primera, no?
6: No. Permanència, sisplau. Si toquem de pes a terra, no fem volar coloms, però val a dir que de moment estem competint contra gegants, amb menys pressupost, estem a l'altura per davant de clubs que tenen més calés. A veure, el Girona té 6 internacionals, nosaltres no tenim cap, no? I estem gairebé empatats a punts.
0: Avui a la teva secció haurem de parlar de Terrassa, espero que no siguis d'aquells.
6: Ho citarem. No, la rivalitat sana.
0: D'acord. A veure, avui el repte que li hem posat a Toni Padilla és mirar què està passant amb el motor, perquè, a veure, només aquest cap de setmana, palmarès, Daniela Guillén i Guillem Ferrer s'han proclamat campions del món a Austràlia de motocross. El mateix cap de setmana, la pilot de Terrassa, Berta Bellán, de Terrassa, Toni, ha revalidat...
6: Deixa els que guanyen alguna cosa, que en futbol no guanyen res.
0: Ha revalidat la seva corona de trial. Competició que ja sabem que Toni Bou es fa un fart d'aixecar mundials, que fa 20 anys que va guanyant mundials, però en guanya 2 per temporada. Així que la pregunta ja és directa i clara.
6: Pam.
0: Per quina raó el motor català triomfa tant?
6: És increïble, és una molt bona pregunta. A més, si ampliem en categoria sub-23, sub-21, aquest cap de setmana hem tingut 6 mundials diferents i, òbviament, doncs, en altres modalitats com MotoGP tenim el Marc Márquez lluitant per ser campió, cada cop que arriba a París-Dakar doncs, tenim catalans que ho fan molt bé, és a dir, amb molts esports. La gent que ens escolti, és impossible trobar algú que un d'aquests noms no li soni, els germans Márquez, Toni Bou, Laia Sant, Dani Pedrosa, Maverick Viñales, els germans Gené, Martínez de la Rosa, Germán Gatsuari, Nani Roma, Marc Coma, la gran Laia Sant, Dani Juncadell, Oriol Servià, 7G hivernau. Tenim molta tradició i, per tant, hem intentat d'alguna forma esbrinar perquè amb això del motor, de la benzina, doncs ho fem també, no? D'aquesta forma.
0: A mi ja d'entrada ja m'has d'explicar diferència entre modalitats.

0: Sí, aquí...
1: una guia bàsica, eh? Perquè ens parlàvem d'aquest gran èxit de la Daniela Guillén i la Guillem Ferrer, són campions en motocross. Motocross és un circuit tancat, de terra, de fang, en què vas fent doncs, salts. Sí. És com un circuit, seria com MotoGP, és un circuit asfaltat. En aquest cas, és un circuit de pujades, de baixades, de terra, molt espectacular, però van competint tots i qui arriba primer guanya. I el trial, on ha guanyat de nou la Berta Ballant, i emulant el Toni Bou, el trial és això, és anar fent doncs, amb la moto, vas per sobre d'uns obstacles, i el repte és superar els obstacles sense que el teu peu toqui el terra per buscar l'equilibri. És a dir, té molt de mèrit i en dues categories, a l'indoor i a l'outdoor, és a dir, a dins d'un pavelló i a fora. A fora són, els obstacles són naturals i a dins són construïts per enginyers que cada cop ho fan més difícil per veure si el Toni Bou no guanya i el Toni Bou segueix guanyant.
0: Sí. Després ja parlarem, perquè són moltes disciplines diferents, i a l'IndyCar hi ha moltes coses, però a veure, sempre tenim bons pilots i darrerament també cada cop més dones.
1: Sí, per exemple, en el cas de la Berta, que ho està fent molt bé la pilot terrassenca, comença a crear una dinastia, però és cert que el motor durant molts anys ha estat un món molt masculí i molt masclista, fins i tot amb les sosteres, a vegades, doncs, l'únic paper de la dona era aquest, i una mica
0: sí, sí.
1: Molt caldós.
0: Hem millorat. Aguantant els paraigües, no?
1: Sí, i ruixades del cap i dels espumosos. Sí. Una imatge molt trista, i darrerament, òbviament, han començat a entrar cada cop més. De fet, hi ha un debat molt interessant, i és sobre si en el món del motor té sentit o no fer categories masculines i femenines, perquè, òbviament, en molts casos doncs, no hi ha diferència. Llavors, en el cas dels cotxes, sí que poden competir en les mateixes categories. En el cas de motos que implica una força física, sí que en alguns casos es fan diferències, com hem vist en el cas del motocross.
0: Però si en Fórmula 1 podria competir una dona...
1: Podria arribar. En el cas del motociclisme tenim una gran pionera, la Laia Sanz, que va ser la gran pionera també del triat de l'outdoor del ral·lis, que ho va fer-ho molt bé. I s'ha passat, de fet, a la categoria de cotxes al París-Dakar, i estan venint doncs, cada cop més dones que pugen fortes, i en molts casos estan començant els primers casos de dones que aconsegueixen entrar a categories molt importants on fins ara només homes. A MotoGP encara no ha arribat cap dona, però a Moto2, que està per sota, va arribar una pilot de Murcia, l'Anna Carrasco, que va demostrar també la seva vàlua. Per tant, amb el temps potser podem veure això a la Fórmula 1 o MotoGP, una dona competint contra homes.
0: La clau de l'èxit, per on passa? Les claus, sí, perquè fins ara, bé, m'has convençut, però què està passant?
1: Com tu saps, jo no tinc ni carnet de conduir, per tant, m'agrada molt la història, m'agrada documentar-me, però em sentia una miqueta síndrome de l'impostor parlant d'aquest tema que he fet. He buscat un dels experts de Catalunya Ràdio de la casa, el gran Damià Aguilar. Dic, Damià, ajuda'm, tira'm algunes de les primeres claus i m'ha explicat això.
2: La tradició és que hi va haver molts anys que hi havia fàbriques de motos a Catalunya, algunes de les quals o pràcticament totes han desaparegut. Només queda com a nom Montesa, en la part de Montesa Honda per la banda de trial. Això d'una banda. Segon, moltíssima afició, però només a les motos, no només a les motos, als cotxes. Moltíssima afició de sempre. Segurament per barris, però de sempre. I després que, tradicionalment, el país ha generat... elit del motor, no? Sigui en velocitat, sigui en off-road.
1: Això és que expliques molt important. O sigui, al final és la tradició de tenir marques que van començar a produir. Tenim una tradició important. Pensa que el primer cotxe dissenyat a Catalunya ho va fer el Francesc Bonet el 1899, i moltes de les marques en motos en cotxes que a la gent hi sonarà. La Voltaco, la Montesa, la Derby, la Hispano-Suïssa en cotxes. Tenim marques molt importants. La Seat de seguida va obrir fàbriques aquí. Per tant, això era un factor molt important. Per tenir tradició en motor competitiu, què et cal? Gent que faci les màquines, els cotxes i les motos. I això ho teníem.
0: I això es compliria a altres llocs? És a dir, si busquéssim a altres zones del planeta on hi ha molta fàbrica de motor, també trobaríem bons esportistes?
1: Sí, els grans bressols de grans pilots de motociclisme o de cotxes normalment venen de llocs on tenien bones fàbriques. Regne Unit, nord d'Itàlia, molt... França, Alemanya, Estats Units, la Ford, també en aquest sentit. Per tant, hi ha una certa connexió. Abans, doncs, també el Damià ens parlava d'això, no? de les elites esportives, és a dir, gent important, amb diners, amb capacitat política, que permetia doncs, invertir també les instal·lacions, en tenir un circuit de Montjuïc, on durant molt de temps al circuit de Montjuïc vam tenir doncs, un traçat urbà per fer les 24 hores a Montjuïc, un grans premis de Fórmula 1, MotoGP, i després, òbviament, el 1991, en aquell boom olímpic de tanta aposta esportiva, un moment capdal, que és la inauguració del circuit de Barcelona, de Montmeló, amb un impuls sobretot del Real Club Automòbil de Catalunya, el RAC.
0: On l'any que ve, ho explicàvem la setmana passada, no hi haurà premi de Fórmula 1.
1: Sí, farem un sí, un no, hem perdut una miqueta, però el del motociclisme sí que seguirà en aquest cas, perquè és molt important al final tenir un sector privat i un sector públic que ajudi. En aquest cas el RAC és una institució que ajuda molt, juntament

0: nova Federació Catalana d'Automobilisme o de Motociclisme, com en circuits, en tornejos de promocions, en donar moltes beques, moltes ajudes, després molts, fins i tot molts dels grans noms del motor espanyols s'han format a Catalunya, perquè aquí tenien les bones escoles. Fernando Alonso deixa Astúries i ve de seguida a portar cars a Catalunya. Carlos Sainz sempre explica, sent madrileny, que el motor a Catalunya va ser clau en la seva vida. Per tant, en aquest cas, és molt important tenir un suport públic perquè aquest sistema d'ajudes, escoles i de competicions que donen estabilitat.
1: O sigui, aposta per part del sector públic, que vol dir diners, correcte, segurament, i també deu ser privada, eh?
0: Sí, i això també ens ho explica molt bé el Damià Aguilar.
2: Hi ha hagut aquesta ajuda del RAC, que si tu vols és evidentment privada, però que també ha tingut aquell toc d'iniciativa pública, per exemple, doncs, els primers anys del circuit de Catalunya amb el programa de joves pilots d'automobilisme, i ara doncs, l'exemple més important que tens és el Palou, vale? Però després hi ha aquesta iniciativa privada, no? El fet que Edgar Canet arriba al Dakar perquè té ajuda privada. Guillem Farrés és campió del món de motocross perquè té ajuda privada. Hi ha diverses. Toni Bou ha sigut campió del món 40 anys en el mateix equip. I no es pot oblidar que el mateix equip és privat. Honda, amb un patrocinador que segurament és el més important que ha tingut el motor de la història d'Espanya, com és Repsol, no?
1: Més enllà del circuit de Montmeló, si ara algú estigués buscant circuits per Catalunya o instal·lacions o llocs on fer esports de motor, què diries?
0: N'hi ha moltíssims, escampats a tot el territori, tenim molts circuits de cars en aquest sentit, i sobretot també un factor que apunta molta gent, que és l'orografia, el tipus de paisatge que tenim, que permet d'alguna forma el paisatge que tenim que t'entrenis bé, en sobretot en les categories de trial, de ral·lis. De fet, si fixes, molts dels grans noms dels ral·lis, els que llavors van al París-Dakar, és perquè poden entrenar zones a la Berguedà, al Vallès, al Bages, a Osona, que hi ha extensions de territori, amb un tipus de territori, amb prou pujada, prou baixada, però que permet que es pugui doncs, entrenar, que hi hagi circuits tancats, i de fet és com el Gran Barcelona una miqueta també d'un tipus de motociclisme, que la Laia Sant, el Jordi Arcarons, el Salvador Sarrià, el Nani Roma, l'Isidre Esteve, el Marc, com a tots, més o menys, són del centre de Catalunya, sí, més o menys, que és on ja existeixen moltes instal·lacions i moltes zones on pots doncs, anar a fer pràctiques, sobretot amb moto, en aquest cas.
1: Clar, el Berguedà hem vist Marc com havia entrenant per allà de vora, tot un espectacle. Aquests dies, a veure, una de les coses que ens podia sorprendre més és veure allò, retransmissió molt llunyana, el resum que ens arribava tot amb accent americà, el cas de l'Àlex Palou, un pilot del Baix Montseny, que ha triomfat als Estats Units amb això que et deia abans de l'IndyCar.
0: Correcte, en aquest cas no tenim instal·lacions de l'IndyCar, perquè és la competició de cotxes més important dels Estats Units, circuits tancats, la competició més coneguda són les 500 milles d'Indianàpolis, i aquest pilot al Baix Montseny, que va començar amb beques, amb programes a la casa, el seu camí, en principi, l'havia de portar cap a la Fórmula 1, però pel mig li van fer una oferta per anar a competir amb monoplaces al Japó, i aquí el van descobrir els nord-americans, se'l van endur cap allà, i ara ell no vol anar a la Fórmula 1 i és 5 cops seguits campió de la IndyCar, que és la cursa més important de cotxes dels Estats Units. Per tant, fins i tot comencem a excel·lir en modalitats en les quals no tenim instal·lacions a casa nostra.
1: I per acabar, evidentment tenim el cas, per exemple, dels germans Márquez, que és evident i veurem el Marc on acaba deixant la seva última fita, no? Però potser com a assignatura pendent la Fórmula 1, aquí sí,
0: sí
1: que no.
0: Sí, és molt interessant perquè abans el Damià Aguilar ens parlava de la importància de tenir patrocinadors. Llavors, el que veiem és que darrere dels germans Márquez no estan pujant pilots catalans a la Fórmula 1 perquè no hi ha tantes ajudes. Hi ha països on estan ficant més diners i això s'està notant, o fins i tot fora de Catalunya, a la resta de l'Estat. Per tant, la MotoGP tensió que potser pot venir un desert després dels Márquez perquè s'està perdent una miqueta les ajudes privades, i en el cas de la Fórmula 1 cert que hem tingut grans noms que hi han arribat, de fet, als anys 40-50 vam tenir el primer català a la Fórmula 1, que és una figura oblidada en part de forma comprensible, perquè és el Paco Godia, dic incomprensible perquè era un franquista que va ser oficial de l'exèrcit franquista i per tant és una persona amb les mans tacades de sang, però que un cop va acabar la guerra, com tenia calés, va competir a la Fórmula 1 i va arribar a ser novè. Però després van arribar doncs, bons pilots, els Marc Gené, Luis Pérez Sala, el Pedro Martínez de la Rosa, el Jaume Garçuari, que són parts de grans nissagues en molts casos de famílies que tenen certa connexió per aconseguir aquests patrocinadors, que és clau. És a dir, el motor el seguirem tenint tradició, però per MotoGP i per Fórmula 1, que és el cirereta, és el més gran de tot, que calen calés. Aquí no sempre el trobes. Per tant, si tinguéssim més ajudes, encara tindríem més campions, segur.
1: Doncs tu ara, Chino Chano, a peu i cap a casa.
0: Sí, tant, jo sempre a peu.
1: Setmana que ve ens tornem a veure aquí. Gràcies, Toni.
0: Adéu.
3: Catalunya nit.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT. La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
5: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
6: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
5: Consulta el programa barcelona.cat/la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
8: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
7: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
8: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
3: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: A les llaureries hi arriben moltes novetats. És difícil seguir-ne el ritme, però hi ha alguns títols que criden l'atenció i que mereixen fer una pausa i aturar-se uns moments. I en tenim un aquí damunt la taula i el seu autor que ens acompanya també, que és d'aquesta categoria. Es titula Safaris Humanos i és la investigació sobre el negoci de la mort a Sarajevo, publicat pel periodista i escriptor italià Ezio Gabazzeni. Un relat detallat sobre la macabra forma de turisme de guerra que van exercir milionaris estrangers, inclosos, ara ens ho explicarà algun d'espanyol, per anar a disparar persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Ezio Gabazzeni, benvingut al Catalunya Nit.
1: Gràcies, Manel. Moltíssimes
2: gràcies, Manel. Per mi és una bonica sorpresa poder estar aquí presentant el llibre.
0: Estem molt contents que el tinguem aquí per fer-ho. Vostè comença el llibre l'any 95, quan llegeix una notícia sobre aquests safaris humans. Li causa molt impacte. Què passa perquè tants anys després decideixi investigar-ho a fons?
1: Bé, devo dire que forse sono stato l'unico.
2: He de dir que potser vaig ser dels pocs que hi vaig creure, que m'ho vaig creure. El 95, de fet, van sortir diverses notícies d'aquest tema en alguns diaris italians, el Corriere della Sera, també l'Estampa de Turí i la Nazione de Florència. De fet, van fer petites investigacions. La de la Nazione de Florència era una investigació, però després
1: non sono state poi seguite da inchieste.
2: No va a seguir una investigació periodística o de la Fiscalia. De fet, en el llibre jo em plantejo a la Fiscalia de Milà, el 95. Realment, ningú llegia el Corriere della Sera? La notícia va sortir a la portada, no entremig del diari. I el mateix a Turí. De veritat que a Turí ningú llegia l'Estampa? Estem parlant dels diaris que més es venen. I el mateix es pot dir, doncs, a Florència. La Nazione és el diari més important i també va sortir a la primera pàgina amb una notícia, amb un títol que deia hi ha gent de Toscana que va a disparar a civils i fan safaris. La Fiscalia de Florència no va obrir cap investigació.
1: Devo dire
2: és una
1: que
2: bona pregunta. Amb el temps, malauradament, vaig ser dels pocs que hi vaig creure, que m'ho vaig creure.
0: I aquí en el llibre aportes moltes dades perquè s'ho creïn també ara els lectors d'aquests safaris humanos. Quins testimonis, resumint, t'has trobat que et portin a estar tan segur que tot això va existir?
1: Allora, il libro è chiaramente un libro di fonti.
2: És un llibre basat en fonts, per això hi ha testimonis.
1: Diciamo che l'inchiesta è cominciata nel 2023.
2: El 2023 comença la investigació.
1: Sì, protratta fino a
2: i es va allargar doncs fins a principis del 2026. Els testimonis són els que et fan seguir endavant. Perquè sí que és cert que van arribant testimonis, però tampoc són una llau, sinó que van venint un darrere l'altre. I a mesura que els anava coneixent, m'anava fent més la imatge. No? I era una imatge gairebé única, perquè sí que és cert que se n'havia sentit parlar, però sonava com si fos una llegenda urbana.
1: El més important
2: potser va ser el francès. Després, sense nom, el legionari, també hi ha molts noms de fantasia que he atribuït. Doncs perquè, clar, amb aquesta investigació s'ha obert un procediment penal a la Fiscalia de Milà.
1: Ci rendiamo conto
2: i
1: que se io avessi
2: veiem, doncs, que, clar, si jo començo a posar noms coneguts, doncs, d'una banda, m'hauria exposat completament, doncs, a querelles, a denúncies, i d'altra banda,
1: identificato delle persone che poi da quel momento in poi
2: s'estan identificant persones i que, esclar, no m'hauria que són identificades, doncs, segurament haurien fet coses diferents, i deixem-ho així.
3: Ich bin Zemalskogum, sehr pogodim sniper.
0: Ara estem escoltant un fragment d'un documental, el de Miran Zupanich, que vostè també recull al llibre. Vostè una mica segueix la feina que va quedar en aquest documental. Ja ens ha explicat que la notícia sortia a portades a tot arreu i sembla estrany, però com si se les emportés el vent. Després hi ha aquest documental i ara vostè ha seguit aquesta feina. Per altra banda, aquí tenim la feina dels periodistes, per altra banda, vostè ho ha anomenat també, tenim la de la justícia. Com creu que acabarà aquest procés judicial?
1: Bé, allora... Il processo, cioè il processo, l'inchiesta è in corso.
2: De fet, hi ha una certa, doncs, de diligències obertes, hi ha cinc persones encausades, i la bona notícia és que hi ha cinc fiscalies que estan investigant a
1: Europa.
2: Fins fa pocs mesos només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, que, esclar, és allà on van passar aquests fets dramàtics. Després hi ha Viena, Berna i Brussel·les. De fet, he prestat declaració a Berna i també hauré de prestar declaració a Brussel·les al mes d'octubre. La meva esperança és que aquesta investigació obri realment un procediment penal i que en aquest procediment penal doncs, que tingui lloc no només a Itàlia sinó també a altres països, perquè sabem, per exemple, que a Àustria ja hi ha dues persones que s'estan investigant, ja s'estan movent a Àustria. Per Bèlgica he preparat una memòria i que la portaré també quan em citin, no puc dir la data, però aquesta memòria doncs, té a veure amb l'organització, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant era a Bèlgica. I per tant l'esperança és doncs, estirar aquestes, per aquestes pistes i anar sí, a un judici.
0: Aquests organitzadors, per exemple, se sap si encara són vius?
1: Sí, la major part dels protagonistes,
2: d'aquesta història són vius.
0: Pel que fa al perfil del franctirador, és a dir, d'aquestes persones que pagaven diners per anar a fer això, a matar persones indefenses en una ciutat que estava assetjada, què n'ha descobert? Qui eren? Com actuaven?
1: Bé, allora, el perfil...
2: El perfil d'aquestes persones són persones riques, ben situades, estem parlant d'empresaris, professionals, com a professionals, exemples, després a vegades hi ha algú que s'enfaden, advocats, notaris, metges, sí, malauradament metges també.
1: I aquestes persones, però,
2: tenen totes un denominador comú. I és que totes són amants de les armes i de la caça. Per tant, és en aquest ambient on s'ha de buscar. És aquí on aquestes persones doncs, van passar sobre aquesta línia vermella. És un persones doncs, que anaven amb un safari africà i estem parlant d'unes tarifes bastant semblants a les tarifes que es pagaven per matar un nen o una dona, i no només a Sarajevo, estic dient, estem parlant doncs, de tota Bòsnia, també Bòsnia, perdó, Mostar i d'altres localitats de Bòsnia. Un lleó costa a dia d'avui 200.000 euros al mercat lliure, no al mercat negre, sinó que es paga al mercat d'aquests estats africans, 200.000 euros per matar un lleó. És gent doncs, que està acostumada doncs, a aquest tipus de tarifes i aquest tipus doncs, de viatges. I també són persones que estan entre nosaltres, són altament funcionals, tenen estudis, tenen professions reconegudes, com dèiem, estan ben situats en el seu, ben col·locats en el seu sistema social. Persones molt lúcides, tenen una gran capacitat doncs, de mantenir separades aquestes dues vides. Val a dir que quan vaig començar tota aquesta feina, tota aquesta investigació, jo esperava trobar el penedit. Jo esperava que algú tingués un sentiment de culpabilitat. Clar, han passat anys. La vida es complica, a vegades passen coses a la vida i dius, potser et planteges no, en moments d'episodis de la teva vida i ho veus des d'un altre prisma. Doncs no n'he trobat. Encara no he trobat ningú que se'n penedís. Els que estan encausats també mantenen una actitud arrogant. Una actitud
1: distaccato rispetto
2: com de separació de, que se separen de les acusacions que se'ls hi fan, que no vol dir que si se'ls investiguin se'ls condemni, no hem de confondre les coses.
1: Non c'è nessun ripensamento.
2: Però no,
1: da
2: no hi ha cap replantejament de totes les persones que he anat trobant.
0: En aquesta història tot posa els pèls de punta, però hi ha qüestions com, per exemple, que es pagava més per disparar contra una dona i un nen, o, per exemple, el sistema aquest de bales de colors. Ens el pot explicar?
1: Bé, allora, delle testimonianze, però ormai sono più
2: sì.
1: di una.
2: Ja no és només un, n'hi ha més d'un que ens indica doncs, aquesta informació. Tenim el francès, després tenim una senyora, que de fet fa un mes que la vam entrevistar, per això no està en el llibre, i va confirmar pràcticament el 70% del que ens deia el francès, i sobretot ho va confirmar sense haver llegit el llibre i sense saber de la investigació. És una dona doncs, que porta un bed and breakfast, està a prop doncs, de la frontera amb Eslovènia i tampoc està gaire al dia del que passa al món. Però va sentir que hi havia aquesta investigació i em va contactar. La dona confirma càndidament un 70% del que diu el francès.
1: E lei stessa ci conferma che
2: i ella mateixa ens confirma che els caçadors estaven pel seu bed and breakfast per anar a menjar o parlaven amb tota confiança que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que realment glacen la sang quan ho sents per primera vegada. Dius, com pot ser? Un nen? Sí, doncs és que els nens en moltes guerres són l'objectiu preferit. A veure, tampoc voldria ara aquí un capítol que no té a veure amb aquest llibre, però és que en guerres recents sabem que els nens són un dels objectius predilectes.
0: Uh-huh. I aquest sistema de bales de colors que li comentava?
1: Allora, abbiamo la testimonianza del francese che dice...
2: Sì, tenim el testimoni del francès que diu doncs, que els casquets de les bales doncs, es pintaven perquè el caçador, clar, no podia endur-se'n un trofeu de la víctima perquè el cos...
1: diciamo della persona uccisa
2: de la persona que havia mort doncs estava a 400-500 metres de distància, per tant no és que un anés allà i endur-se'n no sé, cabells, alguna cosa, no hi havia aquesta possibilitat. Per tant, aquest casquet de la bala tenia dos significats. D'una banda, servia per endur-te'n un trofeu a tu, caçador, que tenies la prova doncs, que havies mort doncs, un nen, una nena, un home, una dona. Però d'altra banda, també tenia una vàlua comptable, perquè l'acompanyant, en funció del color del casquet de la bala, al final podia fer els comptes. Saber, en realitat, quan havia matat, per exemple, has matat dues persones, doncs has de pagar això.

0: Estem conversant aquí al Catalunya Nit amb Ezio Gabazzeni, que publica Safaris Humanos, una investigació sobre el negoci de la mort a Sarajevo. El llibre vostè assenyala 230 italians com a participants, però creu que n'hi ha de molts països diferents i fins i tot d'espanyols.
1: Allora, sí. Allora, la fonte francese parla
2: sí,
1: di questo numero di italiani.
2: Sì, la fonte francese parla d'aquesta xifra d'italiani, 230. Després va afegir que d'altres països europeus occidentals, també hi havia americans, canadencs, n'eren més. Però sí que podríem dir que Itàlia és un 50% d'aquest
1: món
2: que es dedicava als safaris humans. A mi, sincerament, em va semblar una xifra bastant excessiva. I vaig preguntar al francès, què estem parlant? Doncs d'un volum general o sí que és una xifra exacta? I em va contestar, potser m'equivoco d'un o dos amunt o avall.
1: Allora, su questa cosa del numero,
2: i sobre aquest tema, no?, de les xifres,
1: polemizzato, ho ricevuto qualche...
2: ha sorgit algunes polèmiques, alguns missatges m'han arribat. Però, esclar, jo tinc una font que està verificada, que de fet em passa doncs, a través d'una altra persona que se li diu el sense nom, no?, en el llibre, que és exagent dels serveis de seguretat, d'intel·ligència doncs, italians, i em filtrava tot el que arribava al francès. Si exagerava o minimitzava, perquè les fonts fan les dues coses, o exageren o minimitzen. Ell, al costat, em deia en un xat, compte perquè massa por. Per exemple, el francès va dir que havia estat 6 vegades i el sense nom al costat va dir no, són moltes més. Està minimitzant per minimitzar la seva responsabilitat i va anar moltes més vegades.
1: Quello dei numeri è qualcosa che va verificato.
2: Això de les xifres s'ha de verificar. Jo no faré comptabilitat.
1: Quello lo deve fare la procura.
2: Això és una feina doncs, de la fiscalia. Jo tinc una font i jo explico el que em comunica.
1: Saranno qualche decina.
2: Alguns diuen, ah, potser són alguna desena. Alguna desena, no 230.
1: Usa lo stesso
2: pues, clar, argumento
1: que usa
2: qui argumenta d'aquesta manera està pensant
1: que
2: dico, no, com els negacionistes de l'Holocaust. No, no són 6 milions els que... Només són mig milió. Ah, doncs si només és mig milió, més tranquils, no? Més contents. Ens consolem.
1: Ecco, io non vorrei entrare in questa...
2: No voldria entrar en aquesta comptabilitat.
1: Sappiamo che ci sono italiani...
2: Sabem que hi ha italians, però
1: hem
2: d'anar més enllà. Després venien d'altres països, sí. Però pregunteu sobre Espanya. A veure, jo he investigat sobre els italians i no els espanyols. Sí que vaig rebre un mail, que de fet sí que surt al llibre, Toni, sí, i deia doncs, que la seva família tenien uns coneguts bastant rics i que el patriarca d'aquesta família d'amics deia doncs, que havia anat a disparar. I ell sempre s'ho va creure. Jo sí que he sabut que en aquella època sempre aquesta font deia que aquesta persona havia anat amb agències locals i, de fet, entre Barcelona, entre el 92 i el 95 hi havia dues grans agències que organitzaven safaris. No estic acusant aquestes agències, no estic dient que sigui culpa seva, però si algun periodista volgués investigar, doncs allà hi ha elements per fer-ho. D'altra banda, podria afegir
1: il teatro della Bosnia all'interno dell'un profort era la missione
2: la missió de les Nacions Unides a Bosnia per controlar o pacificar Bosnia que estava en plena guerra civil un profort
1: a Mostar
2: allà
1: c'erano gli spagnoli.
2: Va haver-hi un destacament militar espanyol a Mostar. A Sarajevo hi havia els francesos, però a Mostar hi havia els espanyols. I jo sé
1: de
2: bones fonts documentals, no de fonts de persones, però sí que sabem que els espanyols que només arribar a Mostar el 93 van crear una xarxa sobre el territori d'informadors, de HUMINT, que es diuen Human Intelligence.
1: Suggeritori sul territorio.
2: Eren com persones que estaven atents sobre el terreny i una xarxa de persones d'informadors.
1: Informatori sul territorio.
2: Uns informadors sobre el terreny.

0: i rapporti di
1: doncs, si hi ha aquesta xarxa, a mi m'agradaria saber doncs, quins informes
0: passaven.
1: Aquestes persones sabien qui passava pel territori, quins eren els moviments de les tropes.

0: Podria haver-hi coses interessants.
1: Per tant, mirant aquestes fonts, aquestes informacions, investigant les agències que treballaven amb Sarajevo del 92 al 95 aquí a Barcelona, podríem estirar algun fil.
2: Dici io te?
0: Tu i jo?
2: No, io sconsiglierei di indagare in quella direzione.
0: Jo sí que aconsellaria doncs a buscar en aquesta direcció.
2: Qualcosa ai servizi segreti.
0: I perquè no, doncs sì, també estirar dels serveis secrets.
2: Perquè
0: juntament amb el contingent militar que estava a Mostar, tenen aquests informes.
1: Clar, aquí, a banda de les investigacions periodístiques, hi ha aquesta investigació judicial en marxa. Suposo que aquí el difícil és trobar les proves, no?
2: Allora, un'inchiesta
0: una investigació com la meva es basa en fonts, que és la gran majoria de les investigacions que es basen en fonts. El que jo dic sempre és que les fiscalies, també la de Milà, tenen superpoders. I aquests superpoders són escoltes telefòniques, la possibilitat també d'entrar a dispositius electrònics, ordinadors, però també el correu electrònic, també posar micròfons ocults, videocàmeres, que són minúscules. A vegades es posen als cotxes o a les oficines o a casa.
2: Se uniamo tutto questo, per esempio, sì, alle perquisizioni,
0: ajuntem tot això també amb els escorcolls, que ja ho ha fet també, de fet la fiscalia ja ha fet algun escorcoll i algun resultat s'han obtingut.
2: Unito tutto questo è chiaro che oggi le procure possono fare quello
0: che le fiscalies tots poden fer tot això que jo no puc fer, jo no tinc tots aquests superpoders, però ells sì.
2: E io spero tanto che da questo lavoro come dire, sotterraneo,
0: que d'aquesta feina més subterrània, doncs que pugui emergir, pugui donar doncs molts resultats. Espero que d'aquí...
2: Probabilmente, e io me lo auguro, qualcosa...
0: Jo espero, vaja, que alguna cosa surti.
1: Tot això es feia amb el beneplàcit de les autoritats locals?
2: Bé, allora... Io ho parlato con parecchia gente di Sarajevo.
0: Jo he parlat amb molta gent de Sarajevo.
2: La gran majoria sapeva.
0: I la gran majoria sabia què estava passant.
2: Era conoscenza.
0: Era de domini públic.
1: Per acabar, quina rebuda ha tingut aquest llibre a Bòsnia-Herzegovina?
2: Allora, in Bosnia il libro è stato accolto allora, con chiari scuri.
0: Podríem dir amb clarobscurs s'ha rebut aquest llibre a Bòsnia-Herzegovina.
2: Ara mateix
0: tampoc sóc expert de geopolítica i tampoc sóc historiador, per tant tampoc entraré massa en el tema, però ara mateix a Bòsnia
2: hi ha
0: una part del país que sí que té ganes d'elaborar una mica la pròpia història, una cosa que no hem dit abans,
2: potser no se sap, és que
0: la ciutat de Sarajevo, la persona d'alcalde, s'ha constituït com a part civil en el procés de Milà. I Nicola Brigida i Will Salvini els han nomenat com advocats defensors de la ciutat. Aquest cas acte pot ser, doncs, que és un deure, no? Una ciutat, doncs, que entra en el procediment penal i es constitueix com a part civil, doncs, perquè vol estar a prop, doncs, d'aquests esdeveniments.
2: Doncs, entenc,
0: doncs, que l'alcalde i qui l'envolta, doncs, sí, que té ganes d'elaborar aquesta història. No només és un acte que ha de fer, sinó que també hi ha un fragment de la societat que vol fer-ho. I s'ha decidit, doncs, que aquest procediment penal
2: un vehicle
0: és un mitjà per
2: il processo storico a
0: ajudar, doncs, a fer elaborar, doncs, aquest procés històric. Però d'altra banda també hi ha gent que amb la defunció, doncs, de Mladic a Sarajevo, que és una ciutat bastant tolerant, doncs, van estar clamant i cantant, vitorejant a Mladic. De fet, 17, 18, 19 de setembre havia d'estar a Sarajevo i, de fet, convidat, doncs, per l'alcalde i el Ministeri dels Refugiats. Havien organitzat la presentació del llibre al municipi amb un acte gran i van cancel·lar la meva presència. Van escriure
2: que
0: el clima actual no és el més favorable. D'una banda, perquè hi ha eleccions polítiques, però de fet ja ho sabien, quan em van convidar fa mesos. Però d'altra banda, ara amb la mort de Mladic s'ha generat una situació

0: de tensió. Per tant, tenim una forta polarització de l'opinió pública. D'una banda, els que sí que volen elaborar una mica la història i d'altres que van en una direcció que és aquesta permisa de l'edició del futur. I d'altra banda, tenim doncs, parts del territori bosnià on aquest llibre es considera com una llegenda urbana i que estan doncs, encara molt... s'enalteix Mladic i no es vol no es vol tallar amb aquest fragment de la història i no es vol retre comptes. S'ha quedat tot allà, immòbil, igual com fa 33 anys. Jo crec que la societat de Bosnia es troba davant d'aquest encreuament i hi ha doncs, aquesta tasca molt important. I aquestes eleccions polítiques segurament marcaran el rumb de què serà Bòsnia després d'aquestes eleccions del 4 d'octubre. La meva presència no s'ha anul·lat, no s'ha cancel·lat del tot, sinó que s'ha posposat. Han dit, després de les eleccions et tornem a convidar. Veurem com acaba tot plegat.
1: Esperem que acabi bé qui es vulgui endinsar en una de les pitjors demostracions de la condició humana, Safaris Humanos d'Ezio Gabazzeni. Grazie mille.
2: Grazie a voi, grazie a te, grazie alla radio di ospitarvi.
0: Grazie a vosaltres, a tu i alla radio.

0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
4: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i del Periódico. Informa-te'n a club65.es.
5: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
6: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
7: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
6: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
1: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Catalunya
1: Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya nit.
8: Amb un peu encara el 21 de setembre, però l'altre ja el 22 de setembre. Ens comencem a mirar el demà. Alba Barbosa, Rafael de Ribot, Marc Güell, bona nit.
9: Bona nit.
8: A veure, Alba, comencem per tu. El Tribunal Constitucional debatrà el recurs de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no aplicar-li l'amnistia. Per què serà important?
10: Perquè serà la primera deliberació d'un recurs que activarà el compte enrere perquè els líders del procés siguin amnistiats. També Carles Puigdemont, que podria, per tant, tornar de l'exili. El Constitucional ha de valorar fins a 7 recursos dels líders del procés. Demà, previsiblement, la resolució del magistrat conservador serà desfavorable a amnistiar Turull. Però, si la majoria progressista del tribunal li tomba la resolució i considera que se li ha de concedir l'amnistia, llavors deixaria poc marge de maniobra al Suprem, que faria seva la doctrina del Constitucional.
8: Doncs el calendari que comença a comptar. Demà també tenim a Barcelona cimera AI Summit, cimera d'intel·ligència artificial. Rafael.
11: La trobada plega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillaume Rostand, ha explicat a Catalunya Ràdio que la seguretat serà un dels temes centrals d'aquesta reunió.
12: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controlará la IA.
11: S'espera que hi passin més de 10.000 assistents.
8: Demà hi haurà vaga de busos a Barcelona entre les 10 i del matí.

0: a 5 de la tarda.
1: I això tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el Comitè d'Empresa i la Direcció, que no ha aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. És per això que els conductors i la resta de plantilla dels autobusos urbans de TMB mantenen aquesta aturada de 7 hores. Atenció, s'ha dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5.
0: A les 10 del matí ja farà estona acabar el Matí de Catalunya Ràdio, Marc.
2: I tant, i parlant de molts temes, per exemple, de l'amnistia, que centrarà bona part del programa, però també altres que afecten, com per exemple l'educació. Si et sembla, Manel, saludem el subdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bona nit.
3: Bona nit, què tal?
2: Molt bé, Maiol. Escolta, venen uns dies en què tornarem a parlar i bastant de l'amnistia.
3: I tant, perquè anava a dir-te avui. Fixa't si visc en dimarts.
2: Sí.
3: Demà és el ple del Constitucional. Veurem, perquè, bé, ja ho heu explicat a l'informatiu, no? Que sí, tothom dona per fet que demà no és el dia encara, perquè el magistrat ponent de la sentència relativa, Jordi Turull, és conservador i està en contra de l'amnistia, per tant, demà encara no ho serà, però vaja, que comença ja el procés, que ara sí que sembla el definitiu per l'amnistia del delicte de malversació, que és l'únic que queda per l'amnistia. Demà nosaltres en parlarem amb Ernesto Ekaizer, que segurament és el periodista espanyol, que, bueno, de fet és argentí, però el periodista espanyol que millor coneix el món judicial i aquestes interioritats del tribunal que se'ns escapa, especialment la sala segona del Suprem, que és molt complexa i és una de les que li afectarà l'amnistia, la que haurà de decidir, i per tant serà interessant sentir-los. Després parlarem d'una cosa que està passant ara, Marc.
2: Quina?
3: És l'estrena de Gènesi.
2: Home, ganes de veure-la.
3: Sí, jo no l'he vist, recuperaré 3CAT, que per sort demà en una hora no tan intempestiva per mi com aquesta la podré mirar i moltes ganes. Anirem a Sant Sebastià, on també s'ha fet l'estrena allà, i en parlarem amb el director. I després d'un tema que interessa molta gent, que són els divorcis, perquè sempre es diu que després de les vacances arriben aquest temps de turbulències en què es multipliquen els divorcis. I parlarem amb una persona que es dedica no a divorciar-se, sinó a organitzar els divorcis dels altres, i li preguntarem per anècdotes i potser consells per fer-ho una mica més planer i que, escolta'm, que al final no hi hagi tantes baralles i que sigui tot més fàcil.
2: O sigui, que existeix aquesta figura,
3: Sí. Divorcing planner, es diu. Què et sembla?
2: Doncs mira, demà de divorcis i altres coses, al Matí de Catalunya Ràdio. Maiol, us escoltem a partir de les 6 amb en Ricard Ostrell.
3: Que vagi bé, fins demà.
0: I demà també ben d'hora qui vagi al quiosc i busqui, per exemple, el periòdico que hi trobarà. Ho consultem amb el director adjunt del diari, que és el Ferran Boiza. Bona nit, Ferran.
4: Què tal? Bona nit.
0: Com ho teniu, això? Com heu plantejat la portada?
4: Doncs mira, nosaltres demà l'apertura, evidentment no podia ser d'una altra manera, és la decisió del jutge Peinado d'obrir judici oral amb jurat popular contra Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Només un parell de punts, no? Peinado, el jutge, es jubila d'aquí 6 dies. Diumenge fa 72 anys i haurà de deixar la judicatura, ja no pot continuar com a jutge. I la instrucció del cas, malgrat que ha estat avalada parcialment per instàncies superiors, està plena d'actuacions que han generat molts dubtes entre els juristes. Segurament la jubilació del jutge i el fet de que la instrucció hagi tingut molts dubtes al llarg d'aquests mesos són dues realitats que s'hi han de connectar. Però aquesta és l'apertura, evidentment, com segurament de molts altres diaris demà, perquè és una notícia molt important, la primera vegada que una dona d'un president del govern s'asseurà a la banqueta dels acusats. Però nosaltres demà fem una aposta al periòdico que ens serveix per anar escalfant ja les midterms, les eleccions de mig mandat que hi haurà al novembre als Estats Units i que poden fer que Trump perdi el Senat, que seria un cop molt dur pel president. Bàsicament el que expliquem demà és com Trump ha aconseguit blindar el control sobre el Partit Republicà de la millor o de l'única manera que Trump sap fer-ho, no? Amb diners. Ell disposa de prop de 400 milions de dòlars, 400 milions, si es diu ràpid, a través del seu moviment MAGA, per distribuir entre els candidats republicans. Però, i aquí està la trampa, sempre que parlen de Trump sembla que n'hi hagi de trampes amagades, no? Doncs aquests diners, aquests 400 milions, els distribueix ell personalment. Això, evidentment, està generant una gran ansietat entre els candidats republicans i significa que segurament és l'objectiu últim

0: i final de Trump, el poder absolut que té sobre el Partit Republicà. És una de les nostres apostes. I una altra història que també a mi m'ha agradat molt i que portem a la portada de mà és les conseqüències d'aquest segrest que s'ha comès aquest cap de setmana per falsos policies a l'AP7. No? El que venim a explicar bàsicament és com de desacomplexats són aquests narcosegrestadors que no tenen cap por d'actuar a plena llum del dia, que no tenen cap por a ser identificats, i el que és més perillós per tots nosaltres és que tampoc no tenen cap por de posar en risc la vida dels conductors, dels ciutadans que circulaven aquest cap de setmana per l'AP7, no? I que no tenien res a veure amb el seu negoci, i que això va succeir. Quan tu atures a un cotxe que va 120 km per hora a una autopista, és molt perillós per la resta de conductors. Evidentment es tracta, això ja ho ha confirmat la consellera Parrón, d'una lluita entre bandes de narcotràfic. I això sí, bona notícia, el segrestat ja està sa i estalvi. Una altra cosa és que és molt probable que ja hagi après la lliçó. Sigui quina fos la lliçó que havia d'aprendre, segurament l'ha après.
1: Doncs segur que sí. Ho llegim demà al periòdico. Gràcies, Ferran. Bona nit.
0: Una abraçada. Bona nit.
1: I els 3 minuts que ens separen de les 11 els passarem amb un politòleg, amb en Gabriel Garrum. Bona nit, Gabriel.
2: Què tal? Molt bona nit.
1: Com ho has vist, això? Quina reflexió et genera el programa d'avui? Déu-n'hi-do.
2: Fixa't, dilluns de nou, replet, i a més replet de coses, algunes més dolentes, algunes més bones. Ha sonat fins i tot la veu de Dolores O'Riordan, de Cranberries,
1: sí.
2: Abans, imagina't, què més voleu. Dia Internacional per la Pau avui, malgrat tot plegat, fer des d'aquí una reivindicació de totes les entitats i organitzacions del país que treballen per la pau, des de Fundipau, l'ICIP, el Dalàs, Novat, etc. I recordar també que això, treballar per la pau, és introduir cultura de pau des de l'escola fins a la resolució pacífica a les Nacions Unides. La consellera Niubó ha parlat avui que que tenim la diagnosi clara i que cal passar a l'acció. Doncs bé, l'estat és crític, cal que aquesta acció sigui contundent, ràpida i el més a prop del personal docent possible. I de la mateixa manera, a una altra escala, podríem pensar que l'ONU també està altament necessitada d'un nou pacte refundacional. De fet, fixeu-vos, llegia l'altre dia un post a la xarxa social X d'un usuari que respecto molt, malgrat no sempre hi estic d'acord, que deia que això del món xachiplasti, i utilitzava aquest terme, xachiplasti, multilateral dels 90 ja no existeix. Doncs bé, si de cas el problema és concebre la política d'aquesta manera i no pas el multilateralisme, sinó escolteu el que deia Mark Carney l'altre dia al Parlament Europeu. M'agradaria fer esment també d'un altre dels temes que s'han comentat avui, dia de l'Alzheimer. Tots els pacients, acompanyants, sanitaris, això porta normalment un patiment incalculable i sobretot posar èmfasi en investigadors, en investigadores, reivindicar el finançament d'aquesta investigació, la implicació pública, que a vegades requereix de més recursos, algunes investigacions que poden ser més costoses, però que hem de recordar que ens obren la porta a avenços clau. Acabo amb algunes recomanacions. El testament de Sarajevo és absolutament terrorífic i, a part de llegir el llibre, recomano també fer una relectura o descobrir per primer cop, davant del dolor dels altres, Susan Sontag, que ens permet aproximar-nos millor a les notícies, a les imatges de les atrocitats. Fixeu-vos, Sontag va portar Tot es farà a Godot a un Sarajevo en ple setge l'any 93 i a més ens demostra això, que l'art també pot fer molt davant de l'horror de la guerra.
3: Trescat Info.

El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten Sánchez i retreu al govern espanyol que assenyali

0: la feina dels jutges. El govern espanyol busca nous espais a Ceuta per ubicar almenys 3.000 migrants més després que el campament del port hagi quedat petit. Això mentre assegura que estan reforçant les fronteres hispano-marroquines davant d'una nova convocatòria a les xarxes per aquest dimecres. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes de la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, MS Now i Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment el president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. El Consell d'Educació de Catalunya comença aquest dimarts el procés del debat per transformar el sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin a l'abril siguin concretes. El president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. El Congrés reivindica el llegat pacifista de Pau Casals en el marc del Dia Mundial de la Pau. La cambra li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. La plaça de la Font s'ha omplert per escoltar els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Esports.
1: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol verd i negre després de 18 anys. La plantilla ha enviat un missatge d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant. En futbol, la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. El Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol 3 i el Girona 6. El jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, ha estat operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament de lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
2: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
3: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
2: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: El jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, dona 3 dies a l'expresident espanyol perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx. El magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que tingui de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi, d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen, els metalls preciosos que s'han fet servir i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació, a banda del cas Plus Ultra, per possibles delictes de frau fiscal i contraband. Calama també ha fixat data per la declaració de les dues filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga per presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. 10 indicis que l'empresa de les filles va servir per canalitzar possibles comissions. I el Partit Popular retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la dona de Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega cap persecució judicial a l'entorn de Sánchez. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Fúnez, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
4: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
0: I el portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'Ofer.
5: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
0: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 immigrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma, amb 1.700 llits, ha estat insuficient i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
6: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
0: En paral·lel, Interior ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla amb més escamots de la Guàrdia Civil davant les noves crides a les xarxes per entrar dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que ja estan a sobre.
7: Independientemente del caer de esas alertas, hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
0: Insisteixen també que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. I mentrestant, a l'altra banda de la frontera, la situació és de calma. A la localitat veïna de Fenidec, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. La població marroquina prefereix no parlar d'aquell episodi, però s'intueix un descontentament dels joves per l'atur i les desigualtats. Enviat especial a Fenidec, Nandos Anoguera.
8: Les xarxes socials tornen a fer crides per fer una altra entrada massiva a Ceuta amb l'argument que la seguretat del Marroc prioritzarà la jornada electoral. Un periodista especialitzat en aquesta zona, que no ha volgut parlar al micro, creu que al final, però, no passarà res i ha volgut destacar que els comptes d'aquestes xarxes socials venen de fora del Marroc. A Fenidec, la població s'estima més no valorar per què va passar l'incident del 30 de juliol, però igualment troben persones que no veuen futur en aquest país.
9: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no hay. Que la gente busca una vida bien.
8: Des del 30 de juliol, la seguretat a la frontera marroquina amb el Tarajal s'ha reforçat. Hi ha controls policials a les rotondes i cruïlles estratègiques, agents desplegats a les muntanyes pròximes i un dron sobrevola periòdicament l'única carretera d'accés.
10: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes, diu, és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
11: Tot i que per a Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
12: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
11: L'extrema dreta, eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
13: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
11: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'aquest dilluns s'ha quedat sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, s'han solidaritzat amb els mitjans afectats i anuncien que deixen de seguir el president. Els tres mitjans vetats per Trump, la CNN, MS Now i Politico, han presentat una demanda judicial contra el president dels Estats Units, tot plegat el dia abans de l'inici de l'Assemblea General de l'ONU. Nova York, Oriol Serra.
14: La impulsivitat de Donald Trump ha deixat la Casa Blanca en una situació molt incòmoda. Mai abans totes les grans cadenes havien plantat un president dels Estats Units deixant d'assumir la transmissió del senyal en directe de les seves compareixences. Això ha passat després que, de manera col·legiada, les cadenes ABC, NBC, CBS i Fox, aquesta última, a priori molt pròxima als interessos de Donald Trump, hagin decidit unir forces i solidaritzar-se amb la CNN i MS Now, les dues cadenes a qui Trump divendres va anunciar que els vetava l'accés a la Casa Blanca. Aquest dilluns, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha intentat defensar Trump, però encara ho ha entorpit més perquè, volent negar l'evidència, ha reconegut que la censura és perquè l'administració de Trump li fa nosa la informació crítica o negativa. Fins ara argumentaven que es tractava de notícies falses o fake news.
15: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
14: De moment, la situació afecta el seguiment de les compareixences que el president nord-americà fa tant des de la Casa Blanca com les que fa, per exemple, des de l'Air Force One al seu avió oficial quan hi puja o quan en baixa. Aquest dimarts, Trump té previst fer el discurs d'obertura davant les Nacions Unides, però en aquest cas el senyal televisiu depèn de la pròpia ONU.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell d'Educació de Catalunya engega la maquinària aquest dimarts en el primer ple del curs per començar el debat del sistema educatiu. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril de l'any que ve. Abans que acabi el mes de setembre, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que siguin propostes concretes.
16: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
0: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, també demana la implicació de famílies i docents. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
17: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
0: Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat.
10: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps d'estiu.
10: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Des del gener fins a l'agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos. I s'han fet 229 denúncies per aquest tipus de delicte, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que tot l'any passat. Els autors no serien grups organitzats en contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, al matí de Catalunya Ràdio.
19: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha un cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
0: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3Cat Info, discrepa que sigui a través dels establiments que tenen associats pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
20: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
0: Segons el gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert. I Renfe ha retallat des d'aquest dilluns el servei ferroviari d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Això perquè canvia els trens en quatre de les freqüències i posa combois de menys capacitat, fet que suposa perdre unes 400 places diàries. Una situació que ha indignat els usuaris. Lleida, Júlia Albacar.
21: El model retirat és un ABLO en què Renfe va trobar fissures al xassis i ara vol revisar tots els combois. La companyia defensa que és una mesura temporal, però no concreta quan durarà. Els trens retirats tenen 581 places, mentre que els nous en sumen 476. Això suposa perdre més de 100 places per trajecte i en feien 4, 2 per sentit. Esta línia acumulava ja queixes en els darrers anys per falta de places i qualsevol retallada ara genera malestar entre els usuaris. Kevin Bruque és portaveu de la plataforma que els agrupa.
22: I això implica que molta gent no té com anar a treballar i realment ens complica molt la nostra vida diària. És un concurs, això, ara. És a veure qui pilla plaça abans. I si algú anul·le, quasi que ho has de dir pel grup, tenim un grup que es diu anul·lacions i no dura un minut.
21: Segons Bruque, el primer servei afectat, el de les 7 i 5 del matí, ha sortit ple este dilluns i amb un retard de 12 minuts, segons reconeix Renfe. Ara bé, la companyia diu que han quedat un parell de places lliures.
0: Aquest dimarts hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. Tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el Comitè d'Empresa i la direcció no han aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, està encallat en temes com la reducció de jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Al migdia, el comitè d'empresa n'informarà als treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. El Congrés reivindica el llegat pacifista del músic Pau Casals. Aprofitant la commemoració del Dia Mundial de la Pau, la Cambra Baixa li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: Igual que davant les Nacions Unides fa més de 50 anys, així s'ha sentit el cant dels ocells al Congrés dels Diputats.

0: Un cant d'esperança i pau interpretat pel joveníssim violoncel·lista italià Ettore Pagano, l'encarregat de tornar a donar vida a l'històric instrument de Casals, un Matteo Goffriller del 1733.
1: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
0: I és que Casals ha estat present també a través de les seues paraules a favor de la pau, que han reivindicat tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo.
2: Casals hizo de la música una forma de diálogo y de fraternidad.
3: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
0: L'acte ha reunit el president Salvador Illa i diferents ministres com el de Cultura, Ernest Urtasun, així com representants de la majoria de partits polítics. Junts no hi ha anat per l'escassa presència del català a l'acte. Diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista del Mestre del Vendrell.
4: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest dilluns al vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Tarragona, Ricard Buigas.
5: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic i inspiradors de la Lliga Genuïn, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Han aprofitat el pregó de Santa Tecla per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
6: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat l'oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
5: El pregó ha precedit la tronada amb una plaça de la Font plena de gom a gom i la interpretació del primer Emperito Roca de les festes a càrrec de la Tradivan. A la mitjanit, les escales de la catedral han tornat a ser les protagonistes d'un dels actes més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga, els gegants vells, la Mulassa i el Lleó fins a la plaça de la Font.
4: L'escriptora anglesa Zadie Smith, una de les intel·lectuals més influents del moment, torna a la no-ficció amb Morts i vius, un recull de reflexions sobre cultura, art, literatura i actualitat. L'aclamada autora de Dents blanques aposta per la reflexió en un món de continu canvi i distraccions i és crítica amb la tecnologia i el món digital.
7: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1.000 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. I ha resultat que no és així.
4: Ho ha dit a Barcelona, on ha presentat el llibre i també ha participat al CCCB en una xerrada al costat del francès Eduard Louis sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del jo.
8: Esports.
4: Amb Roger Arnau.
9: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit diumenge contra el Barça. Primer, els jugadors han anat passejant fins a la plaça de la Vila, després han estat rebuts dins l'Ajuntament per l'alcalde Xavier García Albiol i, finalment, han sortit al balcó per compartir el títol amb l'afició verd i negra. Un dels més aplaudits ha estat Nico Laprovittola, MVP de la Supercopa.
10: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la Peña y visca Badalona.
9: Aclamat també Ricky Rubio.
11: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
9: Han estat missatges d'agraïment i sobretot amb la promesa de continuar guanyant. També del tècnic Dani Miret.
12: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això

0: continuï sent així.
1: Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol.
2: 3CAT Info.
1: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals. L'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra a Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el dimarts 29, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
3: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir. Poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
1: Al parèntesi, la Lliga arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat. A la Lliga, 21 punts de 21 possibles i amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis. I 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més.
4: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone a hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
1: En el cas de l'Espanyol, l'aturada a la Lliga arriba després de 2 derrotes. L'equip blanquiblau és 15è amb 7 punts després de 7 partits. Per cert, 2 apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Per altra banda, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. La junta directiva i l'àrea esportiva del club consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è en la classificació, amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. Per altra banda, també en futbol, aquest dilluns s'ha sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic. El duel es jugarà al País Basc el 30 de setembre. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i també al Herceg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Mladost Dost, el Jarden Split i el Novi Beograd. Per altra banda, acabem en ciclisme perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathys van Kerckhoff, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix amb la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze. L'or ha estat pel neerlandès Ryan Gall i la plata per l'italià Nicolas Milesi. Per cert, el germà de Mathys, Stef van Kerckhoff, també de Montbrió, va tenir un accident important diumenge mentre s'entrenava per preparar la contrarrellotge del Mundial Júnior. Un cotxe no el va veure, el van vestir a la sortida d'un carrer. El petit dels germans van Kerckhoff estarà unes quantes setmanes de baixa i es perdrà el Mundial i l'Europeu.
5: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. A partir d'ara us explicarem que l'autor del llibre Safaris Humans, Ezio Gabazzeni, explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per pur plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. També explicarem que les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat. I durant els mesos de juny i juliol, Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla verd i negra ha enviat un missatge d'agraïment i sobretot ha promès que continuarà guanyant. En futbol, la primera masculina ha encetat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brugets.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia a la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer qué haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de manos límpies, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: Carlos Mazón es nega a respondre a les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la Dana al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escudat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim Carlos Mazón y la réplica del republicà Gabriel Rufián.
5: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
6: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
7: Le estoy dando tiempo para que responda.
6: Ya lo he hecho.
7: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
0: L'expresident Mazón diu que no parlarà fins que acabi la instrucció judicial.
1: 3CAT Info.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
8: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que

0: Les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
1: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
0: L'extrema dreta, eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
2: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
0: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
3: I cap sorpresa a les eleccions legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria. Enmig de les denúncies de frau de l'oposició, les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solies.
4: Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar a l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara bé, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
5: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
4: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han vetat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
3: I en parlàvem al sumari. El periodista i escriptor italià Ezio Gabazzeni situa a Bèlgica al cervell dels anomenats safaris humans a Sarajevo als anys 90 durant la Guerra de Bòsnia. Una forma de turisme macabre en què estrangers adinerats s'anaven a disparar per plaer a persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Gabazzeni, que acaba de publicar Safaris Humanos, confia que les investigacions obertes, no solament a Itàlia, sinó també en altres països europeus, culminin en un procés penal per condemnar les persones que pagaven per matar Sarajevo. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
6: L'inquesta en curso.
7: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant
6: a
7: Europa. Fins fa pocs mesos només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant, era a Bèlgica.
3: Gabazzeni diu que la propietària d'un petit hotel a la frontera amb Eslovènia li va explicar que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants.
6: I ella mateixa ens confirma que...
7: I ella mateixa ens confirma que els caçadors que estaven pel seu petang breakfast per anar a menjar o... parlaven amb tota confiança que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que realment glacen la sang quan ho sents per primera vegada. Dius, com pot ser? Un nen...
3: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans a Sarajevo ha explicat que alguns dels viatges macabres per matar bosnians es van organitzar des de Barcelona. El govern aprovarà aquest dimarts el Pla Regenera, que contempla una inversió de més de 760 milions d'euros durant els pròxims 3 anys per rehabilitar habitatges prioritàriament vulnerables d'arreu de Catalunya. Cada any s'invertiran 190 milions de fons propis i 65 milions més en forma de préstec. Esparreguera, David Àngela.
8: Una injecció econòmica destinada sobretot als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals, deixant de banda les grans capitals

0: que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
1: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla

0: Gairebé el 60% són d'abans de 1980. 560.000 habitatges tenen més de 45 anys.
1: Denuncien el suïcidi d'una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. Segons la família i el sindicat de l'habitatge, la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. Han explicat que la dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. Va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però, segons diuen, el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Naya era el seu advocat.
2: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en TET es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
1: Aquest dilluns a Barcelona també han desnonat una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres. Els Mossos han detingut un home per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona està ingressada a l'hospital en estat molt greu. Aquest dilluns l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig i condemna contra la violència masclista. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: Els fets han passat poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embestit amb el seu cotxe amb la intenció d'atropellar-la. En l'incident ha acabat topant amb almenys un altre vehicle. Segons fonts policials, l'home tenia un ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima i ha estat detingut com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys. Tot plegat ha passat després d'alguns episodis d'amenaces de l'home. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Tarragona investiga ara els fets.
4: 3Cat Info.
1: Les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. Un dels membres d'aquest grup, el català Roman Orús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
5: S'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de pujar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial.
1: A Espanya, Pedro Sánchez ha presentat un pla de desenvolupament responsable de la IA i ha criticat que els magnats de les grans tecnològiques es vulguin autorregular.
6: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
1: Sánchez proposa acordar un nou pacte social que vol negociar amb patronal i sindicats. Precisament el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la intel·ligència artificial destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
7: De tal manera que se desarrolle lo que quiera, pero que cotice.
1: El full de ruta del govern espanyol també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. I Barcelona acull a partir d'aquest dimarts la cimera AI Summit, que aplega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostán, ha explicat a 3Cat Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la reunió.
8: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controlará la IA.
1: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. La Generalitat hi presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030.
8: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre. Van a presentar en qué van a invertir dentro de la IA y de las infraestructuras hasta el 2030.
1: La cimera sobre intel·ligència artificial s'acaba dimecres a Barcelona.
4: El temps.

0: Gemma Puig.
1: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps d'estiu.
0: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
2: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
3: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu. Sabem que la neu està patint, evidentment, aquest canvi climàtic. Cada cop tenim hiverns, tot i que algun ha sigut molt bo a nivell de nivologia, però que molts anys la manca de neu és notícia, és evident a l'alta muntanya, i clar, la neu és un factor que també influencia en la temperatura.
2: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: En només dos mesos, el juny i el juliol, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el telèfon mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot per comprovar el funcionament d'aquests dispositius. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària per als pròxims 3 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Justament un accident entre dos cotxes i un camió ha deixat cues de 19 quilòmetres a l'autopista AP7 aquest dilluns al matí. L'accident, que ha estat a primera hora, no ha deixat ferits de gravetat. Mentrestant, el que investiguen els Mossos és un possible segrest que es va produir dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, també a l'AP7. Segons els testimonis de diversos conductors, un grup d'homes amb armilles policials i fent-se passar per Mossos van treure d'un vehicle un home amb la cara ensangonada i el van fer pujar a un altre cotxe. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que la principal hipòtesi és una revenja per drogues entre grups criminals i que la víctima es troba bé.
5: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos, els primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és tot, m'apunta el director general de la policia, que l'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
0: De moment no hi ha cap detingut pel cas. L'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Així ho asseguren els investigadors, coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que a Catalunya afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
6: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell, i a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: Des de la Fundació Pasqual Maragall reclamen més recursos perquè les persones diagnosticades puguin endarrerir els efectes de la malaltia al màxim.

0: màxim possible. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos, que sap que té Alzheimer.
1: Tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de Tartamurs de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
0: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures i que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En cultura, el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. Miqui Esparvé, Enric Cambrai, Àngels Gunyalons, Javier Càmara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum. Marta Vives.
3: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli que arrenca funcions el 26 de setembre o Cabaret al Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs amb muntatges com Les coses excepcionals amb Miqui Esparvé, Eureka amb Vicent Andongo o La síndrome Natàlia de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gunyalons.
4: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, em fa molta il·lusió i amb un text que d'alguna manera és garantia de bones experiències, no?
5: És una paradoxa perquè es troben uns professors que és com el consell rector amb una mare. Jo sóc la mare.
6: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia, i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
3: Per Anna Martínez Balanyà, la comèdia és una opció guanyadora amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
7: Nosaltres és veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
3: Una filosofia que els funciona perquè aquesta temporada passada han aconseguit prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen.
0: I la producció catalana Ruega por nosotras s'ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià en secció oficial, però fora de competició. La pel·lícula de Daniel Monzón vol rescatar de l'oblit l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer de l'època franquista i les atrocitats que s'hi feien. Aviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
8: Santa Maria, Santa Virgen de las Vírgenes.
9: El director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera, El Niño o Zelda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
10: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guión era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Jo s'acaba les mies.
9: Monzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Garrick Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al Patronato perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, a qui acompanyen Adelfa Calvo, que és la monja que dirigeix un dels centres, i Bea Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
0: Amb Roger Nau.
11: Festa grossa a Badalona, la penya ha celebrat aquest dilluns la Supercopa CB aconseguida diumenge davant el Barça. Feia 18 anys que el Joventut no aixecava un títol. L'afició verd i negra ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer, els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament, després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde, Xavier García Albiol, i finalment...
12: I ja tenim aquí els capitans portant el trofeu de la Supercopa 2025. Després de tants i tants anys, els entrenis i coixis i plaer, Enrique!
11: Han sortit al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats han estat Ricky Rubio i Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
13: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
14: Yo quiero que tomemos esto

0: como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más.
1: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant, també del tècnic, Dani Miret.
2: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
1: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. L'èxode del Barça és de 17 jugadors, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra, Wembley. Després jugarà contra Croàcia, Sevilla, el 29 de setembre, també, contra la República Txeca, a Oviedo, el 3 d'octubre, i un altre cop contra Croàcia, el 6 d'octubre, a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032. El parèntesi, la Lliga arriba amb el Barça ben guanyat tot el que ha jugat. 21 punts de 21 possibles i 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 més que el Madrid. Precisament, el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més i també parla d'arbitratge.
3: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho de l'árbitro. Entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero lo voy a guardar para mí porque yo nunca he sido jugador así. No voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la prensa porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
1: Per cert, l'Atlètic de Madrid ha respost les crítiques a l'arbitratge de José Mourinho després del derbi de diumenge al Metropolitano. L'equip matalassé a les xarxes socials ha demanat textualment acabar amb l'assetjament arbitral. I dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça, cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Mentrestant, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è a la classificació amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontaran la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i a l'Herceg Novi. L'Atlètic barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Blandost, el Yardarm Split i el Novi Beograd. I acabem en ciclisme, perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathis van Kerkhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix en la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze.
4: Trescat Info.

El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten Sánchez i retreu al govern espanyol que assenyali la feina dels jutges. El govern espanyol busca nous espais a Ceuta per ubicar almenys 3.000 migrants més després que el campament del port hagi quedat petit. Això mentre assegura que estan reforçant les fronteres hispano-marroquines davant d'una nova convocatòria a les xarxes per aquest dimecres. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units

0: La CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes de la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, MS Now i Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment el president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. El Consell d'Educació de Catalunya comença aquest dimarts el procés del debat per transformar el sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin a l'abril siguin concretes. El president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. El Congrés reivindica el llegat pacifista de Pau Casals en el marc del Dia Mundial de la Pau. La cambra li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. La plaça de la Font s'ha omplert per escoltar els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat.
1: Esports.
2: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol verd i negre després de 18 anys. La plantilla ha enviat un missatge d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant. En futbol, la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. El Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol 3 i el Girona 6. El jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, ha estat operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament de lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: El jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, dona 3 dies a l'expresident espanyol perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx. El magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que tingui de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi, d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen, els metalls preciosos que s'han fet servir i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació.

0: investigació, a banda del cas Plus Ultra, per possibles delictes de frau fiscal i contraban. Calama també ha fixat data per la declaració de les dues filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga per presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. 10 indicis que l'empresa de les filles va servir per canalitzar possibles comissions. I el Partit Popular retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la dona de Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega cap persecució judicial a l'entorn de Sánchez. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Fúnez, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
1: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
0: I el portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'Ofer.
2: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
0: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 immigrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma, amb 1.700 llits, ha estat insuficient i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
3: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
0: En paral·lel, Interior ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla amb més escamots de la Guàrdia Civil davant les noves crides a les xarxes per entrar dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que ja estan a sobre.
4: Independientemente del caer de esas alertas, hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
0: Insisteixen també que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. I mentrestant, a l'altra banda de la frontera, la situació és de calma. A la localitat veïna de Fenidec, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. La població marroquina prefereix no parlar d'aquell episodi, però s'intueix un descontentament dels joves per l'atur i les desigualtats. Enviat especial a Fenidec, Nandos Anoguera.
5: Les xarxes socials tornen a fer crides per fer una altra entrada massiva a Ceuta amb l'argument que la seguretat del Marroc prioritzarà la jornada electoral. Un periodista especialitzat en aquesta zona, que no ha volgut parlar al micro, creu que al final, però, no passarà res i ha volgut destacar que els comptes d'aquestes xarxes socials venen de fora del Marroc. A Fenidec, la població s'estima més no valorar per què va passar l'incident del 30 de juliol, però igualment troben persones que no veuen futur en aquest país.
6: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no hay. Que la gente busca una vida bien.
5: Des del 30 de juliol, la seguretat a la frontera marroquina amb el Tarajal s'ha reforçat. Hi ha controls policials a les rotondes i cruïlles estratègiques, agents desplegats a les muntanyes pròximes i un dron sobrevola periòdicament l'única carretera d'accés.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes, diu, és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
8: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
9: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
8: L'extrema dreta, eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel.

0: portaveu d'Alternativa per Alemanya.
1: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
0: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
2: El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'aquest dilluns s'ha quedat sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, s'han solidaritzat amb els mitjans afectats i anuncien que deixen de seguir el president. Els tres mitjans vetats per Trump, la CNN, MS9 i Politico, han presentat una demanda judicial contra el president dels Estats Units, tot plegat el dia abans de l'inici de l'Assemblea General de l'ONU. Nova York, Oriol Serra.
3: La impulsivitat de Donald Trump ha deixat la Casa Blanca en una situació molt incòmoda. Mai abans totes les grans cadenes havien plantat un president dels Estats Units deixant d'assumir la transmissió del senyal en directe de les seves compareixences. Això ha passat després que, de manera col·legiada, les cadenes ABC, NBC, CBS i Fox, aquesta última a priori molt pròxima als interessos de Donald Trump, hagin decidit unir forces i solidaritzar-se amb la CNN i MS9. Les dues cadenes a qui Trump divendres va anunciar que els vetava l'accés a la Casa Blanca. Aquest dilluns, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha intentat defensar Trump, però encara ho ha entorpit més perquè, volent negar l'evidència, ha reconegut que la censura és perquè l'administració de Trump li fa nosa la informació crítica o negativa. Fins ara argumentaven que es tractava de notícies falses o fake news.
4: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
3: De moment, la situació afecta el seguiment de les compareixences que el president nord-americà fa tant des de la Casa Blanca com les que fa, per exemple, des de l'Air Force One al seu avió oficial quan hi puja o quan en baixa. Aquest dimarts, Trump té previst fer el discurs d'obertura davant les Nacions Unides, però en aquest cas el senyal televisiu depèn de la pròpia ONU.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Consell d'Educació de Catalunya engega la maquinària aquest dimarts en el primer ple del curs per començar el debat del sistema educatiu. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril de l'any que ve. Abans que acabi el mes de setembre, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que siguin propostes concretes.
6: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
2: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, també demana la implicació de famílies i docents. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
7: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
2: Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat.
5: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
8: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor,

0: però ho farà amb un temps d'estiu.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Des del gener fins a l'agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos. I s'han fet 229 denúncies per aquest tipus de delicte, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que tot l'any passat. Els autors no serien grups organitzats en contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha un cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
2: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3catinfo, discrepa que sigui a través dels establiments que tenen associats pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
4: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
2: Segons el gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert. I Renfe ha retallat des d'aquest dilluns el servei ferroviari d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Això perquè canvia els trens en quatre de les freqüències i posa combois de menys capacitat, fet que suposa perdre unes 400 places diàries. Una situació que ha indignat els usuaris. Lleida, Júlia Albacar.
5: El model retirat és un ABLO en què Renfe va trobar fissures al xassis i ara vol revisar tots els combois. La companyia defensa que és una mesura temporal, però no concreta quan durarà. Els trens retirats tenen 581 places, mentre que els nous en sumen 476. Això suposa perdre més de 100 places per trajecte i en feien 4, 2 per sentit. Esta línia acumulava ja queixes en els darrers anys per falta de places i qualsevol retallada ara genera malestar entre els usuaris. Kevin Bruque és portaveu de la plataforma que els agrupa.
6: I això implica que molta gent no té com anar a treballar i realment ens complica molt la nostra vida diària. És un concurs, això, ara. És a veure qui pilla plaça abans. I si algú anul·la, quasi que ho has de dir pel grup, tenim un grup que es diu anul·lacions i no dura un minut.
5: Segons Bruque, el primer servei afectat, el de les 7 i 5 del matí, ha sortit ple este dilluns i amb un retard de 12 minuts, segons reconeix Renfe. Ara bé, la companyia diu que han quedat un parell de places lliures.
2: Aquest dimarts hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. Tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el Comitè d'Empresa i la Direcció no han aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, està encallat en temes com la reducció de jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Al migdia, el comitè d'empresa n'informarà als treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. El Congrés reivindica el llegat pacifista del músic Pau Casals. Aprofitant la commemoració del Dia Mundial de la Pau, la Cambra Baixa li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Igual que davant les Nacions Unides fa més de 50 anys, així s'ha sentit el cant dels ocells al Congrés dels Diputats. Un cant d'esperança i pau interpretat pel joveníssim violoncel·lista italià Ettore Pagano, l'encarregat de tornar a donar vida a l'històric instrument de Casals, un Matteo Goffriller del 1733.
8: Quan vaig tocar el cello per primer cop,
0: Vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
7: I és que Casals ha estat present també a través de les seues paraules a favor de la pau, que han reivindicat tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo.
8: Casals hizo de la música una forma de diálogo y de fraternidad.
9: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
7: L'acte ha reunit el president Salvador Illa i diferents ministres com el de Cultura, Ernest Urtasun, així com representants de la majoria de partits polítics. Junts no hi ha anat per l'escassa presència del català a l'acte. Diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista del Mestre del Vendrell.
2: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest dilluns al vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Tarragona, Ricard Buigas.
10: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic i inspiradors de la Lliga Genuïn, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Han aprofitat el pregó de Santa Tecla per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
11: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat l'oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
10: El pregó ha precedit la tronada amb una plaça de la Font plena de gom a gom i la interpretació del primer Emperito Roca de les festes a càrrec de la Tradivan. A la mitjanit, les escales de la catedral han tornat a ser les protagonistes d'un dels actes més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga, els gegants vells, la Mulassa i el Lleó fins a la plaça de la Font.
2: L'escriptora anglesa Zadie Smith, una de les intel·lectuals més influents del moment, torna a la no ficció amb Morts i vius, un recull de reflexions sobre cultura, art, literatura i actualitat. L'aclamada autora de Dents blanques aposta per la reflexió en un món de continu canvi i distraccions i és crítica amb la tecnologia i el món digital.
12: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1.000 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. I ha resultat que no és així.
2: Ho ha dit a Barcelona, on ha presentat el llibre i també ha participat al CCCB en una xerrada al costat del francès Eduard Louis sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del jo.
1: Esports.
2: Amb Roger Arnau.
13: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit diumenge contra el Barça. Primer, els jugadors han anat passejant fins a la plaça de la Vila, després han estat rebuts dins l'Ajuntament per l'alcalde Xavier García Albiol i, finalment, han sortit al balcó per compartir el títol amb l'afició verd i negra. Un dels més aplaudits ha estat Nico Laprovittola, MVP de la Supercopa.
14: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la Peña y visca Badalona.
13: Ha aclamat també Ricky Rubio.
15: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
13: Han estat missatges d'agraïment i sobretot amb la promesa de continuar guanyant. També del tècnic Dani Miret.
16: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
13: Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol.
1: 3CAT Info.
13: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals. L'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra a Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el dimarts 29, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
17: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
13: Al parèntesi, la Lliga arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat. A la Lliga, 21 punts de 21 possibles i amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis. I 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més.
18: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueda hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
13: En el cas de l'Espanyol, l'aturada a la Lliga arriba després de 2 derrotes. L'equip blanquiblau és 15è amb 7 punts després de 7 partits. Per cert, 2 apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Per altra banda, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. La junta directiva i l'àrea esportiva del club consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è en la classificació, amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. Per altra banda, també en futbol, aquest dilluns s'ha sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic. El duel es jugarà al País Basc el 30 de setembre. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i també al Herceg Novi. L'Atlètic barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Mladost Dost, el Jardan Split i el Novi Beograd. Per altra banda, acabem en ciclisme perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathys van Kerckhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix amb la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze. L'or ha estat pel neerlandès Ryan Gall i la plata per l'italià Nicolas Milesi. Per cert, el germà de Mathys, Stef van Kerckhove, també de Montbrió, va tenir un accident important diumenge mentre s'entrenava per preparar la contrarrellotge del Mundial Júnior. Un cotxe no el va veure, el van vestir a la sortida d'un carrer. El petit dels germans van Kerckhove estarà unes quantes setmanes de baixa i es perdrà el Mundial i l'Europeu.
1: Són 2:15.

Aquestes són les principals informacions. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. A partir d'ara us explicarem que l'autor del llibre Safaris Humans, Ezio Gabazzeni, explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per pur plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. També explicarem que les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat. I durant els mesos de juny i juliol, Trànsit va detectar

0: 8.500 conductors que feien servir el mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot.
1: Esports.
0: Roger Nau, què destaquem?
2: La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla verd i negra ha enviat un missatge d'agraïment i sobretot ha promès que continuarà guanyant. En futbol, la primera masculina ha encetat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: Carlos Mazón es nega a respondre a les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la dana al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escudat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim Carlos Mazón y la réplica del republicà Gabriel Rufián.
5: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
6: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no le voy a contestar.
7: Le estoy dando tiempo para que responda.
6: Ya lo he hecho.
7: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
0: L'expresident Mazón diu que no parlarà fins que acabi la instrucció judicial.
1: 3CAT Info.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell, continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
8: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
9: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
8: L'extrema dreta, eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa.

0: Alemanya.
1: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
0: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
2: I cap sorpresa a les eleccions legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria. Enmig de les denúncies de frau de l'oposició, les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solies.
3: Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar a l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara ve la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Panfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
4: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
3: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han vetat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
2: I en parlàvem al sumari. El periodista i escriptor italià Ezio Gabazzeni situa Bèlgica al cervell dels anomenats safaris humans a Sarajevo als anys 90 durant la Guerra de Bòsnia. Una forma de turisme macabre en què estrangers adinerats s'anaven a disparar per plaer a persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Gabazzeni, que acaba de publicar Safaris Humanos, confia que les investigacions obertes, no solament a Itàlia, sinó també en altres països europeus, culminin en un procés penal per condemnar les persones que pagaven per matar Sarajevo. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
5: L'inquesta en curso.
6: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant
5: a
6: Europa.
5: Fins
6: fa pocs mesos només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant, era a Bèlgica.
2: Gabazzeni diu que la propietària d'un petit hotel a la frontera amb Eslovènia li va explicar que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants.
5: I ella mateixa ens confirma que...
6: I ella mateixa ens confirma que els caçadors estaven pel seu pet amb grec, fas pos per anar a menjar, o... i parlaven amb tota confiança que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que realment glacen la sang quan ho sents per primera vegada. Dius, com pot ser? Un nen...
2: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans a Sarajevo ha explicat que alguns dels viatges macabres per matar bosnians es van organitzar des de Barcelona. El govern aprovarà aquest dimarts el Pla Regenera, que contempla una inversió de més de 760 milions d'euros durant els pròxims 3 anys per rehabilitar habitatges prioritàriament vulnerables d'arreu de Catalunya. Cada any s'invertiran 190 milions de fons propis i 65 milions més en forma de préstec. Esparreguera, David Angelà.
7: Una injecció econòmica destinada sobretot als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals, deixant de banda les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
8: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que, en canvi, poden actuar en punts concrets del seu municipi.
7: Aquest programa resulta dels acords entre PSC i Esquerra Republicana. Parteix d'un parc residencial envellit. A Catalunya hi ha prop de 4 milions de llars, gairebé el

0: 60% són d'abans de 1980. 560.000 habitatges tenen més de 45 anys.
1: Denuncien el suïcidi d'una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de...

0: desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Naya era el seu advocat.
1: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
0: Aquest dilluns, a Barcelona, també han desnonat una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres. Els Mossos han detingut un home per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona està ingressada a l'hospital en estat molt greu. Aquest dilluns, l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig i condemna contra la violència masclista. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: Els fets han passat poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embestit amb el seu cotxe amb la intenció d'atropellar-la. En l'incident ha acabat topant amb almenys un altre vehicle. Segons fonts policials, l'home tenia un ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima i ha estat detingut com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys. Tot plegat ha passat després d'alguns episodis d'amenaces de l'home. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Tarragona investiga ara els fets.
3: 3Cat Info.
0: Les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. Un dels membres d'aquest grup, el català Roman Orús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
4: S'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de pujar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial.
0: A Espanya, Pedro Sánchez ha presentat un pla de desenvolupament responsable de la IA i ha criticat que els magnats de les grans tecnològiques es vulguin autorregular.
5: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
0: Sánchez proposa acordar un nou pacte social que vol negociar amb patronal i sindicats. Precisament el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la intel·ligència artificial destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
6: De tal manera que se desarrolle lo que quiera, pero que cotice.
0: El full de ruta del govern espanyol també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. I Barcelona acull a partir d'aquest dimarts la cimera AI Summit, que aplega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostán, ha explicat a 3Cat Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la reunió.
7: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controlará la IA.
0: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. La Generalitat hi presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030.
7: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre. Van a presentar en qué van a invertir dentro de la IA y de las infraestructuras hasta el 2030.
0: La cimera sobre intel·ligència artificial s'acaba dimecres a Barcelona.
3: El temps.
0: Gemma Puig.
8: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est. amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre

0: Els 27 i els 30-31 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre, poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps d'estiu.
1: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
2: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
3: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu. Sabem que la neu està patint, evidentment, aquest canvi climàtic. Cada cop tenim hiverns, tot i que algun ha sigut molt bo a nivell de nivologia, però que molts anys la manca de neu és notícia, és evident a l'alta muntanya, i clar, la neu és un factor que també influencia en la temperatura.
2: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
1: En només dos mesos, el juny i el juliol, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el telèfon mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot per comprovar el funcionament d'aquests dispositius. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària per als pròxims 3 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Justament un accident entre dos cotxes i un camió ha deixat cues de 19 quilòmetres a l'autopista AP7 aquest dilluns al matí. L'accident, que ha estat a primera hora, no ha deixat ferits de gravetat. Mentrestant, el que investiguen els Mossos és un possible segrest que es va produir dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, també a l'AP7. Segons els testimonis de diversos conductors, un grup d'homes amb armilles policials i fent-se passar per Mossos van treure d'un vehicle un home amb la cara ensangonada i el van fer pujar a un altre cotxe. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que la principal hipòtesi és una revenja per drogues entre grups criminals i que la víctima es troba bé.
5: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos els primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és tot, m'apunta el director general de la policia, que l'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
1: De moment no hi ha cap detingut pel cas. L'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Així ho asseguren els investigadors, coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que a Catalunya afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
6: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
1: Des de la Fundació Pasqual Maragall reclamen més recursos perquè les persones diagnosticades puguin endarrerir els efectes de la malaltia al màxim possible. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
7: Tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de Tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
1: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures i que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En cultura, el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. Miqui Esparvé, Enric Cambrai, Àngels Gunyalons, Javier Càmara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum. Marta Vives.
8: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli que arrenca funcions el 26 de setembre o Cabaret al Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs amb muntatges com Les coses excepcionals amb Miqui Esparvé, Eureka amb Vicent Andongo o La síndrome Natàlia de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gunyalons.
9: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, em fa molta il·lusió, i amb un text que, d'alguna manera, és garantia de bones experiències, no?
10: És una paradoxa, perquè es troben uns professors que és com el Consell Rector, amb una mare, jo sóc la mare.
11: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida, i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia, i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
8: Per Anna Martínez Balanyà, la comèdia és una opció guanyadora amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
12: Nosaltres, és veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
8: Una filosofia que els funciona perquè aquesta temporada passada han aconseguit prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen.
1: I la producció catalana Ruega por nosotras s'ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià en secció oficial, però fora de competició. La pel·lícula de Daniel Monzón vol rescatar de l'oblit l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer de l'època franquista i les atrocitats que s'hi feien. Aviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
13: Santa Maria, Santa Virgen de las Vírgenes.
14: El director de pel·lícules com Les leyes de la frontera, El niño o Zelda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
15: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Jo s'acaba les mies.
14: Monzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Guerrique Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al Patronato perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, a qui acompanyen Adelfa Calvo, que és la monja que dirigeix un dels centres, i Bea Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
16: Ruega por nosotras.
1: Esports. Amb Roger Nau.
17: Festa grossa a Badalona, la penya ha celebrat aquest dilluns la Supercopa CB aconseguida diumenge davant el Barça. Feia 18 anys que el Joventut no aixecava un títol. L'afició verd i negra ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer, els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament, després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde, Xavier García Albiol, i finalment...
18: I ja tenim aquí els capitans portant el trofeu de la Supercopa 2026. Després dels tants i dels anys, els tècnics i coches i
17: Han sortit al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats han estat Ricky Rubio i Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
19: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
20: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la penya siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más.
17: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant, també del tècnic, Dani Miret.
21: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
17: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. L'èxode del Barça és de 17 jugadors, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra a Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el 29 de setembre, també, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032. El parèntesi a la Lliga arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat, 21 punts de 21 possibles i 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del club blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més i també parla d'arbitratge.
0: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero le voy a guardar para mí porque yo nunca he sido un jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la prensa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
17: Per cert, l'Atlètic de Madrid ha respost les crítiques a l'arbitratge de José Mourinho després del derbi de diumenge al Metropolitano. L'equip matalasser a les xarxes socials ha demanat textualment acabar amb l'assetjament arbitral. I dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça, cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Mentrestant, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. Ara mateix l'equip de la Vila de Gràcia és 19è a la classificació amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i a l'Herceg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Blandost, el Yardren Split i el Novi Beograd. I acabem en ciclisme, perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathijs van Kerkhof, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix en la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze.
4: Trescat Info.

0: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten Sánchez i retreu al govern espanyol que assenyali la feina dels jutges. El govern espanyol busca nous espais a Ceuta per ubicar almenys 3.000 migrants més després que el campament del port hagi quedat petit. Això mentre assegura que estan reforçant les fronteres hispano-marroquines davant d'una nova convocatòria a les xarxes per aquest dimecres. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes de la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, MS Now i Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment el president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. El Consell d'Educació de Catalunya comença aquest dimarts el procés del debat per transformar el sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin a l'abril siguin concretes. El president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. El Congrés reivindica el llegat pacifista de Pau Casals en el marc del Dia Mundial de la Pau. La cambra li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. La plaça de la Font s'ha omplert per escoltar els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Esports.
1: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol verd i negre després de 18 anys. La plantilla ha enviat un missatge d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant. En futbol, la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. El Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol 3 i el Girona 6. El jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, ha estat operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segon, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament de lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
2: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
3: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer qué haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
2: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de manos límpies, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: El jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, dona 3 dies a l'expresident espanyol perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx. El magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que tingui de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi, d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen, els metalls preciosos que s'han fet servir i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació, a banda del cas Plus Ultra, per possibles delictes de frau fiscal i contraband. Calama també ha fixat data per la declaració de les dues filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga per presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. 10 indicis que l'empresa de les filles va servir per canalitzar possibles comissions. I el Partit Popular retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la dona de Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega cap persecució judicial a l'entorn de Sánchez. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Fúnez, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
4: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
0: I el portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'Ofer.
5: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
0: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 immigrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma, amb 1.700 llits, ha estat insuficient i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
6: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
0: En paral·lel, Interior ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla amb més escamots de la Guàrdia Civil davant les noves crides a les xarxes per entrar dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que ja estan a sobre.
7: Independientemente del caer de esas alertas, hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
0: Insisteixen també que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. I mentrestant, a l'altra banda de la frontera, la situació és de calma. A la localitat veïna de Fenidec, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. La població marroquina prefereix no parlar d'aquell episodi, però s'intueix un descontentament dels joves per l'atur i les desigualtats. Enviat especial a Fenidec, Nandos Anoguera.
8: Les xarxes socials tornen a fer crides per fer una altra entrada massiva a Ceuta amb l'argument que la seguretat del Marroc prioritzarà la jornada electoral. Un periodista especialitzat en aquesta zona, que no ha volgut parlar al micro, creu que al final, però, no passarà res i ha volgut destacar que els comptes d'aquestes xarxes socials venen de fora del Marroc. A Fenidec, la població s'estima més no valorar per què va passar l'incident del 30 de juliol, però igualment troben persones que no veuen futur en aquest país.
9: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no hay. Que la gente busca una vida bien.
8: Des del 30 de juliol, la seguretat a la frontera marroquina amb el Tarajal s'ha reforçat. Hi ha controls policials a les rotondes i cruïlles estratègiques, agents desplegats a les muntanyes pròximes i un dron sobrevola periòdicament l'única carretera d'accés.
10: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes, diu, és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
11: Tot i que per a Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un Parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
12: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
11: L'extrema dreta, eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
13: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
11: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'aquest dilluns s'ha quedat sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, s'han solidaritzat amb els mitjans afectats i anuncien que deixen de seguir el president. Els tres mitjans vetats per Trump, la CNN, MS Now i Politico, han presentat una demanda judicial contra el president dels Estats Units, tot plegat el dia abans de l'inici de l'Assemblea General de l'ONU. Nova York, Oriol Serra.
14: La impulsivitat de Donald Trump ha deixat la Casa Blanca en una situació molt incòmoda. Mai abans totes les grans cadenes havien plantat un president dels Estats Units deixant d'assumir la transmissió del senyal en directe de les seves compareixences. Això ha passat després que, de manera col·legiada, les cadenes ABC, NBC, CBS i Fox, aquesta última, a priori molt pròxima als interessos de Donald Trump, hagin decidit unir forces i solidaritzar-se amb la CNN i MS Now, les dues cadenes a qui Trump divendres va anunciar que els vetava l'accés a la Casa Blanca. Aquest dilluns, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha intentat defensar Trump, però encara ho ha entorpit més perquè, volent negar l'evidència, ha reconegut que la censura és perquè l'administració de Trump li fa nosa la informació crítica o negativa. Fins ara argumentaven que es tractava de notícies falses o fake news.
15: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
14: De moment, la situació afecta el seguiment de les compareixences que el president nord-americà fa tant des de la Casa Blanca com les que fa, per exemple, des de l'Air Force One al seu avió oficial quan hi puja o quan en baixa. Aquest dimarts, Trump té previst fer el discurs d'obertura davant les Nacions Unides, però en aquest cas el senyal televisiu depèn de la pròpia ONU.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell d'Educació de Catalunya engega la maquinària aquest dimarts en el primer ple del curs per començar el debat del sistema educatiu. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril de l'any que ve. Abans que acabi el mes de setembre, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que siguin propostes concretes.
16: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
0: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, també demana la implicació de famílies i docents. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
17: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
0: Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat.
10: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps d'estiu.
10: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Des del gener fins a l'agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos. I s'han fet 229 denúncies per aquest tipus de delicte, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que tot l'any passat. Els autors no serien grups organitzats en contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, al matí de Catalunya Ràdio.
19: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
0: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3Cat Info, discrepa que sigui a través dels establiments que tenen associats pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
20: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
0: Segons el gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert. I Renfe ha retallat des d'aquest dilluns el servei ferroviari d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Això perquè canvia els trens en quatre de les freqüències i posa combois de menys capacitat, fet que suposa perdre unes 400 places diàries. Una situació que ha indignat els usuaris. Lleida, Júlia Albacar.
21: El model retirat és un ABLO en què Renfe va trobar fissures al xassis i ara vol revisar tots els combois. La companyia defensa que és una mesura temporal, però no concreta quan durarà. Els trens retirats tenen 581 places, mentre que els nous en sumen 476. Això suposa perdre més de 100 places per trajecte i en feien 4, 2 per sentit. Esta línia acumulava ja queixes en els darrers anys per falta de places i qualsevol retallada ara genera malestar entre els usuaris. Kevin Bruque és portaveu de la plataforma que els agrupa.
22: I això implica que molta gent no té com anar a treballar i realment ens complica molt la nostra vida diària. És un concurs això ara, és a veure qui pilla plaça abans. I si algú anul·la, quasi que ho has de dir pel grup, tenim un grup que es diu anul·lacions i no dura un minut.
21: Segons Bruque, el primer servei afectat, el de les 7 i 5 del matí, ha sortit ple este dilluns i amb un retard de 12 minuts, segons reconeix Renfe. Ara bé, la companyia diu que han quedat un parell de places lliures.
0: Aquest dimarts hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. Tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el Comitè d'Empresa i la direcció no han aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, està encallat en temes com la reducció de jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Al migdia, el comitè d'empresa n'informarà als treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. El Congrés reivindica el llegat pacifista del músic Pau Casals. Aprofitant la commemoració del Dia Mundial de la Pau, la Cambra Baixa li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: Igual que davant les Nacions Unides fa més de 50 anys, així s'ha sentit el cant dels ocells al Congrés dels Diputats. Un cant d'esperança i pau interpretat pel joveníssim violoncel·lista italià Ettore Pagano, l'encarregat de tornar a donar vida a l'històric instrument de Casals, un Matteo Gottfriller del 1733.
2: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
1: I és que Casals ha estat present també a través de les seues paraules a favor de la pau, que han reivindicat tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo.
3: Casals hizo de la música una forma de diálogo y de fraternidad.
23: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
1: L'acte ha reunit el president Salvador Illa i diferents ministres com el de Cultura, Ernest Urtasun, així com representants de la majoria de partits polítics. Junts no hi ha anat per l'escassa presència del català a l'acte. Diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista

0: del mestre del Vendrell.
1: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest dilluns al vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Tarragona, Ricard Buigas.
2: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic i inspiradors de la Lliga Genuïn, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Han aprofitat el pregó de Santa Tecla per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
3: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat l'oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
2: El pregó ha precedit la tronada amb una plaça de la Font plena de gom a gom i la interpretació del primer Emperito Roca de les festes a càrrec de la Tradivant. A la mitjanit, les escales de la catedral han tornat a ser les protagonistes d'un dels actes més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga, els gegants vells, la Mulassa i el Lleó fins a la plaça de la Font.
1: L'escriptora anglesa Zadie Smith, una de les intel·lectuals més influents del moment, torna a la no ficció amb Morts i Vius, un recull de reflexions sobre cultura, art, literatura i actualitat. L'aclamada autora de Dents Blanques aposta per la reflexió en un món de continu canvi i distraccions i és crítica amb la tecnologia i el món digital.
4: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1.000 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. I ha resultat que no és així.
1: Ho ha dit a Barcelona, on ha presentat el llibre i també ha participat al CCCB en una xerrada al costat del francès Eduard Louis sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del jo.
5: Esports.
1: Amb Roger Arnau.
6: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit diumenge contra el Barça. Primer, els jugadors han anat passejant fins a la plaça de la Vila, després han estat rebuts dins l'Ajuntament per l'alcalde Xavier García Albiol i, finalment, han sortit al balcó per compartir el títol amb l'afició verd i negra. Un dels més aplaudits ha estat Nico Laprovittola, MVP de la Supercopa.
7: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la Peña y visca Badalona.
6: Aclamat també Ricky Rubio.
8: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
6: Han estat missatges d'agraïment i sobretot amb la promesa de continuar guanyant. També del tècnic Dani Miret.
9: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
6: Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol.
5: 3CAT Info.
6: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de seleccions. L'èxode al Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra a Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el dimarts 29, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
10: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir. Poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
6: Al parèntesi, la Lliga arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat. A la Lliga, 21 punts de 21 possibles i amb 5 punts més que l'Atlètic de

0: Madrid i el Betis, i sis més que el Madrid, precisament el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS, reconeix que han de treballar més.
1: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueda hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
0: En el cas de l'Espanyol, l'aturada a la Lliga arriba després de dues derrotes. L'equip blanquiblau és 15è amb 7 punts després de 7 partits. Per cert, dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Per altra banda, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. La junta directiva i l'àrea esportiva del club consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è en la classificació, amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. Per altra banda, també en futbol, aquest dilluns s'ha sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic. El duel es jugarà al País Basc el 30 de setembre. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i també al Herceg Novi. L'Atlètic barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Mladost Dost, el Jardan Split i el Novi Beograd. Per altra banda, acabem en ciclisme perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathys van Kerckhoff, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix amb la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze. L'or ha estat pel neerlandès Ryan Gall i la plata per l'italià Nicolas Milesi. Per cert, el germà de Mathys, Stef van Kerckhoff, també de Montbrió, va tenir un accident important diumenge mentre s'entrenava per preparar la contrarrellotge del Mundial Júnior. Un cotxe no el va veure, el van vestir a la sortida d'un carrer. El petit dels germans van Kerckhoff estarà unes quantes setmanes de baixa i es perdrà el Mundial i l'Europeu.
2: Són dos quarts de dues.

0: Aquestes són les principals informacions. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va a camí de convertir la formació en un partit residual. A partir d'ara us explicarem que l'autor del llibre Safaris Humans, Ezio Gabazzeni, explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per pur plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. També explicarem que les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat. I durant els mesos de juny i juliol, Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla verd i negra ha enviat un missatge d'agraïment i sobretot ha promès que continuarà guanyant. En futbol, la primera masculina ha encetat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estat,

0: L'estiu tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brugats.
1: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
2: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de manos límpies, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: Carlos Mazón es nega a respondre a les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la dana al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escudat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim Carlos Mazón y la réplica del republicà Gabriel Rufián.
3: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
4: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
5: Le estoy dando tiempo para que responda.
4: Ya lo he hecho.
5: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
0: L'expresident Mazón diu que no parlarà fins que acabi la instrucció judicial.
6: 3CAT Info.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
7: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
8: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
7: L'extrema dreta, eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
9: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
7: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: I cap sorpresa a les eleccions legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria. Enmig de les denúncies de frau de l'oposició, les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solies.
10: Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar a l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara ve la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Panfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
11: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
10: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han vetat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
0: I en parlàvem al sumari. El periodista i escriptor italià Ezio Gabazzeni situa Bèlgica al cervell dels anomenats safaris humans a Sarajevo als anys 90 durant la Guerra de Bòsnia. Una forma de turisme macabre en què estrangers adinerats s'anaven a disparar per plaer a persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Gabazzeni, que acaba de publicar Safaris Humanos, confia que les investigacions obertes, no solament a Itàlia, sinó també en altres països europeus, culminin en un procés penal per condemnar les persones que pagaven per matar Sarajevo. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
12: L'inquesta en corso.
13: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant
12: fins
13: a qualche
12: mese fa c'era solo Milà.
13: Fins fa pocs mesos només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant, era a Bèlgica.
0: Gabazzeni diu que la propietària d'un petit hotel a la frontera amb Eslovènia li va explicar que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants.
12: I ella
13: mateixa ens confirma que els caçadors estaven pel seu petangrec per menjar o parlaven amb tota confiança que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que realment glacen la sang quan ho sents per primera vegada. Dius, com pot ser? Un nen...
0: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans a Sarajevo ha explicat que alguns dels viatges macabres per matar bosnians es van organitzar des de Barcelona. El govern aprovarà aquest dimarts el Pla Regenera, que contempla una inversió de més de 760 milions d'euros durant els pròxims 3 anys per rehabilitar habitatges prioritàriament vulnerables d'arreu de Catalunya. Cada any s'invertiran 190 milions de fons propis i 65 milions més en forma de préstec. Esparreguera, David Angelà.
14: Una injecció econòmica destinada sobretot als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals, deixant de banda les grans capitals que s'hagin acollit al Pla de Barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
15: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un Pla de Barris, però en general han de pensar que aquest Pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que, en canvi, poden actuar en punts concrets del seu municipi.
14: Aquest programa resulta dels acords entre PSC i Esquerra Republicana. Parteix d'un parc residencial envellit. A Catalunya hi ha prop de 4 milions de llars, gairebé el 60% són d'abans de 1980. 560.000 habitatges tenen més de 45 anys.
0: Denuncien el suïcidi d'una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. Segons la família i el sindicat de l'habitatge, la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. Han explicat que la dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. Va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però, segons diuen, El banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va

0: ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Naya era el seu advocat.
1: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions

0: als Pallaresos, al Tarragonès. La dona està ingressada a l'hospital en estat molt greu. Aquest dilluns l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig i condemna contra la violència masclista. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
1: Els fets han passat poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embestit amb el seu cotxe amb la intenció d'atropellar-la. En l'incident ha acabat topant amb almenys un altre vehicle. Segons fonts policials, l'home tenia un ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima i ha estat detingut com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys. Tot plegat ha passat després d'alguns episodis d'amenaces de l'home. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Tarragona investiga ara els fets.
2: 3Cat Info.
0: Les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. Un dels membres d'aquest grup, el català Roman Orús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
3: S'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de pujar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial.
0: A Espanya, Pedro Sánchez ha presentat un pla de desenvolupament responsable de la IA i ha criticat que els magnats de les grans tecnològiques es vulguin autorregular.
4: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
0: Sánchez proposa acordar un nou pacte social que vol negociar amb patronal i sindicats. Precisament el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la intel·ligència artificial destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
5: De tal manera que se desarrolle lo que quiera, pero que cotice.
0: El full de ruta del govern espanyol també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. I Barcelona acull a partir d'aquest dimarts la cimera AI Summit, que aplega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostán, ha explicat a 3Cat Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la reunió.
6: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controlará la IA.
0: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. La Generalitat hi presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030.
6: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre, para presentar en qué van a invertir dentro de la IA y de las infraestructuras hasta el 2030.
0: La cimera sobre intel·ligència artificial s'acaba dimecres a Barcelona.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
7: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps d'estiu.
0: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
8: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els

0: 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
1: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altra, el retrocés de la presència de la neu. Sabem que la neu està patint, evidentment, aquest canvi climàtic, cada cop tenim hiverns, tot i que algun ha sigut molt bo a nivell de nivologia, però que molts anys la manca de neu és notícia, és evident a l'alta muntanya, i clar, la neu és un factor que també influencia en la temperatura.
0: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
3: En només dos mesos, el juny i el juliol, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el telèfon mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot per comprovar el funcionament d'aquests dispositius. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària per als pròxims 3 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Justament un accident entre dos cotxes i un camió ha deixat cues de 19 quilòmetres a l'autopista AP7 aquest dilluns al matí. L'accident, que ha estat a primera hora, no ha deixat ferits de gravetat. Mentrestant, el que investiguen els Mossos és un possible segrest que es va produir dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, també a l'AP7. Segons els testimonis de diversos conductors, un grup d'homes amb armilles policials i fent-se passar per Mossos van treure d'un vehicle un home amb la cara ensangonada i el van fer pujar a un altre cotxe. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que la principal hipòtesi és una revenja per drogues entre grups criminals i que la víctima es troba bé.
4: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos els primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és tot, m'apunta el director general de la policia, que l'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
3: De moment no hi ha cap detingut pel cas. L'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Així ho asseguren els investigadors, coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que a Catalunya afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
5: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
3: Des de la Fundació Pasqual Maragall reclamen més recursos perquè les persones diagnosticades puguin endarrerir els efectes de la malaltia al màxim possible. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
6: Tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de Tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
3: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures i que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En cultura, el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. Miqui Esparvé, Enric Cambrai, Àngels Gunyalons, Javier Càmara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum. Marta Vives.
7: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli que arrenca funcions el 26 de setembre, o Cabaret, el Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs amb muntatges com Les coses excepcionals amb Miqui Esparvé, Eureka amb Vicent Andongo o La síndrome Natàlia de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Bunyalots.
8: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, em fa molta il·lusió, i amb un text que, d'alguna manera, és garantia de bones experiències, no?
9: És una paradoxa, perquè es troben uns professors que és com el consell rector, amb una mare, jo sóc la mare.
10: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida, i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia, i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
7: Per Anna Martínez Balanyà, la comèdia és una opció guanyadora amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
11: Nosaltres, és veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
7: Una filosofia que els funciona perquè aquesta temporada passada han aconseguit prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen.
3: I la producció catalana Ruega por nosotras s'ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià en secció oficial, però fora de competició. La pel·lícula de Daniel Monzón vol rescatar de l'oblit l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer de l'època franquista i les atrocitats que s'hi feien. Aviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
12: Santa Maria, Santa Virgen de las Vírgenes.
13: El director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera, El Niño o Zelda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
14: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Jo s'acaba les mies.
13: Monzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Guerrique Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al Patronato perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, a qui acompanyen Adelfa Calvo, que és la monja que dirigeix un dels centres, i Bea Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
12: Ruega por nosotras.
3: Esports. Amb Roger Nau.
15: Festa grossa a Badalona. La penya ha celebrat aquest dilluns la Supercopa CB aconseguida diumenge davant el Barça. Feia 18 anys que el Joventut no aixecava un títol. L'afició verd i negra ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer, els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament. Després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde, Xavier García Albiol. I finalment...
16: I ja tenim aquí els capitans portant el trofeu de la Supercopa 2026. Després de tants i tants anys, el seu tècnic i coach i
15: Han sortit al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats han estat Ricky Rubio i Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
17: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
18: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la penya siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más.
15: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant, també del tècnic, Dani Miret.
19: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
15: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. L'èxode del Barça és de 17 jugadors, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra, Wembley. Després jugarà contra Croàcia, Sevilla, el 29 de setembre, també, contra la República Txeca, Oviedo, el 3 d'octubre, i un altre cop contra Croàcia, el 6 d'octubre, Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Lafuente com a seleccionador espanyol fins al 2032. Al parèntesi, la Lliga arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat. 21 punts de 21 possibles i 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 més que el Madrid. Precisament, el davanter del club blanc, Kylian Mbappé,

0: fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més i també parla d'arbitratge.
1: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero le voy a guardar para mí porque yo nunca he sido jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la prensa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, si son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
0: Per cert, l'Atlètic de Madrid ha respost les crítiques a l'arbitratge de José Mourinho després del derbi de diumenge al Metropolitano. L'equip matalasser a les xarxes socials ha demanat textualment acabar amb l'assetjament arbitral. I dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça, s'ha dit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Mentrestant, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è a la classificació amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i a l'Herceg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Blandost, el Jadran Split i el Novi Beograd. I acabem en ciclisme, perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathis van Kerkhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix en la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze.
2: Trescat Info.

0: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten Sánchez i retreu al govern espanyol que assenyali la feina dels jutges. El govern espanyol busca nous espais a Ceuta per ubicar almenys 3.000 migrants més després que el campament del port hagi quedat petit. Això mentre assegura que estan reforçant les fronteres hispano-marroquines davant d'una nova convocatòria a les xarxes per aquest dimecres. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes de la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, MS9 i Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment el president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. El Consell d'Educació de Catalunya comença aquest dimarts el procés del debat per transformar el sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin a l'abril siguin concretes. El president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. El Congrés reivindica el llegat pacifista de Pau Casals en el marc del Dia Mundial de la Pau. La cambra li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. La plaça de la Font s'ha omplert per escoltar els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Esports.
1: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol verd i negre